0: Cor del Rin de Wagner al Gran Teatre del Liceu. Doncs de seguida parlem amb ella, i perquè l'escolteu bé i perquè escolteu també la música que ens proposa, doncs ja ho sabeu, a l'altra banda del vidre, la nostra companya tècnica, Alba Campos. I molt ben acompanyat, com sempre, amb la nostra convidada i el seu ordinador, el Pep Gorgori. Hola, Pep. Com
1: aquí
0: estàs?
1: Aquí fent els apunts de darrera hora.
0: Sí, clar, com sempre.
1: Per veure aquí, perquè... Aquí,
0: ja saps que jo ho explico tot, eh?
1: Sembla com si fóssim un programa que anem amb molta planificació i
0: sí,
1: tal.
0: Sí, però no perquè... expliquis això, no ho expliquis.
1: Però no és manca de planificació, és espontaneïtat fins a l'últim minut.
0: Sí, sí.
1: Som aquesta frescura que ens embarga.
0: Frescura de quin morro,
1: no? La frescura que ens porten les nostres convidades i que ens aporten aquest aire fresc, en aquest sentit. No que tinguem una barra que ens la trepitgem. No, i ara.
0: Que s'ha d'explicar tot. Avui, a més, frescura segur, perquè tenim aquí una convidada ben jove, amb una carrera ja, i tot el que tindrà per davant, no?
1: Doncs sí, per començar, dia 12 de maig, auditori, això que dèiem.
0: Apunteu.
1: Concert a benefici de la Creu Roja per la Pau. Un concert que la Fundació Victòria dels Àngels i la Creu Roja van començar a organitzar fa uns anys, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna.
0: Imagina't.
1: Pensant-se que feien
0: que serien 4 dies.
1: Un concert per la Pau.
0: Quina llàstima.
1: I tal com s'està enredant, jo crec que ja no ens el traurem de sobre, el concert per la Pau, perquè cada any sembla que tinguin com... Ucrània segueix allà.
0: I n'hi ha d'altres.
1: Després ja doncs, tenim Gaza, tenim Iran, aviam què passa. En fi, o sigui, que motius
0: no en falten, malauradament, i ens encanta el concert per la Pau, però tant de bo algun dia li podem canviar el nom, que no calgui, el concert per la Pau.
1: Exacte, vull dir un concert igual.
0: El concert però, igual, no el traurem. Gust.
1: Perquè, home, la veritat és que el repertori que hi ha és fantàstic.
0: Val
1: la
0: pena.
1: Hi haurà l'Adriana González, que la tenim al Liceu cada 2x3, cantant superbé, farà aquí l'Helena Rosa Rissau amb tot un elenc de gent que després
0: millor,
1: tirem.
0: Sí, ja es nota que tens pràctica.
1: La primera, sí, acabarem caient tots, eh? Però fan el Requiem de Mozart, per tant, és que és meravellós.
0: Perfecte. Escolta, dic allò de, per començar,
1: sí,
0: no? Perquè si no, la convidada no parlarà. Aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs jo saludo l'Helena, el cognom el diu ella. Hola, Helena, com estàs?
3: Hola, Marga.
0: Com estàs?
3: Estic molt bé, gràcies.
0: Doncs encantada que estiguis amb nosaltres.
3: Igualment.
0: Ja veureu que parla un perfecte català, a més de cantar molt bé. Digues tu el teu cognom.
3: Resurreição.
0: Apa, a veure si ho dius igual, Pep.
1: No puc, però és que, a més, és que queda tan bé.
0: Queda fantàstic.
1: El portuguès així ben pronunciat és tan bonic, perquè si ho pronunciem nosaltres,
0: la
1: veritat és que
0: jo millor, no. Helena, no? Helena ja t'està bé, no?
3: Està
0: perfecte. Què expliquem de l'Helena, més
1: doncs,
0: a més?
1: Doncs la nostra convidada, efectivament, com deies tu, acaba d'estrenar, com qui diu, la trentena, nascuda a Barça...
0: Però viu a Barça, Lona.
1: Nascuda a Barcelos.
0: Això és més fàcil.
1: Sona tan bonic.
0: És bonic, és bonic.
1: I si en lloc de fer-la en català la fem en portuguès?
3: Sí, com quiseren.
0: No, hi ha cap problema, no?
3: Ni un problema.
0: Haurem de portar traductor. Doncs, no, l'entenem, eh?
1: L'entendríem bastant, crec jo. Amb una mica de voluntat s'entenen.
0: Però tenint en compte
1: idiomes.
0: Que ella parla el català bastant millor que nosaltres el portuguès, deixem-ho així, no?
1: Això sí. Porta 12 anys aquí, s'ha format a Barcelona, jo crec que compta com a catalana sense cap mena de problema.
0: 12 anys, vull dir que era una... gairebé un adolescent, una mica més.
1: Ha estat al Conservatori del Liceu, després a l'ESMUC, on va cursar aquest màster de LEAD, del qual hem parlat ja moltíssimes vegades, amb la Fundació Victòria dels Àngels. Un vincle, per tant, amb la cançó, que és un dels eixos centrals de la seva activitat. Ha estat al Festival Life Victoria, al Leeds Leader, a l'Oxford Leader Festival. També ha estat al Gran Teatre del Liceu, amb papers ben diversos. La tornarem a veure damunt del Liceu, damunt de l'escenari del Liceu, la propera temporada.
0: Damunt del sostre, no, a l'escenari.
1: Efectivament, no. Ui, com estem,
0: com estem avui. Sí. Com estem avui, sí. Va, ens posem
1: seriosos. Fent de filla del Rin, la propera producció de l'Or del Rin, que es podrà veure la propera temporada i que s'ha anunciat aquesta mateixa temporada. Mm-hmm. Per tant, déu-n'hi-do, eh? I a banda, doncs, ha fet coses d'oratori, amb Orquesta de Radio Televisión Española, Real Filarmonía de Galicia, ha fet la Carmen de Bizet, ha estat a l'Auditori de... Bé, és que ha fet una mica de tot.
0: I això amb 31 anyets, no?
3: Feina,
0: 31 anys.
3: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, sí, que nascuda l'any 1994, que per mi va ser abans d'ahir, i mira la trajectòria que ja té. Però escolta, ara parlem, però jo vull saber per què. Per què et dediques a la música? Com comença la teva relació amb la música? M'imagino que hi ha a Barcelos, no? A Portugal.
3: Sí, allà...
0: No sé si et ve de casa, de família o no.
3: Bueno, jo ja cantava des de sempre. Deia la meva mare que al cotxe, si no hi havia la ràdio posada... Jo estava allà, que no em callava. Abans de parlar ja anava cantant sempre, sempre, sempre.
0: O sigui que et veia innat, sí. És una cosa innata.
3: Bueno, es veu que sí. I a la família tothom cantava, sobretot a la família materna, a les festes, quan es juntava la família, allò era preciós. De fet, la meva àvia i les seves germanes, elles van com crear també el cor de la... Ai, del poble, la gent dels pobles dels costats anava a la missa allà per escoltar-les a elles, o sigui, una cosa...
0: Que cantaven a l'església.
3: Sí. I després de les trobades de família també es posaven a cantar i era molt divertit perquè després es barallaven entre elles. No, acabava així, no, era així, la nota cap a aquell... Bueno, molt divertit.
0: Les trobades de família cantant són fantàstiques.
3: Sí, sí, sí. Van ser anys preciosos, la veritat. Llavors, res, després va arribar un moment que vaig dir... Ah, bueno, el meu germà es va posar a estudiar música.
0: Més gran,
3: llavors jo la petita també vull, també.
4: Què estudiava el teu germà?
3: El meu germà, depèn del dia.
1: Ah, molt bé.
0: Depèn del dia.
3: El van apuntar a piano.
0: Sí.
3: El dia següent la meva mare va arribar a agafar-lo i estava a la guitarra. El dia següent a la bateria i des de llavors es va deixar per la percussió.
0: T'anava a dir, és l'home orquestra.
3: L'home orquestra. Sí, no, però fins avui, o sigui, finalment va estudiar enginyeria... I estic com super orgullosa perquè fa feina amb empreses que de fet treballen amb la ESA, sabeu, la NASA europea.
1: Sí, bueno,
3: havia
1: estat
3: allà.
1: L'Agència Espacial Europea.
3: Fent feina per components dels dels satèl·lits i tot. Bueno, jo
0: una cosa que té una transcendència important, no?
3: Exacte.
0: De cara al futur, per tant, la música de forma més amateur.
3: Sí.
0: El teu germà, vull dir.
3: Sí, bueno, té un grup estable, però el seu, bueno, diguem-ne que la seva feina central és l'enginyeria. Per això, llavors, jo vaig voler-hi anar també. Amb 4 anys va ser el meu primer intent amb la música. Em van posar a estudiar piano.
0: Els 4 anyets.
3: Sí, però, en fi, aquí entra una història una mica trista.
0: Què dius, Anna?
3: Que jo, que sóc la persona que més estima gossos al món, llavors tenia molta por. Hi havia un gosset petit a dins de l'escola sempre,
0: sí?
3: I jo havia de passar per ell i ell era d'aquells petits que...
0: Que bordava molt, no? Sí.
3: Jo tenia por i vaig desistir.
0: Vas desistir per culpa del gosset.
3: Això mateix. Llavors, sí, podríeu estar aquí entrevistant una pianista, però no.
0: Ah, sí, que un gos, atenció, atenció, un gos va ser causant que l'Helena no tingués una carrera fantàstica com a pianista.
1: Bueno, que després que l'està tenint com a cantant.
0: Sí, com a cantant, però clar, no com a pianista.
1: Mira, que hem fet entrevistes i programes...
0: Però
1: i
0: el gos no l'hem entrevistat.
1: No. Doncs, no, però que l'avi tocava no sé què, sí, que sí, vaig conèixer una persona que tocava no sé quan, i llavors tal, però que descartessin un instrument perquè a l'escola... Però escolta, després...
3: És molt trist, ho sé.
0: Era molt gran, el gos? Era
3: petit? No,
1: però per
3: va,
1: estudiar...
3: Aquests petits, saps?
1: Per estudiar qualsevol altre instrument havies de passar per davant del mateix gos.
3: Sí. En aquella escola, que era la del barri.
0: Que vas canviar d'escola.
3: No, no crec, no hi havia també... A veure, jo soc d'una ciutat petita, no hi havia també com gaires opcions i... Després, mira, m'han dit, xau, no?
0: O sigui, ho vas deixar. Però clar, tenia 4 anys, és que només tenia 4 anys.
3: Després, anys més tard, vaig voler tornar-hi, però em van dir, no, perquè desisteixes, no sé què, vale, ok.
0: Clar.
3: Però després va ser com, no, quan ja anava tocant els anys d'haver de triar, més específicament allà a l'institut que havies d'estudiar, vaig dir, no, jo vull anar a una escola on hi havia a Porto, en aquella època, bueno, em sembla que encara, bueno, música, ball i teatre, que a mi m'encantava tot.
0: Arts escèniques.
3: Exactament. Jo, a mi m'encantava tot. De fet, estava bastant enamorada del gènere del musical.
0: Ah, sí? Has fet algun musical?
3: No.
0: No mai.
3: Mai vaig arribar-hi. Però, bueno, per callar-me i tranquil·litzar-me em van dir, et poses estudiant ciències a l'escola, però tornem a posar una escola.
0: Però tu estudies ciències i...
3: Exacte, perquè això de la música se't passarà...
0: Ja, ja.
3: I d'aquesta escola després vaig passar al conservatori perquè vaig guanyar un premi que em pagaven els estudis allà i va ser al conservatori el meu segon any estudiant cant, que va ser realment el meu primer any estudiant cant líric.
0: És a dir, que tu vas començar ja directament en aquesta segona etapa amb cant. No
3: sí,
0: amb un instrument,
3: sí,
0: ja, el piano
3: sí, sí.
0: No, i cap instrument.
3: Va ser com per practicitat, no? Em van dir, tu, això et pots estudiar, mira, cant, per exemple, i ja està.
0: Que no cal comprar l'instrument, que ja el tens posat.
3: Sí, i va ser meravellós. O sigui, ho vaig descobrir després, el cant líric, va ser, uau, què és això?
0: I per què t'hi vas posar amb el cant líric? T'ho van dir perquè tenies una veu?
3: Sí, mira, a la primera escola aquesta que em van tornar a posar a estudiar cant, hi havia un concurs de la ciutat, a través d'aquesta escola vaig participar en aquest concurs i vaig guanyar. I el primer premi era un any gratis estudiant, sí, en una escola que jo triés. O l'instrument que jo triés també, però jo volia cant, no? I a més el concurs també era cantant. Llavors vaig... la penya em va començar a dir... has d'anar al conservatori. I jo una mica, en plan, plorant, perquè m'agradava la meva professora.
0: No volies canviar.
3: Sí, però, bueno, vaig fer cas i vaig anar a estudiar al conservatori i va ser quan vaig descobrir tot aquest món.
0: I fins avui, no?
3: Fins avui.
0: I tot el que et queda, perquè només tens 31 anys.
1: Bueno. Que veus, sort que al conservatori no hi havia gos.
0: No, jo anava a dir, no devia haver gos al conservatori, perquè si no el món s'hagués perdut una gran mezzosoprano.
1: Ara, ho tenim redreçat, eh? Per això has dit que ara t'agraden els animals.
3: Uf, massa.
0: Ja en tens o no?
3: Tant de bo.
0: No pots, perquè
3: clar,
0: estàs amunt i avall,
3: tant...
0: no?
3: Clar. Sí, però, bueno, són la meva passió. Això ja de sortir a passejar a l'hora dels gossets és la meva passió.
0: Com canvien les coses, eh?
1: Doncs sí.
0: I les persones.
1: Sí, sí. Doncs mira, aquell gosset va ajudar a prendre decisions que porten l'Elena Risorrisa fins aquí avui com a mezzosoprano. Què us sembla si comencem a sentir-la? Ja l'hem sentit a parlar,
0: sí,
1: l'hem sentit
0: i
1: a riure.
0: Rient, eh? Sí. No, sí, està molt bé riure.
1: Ens falta... Sí, sí. Els oients no ho veuen, però és d'aquestes convidades que t'alegren
0: l'existència,
1: sí, l'espai, tot l'estudi, perquè o sigui, és incapaç de no riure ni un sol segon. Té un somriure espectacular. Anem a sentir un enregistrament fet al Live Victoria amb aquest luxe immens de pianista que tenim, que és el Francisco Poyato, una cançó que es titula Amor. Així comença aquesta selecció musical que hem fet amb la Elena Rizau avui aquí a l'Hora Clàssica.
0: Vinga, l'escoltem.

0: Doncs ara sí, hem sentit també la veu de la nostra convidada cantant, que és la seva professió, Amor, amb el piano de Francisco Poyato, i bé, no sé, bé, posa cara de que... No sé si t'agrada molt escoltar-te.
1: Ah, no és la feina més fàcil. És necessària, però...
0: Per què? Perquè, no sé, perquè no t'agrada. O perquè et costa. O perquè ets molt perfeccionista i quan t'escoltes.
1: Sí, perquè és com que no puc evitar, com és part de la meva feina, escoltar-me per adonar-me de coses que haig de millorar, etcètera, etcètera. A vegades és difícil com desconnectar aquesta part, no? I res. Tot i que no toqui en aquest moment dir, no, això havia d'estar millor, no és com...
0: Ja, escolta, i aquesta peça que escoltàvem, Amor, què ens pots dir?
1: Uf, va ser molt divertit, record que la vam fer ara ja fa anys, amb el Francisco Poyato.
2: És un d'aquests concerts durant la pandèmia, que els aplaudiments se senten fluixets perquè hi havia poqueta gent a la sala.
1: Exactament, hi havia molt poca gent a la sala. Recordo que era l'any en què, bueno, que es va...
2: El 20,
1: 2,2. Sí, 20-21, perquè després el 21 també vam fer coses quan vaig ser resident del Live Victoria. I recordo que vam fer aquest programa tan variat amb un homenatge a la Victoria dels Àngels, pensant en el seu disc Songs of Many Lands. I aquesta era una de les cançons. De fet, el Francisco va a l'última hora saltar i substituir el James Baldieu, que era qui havia de fer el concert, que per qüestions de pandèmia va...
0: Clar, no va poder, potser no va poder viatjar.
1: Sí, i llavors aquesta era una de les cançons que amb ell teníem en repertori i va ser com una alegria bastant gran poder també incloure-la.
0: En aquest concert, sí, Amor, sí, l'amor sempre és benvingut, no?
1: Home,
0: a més a més.
1: Home,
0: sempre és benvingut.
2: Helena, i en quin moment decideixes venir a viure a Barcelona?
0: I per què?
2: Seguir-te formant, decideixes d'alguna manera dir, vaig per aquí i ja és segur.
1: Sí, jo, bueno, això, després de 3 anys al conservatori allà a Portugal i havent terminat els estudis i de tot, sabia que volia fer una carrera. O sigui, estudiar cant. I llavors sabia que aquí hi era la Marisa Roca, una professora que tenien el mateix professor que la meva profe allà de Portugal, la Maria Esbomats, que era el Francisco Lázaro, que de fet ens va deixar bastant fa poc.
0: Ja fa poquet.
1: I recordo venir a Barcelona per primer cop, a Vall d'Oreig, on vivia ell, amb la Marisa, amb la seva dona.
0: Sant Cugat.
1: Vaig venir un parell de cops a fer classes amb ell, i llavors, amb la idea de fer aquesta continuïtat tècnica, vaig començar al Liceu amb la Marisa Roca, que també era estudiant seva de feia anys. Per això, Barcelona, bàsicament.
0: I coneixies Barcelona quan vas venir a estudiar?
1: No. O sigui, els primers cops ja van ser per fer les classes aquestes amb el Francisco Lázaro. Sí, després ja va ser una qüestió d'amor i em vaig quedar...
0: O sigui, parlant d'amor, et vas enamorar de Barcelona o d'alguna persona?
1: De Barcelona,
0: de
1: veritat. Sí, de Barcelona.
0: No, és que dic, és una qüestió d'amor, potser que trobessis l'amor en aquesta ciutat o bé l'amor a la ciutat, en aquest cas. No?
1: L'amor a la ciutat, la veritat.
0: I aquí continues.
2: I a més has estat en les dues grans escoles de cant de la ciutat, no?
1: Sí, després vaig passar per l'ESMUC, sí, va haver-hi allà un any de dir... Què faig? Vaig fer bastant feina, vaig també col·laborar amb el, per segon cop ja en aquell any, amb el màster d'òpera del Conservatori del Liceu, vaig fer Cenerentola amb Teresa Berganza. Va ser una delícia. I amb companys increïbles, el César Cortés, el Carles Pachón, l'Aili Martínez, la Mar Esteve, o sigui, gent que ara seguim aquí fent feina, no?
2: Quina promoció, no?
1: Sí.
2: Clar, és que acaba de citar aquí... Els hem tingut tots,
0: sí,
2: la Leonor, el Pachón... El César no l'hem convidat mai encara.
1: Mira, doncs aquí deixo...
0: Apunta
2: César. César Cortés.
1: Sí, perquè és un tenor increïble, més d'un amor de persona. I llavors va ser un plaer gegant. I res, durant aquell any... vaig anar fent alguns projectes i després vaig dir, vinga, va, vull fer un màster, i m'han parlat molt del màster de Lied, i vull provar això, i va ser una
0: meravella. I ho vas provar.
1: Sí, sí.
2: Aquestes funcions del Gran Teatre del Liceu, del Gran Teatre, no, perdó, del Conservatori del Liceu, no n'hem parlat gaire, però és veritat que hi ha aquesta escola d'òpera que cada any s'organitza amb els alumnes d'allà, alumnes bastant destacats, moltes promocions, com estem veient.
0: Avantatjats, no?
2: Alguna òpera que es fa escenificació en l'escenari que hi ha allà, la Cenerentola era una d'aquestes, no? Que es
1: Exactament.
2: Fa amb orquestra d'alumnes, cantants d'alumnes, tot molt, si voleu, d'estar per casa, però clar, en aquella Cenerentola, ja veiem, teníem el Patxón, el Cortés, la Leonor, l'Helena...
1: Sí, la Mar. Sí, o sigui, estàvem allà, tot i que fos de... això, ambient acadèmic, tots amb moltes ganes de guanyar experiència.
0: Clar.
1: I llavors la feina la fèiem de la forma més seriosa possible i amb moltes, moltes ganes. A més, si et ve Teresa Berganza a escoltar...
0: Clar, això, però és que són paraules majors, no?
1: La Cenerentola, saps? No és cada setmana que es pot treballar. I ara... ara, impossible, no?
0: Clar, impossible.
1: Perquè ja ens ha deixat,
0: ja
1: però
0: no hi és,
1: sí. Treballar Cenerentola amb una
0: clar,
1: de les
0: davant d'un mite, no? Davant d'un mite.
1: Clar,
0: tot, i això no et posa molt nerviosa? O?
1: Ui, sí. Sí en aquell moment, després, bueno, mira, la vida vas clar, creixent i vas aprenent
0: vas
1: a relativitzar.
0: Taules, a més a més.
1: Sí, perquè a més és una cosa molt, molt important com a cantant, relativitzar les coses, perquè si no, segons com...
0: Per tant, tu ja vas... Doncs tenies clar que vols... volies tenir una carrera com a cantant d'òpera, bàsicament.
1: Sí.
0: Bàsicament, o sigui, el que tu estàs fent i el que vols és dedicar-te bàsicament a l'òpera.
1: Sí, o sigui, a l'òpera, vull dir, al cant líric.
0: Al cant líric.
1: Sí, òpera com a gènere, però també...
0: Però també, clar.
1: Sí, l'oratori, la música antiga m'apassiona.
0: Sí.
1: I van sortint feines i estic molt contenta també. La contemporània, que per... escolta, per ser jove, per, bueno, per estar viva. Clar, sí. Convivim amb...
0: amb els autors.
1: Amb companys,
0: amb
1: també
0: compositors.
1: I també és un plaer molt gran poder interpretar les seves obres i fer els estrenos. I molt interessant, perquè no hi ha expectativa de part del públic, que això és una gran cosa.
0: Clar, perquè no ho coneix, res.
1: Clar, llavors la forma com el públic ho veu i com tu també veus la partitura és més lliure, és una altra cosa, és com més real tot.
0: Clar.
1: No està ple de prejudicis,
0: de molts
1: expectatives.
0: Anys, no?
1: Sí, és interessant.
0: Ho hem parlat a vegades, amb altres cantants o músics, el fet de treballar amb compositors vius que estan allà davant
1: I, tant,
2: i que no tens les obres enregistrades, que no les has escoltades tota la vida, no? Que
1: sí,
2: estàs
1: sí, sí, no hi ha cap com idea prefabricada. D'aquestes obres.
2: Escolta, parlaves ara fa un moment d'aquestes classes amb la Teresa Berganza. També hi ha un moment de la teva vida que acabes compartint escenari amb Frederica Fonestade.
1: És veritat.
2: Com més estar amb aquestes figures
0: a l'escenari?
2: Alguna estona.
0: I tu tan jove, no?
1: Doncs recordo que per mi va ser com complir... Va ser com, no? Va ser... complir un somni.
2: Era un concert al Live Victoria, no?
1: Exactament.
2: Que
1: clar, que
2: ella.
1: Això t'he dit, clar, de la Fundació Victoria dels Àngels, clar. Com no? Aquestes coses quan passen així. I... sí, recordo que va ser com... sí. Complir un somni.
0: Ella va fent memòria.
1: Sí, és que és... costa trobar les paraules, no?, per descriure una cosa d'aquestes, però sí, perquè de fet recordo que la primera versió que vaig escoltar de la Cenerentola, precisament va ser amb ella, va ser una mica random, estava a YouTube amb subtítols en portuguès, per això vaig triar aquesta.
0: Perquè
1: no mentiré, jo estava al meu primer any de cant, no
0: clar,
1: tenia ni idea.
0: No sabies
2: de qui era Rossini.
1: Sí, i em anaven dient, no, saps que hi ha una òpera amb l'història de la Cinderella, i jo, quina fantasia. Bueno, total, i la vaig conèixer i em va enamorar des del principi. I llavors, clar, arribar a compartir escenari amb ella.
0: A fer-la tu.
1: Després, recordo que la setmana anterior havia vingut la Tara Erot, la mezzosoprano, també a fer un concert en live, i em va dir, com és? Com estàs? Perquè com faràs això? Jo estaria nerviosa, em posaria malalta si hagués de compartir amb ella i cantar amb ella, perquè vam compartir alguns duets. I jo, bueno, em vaig quedar com... ui,
0: vas pensar...
1: Serà que hauria d'estar més feliç del que estic? Estic feliç, només com...
0: T'anava a dir, pensaves, no ho estic fent bé perquè no estic com...
1: Potser no.
0: Bueno, però podia més la felicitat, no?
1: Després d'aquest comentari va ser com... em van costar dormir un parell de nits, però després ja va tornar l'alegria. Va ser increïble perquè la Frederica, a més, és de les persones com més autèntiques i donades que he conegut al món de la música.
0: Sí.
1: O sigui, un... i buscava la complicitat també. De fet, em sembla que va ser ella que va proposar que féssim duos, no?, amb la jove que li havia d'obrir el concert, que ella sabia que hi hauria algú.
0: Uh-huh. Que eres tu.
1: Sí, va ser una meravella. Sí, sí, recordo que els assajos i el temps que vam compartir fora de l'escenari també,
0: o sigui,
1: i algunes coses
0: sempre
1: que em van dir, sí, són tresors per mi.
0: Uh-huh. Sí. Et va donar consells o et va dir que ho feies molt bé? Les dues coses.
1: Sí, diverses coses que aquell, les quedaré per sempre, la
2: aquell
1: veritat.
2: Aquell típic, ho fas molt bé, però pensa també.
1: Bueno, i més, és que va ser molt fort, però bueno, és que em sap greu també dir-ho.
0: Això queda per tu, queda per tu.
1: El vam escoltar entre nosaltres dos només i tampoc.
2: Que bonic.
1: A vegades tinc por que quedi malament si ho dic jo, si ho repeteixo, però no, va ser molt, molt,
0: molt bonic.
1: Molt bonic,
0: no? Ho tens guardat
1: sí,
0: al
1: especial.
0: Cor. Sí, molt guardat al cor.
2: Una mica més recentment ja, ens situem a fa uns mesos, a l'octubre del 25, vas fer un altre recital a Live Victoria, aquest cop amb la pianista Marc Compte. Meravellosa, que... A mi m'agrada molt escoltar l'Helena Rizorrixau cantant en català, que també ho fa.
0: Sí, ara, per cert, que jo li anava a preguntar, i el català el vas aprendre així ràpid o com va ser?
1: Ui, no.
0: No?
1: Va costar.
2: Ah, sí?
1: Bueno, una
0: però
1: mica...
0: Vas fer classes o,
1: no,
0: o d'escoltar-ho?
1: D'escoltar-ho. Uh-huh. I de llegir, també.
0: I de llegir
1: també.
0: O veure la tele, sí, o coses d'aquestes.
1: Bueno, la tele no tant, però parlar amb la gent i anar sí, llegint... Al final, una mica... per les circumstàncies, perquè mira, si ets aquí, escoltes, estàs exposat a l'idioma,
0: clar,
1: i també com a músic, com a cantant, estem acostumats,
0: clar, cantant diferents
1: a treballar amb
0: idiomes,
1: idiomes. Llavors l'oïda pels idiomes i aquesta disposició pels idiomes hi és, no?
0: Ja,
1: com a cantant
0: tenim, segur que sí,
1: i és, crec que això fa camí.
0: Doncs era una interrupció perquè has dit que cantava en català i
2: doncs
0: tenia
2: sí,
0: aquesta curiositat.
2: Anem a sentir-la després d'aquest procés d'aprendre català, anem a sentir-la cantant La filla del marxant en la versió del Manuel García Morante en aquest concert que va empalmar-la tot seguit amb el Romans de Mignon d'Henri Duparc. Per tant, anem a sentir-la cantar en català i en francès.
0: Tot seguit. Vinga, som-hi.

0: Doncs l'hem escoltat cantant en català, l'havíem escoltat parlant en català perfectament. T'agrada cantar en català, Helena?
1: I tant, sí.
0: Què sents?
1: Doncs una responsabilitat molt gran, perquè normalment ho faig davant de públic català.
0: Català, també. Clar. Uh-huh.
1: I també algo com molt bonic de pensar que és una mica un eco de la feina també que feia, per exemple, la Victòria dels Àngels, uh-huh. que sempre tinc també com a referència per preparar aquestes obres. Uh-huh. Llavors, és preciós.
0: En català i en francès, el que deies, no? Canteu en diferents idiomes. No sé si parles en més idiomes que el català, el portuguès... Sí, parlant. Quants idiomes parles?
1: A veure, el portuguès, l'anglès, castellà, català... una mica de francès, italià també...
0: Clar, l'italià també parles.
1: I una mica d'alemany...
0: Uh-huh. No està malament, bueno. Doncs felicitats.
2: Si us agafa curiositat per escoltar en directe l'Helena Resurreixau, podeu fer-ho molt aviat a l'Auditori de Barcelona, en un concert que ja us n'hem parlat, que és a benefici de la Creu Roja, el concert per la Pau, que ja fa alguns anys que organitzen Creu Roja i la Fundació Victòria dels Àngels. Va començar amb motiu de la guerra d'Ucraïna i doncs segueix cada any, perquè com que cada any hi ha la guerra d'Ucraïna i unes quantes més que es van afegint i això no acaba mai, doncs motius per fer aquest concert els segueixen tenint. I aquest any canteu el Rèquiem de Mozart.
1: És veritat.
2: Amb el Pedro Pardo, amb un cor i un seguit de músics que participen en la iniciativa. Sí. Un concert en què també participa l'Adriana González, que l'hem tingut entrevistada aquí, també, grandíssima soprano, que hem tingut al Gran Teatre del Liceu unes quantes vegades i la tornarem a tenir d'aquí a no res, també, fent Mozart. Hem parlat amb la secretària territorial de la Creu Roja a Catalunya, l'Helena Fontanet, sobre aquest concert i m'ha agradat molt el que ens ha explicat sobre la relació que ha establert la Creu Roja amb la música clàssica i la Fundació Victòria dels Àngels a redós, precisament, d'organitzar aquests concerts.
0: Arrel del concert per la Pau. Sentim-la.
3: Per nosaltres, vincular el món de la música amb els projectes de la Creu Roja pensem que és una molt bona iniciativa per diverses raons, perquè la música és un llenguatge universal, la música va més enllà d'idiomes, de cultures, de fronteres, i igual que la Creu Roja, doncs promou valors universals, com són la solidaritat, l'empatia, la unió entre les persones, i això fa que ambdós mons encaixin de forma natural i a la vegada reforcin aquest missatge de pau i d'ajuda humanitària. També, doncs,

0: fa que juntem mons i públics diversos i, per tant, doncs, persones diferents, edats diferents, contextos, perfils, i això fa que la Creu Roja tingui l'oportunitat de poder explicar a més gent una mica millor tot el que fa i la seva tasca.
1: Doncs, Helena, què significa per tu cantar en un concert solidari com aquest i tot això que ella explicava, no? Aquesta relació amb la Creu Roja?
2: Doncs per mi és una gran, gran oportunitat a nivell personal de trobar-me una mica més, també jo a dins meu, en pau, de dir, puc fer alguna cosa, no?
1: Puc fer alguna cosa per...
2: Per tot això, perquè clar, despertes cada dia i veus les notícies i...
1: I és molt trist.
2: I no, clar, i... que millor que cantar.
1: La música és universal, com deia ella.
2: És universal. I, a més, és com... d'una manera molt bonica, no? Fer ajudar d'aquesta manera, em sembla. Perquè, si no, et van trucant les ONGs demanant diners i jo, de fet, sempre li vaig dient, si us plau, compteu amb mi, perquè crec que podreu... Puc ser molt més generosa cantant i que...
1: Molt més útil, no?
2: Sí, molt més útil. Per juntar aquests diners que són necessaris,
1: clar,
2: no?
1: Clar, clar,
2: sí,
1: clar.
2: Canto.
1: Clar.
2: I, doncs, mira, quan sorgeix l'oportunitat sempre és una meravella, la veritat.
1: A l'auditori.
3: Doncs amb aquesta bona disposició hi ha l'Helena Resurreixau, hi ha l'Ofèlia Sala, la Mariona Camats, que tocarà el violoncel, l'Adriana González, el tenor René Barbera, el baríton Ashley Riches, els membres de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, del Cor Càrmina, del Cor per la Pau, que es junta especialment per aquesta vetllada, el Daniel Mestre dirigint els cors, Pedro Pardo dirigint-ho tot plegat, per tant, un bon munt de gent per recaptar diners a favor de la Pau, i d'altres projectes de la Creu Roja que ens explicava l'Helena, doncs, que també tenen a veure amb...
1: Recordem quin dia és el concert.
3: El dia 12 de maig, a les 8 del vespre.
1: No us oblideu perquè podeu contribuir,
3: lògicament. Auditori de Barcelona, preu únic, 35 euros l'entrada. Si no us va bé anar però voleu fer aportacions, també podeu fer donatius a Fila Zero. I sonarà una obra amb la qual acomiadarem la nostra convidada d'avui. No tens gravat el Requiem de Mozart encara?
1: Encara no, tot arribarà.
3: Però sentirem un fragmentet del Requiem de Mozart. Ja l'havies cantat abans?
2: Sí,
3: sí. Ja el coneixes, eh?
2: Sí, sempre és una obra que va sorgint, sí, per sort, no? Perquè és meravellós.
1: T'agrada, no? És,
2: sí.
1: Doncs vinga, convidem que et quedis per escoltar una estoneta.
2: D'aquest, sí, moltes gràcies.
1: I gràcies a tu per haver vingut. Molta sort amb tot el que facis i felicitats per aquesta trajectòria i per la teva simpatia també. Gràcies.
2: Obrigada.
1: Molt bé, doncs, música.

Un fragment del Rèquiem de Mozart, tot just per acomiadar la nostra convidada d'avui, l'Helena Rissurell-Sau, però encara ens queden uns minuts que aprofitarem per fer un petit tast del Werther de Massanet, que es podrà veure aquí no res a partir de demà, dia 4 de maig, al Gran Teatre del Liceu. La setmana vinent us en parlarem amb més calma, però avui, Pep, ens fas un avançament perquè has pogut parlar amb el protagonista d'aquestes funcions, oi? El tenor bas Xavier Anduaga. No, això no.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs sí, Marga, una entrevista arran d'una de les cites destacades de la temporada al Gran Teatre del Liceu, com deies, aquest Werther de Jules Massenet. El teatre presenta una nova producció signada per Christoph Loy amb direcció musical de Henrik Nanasi, en una lectura molt austera, centrada en la psicologia dels personatges. Repartiment ampli de gran nivell, Xavier Anduega al capdavant, ara el sentirem, debuta en el paper de Werther i el rol de Charlotte recau en Cristina Stanek i Almina Hazan. Completen el repartiment noms com Sofia Esparza, Leonor Bonilla, David Uller, Carlos Daza, molta gent de casa, Stefano Palacci, Enric Martínez Castignani, Josep Fadó. A més, aquesta sèrie de funcions té un element simbòlic afegit, que és que hi sonarà dins de l'orquestra del Liceu el violí i el violoncel Goffriller, que va pertànyer a Pau Casals, cedit per la Fundació Pau Casals i tocat pel solista de l'Orquestra del Teatre en el marc de la commemoració del seu aniversari. I en aquest context, doncs, sí, m'he anat a parlar amb el Xavier Anduega. La setmana vinent sentirem alguns fragments més d'aquesta entrevista sobre el seu debut com a Werther, sobre la seva trajectòria. Ell té 30 anys, encara no ha fet els 31, ja ha cantat al Gran Teatre del Liceu, ha cantat al Real, ha cantat al Metropolitan de Nova York, on se'l valora moltíssim, i quan diem moltíssim volem dir realment moltíssim. Un moment dolç, molt interessant, molt exigent també, i al qual no ha estat gens fàcil d'arribar, i ell és molt sincer en aquest sentit.
2: Tienes esa presión de no saber a dónde vas. Yo me fui a América, a Estados Unidos, a hacer audiciones en Chicago, en Washington, en Dallas, en todas partes. Y tú, pues te pagas tu avión, te pagas tu apartamento, tu hotel, todo. Te dejas un montón de dinero sin saber qué va a pasar con tu vida. Evidentemente, pues he tenido la suerte de recuperarlo. Pero hay muchísima gente que no lo recupera. Y esa es una parte de la que no se habla a veces, que es muy triste. Que estamos, los artistas estamos completamente vendidos. Y a mí me ha salido bien y me alegro muchísimo, pero hay muchísima gente que veo que no le sale bien o que sufre más que yo para llegar a poder recuperarlo, y es muy complicado.
1: Doncs la setmana vinent escoltem més Xavier Anduega. Ara ens quedem un moment escoltant el Werther de Massenet. L'Anduega encara no el té enregistrat, però sí que el va enregistrar Alfredo Kraus. Anem a sentir el seu Pourquoi me réveiller.

0: Fantàstic, doncs, aquest Pourquoi me réveiller, cantant pel gran Alfredo Kraus. I que impressionant parlar amb un tenor tan jove com és el Xavier Anduaga. Pep.
1: Un luxe. La setmana vinent el sentim amb una mica més de calma, perquè és molt jove. Té la mateixa edat que l'Helena Rosurriçal.
0: Sí, t'anava a dir, avui cantant joves.
1: Sí, sí, cantant joves. El cap superben moblat i explicant-nos coses molt humanes i molt sinceres.
0: Doncs escolta, fins aquí l'hora clàssica d'avui, però què et sembla, Pep, si ens acomiadem escoltant el propi Anduaga cantant?
1: Sí, encara té molt pocs enregistraments, però entre ells aquest Il Castello di Kenilworth, una òpera molt poc coneguda, Gaetano Donizetti, però que ens serveix per veure els seus inicis.
0: Sí, i també per donar-la una mica a conèixer. Nosaltres tornem, com sempre, la setmana vinent. Que vagi molt bé. Adéu, Pep.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.
1: Molt bona tarda, què tal, com esteu? Obrim una nova edició del D'on ets tu? A Ràdio 4, sou a la ràdio pública. En aquest programa, que el que fem cada cap de setmana, cada dissabte, és explorar els marges per buscar històries de joves catalans i catalanes d'altres latituds d'arreu del món. I en aquest cas no serà una excepció, perquè tenim la sort de poder conèixer també històries de joves que al llarg d'aquesta estona, al llarg d'aquesta tarda, ens acostaran cap a realitats diferents. Per exemple, coneixerem la història de Flaca. És el nom artístic d'en Pau, és un músic i artista urbà de Barcelona que ha decidit fer una aturada i marxar amb la seva guitarra fent una ruta circular, és a dir, començant i acabant a Barcelona, on el que està fent és pràcticament un repte, que és viure de la música i deixant-se portar pel seu instint allà on el porti l'aventura per Europa, per després reconnectar i tornar a Barcelona i compartir el seu art i transformar. Per tant, voldrem conèixer per què aquesta experiència i adentrar-nos una mica també en la seva trajectòria. I acabarem el programa amb Shaima Rajdi, que és una jove activista i també emprenedora vinculada a l'àmbit dels drets humans i l'acció comunitària, on ens aproparà al món i l'ecosistema pràcticament del barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs. És d'origen marroquí, catalana, i ha centrat el seu recorregut en l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme. Ja heu vist, com sempre, un programa interessant amb joves que ens ajudaran a comprendre millor la realitat catalana. Benvinguts al D'on ets tu a Ràdio 4.

0: Tenim una estona per davant per poder conversar amb joves, en aquest cas la Xaima. Xaima, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs? Escolta, contents que ens hagis acompanyat aquesta tarda al programa?
1: Jo sí que estic contenta, moltes gràcies.
0: Seguies el programa, el coneixies, o va ser una cosa així com una mica estranya?
1: El coneixia o seguia per xarxes socials, o sigui que per mi és un plaer estar aquí.
0: Molt bé, Xaima, et saludo al principi perquè en aquest programa ens agrada sempre saludar a la gent que ens acompanyarà en aquesta travessia al llarg d'aquesta tarda de dissabte. No tenies res més a fer que passar per aquí, no?
1: Sí, bueno, és un bon plan, no?
0: Molt bé. T'agrada la música, tu?
1: M'encanta la música.
0: Doncs escolta, hi ha una persona que li agrada molt la música. Abans l'estava presentant. Es diu Pau, però es fa dir com a flaca. I TikTok què? Segueixes una mica? M'explicaves abans que bueno, estàs ahí.
1: M'ho vaig treure perquè és que enganxa, però m'agrada. Vale. De confessar.
0: Molt bé. Doncs el TikTok és una plataforma on en Pau està explicant la seva aventura. Ell es diu Flaca, és un artista urbà que el que ha fet ha estat agafar la guitarra i marxar, perquè l'ha agafat en un moment de transformació creativa. La seva trajectòria s'ha desenvolupat de manera independent, amb un fort arrelament a la cultura i a la influència de la música popular barcelonina, on té diverses influències, com per exemple el pop, el flamenc, entre molts altres. I ha iniciat aquest viatge a Europa, on l'estan seguint molts joves a través de xarxes socials, i volíem conèixer-lo. Pau, Flaca, què tal? Molt bona tarda.
2: Què tal? Com estem?
0: A veure, per quina part del món d'Europa t'agafem ara mateix?
2: Pues mira, ara mateix estic a Dubrovnik, que és una ciutat a Croàcia. I res, estic molt a prop de la frontera amb Montenegro, amb Bòsnia. I res, demà ja tiro cap a Bòsnia, cap a Sarajevo.
0: Molt bé. Estàs viatjant sol?
2: Sí, era una cosa important que volia del viatge, perquè crec que viatjant sol s'aprèn un munt i al final volia fer la meva, i sí, estic viatjant completament sol. Però al final no estic mai sol perquè no paro de conèixer gent.
0: Ja, perquè escolta, tu el que fas, ets músic de Barcelona, i clar, tinc moltes preguntes, però primer de tot...
2: Dispara.
0: Tu, a veure, a què et dediques? Ets cantant, la teva trajectòria l'has pràcticament començat aquí a Barcelona, i decideixes marxar. Explica'm una miqueta, perquè ho has explicat molt a través de TikTok, a través de les teves xarxes, hi ha molts joves que t'estan seguint, estan seguint aquest viatge que estàs fent, però per qui ara mateix estiguis sintonitzant.
2: Vale, a veure, jo t'explico. Jo he treballat tota la vida a l'hostaleria, en bars, en hotels i tal, a Barcelona, i ho seguiria com el meu segon ofici. Mm-hmm. Llavors, realment jo ja no sóc independent. Fa un any vaig començar a treballar en una discogràfica que és Propaganda pel Fet, i res, pues, vaig treure el meu primer disc, que es diu Pau, perquè al final volia fer el més pur possible, i pensava que el més pur possible era, pues, ficar-li el nom que em va ficar ma mare, i que a la vegada té aquest significat tan, tan gran, no?, com és la Pau. I res, pues, vaig treure el disc i vaig tenir la sort que vaig poder firmar un bon contracte, i res, això em va donar l'oportunitat de deixar la feina de cambrer i dedicar-me 100% a el que és la música. Què passa? Que arribava el moment de la veritat, havia de presentar el disc a Barcelona, a la Sala Marula, tenia molts concerts, i bàsicament vaig tenir una crisi molt gran d'identitat i com a artista, i em vaig veure incapaç de seguir una mica el planning que tenia previst, i vaig haver d'anul·lar els concerts, cosa que no havia fet mai, i res, em vaig plantejar una mica que com em volia prendre això, com volia tirar cap endavant, i al final el que més m'agrada a mi a fer la vida és viatjar i fer música, o sigui que vaig decidir emprendre aquesta aventura per una mica reconnectar amb mi mateix, reconnectar amb l'artista que porto dins, i a la vegada el públic del carrer és el més difícil, jo diria. Llavors, pues, és una mica una prova per quan torni a Barcelona, que vamos, que ho partim tot.

0: Escolta, Pau, el teu univers musical ens apropa a Barcelona. Tu ets veí de Sants. Has viscut tota la teva vida, no ho sé, crec, en aquest barri. De fet, ho expliques a través de la teva història. Clar, algú com tu, un jove, que ja ho tenia tot pràcticament a punt per l'èxit i decideix aturar-ho tot i marxar. Sembla una decisió com complexa, però jo crec que és una decisió valenta i fins i tot t'envejo, no? Tenir aquesta capacitat de dir, escolta, ho deixo tot, agafo la guitarra i marxo per Europa.
1: Saps què passa? Que l'èxit és relatiu. Vull dir, l'èxit cada un se'l defineix com vol. Per mi l'èxit és la felicitat i realment jo no estava sent feliç. Llavors, jo no crec que l'èxit sigui omplir estadis i ser multimilionari, sinó que és estar en pau amb un mateix i estar feliç. Llavors, això és el que estic fent ara i la veritat que estic molt feliç.

0: en aquesta cançó que estem escoltant, tu el que dius és que dona igual on vagis pel món que Barcelona és la millor ciutat del món. Clar, algú que està ara mateix anant per tota Europa i coneixent totes aquestes ciutats, et continues reafirmant en aquesta, en això que dius, en aquesta cançó?
1: Home, faltaria més. I el millor barri del món és Estant. Que sí? Quedi clar això per tothom.
0: I com està rebent la gent a les xarxes socials aquesta aventura? Perquè tu expliques dia per dia pràcticament tot el que vas fent.
1: Sí, bueno, sí que és veritat que al principi vaig començar explicant-ho dia a dia, però ara he deixat una mica de reportar cada dia i ho estic fent cada uns quants dies, perquè al final és això, com era un viatge tan espiritual, necessito com estar més per mi, no estar tan pendent de xarxes, i al final jo no tinc experiència fent blogs, diguem, i explicar la meva vida, sinó que sempre he utilitzat les xarxes com a promoció per la meva música. Llavors ara m'estic prenent més amb calma, però igualment vaig reportant i sempre vaig ficant a les històries on estic i tal.
0: Com és el teu dia a dia? Tu agafes la guitarra i crec que estàs intentant financiar el viatge a través de la música que toques al carrer. Com estàs sent aquesta experiència?
1: Bueno, el meu dia a dia és el següent. Normalment em quedo als cels, on conec un munt de gent de tot el món, i bàsicament pues, durant el dia em fico com a missió sempre cantar a la ciutat que passo, o sigui, fico la funda de la guitarra per allà, fico els meus cartells i canto la meva música, i res, pues, també vaig a la vegada organitzant una mica el que seran els pròxims dies del viatge, i també pues, editant els vídeos i penjant-los. I quan em queda una mica de temps, pues, disfruto, i si puc pues, vaig a la platgeta o faig una mica de turisme, però bueno, això és l'últim, la veritat.
0: I com reacciona la gent quan escolta música, entenc, made una mica in Barcelona, aquesta música que transportes al món, no? Ara t'imagino en aquesta plaça en la que estàs ara mateix, interpretant la gent que t'explica, perquè deies al principi que no estàs sol, tot i haver anat sol sempre coneixes gent.
1: Sí, no, jo crec que al final la música en espanyol, direm, perquè canto molt en espanyol, sí que és veritat que també canto en català, però sobretot canto en espanyol, és coneguda mundialment, i al final sí que és veritat que m'he trobat amb altres artistes que fan música en anglès, i clar, com hi ha tant de turista, pues, guanyen molt més, però jo al final no vull renunciar a lo que a mi m'agrada, i si cantés cançons en anglès pues, seria una mica forçat, i jo crec que al final la gent això ho nota. Llavors, pues, jo canto el que m'agrada, el que escolto, el que sé tocar, bàsicament. I no, la gent li agrada bastant.

0: Mira, Fla, que t'explicaré un secret. Estem ara mateix a l'estudi amb la Xaima, que és la nostra propera entrevistada, que des de que escolta la teva música, que no para de ballar.
1: M'encanta, m'encanta.
0: Xaima, tu, escolta, com que ja que vens de...
2: Bomba, bomba.
0: Què et sembla? Que l'estàs escoltant per primera
1: vegada? Eres un crack, m'encanta. O sea, t'acabo de descobrir i te lo juro que te voy a buscar.
2: Olé, olé, olé. Pues ya et seguiré jo també.
0: Molt bé, pues ja tens un nou fan. Escolta, alguna cosa curiosa que t'hagi passat aquests dies? Segur que tens moltes anècdotes, alguna experiència o fins i tot alguna reflexió anant pel món tu sol, buscant una miqueta aquest camí de trobar-te tu mateix?
2: Uau, anècdotes en tinc un montón. En tinc un montón. Lo que pasa que es puguin explicar a la ràdio ni a molts, la veritat.
0: Ja m'imagino, però... ja. Home, ja més en hostels.
2: Una experiència molt guapa que vaig viure és que vaig estar a Roma el 25 d'abril, que és la festa nacional d'Itàlia, que celebren l'alliberament dels nazis per part dels Estats Units. I res, pues vaig estar tot el dia allà a la festa amb ells. Va ser una connexió molt forta amb la cultura d'allà i amb la gent d'allà. I la veritat és que m'ho vaig passar superbé, superbé.

0: Per tant, Flaca, entenc que tu ara quan tornis tornaràs sent una persona i un músic totalment diferent. No sé si et tocarà també reinventar-te i sentir-te còmode amb tot el que vas escriure quan vas marxar.
1: Bueno, al final jo sempre escric el que sento i el que soc, vull dir que també forma part de l'artista, no? Mm-hmm. Al final jo no soc una persona que canta vacío, diguem, o sea, sempre pues, intento impregnar les meves experiències, les meves vivències, i forma part, crec que forma part també de la meva trajectòria, i sí, totalment, aquesta experiència m'està canviant i trobo que ja està bé que sigui així. I el bo és que és cap a positiu.
0: Mm. Creus que els joves coneixen prou Europa? Tu ara estàs fent aquest viatge circular per Europa. A mi em dona la sensació que a vegades coneixem les grans ciutats, però ens queda una mica desconegut, no? Que a vegades hi ha aquesta tendència d'anar cap a l'exòtic, però Europa també encara és un lloc per descobrir.
1: Sí que és veritat que hi ha... A veure, jo al final estic començant. Vull dir, porto un mes, però encara... Vull dir, he fet
0: Quatre països has visitat.
1: Sí, però m'estic prenent amb calma. Vull dir, he fet quatre països i en faré més de 20.
0: Ah, 20?
1: Et podria dir que... Uh-huh. Que sí, que hi ha llocs inexplorats que són preciosos i que... Però, bueno, et diria que amb el tema de l'Interrail, saps? Rotllo, aquest tren que et porta per tota Europa, jo almenys al meu entorn trobo que el coneix bastant a Europa. Uh-huh. Però sí, hi ha llocs preciosos. Aquí Croàcia és preciós, vull dir, és una cosa impressionant.
0: Llavors,
1: no és com Barcelona, però...
0: Exacte, però el repte són 20 països, llavors tu ja ho has calculat per anar fent fins a arribar a 20.
1: Bueno, no, en veritat dic 20 com et podria dir 30.
0: Ah, vale.
1: Vaig fluint.
0: Vaig fluint, perfecte.
1: Però calculo que sí, que serà una vintena, una trentena. Uh-huh.

0: Mira, Flaquet, et vaig descrivint perquè si hem començat així en alto, jo ja no sé com acabarem, perquè, Xaima, estàs bastant ambientada ara mateix.
1: M'encanta, és com estar al barri, escoltant música i de més, m'encanta.
0: És el que busques, Flaquet, traslladar la gent al barri, traslladar una mica la gent a aquesta essència del carrer, de fer vida, de fer vida comunitària.
2: Sí, al final, soc sincer, Moja, jo no busco res concret, vull dir, jo faig la música que em surt del cor. I pues, suposo que pues, també pues, això, pues, la música sempre l'he relacionat amb el carrer, amb estar tocant al carrer amb els meus amics, amb fer rap amb els meus amics del carrer, i pues, això resulta. Però no és buscant res, simplement és algo que surt natural.
0: Vols preguntar-li alguna cosa, Xaima, que et veig abduïda per la música?
1: No sé, que m'ha arribat, o sigui, es nota molt quan les coses es fan d'acord i amb talent perquè arriben. I m'ha arribat bastant, o sigui, el missatge, el que soc de Barcelona i tot aquest... Aquest orgull, no, de ser de Barcelona és una cosa que comparteixo molt, tot i que soc de Sant Adrià, però entenc perfectament. Jo també he estat com en diversos països d'Europa, he estat més a Europa que a altres països, que ja t'explicaré. I a Croàcia he estat, a Zagreb, i la veritat és que és això, o sigui, com Barcelona no hi ha cap lloc, o sigui, sempre trobo a faltar Barcelona per el que és Barcelona, o sigui que disfruta molt. I moltes gràcies.
2: Olé, moltes gràcies, tio. Olé, a olé. Ti.
0: Doncs, escolta, et desitgem molta sort. Ja t'he dit que quan... No sé quan tens previst acabar el viatge. Espero que coincideixi abans que acabem la temporada, perquè voldrem que vinguis a l'estudi i ens expliquis totes les aventures que has tingut durant aquests dies.
2: Clar, compta con ello. Vull dir que 100%, que si no he vingut és perquè no hi soc, però que 100%, que moltes gràcies per l'oportunitat. I res, volia només dir una cosa més, Moja, que el disc l'he fet tot amb MLR Sound, que és el meu productor, el Marcos, i que ha sigut una figura molt important pel disc, i també volia donar-li el seu valor, i que al final, si les cançons sonen tan bé com sonen, doncs pues és gràcies a ell.
0: Molt bé, doncs aquí queda aquest agraïment. Escolta, Pau, et desitgem que ho passis molt bé, et seguirem per xarxes socials, i en aquest programa, evidentment, d'on ets tu no podia ser d'altra manera, d'una altra manera que ser fans teus, i a partir d'ara crec que tens un altre fan.
1: Totalmente.
0: Molt bé, doncs escolta...
2: Vale, pues moltíssimes gràcies, guapos.
0: Molta sort, fins molt aviat.
1: Adeu.
3: D'on ets tu? Amb Mohamed El Amrani.

0: Molt bé, doncs aquí continuem en aquesta tarda de dissabte al D'on ets tu, a Ràdio 4. Xaima, ja has vist quant de talent que hi ha en aquesta ciutat, en aquest país, i que no hi ha res millor que anar pel món, no? I aprendre per tornar, altra vegada, a retornar tot el que hem après.
1: M'he sentit molt identificada, la veritat.
0: Sí?
1: O sigui, sí, perquè jo he tingut la sort de viatjar per feina, bastant per Europa, i és això, o sigui, t'ajuda molt com a canviar el punt de vista, t'obre la ment del poder viatjar i et descobreixes d'una altra forma, o sigui que m'agrada molt, m'ha agradat molt d'escoltar-hi.
0: Molt bé, escolta, Xaima, t'he anat com interpel·lant tota la tarda i no t'he presentat. Jo crec que ja toca presentar-te. La Xaima Rashdi Mennana és una jove activista i estudiant. No sé si encara estudies, perquè tinc... No, sí?
1: Ja m'he graduat fa poc.
0: Ja t'has graduat fa poquet. De què t'has graduat?
1: De Drets Humans.
0: Drets Humans, fantàstic. Està vinculada a l'àmbit dels drets humans i a l'acció comunitària. És veïna del barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs. I això és importantíssim, no, Xaima? Mm-hmm. Aquest punt jo crec que defineix pràcticament la teva identitat. És d'origen marroquí, catalana, ha centrat part del seu recorregut a l'anàlisi i la denúncia de les situacions de racisme i discriminació. Així com la promoció de la igualtat d'oportunitats per a joves de contextos vulnerabilitzats. Ha participat en diverses iniciatives, com el projecte Prometeus, orientat a facilitar l'accés a la universitat a joves de barris amb menys oportunitat, i ha col·laborat amb entitats socials en tasques de sensibilització i acompanyant en matèria de drets i convivència. Paral·lelament, ha desenvolupat un discurs propi al voltant de la identitat, la islamofòbia i les desigualtats estructurals, combinant experiència personal i formació acadèmica en humanitats. Per tant, el seu perfil s'inscriu en una nova generació de joves catalans que intervenen en el debat públic des d'una mirada crítica, posant el focus de les narratives sobre la migració als barris. No m'he deixat res, crec. Més o menys.
1: Més.
0: Molt bé, Xaima, escolta, tu estàs molt vinculada al barri de la Mina. La Mina és un barri molt estigmatitzat.
1: Sí.
0: Tu ets una afèrrima defensora de tot el que té a veure amb la Mina. Apropa'ns una mica, perquè no és només el barri, sinó que és una veu que... tu ets una veu d'un barri, d'un relat que s'ha anat construint, i crec que és important intentar parlar, no només no parlar del lloc, no parlar de la Mina, sinó també de com s'explica la Mina, què és la Mina, a tu aquest barri què significa?
1: Bueno, és el meu barri, o sigui, jo he crescut i visc allà, al barri de la Mina, i bàsicament forma part del que soc, no? Quan em pregunta d'on ets, abans potser et dic que soc del barri de la Mina, que et dic que soc del pares marroquins o de Barcelona o el que sigui, perquè és una cosa que al final m'ha marcat molt, no? Sobretot una vegada que he sortit del barri, he fet vida fora del barri. I és això, o sigui, l'estigmatització, com tu deies, del barri de la Mina ve de tota una història, no? No només des del que va passar als anys 60 quan van arribar les migracions d'Andalusia al barri, no? Al Camp de la Bota, i el que van construir i el resultat, no?, d'aquesta marginalització del barri com a tal, del resta de la ciutat, sinó també del que s'ha construït a l'imaginari col·lectiu, no? Tot el cine, tot el que es diu, tots els rumors, els estereotips de la gent de la Mina, al final és una cosa que ha marcat, no? Tant, no solament el barri, però sobretot a les persones que formen part d'aquest barri. Mm-hmm. Aleshores, la meva reivindicació va no només per l'amor de ser d'un lloc, no?, que sempre tenim aquest sentiment de pertinença d'un barri, sinó també per una qüestió de querer de construir aquest relat, no?, que al final tenen sobre nosaltres i que moltes vegades ens condiciona, no?, a l'hora de relacionar-nos a la resta de la ciutat.
0: Tu ets una nena, com qualsevol altra, que ha crescut en aquest barri, que ha viscut la vulnerabilitat, ha viscut la vida en un barri discriminat com aquest, però tu ets una de les activistes més destacades, però també representes aquesta nova generació d'activistes, que fa uns anys no hi eren, i crec que fa pràcticament, jo crec que l'última dècada ha estat quan ha aflorat pràcticament aquest activisme. A tu què et porta a passar diguéssim, de les trinxeres a una posició més d'activisme, on tu defenses menys assistencialisme, una narrativa disruptiva, i començar a generar aquesta nova forma d'entendre els barris, d'empoderar... On et ve, a tu, aquest activisme?
1: Bé, o sigui, ha sigut jo, el que deies, no? Som una primera generació, molts de nosaltres, perquè això, normalment, les migracions de fora del territori han arribat als anys 90, jo vaig néixer als 2000.
0: I tu vas néixer als 2000?
1: 2001.
0: Ets del 2001?
1: Soc del 2001, tinc 24 anys. Ah. Sí, sí, sí. I...
0: A mi encara em sorprèn la gent que em diu que ha nascut el 2001.
1: Estamos vivos, hablamos.
0: Sí, però em sorprèn molt perquè, clar, del 2001, jo soc del 92.
1: Clar.
0: A veure, els dos som joves, crec.
1: I segurament som la primera o la segona generació de...
0: He de començar a assumir que no tant. He de començar... Com abans ho assumeixi millor. Però, clar, som la primera generació...
1: La primera generació, com a màxim, la tercera generació, i per això mateix ara estan aflorint aquests perfils, perquè és això, moltes vegades com... Ah, sí, és una referenta. No és que sigui una referent, és que sóc una més del que és la nova Catalunya, al final, no? Que som els joves d'origen divers. I el que em preguntaves, d'on parteix, no, de canviar aquesta narrativa? Primer, adonar-me d'una sèrie de coses que no m'estan agradant, no? De la meva realitat, de com ens tracta fora del que és el barri, veure com moltes vegades misèria al costat meu, veure desigualtats al costat meu i veure que també una vegada estic a Barcelona, estic treballant, no m'està agradant la forma en la que s'acerquen a aquesta realitat, no? No m'agrada la imatge de pobrets. Sí que estem vulnerabilitzats, però són persones que també que resistim, que existim, que tenim formes d'organitzar-nos, que fem comunitats i que som exemple també de lluita veïnal. Perquè un barri que ha sigut segregat, que no ha tingut recursos ni infraestructures, s'ha construït per la gent del barri. I això és molta força. És respondre davant d'un sistema que els dona l'esquena en aquest sentit. I això, o sigui, el meu tipus d'activisme, per això mateix parlo més de la narrativa positiva, de la força, més que sempre estan a aquesta narrativa de pobrets, tal, i una miqueta és això.

0: A més, Xeima, tu representes una... aquesta generació que tu deies dels 2000, del 2021, que hem nascut entre dos mons, però no només mons, quan parlem de països, mons de persones migrades, però també de persones de realitats socials i econòmiques molt diferents. D'un món, de fet, la teva generació, potser una miqueta més que la meva, una generació en crisi constant. És a dir, la crisi econòmica, després la crisi, el crac econòmic, després la crisi del coronavirus, és a dir, infinitat de crisis econòmiques. Com una generació com la teva, d'una jove del barri de la Mina, activista, que intenta transformar el barri des d'aquesta visió, des de, també d'aquest pragmatisme, entén que és necessari aquesta resiliència per continuar endavant, no? Últimament em ronda molt pel cap una frase que diu que aquesta generació som de les poques que quan mirem l'horitzó no veiem una sortida, no? No sé si tu creus o penses que és difícil veure sortida. D'on treus la resiliència? D'on treus aquesta força?
1: La força la trec de casa meva. O sigui, jo tinc una mare que segur que et sents molt identificat, que és l'exemple per mi de la resiliència, no? Veure tot el que ha lluitat, tot el que fa, tot el que m'ha ensenyat, no? Tot i que vivim, no?, aquesta realitat, aquesta discriminació, tota una sèrie de coses en un món tan, tan difícil com tu dius, la meva mare sempre m'ha demostrat que hem de treure les ganes de viure, hem de treure coses bones, no? I el meu pare també, però sobretot la meva mare, que és com el meu com referent en aquest sentit, i també neix d'això, no? D'haver tocat fons, d'haver tocat l'obscuritat, per així dir-ho, d'haver estat molt malament, amb una desesperança gran, no? Que és el que no només tenim els joves, però sobretot els joves, no? Perquè és el nostre futur, i de decidir un dia de o canvio les coses i les maneres en les que visc en aquest món, intento canviar-ho per als meus germans petits, perquè sóc la germana gran, o és que em quedaré així i viuré la resta de la meva vida així. O sigui, que neix d'una miqueta d'aquesta experiència, no? De veure exemples pròxims, en aquest cas sobretot la meva mare, i d'haver tocat una realitat que no la vull al final.
0: I com fas per canalitzar això de forma positiva i no des de la ràbia i la frustració? Perquè el pas fàcil seria fer un activisme des de la frustració, des de la ràbia, però precisament... això és la ràdio i a vegades llàstima, no? Perquè si et veiessin, tot el que ens expliques ho expliques somrient, no? És a dir, expliques coses molt complexes somrient. Per tant, com fas per tot i les dificultats entendre que hi ha un activisme més enllà de la ràbia i d'aquesta ganes d'enviar-ho tot a prendre pel sac, pràcticament.
1: Sí, o sigui, no és que no tingui dies que no vulgui o sigui, com... tirar la toalla, o sigui, és el més normal. De fet, crec que les persones que ens dediquem al de l'activisme surten bé d'aquesta forma de ganes de transformar la ràbia en una cosa que sigui realment productiva. Caure en la ràbia és caure al final en el que volen, no? Les persones que ataquen els nostres cossos. Aleshores, sobretot ha sigut com un camí de buscar sortides, ja sigui a la comunitat, ja sigui a les persones pròximes, llegint, a les organitzacions, coneixen persones, viatjant, etcètera, etcètera. Ha sigut una mescla de moltes coses que m'han fet com... canviar la narrativa, no? Per agafar coses bones o convertir aquest dolor, aquesta ràbia, en una cosa que realment sigui productiva. Perquè al final quan em quedo a la ràbia, quan ens quedem a la ràbia, només ens destrueix a nosaltres mateixos i a la gent que tenim al voltant. I no sé per què, però a la meva casa mai ha sigut una opció, això. O sigui, perquè hem patit moltes coses i quedar-se allà és rendir-se i és tirar la toalla al final.
0: Hi ha un concepte que a tu no t'agrada, que és la meritocràcia. És a dir, què en penses de la meritocràcia? Això de si t'hi esforces o aconseguiràs, aquesta tendència dels últims anys, fins i tot ultracapitalista, no? I liberal, que al final ens porta a pensar que si creus i pots aconseguir-ho... És a dir, com es contrarresta aquesta narrativa d'esperança, però a la vegada sense caure en la meritocràcia?
1: Clar, o sigui, és que la meritocràcia és el pitjor enemic de les persones al final, no? Perquè és això, fa que et sentis que mai ets suficient, sents que també moltes vegades aquest discurs ve de persones que ja tenen privilegis una vegada ja han nascut, i és com no sempre és així. Hi ha gent que treballa moltíssim, que treballa cada dia a les 5 del matí, fa tot tipus d'esforços, intenten estudiar, treballar, però és que ja neixen partint d'una realitat que no els ajuda, ja sigui perquè ja han passat per un procés migratori, perquè són d'una classe social, o sigui, classe obrera, tenen una realitat tan al final física com de gènere, per exemple, que no ho pots comparar amb el que el model capitalista ens vol vendre, no? O sigui que a mi la meritocràcia em sembla com una lacra que tenim a nivell societat i que està fent molt de dany, sobretot al jovent, no?
0: A mi em dona la sensació quan, per exemple, últimament hi ha molts influencers que són d'origen migrat que cauen en aquesta trampa.
1: Sí, totalment.
0: No estem parlant, jo crec que és un sistema de desigualtat bastant estructural, en el sentit que no és només d'aquestes persones, no?, que tenen privilegis, sinó que els propis migrants reprodueixen aquests discursos de la meritocràcia. I tu, aquesta

Si després, quan vull buscar feina o vull fer qualsevol cosa, és que literalment no tinc ni el permís de feina ni el permís de residència. O sigui, voler com obviar una aquestes realitats que ens travessen, aquestes vulnerabilitzacions al final dels nostres drets, dels nostres cossos, és una forma d'agreujar i d'invisibilitzar al final aquesta realitat. I és una cosa molt tòxica que a més, trobem que no, aquest discurs capitalista no només està aquí a Occident, o sigui, està a nivell mundial i sobretot perquè estem supercolonitzats mentalment i ens creiem precisament que per ser perfecta has de seguir un model, no, occidental, o has de ser d'una forma, tenir una certa pinta i de més, per encaixar, no, o per ser una persona completa, i és tot el contrari.

0: veo lluvia y en tus manos tantas cosas, el temor a que las cuiden y la urgencia de sanar la intermitencia del querer. Yo en la noche veo muerte i en mis manos siento frío.
1: Hi ha una altra qüestió que també comenta Shaima, molt interessant en el teu discurs, i és, em remet molt als pensaments de Fàtima Mernissi, per exemple, perquè tu parles molt dels cossos i de les imatges, i parles com els cossos de les persones migrades han estat polititzades. Explica'm això perquè em sembla molt interessant.
2: Al final és la instrumentalització dels nostres cossos, no? O sigui, mai ets suficient en un lloc, mai ets suficient en un altre. És utilitzable tant d'un lloc de la societat com tant una ideologia política que suposadament és d'esquerres com la de dretes. O sigui, és això, al final l'existència del teu cos acaba sent més un objecte per guanyar, no?, aquests vots o guanyar diners moltes vegades, no?, quan parlem d'aquesta meritocràcia, aquest capitalisme i aquest discurs instrumentalitzat, que realment el fet d'existir i ja està, no?, i ser una persona vista per les teves capacitats i res més, no?

0: De fet, en aquest sentit, tu expliques un argument molt interessant on ens fas adonar-nos en que a vegades decisions personals es converteixen en qüestions públiques i simbòliques. Mm-hmm. És a dir, quan una persona decideix fer amb el seu cos el que sigui o amb la simbologia el que cregui convenient, aquesta decisió personal es converteix en un interès públic. I això no sol passar amb altres qüestions, sol passar normalment amb les persones migrades. I aquí és on hi ha realment la diferència, no?
1: Exacte. O sigui, al final, el que he viscut al meu cos des de petita és també el que ara intento jo sanar a través del que faig. I no només en representació del que és la meva Xaima petita, sinó d'altres nois que s'hagin sentit com jo en algun moment de la seva història, sobretot des de la infantesa, no? Intentar com protegir de que... Això és el que deia jo abans, no? De que al final la realitat dels pròxims anys, tot i que pinta molt malament, no sigui tan dura com la que he tingut que viure jo o altres nois, no?, que hem sigut de primera generació i que, per exemple, quan vivíem bullying per ser racialitzats, era una cosa que es relacionava més en coses de nens i que no era una cosa que es detectava com a racisme, com a tal, moltes vegades, no? Aleshores, sí.
0: Estem a Catalunya en un moment complex, tu ja has fet referència, has explicat que venen temps complicats, jo penso personalment que també venen temps on serà molt necessari que les xaimes dels barris, els Mohameds, els qui siguin, puguin aportar aquesta mirada diferent. Però hi ha un risc també, que és el que anomena algun sociòleg com la societat del cansament. Mm. És a dir, hi ha un risc que aquests activistes, que ara mateix esteu en primera línia als barris, caigueu en el cansament i caigueu i acabar pensant per què jo he d'acceptar aquesta violència mediàtica i política i haver de defensar els drets de les altres persones. Hi ha aquesta necessitat també de crear aquests espais segurs. Jo, que tinc la sort en aquest programa de parlar amb molts activistes, hi ha moltes persones que defensen els drets de les persones migrades, em transmeten molt això, com un cansament. Però clar, si estem parlant que aquest cansament arriba ara, abans de tot el món complicat que ens ve per davant, és preocupant, perquè les persones que ens han d'ajudar a sostenir aquesta comunitat

0: Vull pensar que aquesta pau social, si estan cansades, doncs també no ens ho podem permetre.
1: És veritat que és un cansanci generalitzat, sobretot quan... Clar, quan ets activista, al final és una persona que, tot i que intentes com fer comunitat i de més, moltes vegades et sents una miqueta sol, perquè és com que vas i tu t'has d'encarar un entrevistador i de més i parlar, tot i que vols parlar a nivell comunitat, parles en nom propi, no? I cansa molt perquè sobretot veus, no, que tot i que fas tota la feina que fas, doncs, que es permeten discursos d'ultradretes, veus que cada vegada és pitjor la forma en què tracten i de més, però sí que és veritat que precisament d'això que deies, no, els espais de cura i el fer xarxa entre les persones que, no només els que fan activisme, les persones que treballen de diferents formes o que travessen aquestes realitats o que són aliades d'aquesta lluita, no? Al final és molt important aquests espais de cura per precisament poder tenir un espai on compartir com ens sentim, on poder descansar, no? Perquè moltes vegades estem tensos per això mateix o estem cansats i és veritat que aquests últims anys, sobretot aquest últim any, he començat més que mai a buscar a altres persones, altres espais on poder precisament com compartir aquest cansanci que tenim una amb l'altra i fer estratègies comunes. O sigui que he passat de fer com molt a la meva, no, de formar-me jo, moure'm jo, a veure que és molt important que fem xarxa per poder precisament, no, arrossegar-nos una miqueta. Clar, en aquest camí.
0: És interessant el que expliques i té molta lògica, perquè durant uns anys a Catalunya potser l'activisme ha anat molt per lliure i les persones, cadascú al seu barri, no, la seva trinxera, i ara ens estem adonant que o hi ha una organització i una capacitat de mobilització cap a la convivència i cap a la cohesió, o aquestes persones s'aniran cremant. Tu t'has format en drets humans?
1: Sí.
0: A part d'activista, professionalment t'has enfocat en aquest àmbit, has estudiat drets humans. Mirant el món, a nivell de drets humans, en quin punt estem ara mateix? A nivell local i també a nivell del món en general.
1: Al final, a nivell local i a nivell general, o sigui, el local és un reflectat del global. No? Sempre que hi passa una cosa tant a nivell global, passa a nivell local. I el que veus a nivell local és un reflectant en aquest sentit. Ja saps el que hi ha. O sigui, els drets humans es van crear suposadament per protegir a les persones, però constantment es vulnerabilitzen aquests drets. Ho veiem, no?, el que està passant al món, totes les guerres, els genocidis, tot el que està passant. I ho veiem també de forma local, no?, com hi ha una impunitat de drets que estan escrits, que estan signats per aquests països que formen part, però que al final no es fa res, no? No es condemnen de forma real al que estan cometent un atemptat contra els drets. Aleshores, la cosa pinta malament, sobretot quan estàs estudiant drets humans i fas molts anàlisis d'això mateix, te n'adones que els drets humans que cada vegada perillen més i que no existeixen per a tothom.
0: Però també hi ha una legitimació de renunciar a certs drets, sobretot per part d'una població jove, que és bastant preocupant. És a dir, hi ha una part de la població en certes enquestes o certs estudis on pregunten als joves: viuries en una societat governada per una dictadura? I ho normalitzen. És a dir, es normalitza el feixisme, es normalitzen les dictadures. Això també, jo hi penso molt, on falla el sistema perquè es normalitzin aquestes conductes antidemocràtiques?
1: Bueno, el sistema, en aquest sentit, s'ha de veure de forma transversal. O sigui, en el moment que l'educació... no hi ha aquesta consciència, no, del que és la nostra història, el que ha passat, no, i quins drets havíem vulnerabilitzat al moment que hi havia dictadures, com és viure en dictadura, perquè tenim a persones que encara estan vives, que van viure en dictadura i que ens poden explicar, no? El moment en què les xarxes socials no estan monitoritzades, en aquest sentit es deixen els discursos d'odis o aquest fomentar, no, al final les dictadures o el feixisme en aquest sentit, a l'hora que hi ha partits polítics, com deia, i que vinc dient tot el dia, que també fomenten això mateix. O sigui, són moltes coses que a nivell estructural no s'estan com contemplant bé, no s'estan filtrant bé, no s'estan sancionant bé amb un punt de vista de drets humans i de respecte, que estan permetent que precisament la gent que desconeix la seva història, que desconeix qui és realment, perquè moltes d'aquestes persones són persones que en el moment de si viuen una dictadura no seran precisament les que estan en el bàndol dels guanyadors. Aleshores, jo crec que en aquest sentit el que falta és molta educació del que és realment viure en dictadura. Escoltar més els testimonis de les persones que han viscut això mateix, explicar què és al final.
0: I preservar la democràcia cada dia.
1: Exacte.
0: No? Al final la democràcia és un exercici quotidià.
1: Exacte.
0: La democràcia no t'aixeques un dia i la tens, sinó que és un exercici constant cada dia de preservar-la. Tu has viatjat molt per Europa.
1: Sí.
0: La teva feina t'ha portat a anar molt per Europa.
1: Sí, sí, sí.
0: I com és Europa ara mateix?
1: Europa ara mateix és el mateix que veiem una miqueta aquí, tot i que en algunes coses estem millor, però hi ha països que semblava això, no? Que els drets estaven adquirits, però que s'han vist que no, que si no els preserves i que si no controles realment el que és la democràcia, doncs l'acabes perdent. Però sí que és veritat que vaig a viatjar bastant per Europa per una qüestió de que jo vaig començar treballant amb el poble gitano. Mm-hmm. Va ser com la meva primera forma de treballar amb col·lectius, no? Vulnerabilitzats i demés, que vaig començar a nivell local, però després va treballar a nivell internacional. De fet, jo estava a Croàcia, parlant de Croàcia, perquè em vaig formar en temes de memòria del genocidi gitano i Sinti, que sabeu, no?, que és el segon major número de víctimes de nazis, que és una cosa que es desconeix, de fet. I va ser una forma també de començar també a donar-me d'això mateix, no? De com estem en un punt de la piràmide de l'odi, no? que ha portat a genocidis, a justificar l'extermini de tot un poble, i que no se'ns adonem de la prop que està, no? Al final, ara mateix estem en un nivell de deshumanització, per exemple, dels moros, dels musulmans o de les persones migrades o racialitzades, que s'assembla molt al discurs que va tenir Hitler, que va ser votat democràticament i que va justificar després l'extermini dels jueus i els gitanos. I això és una cosa que també potser hem de treballar més aquí, perquè jo parlo aquest exemple a nivell Polònia o el que sigui, però és que a Espanya també hi ha hagut una gran redada que va perseguir el poble gitano, ha hagut esclavisme, etcètera, etcètera. Aleshores, potser la diferència amb la resta d'Europa és que aquí a Catalunya o a Espanya no s'està fent aquest treball que et deia jo abans de memòria col·lectiva, memòria històrica del que ha sigut realment, no? Aquesta persecució a certes parts de la població.

0: Hem parlat dels problemes, no? Parlar una mica de les solucions. Mm-hmm. Quines coses ens poden ajudar a continuar teixint aquestes aliances entre veïns, a prevenir tot això que estàvem comentant ara mateix? Perquè és cert, tu deies, tampoc estem tan mal. Si mirem una mica Europa, encara la societat espanyola és una societat que té ganes de construir ciutadania i té ganes de construir veïnatge, i és una societat oberta i que ha viscut al llarg de la història la migració de molt a prop. Uh-huh. I també és una societat que segurament ara mateix, afectats pel context geopolític, doncs hi ha aquesta mirada. Però m'agradaria que ressaltessis també allò que ens fa diferents. Mm-hmm. Allò que ens fa... Tu que has anat per Europa, tu que has anat pel món... perquè crec que quan parlem també del que ens reforça, mm-hmm, és a dir, d'aquest reforç positiu, ens pot ajudar també a agafar-nos, almenys en això, quan el món està tan fosc i el món està tan gris. És a dir, a tu què et fa agafar-te encara en l'esperança?
1: És això, o sigui, tot i que he viscut el que he vist, sempre trobo a faltar a Barcelona, precisament perquè són molt càlids. Són persones mediterrànies, són persones de carrer, són persones que encara, i en alguns barris ja quasi estan parits per això mateix, però que encara no parlem amb el veí, preguntem com està, encara sortim al carrer, fem vida al carrer, anem als bars, etcètera, etcètera. O sigui, sobretot no perdre això al carrer i des d'allà començar a treballar. Perquè una vegada estàs al carrer i parles amb aquell que normalment no parles amb ell, o fas alguna cosa conjunta amb la persona que normalment no parles amb ella, allà comencen a canviar les coses i la perspectiva. Allà comences a fer, al final, humanitat, no?, en aquest sentit. Aleshores, és això, o sigui, la solució, a part de que podria estar aquí mitja hora parlant de solucions molt concretes, és fer carrer. I fer carrer, però fer carrer amb totes les persones que passegen al carrer, no només una part d'ella.
0: Mm-hmm. A part de tot, de fer carrer, de fer xarxa, també entenc que la importància dels referents. Mm-hmm. És un tema que se n'ha parlat sempre, no? Tu ara mateix, segurament, molta gent t'estarà escoltant a través de la ràdio, i no, la gent que estigui sintonitzant ara mateix amb Ràdio 4, que estem escoltant la Shaima Rajdi, que és activista, experta en drets humans, que ens està donant aquesta mirada diferent del barri de la Mina, però cap al món. La importància dels referents, que hi són, però que hem de continuar treballant perquè se'ls escolti.
1: Exacte.
0: I perquè la manera també de trencar aquestes narratives, aquesta economia del relat, on predominen els relats que més es venen, és també que s'escoltin veus diferents.
1: Exacte.
0: I a Catalunya hi són, i a Catalunya s'escolten. A tu et passa? És a dir, cada cop, quan mires al teu voltant i aquests referents per poder construir aquesta xarxa i també inspirar persones que ens estiguin escoltant?
1: És que al final jo no vull parlar de referents, perquè sembla que per ser un referent has de ser activista de no sé què i de drets humans o el que sigui, sense infravalorar com les persones que tenen una formació. Però, o sigui, és tan senzill com donar veu realment i representació a les persones de peu. O sigui, jo abans de ser activista soc Shaima, i tu igual abans de ser periodista ets Mohamed. Aleshores, és simplement donar espais per escoltar les veus de totes les persones que al final habiten aquests barris, i no parlar per les persones. Al final, si tu vols dir que és una persona referent, doncs sí, és una persona referent, perquè cadascú té la seva història i cadascú ha patit el que ha patit o el que no ha patit, i pots aprendre d'ell. Però és això, al final, el que deies, és donar espai per escoltar a la Shaima, o escoltar a Mohamed, escoltar a fulanita, no? Aleshores, és això que tu deies, donar espais per de veritat escoltar aquestes històries.
0: Mm-hmm. I també gaudir una mica, abans escoltàvem el Flaca, gaudir de la música, de la
1: Exacte.
0: Cultura, no? Aquesta cultura democratitzada que arriba a tothom, les biblioteques públiques,
1: no?
0: Tots aquests instruments, construir ciutats que realment democratitzin l'accés a la cultura.
1: Exacte, i sobretot els barris que són perifèrics, que es parla molt, no? És que no s'integren, és que s'autosegreguen i de més, bueno, també potser apropar-se a la gent d'aquests barris, no? Aquesta gent que tanta curiositat dona perquè no s'integren, i preguntar què coses no falten, no, al barri, perquè ells facin vida al barri realment. Si falten biblioteques, si falten parcs, si falten, bueno, drets en general, accés a la ciutat, no, transport i de més, també pot ser una forma de començar a veure realment el problema i no mirar les persones com a objecte d'estudi i com, que mm-hmm, curiós.
0: Molt bé, doncs escolta, Shaima Rajdi, activista, moltes gràcies per haver passat pel d'on ets tu.
1: Gràcies, Mohamed, periodista. Un plaer, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Gràcies. I a vostès ha estat un plaer compartir amb aquesta tarda de Ràdio 4 i ara els deixo, evidentment, amb una cançó del nostre amic ja d'aquest programa, El Flaca, que està pel món, per Europa. Quan torni ens explicarà la seva experiència, però acabarem amb una de les seves cançons. Que tinguin molt bon cap de setmana.

Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana. Ràdio 4.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Com tantes flors, com tants arbres en aquesta època de l'any tornem a florir. Nosaltres florim, evidentment, a les zones hercianes o a través, florim, de l'univers dels bits d'internet, el que suposa per nosaltres ja poder-vos donar una benvinguda cordialíssima en aquesta nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica d'aquesta ràdio pública, que és Ràdio 4, la que correspon al dissabte dia 9 de maig a les 9 i 5 del vespre. Benvingudes, benvinguts a l'altra ràdio, edició 2641.
2: Todos ustedes, mis queridos radioyentes.
3: Hola, amigos.
4: Presentamos este programa.
5: Pero con sentimiento de la calle.
6: In authentic Latin beats.
7: Pero si quieren saber un poco más de qué se trata,
8: ¡arranca y vámonos!
1: Sumari de continguts. Obrirem amb un enregistrament de Radio Caos de l'any 1992. Tindrem l'actualitat tecnològica de la Federació Catalana d'Empreses de Telecomunicacions, FECEMINTE, amb Guillermo Canal, acte molt important de PIB, pocs dies de FECEMINTE, el DMT Fòrum 2026. Avui coneixerem tots els detalls. Radioafició, esperem també tenir la secció amb en Ramon Ribàs, de la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT. Estan esperant ja per intervenir Javier Otero i Marcos Montero, responsables de màrqueting i transformació digital de ThinkUPC. Freqüències i horaris del món de l'ona curta, en Francisco Rubio, també esperant en el control de so per intervenir. El món de la ciència de la tecnologia, amb la Irene Lapuente de la Mandarina de Newton. Tecnologia i meteorologia, amb el biòleg i meteoròleg Sergi Corral, de Meteoclimàtic, i també hem de trobar temps i tenir-lo, jo crec que així serà, evidentment, per l'apartat de dones informàtiques, que ens el porta la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, COENF. Tot això avui fet mano a mano amb l'Aro Sanent en el control de so, realització tècnica, i Sintoniqui a la direcció i presentació.
9: L'altra ràdio vintage amb en Sintoniqui,
10: sempre Ràdio 4.
0: L'altra ràdio vintage.

0: Moment ja d'escoltar el fragment històric extret de l'arxiu sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un projecte col·laboratiu sense ànim de lucre que es pot escoltar a la següent adreça d'internet: arxiuradio.uab.cat. Avui escoltem una emissora lliure de la ciutat de Terrassa. L'emissora es deia Ràdio Caos, i aquest caos amb K, no? com tants col·lectius que doncs lluitaven per drets socials de l'època, que encara ho fan en el present des d'altres perspectives, no? Que fan servir molt la K en lloc de la C. Ràdio Caos de Terrassa. Es tracta d'una ràdio lliure que es va fundar en aquella localitat el setembre de l'any 1987. Es va iniciar a conseqüència de la política unitària començada pels col·lectius de joves comunistes de Terrassa i gràcies al suport de l'Associació de Veïns de Can Anglada, en la qual hi havia persones que formaven part del Partit Comunista de Catalunya. La junta de l'associació va cedir en aquells joves un espai en el seu local i des d'allà es va començar a emetre en el mes de gener de 1988 amb un transmissor de 5 watts de potència, que evidentment és una potència molt baixa i de molt curt abast. Inicialment, però, el nom de l'emissora era Ràdio Ona Jove i un dels seus fundadors va ser Manel Márquez Berrocal, que, passats els anys, va ser professor d'institut i va ser doctor en història i va cofundar el grup d'Història Social i Obrera de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'enregistrament que escoltarem seguidament de Ràdio Caos és de l'any 1992.
1: Sintonitzes Ràdio Caos. Siete, ocho, seis, uno, tres, cinco, ocho.

0: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
1: Ja s'obren aquests micròfons, parlo ara en plural, fins ara només el tenia jo obert perquè ja tinc aquí en Javier Otero i en Marcos Montero, des d'Aifin UPC, responsables d'intel·ligència artificial, transformació digital, cada mes fidels a la cita amb l'altra ràdio, amb el món de la divulgació tecnològica centrat en la intel·ligència artificial. Javier i Marcos, benvinguts.
2: Hola,
3: hola, què tal?
1: Un tema que ara fa ja uns quants mesos veu parlar al voltant de la intel·ligència artificial, sobretot una mica l'efecte que pot tenir a les feines. Me recordo que hi havia un estudi universitari que veu parlar que encara no es podia constatar que hi hagués una substitució, que no era tan clar que hi hagués una substitució, si l'ús. Avui voleu tornar una mica en aquest tema, que sempre és interessant, que pot preocupar molta gent que escolta l'altra ràdio, perquè treballadors, treballadores, segur que a temps vista, sigui curt, mitjà o llarg, és evident, com tot, com ha passat amb internet, com ha passat amb altres tecnologies, que la intel·ligència artificial alterarà doncs, determinades feines, la forma d'actuar, ajudarà a fer determinades coses, pot eliminar determinades feines, en sortiran d'altres, no? Per tant, és evident que molta gent ens pot preocupar, perquè tot això de la feina és un tema que és on ens guanyem les garrofes i ens preocupa, o fins i tot on ens passem bé desenvolupant una feina per la qual ens hem preparat. Comenteu avui una mica com ha evolucionat, potser d'una forma ràpida, breu, en aquests últims 4 anys, no? Quan això s'ha fet molt popular, no? Estem parlant dels últims 4 anys, l'aplicació de la intel·ligència artificial, l'efecte a la feina, en aquest cas, com a entrada, i després podem veure una mica, potser, més detall, alguns exemples, no?, de què realment què està fent la intel·ligència artificial en algunes feines que vosaltres considereu interessants d'explicar avui. Comences tu, crec, Marcos, no?, una mica amb aquesta situació general, no? Això de intel·ligència artificial, feina, estem en aquest maig del 2026, com ho tenim?
2: Clar, quan vam començar el novembre del 22 i això es va fer popular de cop i, ostres, es va veure que realment, bueno, a la feina podia ajudar, no? Hi havia moltes tasques on ràpidament podien automatitzar coses, podien fer preguntes, no? Hi havia, o sigui, coses a les que responia ràpidament. Això ha canviat molt, o sigui, vull dir, durant aquests 4 anys ha passat una cosa, i és que hem passat de fer servir l'eina en aquell moment, com hem explicat alguna vegada, no?, com aquell predictor de paraules, no?, que era capaç de respondre a preguntes.
1: Que eren models molt pensats en llenguatge, models de conversa.
2: No? I la nostra interacció era realment la d'una conversa, era molt síncrona. Jo et pregunto, tu respons directament.
1: Amb una gran qualitat, una gran credibilitat i un llenguatge absolutament coherent.
2: Pregunta-resposta, molt ràpid, i la interacció era en base a això.
1: D'acord.
2: Vale? I sobretot era també poc determinista. Per exemple, els primers models doncs, no sumaven, no multiplicaven bé. O sigui, aquí tenien certs problemes. O sigui, eren capaços de donar-nos una resposta.
1: Grans oradors i en algun moment fallaven estrepitosament. D'acord.
2: Però sí que, o sigui, durant aquests 3 anys primers hem estat evolucionant això, millorant-lo molt i millorant aquestes converses de manera, això, no?, tu a tu, ràpidament, conversa ràpida, demanar coses curtetes i molt evidents. Però aquest any 2025, a finals de 2025 i sobretot a principi de 2026 amb la sortida de les darreres versions de GPT 5.3 i de Claude 4.6, no? Aquí és on ha passat hi ha hagut un canvi molt gran, i és que ara han sortit els models raonadors, no? Ja els tenim molt disponibles, van sortir durant el 25 i ara ja s'han fet clarament, i aquí ha canviat el joc, ha canviat com ens relacionem amb la IA. Ja no és una qüestió d'una pregunta-resposta síncrona, sinó de un agent al que li encarreguem una feina. Li encarreguem una feina i ell, o sigui, no respon immediatament, no calcula quina és la paraula que fa, que vindrà després,
1: d'acord,
2: sinó que el que fa és, o sigui, dir, pensa, ara fa un pla, mira què és el que hauria de, com hauria de calcular aquesta resposta que ens dona, i segueix aquest pla. I fins i tot es corregeix ell mateix si veu que en algun moment no arribarà allà on som. O sigui, la relació nostra i la feina que poden fer ha canviat radicalment, perquè ara li encarreguem coses molt més complexes. I, de fet, s'ha vist que ha passat a tenir un impacte molt gran en feines en les que al principi potser no era, com, per exemple, doncs, tot el que tingui a veure això, no?, amb la tecnologia, amb la programació, per exemple. No? O sigui, de fet, aquests models han començat a programar-se a si mateixos. O sigui, i estan tenint un impacte molt gran en tasques com aquestes. Ara ja no és una qüestió de pregunta-resposta, sinó de t'encarrego una feina i ja la faràs, triguis el que triguis.
1: Aquest és el punt que ens trobem, magníficament explicat, com sempre, per en Marcos Montero, de 5PC, i ara en Javier Otero és qui ens donarà potser alguns exemples d'alguna manera del que està podem fer, no, la intel·ligència artificial, sí, en algun tipus de feines, no?
3: Sí, de hecho, esta es la gran pregunta, ¿no? Porque ahora hemos visto, Marcos nos lo ha explicado, que vale, ahora ya es capaz de hacer trabajo, no solo responder, pero ¿cómo medimos esa capacidad?
1: D'acord.
3: Pues hay una empresa sin ánimo de lucro que se llama METR, tiene la web es METR.org, una organización, como decía, sin ánimo de lucro, que intenta medir o establecer una prueba que cuantifique bien cuál es la capacidad de una inteligencia artificial de hacer trabajo real que hacemos los humanos, de varios tipos, y para medirlo lo que han hecho es, dicen, bueno, pues vamos a pensar un trabajo que haría un humano en un puesto de trabajo habitual, yo qué sé, programar una aplicación o hacer un informe de investigación de mercado, sí, o hacer una redacción de una sentencia.
1: Sí, sí.
3: Entonces, ponen a personas a hacer unas tareas concretas, las contratan a esas personas, les dan la tarea, miran a ver cuánto tiempo tardan en hacerla y luego le dan la misma tarea a una inteligencia artificial de las más avanzadas y miden a ver cuándo la inteligencia artificial es capaz de hacer la mayoría de veces la tarea bien, mejor que el humano incluso. Entonces, esto empezó a medirse hace años, como decía Marcos, en el 2022. Al principio, las primeras versiones de ChatGPT eran equivalentes a lo que hace un humano en unos pocos segundos, porque al final te respondía, le preguntabas, ¿cuál es la capital de Azerbaiyán? ¿No? Y bueno, te lo calculaba en unos pocos segundos, lo mismo que tú tardarías en buscarlo en Google, probablemente, ¿no? Esto ha ido mejorando y ahora, en los últimos meses, ya estamos bastante por encima de las 10 horas. Es decir, una inteligencia artificial puede hacer de forma autónoma, sin que le digas absolutamente nada, un trabajo que un humano tarda más de 10 horas en hacer. ¿No? Es una métrica, una manera de calcular el trabajo autónomo bastante interesante, porque estamos hablando de decirle, tienes que hacer esta tarea, solo te doy el enunciado,
1: sí,
3: y
1: sí,
3: tú te planificas el trabajo, miras a ver si tienes que buscar en internet, miras a ver si tienes que acceder a algún sistema de información externo, si tienes tú que programarte algo internamente, es decir, hacerte código de programación para hacer algún cálculo, y luego acabas la tarea. Esto más o menos se está doblando cada 6 meses. O sea, la capacidad de trabajo autónomo que puede hacer una IA mejor que un humano se duplica cada seis meses más o menos. Claro, esto quiere decir que en una década son multiplicar por 1000. Es decir, que si ahora estamos haciendo tareas que un humano tardaría 10 horas en hacer, en una década la IA podrá hacer de manera autónoma algo que un humano tarda 10.000 horas en hacer. Esto es un poco la progresión que estamos viendo.
1: Bé, gairebé. Com tantes vegades ha passat a la secció del Javier Otero i Marcos Montero de I5OPC, no? És aquest silenci per acabar de digerir això que amb tanta claretat ens presenten, amb afany divulgatiu, no? Vull dir, evidentment que això és molt probable que tindrà uns usos clarament beneficiosos, interessants, que qui neix avui, quan sigui adult, haurà viscut i conviscut, com la gent que heu nascut, el patinet elèctric, els cotxes, l'altre, els que veuen els sistemes, diguem-ne, que són extraordinaris de telecomunicació, que no Spotify, la quantitat de música, coexisteixes. Fa 100 anys aquella persona l'haguessis trobat totalment desplaçat, però que també hi haurà altres usos que potser es veuran, doncs, que poden ser clarament negatius o nocius, o que potser podrien ser factibles a ser realitzats, però que la pròpia societat decideix, exacte, no dur-ho a terme, no? Vull dir que aquí poden haver-hi moltes variables, no? Com passa a vegades amb qüestions tecnològiques, que es podria fer una qüestió, però que es decideix que allò, pel motiu que sigui, no interessa o es considera que no es procede. Fascinant, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica activitat divulgativa, Javier i Marcos, d'aquí unes setmanes més a l'altra ràdio. Gràcies.
3: Gracias a tú.
4: Por tantas mamas.
0: L'altra ràdio. Amb Sintoniki.
1: I entrem ara dins de l'espai que presenta cada mes la Comissió de Gènere del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Avui la enginyera informàtica Alicia Coca ens presenta la campanya Ei! Puja el tren del futur.
5: És una campanya pionera que varen mostrar per primera vegada el 2023 fent el seu llançament el Dia de la Nena, la Dona i la Ciència. La campanya la varen dissenyar des de Dones Coinf que és la Comissió de Gènere del Col·legi d'Enginyeria Informàtica, i cerca posar en valor a les enginyeres informàtiques del nostre país i també a dones històriques que són referents de la nostra professió. Des de la Comissió de Gènere de Dones COINF fa anys que treballem per reduir l'escletxa de gènere del sector, especialment acusada en els estudis d'enginyeria informàtica, i on un dels factors que considerem més determinant és poder mostrar dones informàtiques que serveixin de referents per les noies. És ja una realitat que el món és digital i que la tecnologia ha d'estar dissenyada per dones i per homes, perquè la mirada femenina aporta uns valors que són imprescindibles perquè aquest progrés estigui al servei de les persones i ens permeti avançar cap a una societat 5.0, una societat més intel·ligent. La campanya DEI, Puja al tren del futur, es sustenta sobre un format molt visual. Utilitzem els gràfics de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, on substituïm els noms de les estacions per noms d'enginyeres informàtiques, tantes com estacions hi ha a les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. Els cartells publicitaris es poden veure a determinades estacions en format tòtem i pantalles, i també als espais de tertúlia d'algun dels trens de FGC, els espais de tertúlia que són aquells que hi ha entre els blocs de seients de 4. Els pòsters porten un QR que condueix a la web de Tren del Futur, on es pot tenir més informació d'aquestes enginyeres informàtiques, saber qui són i quina és la seva feina, veient així una varietat d'activitats professionals que es poden fer a partir dels estudis d'enginyeria informàtica. Ferrocarrils de la Generalitat col·labora amb la campanya, cedint els espais per ubicar aquests gràfics d'estacions per on passa el nostre tren del futur. La campanya és visible durant un mes, des del Dia de la Nena, la Dona i la Ciència, i fins al 8 de març, Dia de la Dona. Els cartells luminosos s'ubiquen a estacions com Plaça Catalunya, Plaça Espanya, Provença, Europa Fira. Europa Fira, per exemple, és una estació de referència per al Mobile World Congress. Són estacions i trens per on passen cada dia milers de viatgers i, per tant, tenir aquests espais ens dona molta visualització. Amb el nom de la campanya hem fet un cert joc, fent una crida EI, que utilitza les lletres EI inicials d'enginyeria informàtica. Però també hem volgut posar en rellevància que l'enginyeria informàtica suposa un tren cap al futur, un tren que ni les dones ni la societat podem perdre. Per això diem, ei, puges al tren del futur?

0: Magnífica aquesta ràfaga del gat mariner perquè contactem amb els estudis de Ràdio L'Escala. Ara ja tenim a un dels professionals de Ràdio L'Escala, que és en Sergi Corral, però a banda de ser company d'ofici, ve a l'altra ràdio des de fa molts anys amb nom de Meteoclimàtic, un web amb dades fefaents de meteorologia, estacions automatitzades, bona informació que mereix la consulta en el site d'internet, qualsevol cercador, si poseu Meteoclimàtic i arribareu. Doncs bé, en Sergi Corral de Meteoclimàtic ens presenta l'espai mensual de tecnologia i meteorologia de l'altra ràdio. Quan vulgui, Sergi.
1: Benvolguts oients de l'altra ràdio. En aquest espai de maig us vull presentar una eina que segur, o potser alguns de vosaltres coneixeu. És el visor de l'aigua a temps real de l'Agència Catalana de l'Aigua, és a dir, de la Generalitat de Catalunya, on hi podem fer un seguiment en temps real, minut a minut, de tres coses molt interessants. Primer de tot, l'aforament dels rius de les conques internes de Catalunya, l'estat dels embassaments de les conques internes de Catalunya i una superposició del radar del Servei Meteorològic de Catalunya sobre aquesta cartografia. Per què és interessant aquesta eina? Doncs perquè en episodis, primer de tot de pluges, evidentment, podem seguir minut a minut com van creixent els rius, i com van creixent els rius tenint en compte els llocs on ha plogut, on està plovent, on plourà fort les properes hores. Ens dona, tenim per exemple a la conca del Llobregat, el riu Llobregat, tenim informació del cabal, proporcionat en metres partit per segon, evidentment, i del nivell del riu, o sigui, donen expressió en centímetres, però també en metres. És molt interessant perquè, tenint en compte el cabal i l'altura, l'Agència Catalana de l'Aigua esdevé diferents graus d'alerta, o sigui, un grau sense alerta, un grau moderat, alt, molt alt i excepcional. És a dir, això ens ajuda a valorar les crescudes dels rius quan són greus de veritat i quan poden portar problemes d'inundacions. També a partir d'aquí podem veure com es gestionen el nivell dels embassaments, per exemple, i el desembassament d'aquests pantans en cas d'urgència o en cas d'episodis de pluja molt, molt forta, com els que hem tingut aquest passat hivern aquí a Catalunya. Doncs, per tant, una eina de seguiment meteorològica, però sobretot hidrològica, és a dir, que fa referència als rius, rieres i embassaments de Catalunya, de les conques internes, és a dir, d'aquells rius que no pertanyen a la Confederació Hidrològica de l'Ebre, ni el riu Ebre, ni el riu Segre, ni els seus afluents, només el que pertany a la gestió pròpiament de la Generalitat de Catalunya. Entreu-hi, feu una ullada, sobretot quan hi ha episodis de pluges intenses. I va, un afegit, un visor geogràfic, en aquest cas de geografia, de topografia, de muntanyes. En aquest cas heu d'anar a l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i el visor és el Visir 4. Podeu fer zoom allà on vulgueu, imatge topogràfica, imatge de satèl·lit, per veure tots els detalls, tots els topònims i tot el relleu de Catalunya. Va, entreu a internet i entretingueu-vos amb aquestes dues eines. Visor de l'aigua en temps real, de l'Agència Catalana de l'Aigua, i el Visir 4 del Servei Geològic, Cartogràfic i Geològic de Catalunya. A reveure, que vagi molt bé, fins la propera.
2: L'altra ràdio, amb Sintoniqui.
0: Transitant per aquestes ones radiofòniques de la freqüència modulada de la TDT, fins i tot pel satèl·lit, perquè Radio 4 Europa també es pot escoltar via satèl·lit, i sobretot també la distribució en el si d'internet, aquí hauríem de parlar de bits, bé sigui en temps real, si algú escolta doncs, el directe de Radio 4 en aquesta nit de dissabte, o si no, doncs ens escolteu a la carta a través d'ARN Audio. Mira que hi ha maneres d'escoltar aquest programa de ràdio i en concret aquesta emissora pública. Doncs bé, totes aquestes maneres ara conflueixen cap a la secció de ciència i tecnologia que cada mes ens porta la física, la ballarina, la creadora de la mandarina de Newton, que és la Irene Lapuente. Quin tema ens portes avui, Irene?
3: Avui us porto un tema proper, d'aquí, de Barcelona, on fa poc s'ha inaugurat el Caixa Research Institute, un nou centre de recerca que vol convertir-se en un referent en l'estudi del sistema immunitari al sud d'Europa. El projecte està impulsat per la Fundació La Caixa i no és precisament petit. Es preveu una inversió d'uns 100 milions d'euros i unes instal·lacions d'uns 20.000 metres quadrats, és a dir, un centre pensat a gran escala. De fet, per a qui hagi passat per la Ronda de Dalt, segur que haurà vist que justament davant del Museu de la Ciència Cosmocaixa hi ha obres des de fa un temps. Aquests treballs són els que estan donant forma al Caixa Research Institute. La idea principal de l'Institut és investigar com funciona el sistema immunitari, però no de manera aïllada, sinó entenent com es relaciona amb moltes malalties diferents, per exemple, el càncer, les infeccions o fins i tot les malalties neurodegeneratives. La clau és que el sistema immunitari no només ens defensa, sinó que també participa en el desenvolupament de moltes patologies. En total, el centre preveu reunir unes 500 persones, entre elles més de 400 investigadores. I això és important perquè no es tracta només d'un laboratori més, sinó d'un espai on es vol concentrar talent científic de diferents països i disciplines. Un dels objectius principals és el que es coneix com a recerca translacional. És a dir, que allò que es descobreix al laboratori no es quedi només en un article científic, sinó que pugui acabar ajudant a millorar el diagnòstic o tractament real per a pacients. L'objectiu final és aconseguir un impacte directe en la salut. La inauguració oficial ha estat un acte amb força pes institucional, amb la presència de representants de l'Estat, de la Generalitat i de la mateixa Fundació La Caixa, però més enllà del protocol, el que ha destacat és el missatge de fons: apostar per la ciència com a eina estratègica. El fet que el centre estigui situat just davant del Museu de la Ciència Cosmocaixa no és una coincidència. La idea és crear un entorn on recerca i divulgació vagin de la mà, on la ciència no quedi tancada en laboratoris, sinó que també es pugui explicar i apropar a la ciutadania. De fet, el Cosmocaixa rep més d'un milió de visitants cada any, de manera que pot jugar un paper molt important a l'hora de connectar la recerca puntera amb la societat. Barcelona ja és, des de fa uns anys, un dels principals pols científics d'Europa en biomedicina. Té hospitals de referència, centres de recerca molt actius i una xarxa de col·laboració internacional consolidada. Aquest institut reforça encara més aquesta posició. El Caixa Research Institute no neix com un element aïllat, sinó com part d'un ecosistema que ja existeix i que ara suma un actor específicament centrat en la immunologia, un camp cada vegada més important en la medicina moderna. Al final, entendre el sistema immunitari és gairebé com entendre el sistema operatiu del cos, i com millor el coneixem, més possibilitats tenim de desenvolupar tractaments més precisos, més personalitzats i sovint més eficaços. D'altra banda, Barcelona també és una ciutat amb una forta aposta per la cultura científica, amb la Festa de la Ciència que ja ha arribat a la seva 19a edició, la Bienal Ciutat i Ciència, diversos museus científics, una oficina de ciència ciutadana i estratègies de transferència del coneixement. Tot això configura un ecosistema on no només importa la recerca, sinó també la divulgació, la comunicació científica, la gestió del coneixement i fins i tot la política científica. En aquest sentit, tots els actors del sistema són importants i contribueixen a fer de Barcelona un lloc millor per a la societat i per al coneixement. I aquest és, en el fons, l'objectiu del Caixa Research Institute: transformar el coneixement científic en millores reals per a la salut de les persones.
0: Ràfaga que em serveix per fer un petit glob d'aigua, sempre va bé. Anava bevent aigua, no només quan es fa ràdio, sinó la vida en general. Gran part del nostre cos és aigua, gran part del planeta és aigua. Qui està aquí també perfectament hidratat és en Francisco Rubio, per donar-nos freqüències i horaris del món de l'una. Curta des de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, ADXB, entitat de radioescoltes sense ànim de lucre, que en el CIDE Internet. Paco, benvingut a Internet. Esteu a...
4: Que tal sento? Estem a adxb.org.
0: Doncs amb aquesta adreça d'Internet ens endinsem ja amb horaris i freqüències. Tots els horaris són hora local catalana, hora nostra. Comencem per Ràdio Filipines.
4: Sí, aquest mes ha arribat la primavera, bon temps, tot això, moltes hores per escoltar la ràdio, i parlem d'emissores que s'escolta molt bé aquí a Catalunya, no hi ha cap problema. Comencem per Ràdio Filipines, l'emissora internacional d'aquest país. Es pot escoltar sobre les 8 de la tarda perfectament a la freqüència de 15.190, Ràdio Filipines, sobre les 8 de la tarda.
0: Anem encara més enlluny de les Filipines, des d'on nosaltres estem, a les Antípodes, Ràdio Nova Zelanda.
4: Sí, més de 13.000 quilòmetres de distància, les Antípodes nostres, degut a que no hi ha tantes emissores, només hi ha a Xina, en totes les bandes. Es poden escoltar perfectament, en qualitat molt bona, quasi diria d'FM, però és per ona curta, Ràdio Nova Zelanda Internacional, 9.700 quilocicles, a partir de les 7, 8 de la tarda, Nova Zelanda, en anglès, però atenció, en idiomes també d'allà, del Pacífic.
0: Idiomes del Pacífic.
4: Tonga, Tuvalu, tots aquests països.
0: Perfecte. Bon DX, però que diu en Francisco Rubio que és relativament senzill d'escoltar. Anem cap a la ràdio pública de l'Índia, que actualment és Akashvani Ràdio.
4: Sí, abans tots les coneixíem com All India Radio, la ràdio de tota la Índia, ara es diu Akashvani, i aquesta emissora que ja té 100 anys d'història de la Índia, va canviant de freqüències. La freqüència d'aquest estiu és 9.620 a Akashvani, All India Radio. Podem escoltar-la a 9:45 de la nit, un programa d'una hora en francès. També té informatius en anglès durant aquests horaris i és molt escoltada a tota Àsia.
0: Algú es pot estranyar que esmenti a Francisco Rubio en aquest punt del mes de maig, estiu. Ja sé que encara no estem a l'estiu, però és el període radiofònic
4: fins al mes d'octubre.
0: Estiuenc, que comença una mica abans, diem-ne, de l'estiu pròpiament de l'estació. Dit aquesta puntualització, seguim bastant distants. Ens anem ara cap a l'illa de Madagascar, en concret una emissora religiosa que és amb la que avui tanques aquesta secció.
4: Sí, recordo, Cinto, a Madagascar va haver-hi durant molts anys una planta transmissora d'ona curta de Radio Nederland.
0: Radio Nederland, que s'escoltava molt bé.
4: Molt potent. Per sort, igual que altres plantes transmissores van desaparèixer, les van tancar i les van fotre tot fora, aquesta va aguantada de Madagascar, la va agafar al final una emissora religiosa, una emissora cristiana, no catòlica, sinó cristiana, i ara fa emissions des de Madagascar, African Pathways Radio, una emissora que en diferents idiomes, l'anglès és el més conegut per nosaltres, 13.670, African Pathways Radio, a les 8 de la tarda.
0: Tens ganes de fer més ràdio, Paco?
4: Sí.
0: Doncs escolta'm, com és habitual, final de cada mes tornes al programa. El Paco és una mica l'excepció, és un dels col·laboradors únics que surt dues vegades al mes a l'altra ràdio des de fa molts anys. Fem la tertúlia de la cua
4: conforme, buscarem notícies.
0: Fins aleshores, Paco.
4: Gràcies.
2: L'altra ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Aquest qui us parla li agrada el Bugalú i aquest qui us parla li agrada de poder tornar a anunciar que hi haurà una nova edició del DMT Fòrum, en aquest cas corresponent a l'any 2026. El DMT Fòrum, que és una de les trobades del món de la telecomunicació a Catalunya més importants, sempre es fa al voltant del Dia Mundial de les Telecomunicacions. Aquest Dia Mundial de les Telecomunicacions de l'Unió Internacional de Telecomunicacions ja fa molts anys que se celebra el dia 17 de maig, però el DMT Fòrum sempre busca una data propera en aquell dia 17 de maig. Ara us diré quan es fa.

0: dependències de la seu de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència a Barcelona, un edifici també singular, modern, que està molt a prop d'aquest de Roc Boronat 127, en el carrer de Bolívia. Està escassament a 100 metres d'on ara jo us estic parlant. Una edició que també serà especial, no únicament pel que s'hi farà, sinó per una qüestió que ara comentarem. Tenim com cada mes el gerent de FECEMINTE, en Guillermo Canal, al nostre programa. Benvingut, Guillermo. Suposo que hi ha una mica enllestint tot plegat, i edició que jo crec que serà especialment rellevant enguany perquè coincideix amb la integració de FECEMINTE amb Acutelan, no? Acutelan no fa també gaires programes, ens ho avançaves, i bo seria avui, que tenim una mica de temps, que ens expliquis primer, abans d'entrar en el DMT Forum, què és Acutelan i també dins de FECEMINTE què pot suposar aquesta integració, no? Anem per ordre. Acutelan, aquest nom que vas dir que no es correspon a cap sigla.
1: Ah, exactament. Hola, sento. Bé, a principis d'any es va formalitzar aquesta integració de FECEMINTE amb Acutelan. I us explico una miqueta. FECEMINTE ja sembla més o menys coneguda per tots. És una associació empresarial d'àmbit català que agrupa des d'operadors de telecomunicacions, instal·ladors, enginyers i tot tipus d'empreses de l'ecosistema de les telecomunicacions. Però aquí a Catalunya. Fa un temps es va plantejar que des d'aquí de Catalunya, pues, possiblement la capacitat de donar suport i la capacitat de ser influents era molt relativa, i es va començar a parlar amb una de les associacions territorials la formació d'una entitat d'àmbit estatal que tingués aquesta força i aquesta capacitat. Bé, aquí, d'aquí neix Acutelan, i efectivament, Acutelan no vol dir res.
0: Sí, és això me'n recordo que marca, fa uns mesos, no? És un nom de marca. D'acord, igual que hi ha una marca de vehicles, el que sigui, i un model, no?
1: Correcte.
0: En aquest cas...
1: El nom oficial i formal és Associació Nacional d'Operadors, Infraestructures de Telecomunicacions i Televisions Locals.
0: Clar, aquestes sigles que ens acabes de dir, aquest nom formal, si anem lletra per lletra, dels inicis a paraula, no es correspon amb el nom pròpiament comercial, la marca que dius Acutelan, no? Per tant, d'alguna forma, no podíem dir que és una absorció, allò que vols dir, mira, han vingut d'aquí, han absorbit, quedem diluïts en allà,
1: no.
0: Sinó que dins la gestació, com molt bé acabes de dir, Guillermo, d'Acutelan, des de la pròpia FECEMINTE i d'altres, diguem-ne, entitats amb diferents indrets de l'estat espanyol, es va considerar necessari la creació d'aquest ens, no? Per tant, és una suma d'esforços col·lectiva.
1: Exactament. D'una banda, és cert que d'alguna manera pues, perdem la nostra capacitat individual de prendre decisions. Les decisions ara tindran que ser...
0: col·legiades, evident, d'acord.
1: Exactament, de manera col·legiada,
0: sí, sí.
1: Però jo crec que guanyem força i, sobretot, capacitat de representar els socis. És a dir, crec que és un benefici real per tots els socis. La idiosincràsia que tenim pròpia d'aquí de Catalunya pues, es conserva. Ja ens preocupem de que això sigui així, i el català que estigui present contínuament als nostres comunicats.
0: Molt bé.
1: Però bueno, però ara tindrem que jugar un joc una miqueta més ampli, i suposo que també a nivell internacional hi haurà
0: també
1: la capacitat
0: beneficiós,
1: de tenir més potència.
0: No, queda molt clar, i també doncs, per l'estima que tenim des de l'altra ràdio en FECEMINTE, amb tants anys de col·laboració, més de dues dècades que està dit aviat, ara que Ràdio 4 està celebrant 50 anys, el nostre programa està als 46, ara hauríem de mirar amb exactitud, però dues dècades segur que FECEMINTE està intervenint a l'altra ràdio i algun any més segurament, doncs ens agrada saber que és una qüestió voluntària, amb una voluntat doncs, clarament de potenciar i que les particularitats o el manteniment fins i tot de la llengua catalana amb actes, amb comunicacions, quan pertoquin, evidentment, els associats de Catalunya, es mantindrà, per tant, un molt bon aclariment. Anem ara una mica, si et sembla, Guillermo, ja cap al DMT Forum 2026. Jo he pogut assistir en unes quantes edicions d'aquest nou format i, veritablement, han estat exitoses. Jo crec que la d'enguany no serà una excepció. Quina presentació ens podries fer una mica? Potser destaquem la part, si et sembla, una mica dels debats,

0: quines temàtiques heu previst i potser algun dels noms d'alguna de les persones que intervindran.
1: Bé, a veure, com ja s'ha experimentat el DBT Fòrum últimament, es basa en tres subjectius, que és els debats, són els premis, un lliurament dels premis, i el networking. Aquests són els tres punts essencials o rellevants que es persegueixen en aquest DMT Fòrum. El tema dels debats, tindrem dos debats, com és també tradicional, un al voltant del tema dels operadors de telecomunicacions i un altre al voltant de les infraestructures digitals.
0: D'acord, el primer veig aquí el títol literal, operadores en transformació, nous models de negoci.
1: Exactament, és a dir, les operadores que porten transformar-se ja últimament diversos anys, però sí que és cert que és un continu que estan adequant a les característiques diferents del mercat. Uns deixen infraestructures, uns altres es dediquen únicament i exclusivament a gestionar infraestructures, es converteixen en proveïdors de tecnologies en general, i aleshores, bueno, això afecta els grans, per una banda, però també els petits d'una altra manera. Aleshores, aquest és l'objectiu d'aquest debat.
0: Molt bé.
1: I el segon debat...
0: Que, deixem dir, veig aquí que hi haurà representants, no fa falta dir noms i càrrecs,
1: bueno,
0: però de Catalunya Telecom, d'Unívia, de Telefònica, i en aquest cas la conducció la farà... mira, no fa gaire, el teníem a l'altra ràdio, és casual, en Joan Francesc Fondavila, que a més de ser catedràtic d'universitat i el president de l'Associació Catalana de Comunicació, és també el director del Centre d'Estudis sobre el Cable, el director de Secable. No fa gaire el teníem al programa especial de 50 anys a l'altra ràdio amb la seva qualitat de president de la Societat Catalana de Comunicació. No? Per tant, en Joan Francesc Fondavila faria la moderació d'aquesta primera taula. Temàtica del segon debat.
1: La temàtica, el títol que porta és infraestructures digitals, evolució i oportunitats, i si abans parlàvem del tema de la prestació de serveis, ara parlarem del tema del desplegament d'infraestructures, que ja no són infraestructures de telecomunicacions, sinó infraestructures digitals, que aparquen a tot tipus. I aquí, home, i aquí tenim que dir que el moderador d'aquesta taula serà el senyor Sintonic.
0: És veritat. Mira, un altre que va participar al programa especial dels 50 anys de Ràdio 4, avui ens trobem, perquè també, evidentment, jo el vaig presentar, estàvem allà a la seu de Blanquerna, la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, i dic, mira, de passada, avui, un altre que hi era, el control de so, el company que avui està a la part tècnica, l'Aro Sanent, que estava allà amb l'Alejo del Peral. No? Quin important és també, evidentment, les persones, i molt content per part meva i agraït de fer la moderació d'aquest segon debat, amb aquesta simbiosi, i a més coincidint, no?, amb que és significatiu amb l'última marca de FECEMINT amb el DMT Fòrum com a tal, però amb 50 anys de Ràdio 4, no dic que Ràdio 4 també participa com a mitjà de comunicació que us dona suport, i per tant en nom de Ràdio 4, amb els 50 anys a l'emissora, per part meva, un plaer, i no cal dir, aquesta relació de l'altra ràdio amb vosaltres, representants d'Alfa Enginyeria, representants d'Innova Sense Límits, o per exemple d'una enginyera de telecomunicació com seria la enginyera Meritxell Bosch, per dir les persones que participaran en aquest debat. Després hi haurà una cloenda institucional que està previst que la pugui fer el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, el senyor Albert Tort, i seguidament el lliurament dels 25ens Premis Connexió, no? Pel que estic veient a la sala Cantiana.
1: 25 edicions dels Premis Connexió, que estan dividits en tres categories: dinamisme empresarial, iniciativa institucional i excel·lència professional. Vale? I a la inauguració i benvinguda, comptarem amb el president de FECEMINTE, com és tradicional, amb una persona de la CNMC, que en aquest cas serà l'Alejandra Diturriaga, la directora de telecomunicacions i sector audiovisual de la CNMC.
0: Que habitualment també ha inaugurat, no?, les edicions últimes del DMT Fòrum.
1: Per això dic, com és habitual.
0: Sí, sí, és veritat.
1: I la presència també del president de Cotelan, degut a que, d'alguna manera, ja estem en aquest procés d'integració durant aquest any,
0: molt bé, ja que també, també hi seria present. Doncs jo crec que, com estem dient, amb l'experiència de les últimes edicions aquest DMT Fòrum i pels temes que s'hi tracten per la vàlua dels ponents, no? I habitualment són debats també amb molt aspecte pràctic, amb moltes dades, a banda dels parlaments inicials, que també, en el cas de la senyora Iturriaga, molts parlaments que ha fet des de la seva posició ha facilitat dades, és a dir, no només ha parlat d'aspectes, sí, generals o d'aspectes polítics, sinó que
1: molt detallista
0: en el sentit positiu, no? De fets, de, sí, situacions, d'exemples concrets, que això també és molt interessant. En aquest cas, i ara parlo no com a persona del vostre sector de telecomunicació, sinó com a periodista, per tant, segurament que tornarà a ser un èxit.
1: I no volia concloure sense donar la gràcia als patrocinis i als patrocinadors, que són els que d'alguna forma fan possible tot això. Aramo, Astra, Fitel Network, Level Instructor, Nexiatel, Parlem, Vera i Xarxa Oberta. Com podeu veure, l'acte està molt, molt, molt orientat a l'àmbit català.
0: Sí, sí.
1: I aquest acte es pretén que continuï sent així, encara que Fedeminte ja no sigui Fedeminte, que sigui Acutelán.
0: Que sigui Acutelán, però que no es perdrà aquesta magnífica característica, no?, de posar en valor la feina dels professionals de les telecomunicacions, que evidentment són internacionals com a tal, però les empreses tenen les seves seus a Catalunya i algunes fa molts anys que hi treballen, a banda també de l'ús del nostre idioma en aquest sector. El dit 19 de maig, durant tot el matí, a la seu de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència a la ciutat de Barcelona, edició del DMT Fòrum 2026. En parlarem, evidentment, posteriorment a l'altra ràdio quan torni en Guillermo, canal de Fedeminte. Ens retrobarem d'aquí pocs dies ja, de manera personal, en aquell matí, per poder, en el meu cas, tenir la satisfacció de moderar el segon debat que avui també hi hem pogut avançar. Que vagi molt bé, Guillermo. Fins d'aquí pocs dies.
1: Gràcies, Cinto.

0: Uns segons perquè entri en aquest locutori el president de la Unió de Radioaficionats de Catalunya Urcat, en Ramon Ribàs. Benvingut, Ramon, estaves escoltant en Guillermo Canal atentament sobre aquests actes que es faran amb motiu del DMT Fòrum 2026 i el lliurament també dels Premis Connexió. Dic ara, Ramon Ribàs, professionalment, ara no cal descobrir aspectes personals, lligat també professionalment al món de les telecomunicacions. Exacte. Durant molts anys, però aquí vens en qualitat de radioaficionat. I ho vens no només perquè ets president d'Urcat, i pots ser president d'Urcat, perquè tens indicatiu.
1: Exactament.
0: Legal.
1: Exactament.
0: Recorda'ns el teu indicatiu.
1: Eco Bravo 3 Charlie Juliet Romeo.
0: Molt bé, per tant, Eco, has dit...
1: Eco Bravo
0: 3. Bravo 3, eh?
1: Sí, jo he conservat l'Eco Bravo. Bravo, perquè va ser l'indicatiu que vaig aconseguir l'any 85 o 86.
0: I després l'Eco Bravo 3, les sigles...
1: Charlie Juliet Romeo.
0: Que corresponen a la
1: CJR.
0: Aquí està, de cadascuna d'aquestes lletres. Faig memòria, de l'últim programa que deies, hi haurà l'últim acte que té a veure amb el mil·lenari de Montserrat, perquè estem al 1001, sembla el nom del gos del Tintín.
1: Exacte.
0: El 1001. Ara, jugo jo amb els noms, evidentment, ja, i la xifra, amb tota la serietat, perquè crec que era el 25 d'abril, era al voltant de Sant Jordi, no?
1: Exacte.
0: I de la Verge de la Mare de Déu de Montserrat, no? El 25 d'abril us veu trobar totes les operadores i operadors que veu participar durant més d'un any activant un indicatiu especial per commemorar el mil·lenari de Montserrat. Feia una trobada per donar ja final i per celebrar l'èxit, no? Com us va anar l'acte del 25 d'abril?
1: Primer de tot, també ben trobat, i és un plaer estar aquí davant d'aquests micròfons. A veure, la trobada, l'acte de cloenda, que li vam dir, va ser el dia 25, el passat dissabte, dia 25, el vam fer a la sala polivalent de l'Hotel d'Entitats de l'Ajuntament de la Llagosta, que ens cedeix molt amablement l'espai per tenir la nostra estació i també per fer aquestes activitats conjuntes de tots els socis i simpatitzants. Va haver-hi un èxit d'assistència, van ser més de 30 persones.
0: Molt bé.
1: Entre els quals van estar, lògicament, els activadors que durant 15 mesos, com bé has dit, van estar fent possible, van posant a l'aire aquests indicatius especials.
0: Si dius els 30, gairebé potser tots ho eren, però quants operadors veu arribar a sumar que haurien participat durant un any?
1: En total, si ara em falla la memòria, 26 operadors. Déu-n'hi-do. Sí, venien alguns amics i simpatitzants.
0: Sí, que alguns acompanyats, però vull dir que un indicatiu, per tant, que va ser operat per Urcat gràcies a aquesta participació d'unes 26 persones que es anaven rellevant, etc., operant les seves estacions. Per tant, acte satisfactori.
1: Molt satisfactori. Vam aprofitar per repassar les principals xifres, que això precisament que van ser 26 persones activant, i 5 operadors. Es van fer més de 40.000 contactes, que és una xifra molt interessant, molt respectable, arribant a gairebé tots els racons del planeta Terra. I el que vam fer és un recordatori, un guardó per donar-li personalitzat a cada un dels participants de manera que puguin tenir aquest record.
0: Què es veia, per curiositat, a la QSL commemorativa? És a dir, els contactes, quan es verificava, ara es fa de manera electrònica, quina imatge veu triar?
1: En el diploma havia un perfil de Montserrat.
0: Del que és la cadena de muntanyes.
1: Sí, la cadena de muntanyes. Sí,
0: d'acord,
1: sí, sí.
0: La imatge, en aquest cas, representativa. Tu, com a operador, recordes algun país, algun contacte que ara et vingui a la memòria?
1: Doncs jo t'he de confessar que, com a operador, no vaig estar operant les bandes d'AQF, que són les que permeten més distància.
0: Vas fer bandes locals a BAQF.
1: Vam fer a BAQF per donar peu, justament, que ho vam comentar en aquests micròfons, els darrers 3 mesos, donar peu que els operadors locals que no tenen accés a la AQF poguessin també fer el diploma, i vaig estar operant en veu digital a través de BAQF i UAQF. Llavors, la distància més llunyana que he pogut fer és tot l'estat espanyol, i casualment, ara m'has fet pensar, va haver-hi un operador de Brasil que es va connectar a través dels sistemes digitals i va fer el contacte.
0: També va fer el contacte,
1: però
0: i va aconseguir la confirmació d'aquest indicatiu especial. Saltem d'indicatiu especial a indicatiu especial, però no abandonem la Llagosta. L'Urcat, com acaba de dir, té la seva seu a la Llagosta, i cal, com fem des de l'altra ràdio, agrair el suport d'aquest ajuntament amb una activitat com és el món de la radioficció, que és tecnològica però que alhora és social, que alhora és cultural. La majoria, diguem-ne, de radioaficionats, radioaficionades, són gent d'una notable cultura, amb coneixements alguns també tecnològics, amb ganes d'ajudar a la seva societat en molts casos, com es demostra la pròpia xarxa d'emergències, i tants casos hi ha hagut, però que també com una activitat de lleure, de cultura, no és gens classista. Per tant, fa molt bé aquest ajuntament de donar suport, jo crec, a la radioafició. I vosaltres ara teniu la satisfacció des d'Urcat que activareu un indicatiu especial per celebrar un aniversari que té a veure precisament amb la llagosta.
1: Precisament, la llagosta, l'any 1936, es va independitzar de Sant Fost de Capcentelles. Ara, aquest any, 2026, fa 90 anys d'aquest event, no? D'aquest esdeveniment, d'aquesta independència de l'Ajuntament de la Llagosta. Nosaltres portem 30 anys de la mà de l'Ajuntament de la Llagosta i ens fa molta il·lusió i estem molt contents de
0: col·laborar
1: poder
0: a la causa, donar-li difusió.
1: Exactament, de poder
0: quin
1: donar aquesta
0: difusió.
1: Quin
0: indicatiu, a veure, el món de la radioafició, com sonarà això?
1: L'indicatiu que hem triat per portar a tot el món aquest esdeveniment és el Eco Hotel 90 Alfa Lima Lima.
0: Ah, d'acord.
1: Alfa Lima Lima de Ajuntament La Llagosta.
0: Ajuntament La Llagosta, 90 dels anys, i aquest EH, Eco Hotel, que és un indicatiu especial.
1: Que és una representació dels indicatius especials per aquest tipus d'esdeveniments.
0: D'acord. Alguna imatge en el diploma, ja que preguntava el de Montserrat, anem al de la Llagosta.
1: Sí, en el diploma hem posat de fons la imatge de la masia Can Baquer, que és un símbol de la Llagosta. És una masia que han estat restaurant i que justament al finals de mes, el dia 30 de maig, que serà el dia central de celebració d'aquest 90è aniversari, en el que es farà la sisena mostra d'entitats de la Llagosta, s'inaugurarà tota la reforma que han estat fent, totes les paradetes estaran al voltant d'aquesta masia i per tant hem escollit aquest símbol tan representatiu d'aquesta població, d'aquesta ciutat.
0: Molt bé. Aquesta operativa es farà només des de la seu d'Urcat a la Llagosta o els operadors que sou d'Urcat ho podeu fer des de les vostres estacions, des dels vostres domicilis?
1: Estarem operant des de la Llagosta però també des dels domicilis, des de les estacions pròpies de cada un dels operadors, sempre fent servir a l'Eco Hotel 90 Alfa Lima Lima des del dia 4 de maig i fins al dia 30 de maig. Totes aquestes 4 setmanes, pràcticament, que estarem operant aquesta estació atorgant 2 diplomes, un per Aquefa i un per Veu Digital.
0: El dia aquest que dius que hi haurà la trobada final de mes d'entitats, dius amb motiu també d'aquesta inauguració de Can Baquer, teniu previst a fer alguna qüestió presencial?
1: Sí, tindrem allà una carpa, tindrem una estació en la que seguirem fent contactes amb aquest indicatiu i a més atendrem doncs, els companys que puguin venir a visitar-nos i també els curiosos que vulguin saber què és això de la radioafició.
0: Per tant, qualsevol persona que us vulgui saludar, que es vulgui conèixer, tornem a dir, el dia de la inauguració de Can Baquer, la Llagosta. Quin dia has dit?
1: 30 de maig, dissabte 30 de maig,
0: dissabte,
1: a partir de les 11.
0: 30 de maig, a partir de les 11 del matí, fins al migdia, si aneu, busqueu un cercador Can Baquer, la Llagosta, una molt bona jornada cultural, celebrant 90 anys de la Llagosta, saludar els companys de l'Urcat, que també estaran presents. Que sigui un èxit.
1: Moltes gràcies.
0: Així serà. Tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Fins aquí l'edició d'avui del programa. La propera setmana, més. Fins aleshores, sobretot, molt bona ràdio!

0: Els diumenges, la música clàssica pren la paraula a Ràdio 4.
1: Els protagonistes de l'actualitat musical catalana ens visiten per explicar-nos els seus projectes.
0: Però parlem sobretot amb les persones que fan música.
1: De les seves dèries, les seves manies, les seves anècdotes i tot el que passa fora de l'escenari.
0: Els diumenges a les 8 del matí, l'hora clàssica de Ràdio 4, la música clàssica et parla a tu.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluch i Pep Gorgori.

0: Tarda, com esteu? Diumenge, ja sabeu que això significa biblioteca inflamable i tenim ja a sobre la literal. Ho saps, Oriol Rossell, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, això és un no parar.
0: Tenim la literal que se celebrarà doncs, els dies 21 i 22 de maig, si no m'equivoco, o 22 i 23.
1: Bé, o 23 o 24.
0: O 23 o 24. Mira com anem, com anem. Ja sabeu vosaltres que el mes de maig és el mes on esclata la primavera, però també totes aquelles activitats que tenen a veure amb el món de la cultura, i una d'aquestes és la Fira Literal, i com sempre nosaltres hi serem, no riguis.
1: És que estava pensant que la primavera estaria molt bé que esclatessin els capullos. També.
0: Això ja fa temps que ha succeït.
1: No, tant de bo esclatin tots. Ens quedem sense.
0: Vaja, que serem a la literal, que ens podreu venir a veure, i ens agradaria molt que fos així, i ja us anirem explicant, i probablement, no ho sé, si alguns dels llibres o el llibre que ens parles avui d'alguna manera s'ha de present a la fira.
1: Home,
0: o és...
1: segur que la venda està en algun dels estants, perquè és un llibre important, perquè és un està assignat per una referent contemporània i que, de fet, el que planteja en gran mesura crec que és molt extensible al que és la idea de la literal i el que succeeix a la Fabra i Coats durant aquells dos dies.
0: Sí?
1: Sí, bastant, bastant.
0: Doncs comencem ja?
1: Dale.
0: Vinga.

0: Home, doncs estic pensant que potser amb aquest volum que ens presentaràs ara ja fem una mica la feina, perquè veig que el subtítol d'aquest Sensoria és Pensadores per al siglo XXI, i ja us explico que quan arribem a aquestes dates de la literal, l'Oriol Rossell i la Menda comencem a tremolar, bé, comencen a tremolar les nostres butxaques, perquè sí, som incapaços d'entrar a una llibreria o anar a una fira literària i no marxar amb la motxilla plena a casa. No, vull dir, la Mackenzie Ward que ens arreglaria
1: a
0: aquest tema econòmic nostre, només aquest llibre, o què?
1: No, el problema... Ens al contrari.
0: Ens al complica.
1: Sí, perquè llavors ens animaria a llegir autors i autores que no coneixíem
0: ja
1: i
0: pillo,
1: que ens descobreixen el llibre. Amb la qual cosa és... Saps com quan et compraves o t'arriba una recopilació
0: de
1: música
0: sí.
1: i descobries un grup que t'agrada molt i això era un problema, perquè llavors t'havies de comprar tot el d'aquell grup? Doncs una mica el mateix.
0: Mare meva.
1: Sona molt més simple del que és, en realitat. Estem parlant de Sensoria, Pensadores per al siglo XXI, de Mackenzie Ward, publicat per la Caja Books, els nostres amics de València, de la Caja Books. No sé si te'n recordes, fa un any o dos, vam parlar d'un llibre anterior de Mackenzie Ward molt similar que es deia Intellectos Colectivos,
0: uh-huh.
1: on incidia en aquesta idea de aquests intel·lectes constituïts d'alguna manera fora dels àmbits del poder, connectats entre si, i allà desplegava aquest llibre, aquest Intellectus Collectus. Mackenzie Ward, perquè no ho sàpiga, estem parlant d'una teòrica dels Estats Units, molt coneguda, molt celebrada, amb alguns llibres importants. Jo recordo el primer que tinc de la Mackenzie Ward, que és de... No t'exigero, Principis, molt principis dels 2000, diria,
0: uh-huh.
1: que no es va assabentar ningú en el seu moment quan va sortir, que era el Manifiesto Hacker, que va sortir a Alpha Decay, a el que era abans Alpha Decay. Després es va especialitzar molt també en parlar de situacionisme, la qüestió de gènere, és una dona trans, Mackenzie Ward. Té un llibre que tothom està pilladíssim amb ell i que s'està convertint en un referent ineludible, que és Raving,
0: uh-huh.
1: en vam parlar en el seu moment. I en paral·lel a això, a la seva obra, també té obra en ficció, per exemple, Vaquera Invertida va ser un llibre important. En paral·lel a tot això, la Mackenzie Ward li preocupa molt... com t'ho explicaria jo? Com podem arreglar les coses? Com no és l'única que li preocupa, sí, ens preocupa sí, tots sí, i totes, sí, en general.
0: Una preocupació comunitària,
1: però ella,
0: del tot.
1: Que ella des de l'àmbit teòric, no? Des de l'àmbit de la teoria, des de l'àmbit de l'anàlisi. Aleshores, ella ha arribat a una sèrie de qüestions molt interessants que va començar a desplegar intel·lectes col·lectius on recuperar la idea de l'intel·lecte col·lectiu que era, té una arrel marxista, i aquí ho porta més enllà a Sensoria. De la mateixa manera que intel·ligències col·lectives, que tenia, intel·lectes col·lectius, perdó, que tenia, tenen el mateix subtítol, Pensadores per al siglo XXI. Estem parlant de guies? No són exactament guies. Què fa la Mackenzie Ward que Sensoria, aquest llibre que acaba de publicar en castellà, la Caja Books. El que fa és agafar 19 persones que ella creu que són importants d'àmbits com l'ecologia, el disseny, la crítica cultural, l'arquitectura, etc.
0: Mm-hmm.
1: Partint de la base de que no hi ha... Saps que antigament els filòsofs i les filòsofes tenien cosmogonies, no? Visions, podien explicar-ho tot a partir de la seva teoria, no? La seva teoria servia per explicar tot el món. La Mackenzie Ward diu, estem vivint en una època, que és l'època de l'Antropocè, per qui no ho sàpiga, l'Antropocè és aquesta era geològica en què l'acció de l'ésser humà ha alterat la closca de la Terra, no? la geologia del planeta, que no és només la geologia, vull dir, quan parlem d'antropocè estem parlant també d'un moment social, polític, ecològic, etc., molt concret, no?, que és el que estem ara immersos i immerses. Doncs el que diu la Mackenzie Ward és que aquestes cosmogonies absolutes ja no serveixen. El món és massa complex com per, amb una sola perspectiva, amb una sola visió d'una sola persona, poder explicar-lo. Què hem de fer? Hem de... Ella parla molt de veure l'elefant complet, no?,
0: mm-hmm.
1: Hem de buscar diferents visions de l'elefant a diferents llocs i connectar-ho d'alguna manera per poder, d'alguna forma, sinó treure una visió definitiva del món, perquè el món és quelcom que està canviant contínuament i és inefable, el que podem és buscar solucions a problemes que es plantegen des de diferents disciplines. Bueno, anem a posar un... I són una mica espès, però no ho és tant, i a més el que és superinteressant és la llista de convidats i convidades que després t'explico. Vinga.

0: El conocimiento dependía de mitos que postulan la unidad de un mundo completo y desconocido al inicio y la unidad de otro mundo totalmente diferente y completo, el mundo del conocimiento, al final. El conocimiento se produce entre estos dos mundos que se constituyen a la vez como una especie de no conocimiento, como un inicio imaginado y un futuro en proyección. Nadie se traga ya este mito. No quedan fieles adscritos a la religión del conocimiento, es decir, a la creencia en un algo unificador e inmutable que es capaz de atravesar todas las disciplinas. Es inútil seguir ocultando esto, tanto al resto de la gente como nosotros mismos. La universidad, al igual que lo fue la iglesia antaño, se ha convertido en una práctica rutinaria sin dioses a los que adorar.
1: M'agrada molt aquesta última
2: aquesta
1: frase.
2: Aquesta frase és supercontundent.
1: Oh, és lapidària, total i absolutament.
2: Aquesta frase és supercontundent. La universitat, igual que abans les esglésies, s'ha quedat s'ha convertit en una activitat rutinària sense déus als quals adorar.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: I és perquè ha caigut...
1: Plaf, plaf.
2: Clar, ha caigut el mite del coneixement. És a dir, el mite d'un tipus de coneixement. El que explica Mackenzie Ward en aquest text, en aquest fragment que està tret del capítol introductori d'aquest Sensoria, Pensadores pel Siglo XXI, que ha publicat la Caja Books. Està dient que fins fa un cert temps seguíem pensant que nosaltres vivíem en un àmbit que és la inòpia, diguem-ne, no? La ignorància, el desconeixement, i hi havia, existia un món ideal on coneixíem, sabíem les coses. No? Per arribar d'aquest món nostre a aquest món ideal, teníem el coneixement, entès com a vehicle i com a finalitat en si mateixa. Diu, però això ja no s'ho passa a ningú. Sobretot aquesta idea unitària, única, absoluta, de si jo... Per dir-ho ràpid i malament, el convenciment de que si jo estudio filosofia entendré el món amb tota la seva complexitat ja no se l'empassa a ningú. La idea mateixa de, no, és que si jo em faig sociòleg podré entendre els dispositius de funcionament de tota la societat, no s'ho empassa a ningú, això s'ha acabat. S'ha acabat, vivim una situació excessivament complexa, multifocal, d'una saturació de capes d'informació, de possibilitats de lectures i de sublectures infinita, i el que diu la Mackenzie Ward, diu això, ja no podem pensar que siguent acadèmics, fent una carrera a universitat, podrem explicar el món, no? Podrem tenir possessió, habitar aquest món del coneixement simplement estudiant una punyetera carrera universitària. Va bastant a de güello amb el tema de l'acadèmia, no sé què li ha passat amb aquest Siward que amb l'acadèmia.
1: De totes maneres, i des d'aquesta la meva ignorància, entre cometes, una pregunta. Potser el kit de la qüestió és que m'ha agradat molt aquesta imatge de l'elefant que donava la Mackenzie Ward, i mirar-se l'elefant des de diferents punts per mirar d'entendre el que és...
2: Però diferents fragments.
1: Exacte, el que és l'elefant. El kit de la qüestió no seria una mica què és el que hem considerat fins ara com a coneixement? Perquè, clar, quan diu això de la universitat, la Mackenzie Ward, i quan la gent que hem passat per la universitat o per les escoles, instituts, etc, etc, recordem que el coneixement és com una mena de llista de diferents temàtiques respecte a moments de la història, corrents ideològiques, etc, etc, que has d'anar acumulant, però que... No et mires precisament des d'aquestes diferents perspectives.
2: Jo crec que en aquest cas la Mackenzie Ward va una mica més enllà i no parla tant de l'objecte de lo cognoscible, és a dir, allò que podem conèixer, allò que podem saber, sinó es fa una altra pregunta que és fins i tot més interessant, que és de què parlem quan parlem del món? Perquè per explicar-nos el món, bueno, de què parlem quan parlem del món? M'explico? Llavors, perquè llavors és quan entren tota aquesta multiplicitat de capes de complexitat, que fan completament inviable que des d'una disciplina, des d'una perspectiva, pugui explicar... Clar, el que està dient la Mackenzie Ward, que és molt interessant, perquè fixa't avui, qui ens està explicant el món? Per exemple, teoria de gènere. Val. Sí, però la teoria de gènere no em serveix per explicar segons quina altra cosa. Val, perfecte, no passa res. I el que diu la Mackenzie Ward, que és anem a agafar la teoria de gènere i posar-la en diàleg, per exemple, amb el disseny d'interfícies d'internet. No? I veure com es poden alimentar l'una a l'altra, i què pot sortir de jo t'aporto aquesta perspectiva, t'aporto aquest tros de l'elefant, per dir-ho d'una manera, tu m'aportes aquell, anem a veure quins punts d'unió tenim, què podem generar junts, anem a convidar a un artista, per què no? Anem a convidar a un arquitecte, anem a convidar a una teòrica de la imatge, anem a convidar a una climatòloga, no? I entre tots i totes anem a intentar dibuixar aquest elefant en la seva enorme, mastodòntica, en aquest cas, mastodòntica complexitat. No? I és una mica el que proposa en aquest Sensoria Pensadores pel siglo XXI, no? Que després tornem a sentir en un tall i t'explicaré una mica les 19 persones que ha seleccionat. Algunes les coneixem, algunes les hem llegit, fins
1: sí?
2: i tot.
1: Sí? Doncs vinga, va, anem.

0: La tarea común de reconocer el mundo invierte la relación que se establece entre lo disciplinario y lo interdisciplinario. Para los que defienden la primacía de lo segundo es accesorio. Desconfían de su potencial transformador, por lo que solo lo toleran si sirve para reforzar la autoridad de sus disciplinas. Según este razonamiento, lo interdisciplinario solo puede darse en los márgenes, ya que la existencia de disciplinas implica que éstas tienen autoridad sobre los objetos de conocimiento que ellas mismas posicionan en el centro de sus disquisiciones. ¿Y si le diéramos la vuelta a este razonamiento? Solo resultan interesantes los contornos que dibuja cada forma de conocimiento.
1: Ah, los márgenes, los contornos, hoy
2: hi havia un anunci abans, que sortia una senyora que deia m'agrada molt, d'arròs, em sembla que era, o alguna cosa així. M'agrada molt. Està molt bé, fixa't, no?, de trenquem una mica amb aquesta jerarquia tradicional del coneixement, que està del coneixement acadèmic, no?, la visió unitària, que de fet està parlant de l'afany irresoluble d'abastar el tot, no?, que cada cop està més clar que no ens hi pove, que diuen. Com ho fa la Mackenzie Ward? D'entrada agafa les 19 pensadors, pensadores, pensadoris que analitza i els ubica en tres categories diferents. Uh-huh. ¿Vale? Sensores estéticos, sensores etnogràficos i sensores tècnicos. I a cadascun d'ells posa els diferents que hi ha. Te'ls vaig cantant una mica perquè, a veure, es mola molt. Sensores estéticos. Posa la Sian Ngai. I el capítol es titula Bobalicón Cookie Interessante. Posa el Coduation. Coduation, aquest el conec, l'he llegit. El Coduation, Aceleracionismo Negro. Coduation és un crític de música, de fet, ve del món de la música. L'he llegit molts anys a la revista The Wire, amic de Simon Reynolds, amic de Mark Fisher en un moment donat, una mica més gran per edat, i que està especialitzat en afrofuturisme. Ara mateix, a l'exposició que hi ha al MACBA, hi ha una part d'afrofuturisme. Sí, està especialitzat en afrofuturisme i la Mackenzie Ward agafa aquesta especialització d'aquesta anàlisi de l'afrofuturisme de Coduation i se l'emporta cap a una lectura acceleracionista. No? Qui més hi ha? La Lisa Nakamura, Digitalizar la raza. La Ito Steyer. Ito Steyer, tinc un llibre a casa, encara no me l'he llegit. La meva parella se l'ha llegit, m'ha dit que està molt bé, que l'ha publicat Caja Negra. El arte es belleza que no pretende asesinarnos. És un títol molt bo. Yves Citon, Ecologías de la atención, Randy Martin, Después del capitalismo, lo derivado. Això és el primer bloc de sensores estèticos dintre de Sensoria, pensadores pel segle XXI de Mackenzie Ward. El llet és el següent, abans de posar un altre tall. ¿Vale?
1: Jo vaig fent llista i veig que si efectivament l'aparador no ens arriba.
2: Sensores etnogràficos. Jackie Wang, Prisioneros del algoritmo. Wang Hui, El siglo XXI en China. Una mica onda Yukhu, que és el gran últimament, Anna Lowenhaupt, primera vegada que en sento parlar, Anna Lowenhaupt Zink, La fricción en el engranaje universal. Aquí l'Embembe, sí, aquí l'Embembe té un llibre meravellós que tothom s'ha de llegir, que es diu Brutalismo. Sobre la brutalització de l'altre, sobre la violentització del món. És un llibre meravellós i el seu capítol es titula Àfrica contra Hegel. Débora Danowski i Eduardo Viveiros de Castro. Són parella, Débora Danowski i Eduardo Viveiros de Castro, són antropòlegs, és matrimoni, van estar fa poc al CCCB, fa uns pocs mesos, fer una xerrada, tenen un parell de llibres interessantíssims, El mito en l'actualitat, es diu el seu capítol, i hi ha el Basement Colonialismo Climático. Deixo l'últim bloc per després perquè estic donant molt la murga. Però, que fa patxoca, eh?
1: No, que
2: más estrellas que el firmamento, que la metro Goldwyn-Mayer.
1: Que yo, lo que dona de sí un elefant.

carry bags strewn all around the

0: La tarea común de conocer el mundo no puede plantearse como un fin en sí mismo. Tampoco puede conducir a una conclusión, ni generar un conocimiento definitivo. Es siempre temporal y provisional, un desvío que apunta hacia algo más valioso. Ese algo puede que sea otra tarea común, la de aprender a sobrevivir en este mundo que hemos llamado de manera provisional e incompleta antropoceno. El antropoceno conjura un mundo transformado por el trabajo colectivo que desempeñan los seres humanos empujados por el poder de la mercancía. Y ese mundo que se abre ante nosotros resulta cada vez más hostil. Pone en riesgo la capacidad de supervivencia, ya no solo de la especie humana, sino también de muchas otras.
1: I això que la McKinsey no s'hi posa a parlar, que aquesta setmana sortien aquestes notícies d'aquesta empresa de no sé on que ha creat
2: Palantir.
1: Entre això i una altra que ha creat una nova eina d'IA que es veu que està al Banc Central Europeu, bueno, sí. I totes les històries i tots els rotllos amb els pèls de punta, i perquè se'ls posin els pèls de punta aquests davant la possibilitat de que aquesta famosa IA tingui més intel·ligència que ells, cosa que tampoc tant s'ha dit.
2: No fa falta córrer gaire. Però, sí, però... Bueno, és que estem vivint un temps molt estrany, que justament la setmana entrant, si tot va bé, farem un llibre que tu passaràs molt bé, que és Mierdificación, del Cory Doctorow. Uh-huh. I el Cory Doctorow, en aquell llibre, que per cert, Cory Doctorow és un dels que cita la McKinsey Work en els sensorios técnicos, d'aquest Sensoria, Pensadores para el siglo XXI, el Cory Doctorow comenta que és molt interessant, no? Que realment estem, com diu el Varoufakis, ja en l'àmbit del tecnofeudalisme, és a dir, més enllà del capitalisme. Ja no estem en el capitalisme, estem en un altre lloc. Perquè finalment qui està dominant el món no ens està venent cap producte. Ens està donant el lloc on habitar. És a dir... Són els intermediaris, és Amazon, mm-hmm. és Facebook. No generen res, no produeixen res. Amazon no produeix un producte que et ven. Amazon dona espai perquè altres venguin els seus productes.
1: Sí, no? Sí, sí.
2: Per tant, és com el senyor feudal del qual tu treballaves la terra i li havies de pagar un impost. T'anés bé o t'anés malament? Tingués una bona collita o una mala collita? O sigui, estem ja molt més enllà. I en el tema de la IA és el mateix. Vull dir, estem... segrestats pels amos de les eines que els mateixos amos ens han fet pensar i convèncer-nos que necessitem per poder treballar, el qual és el negoci perfecte.
1: Mm-hmm.
2: Però si ens surt bé o malament no és el seu problema, és el nostre.
1: Sí, això és veritat.
2: Saps?
1: Que has de seguir amb la llista,
2: Ja, segueixo amb la llista. Sensorios técnicos.
1: No, perquè jo, vull dir, vaig apuntant,
2: Sí, sí, que a més m'he equivocat. Jo he dit sensores i no, són sensorios. Sensorios técnicos. Mira, és l'últim paquet ja de convidats, convidades, convidadis en aquest Sensoria, Pensadores pel Siglo XXI, amb aquest Seward, publicat per La Caja. Començant el que et deia Cory Doctorow, amb un capítol molt divertit que es diu La información quiere liberarse, però... després Benjamin Bratton amb La pila del porvenir. Benjamin Bratton ha tret un dels llibres més bèsties dels últims 10 anys que es diu The Stack, La pila. No m'he atrevit a portar-lo perquè d'entrada té com 800 pàgines o 700 pàgines i cada pàgina i mitja jo necessito una setmana per recuperar-me. O sigui, és molt bèstia de la densitat, però és un llibre que jo crec que serà molt important. Molt. Destac, de Benjamin Bratton. Ara, this is hardcore, Vull dir, és molt hardcore. Jo no sóc un filòsof, jo soy amateur, necessito temps per superar cada pàgina i mitja que em llegeixo.
1: Estic mirant la cara de l'Oriol Rossell i l'estic escoltant tant com parla. Ell que s'ha llegit 40 llibres i que se li han posat els pèls a punta de 40.500 vegades... Vull aquest llibre.
2: No, és molt bèstia, és molt bèstia el destac del Benjamin Bratton. En fi, Lev Manovich, en el frente de batalla minero de la interfaz, lo que sea que eso. Tiziana Terranova, una altra que se'n parla molt. Tiziana Terranova, la interpelación del poder. Keller Sterling, el arte d'extragovernar i la ciutat digital, i finalment va estar fa molt poquet aquí a Barcelona fent conferències el Jussi Parikka de Finlàndia, mm-hmm. Finlàndia em sembla, Geologia de los Medios. Tota aquesta colla pessigolla formen part d'aquests pensadors pel segle XXI que proposa la Mackenzie Wark a Sensoria, publicat per La Caja, un llibre que ens ha de servir per entendre el món i, sobretot, per descobrir com arreglar-lo. Mm.

0: Tal y como yo los leo, estos intelectos colectivos logran formular, a través de una forma concreta de trabajo, una serie de conceptos que pueden conectarse o entrar en fricción con otros que también derivan de otras formas de trabajo encaminadas a la adquisición de conocimiento. Esto es lo que entiendo por intelecto colectivo. Alguien que es capaz de formular conceptos y generar conocimiento a partir de un trabajo determinado que se lleva a cabo en determinados departamentos de la división del trabajo intelectual. No todos son académicos, algunos son artistas o escritores. Tengo la impresión de que el arte y la literatura comparten problemas análogos a los de la investigación académica cuando se enfrentan a la tarea común de conocer el mundo.
1: Nosaltres, al territori clandestí de la Biblioteca Inflamable Mackenzie, també tenim aquesta sensació, aquesta opinió. T'estimem.
2: We love you, Mackenzie. Saps que vam tenir un pic amb la Mackenzie?
1: Què m'estàs explicant?
2: Sí. Es va enfadar per una foto que vam penjar quan vam fer el programa dedicat amb ella fa 2 anys, em sembla. Ah. Si no te'n vaig explicar això.
1: Ah, no.
2: Sí, perquè vam fer un programa justament d'intel·ligències col·lectives.
1: Sí.
2: No sé quin altre llibre era, i Raving, ¿vale? Que van sortir més o menys simultània, vam fer un especial Mackenzie Wark. I a Twitter, jo en aquella època encara tenia Twitter, ja no hi soc jo, vaig compartir el programa i vaig posar una foto que vaig trobar per internet de la Mackenzie Wark amb full revera mode, ¿vale? Vestida de revera, i em va contestar, em va interpel·lar, em va dir que li semblava molt poc respectuós que parlant de llibres de tasca acadèmica poséssim aquesta foto. Li vaig dir, perdona, guapa, també estem parlant de raving, jo què sé, saps? No em va contestar.
1: Però Mackenzie.
2: Vam tenir una petita enganxada amb la Mackenzie.
1: Bueno, ara mirarem de...
2: Ara ho suavitzem
1: una mica. De portar-nos una miqueta millor.
2: Ara sí, dos besitos. Sensoria, Pensadores pel Siglo XXI, Mackenzie Wark, La Caja Books, necessiteu aquest llibre, i a més necessiteu l'anterior, Intel·ligències... ja se m'ha anat el nom. Ara us ho dic, no et preocupis. Intel·lectos col·lectivos. Intel·lectos col·lectivos formen un binomi meravellós per tenir un mapa de lloc del pensament contemporani, de lo més nou, allò que és indispensable per entendre les noves fenomenologies, diguem, les coses noves que estan succeint avui dia. Aquests dos llibres junts em semblen indispensables.
1: Oriol Rossell,
2: m'estic quedant sense vocabulari.
1: No, t'estàs quedant sense vocabulari, però...
2: I sense piles.
1: Avui ens has fet un... Ens el fas cada dia, però avui especialment un regal bastant interessant. Mackenzie, buscarem una foto que t'agradi.

Ja tenim llibre i ara el que dedicarem als minuts finals del nostre programa, del nostre territori clandestí, és a parlar d'una activitat solidària cap al col·lectiu de Perifèria Cimarrones, que se celebrarà aquest pròxim divendres, dia 8 de maig, a l'Ateneu de Nou Barris de la ciutat de Barcelona. Ja sabeu vosaltres, probablement sabeu, que malauradament fa uns dies el col·lectiu que ha fet possible el Teatre Perifèries Cimarrones, el primer teatre negre de l'Estat, ens explicava que es veia obligat a tancar per qüestions econòmiques que tenen a veure

En aquests moments, la situació és que no tan sols les dones i els homes del col·lectiu Perifèries Cimarrones, també tots aquells que van col·laborar amb un projecte d'aquestes característiques, doncs ens veuen en la necessitat, evidentment, d'haver de tornar tots aquests diners. És per aquest motiu que s'organitza aquesta festa. Serà divendres, dia 8 de maig, com dèiem, a la ciutat de Barcelona, i tindrem oportunitat en allà d'escoltar poesia, de veure teatre i també, no, com no, de tenir música.

0: Doncs ella és Margan Bander i sí, sí, ballarem fins que surti el sol el dia 8, el dissabte dia 8 a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Kelly Saya, Lava Flow, Brent, Biwe, Bow, Ras Maxa, David, Tina Sound Foundation Band, Magda Bander i també Edna Sey. Són només algunes de les col·laboradores que participaran en aquest festival. Tots són Perifèria, dia 8 de maig, a Ateneu de Nou Barris, trobada solidària, com dèiem, per Perifèria Cimarrones, però deixem que sigui la Sílvia Albert, precisament del col·lectiu Perifèria Cimarrones, que ens expliqui què és el que ha succeït, en quin moment s'estan hores d'ara la gent del col·lectiu Perifèria Cimarrones respecte al tancament del seu teatre i una miqueta què és el que estan pensant per al futur.
1: Hola. Nosaltres som la cooperativa Perifèria Cimarrones, un espai organitzat per persones afrodescendents, negres i racialitzades que convivim aquí a Barcelona. Fa 5 anys vam obrir un teatre al barri de Sants, un teatre afrocentrat, que això vol dir que posem les persones negres al centre i que al voltant també hi ha persones no negres. La voluntat d'aquest espai era crear des d'una altra perspectiva

altre posicionament, en altres mirades. Era una voluntat d'incloure les veus que normalment estan a la perifèria. I això vam fer-lo durant quasi 5 anys. I vam veure de tancar les portes perquè el projecte era insostenible. Era insostenible per diversos motius. Era insostenible per una qüestió econòmica. La cultura no és molt rentable per a algunes. També era insostenible per una qüestió organitzativa. Era insostenible també per una qüestió social. Bueno, crec que són diverses les qüestions que van fer que el projecte no pogués avançar, bueno, no pogués continuar. I llavors vam haver de tancar. El problema era que per construir aquest espai van comptar amb 19 persones i col·lectius que es van avalar per poder fer front a tota la despesa que suposa la rehabilitació d'un local. Això va ser uns 60.000 euros que van avalar aquestes persones i col·lectius, i nosaltres pensàvem que si en algun moment deixàvem el projecte podíem traspassar el negoci amb altra gent i llavors amb el traspàs podríem cobrir aquestes avals. Però la propietària no va voler fer el traspàs. Llavors ara són els avalistes els que han de fer front a aquesta situació. I els avalistes estem parlant de gent precaritzada, de gent racialitzada i de gent que, bueno, que són les que estan al nostre voltant, que van creure en aquell somni, que van posar el cos, no?, per a que pogués ser realitat i per a que moltíssims artistes poguessin fer les seves peces, crear, imaginar, no?, i també per a que molta gent del públic pogués també gaudir d'això, no? Llavors, aquestes persones ara es troben en una situació bastant complicada i per això estem intentant moure tota l'energia i tota la gent possible per a que no sigui així, per a que no recaigui sobre elles la seva generositat, que la generositat d'aquestes persones no es transformi ara en una maledició. I perquè aquest espai era un espai de totes, i jo crec que, i creiem, no?, que també entre totes no hem pogut mantenir-lo obert, perquè aquesta és la realitat, no l'hem pogut mantenir obert perquè no havia públic, i el públic som nosaltres també, i llavors ara que està tancat, entre totes hauríem de poder bueno, fer front a aquesta... aquest buit, no?, aquesta necessitat econòmica que ara tenim. Per això estem organitzant aquest evento del 8 de maig en col·laboració a l'Ateneu Nou Barris i en Afroconnexió.

0: Doncs és la música de Viueu, us ho dèiem, serà un dels protagonistes d'aquest festival, d'aquest festival solidari, on us demana tota la gent del col·lectiu Perifèries Cimarrones que els hi feu costat, en primer lloc per mirar de saldar el deute que tenen respecte a aquest teatre que malauradament ha de tancar les seves portes, però també, evidentment, per construir projectes de futur, com ens explica la Sílvia Albert.
1: I de futur, doncs nosaltres tenim molts somnis. Ara ja no tenim un espai físic, però volem continuar fent teatre. Llavors haurem de treure el teatre al carrer i fem teatre de carrer. Ja no produirem de moment més peces per a ficar-les en un teatre, també perquè hi ha una qüestió de que dins dels teatres arriba qui pot arribar. I com està la situació social i política, és necessari sortir al carrer i fer les coses per a que tothom pugui gaudir d'elles i convidar a gent a aquesta reflexió, que és la que convidem a l'audiència quan seu dintre d'un escenari, no? Doncs ara anem als carrers, tenim diversos projectes entre mans. Un d'ells és Ventús, que s'estrenarà al Festival de la Mercè i a Fira Mediterrània de Manresa en aquest any. I continuem també treballant amb altres peces de teatre i sobretot continuem en la distribució dels nostres espectacles, que tenim una varietat de teatre antiracista, afrofeminista, de colonial. Tenim diverses obres que podem fer arribar a qualsevol lloc, o sigui que si voleu contractar-nos o saber més de nosaltres, podeu escriure a salaperifèria@gmail.com i dir-vos això, que també la recaudació que nosaltres traiem de les obres de teatre que fem van també per a aquests avalistes, o sigui, també és una forma de col·laborar quan ens contracteu.

0: sento tan ready. Fa temps que estic ready.
1: Doncs la veritat és que ens agrada molt aquest projecte del Kelly Salla, que per cert ahir ens explicava aquí mateix al nostre programa, doncs una miqueta com se l'ha preparat i com el presentarà. A més de l'Ateneu Popular de Nou Barris, el dia 8 de maig el Kelly Salla també serà, ja ho sabeu vosaltres, a la FIM, a la Fira de Música Emergent de Vilaseca. Però us estàvem parlant d'aquest festival, d'aquesta festa solidària, trobada solidària per perifèries cimarrones, tots són perifèria, que tindrà lloc el dia 8 de maig a l'Ateneu de Nou Barris, i on hi haurà contacontes, i on hi haurà doncs tota una activitat a l'entorn dels usos de l'eròtic i evidentment aquest escenari Afro Connection amb música, DJs, etc, etc. Però mireu, serà millor que sigui l'Edna Sey des d'Afro Connection qui ens expliqui com i de quina manera han preparat la festa.
2: Doncs jo sóc Edna Sey i artista, activista, moltes coses, i dintre d'altres coses, porto l'associació Afro Connection. Afro Connection és un espai també afrocentrat, amb el qual és un espai per trobades, connexió entre persones afrodescendents per fer coses juntes, per connectar, Afro Connection. I entrem a veure la situació de la perifèria i, com diu la Sílvia, poder-nos sostenir i acompanyar, ja que d'això tractem. I per això, el 8 de maig, decidim fer una trobada solidària per perifèria cimarrones. Una trobada solidària que volem que que tinguin un tancament digne, per tant volem recaptar el màxim de fons, de possibilitats de calés possibles per poder-les ajudar i acompanyar amb aquest tancament digne. Però ho fem de la millor manera que fem, que podem, que és connectant entre nosaltres, que és fent festa, que és fent una celebració. Sí, perquè les penes passen més bé bailando i cantando. Així que el que fem és, a partir de el 8 de maig, a partir de 6:45, hi haurà contacontes, la Vila Market. Hi haurà parades d'artesans i artesanes a la part del carrer de l'Ateneu Nou Barris. Després, a partir de les 8, de 8 a les 9, hi haurà cabaret per major de 18 anys en taquilla inversa a la zona del bar. Hi haurà de Cirebella, Denise Duncan, Kelly Lua, Maïssa, Sally Ann Park, Rogelio Lorda i la mateixa Sílvia Bert. I de 10 a 1, festa grossa a la part de l'escenari, escenari Afro Connection, hi haurà més de 8 artistes a l'escenari amb una backing band, amb DJ, fent festa. Entre d'altres tenim Kelly Isaya, Baba Flow, Bren, Bigwe, Boo, amb la banda Ina Sound Foundation, Margan Bande, Rasmax i una servidora en escenari. Vull dir que festa gran, festa grossa. Les entrades estan a la venda al link de Ateneu Nou Barris i al link d'Afro Connection. A Instagram es podeu trobar i allà saber tota la informació. Veniu, acompanyeu-nos en aquesta festa per no deixar soles, no? Per sostenir, perquè realment... aquesta part, en aquesta perifèria, hi érem i seguim sent totes. Així que, si totes són perifèria, anem a jugar.
1: Pues totes són perifèries i ja hi serem el dia 8 de maig. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres marxem, la gent del territori clandestí. Tornem dissabte de la setmana vinent. Adéu-siau.

0: En aquest capítol de Sense Memòria viatjarem molt lluny, però en aquesta ocasió ho farem de manera figurada, sense moure'ns de l'estudi, perquè el d'avui és un viatge gairebé als confins del món. Un arxipiélag al sud de la costa de Xile, un espai de difícil accés i comunicació durant segles, on els jesuïtes que hi van arribar cap al segle XVI-XVII van haver de crear un model molt particular d'evangelització, que avui coneixem com a missions circulars, un lloc tan perdut, que es considerava la fi del món de l'imperi espanyol a les Amèriques, tan perdut que la colonització, tal i com la coneixem, doncs gairebé no va arribar fins al segle XIX. Estem parlant de l'arxipiélag de Chiloé, un espai que crec que ha enamorat els arqueòlegs, les arqueòlogues que avui ens acompanyen a Sense Memòria. Jaume García Rosselló, benvingut, és un plaer saludar-te.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Jaume García Rosselló és arqueòleg i catedràtic de prehistòria a la Universitat de les Illes Balears, especialista en arqueologia insular i etnoarqueologia, ha centrat la seva recerca en la cultura material i les formes d'adaptació humana en territoris insulars, en treballs destacats a la Mediterrània i també, com deien, doncs, al sud de Xile, i actualment dirigeix el projecte Encuentros Insulares de Chiloé. Jaume, tot i que el teu quarter general és a Mallorca, fa més de 20 anys que treballes en aquest projecte arqueològic a Chiloé, i aquí he de reconèixer la meva ignorància, perquè jo no sabia ni que existia aquestes illes fins que vaig tenir notícies del vostre treball. Així és que la primera pregunta en si és què et va portar fins allí, fins a aquell lloc tan llunyà.
1: Bueno, en realitat va ser una casualitat a l'any 1998 que vàrem estem per Xile, i a partir d'aquí vaig demanar diverses beques i diversos projectes, i des de l'any 99 pues, hem estat fent feina en la ceràmica, que és part de la meva investigació, la cultura material, com comentaves, i des de llavors estem fent feina sobretot en aquest territori on se mescla molt el present i el passat, no, per aquesta continuïtat tècnica que tenen allà, i m'ha semblat molt, molt interessant precisament per poder estudiar el contacte cultural.
0: Però Chiloé no el coneixies? Va ser una sorpresa abans d'arribar a terres de Xile, o sí?
1: No, va ser una sorpresa. De fet, quan jo vaig anar el 98, pràcticament Chiloé seguia estant bastant aïllat del país, no? Amb els parts dels anys s'ha fet més present a la nostra investigació, però inicialment no, perquè era un territori, per això també varen triar aquest projecte, molt marginalitzat, tant a l'imperi espanyol en el passat com en el present per part de la República Xilena.
0: Jaume García Rosselló ens acompanya avui a Sense Memòria des d'un estudi de l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Mallorca, i amb ell tenim a la també arqueòloga Margalida Coll Sabater, actualment investigadora postdoctoral Juan de la Cierva al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Margalida, benvinguda.
2: Hola, Isabel, gràcies.
0: Margalida, amb tu ens van conèixer al jaciment de Vilanera, a l'Escala, ara fa uns 2 anys. Allà investigueu amb el GRACME els indiquetes, l'època íbera, en el seu contacte amb els colonitzadors de la seva època, grecs, romans i altres visitants. A Chiloé, al sud de Xile, què busqueu? O millor dit, com es connecten, o com es podrien connectar aquests dos mons, el de la Mediterrània antiga, en el que et vaig conèixer, i el de les illes del sud del Pacífic de la colonització hispana? Perquè està molt lluny, eh?
2: Sí, doncs... Bé, territorialment, més de 10.000 quilòmetres, crec que actualment el punt de connexió som nosaltres, però si anem a buscar una mica més enllà, tot i que tant cronològica com geogràficament siguin moments tan distants i diferents, al cap i a la fi no deixen de ser moments de contacte cultural entre persones diverses que són el nostre àmbit d'estudi, tant a Vilanera com a l'arxipèlag de Chiloé, veure aquests processos de contacte, d'invasió en alguns casos, i sobretot el resultat de pràctiques híbrides i temes diversos que anirem xerrant avui, no?
0: Tant la Margalida com en Jaume estan a Mallorca, però aquí a Barcelona, asseguda al meu costat, tinc a l'Anna Delgado Herbàs, catedràtica de Prehistòria i Arqueologia al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, i podríem dir que una de les veus més destacades de l'arqueologia antiga mediterrània. Hola, Anna.
3: Hola, Isabel.
0: Anna, després d'escoltar en Jaume i la Margalida, per tu què fa que Chiloé sigui un cas tan especial per pensar aquests contactes culturals dels que feia referència a la Margalida?
3: Doncs ofereix, diguem-ne, aquesta posició marginal que, de la qual ha parlat el Jaume, i que això implica dues coses. Primer, que el tipus de contacte i de colonialisme és una mica diferent del que trobem a altres bandes, i per altra banda, doncs, que la pressió exercida des del colonialisme és diferent, i això fa que les resiliències, les resistències, la conservació de tot allò que és indígena, que és nadiu, sigui més fresca inclús avui dia, i per tant obre un camp molt ric per fer un estudi no només de tipus arqueològic, no només de tipus històric, sinó també de tipus etnoarqueològic.
0: Doncs, si de cas entrem en matèria, algunes coses ja més o menys les hem situat, però perquè ens fem una idea, com és Chiloé? És un arxipiélag, no sé, he llegit que amb més de 50 illes, està al Pacífic, al sud de Xile, però com és?
3: Doncs és un espai de mar, un espai humit, un espai fred i dur per la vida quotidiana, un espai aïllat, però a la vegada comunicat per un mar interior, i que està totalment inundat de petites illes que permeten, de fet, fer de pont, no?, entre molta gent que viu dispersa, i, per tant, on la mobilitat és fonamental per crear la relació entre les persones.
0: No? Mobilitat que es fa pel mar.
3: Bàsicament.
0: I allà, a principis del segle XVII, arriben els jesuïtes, i primer, què es troben? I què fa també tan especial i singular el seu cas d'evangelització? Jaume, Margalida, vull dir, a Mallorca també podeu parlar, eh?
1: Sí. Lo interessant del projecte en si, i la situació d'aquesta colonització jesuïta, és que són diversos motius. El primer és que quan arriben en el segle XVII, XVI, hi ha una ocupació estable que se mantindrà de forma contínua fins al present. I això és algo raro en el sud de Xile o a la Patagònia, perquè precisament quan hi ha nana el clima és difícil i fa que les ocupacions, sobretot hispàniques, siguin molt molt breus, no? De fet, a Puerto Hambre, per exemple, que és un fort que se moren tots els espanyols de fam i queden completament aïllats, no? Un poc més en el sud, en el Estrecho de Magallanes. Per tant, lo interessant en aquest sentit és que quan arriben els jesuïtes, que són com la primera pota d'aquesta colonització, per entendre'ns, se troben en comunitats de nòmades, de lo que s'anomenen canoeros, i tenen aquest problema de com, un problema per ells, no?, de com assentar aquesta població en aquestes illes, perquè realment era una freqüentació molt esporàdica de tot el territori, no?, com qualsevol població nòmada marítima. I per això inventen un poc el sistema de lo que són les missions circulares, no?, que és algo novedós, que només existeix a Xile, perquè se manté en l'actualitat, però els jesuïtes ho van intentar fer inicialment i van fracassar a Filipines, que és un model d'arxipèlag de petites illes molt parescut. Per tant, el que se troben és amb aquesta idea de poder de missió circular en l'objectiu de poder moure-se per les illes deixant sempre un representant indígena que representaria a la corona i també a l'església, fins que tornaven els jesuïtes a visitar les illes, que normalment era un pic en sang.
0: Sí, perquè entenc que el que no hi havia era una colonització, diguem, civil, només va haver amb certa intensitat aquesta colonització religiosa, però realment com funcionaven les missions circulars? Entenc que només anaven en determinats períodes de temps i que no es van quedar allà establerts.
1: Sí, realment podríem denominar-les també com una colonització intermitent. No hi ha una presència colonial ni civil, per suposat que no, però tampoc religiosa, no? És una colonització més un poc idealitzada, un poc simbòlica, i per lo tant lo que els jesuïtes se trobaven a la Isla Grande de Chiloé, que és on havia el Fuerte de Castro, i des d'allà, quan començava l'època bona, això és entre l'estiu austral, entre desembre i febrer, iniciaven un recorregut per tot aquest territori austral, patagònic, visitant les diferents illes i diguéssim, impartint tots els sacraments que feien falta, diguéssim, no sé, bautismes que hagués hagut, matrimonis, etc. No? I això era i durant gran part del segle XVIII i varen intentar precisament amb aquest sistema crear missions permanents, però sempre varen fracassar perquè el que eren sobretot indígenes xonos, aquests caonoeros, abandonaven quan passava l'hivern, coien les embarcacions i se n'anaven a seguir navegant i a seguir recorrent utilitzant el seu mode de vida tradicional, no? I per això va ser un fracàs en gran part fins temps recents aquest tipus de colonització. Un fracàs pensat amb els espanyols, disculpa.
0: Per què va ser un fracàs i per què dius que ha triomfat en temps recents?
1: Va ser un fracàs pensant en la mentalitat de jesuïtes perquè no varen aconseguir, sobretot en els primers anys, no varen aconseguir assentar la població, sinó que la població va continuar sent nòmada. Tenim fonts escrites que ens parlen de diferents missions que se varen tenir que abandonar perquè no varen aconseguir assentar a la població. I dir que ha perdurat fins a temps recents, o no ha estat fins a temps recents, perquè, per exemple, no sé, bueno, estem treballant ara en les darreres illes, jo que estic pensant, per exemple, una illa que s'anomena Chaulinec, on el patró d'assentament de lo que seria un petit poble no se va establir fins als anys 60, no? Precisament en 60-70 amb el govern de l'Allende. Fins a aquell moment no havia algo parescut a una escola, a una església, ni molt manco, no? Només havia aquestes petites esglésies de fusta que se cremaven i s'anaven construint constantment, i lo que ells anomenen casamites, que és la casa ermita, on els jesuïtes anaven un pic en sany a dormir per poder impartir missa, etc.
0: O sigui, que més que evangelitzar, van ser les comunitats de les illes les que d'alguna manera van atrapar a la religió per protegir la seva cultura, i això fins fa poques dècades.
1: Sí, així és. De fet, sempre contam o explicam que fins fa 10 anys no havia ni electricitat, no havia vehicles i se movien simplement a peu, i l'electricitat va arribar fa molt poc i ni siquiera havia embarcacions a motor per poder sortir de ses illes. En sa gent que estem fent feina mos parla de matrimonis que no se varen poder, per exemple, consolidar o oficialitzar per part de l'Església fins molt d'anys després, fins que va arribar una altra vegada diguéssim, es pàrroco, no, el rector.
0: De totes maneres, les esglésies, ara no recordo quin tipus de protecció tenen, però crec que són patrimoni de la humanitat. Vull dir, les esglésies construïdes a diferents illes de Chiloé estan considerades un patrimoni. Com són? I de quan daten? I què tenim? Perquè, i suposo que també està la investigació de les primeres, que aquestes sí que és una investigació arqueològica de picar.
2: Sí, efectivament, algunes d'elles en l'actualitat han de complir tota una sèrie de requisits, no totes les compleixen, d'antiguitat, de maneres d'haver-se reformat i de més, però formen part, com bé dius tu, del patrimoni de la humanitat, de la UNESCO, i moltes d'aquestes illes formen part d'aquest llistat. I perquè ens les imaginem, sorprenentment, el que estem acostumats aquí, a Europa especialment, doncs, a diferència de les de pedra i monumentals, el que ens trobam allà són esglésies de fusta, no tan grans, a més en alguns casos es parla de capelles, més que capilles, més que d'esglésies. A mi el que em va cridar l'atenció va ser el color. Record una de les esglésies de l'illa de Chulín, si no m'equivoc, que era morada, que gran part d'ella era morada, i em va cridar moltíssim l'atenció, doncs, veure aquesta aquesta diferència amb les esglésies que estem acostumats aquí. El que destaca també, a part ja t'he comentat que estan fetes de fusta i segueixen doncs, la tecnologia naval. No és que hi hagi una manera de fer esglésies pròpia i específica per les esglésies, sinó que aquesta manera de treballar de fusta ja ve de la pròpia elaboració de les embarcacions, unes embarcacions que remunten a aquestes comunitats de chonos, canoeros, etc. Per tant, aquí també trobam aquest element que perdura durant segles, però ara adaptat a aquesta nova materialitat i monuments que arriben des de fora, i de fet en el seu interior es pot veure, sembla, una nau, un vaixell a l'inrevés, perquè ens situem una mica, encara que sigui difícil de descriure a vegades en paraules sense poder observar-ho. I de fet un dels objectius d'aquest projecte no és tant estudiar les esglésies actuals, encara que per tot aquest tema de navegació, perdona, i tecnologia de la fusteria de navegació sigui interessant resseguir aquesta línia. El que ens interessa sobretot és veure si podem identificar arqueològicament aquestes primeres capelles, o almenys poder-nos remuntar als segles possibles que puguem cap endarrere. I el que hem vist és que són relativament noves, pot ser que la més antiga no arribi als 100 anys, precisament doncs, per aquesta construcció en fusta. La pràctica, però, que observam és que una vegada es comença a fer malbé, es destrueix, es crema, s'incendia, no s'enfoquen tant en evitar aquest deteriorament, sinó que se'n construeix una de nova en un indret molt proper. I resseguint aquesta tradició oral de les persones i documentació fotogràfica, tant de gent viva actualment com records que els hi arriben d'avis ja difunts i de més, doncs hem pogut trobar alguna de les illes evidències tant documentals com sobretot orals d'altres esglésies anteriors, sempre molt properes en aquestes actuals de fusta i colorides que te comentava, encara que aquestes primigènies estaven fetes amb sostres de palla, el que feia que fos més fàcil incendiar-se, destruir-se i construir-ne una nova molt a prop.
0: I jo penso, pregunto, en Jaume no ho sé, però tant l'Anna com tu, Margalida, totes dues esteu acostumades a fer treball d'investigació en societats molt més antigues, de les que només podem, amb una mica de sort, interpretar el poc o molt material que hi trobeu. Vull dir, hi ha de vegades ni textos literaris i no teniu ningú més a qui interrogar. Vull dir, esteu acostumades a treballar en un entorn on no podeu interrogar, no?, a persones, però aquí a Chiloé sí. Com ho sentiu? Com és l'experiència d'aquesta diferència tan gran?
2: Doncs crec que aquí ens passa una mica el contrari del que estem acostumades. La nostra zona de confort és trobar tota aquesta cultura material, aquestes restes arqueològiques, i per la naturalesa de les missions circulars i la mobilitat de les persones que comentava el Jaume, doncs és difícil trobar aquestes evidències arqueològiques. De fet, trobam molt poques restes de ceràmica i d'estructures antigues, i de fet l'únic que ens queda són aquestes fonts orals, aquests relats que passen de generació en generació. Per tant, podríem dir que estan fent arqueologia amb les persones i amb els relats i històries que ens conten. Sí que és cert que en el passat a vegades trobam a faltar aquest factor, però potser l'Anna hi estigui d'acord. No tenir l'evidència arqueològica material i tenir les persones, almenys en el meu cas, és totalment sortir de la zona de confort. A vegades ens és més fàcil interactuar amb pedres i ceràmiques que amb la complexitat de les persones, sempre positivament.
0: Tu què dius, Anna?
3: Doncs per mi, diguem-ne, aquesta part etnoarqueològica de les persones és un dels aspectes més enriquidors de l'experiència del projecte de Chiloé, justament perquè estem acostumats, no, a buscar aquestes veus sempre del silenci, no, que a nosaltres ens agraden, marginals, i fer parlar als subjectes de gent que no té veu, i de sobte et trobes amb gent amb veu que et parla de pràctiques que tu estàs buscant només amb cultura material, no? Per mi això és absolutament màgic, enriquidor, un espai d'aprenentatge brutal, d'aprenentatge de persones, no? Que és la part, per mi, més enriquidora de, personalment de tot el projecte, no? Però penso que tindrem l'opció. Fa molt poc que hem començat aquest projecte. És veritat que ara bàsicament tenim veus, tenim alguna cosa d'arxiu, com en comentat amb el Jaume, però jo, que sóc una persona optimista, penso que al final tindrem també cultura material, jaciments per estudiar tot això.
0: Bueno, l'altre punt central de la vostra investigació, no sé, dient-lo col·loquialment, la nineta dels ulls, és la ceràmica, no, Jaume?
1: Sí, sí, sí. Mira, és, diguéssim, en el meu cas, com a mínim, és lo que més m'apassiona, no? Bueno, m'apassiona més les persones que hi ha darrere la ceràmica, però sense la ceràmica no podríem parlar d'elles, no? Però sí, i això és un crec que és algo fonamental en el nostre projecte, per no sé si fonamental, però molt interessant, perquè tenim, primer, mos trobam amb un espai on hi ha molt, és un model colonial de baixa intensitat. Això vol dir que a nivell arqueològic, i a més en materials que no perduren en els temps, trobam molt poca materialitat. I de moment jo com diu Nana, tens esperança de que anirem ampliant, però de moment les úniques pistes que se conserven i que anem trobant són ceràmiques. Ara estem pendents de qualcuna datació radiocarbònica i de qualcuna datació directament sobre la ceràmica, però és especialment interessant per diferents motius. Un d'ells és que és la ceràmica més austral del món. No se fa ceràmica més enllà de Chiloé cap a lo que seria l'Antàrtida, per entendre'ns, per qüestions climàtiques. De fet, un pensaria com a arqueòleg que a Chiloé és impossible fer ceràmica, però tenim alfareres a qualcuna de les illes que estem fent feina fins als anys 80, que estaven fabricant ceràmica i que l'anaven a, per exemple, a Sergi l'anaven a cercar, a buscar amb embarcacions, amb una navegació de 7 dies. I llavors se dedicaven a anar a vendre ceràmica en les seves embarcacions, en les d'Alcas, per les altres illes. Això resulta molt interessant, però és que, a més, resulta... per lo tant, resulta molt interessant perquè podem fer aquesta arqueologia regressiva, si se vol, no? Que és com a des del present. Nosaltres des del Mediterrani estem acostumats, no, a estudiar el passat i ja està, no? Aquí, com que tenim tan poca materialitat i aquesta ocupació de baixa intensitat, el que fem és una investigació més d'arqueologia regressiva, anar des del present cap al passat. I les pràctiques tècniques ens permeten, són pistes molt, molt interessants per poder aproximar-nos en els segles XVI-XVII, perquè la tecnologia, a diferència d'altres, o juntament amb altres pràctiques, canvia molt poc en el llarg del temps. I per això la ceràmica crec que ens resulta tan interessant comparar les tècniques de fabricació actuals i poder identificar si en el passat eren les mateixes. I per acabar amb aquesta idea que volia desenvolupar, ens trobam que en Chiloé tenim, a més, una ceràmica, a més de ser ceràmica més austral, és una ceràmica que podríem dir una ceràmica de contacte. Vol dir que se sap molt poc, però sabem que és del segle XV-XVI, és a dir, segle XVI, que és quan arriben els espanyols. I estem en un moment de investigació on no poden saber, o encara no sabem, si aquesta ceràmica és continental, de producció local, insular, a la illa gran, a les illes petites, o és una ceràmica introduïda pels espanyols. Sabem que les argiles, pels primers estudis que estem fent, són locals, però no sabem si aquesta tradició és ensenyada pels jesuïtes, és incorporada per les comunitats huilitxes agroalfareres, o és innovada per les pròpies comunitats nòmades, que això a la Patagònia no és algo raro que els grups nòmades fabriquin ceràmica com passa a la Patagònia continental. Per això, bueno, ja veus que sí, com ho consi, que és un poc... la meva passió, no?
0: Sí, sí, ens hem adonat, però jo ho entenc, eh? De totes maneres, la majoria dels arqueòlegs acabeu tenint molta passió per la ceràmica. Suposo que la ceràmica ens acaba dient moltíssimes coses, i no només del recipient que estigui fet, sinó de les societats que l'han fet i per què l'han fet servir. El que jo voldria saber, si és que es pot saber, abans d'aquest contacte o abans d'aquest segle XVI, allà no hi hauria ceràmica? És el moment de la introducció de la ceràmica? Això ho sabeu o no ho sabeu encara?
1: Mira, si ubicam... els oients igual no se poden ubicar molt bé, però si s'imaginen, sí, de Chiloé, està separa, evidentment està separada del continent, però per un petit canal. No a molta distància. No obstant, aquesta línia continental, que és l'estrecho de Rolón-Caví, seria el límit de la ceràmica, que en tot cas seria una aparició en el 1200 abans de Crist. Però del territori continental cap a les illes no hi ha ceràmica fins al segle XVI. Això crec que és una cosa que ja entre els arqueòlegs ja tenim un poc assumida. De moment no tenim cap datació, no tenim cap cronologia que mos indiqui que més en el sud hi hagi una producció ceràmica local, bueno, ni siquiera importada, més enllà del segle XVI. Però en el continent, el que seria la zona continental cap al nord, per entendre'ns, sí que hauria produccions ceràmiques més antigues, però que les comunitats nòmades, a més marítimes, no adapten. No adapten ni adopten.
0: Clar, el que no podem saber ara és com és aquesta ceràmica. Vull dir, és híbrida, és crear allà... crec que d'alguna manera ja ho apuntaves abans, no? Vull dir, no tenim cap pista sobre això.
1: Començam a tenir algunes pistes. Per exemple, les pistes que tenim són les bates d'argila que estem estudiant, o sigui, les mines d'argila que empraven, i la ceràmica actual, que de moment, per lo que hem estat veient a les darreres campanyes, és una producció molt similar a la que ens estem trobant en el passat. No sé si m'estic explicant. Comparant la ceràmica etnogràfica actual, els llocs de bomana argila que utilitzen en el present, i aquesta ceràmica la comparam amb la ceràmica del passat a partir de les components minerals, a partir de les marques de manufactura, a partir de les formes. I aquí podem dir... algo podem començar a veure, no? I el que sí podem dir és que és una ceràmica híbrida, amb el sentit de que algunes de les ceràmiques que estem localitzant i que se troben en els museus són ceràmiques que són molt parescudes a algunes ceràmiques de tradició hispànica, i no per res a tradició indígena continental.
0: Bueno, en qualsevol cas, jo tinc la sensació de que és gairebé millor que l'arqueologia experimental, perquè aquí d'alguna manera teniu guies directes. He vist que en la vostra investigació, en aquesta investigació etnoarqueològica, ho investigueu tot, fins i tot com es cuina el pa, el procés de cuinar el pa. Que clar, que el procés de cuinar el pa que investigueu ara i que us ensenyen ara, per el que m'esteu explicant, he d'entendre que és una tradició que ja fa segles que perdura.
3: Bueno, el tema de l'alimentació en aquests marcs de contacte i colonialisme, i específicament el Chiloé, és una línia del projecte tan vinculada al tema de les ceràmiques, de les quals ha parlat el Jaume, com altres pràctiques de cuina més col·lectives. En el cas del pa és bastant interessant, perquè diguem-ne que el que hem vist és que el pa que es cuina és un pa que es fa amb blat, i és un pa que es fa en llevat, bàsicament. I així, això és diferent de la pràctica, diguem-ne, indígena de la zona de Sud-amèrica, no? Amb tradició amb blat de moro, etcètera, etcètera. I per tant, en aquest cas, el que hem vist és que un producte com el pa, que té molta importància, sobretot en rituals vinculats amb l'amor, o segurament que tu estàs parlant d'un post que hi havia a Instagram.
0: He estat investigant la compte d'Instagram detalladament.
3: Sí, perquè van tenir la sort que la dona que ens va acollir a casa seva ens va fer pa, no? I aquesta dona era una, diríem avui, una especialista, no? Perquè es dedicava a fer pa per un tipus de rituals que es diuen les novenes, i que impliquen una celebració col·lectiva de menjar i de beure, que es menja pa i es beu xitxa, que sobretot es fa, en aquest cas, amb poma. És a dir, és una introducció colonial, la poma, però la xitxa no és colonial, és una beguda alcohòlica. L'únic que fan és incorporar un nou ingredient, que és la poma, i també, diguem-ne, participa en altres aliments, no? I es fa sobretot per recordar els morts, no? I la vinculació amb els ancestres, que té una forma catòlica, però diguem-ne que és un tipus de tradició que entronca amb rituals col·lectius i ancestrals de tipus maputxe, no? Bàsicament. I en aquest cas el pa és fonamental i és una introducció colonial, no? Aquestes formes absolutament híbrides que es veu amb el ritual i amb l'alimentació, com en el cas del pa, no?
0: Sí, jo entenc, per exemple, que observant aquestes tècniques o aquestes o els ingredients que es fan servir, en aquest cas per cuinar el pa, igual es pot arribar a la conclusió de que en el seu moment, al principi, la missió evangelitzadora, doncs d'alguna manera va fracassar, però sí que és a través d'aquestes proves del present que s'han mantingut durant molt de temps, sí que podeu observar, doncs, aquesta introducció colonitzadora, encara que sigui de baix rang, no?
3: Bueno, justament...
0: O que permea en la societat, sí, que permea d'una altra manera.
3: Amb el tema de l'alimentació es veu primer una continuïtat de pràctiques d'aquests caoneros que parlava el Jaume, amb una pràctica com, per exemple, el curanto, que no sé si també tenim un post a Instagram, no d'aquest any, sinó d'un altre. Aquesta és una pràctica que té més de 11.000 anys a Xile, i que tenim una continuïtat fins ara i està vinculat a aquest món dels caoneros, de fet, i és una forma de cuinar que tu fas un forat al terra, fiques pedres, les escalfes molt i cuines amb el vapor, no?, de la pedra escalfada. I això continua actualment fins al present i és un tipus de pràctica culinària fonamental en les celebracions col·lectives. Per exemple, les que se van en els exteriors de les esglésies, de les que parlàvem abans, i que en aquest sentit és molt interessant perquè implica tota una continuïtat de pràctiques ancestrals que impliquen una vida on la col·lectivitat és fonamental, perquè això és un menjar col·lectiu, en un espai cristià, que és aquest de les esglésies, no?, que té moltes reminiscències absolutament locals, no? I és aquí on es veuen totes aquestes formes totalment híbrides, no? Això és un exemple d'aquesta hibridació. Però després, en el menjar del dia a dia o d'aquests rituals, no?, més vinculats a morts, com això de les novenes, sí que veiem una alimentació que està molt més vinculada a la que va ser introduïda pels missioners, no? Amb nous productes, com és el cas del blat, com és el cas de la poma, com és el cas del porc.

0: sobre la seva experiència doncs, en el treball arqueològic que estan fent uns més que altres, però des de fa anys, a l'arxipiélag de Chiloé, al sud de Xile, a l'oceà Pacífic. He de dir, ara que parlaven de cuines i comensalitat, que aquestes no acostumen a formar part del discurs històric hegemònic, però sí que és cert que jo he disfrutat llegint molts dels articles de l'Ana Delgado, precisament fets en aquest sentit, però centrat més en la hibridació cultural de l'Occident Mediterrani en l'època fenícia, i te n'adones, vull dir, jo quan ho vaig descobrir vaig trobar apassionant com a partir de la cuina en general, vull dir, parlant de cuina en general, pots aprendre molt de les societats, molt més de vegades del que podies imaginar, no?
1: Sí, sí, bueno, jo...
0: Tu què has de dir, no? No, veies que estic encantada.
1: També de la tecnologia ceràmica, eh?
0: Vale.
2: Bueno, en realitat de totes les pràctiques vinculades a la vida quotidiana, no? Les pràctiques de comensalitat, la ceràmica i aquestes pràctiques, no, que passen desapercebudes en el dia a dia, no, en aquest espai molt més domèstic, no? Va, crec jo.
0: I això llavors què ens diu del... com, per exemple, quin paper juga la dona, per exemple, en el cas de Chiloé, en la transmissió cultural?
1: Jaume, vols...
0: Mica,
2: bueno,
0: toca.
2: Bueno, la dona té un paper fonamental, el segueix tanguent. De fet, lo que mos trobam, bueno, tant en el continent, que és una feina que m'està fent altres anys, etc., lo que veig precisament és una continuïtat de les pràctiques tècniques i una vinculació amb aquest espai, si jo diria aquest espai femení, no? A on se vincula molt, de fet, la tecnologia ceràmica i les pràctiques alimentícies, a on hi ha un vincle molt clar i actualitat que se fa, per exemple, per fer spa que estem parlant i segons quines ceràmiques. Són els mateixos gestos tècnics. Però la dona, en aquest sentit, té un paper fonamental, però sempre des de la pràctica quotidiana, des de la pràctica del dia a dia, no? I és la que ha la responsabilitat habla d'aquesta continuïtat en el llarg del temps. De fet, a altres àmbits, el trencament és molt més fort, no? Sobretot en els àmbits més públics. Pentura no s'ha veut tant aquesta continuïtat cultural, sobretot en els darrers 500 anys, no? De fet, estava pensant que és vera que Pentura la idea evangelitzadora va fracassar, però la societat va ser molt permeable i aquest contacte que Pentura va ser breu o no va ser continuat va produir una societat híbrida, una societat que d'aquest contacte tan breu on se dona ser responsable precisament d'aquestes pràctiques, d'adaptar-les a un procés de resistència i de resiliència a partir de nous productes, però que s'adaptaven a les pràctiques quotidianes del seu dia a dia, no? Perquè les pràctiques venien de fora, però llavors se readaptaven, no? I aquesta és la hibridació que jo crec que podem trobar allà i de la qual se dona té un paper fonamental.
0: Bé, jo suposo, intueixo de tot aquest capítol que la colonització com a imposició, com entenem segurament la colonització que es va produir en gran part del continent americà, doncs no va triomfar, però sí que aquesta colonització de més baixa intensitat potser sí que va calar, es va quedar en la societat, perquè els mateixos habitants, en aquest cas de les illes de Chiloé, doncs segurament van trobar que aquestes aportacions culturals eren un benefici per ells, segurament. No ho sé, jo estic fent interpretació així molt, i a més sense reflexionar molt, vull dir, perquè és a partir del que m'esteu explicant vosaltres.
1: Jo crec que és complicat, primer sí. Perquè jo penso que moltes d'aquestes transmissions s'han fet en espais que es diuen reduccions, i això implicava que tu forçaves a una persona a viure en un espai reduït. El que passa, com ha explicat el Jaume, és que s'escapaven. Per tant, entenc que ells no veien un benefici en aquesta forma de vida. De fet, jo vaig trobar una referència de missioners, d'un viatge de missioners, que parlaven que justament quan començaven a introduir-se tota aquesta nova alimentació, la gent es moria, la gent deia es moria. doncs no són tan clars els beneficis.

0: i penso que per una part hi ha aquesta transmissió en aquests espais d'emissió i de reducció, i després hi ha hagut, diguem-ne, tota una colonització més moderna, més actual, més recent en el temps, que té a veure amb l'estat xilè, no? I amb aconseguir noves fronteres i amb la població, amb colons d'aquestes àrees, no? Però no ho veig des d'aquesta perspectiva, no? Bueno, bonica, ja. No?
1: Sí, jo potser soc massa positiva de vegades. Home, vosaltres, digues, Jaume.
2: No, de fet, en Nana en parlar qualque vegada, no, de s'introducció d'esblat, perquè hi ha una... sa papa, sa patata, mm-hmm, que pareix ser que s'agriotip, o sigui, sa patata originària, sa primera domesticació de papa, a sa Xiloé. Estan pensant, i curiosament, introdueixen esblat, canvien gran part de sa alimentació, tenguent, abans domesticat prèviament, òbviament, també en aquest moment de contacte, sa patata. No sabem ben bé si a Xiloé o a sa part continental estem en aquesta zona de Patagònia, però fixeu-vos com tal volta aquest benefici, a vegades és tot el contrari, inclús, no? com en el cas d'esblat, que probablement el que acaba... No tenim moltes dades, però possiblement el que acaba passant és que acaba veient una convivència i una substitució i una imposició perquè de fet els espanyols volien seguir menjant el que menjaven a casa seva, no? I això fa que canviïn un poc sa dieta també un poc.
1: Vosaltres que estudieu la colonització en diferents àmbits de la història i en diferents punts geogràfics, però que teniu una visió més àmplia dels diferents processos de colonització, siguin més o menys intensos, però colonització sempre és imposició. Silenci.
0: A veure, des del punt de vista mediterrani, el problema és que nosaltres anomenem colonització el que només és migració o mobilitat. I quan és mobilitat o migració, no és imposició. El que passa és que pensem que de vegades és colonització només perquè els agents, nosaltres els hem atorgat una superioritat moral, cultural, però això és una qüestió nostra, no és una qüestió de les relacions en el passat. En aquest context, jo crec que sí que hi ha intents d'imposició. Són contextos des del punt de vista del poder, des de la meva perspectiva, diferent. Una altra cosa és l'èxit d'aquesta imposició en cadascuna de les zones, no?
1: Bueno, no ens quedarà molt de temps d'entrevista i jo volia també una cosa que ens expliqui una mica la Margalida Coll, perquè no ho hem dit, però ella també és codirectora, ara m'atascaré jo, del projecte Encuentros Insulares, un projecte que a més rep finançament de l'Estat, també de la Fundació Palarc. Tu, Margalida, investigues també a partir dels sentits. Abans parlàvem de la ceràmica i investigues com a partir dels sentits, per exemple, en aquest cas, les dones de Xiloé saben com es fa la ceràmica. Vull dir, la tècnica és la tècnica dels sentits. Sí, l'olor, de fet, el tacte...
3: La temperatura...
1: Sí.
3: Sí. De fet, quan el Jaume ha fet referència a la ceràmica, ha xerrat també de massar pa, com aquesta comparativa, amassar o preparar l'argila per després crear les olles, els bols i de més. I en el marc d'aquest projecte i dels 20 anys d'investigació del Jaume, doncs, ell sobretot s'ha centrat en estudiar la cadena operatòria dels vasos ceràmics, des de l'obtenció de l'argila fins l'acabat final. I doncs, com ja portem més de 10 anys treballant junts, des de la meva perspectiva vaig proposar-li, o bé, ens vam adonar, primer ell i després jo, de tot el component sensorial en la fabricació d'aquestes ceràmiques, perquè no sols són tipologies, no sols són formes, sinó que també són persones fent coses i estant corporalment directament en contacte amb aquestes argiles, amb el foc, amb el fum. I doncs hem fet un petit estudi que hem anomenat la cadena sensorial d'aquesta cadena operativa de producció de les ceràmiques, i hem vist com divergeix la nostra percepció occidental d'aquesta percepció sensorial en altres indrets. Per exemple, jo fa uns anys vaig fer un curs de ceràmica i a part de que era molt difícil i que no vaig aconseguir fer massa bones peces a mà, al final, quan vaig fer una petita gerreta, la vam ficar dins un forn i havia d'estar allà, doncs, unes hores, un forn elèctric, calculant el temps, doncs, amb un rellotge, com fèiem normalment. Però després, estudiant totes les entrevistes de les ceramistes Mapuche, que el Jaume havia estat doncs, parlant amb elles i entrevistant precisament, vam veure que elles calculaven el temps a través del color, a través del color de les peces. De fet, el Jaume els hi demanava quant de temps ha d'estar la peça al foc? I elles li contestaven hasta que rojea o fins que brilli una mica més. Doncs calculaven el temps a través del sentit de la vista. O parlaven molt, sobretot, del procés de brunyir, de donar aquest polit final a les peces, i parlaven d'aquesta monotonia tàctil, aquest cansament, estar sempre en la mateixa postura, l'avorriment fins i tot d'aquesta part de la tasca. Mentre que quan li explicaven el procés d'obtenció de l'argila, doncs parlaven amb molt més entusiasme, amb la connexió directa de les mans i peus amb la terra. Però no totes les persones podien anar a obtenir aquesta argila. Normalment eren les dones, les àvies, amb les mares, amb les netes. Hi ha tot un món, tant sensorial com emocional, molt diferent al que estem acostumats avui en dia. I podria esplaiar-me molt més amb els colors del foc, el fum, la intoxicació, la termocepció o la priocepció en la formació de les peces. Però, vaja, crec que més o menys ho he transmès, no?
1: Home, jo quan m'informava, llegia sobre aquest tema, jo de sobte el primer que em va venir a la ment va ser el fet de cuinar. Jo em vaig donar compte que jo per cuinar ho faig igual, o sigui, faig servir els sentits. Tu a mi no em preguntis quan ha de bullir, no, el que sigui. Vull dir, jo ho veig, o ho tasto, o de vegades fins i tot ho sento. Vull dir, depèn de com sonen els aparells. Si no sóc a la cuina, ja sé que és el que...
0: No tens el termòmetre de l'oli.
1: No, és que no ho he fet mai. Vull dir, ho veus, o sigui, això és visible, i s'olora també saps quan s'ha passat, no? Em dona la sensació que aquesta manera de fer ceràmica, o sigui, aquests sentits aplicats a la ceràmica, clar, estem anant segurament a tècniques molt ancestrals, vull dir, molt, molt arrelades.
3: Sí, a tècniques ancestrals i també a un agent comú. Tant aquestes tasques domèstiques de manteniment com el cuinar recauen en aquesta figura femenina, que al final és també l'encarregada de dur a terme aquestes tasques i de transmetre el coneixement tant tecnològic com sensorial de generació en generació. I, per tant, és lògic que ens trobem referències a com si amassar el pa o aquesta textura fent referència a algun ingredient en concret, però precisament es relaciona i es vincula amb el pa, però no és una sorpresa, i és que les ceramistes que estan al darrere d'aquesta producció, com dic, són les ceramistes i no els ceramistes.
1: A veure, ara me n'aniré molt lluny, però ara estava pensant que fa molt de temps, i segurament seré poc exacta en l'apreciació, però parlava amb algú, llegia amb algú el fet de que en el neolític o abans, vull dir, les transmissores de la tecnologia, del coneixement tecnològic en la nostra prehistòria, segurament van ser les dones, no? La ciència va començar amb les dones, no? I ara em feies pensar en això, en aquest punt llunyà. Una cosa, tots tres sou professors també. Com transmeteu aquests coneixements que d'alguna manera se surten una mica de l'esquema tradicional d'entendre o d'investigar la història? Com ho traslladeu a la universitat o als vostres alumnes?
3: Jo he tingut la sort de tenir dos grans mestres que són amb qui estic compartint física i no tant físicament. Tant d'una banda el Jaume per donar-me les ales de ser valent a fer aquest tema dels sentits, que a vegades em tracten encara avui en dia un poquet de loca, i d'altra banda, la sort de també haver pogut treballar amb l'Anna, que m'ha donat la confiança de, clar, de poder parlar d'aquestes coses, dels grans oblidats, però també de nosaltres com investigadores i professores fent coses diferents, a vegades una mica jutjades, però per part meva, doncs, és gràcies a ells, precisament, per aquestes ales que m'han donat.
1: I, Jaume, tu has estat en molts llocs del món, no? Has estat investigant a indrets molt diferents.
2: Sí, sempre, certament, i sempre pensant en entrevistar el Ferrera. Sempre ha estat la línia en la que m'està fent feina d'aconseguir col·leccions ceràmiques i diguéssim, quasi sempre, a més, en la idea d'estudiar-les no tant o no només pensant en l'arqueologia i prehistòria, sinó com una nova estratègia des de la materialitat en el present de posar en valor aquestes societats i sobretot en aquestes dones, que moltes vegades en la majoria, a molt d'aquest grup no se poden heredar, estan molt, molt, molt marginalitzades, no? I de fet, avui estàvem parlant, no?, de que vàrem, fa un parell d'anys vàrem estar intentant fer feina a Borneo per trobar unes alfereres i, curiosament, bueno, havia canviat i s'havia substituït la tradició femenina per una tradició masculina, no? Però sí, la veritat és que amb aquesta idea d'aconseguir col·leccions de ceràmiques he tingut la sort de poder estar a diferents llocs del món, sempre, però en realitat on més he treballat és a Xile, no? I bueno, llavors no n'és de gana, però sobretot a Xile.
1: I la idea que siguin projectes insulars, suposo que lliga amb el fet de que el teu punt de partida és Mallorca.
2: Sí, és lliga amb aquesta experiència, amb aquesta idea d'insularitat. Mira, recordo aquest projecte ve de moltes bandes, no? Però una d'elles era, recordo, vàrem estar a Panamà, a unes illes a la zona del Pacífic, i recordo que la illa era selva i sembraven, però per anar d'un lloc a l'altre, a l'illa, d'un poblat a un altre, anaven en barca, no anaven caminant per dins l'illa, no? I jo m'he plantejat, crec que estem a vegades enfocant la idea d'insularitat erròniament, no? I la idea, una de les idees que encara no han desenvolupat ni sé si podran acabar desenvolupant d'aquest arxipèlag del mar interior aquest de Xiloé, és precisament poder veure des del present per poder aplicar-lo en el passat com se construeix la idea d'insularitat. Existeix realment una identitat insular? Com existeix una mobilitat entre illes? Hi ha una connexió? Bueno, de fet, el que estem veient és que, contràriament a el que jo pensava, aquestes illes, les comunitats estan bastant aïllades entre elles, encara que sigui una connexió molt, no molt llarga, diguéssim, en milles nàutiques.
1: Sí, no, el fet de la illa, el fet geogràfic de la illa condiciona.
2: Sí, sí, sí, sí, claro, por supuesto, sí, nosotros volgam o no, estem rodejats de mà per totes bandes, però és una reflexió que no té molt assentada, però inicialment pensava molt en la idea de que pintures a illes a l'antiguitat, no? Estaven menys aïllades que pintura al centre de la península Ibèrica, no? Però a través d'aquesta idea, d'aquest treball que estem fent feina a Xiloé, que és un altre clima, pintura, m'estic replantejant que la realitat és que les illes estan aïllades i estan rodejades de mà i no estan connectades. Un pot caminar fins on vulgui, però un no pot nedar fins al continent, no?
1: Bueno, doncs jo ho sento molt, però avui ho deixarem aquí. Només em queda, doncs, agrair-vos a tots tres, a en Jaume, a la Margalida i l'Anna, doncs, que us hagueu acostat fins a Sense Memòria. Ha estat una conversa molt agradable. Espero que hagueu estat bé.
0: Fantàstic. Sí, gràcies a tu, Isabel.
2: Sí, moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a tots. Nosaltres ho deixem aquí i tornem en un proper Sense Memòria.

0: L'hora clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs no sé a tu, Marga, m'imagino que també, però m'han quedat moltes ganes d'escoltar més Werther, després de parlar amb el Xavier Anduaga, de tots els seus referents, de tots els tenors que han abordat aquest rol que l'han precedit, molts d'ells espanyols, per cert, punts de comparació inevitables. Alfredo Kraus, Josep Carreras, Jaume Aragall, també Pavarotti, per descomptat. Anem a quedar-nos amb la versió d'un d'ells d'una de les àries més conegudes, aquest Pourquoi me rappelle. Anem a escoltar-la, interpretada efectivament per Alfredo Kraus.

0: Impressionant sempre Alfredo Kraus, com podeu comprovar, i aquí al costat de Tatiana Troianos en el paper de Charlotte, perquè el paper d'ella també és molt important en aquesta òpera, oi, Pep?
1: Sí, totalment, perquè Charlotte és un personatge molt important en l'òpera de Massenet i això marca una diferència molt substancial respecte a la novel·la original de Goethe. I és que l'autor alemany se centra gairebé exclusivament en els pensaments intrusius i obsessius d'aquest jove Werther que està enamorat de Charlotte, el seu patiment, el seu amor impossible perquè Charlotte està compromesa amb un altre home. I la novel·la de Goethe és pràcticament claustrofòbica, transcorre de manera pràcticament exclusiva dins el cap de Werther, amb la qual cosa tota la resta de personatges, en el fons, són secundaris i a molta distància. Així no es pot fer una òpera ben feta. Massenet i el seu llibretista ho van tenir clar des del primer moment i això va voler dir, doncs, donar a Charlotte un paper molt més important. Quan comença l'òpera, veiem que Charlotte és una noia jove que recentment ha perdut la seva mare, s'ha de fer càrrec de tots els seus germans i ajudar el seu pare, que és un gran suport per ella, però que, òbviament, és insuficient. El cas és que ella està compromesa ja amb Albert, un noi benestant que, segurament, doncs, ha

sinó que està fet per mezzo-soprano, per tant, un punt més greu que li dona a aquest personatge una certa fondària, no només en la tonalitat de la veu, sinó en el caràcter psicològic. La jove Charlotte no és una d'aquestes joves amb una veu angelical, sinó que és una jove que ha viscut molt, que ha perdut la mare, que s'està fent càrrec del pare i dels germans, que porta al damunt un pes molt gran i que a sobre ara s'enamora de Werther quan ja està compromesa amb un altre home. Tot això queda reflectit perfectament a la partitura de Jules Massenet. I si et sembla, Marga, anem a escoltar uns quants exemples, començant per la gran ària de Charlotte, que és magnífica, aquesta ària de les cartes, en què repassa les cartes que s'ha anat escrivint amb el seu estimat Werther.

Hem esmentat també al costat de Charlotte el paper de la seva amiga Sophie. Tenen algunes parts d'uns duets preciosos. Anem a fer només un tastet, si de cas, perquè ens puguem treure l'espina i no acomiadar-nos sense escoltar Les larmes qu'on ne pleure pas, les llàgrimes que un no plora, un d'aquests moments de duet tan bonics entre Charlotte i la seva amiga Sophie.

0: que bonic, no?, tot això que estem escoltant avui aquí a l'hora clàssica de l'Òpera Werther de Massanet, que es pot veure aquestes setmanes al Gran Teatre de Liceu, amb un repartiment que encapçala el que ha estat avui el nostre protagonista, el tenor basc Xavier Anduaga. Hem parlat molt de drames, però Pep, deu haver algun moment en què no sigui tot tan dramàtic, no?
1: Sí, sí que és cert, esclar, en tota òpera, fins i tot la més tràgica, necessites donar-li un respir al públic, i per tant, no tot és drama. Aviam, el 80-90% és drama en aquest Werther de Massanet, però l'altre 10% es reserva per algunes escenes en què altra gent doncs, està al voltant dels amants fent festa. Hi ha una part de l'acció que transcorre durant l'estiu, hi ha una altra part de l'acció que transcorre durant les festes de Nadal, per això tota l'estona hi ha nens i nenes que estan assajant Nadales al damunt de l'escenari, i això serveix efectivament per distensionar, però al mateix temps grinyola moltíssim i afegeix en el fons tensió perquè estàs veient els dos amants que estan patint tant i al seu voltant gent que s'ho està passant molt bé. Hi ha fins i tot alguna dansa i algun himne al déu Bacus, el déu de la beguda.
0: Així arribem, com qui no vol la cosa, al final del programa d'avui, en què ens hem acostat al Werther de Massanet a través de la mirada i experiència d'Anduaga en un moment especialment significatiu de la seva trajectòria. Hem pogut escoltar com afronta aquest paper que hi ha darrere d'un debut d'aquestes característiques i com es construeix des de dins un personatge tan exigent i tan carregat d'emoció. Però ara hem de marxar i ho fem com sempre amb música. Amb què ens acomiadem, Pep?
1: Com sempre, un plaer, Marga, i sí, toca acomiadar-se. Ens acomiadem doncs amb tota l'escena final d'aquest Werther en què ell ja s'ha suïcidat, però encara no s'ha mort, aquestes coses que passen a l'òpera, que entra que es dispara un tret. I el taló cau, poden passar ben bé un quartet d'hora, 20 minuts, en què succeeixen coses com les que estem a punt d'escoltar, Marga. Fins la setmana vinent.
0: Doncs vinga, les escoltem i així ens acomiadem. Que vagi molt bé, adeu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Comencem amb l'atenció posada al port de Granadilla de Abona, al sud de Tenerife, on el creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, ha arribat a Aigües Canàries poc abans de 6:45 del matí. Javier Padilla, secretari general de Sanitat, en declaracions al Canal 24 Hores.
2: El barco, podemos decir, ya ha fondeado y sí que ahora mismo la competencia a este respecto la está ejecutando el gobierno central y encarnado en concreto en mí como director de esta operación.
0: Al vaixell hi van 147 persones entre tripulació i viatgers de 22 nacionalitats. 14 d'ells són espanyols. Aquests es preveuen que siguin els primers en abandonar el creuer després de passar una revisió mèdica dels professionals sanitaris que ja han accedit a l'interior de l'embarcació. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, tornava a demanar aquesta nit tranquil·litat a la població de Tenerife.
3: This is not COVID, and we have said it many times as WHO.
0: Això no és Covid, deia Adhanom, i en el meu missatge a la població de Tenerife vull dir que el risc per a la població local és baix. Això és en part per la pròpia naturalesa d'aquesta malaltia. Veurem quin és el resultat d'aquestes enquestes epidemiològiques que s'estan fent al vaixell. Fa només unes hores, la ministra de Sanitat, Mònica García, recordava això.
4: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: En aquests moments, dos autobusos de la Unitat Militar d'Emergències ja estan esperant per traslladar els passatgers, quan ja sigui possible, directament del port a l'aeroport, sense tenir cap mena de contacte amb la població civil. El govern d'Israel ha confirmat aquesta matinada la deportació dels dos activistes de la flotilla Global Sumo, detinguts quan intentaven arribar a Gaza. Es tracta de l'espanyol d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler Tiago Ávila. Saif estava sota sospita d'estar vinculat a una organització considerada terrorista, mentre que Ávila hauria participat, segons Israel, en activitats il·legals. Els dos, recordem, han negat les acusacions. El propi Saif ha emès un comunicat a xarxes socials. Ara ja està volant cap a Espanya, però fa unes hores des d'Atenes agraïa les mostres de suport aquests dies i també.
5: We have to continue to mobilize until Palestine is free.
0: Ha dit que la lluita ha de continuar, que han de seguir les mobilitzacions fins que Palestina sigui lliure. Aquesta és només una passa i els nostres col·legues continuen navegant. I continua la polèmica al voltant de la visita a Mèxic que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso va decidir suspendre divendres passat, segons ella, pel boicot propiciat pel govern de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana ha criticat aquesta matinada hora espanyola els opositors que van promoure la visita d'Ayuso.
6: Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo, fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra, y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio.
0: En cultura, el cinema espanyol està d'enhorabona, ha aconseguit 13 dels 35 guardons a la 13a edició dels Premios Platino, la gran gala del cinema llatinoamericà presentada aquest any per l'espanyola Cayetana Guillén Cuervo i l'actor colombià Carlos Torres. Entre els premiats de casa nostra, Sorda, d'Eva Libertad, que s'ha emportat el premi a millor òpera prima. Tot i això, la pel·lícula brasilera El agente secreto de Kleber Mendoza s'ha emportat el premi a la millor direcció, millor pel·lícula i millor guió. En esports, el Barça es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata davant el Real Madrid al Camp Nou. El clàssic començarà a les 9 del vespre. El tècnic Hansi Flick vol certificar el títol.
7: We want to win the title second in a row. I think it's amazing. It's not normal.
0: Diu que volen guanyar la Lliga, la segona consecutiva, i reconeix que no és una fita gaire habitual a Espanya. Més complicada la situació de l'Espanyol, que està només 2 punts del descens. Ahir va perdre 2-1 davant el Sevilla, un rival directe per la permanència. El conjunt andalús va remuntar el partit en només 10 minuts. Escoltem el tècnic Manolo González.
8: L'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més.
0: I anem ja a conèixer quin temps ens espera aquest diumenge 10 de maig. A Emet, Noelia García.
9: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temps més estable, però amb excepcions. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però a la tarda s'esperen núvols d'evolució. A la meitat oest no es descarten precipitacions i al Pirineu possibles ruixats i tempestes. Les temperatures pugen en general i de forma més notable a zones de Girona i de Tarragona. Els termòmetres marcaran 21 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 25 graus a Lleida i 26 a Girona. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'EMET.
0: És tot de moment. La informació torna aquí a Ràdio 4, a la Pública, quan siguin les 10.
1: Ràdio 4.
10: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
11: Acció comunitària. Triumph. Col·lectiva. Drets culturals.
10: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
12: Idees que cremen. No sé si m'explico.
10: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.
13: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
14: Coneixeu el concepte d'evolució?
13: Sota sospita.
14: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
13: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
14: Podien parlar a través dels oceans.
13: Amb Laura González.
14: Impossible.
15: Per què la volen capturar?
14: És més intel·ligent que la majoria.
16: A Ràdio 4.
13: La millor companyia.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són quatre dies d'aquest diumenge 10 de maig, un diumenge més de ràdio de cap de setmana. Màxima expectació a aquesta hora pel desembarcament dels 14 espanyols que es troben dins del creuer Ondius, cap a 6:45 del matí ha arribat a aigües de Tenerife i des d'aquella hora fondeja el port de Granadilla de Abona. Què passarà a partir d'ara? Doncs que el desembarcament es durà a terme per nacionalitats i quan l'avió corresponent estigui preparat per l'enlairament a l'aeroport internacional de Tenerife Sur. Es traslladarà els creueristes de manera ordenada fins al port amb unes llanxes i quan arribin a port realitzaran un trajecte de 10 minuts en autobús que els portarà directament fins a la pista de l'avió que els portarà fins al seu destí. Pel que fa a la dona catalana ingressada a l'Hospital Clínic, continua sense símptomes, en aïllament i pendent del resultat de la PCR que se li va practicar ahir. I a Alacant, la dona que continua ingressada ha donat negatiu en antivirus en la PCR que se li va practicar. Tal com determina el protocol, se li farà una segona prova diagnòstica en les properes hores. Enmig d'aquest escenari que ens deixa l'actualitat i del que estarem pendents en els propers minuts, deixeu-me dedicar uns segons a la música.

El Palau Sant Jordi acollirà a les 9 de la nit el concert d'Eric Clapton. Dins de la seva gira europea, el cantant de 81 anys suposa, provoca amb aquest concert la seva tornada als escenaris. És a dir, feia més de dues dècades que no actuava a Espanya i el d'aquesta nit serà el seu segon concert després del que va fer a Madrid aquesta setmana. Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.

0: volem.
1: David, tu quan jugaves, quan eres petit, t'agradava el gronxador?
2: El gronxador, no, perquè una mica de marejos em provocava, marejava, però m'agradava molt el tobogan, Mònica. Jo era molt d'aquells que es llançàvem el tobogan amb aquell ímpetu i aquella èmfasi que m'encantava.
1: Doncs a mi també m'agradava el tobogà, però el gronxador m'encantava, David. M'encantava així com que senties aquella inèrcia i que sortiries com disparada.
2: I que potser a vegades, en aquelles èpoques, a vegades les condicions del gronxador, ara sí, però no hi eren del tot, és a dir, que paties també per la teva integritat física.
1: David, si avui faig aquesta remarca al gronxador, és perquè aquesta obra de teatre que comentem comença justament amb un avi assegut a un gronxador.
2: Però deixa'm dir que és un avi, no?, que està, de fet, atenció, acusat de clavar una bufetada al seu net de 8 anys després d'una rebequeria.
1: Això és cert, David, i és per aquest motiu que aquest avi està convocat a l'escola a una reunió amb tota la família, i és també la raó del nom de l'obra, un nom que em fa molt de mal a dir i que és una bufetada a temps.
3: I vas clavar una bufetada al Roc, papa?
4: Em va insultar. Què volies que fes?
3: Doncs parlar-hi, esbrinar què li passava, però no pegar-lo.
5: Si et va insultar, el que t'estava dient és: ajuda'm, avi, ajuda'm. Ajuda'm, perquè no sé gestionar això que sento.
4: No m'estava dient ajuda'm, avi. Em va insultar, i amb totes les lletres.
1: I aquest avi de bufetada fàcil l'interpreta el Ramon Madaula.
2: I al costat de la Montse Guallar, que fa d'àvia, de la Sara Diego, l'Eudald Font i el Marc Rius. L'obra Mònica toca un tema seriós, com és el que estàs explicant, de l'educació.
1: I un tema dur, David, que és el càstig. Sí. Càstig que, per cert, ara es diu conseqüència. I com ho fa? Ho fa a través de la comèdia. I ho fa amb la Marta Butxaca. Ella és filla, mare, directora i dramaturga, i té prou motius per fer-ho d'aquesta manera.
6: L'objectiu meu era parlar d'aquest tema perquè és el que jo visc cada dia i el que em genera dubtes cada dia, no? I el que em genera conflicte amb els meus pares perquè no ho veuen igual, perquè veuen igual que s'hauria de castigar i jo no el castigo. Llavors, jo per això escric aquesta obra, perquè és una cosa que visc cada dia. I ara es parla de conseqüències, de sempre que sigui una conseqüència relacionada amb el que ha fet. Si el nen ha guixat una paret, no sé, la conseqüència no pot ser no veus la tele.
2: Malgrat aquest nom de l'obra, hem de dir que des del primer moment el posicionament és clar: en cap cas dubta a condemnar el càstig físic. La qüestió és que, tot i la idea que alguns infants els han mancat bufetades, ha perdut vigència aquesta idea, però aquesta idea, com dic, persisteix.
1: Sí, i com que és així, també hem parlat amb el Ramon Madaula. El Ramon té la difícil tasca de defensar aquest personatge, a escena també es diu Ramon, i a més hem parlat amb el seu contrapunt més assenyat, per cert, ella és la Montse Guallà, que interpreta a l'àvia Fina. Aquests avis van ser educats de la mateixa manera, però el Ramon representa un model caduc i ella, en canvi, ho confronta. Escoltem-los.
7: Quan els infants no es comporten d'una manera, diguem-ne, respectuosa, no només amb els grans, sinó també amb els altres infants i tot això, doncs de vegades hi ha molta gent que troba a faltar, que el que falta és tenir els límits clars i disciplina i autoritat. Per això la gent enyora potser aquesta autoritat que abans hi havia.
8: Jo crec que té a veure amb els caràcters. Vull dir que qui és capaç de veure els grisos de les situacions en general és capaç de veure els grisos de tot. Per tant, jo crec que la Fina ja de caràcter doncs és algú que no li agrada el conflicte, que pensa que s'ha de donar veu a tothom, que es pot arribar a acords. I el personatge del Ramon jo crec que és més radical. Que això és la meva opinió, no és una cosa contrastada ni amb l'autora ni res.
2: Ai, l'àvia Fina, la Montse Guallar. Digue'm, Mònica, nosaltres sí que ho hem contrastat, oi?
1: Contrastadíssim, David. Nosaltres hem interrogat exhaustivament a la directora i dramaturga, la Marta Butxaca, sobre allò que es considera educació respectuosa.
6: La gent que estem educant nens ara amb una educació respectuosa xoquem molt amb la gent que educa els nens de manera més autoritària i més inflexible. I aquesta guerra també hi és dintre de la Fina, diguéssim. Tampoc li agrada. Passa molt, no?, quan eduques. Quan ets mare, tothom et diu com ho has de fer. I una mica aquí es troba amb el seu fill dient-li com ho ha de fer amb el net.
2: Crec que entenem el que diu la Marta sobre que tothom opina sobre com s'han d'educar els infants, però els infants d'altres.
1: Sí, sí, també es queixen aquests progenitors de sentir opinions molt enraonades d'aquells que no som ni pares ni mares. Però el quid de la qüestió a l'obra és que el Ramon s'enfronta a una denúncia de l'escola.
9: Ramon, vostè sap que és il·legal pagar un menor?
4: Però si això s'ha fet tota la vida, home. Si haguéssim donat una bufetada de temps, ara no estaríem així.
9: Vostè ha comès un delicte que recull el Codi Penal i l'escola ha decidit emprendre accions legals.
10: Fa broma, no?
4: El volen denunciar?
2: En el càstig físic, que està tipificat, no?, com a delicte, això no ho recordava ara.
1: Sí, David, s'hi ha trigat molt a fer, però a partir del 2007 el Codi Civil qualifica el càstig físic als menors com a delicte. La qüestió aquí seria, oi que entre persones adultes, David, no considerem que fer-nos cops sigui una manera de dirimir un conflicte, oi que no? Doncs la Marta Butxaca ens ho apunta en 8 segons.
6: Donem per fet, no?, que un infant se'l pot pagar i, en canvi, tenim molt clar que no pots pagar un adult. I això em sembla una cosa que és important reflexionar sobre aquest tema.
1: Una altra qüestió, David. Sabies que, de la mateixa manera que els pares tenen obligacions cap als seus descendents, tu, com a fill, hi tens obligacions cap als pares?
2: Cap als pares? Doncs escolta, d'això no, ara mateix jo tinc una obligació amb els pares. De veritat, explica'm això.
1: Mira, el Codi Civil, l'article, el títol 7 de les relacions paterno-filial, diu així: disposiciones generales. Los hijos deben, 1, obedecer a los padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarlos siempre. Y 2, contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan en ella.
2: Un cop sentit això, ara em fas dubtar. No sé si he complert amb els meus deures com a fill, però el que sí que crec que he fet que sempre intento contribuir, sempre s'intenta contribuir amb allò de les cargues de la família. És a dir, tot i que convisquis o no, crec que sí que s'intenta.
1: Doncs mira, David, a mi em va passar així. Jo, quan en una època, sobretot, que estava allò com molt rebel·lada en contra de tot...
2: Tots l'hem tingut i totes, em sembla.
1: Sí, però mira, a mi el que em dèiem, només se't demana que estudiïs. Sí, ara ho agraeixo.
2: És un bon missatge.
1: Sí, i aleshores això em fa sentir com molta admiració per aquelles persones que treballen per pagar l'educació pròpia o l'educació dels seus familiars i de les persones que no han tingut possibilitats d'estudiar però que s'han format a si mateixes.
2: Això que expliques ben bé podrien ser moltes de les àvies dels avis que s'han encarregat de cuidar-nos els nets.
1: Exacte, i l'obra, diguem que també homenatge a aquestes àvies i avis cangurs, ho hem comentat amb la Montse Guallà i amb el Ramon Madaula, i ella al final ha assegut el gronxador on va començar tot, acaba responent a la pregunta que solen fer-se mares i pares, i que és si han estat o no bons pares.
8: També en els avis hi ha hagut unes èpoques que l'abús que es feia dels avis era espectacular. De tot, no?, de la pensió i de les hores, i l'avi a les 7 del matí anar a buscar un nen a no sé on. Però sí, si ho pots disfrutar, de fer uns cangurs raonables.
0: Jo que sí que puc dir que jo vaig ser un pare present. No sé si bon pare, però present segur. No vaig ser mai un pare absent, que crec que això és de les coses potser més importants, més que els mètodes educatius, que segur que hi ha molts mètodes per criar els infants, però el primer que ha de fer un pare i una mare és estar, ser presents. Vam poder, doncs, portar-los cada dia a l'escola, estar a la tarda amb ells, fer els deures junts, que ho hagués pogut fer millor moltes coses, segur. També és veritat que hi ha pares que no estan presents perquè no poden, perquè tenen feines que no els hi permeten. Vull dir que això d'estar present és molt bonic dir-ho, però després s'ha de fer compatible.

0: reprens funcions al Goya Teatre Goya.cat. Us podem assegurar que el bon riure està garantit.
1: Rialles, Mònica, d'aquestes que, com apuntaves ara, ens fan reflexionar sobre aquestes qüestions d'altres èpoques, doncs el paper també de l'educació, dels avis, de les àvies, que, doncs, com ens han educat al pas dels anys i com és aquestes relacions, no, entre famílies, pares, mares i fills i filles, que és molt interessant.
0: Continuarem aprenent, seguríssim.
1: Gràcies, Mònica.
0: Gràcies, David.
2: Si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problema.
3: Vam estar menjant allà uns petits sangus.
4: ¡Al loro!
3: De partido a partido.
5: Qué gran pregunta, ¿eh? Es tuya.
6: Que me con la suya.
7: Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
8: Y si no tinc raó, me la tallo, em faig monja.
9: Película favorita, Torrente.
8: Bon Nadal a tothom.
10: El futbol és així. O no?

0: Doncs va, ara hem passat per l'actualitat, com ja expliquem, aquesta actualitat de l'antivirus que al llarg dels serveis informatius actualitzaran al llarg de la jornada. Hem passat pel teatre i ara anem al món del futbol. Ja ho sabeu, jo sempre recordo que aquí sóc el menys dels experts, per no dir un no expert de futbol, però per això comptem amb els millors analistes i els millors professionals. Avui saludem el Víctor Cortinas. Què tal, Víctor?
1: Hola, exacte, bon dia. Què tal, com estàs?
0: El Julio Sieiro. Què tal, Julio?
2: Bon dia, bon dia.
0: El Luismi el saludo. És que el Luismi no el saludo sempre. No el saludo el primer perquè com que portem aquí des de les 7 del matí i ens veiem.
3: Jo ja formo part del mobiliari.
0: No. De l'estructura. Què tal, Luismi? Molt bon dia.
3: Pues molt bé. A final de temporada i aquí molta tensió, molta emoció.
0: I també a la Gonzalo de Martorell, que el saludo per primera vegada. Què tal,
4: Gonzalo? Bon dia. Per primera vegada, tu, perdona.
0: Ah, sí.
4: Perquè
0: sí.
4: Jo aquí vinc molt.
0: Sí. Eh? És la nostra estrena.
4: La nostra estrena,
0: amb tu. La nostra estrena particular per anar-nos coneixent.
4: Però és que ja ho he vist perquè, per exemple, la caixa de bombons que jo demano per cada programa no està, el batint amb les inicials, Luismi, no està,
3: no està
4: ja. i el ram de lliris amb el que em rebeu, tampoc.
0: Gonzalo, demano des d'aquí les meves disculpes sinceres perquè a mi, si no, se m'explica. Això és com els protocols i com
4: per favor, és que sóc una estrella!
0: Clar, a mi, si no se m'expliquen aquestes coses, jo no les sé, no les he preguntat, no pateixis, que la propera vegada intentarem tenir, si com a mínim la caixa de bombons.
4: Va,
0: la resta no ho sé.
4: Com a mínim la compartirem.
0: I la compartirem. Però home, aquesta intentarem tenir.
2: Jo demanaria que el batint, si fos possible, no.
4: Jo no t'he dit que em poso sota del batint.
2: Ni vull saber, tampoc.
0: Me'l poso jo com a anfitrió al batint, deixem la caixa de bombons i els iris i els repartim.
4: Els iris repartim.
1: El repartim entre la taula.
0: Entre la resta d'analistes. Escolteu, comencem per l'Espanyol.
4: Ai, Déu meu senyor.
0: Ai, Gonzalo. Sevilla 2... Espanyol, un partit que l'Espanyol no hi ha manera. Gonzalo, ni guanya, ni empata. A veure, què passa, Gonzalo? Què passa amb l'Espanyol?
4: Doncs mira, jo crec que el de l'Espanyol, ho deia abans, es tindrà que estudiar a les escoles d'entrenador de futbol com un equip decideix autosuïcidar-se perquè, bueno, jo crec que a aquestes altures tots ja tenim clar que no és un tema de futbol, és un tema psicològic, és un tema d'un equip que està mort psicològicament, espiritualment mort. I quan les qüestions no són de futbol són molt complicades de solucionar, perquè mira, que un davanter no et fica gols, en fiques un altre, que un si has de jugar amb quatre centrals, doncs fas amb tres, no ho sé. Però no és una qüestió de futbol. Ahir quan l'Espanyol marca el seu gol, ahir l'Espanyol s'adalanta en el camp del Sevilla, ojo, en el minut 80. O sigui, i és incapaç de defensar durant 10 minuts un resultat a favor.
0: Aquesta victòria, aquest resultat a favor.
4: I no solament això, sinó que tu, jo estava fent el partit i veies perfectament com en la cara dels jugadors pericos el que es llegia era ai, que no ens empatin. No era anem a defensar això a mort perquè aquí ja no es juga ni un minut.
0: La victòria, els tres punts i defensem-los ja amb totes les energies.
4: Era ai, que no ens empatin. I, evidentment, quan ens van empatar, immediatament la cara va passar a ser dir ai, que ens remunten, cosa que és el que va passar. És a dir, és un equip mort, ha perdut completament la confiança en si mateix, ha perdut completament la confiança en el seu entrenador, ha perdut l'atreviment. És, per tant, una qüestió molt difícil. Perquè, escolteu una cosa, el cert és que aquests jugadors i aquests entrenador

0: pegat entrenador, a la primera volta estaven quarts.
1: Mm-hmm. Sí.
2: Absolutat.
1: És la dinàmica completament oposada.
2: Totalment.
1: De la primera a la segona.
0: Completament. I coincideix, evidentment, coincideix doncs, també, amb, hem de dir-ho, doncs, jo crec que en aquest moment amb un buit de poder en el club, amb, una, amb uns canvis estructurals que estan en plena transició, que no estan acabant de funcionar. Però aquesta dinàmica, aquests canvis estructurals i aquest buit de poder ja estava a la primera volta. I a la primera volta l'Espanyol anava a quart. És a dir, s'han jutat moltes coses, però el problema de l'Espanyol, i jo crec que qualsevol tots que estem aquí en entenem de futbol, entenem que 18 partits sense guanyar no és una qüestió futbolística.
2: No, és normal. No és normal.
0: No és normal.
3: És una maldició.
0: És una maldició.
2: Sí. Igual ho ha posat algun, com alguna espècie de malefici a l'Espanyol,
0: sí,
2: també.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans,
0: sí, sí.
1: Perdona, Gonzalo, parlaves del tècnic de l'Espanyol, doncs deia això Manolo González. Venga.
4: Miedo no, pero preocupa, lógicamente, claro. No hemos estado... Creo que el año no es para merecernos esto, lo que está pasando, porque, repito, hemos hecho cosas mal en la segunda vuelta, no para no ganar, ni para llevar la jornada que vamos sin ganar. Eso no es real con el juego y con el rendimiento del equipo. A partir de ahí, repito, aquí no hay miedo, hay que trabajar y levantarse y volver a competir al máximo nivel.
1: Recordem que el resultat va ser de Sevilla 2 Espanyol 1. Manolo González continuarà?
2: Jo crec que no. O sigui, crec que...
1: Julio.
5: Aquest any... o sigui, l'any que ve jo crec que ho té molt difícil perquè al final el resultat d'aquest any no està sent bo, però fins i tot els partits que queden jo crec que el seu lloc no està assegurat perquè d'alguna manera potser des de la directiva de l'Espanyol buscaran una reacció, buscaran alguna cosa que canviï perquè la dinàmica de l'equip és que és dolentíssima. Ara, qui vindrà per jugar tres partits i en aquesta situació? Aquesta també és una altra pregunta, perquè tu portes un entrenador abans i molts entrenadors doncs, s'atrevirien, però només vindre tres. Per tres partits a veure qui accepta aquest repte, no?
1: Mendilibar, Luis. Sí?
5: Però Mendilibar està a Grècia.
1: Veus a Mendilibar, Luis,
5: fent la seva, no?
0: Clemente.
3: Era una broma.
0: No, jo parlava...
5: Del Bosque. No, busquem allò...
1: No agafem l'enciclopèdia.
0: Camacho! No, jo parlava ahir amb la gent del club i em deien que la intenció del club és mantenir-lo aquests tres partits. Evidentment, òbviament, no seguirà la primera temporada. Jo crec que el club no creu en Manolo. Manolo no creu en el club, tampoc. Els jugadors no creuen en Manolo. Manolo no creu en els jugadors. És a dir, aquí hi ha una intenta cordialitat de no creure, que jo crec que fa molt, molt difícil, inclús per la salut mental del propi entrenador, continuar la primera temporada. Ara, Alan Pace és un home que sempre s'enorgulleix de no acomiadar entrenadors. Potser així li estan anant, perquè el Barley també el té segona. Però més
1: no n'aprèn, no n'aprèn, potser.
0: No n'aprèn. Però jo crec que aquests tres partits... A veure, l'Espanyol, i porto jo 30 anys seguint-lo, és... incomensurable, eh? O sigui, ara se'ls estic dient això i després arribo a casa i posa Manolo Cesao. I em direu, no s'entera de res.
1: Ho fan per despistar, Gonzalo.
0: I serà que no
1: diuen una cosa i després fan l'altra.
0: Però la idea, en principi, és mantenir-lo aquests tres partits. Mira, jo personalment crec que es produirà una conjunció astral de miracle de la resurrecció de Llàtzer, de caminar sobre les aigües, de separar les aigües del Mar Roig, que més del pans i els peixos. Ràpid, més miracles, que me n'oblido.
2: El de la Virgen, del Pilar.
0: El de la Virgen del Pilar, que no quiere ser francesa. I ens salvarem, perquè d'aquests tres partits doncs, ens en queden dos a casa, vindran sense tensió competitiva i amb un empat, amb un ja, miserable empat, ni prou. Ara, evidentment, això vol dir que s'han de prendre
3: maneres,
0: moltes decisions.
3: Tu dius que amb un empat hi ha prou, però el Sevilla porta 40 punts i està a 3 del descens, perquè l'Alavés porta 37. Estem parlant que l'Espanyol té 39 i el Girona, que juga demà, 38. Està la cosa calenteta.
0: Jo dic que amb un empat, que amb un més, amb 40, salvem, assumint que entre els de baix s'han de pagar i, per tant, algun caurà en el camí.
1: Víctor, digues.
2: No, sí, el comentari és això, que sí que sé que la part de baix està molt apretada, també, i hem d'estar pendents, sobretot, d'uns dels partits d'aquesta jornada.
0: Però és que, Víctor, Mallorca... guanyant, és a dir, ahir palmàvem, vam palmar, no? Però guanyant ahir, sí, i guanyant el proper partit, estàvem a Europa. És que la diferència entre...
1: La diferència entre les posicions europees i el descens és tan apretada...
0: És una bogeria.
1: Que és molt, és molt significativa. A veure què fa... A veure com... Quina, a veure si Gonzalo tens raó, no? A veure si, com evoluciona l'Espanyol i si se salva o no, però... Hi ha una altra qüestió, que és que avui el Barça, amb un empat, en té prou per proclamar-se campió de Lliga a l'Spotify Camp Nou. I aleshores, el que deixem també incorporar a la tertúlia, el periodista Eloi Lecina. Eloi, què tal? Bon dia.
6: ¿Qué tal? Buen día, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Eloi? Bueno, pendientes, no entiendo, muchos estaremos hoy pendientes a las 9 de la noche de este partido. ¿Cómo lo ves? Porque la semana en el Real Madrid ha sido movidita, por decirlo de alguna manera.
6: Sí, bastante generoso eres con él.
1: con el calificativo, con el término, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. Pues mira, la semana yo te resumiría en que nadie está pensando en que hay un clásico. Y esto es un problema porque vas a tener delante un rival que está deseando que la fiesta sea completa y que encima no solo le vale con ganarle, sino que con empatarle también. Entonces, bueno, yo es una semana que no había vivido en clave Madrid nunca. Llevamos una temporada que la deriva es total a todos los niveles. Y yo creo que estamos pensando más en que se anuncie por fin el entrenador que parece que dicen que se va a anunciar. Porque este vestuario necesita un jefe, porque es evidente que no lo tiene cuando precisamente uno de los capitanes, seguramente el capitán que más ejerce porque es titular con el equipo, que es Fede Valverde, que es quien está en los sorteos de campo y quien lleva el brazalete en los partidos porque Carvajal no tiene minutos, está peleándose con un compañero durante 2 días seguidos en el vestuario y acabando en el hospital. Si un capitán hace eso, imaginaos el resto, qué liderazgo pueden tener en ese vestuario.
0: Luis, Gonzalo. Hola Luis, soy Gonzalo. Oye, a mí que dos futbolistas se peguen en un vestuario no me causa extrañeza. Ha pasado siempre, ha ocurrido siempre, ocurrirá en el Madrid o en el Logroñés. Siempre ha ocurrido. La pregunta en realidad es ¿por qué nos enteramos de que eso ha pasado?
6: Sí, bueno, es otro de los temas. Ayer centraba un poco Arbeloa el punto de debate ahí, aunque para mí es peligroso porque creo que entiendo lo que dices, pero 2 días seguidos con uno de los capitanes, con otro acabando en el hospital, no hay que quitarle gravedad del asunto también en eso. El tema es que me da la sensación a mí de que está todo tan tenso allí dentro, es tan difícil trabajar, es tan complicado el día a día, que habrá gente desde dentro que encuentre la necesidad de que esto salga para que todo explote porque se dan cuenta de que es la única manera de cambiarlo. Es evidentemente un problema, ¿eh? Porque siempre dicen que los vestuarios son sagrados y que lo que pasa en un vestuario se tiene que quedar ahí.
1: Se queda en el
6: vestuario.
1: Pero
6: para que salga, claro, pero para que salga tanto y tantas veces es señal de que ven que la única forma de que esto cambie es literalmente tocar fondo, que es lo que ha pasado esta semana.
1: ¿Qué es lo que pasa? Déjame, de hecho, recuperar unas palabras de Arbeloa cuando utilizaba hablaba de traición.
7: Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
1: Habla de deslealtad al escudo, Eloi.
6: Sí, es un poco lo que os decía ahora. Que yo entiendo esa parte del enfoque y de poder analizar todo lo que ha pasado en esta semana. Aún así, yo creo que es muy grave lo que ha pasado. Os digo una cosa. La sanción de 500.000 euros a cada jugador evidencia que lo que ha pasado no es algo que suele pasar en los vestuarios, porque si no hubieran impuesto esa sanción. Mm-hmm. Y también añado una cosa, a mí me parece surrealista que el agresor de Fede Valverde, ya fuera con un puñetazo, con una bofetada o con un empujón, vaya a poder jugar el partido y Fede Valverde con un, según dice el comunicado del club, traumatismo craneoencefálico, no pueda estar en dinámica de equipo. A mí la sanción económica, por muy grande que sea, se me queda corta y yo creo que el precedente lo hubiera sentado con una sanción deportiva. Y eso también me deja una sensación rara de que han intentado... que esto pase lo más rápido posible, normalizarlo y seguramente que no pierdan valor los futbolistas en un posible mercado de verano que ya veremos qué pasa con ellos.
1: Luismi.
3: Hola Eloi.
6: Hola, buenas.
3: Una pregunta, a ver, ¿una hipotética llegada de Mourinho puede arreglar esta situación?
6: Pues mira, yo entiendo que a la gente le pueda sorprender que en pleno 2026 vuelva a sonar Mourinho, pero yo creo que lo que se ha demostrado este año, que los problemas de fútbol han quedado a un lado y que ahora mismo tienes un problema mucho más grande que es de orden interno de falta de liderazgo, y hasta que no corrijas eso, no puedes tener todo lo demás. Es una pena, habla muy mal del vestuario del Madrid, pero es que tienes que poner a un entrenador que desde el día uno, los jugadores, para que me entendáis, estén rectos, tengan respeto por la figura que tienen delante. Y el resto de nombres que suenan, es que yo creo que no la van a tener. Han salido muchas historias de faltas de respeto a Arbeloa, a Xavi Alonso, que no les respetaban, que no les hacían caso. Yo creo que con Mourinho eso no va a pasar. Entonces, entiendo las dudas que pueda haber, porque al final también es un entrenador que en los últimos años ha entrenado a equipos de otra fila, de segunda línea. Pero el problema del Madrid ahora mismo es tan desde lo más básico, que es volver a profesionalizar el vestuario, que yo sí que creo que puede ser el agitador y la persona que incomode, que sea necesaria para iniciar el camino. Yo cada vez lo tengo más claro viendo la deriva del vestuario.
1: Gonzalo, breve.
0: Entonces, Eloy, ¿tú casi das por segura la vuelta de José Mourinho?
6: Sí, es más, os digo una pedrada que tengo para que veamos en los próximos días si ocurre así.
1: A ver,
6: no.
1: cuenta.
6: Florentino es especialista en intentar desviar la atención y cambiar un poco lo que se comenta en los medios cuando hay algo que no le sonríe. Si esta noche gana el Barça y mañana hace la Rúa, quiero pensar que el ruido de la llegada de Mourinho va a ser muy fuerte, porque precisamente es lo que os comentaba. A veces, a nivel de cambiar un poco el relato y lo que se habla, le gusta mucho a Florentino. Entonces, creo que es algo que además en los próximos días va a coger mucha fuerza. Tanto el sí, como os diría que al 90% creo que está hecho, como una negativa ya principal. Pero yo creo que la próxima semana va a ser clave, porque Florentino no va a querer que durante muchos días se hable de que su máximo rival le ha ganado en un duelo directo la Liga, que me temo que es lo que va a pasar esta noche.
1: Estaremos atentos a ver si contraprograma Florentino al irón del Barça. Eloy, gracias por acompañarnos. Un saludo.
6: Gracias a vosotros. Adiós, un placer. Eloy. Que vaya muy bien.
0: Adiós.
6: Hasta luego.
1: Ara la Eloy deia, ho dona gairebé per fet, Julio, aquesta victòria o aquest empat, aquesta lliga pel Barça, vaja.
5: A veure, el partit d'aquesta nit ha de ser una festa. Els culers han de celebrar...
3: Segurament tot. No jugarà Mbappé. I això beneficia el Madrid, eh?
5: Home,
3: crec jo,
5: això és un altre tema. És un altre tema. Però jo crec que l'aspecte psicològic, com sempre, és molt important. I jo crec que el Madrid té una ràbia que, si la vehiculen per guanyar aquest partit i evitar allò que seria una humiliació, que és que el teu gran rival et guanyi la Lliga a la teva cara, al seu estadi, doncs, si aquesta ràbia la vehicula
1: cap allà, no?
5: Pot ser un partit molt intens, molt allò al fang, no? I que en aquest context el Madrid pot tenir la seva possibilitat de treure algun resultat positiu. Ara, ja et dic, si el Madrid comença malament, això pot ser una debacle, i que no acabi la cosa amb un derbi molt polèmic, perquè, clar, si entre els mateixos jugadors del Madrid estan arribant a situacions molt violentes, ja no t'explicaré el que ha passat altres derbis amb menys tensió i com ha acabat la cosa.
3: És un partit per a Gavi.
5: Home, Gavi titular.
1: Un combat de boxa, potser, en un moment.
5: Esperem que no, però hi ha números perquè això passi.
1: Víctor.
2: Jo crec i trobo que al final, que jo crec que, com es diu aquí la taula, que el Barça acabarà guanyant, i inclús amb certa golejada al final també, perquè, o sigui, és cert que estem parlant que és un clàssic, però que el Madrid arriba molt malament també. Llavors, clar, el Barça ha tingut tota la setmana amb tranquil·litat per anar preparant el partit, no ha dit res de la polèmica dels punys que hi ha hagut allà a Madrid també. Llavors, en aquest sentit, està molt al marge també el Barça. Llavors, crec que acabarà guanyant, inclús per 5-0, igual també.
0: Jo sé que el Florentino, aquestes últimes hores, ha estat fent pressió perquè el barco del hantavirus atraqués al Manzanares i acabar d'una vegada ja... Però més enllà d'això...
2: Però no ha pogut al final.
0: No ha pogut al final.
2: No ha pogut.
0: Perquè crec que s'ha pagat també amb el capità. No, més enllà d'això, jo crec que no serà un passatge militar, eh? És a dir, crec que evidentment el Barça és favorit, crec que la Lliga ja no li treu ningú, però s'equivocaran els culers si penseu que això serà avui un passatge militar i que arribareu allà i... No, jo crec que...
2: Oh, pot ser partit complicat, però...
0: Per exemple, no sé, el Madrid, com tu m'ho dius, vindrà tu, ho has dit, Víctor, vindrà enrabiat, vindrà... home, amb ganes d'una mica d'esborrar aquesta imatge. un clàssic és sempre un clàssic i no serà un passeig militar. Ara, és evident també que jo crec que el Barça s'enfronta en el pitjor Madrid, tant esportivament com socialment.
1: La pitjor versió, no?, del Real Madrid primera, a tots els nivells.
0: Possiblement amb, que diré, amb 15 anys.
1: Luis Mí.
3: No, jo crec
1: com
3: que
1: veus, com veus el partit?
3: Jo crec que el Barça no hauria de tenir problemes per guanyar, però clar, l'aspecte anímic compta i molt en un partit com aquest, en un clàssic, no? Però el Barça futbolísticament és netament superior.
2: Mm-hmm. Que passa també, o sigui, jugadors com Tchouaméni trobo que tampoc haurien de jugar avui, no? O sigui, arrel dels incidents que hi ha hagut això i tal, però al final juga també.
0: Bueno, saps? Però és que a veure, no ha sigut un incident en un camp de futbol durant un partit.
1: Clar. El fet que no s'aplica una sanció via reglament perquè no es produeix en un partit...
0: Si tu i jo ens, paguem, si tu i jo ens paguem a casa nostra, és una cosa que... Ens paguem al carrer...
1: No ho fem.
0: Ens paguem al carrer és un altre tema. És a dir, clar, això no ha sigut un incident en un camp de futbol durant un partit oficial.
5: És curiós. En aquest cas, és que el comunicat de Valverde treu la responsabilitat a Tchouaméni. El que està passant al Madrid realment són coses molt, molt curioses. I el que deia el company, que hem parlat amb ell, em resulta molt curiós, que és que al final els entrenadors que funcionen al Madrid de Florentino són gestors de vestuari. No entrenadors molt tàctics...
1: Preval més la gestió del vestuari al final que la tàctica, o no?
5: En el cas del Madrid, i en aquesta concepció de Madrid dels galàctics i de grans personalitats que venen samarretes i tal, és molt més important un entrenador que sigui capaç de que no es barallin entre ells,
0: que realment
3: una conjugui. Jo reivindico un cop més a Mendilibar.
1: Però Luis, tu li portes l'agenda o li portes... ets el mànager de Mendilibar? Perquè jo porto aquí tres caps de setmana. A veure,
0: ho té fotut.
1: No he escoltat més el nom amb el Luis a la redacció. I aquí, de José Luis Mendilibar.
0: Hòstia, col·locar a Mendilibar
1: ara lo tienes
0: jodido.
3: A l'Espanyol o al Madrid.
0: Lo tienes jodido.
1: Si ens escolta Mendilibar des d'aquí, de un moment, vine un dia. O sigui, ara quan s'acabi la temporada, portem-lo, Luis.
0: Convidem a Mendilibar.
5: A Mendilibar s'estalviaria en vídeo, ordinadors, allò...
1: Papers, mirem amb papers, com vaig aquí amb els papers.
0: Sí, i un bon xuletón. Escolta una cosa, tens tota la roba el que dius, i en el del Barça també. És a dir, quan treballes amb vestidors, amb aquestes estrelles, has de ser un gestor. Això se li criticava molt a Zidane, recordeu?
5: I Ancelotti.
0: I al final han demostrat que la seva línia, i en el Barça igual, Luis Enrique, que diguem, és un entrenador... diguem-nos, de línia dura, dels que, com ho hem vist, li agrada manar, tampoc va encaixar bé en el vestidor del Barça. És a dir, jo crec que quan treballes amb estrelles d'aquest nivell, com les que té el Barça o el Madrid, has de ser gestor. No hi ha una altra cosa, eh? No, jo tampoc crec molt que en el Mbappé, en el Vinícius, en el Pedri... en el davanter del Barça li puguis explicar lo que és una pressió avançada. Què li has d'explicar? És a dir,
2: has de gestionar
0: i ja està.
1: La gestió. L'enigma de la gestió.
0: L'enigma de la gestió.
1: L'enigma de la gestió i de veure com acaba tot plegat.
5: També dic una cosa, que Mourinho al Madrid, o sigui, per un culer és un somni.
0: Ah, sí?
5: És una meravella.
1: O una motivació, potser, aquella motivació addicional que s'havia... No perdut, però... No? Està Mourinho al davant.
0: Home, tornarà a ser divertit.
5: Jo entenc la lògica del Madrid, perquè Mourinho és un entrenador que té la seva història al Madrid, però no ens oblidem que Mourinho no va guanyar cap Champions.
0: No.
5: I que va guanyar una lliga i que al final els resultats de Mourinho al Madrid...
3: I va aconseguir una lliga de 100 punts, eh?
5: Sí, però, igual, però els resultats de Mourinho al Madrid no van ser tan bons. No. I que ara mateix Mourinho és un entrenador que, com bé deia el company que hem parlat abans, els darrers projectes de Mourinho són projectes molt...
0: De segona fila.
3: Ha perdut la lliga a Portugal.
0: Turquia, Portugal, algun italià de sèrie... Vull dir que sí.
5: Bona notícia. Que Mourinho vingui al Madrid, per mi, bona notícia.
1: Doncs a veure què passa. A veure què passa amb Mourinho, a veure què passa amb la Lliga. Recordeu, si el Barça empata o guanya aquesta nit a les 9 a l'Spotify Camp Nou, es proclamarà campió de la Lliga. Veurem què passa amb Mendilibar, a veure també què fa amb el seu dia a dia.
0: Luis
1: Mí, Víctor, Julio i Gonzalo,
0: Luis
1: moltes
0: Miguel,
1: gràcies.
0: Luis Miguel Mendilibar. Ai, perdó.
1: Luis Miguel Mendilibar, el entrenador de l'ECA d'Atenes. Va, nois, gràcies per acompanyar-nos i ens reemplacem a properes trobades. Ara a les 10, notícies, fins ara.

0: No tenéis ni puta idea.
1: Són les 10.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Molt bon dia. Estem pendents del desembarcament dels 14 espanyols, 5 d'ells catalans, a bord del creuer Òmnius, on s'ha detectat un brot d'antivirus. Ja ha arribat a Tenerife, però el seu fondeig ha generat polèmica perquè el president de les Canàries rebutja una estada que s'allargui més enllà d'aquest diumenge. Laura Zurriaga, bon dia.
3: Bon dia. Aquest era el moment en què la Guàrdia Civil es comunicava amb els passatgers de l'embarcació. Han fondejat a Granadilla a les 6:30 del matí. A bord hi ha 143 passatgers que han estat revisats per un equip mèdic. La ministra de Sanitat, Mònica García, confirma que tots ells es troben asimptomàtics.
4: Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asimptomático. El pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación, y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy.
3: Segons Sanitat, s'acabarà de traslladar els passatgers de 23 nacionalitats demà a la tarda, però el president de les Canàries, Fernando Clavijo, reclamava aquesta matinada que l'operatiu acabés avui mateix. El secretari d'Estat de Salut, Javier Padilla, ha acusat el govern autonòmic de boicot i ha recalcat que l'operatiu és segur.
5: Situaciones concretas y bajo determinados pretextos, en efecto, es la directora general de Marina Mercante la que tiene la competencia, la que asume la competencia a este respecto.
3: Els passatgers no tocaran terra, seran transportats en llanxes ràpides en grups de 5 i la unitat militar d'emergències els traslladarà directament a l'aeroport.
1: Gràcies, Laura. Saïf Abu-Keixeh, l'activista espanyol d'origen palestí, ja vola cap a Espanya, tot just unes hores després de ser alliberat i deportat per Israel. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, assegura que protegir els espanyols és la prioritat absoluta. Joaquín Calvente.
6: És previst que Abu-Keixeh aterri a Madrid, on serà rebut per la seva dona, Sally Issa, i des d'allà agafin el pont aeri fins a Barcelona. Abu-Keixeh torna a Espanya 10 dies després de la seva captura en aigües internacionals, juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila, una detenció que el govern espanyol va qualificar d'il·legal. Des del seu empresonament, Abu-Keixeh i Ávila han romàs en vaga de fam i els últims dies en Saïf també sense beure líquids. Aquest matí, des de l'aeroport d'Atenes, s'ha enviat un missatge.
7: We have to continue. We have to continue to mobilize.
6: Hem de continuar mobilitzant-nos fins que Palestina sigui lliure. Aquest és una passa en el camí. Els nostres companys continuen navegant. A Dala, el centre legal que ha portat la seva defensa a Israel denuncia l'aïllament i les tortures a què han estat sotmesos i ha condemnat tot el procés com una flagrant violació del dret internacional i un intent inacceptable per part d'Israel de reprimir la solidaritat global amb els palestins a Gaza.
1: Gràcies, Joaquín. Més coses. L'educació és un sector convuls a dia d'avui. També el sanitari, Cerdanyola del Vallès, manifestació a 11:15 per defensar un sistema públic de qualitat i exigir millores en l'atenció primària, com ara reducció de les llistes d'espera, evitar l'externalització de proves i que la construcció de l'Hospital Ernest Lluc sigui una realitat per descongestionar el del Parc Taulí a Sabadell. Ignacio Laguna, portaveu de la Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola.
8: L'hospital és una millora per solucionar part d'una problemàtica que és molt més global, que és la situació de la sanitat pública, que cada vegada més veiem que s'està deteriorant, que s'està externalitzant, que s'està privatitzant i que d'alguna manera els usuaris estem patint tota aquesta situació.
1: Estan cridats a mobilitzar-se els veïns de Badia, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Reixac i Ripollet. I pendents a aquesta hora de les conseqüències d'un accident de trànsit, una persona es troba en estat crític, 5 en estat greu i dues menys greus com a conseqüència d'un sinistre que ha passat cap a les 6 de la matinada al quilòmetre 146 de la C31, al seu pas per Cubelles, a la província de Barcelona. En esports, el Barça es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata davant el Real Madrid al Camp Nou. El clàssic començarà a les 9 de la nit. En ciclisme, Paula Blasi s'endú la Volta Femenina. La d'Esplugues es converteix en la primera esportista catalana en conquerir aquesta ronda. I gran premi de motociclisme de França amb una baixa, la de Marc Márquez, que haurà de passar per quiròfan després de la caiguda d'ahir durant la cursa a l'esprint. Es perd la cursa d'aquest diumenge i també el gran premi de Montmeló de la setmana vinent.
0: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya, temps més estable, però amb excepcions. Predomina el sol i el cel poc ennuvolat, però a la tarda s'esperen núvols d'evolució. A la meitat oest no es descarten precipitacions i al Pirineu possibles ruixats i tempestes. Les temperatures pugen en general i de forma més notable a zones de Girona i de Tarragona. Els termòmetres marcaran 21 graus a Tarragona, 23 a Barcelona, 25 graus a Lleida i 26 a Girona. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia García. Amb la previsió del temps per aquest diumenge 10 de maig, és tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, aquí a la Pública, quan siguin les 11.
2: Ràdio 4.
9: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
10: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
11: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
12: Irrepetibles.
13: Claro que merece la pena la vida, exceptuando en situaciones creo que muy, muy concretas.
14: T'espero dissabtes i diumenges de 4 a 5 de la tarda amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
12: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
15: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
16: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
15: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
16: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
15: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
16: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
2: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Som-hi, passen 7 minuts de les 10 del matí i estic aquí molt ben acompanyat amb el Jordi Mutó. Jordi, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I amb la Júlia Net Valiente. Júlia, què tal? Com estàs?
3: Bé, molt bé. Recent atropellada.
1: Ai, què ha passat? Què ha passat?
3: És que hi ha una altra marató a Barcelona.
1: No, hi ha, bueno, està en marxa la cursa de,
3: del Corte Inglés. No, sí.
1: Hi ha una altra?
3: He hagut de creuar i m'han atropellat.
1: Has creuat pel mig del quilòmetre 7 i aleshores...
3: És que passen just pel meu carrer i jo tinc el metro a l'altra banda i és com ell, és que no
1: puc... I has dit, vull dir, o creu ara... O no arribo.
3: Diu, un poquito más rápido, ¿no? I jo, uy, lo siento.
1: Una mica més i fas la cursa amb ells corrents en l'altre sentit.
3: I pensant, ve tu más rápido.
1: Doncs va, ara entrarem en matèria com és habitual els diumenges, però abans deixem anar fins a la plaça de les Glòries. Barcelona és durant aquest any la capital europea del comerç local i dins d'aquest context, aquest cap de setmana s'està celebrant a la plaça de les Glòries la primera fira de comerç local. És un esdeveniment dedicat al comerç de proximitat que reuneix comerciants, eixos comercials, també associacions i entitats representatives del comerç local de la ciutat. Una oportunitat per descobrir, tastar propostes gastronòmiques locals i també participar en les nombroses activitats que s'estan celebrant fins avui a les 9. Saludem Nadia Quevedo, ella és comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Quevedo, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Gràcies per atendre la trucada del Són 4 dies aquí a Ràdio 4.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Què podem destacar d'aquesta primera fira de comerç local que, com expliquem, se celebra aquí ben a prop de la nostra ràdio, a la plaça de les Glòries?
4: I tant, doncs mira... és, al final és una fira, un espai de trobada del nostre teixit comercial amb una representació transversal de tot el nostre comerç, de les entitats comercials dels nostres barris, dels restauradors i dels mercats municipals. O sigui, un esdeveniment que durant tot aquests tres dies, no? Avui és l'últim dia, va començar divendres, doncs està oferint una programació amb activitats per tota la ciutadania, música en viu, gastronomia a proximitat, propostes per les famílies.
1: Uh-huh. Aquests comerços de proximitat dels que ens parla juguen un paper essencial, de fet, en els mercats. Alguns, de fet, hem de dir que pateixen també una crisi que té a veure amb el canvi d'estil de vida i amb el turisme massiu. El fet de donar i apostar per aquesta visibilitat als mercats de Barcelona, al comerç local, és un dels objectius i també és una bona manera de posar en valor el que tenim a casa nostra, potser, oi?
4: Efectivament. Jo crec que el fet de ser capital europea del comerç local durant aquest any, no? Aquest reconeixement que ens ha donat la Comissió Europea, per nosaltres és una oportunitat única, no? Durant aquest any, amb les més de 200 activitats que farem durant aquest any, de posar en valor el nostre comerç local, perquè, com deies, no? El comerç local nostre és un element clau de cohesió social i dinamització urbana. Tenim la gran sort a la nostra ciutat de comptar amb una àmplia diversitat d'establiments, restauració, no? I serveis que contribueix sobretot a activar l'espai públic, com torno a repetir, l'element de cohesió social que és bàsic en els nostres barris. I això l'únic que fa és, doncs això, reforçar la vida als barris, als carrers, connectar els nostres ciutadans amb el territori. Jo crec que podem dir amb orgull que tenim una de les xarxes comercials més denses d'Europa i que el comerç local, al final, i en definitiva, forma part de la nostra identitat i del nostre model de ciutat, i per això vam guanyar aquest reconeixement.
1: I donar-li aquesta visibilitat també, doncs, ara penso en les persones que trien la capital catalana, Barcelona, per viure-hi, que no estan avesades o no s'acostumen a aturar-se en aquests comerços i que és aquesta, a través d'aquesta fira potser poden tenir amb una experiència gastronòmica o coneixen algun producte en qüestió, se'ls obre un ventall de possibilitats d'establiments que tenen ben a tocar, que són veïns i veïnes del seu dia a dia.
4: I tant. Jo recomano a tothom que vagi avui, no? Que a més el temps ens acompanya, que vagi avui a la fira del comerç local per fer, com tu dius, un tasteig, no? Dels mercats municipals. Trobareu parades d'establiments d'algun dels mercats de la nostra ciutat on podeu comprar producte fresc I a les barbacoes que hi ha allà a la mateixa fira, un equip de cuiners, us el podran fer a la brasa, però també propostes gastronòmiques de 8 restaurants a la nostra ciutat, amb tot tipus d'opcions, i també una desena de comerços de diferents barris en representació dels nostres eixos comercials, on trobareu propostes d'alimentació ecològica, merceries, costures...
1: De tot.
4: Escoles d'idiomes, de tot, de tot.
1: De tot. És a dir que no...
4: I no només els que ens visiten, sinó els propis ciutadans de Barcelona, tothom que estigui a Barcelona avui, que vagi a la Fira de Comerç Local, que trobarà segur una opció que els encantarà.
1: Exacte, que és molt difícil que diguin, ai, no he trobat allò que m'agrada o no he trobat aquest producte que anava en la seva cerca, és molt difícil. Recordem-me fins a... Avui aquí a la plaça de les Glòries, avui és l'últim dia, teniu tot el matí, tota la tarda, de fet, si el temps acompanya, que avui sembla que sí, que no farà la guitza com la va fer ahir.
4: Correcte.
1: I per acabar, com a capital europea del comerç local, no sé si ens pot explicar algunes altres activitats o esdeveniments que estiguin previstos fins a finals de 2026.
4: Sí, mira, durant els propers 12 mesos oferirem més de 200 activitats als 10 districtes de la ciutat. Trobarem de tot, ja et dic, amb més de 200 activitats et podria destacar moltes coses. Aquesta ha sigut, no, la primera fira, com el primer gran acte que hem fet, però també treballarem, no, el reforç de la visibilitat del comerç de ciutat amb motiu de la sortida del Tour de França, la renovada campanya de comunicació d'AutoCompro, o el Fòrum Europeu de les Ciutats i Regions del Comerç Local, jornades europees de benchmarking, perquè al final una de les coses que volem treballar sobretot és que quedi un llegat a la ciutat, és a dir, treballarem 200 activitats al llarg d'aquest any que trobareu, insisteixo, per tot el territori, per tots els districtes de la nostra ciutat, però al final també el que volem és treballar la visibilitat dels nostres comerços i restaurants, però també treballar en el llegat, no? En el que perdurarà després d'aquest any.
1: Important aquest llegat, sobretot com és l'ADN de la ciutat de Barcelona.
4: I tant.
1: Nàdia Quevedo, comissionada de Promoció Econòmica, Comerç i Restauració de l'Ajuntament de Barcelona, li agraïm que ens hagi dedicat uns minuts aquí per explicar-nos aquesta iniciativa al Són 4 dies de Ràdio 4.
4: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Jordi, tens els talls de l'arxiu a punt?
2: Tot a punt.
1: Doncs va, som-hi.
5: Televisión Española presenta

0: Saber i ganar. Un programa presentat...
1: A veure, Jordi, amb què sempre ens sorprèn, el Jordi Notó, a veure què has cercat en l'arxiu de Televisió Espanyola?
2: Sempre miro de deixar desorientats els oients.
1: De dir, he dit sorprès per no dir...
2: Avui de què parlarà?
1: Exacte, he dit sorpresos per no dir... Jordi, avui què? Clar, avui què?
2: A vegades faig servir l'excusa del dia en el que ens trobem.
1: Sí.
2: No és el cas d'avui. Miro i... Però el que m'interessa és parlar de televisió. I, per tant, avui el que faré... Faré una anàlisi en un sentit ampli, en un sentit conceptual del que és la televisió. Espera, perdona, que bec una mica d'aigua, perquè
1: sí,
2: això
1: endavant,
2: és molt
1: endavant.
2: Profund.
1: Sí, sí, estàs fent una reflexió. Júlia, aquí el Jordi està fent una reflexió. Estan fent una introducció del tema, Júlia?
3: Ha començat amb la reflexió i ja és a fogo, però...
1: No ha començat encara ni el tema. És a dir, és la reflexió sobre el tema.
2: Bueno,
1: centrem-nos, Jordi.
2: Ha arribat aquest... Sense que m'empari cap concepte ni cap motiu, he decidit fer un programa que es deia Les Supersàvies.
1: Ah, molt bé.
2: Per què? Doncs no hi ha motiu, ja ho he dit. Ah. Però va durar només 7 setmanes, perquè el van fer fora.
1: Vull dir, no va acabar d'agradar. No
3: van cancel·lar-lo.
2: Sí.
1: Però van ser 7 programes, no? Bé.
2: Home, suposo...
1: Bé, si tens previst fer 7. Si tens previst fer una temporada...
3: De quin any estem parlant?
2: 1972.
3: Home, doncs bé, no. Bé, es porta ara, de les minissèries.
1: Ara són 7,
3: exacte.
1: Són 7, una temporada
3: allà,
1: de 7.
3: Allà no.
1: No.
2: Anem a introduir-nos a Les Supersàvies.
4: Señoras y señores... Niñas, señoritas, bueno, todo el mundo que nos están viendo esta tarde. Hoy es un programa muy importante, muy interesante, porque tiene una faceta excepcional. La señorita que habita el castillo durante 4 semanas, si hoy alcanza descubrir el personaje oculto, seguramente la vamos a proclamar la supersabia, que es nuestro deseo de todos.
2: Segurament,
1: perdó.
2: Això és un spoiler.
1: Tot el meu carinyo.
2: És un spoiler ja del que
1: però passa. Mira que jo sóc el primer que m'embarbusso a vegades i estàs ahí improvisant i dius, ara no sé com acabar aquesta pregunta o on anava. Quina introducció... No entès res. La Júlia crec que posa la mateixa cara.
2: No.
1: Aquí el Patxo i la Mònica també estan fent cara de dir...
2: Passarà bastantes vegades això avui. Que no...
1: I per què diu niñas, senyorites? I luego i passa a dir todo el mundo. És a dir, fa com una classificació molt estranya.
2: Aviam, la veu correspon a Torrebruno.
1: Torrebruno.
2: Situem, és Torrebruno. Allò d'allò tigres, leones i aquestes coses sí, posteriorment. Sí. Però bueno, ja els seus primers... La seva intenció era anar cap al món infantil, però li van endosar aquest programa...
1: Fora de registre. Sí, estava, no?
2: Jo penso que sí, a més, amb moltes dificultats d'una persona que sí que parlava en castellà, però italiana d'origen, pues no tens el domini dels girs, ni tens la base de cultura popular...
1: Fes-li una entradeta.
3: No hi havia teleprompter, aleshores.
1: Que llegeixi, no? Que llegeixi un full, un paper.
2: Guionistes, no sé si n'hi havia. Anem a aprofundir una mica. D'entrada, també hem vist una magnífica sintonia.
1: Ai, sí.
2: Hi ha un presentador que hem vist que s'expressava amb un gran domini de la llengua, o sigui, amb el risc d'algun matís, i el que vindrà després amb les preguntes quan es fan complexes. Com he dit, es va cancel·lar abans d'hora, no ho entenc. Les bases del concurs requerien, però, que les concursants fossin dones.
1: Per això de supersàvies.
2: Era, això sí, senyores, noies, el que vulguessin.
3: Senyorites.
2: Però, con senyorites.
1: Niñas i senyorites.
2: Les niñas em sembla que no podien, però bueno, no ho sé. La condició femenina estava com a imprescindible. De les 3 concursants, per eliminació anaven quedant, i s'haurien d'enfrontar en la que havia guanyat anteriorment, que era la guardiana del castell aquest que parlava.
1: Ah, per això parlava del castell.
2: Que estava, que tenien que anar a conquerir. Ja ens ha fet un spoiler quan diu "Todos queremos que gane", que sabien que és l'últim programa i si no ves començar dius "Queremos que gane", segurament ganarà. Però bueno, també suposo que
1: és veritat. Ara hi pensava. Apa, esperemos que ganes tu. A veure una altra cosa. Home, claro. Amb Raül van cancel·lar el programa, si m'ho expliques tot, només començar...
2: Clar, només li faltava dir, clar, jo ja és l'últim programa, ja...
1: I adiós.
2: Nos lo vamos a patear todo, pues venga, no?
1: Venga, unes preguntites i ala, a casa. Home, no.
2: Ja sabeu que no m'agrada criticar.
1: Ni... No, no, gens. No som gens de criticar en aquesta secció, gens.
3: Ai.
2: I per tant, jo el que faré és recollir les opinions d'altres sobre aquest programa de televisió i el capítol que li van dedicar en diferents crítiques. Hi ha un blog que... alguna vegada he consultat perquè hi ha algunes dades interessants sobre la història de la televisió, que és un blog de l'Alejandro Macías,
1: sí,
2: que es diu Carta d'Ajuste,
1: sí.
2: I allà diu: con todos los honores de un fracaso se convirtió, sin embargo, en el inicio de una nueva y longeva etapa. Es refereix a Torre Bruno. Després del que hem sentit, dius, aquest home ja plega, no? No, no. És veritat que després va fer carrera i va ser quan va entrar en el món infantil amb programes molt especialitzats. Hem parlat de 7 setmanes. Amb 7 setmanes ja va haver-hi canvi de presentador.
1: Ui.
2: O sigui, menys. Em sembla que el segon o el tercer.
1: Això, sí. Quan comencen a fer canvis així ràpids...
2: Però pum,
1: ai, tremola.
2: Anava acompanyada ell d'una actriu, que era José Le Román, que és més coneguda, feia molts papers de xatxes Piruli o Pindungui o no sé com l'he llegit en algun lloc.
1: Ara m'ubico.
2: Els papers de prostituta, per dir-ho d'una manera, de manera que es feien en les pel·lícules del cine espanyol
1: de l'època.
2: Mm-hmm. Pues aquesta, allà la van encabir com si fos la super cicuta dels futurs concursos, perquè llavors no era copiat, sinó que encara tenia que arribar. Bueno, total, pel pobre home, que les crítiques són duríssimes...
1: Ferotges, entenc.
2: I ferotges, i les que hi ha a La Vanguardia ni retallat alguna... Bueno, no cal tampoc fer sang de...
1: No cal. Ja està. Va passar. No passa res.
2: Anem, després d'aquesta fulminant presentació del programa, sí? Dius, home, què podem fer?
1: I ara què?
2: Ara què fem? Ja me l'he carregat, ja no... Bueno, anem a jugar una mica.
1: Vinga, va.
3: Perquè va de preguntes, entenc, també, el programa.
2: Va de preguntes, i hi ha 3 concursants que havien de ser dones. Som 3. L'única condició que es compleix és la Júlia, que és dona. Els altres, de moment, no. Llavors, anirem a repartir els...
3: M'ha tocat.
2: Van escollir...
1: Júlia, tot teu, ara?
2: Sí, van escollir... No, ens ho repartirem.
1: Ai,
3: vale.
2: Hi havia un especialista en història de l'art. Qui ha de fer?
3: M'ha tocat per 2.
1: Júlia, això
2: toca
3: tu.
1: Ai.
2: A tu, David, te'n col·loca molt la història d'Espanya.
1: Ah, molt bé. Fantàstic.
2: I jo em quedo la literatura, perquè si les preguntes i les respostes, i així m'ho quedo jo, quedaré.
1: Ah, molt bé, molt bé, Jordi, clar que sí, ben fet. Molt bé.
2: Anem a la primera pregunta. Júlia.
4: Moulin Rouge y el París de su época han tenido un pintor insuperable. Su vida fue llevada al cine hace unos años. ¿Sabe quién es?
3: O sea, un pintor de París que se li ha fet una pel·lícula?
2: A l'entorn del Moulin Rouge.
1: Ui, jo aquí sí que vaig més perdut...
3: Toulouse-Lautrec.
2: Molt bé.
1: Veus? Sí. Mira, veus? Fantàstic.
3: Pues que podria començar a dir molts nos, però dic...
1: Molt bé.
2: Diu, estem en 1972. Diu, hace unos años. Diu, bueno, això devia ser la pel·lícula dels anys 70. No. Moulin Rouge és de 1952. Ja. Només feia 20 anys.
3: Ah, és que no escolta allò de Moulin Rouge. Ho ha dit al principi,
2: sí,
3: no?
2: Clar, potser...
3: Ah, vale. És que només he sentit un pintor de París que jo... Uf,
1: menys informació, Júlia, ho has encertat.
3: Bueno.
1: Molt
3: bé.
1: No us, 10 punts per la Júlia.
2: No us estranyi, doncs, que el programa va ser molt criticat per la manera de formular les preguntes.
3: Ja, sí.
2: Vinga, David.
1: A veure,
2: com anem de història?
4: ¿Quién fue el conquistador de Chile?
1: El conquistador de Chile, ara mateix.
2: Poco, no fa ser Hernán Cortés, però...
1: ara... No sé. No sé.
2: Bueno... És que...
1: Passo.
2: D'entrada...
1: Podia passar en aquest concurs?
2: No. Bueno, sí.
1: Es pot trucar?
2: No, perquè... Com ho dic de la llamada.
1: No. Puc trucar aquí?
2: Aviam, d'entrada, consideríem que políticament no massa correcte. Avui tampoc massa oportú treure aquest tema amb tot el merder que hi ha en Mèxic.
1: Clar, deixa de banda el tema de si és correcte o no aquest terme.
2: I donen per correcta la resposta de Diego Almagro. Però aquesta resposta es podria haver impugnat perquè també hi ha Pedro... Valdivia.
1: Ah?
2: Llavors, clar, perquè... Aviam, això és com dir, qui va conquerir València? O qui va... Bueno, no sé, ja tornarem a entrar en un jardí.
1: Ai, Jordi, t'estàs...
2: Reconquerir València.
1: A veure...
2: Aviam, Jaume I, diríem. O no. O el Rodrigo Díaz de Vivar. Clar, Qui s'ho queda?
1: Són qüestions, trobo, molt, molt històriques, històriques de
2: profunditat.
1: Per fer també un concurs, eh?
2: Per tant, i això li encolomes amb un senyor italià que no en té ni idea de la història de com ha de...
1: Com ho resol, pobre.
2: Com ho resol el pobre.
1: Com ho resol, eh? Ai.
2: Aviam, vaig a fer-me una autopregunta per mi, a veure si jo la sé.
4: El villancico es una de las formas de la antigua poesía castellana. Encendido de tonada madrileña, aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12 de una famosa obra literaria. ¿Sabe usted su nombre?
3: Ai, no m'he quedat amb el que deia.
1: Una famosa obra literària, ha dit.
3: Sí, sí, no. Sí, però què ha dit?
1: Però crec que el villancico és una de les primeres formes...
2: Sí, com has parlat del villancico?
3: Ah, del villancico.
2: Jo és que tinc aquí la resposta i diu, el Quixot. Dic, no.
1: Però Santa Teresa...
2: O sigui... anem a veure què va dir la pobra concursant.
5: No he oído bien al principio.
4: Ah, el mira. Villancico es una de las formas de la antigua poesía castellana. En sentido de tonada madrileña, aparece por primera vez en las cartas de Santa Teresa y en el capítulo 12 de una famosa obra literaria. ¿Sabe usted su nombre?
5: El castillo interior o las moradas. Puede ser.
4: No, aquí tengo el Quijote.
5: El Quijote, pero si Santa Teresa de Jesús no ha escrito el Quijote.
2: Bueno, fins aquí podem estar d'acord.
1: Sí, no, clar, Santa Teresa, autora del Quijote, no.
2: No.
1: Això ho tenim clar, però ai, jo torno a pensar que és molt enrevessada la pregunta.
3: Home, sí, la formula molt malament, sí.
1: Això,
3: sí.
1: No, aquí el guionista, pobre, no tenia el seu dia més...
2: I el pobre Torre Bruno...
1: Més clarificat.
2: Se les veia, se les desitjava, sí. I s'agafava el cartonet que tenia i tornava a dir...
1: M'ha agradat molt, perdoneu, quan diu... Aquí tengo el Quijote. Sí. No.
2: Es que
1: aquí me han puesto una cosa. Pero aquí tengo el Quijote, com pot haver dit. Aquí tengo Moisés.
2: O la gallina, no? Com
1: allò de, quan un carro.
2: Quan no saps l'endivinalla, dius la gallina. Aviam si és la paraula.
1: Ai, pobre Torre Bruno, Jordi.
2: L'home va patir i se les veia, se les desitjava i, com hem sentit, s'aferrava en el text.
4: Y habla de un villancico en las formas de la antigua poesía castellana, en sentido de tonada madrileña, aparece. Aquí dice el Quijote.
5: Sí, bien, bien.
4: Lo siento bien. Gracias.
2: Aquí dice.
1: Es que está... No para, porque pone el Quijote.
3: Home, així...
1: Aquí pone el Quijote.
3: Així qualsevol presenta, no? També, en plan, rotllo, i així tota l'estona.
1: És com si ara mateix aquí tinc una paraula i dic, Jordi, aquí posa ram de flors. És que aquí posa ram de flors. Aquí posa això, a mi què m'expliques?
2: Imagineu-vos, doncs, que la pobra concursant la van tenir que facturar perquè no va contestar correctament. Això sí, li van donar un ram de flors.
4: Entonces lo sentimos mucho, señora, pero 19 puntos es ya un gran éxito que ha alcanzado usted. La felicitamos mucho. ¿Quiere darle las flores? A Pedro. Y muchas gracias.
2: Hola, venga. A passejar.
3: Mal que el cancel·lessin aquest programa.
1: Les flors que anaven en un plenc, o sigui...
3: Mare de Déu, cel.
1: Qui els hi porta un camió? Però a part de... Quantes coses a analitzar aquí? Primer que el trobo com a Torre Bruno molt compungit.
2: Home.
1: Perquè diu, lo sentimos mucho, me sabe muy mal lo que te ha pasado. Bueno... No ha encertat la pregunta. I ala, unes flors...
2: I al carrer.
1: I cap a casa. I vinga.
2: Per separar les fases d'aquest concurs i per relaxar la finalista, la convidaven a anar a prendre un cafè, que no sé si és el millor, quan estàs molt nerviós, anar a prendre cafè.
6: Te vamos a tomar un cafecito o un té, lo que usted quiera, porque nos tenemos que preparar para la segunda fase,
3: sí, sí.
6: Que ya sabe que es un poquito más difícil, pero en fin, con los nervios más tranquilitos, ¿no? ¿Ya los tenemos tranquilos?
3: Sí, sí.
2: Sí, estoy tranquil·la.
1: A banda d'això, Jordi i Julià, sí, era una altra televisió, era una altra època, però un moment, la idea és fer un concurs. Trobo que col·loquialment s'han liat molt per fer un concurs, que si un castillo d'una morada al principi, les dones que han d'acabar un castell, la que guanya acaba el castell, la que no, la factures amb un ram de flors i separen les fases con un té o con un cafè?
2: Espera,
1: però per què? Per què? Pon un vídeo de l'època que sea más lento,
2: espera,
1: por favor!
2: Les coses poden empitjorar, eh? Espera. Ara faig una mica de comèdia, això de posar-me nerviós, així, però m'hi estic posant, al final. Per què? El pobre Torre Bruno li van dir, bueno, tu que en saps, pues canta una cançó.
3: Hosti.
2: I el presentador italià, que tenia un repertori, ja he dit, més aviat infantil, pues es va treure una cançó com va poder per un programa en què hi havia adults, mig infantil.
4: Querido Pinocho, juguete
7: que nunca se olvida. Querido, querido Pinocho.
1: Yo sé que no voy a olvidar esto, pero Bruno.
7: No podré olvidarte en mi vida.
2: No, no, no ho oblidarem això mai. Wow.
1: Ai, Jordi, per favor. Wow. O sigui, el concurs... Com que el concurs tenia poques coses, algú hauria de pensar, calla, a part del decorat del castell, de les fases, del té, recordem que han passat per un té, a sobre has d'escoltar, si t'agrada molt bé, si no t'agrada, t'aguantes, em perdó, Torre Bruno.
2: Però espera,
1: amb el Pinocho!
2: Però pot ser pitjor! Que encara pot ser pitjor! Llavors, el Torre Bruno tenia fama d'humorista, també. I si les cançons ja han vist com ha anat, li van dir, bueno... També hi ha una manera, la més típica. Passamos a publicitat. I per això li van dir al cantant italià que si volgués, pues, donés pas a la mitja part.
7: Esta es la tarde de las super sabias. Llega la alegría

0: cada vez.
1: Usted podrà ganar moltes pessetes, eh? Venga.
2: Com a concepte de premi, està molt bé que ni tingui el mínim interès en saber quin és.
3: I amb això van anar a publicitat, entenc.
1: Amb això anaven a publicitat i quan tornar...
2: I no van tornar. O sigui, el millor que podien fer és no tornar.
1: No, sí que tornen.
2: No, marxem. Siete programes, no, seis y medio. És igual, déjalo.
3: Quan durava la publicitat aquell temps?
1: La veritat és que ara, no, en teoria...
3: T'ho pregunto tu.
1: No, sí. No, és cert. No.
2: Digue-ho, Júlia, per edat, Jordi.
1: No, i a més per normativa. Hi havia un tope de 4 minuts per hora. Això...
3: Hòstia, dirien...
1: Avui en dia ens el passen...
3: Supertranquis, eh?
1: Se'l passen pel forro...
3: Sí, per això.
2: Com que no n'hi ha, mira, això que no tenim, ja està.
1: Bueno, ara, Déu-n'hi-do, Televisió Espanyola, com està fent això dels patrocinis, i aquí...
2: Ai.
1: Patrocinado por i bueno, deixem...
2: Tanca el parèntesi, que entraràs en un altre jardí. Tanca el parèntesi.
1: No em fiquem...
2: Tornem amb Torre Bruno, la Supersàvies, que està molt interessant, perquè ja vull saber si la que sap és el cafè.
1: Com he dit...
2: Després d'escoltar el Pinocho.
3: Veràs.
2: Què li passa?
1: Ja hem vist que el programa doncs va durar poc, que les preguntes no estaven gaire ben treballades i que, per complicar-li més la vida en el presentador, li van dir, bueno, tu com que ets humorista, perquè això del títol d'humorista te'l penges com en les medalles del màgic Andreu, que se les posa un mateix,
2: exacte,
1: li van dir, bueno, pues mira, explica acudits. Per mostra, un botó.
4: Dos señoras se encuentran por la calle y una dice a la otra, ¿de dónde vienes, María? Pero, querida, ¿no lo ves? Vengo del Instituto de Belleza. Ah, estaba cerrado.
1: Ajá, me parto.
3: ¡Hala! Bueno.
1: Arribat a aquest punt...
2: Ai, per favor!
1: Ara sí que m'he de disculpar amb l'audiència, ho sento.
2: Fes-ho, sisplau, disculpem-nos, perquè això no tenia cap impens.
1: Però també, en desgreuja la meva persona, he de dir que em va explicar tres. Només n'he posat un.
2: Ara, Jordi, hem d'escoltar dos més?
1: No.
2: Gràcies.
1: Les campanyes que tenia que fer el presentador se li van acudir preguntes... De dir, aviam, com podem solucionar això de que el text no està massa ben escrit? El text no està massa ben interpretat.
2: Clar. No s'entén.
1: Pues que es preguntin una concursant amb l'altra.
5: El imperio romano destruyó la ciudad de Numancia. Escipión. Sí.
4: Acertó, lo sabía usted.
1: M'encanta perquè...
2: A veure un moment. Tu, la idea era, agafes Torre Bruno per presentar un concurs on només poden participar dones. El castell, el cafè i les músiques,
3: i això,
2: banda.
3: Sí.
2: Aleshores, decideixen que com que no té... Torre Bruno no se'n surt pobre perquè les preguntes no estan molt ben redactades...
1: Això és collita pròpia, eh? No ho sabem si va ser així, però...
2: Interpreto jo. Idiomàticament, Torre Bruno també, com és evident, és com si em posen a mi a fer un concurs a la RAI, en italià, doncs no me'n surto. I decideixen que les preguntes el presentador no les faci.
1: Li faci una...
2: Per tant, el presentador... Què fa? És a dir...
3: No ho sé.
2: Perquè
3: dona
2: pas
3: no,
2: i canta.
1: I sorprendre's de que la concursant sàpiga la resposta.
3: Vaya,
1: parece mentira, tu lo sabes.
2: No ha sigut un... Muy bien, correcto, ha sigut... Ah, ¿lo sabía usted? ¿Qué le ha faltado a ti? Ah, no, ni idea. Como aquí no pone Quijote, como no tengo el sobre donde pone Quijote, no tengo el sobre donde pone Escipión, no lo sé. Mare de Déu, quin despropòsit, Jordi.
1: Bueno, encara pot superar-se la cosa.
2: Ai,
1: eh?
2: No.
3: Sí, encara hi ha més? Sí. Em quedo sense secció.
2: No, Júlia, hauré de córrer, eh?
1: Sí, jo també, perquè me n'he anat pitant.
2: Ai.
1: Però bueno,
2: Vinga, va
1: ràpid. Llavors, ha guanyat una altra fase, llavors l'han de despatxar, també flores de rigor, però aquesta vegada acompanyat d'hostessos, cosa que em va semblar molt bé, en l'època.
2: Els van
1: disfressar de soldats medievals, i ala.
4: Ha sido muy reñida, muy competida. Bueno, muchas gracias, señorita, por
5: favor, señores, ¿quieren traer las flores? Enhorabuena.
3: Gracias. Las flores.
2: Perdó, trobo que fan molt soroll portant les flors. M'imagino...
1: No, era un ram amb paper de cel·lofan, eh?
2: No, ens he de veure aquest vídeo, Jordi, perquè no... Però tens tota la raó, és molt sorprenent que siguin homes, és a dir...
1: Com ja ens havia anunciat el presentador, faltava la fase que tenia que guanyar el premi gros.
2: Ai, sí,
1: llavors,
2: el castillo, no? Hem d'anar allà...
1: Com us explicaria això? Bueno, era un...

0: Porque tenemos la super sabia, ¿eh? Le vamos a hacer un gran aplauso a nuestro invitado, a este gran personaje oculto.
1: Le vamos a hacer un gran aplauso porque no estáis haciendo nada y és la super sàvia. Ha quedat clar que és el moment àlgid del programa.
2: I el concursant, i el concursant i la gent de manera espontània també li agraeix el que hagi sigut l'hombre oculto.
1: Trobo que feien uns aplaudiments molt al principi.
3: Eren dos persones.
1: Dos persones, és com si estem nosaltres aquí.
3: Eren els hostesos, eh?
1: Exacte, vestits
3: de soldats medievals.
1: De soldats medievals, entenc com a referència al castell de la super sàvia.
2: Poso el gas a fondo. El personatge en qüestió ja intuïa que no era fàcil que ho haguessin adivinat.
4: Enhorabuena, porque conocerme a mí ya es mérito.
2: I és veritat, eh? En aquells moments...
3: Ah, però el van encertar, doncs.
2: Sí, és clar, home.
1: Jo crec que ni ell mateix s'havia reconegut
2: la foto.
1: A la foto, o sigui, crec que a mi m'ha fet molta sospita el fet de dir, jo este senyor l'he visto.
2: Sí, sí,
1: és este.
2: Jo sé quin és.
3: Ah, mira, és tu, estàs al meu costat.
2: Lo acabo de ver
1: a fuera. Era la mateixa persona. Però si soy jo. I l'altra, tiene mérito porque yo no sé ni quién soy. És a dir, falta de no sé ni qué cara tengo.
2: No vull que passi mai això, però que trist és quan és l'últim programa que fas d'una sèrie.
5: Un momentito, yo le voy a hacer una pregunta, señor Torrebruno. En fin, no sé cómo plantearle la pregunta. ¿En qué se ha parecido el programa, este nuestro,
0: programa
5: a la vida?
0: Se ha parecido a la vida, que la vida es un juego que tiene muchas ilusiones, un gozar, unas desilusiones, un poco de todo. Este es el programa.
5: ¿Es verdad?
0: Muchas gracias a todos.
2: Apa, adéu. El programa és com la vida. Apa, adéu.
1: M'ho copio del Torrebruno per la propera vegada, el proper cap de setmana diré així. Este programa es un poco de todo.
3: És com la vida.
1: Aquí és el Són 4 dies, és com la vida. Il·lusions, gaudir de la vida i una mica de tot. Comencem i farem així. I aleshores, com que és una mica de tot i és com la vida,
3: venga,
1: pots fer el que vulguis.
3: Claro.
2: Ja és.
1: No et poden dir que això no encaixa al programa, encaixa tot.
2: Jo sentint-ho molt, he de sortir. Ai. Volando voy, volando vengo.
1: Escolta, doncs aquest viatge fins a aquest concurs Super Sàvies, m'he quedat amb ganes de veure la resta de concursos, eh? La resta de programes de les Super Sàvies.
2: Bueno, 7 encara es pot...
1: una tarda, així, que no tingui res a fer.
2: No ho recomano massa.
1: No ho recomanes?
2: No.
1: Jordi Nutó, gràcies.
2: Ens veiem la setmana vinent.

0: cara a la galeria.
1: Doncs la Júlia, que ja la tenim per aquí, i avui hem aprofitat el dia, aquest dia 10 de maig, per parlar d'una figura, de Miquel Àngel, i en concret perquè fa 518 anys, això ho sé perquè m'ho va dir la Júlia, no és que et porti el calendari, ni porti aquí a la mà un seguiment exhaust d'aquest fet, que signava aquest contracte amb el qual era el pintor de la volta de la Capella Sixtina. Júlia.
2: Sí, avui, com bé dius, David, fa 518 anys que Miquel Àngel signava el que va ser el contracte pel qual esdevindria pintor oficial de la volta de la Capella Sixtina sota el mandat de Papa Juli II l'any 1508. Uh-huh. Avui és una efemèride, però no parlarem d'aquesta efemèride, sinó que aprofitarem aquesta efemèride per parlar una mica d'altres coses, per mi, una mica més interessants en el nostre context.
1: L'efemèride la farem quan siguin 520.
2: Sí,
1: o quan
2: per exemple,
1: siguin,
2: sí.
1: No, 530.
2: Val a dir que la volta, per entendre-ho, és aquest sostre, no? Uh-huh. Podríem dir que està mal dit dir-ho, però que és el sostre corbat, que subjecta el pes del que és les grans naus basilicals, i doncs és allà on Miquel Àngel va pintar aquest gran fresc que decora la volta monumental, uh-huh, i que té tan valuós prestigi i que està tan admirat.
1: És allà, Júlia, on trobem aquest famós judici final, no? Aquesta pintura que de ben segur els nostres oients també la reconeixeran, d'entre totes les escenes bíbliques que hi ha, ens trobem aquells dos dits que segur que
2: sí,
1: reconeixem fàcilment,
2: exacte,
1: que estan a punt de tocar-se.
2: Hi ha el judici final, hi ha escenes bíbliques, i una d'aquestes escenes bíbliques, que jo diria que és la més punyent, mai més ben dit, és la creació d'Adam. De fet, ja va bé que la mencionis, perquè serà la nostra protagonista. Uh-huh. Aquesta és una imatge, possiblement, una obra d'art, no?, de les més representades, de les més dibuixades, de les més reproduïdes. Uh-huh. I el que a mi realment em sorprèn de tot això, que és del

que va, anirà a la secció d'avui, és la quantitat nombrosa de vegades que aquesta escena, és a dir, aquesta dels dits, que tothom jo crec que la pot imaginar, ha sigut apropiada per la nostra cultura, sobretot la més occidental, a través de la reproducció massiva i molt sovint, podríem dir que banal, d'aquests dos dits. Així doncs, avui parlarem de com funciona una mica el prestigi de les obres d'art i com aquest conviu amb el gust popular o comú d'una societat com podria ser la nostra.

Ara ens endinsarem sobre aquesta qüestió, Júlia, però deixeu-me fer un petit incís sobre una notícia relacionada amb l'antivirus. I és que doncs, aquest desembarcament, no?, que explicàvem d'aquests passatgers, ha començat aquest procediment de desembarcament dels 14 espanyols, i l'epidemiòleg de la OMS que s'havien adreçat al creuer que hi havia ja aquest brot d'antivirus, que està doncs, aquest procediment de desembarcament dels 14 espanyols, ho repetim, aquest epidemiòleg de l'OMS que havia pujat al vaixell, d'aquest procediment que ens explicaven també els companys de Ràdio Nacional, el company Santiago Baliño, doncs tot va segons estava previst, també ho recalcava la ministra de Sanitat, i és que doncs, ha estat tot tal com funcionava, com estava previst, aquestes llanxes que s'acosten al vaixell van fer de doncs, en aquest procediment habitual, que és del creuer van a la llanxa, de la llanxa doncs, van fins a port, on ens esperen aquest transport fins als avions. I també relacionat en aquest cas és una altra notícia que hem conegut fa poca estona, no amb l'antivirus, sinó relacionat amb els activistes que estaven detinguts per Israel, aquests activistes de la flotilla, doncs, ja estan alliberats, i aleshores també doncs, està doncs, una vegada estan alliberats, Saif Abdukashek ha anat a Grècia, i des de Grècia és des d'on tornarà fins a Catalunya. Són aquestes dues notícies de ressò, que ens fem ressò ara. Una d'elles, recordem, Saif Abdukashek, que ha estat alliberat, els dos activistes han estat alliberats per d'Israel, en el cas de Saif ha anat fins a Grècia, des d'on tornarà a Catalunya. I pel que fa a l'antivirus, l'altra qüestió del dia de la jornada, doncs a recordar aquests 14 espanyols que estan començant a ser desembarcats del creuer també de l'epidemiòleg de l'Organització Mundial de la Salut, que han pujat aquestes llanxes que els porten fins a port. Després, recordem, aniran amb transport terrestre fins a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on es desplaçaran fins a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on faran la quarantena. Ampliarem aquestes informacions al butlletí informatiu de les 11.

0: A veure, Júlia, reprenem on ho teníem.
1: Doncs això,
0: explicant.
1: Que parlarem una mica de com funciona o com entenem, no, el prestigi de les obres d'art, com ens arriba la seva imatge avui en dia. I això ho podem fer, per exemple, fent-te la típica pregunta de quants tatus has vist de la creació de la mesa d'Enveri. D'aquests dos ditets...
0: Els ditets representats...
1: Que es toquen.
0: Moltíssimes vegades. És un tatuatge que jo, per exemple, el recordo... No en tinc cap jo, en el meu cas, però el recordo a vegades a braços.
1: Sí, sí.
0: No, és a dir, no és una part que se sol...
1: És una part que se sol tatuar.
0: Que se sol tatuar.
1: És una... He posat l'exemple, no només per l'efemèride, sinó també per el que és la imatge dels dos dits. Mm-hmm. És una imatge senzilla de reproduir i de que ens pugui arribar a, avui en dia. Recordem que aquesta obra és del segle XVI, per tant, que ens arribi avui en dia d'aquesta manera, hi ha un perquè, i és el que m'agradaria explorar. Ens passa el mateix amb la Mona Lisa, amb alguns quadres de Van Gogh. Vull dir, hi ha obres que perduren molt més en el temps que d'altres, que són més canòniques, però... per què ens arriben i de la manera que ens arriben avui en dia és el que a mi m'interessa. I per entendre una mica tot aquest gust per les obres d'art fora del seu context museístic, comença una mica amb el que és la cultura de masses, és a dir, cap allà a les primeres dècades del segle XX. En un dels primers programes de la secció vam parlar sobre les caixes de cigarretes de finals dels anys de finals del segle XIX, perdó, i principis del XX, que incorporaven sovint dibuixos d'artistes com Ramon Casas o Alfons Mucha. Aquests pintors el que feien era... O sigui, servien una mica com a reclam per ventes...
0: Era el reclam, el màrqueting de l'època, no?
1: Exacte, era una mica aquest...
0: El reclam publicitari, no? L'estratègia de màrqueting, de reconèixer el dibuix, reconèixer...
1: I el que sobretot vam xerrar és que es creava una caixeta o un objecte banal o de reproducció de massa, com podria ser una caixeta de cigarretes, es converteix en una obra d'art gràcies a la intervenció d'aquests pintors.
0: Però avui el que ens portes, precisament, no, Júlia, que aquest marxandatge, que podem dir barat, que evidentment que no està fet pels mateixos pintors i no tenim una reproducció clavada en l'eina o el complement en aquest dibuix, en aquesta capsa, en aquesta tassa...
1: Aquesta pràctica, és a dir, la de tenir còpies, no és només de la cultura de masses. És a dir, ja ho hem pogut veure amb les caixetes de cigarretes.
0: Sí.
1: El que sí que és de la cultura de masses és aquest gust per aquests objectes. És a dir, realment tot comença amb els Grand Tours, que eren, per qui no ho pugui saber, eren els Erasmus, no? El que són els Erasmus per nosaltres,
0: doncs d'aquella
1: els
0: època.
1: Del segle XVIII. Joves de fills de classe alta, famílies de classe alta, que per finalitzar les seves formacions acadèmiques viatjaven als diferents països i capitals del continent europeu per tal de veure les obres clàssiques i acadèmiques. Evidentment, com passa actualment i passava a principis del segle XX, hi havia la gran majoria de classe treballadora que no podia visitar aquests llocs. Per tant, es va començar a difondre els gravats d'aquestes obres magnífiques, entre les quals, les més destacades, hi havia, doncs, evidentment, la capella, els dits de la Capella Sixtina.
0: De la Capella Sixtina, sí.
1: Es venien aquests gravats i la gent que els posseïa no només donava més prestigi a aquesta obra, sinó que aquest acte alhora demostrava coneixement.
0: Aquest coneixement,
1: i cultura.
0: Aquesta cultura, no? És el fet de jo en sé. Clar. Jo en sé d'això i per això ho demostro. Una manera, Júlia, també potser de democratitzar el que és aquesta obra d'art. Per tant, podem dir que es feia més accessible a aquelles persones que no tenen possibilitats de veure l'obra en el seu si, és a dir, de veure l'obra original i doncs, també pel que suposa el fet d'una divulgació acadèmica.
1: Exacte, però a mi el que realment em sorgeix, o sigui, m'agrada més experimentar de tot això, és què ha passat avui en dia i per què ha arribat a tal punt, no, que ens trobem aquests objectes a la sopa. O sigui, és que...
0: A tot arreu.
1: A tot arreu. Estem una mica farts de veure tatus de... Vull dir, no hi ha més obres al món, perquè...
0: Podeu triar-ne més?
1: Vull dir, perquè ja no ens fa com tanta il·lusió... tothom li fa il·lusió anar a la Capella Sixtina, evidentment, enteneu-me, però ja no és aquella cosa. Vull dir, ja saps que el que te trobaràs a la Capella Sixtina seran, o potser no ho saps i et sorprens, però has vist tant ja l'obra...
0: La reproducció en format còpia l'has vist reproduïda fins a la sopa, és a dir, la tens a tot arreu.
1: I què ha passat?
0: Tot bags, això és brutal.
1: Perquè els gravats en el seu moment sí que funcionaven com a no? Donaven prestigi a l'obra mateixa i alhora també donaven una mica de cultura i de coneixement a la persona que els comprava. Què ha passat ara? Que s'ha tornat com un acte completament banal i el que es diu en l'argot de història de l'art seria una cosa kitsch. Per què ha succeït això? Doncs la cosa, sobretot avui en dia, és que ha arribat internet. A principis del segle XX va ser la reproducció massiva. I ara ho en parlarem. I avui en dia és que ha arribat a internet i, per tant, la imatge s'ha separat de l'obra.

0: Julià, què vols dir amb això? Què ens expliques pel que fa que la imatge se separa d'aquesta obra?
1: Vol dir que en la cultura contemporània, és a dir, la nostra, aquestes còpies ja no es remeten a l'obra original, sinó que funcionen per si soles. És aquesta idea tan provocadora que va tenir Jean Bourdieu, un baudrià, és que no sé dir un francès, però bueno.
0: Tu tampoc, Julià, sí.
1: Jean
0: Baudrillard. No.
1: Per exemple, podríem deixar-ho aquí.
0: Baudrillard.
1: Baudrillard.
0: Líker, que està per aquí, després ens ho explicarà, ens dirà com es diu.
1: Bueno, és aquesta cosa de defensar que la imatge funciona per si mateixa independentment de l'obra d'art d'on provingui, bàsicament.
0: És a dir, per acabar-ho d'entendre, Julià, si jo ara mateix em compro una tassa d'aquesta famosa escena que parlem, dels dits de la creació d'Adam, originalment per fer la volta de la Capella Sixtina, jo el que estic fent és comprar una tassa i, per tant, amb aquesta imatge deixo al marge la seva obra d'art, no? L'obra d'art d'on prové.
1: Més que deixant al marge, el que estàs fent és comprar una tassa amb una imatge concreta que ja no cal que sigui atribuïda a una obra d'art. Fixa't, quan veus la creació d'Adam en un meme, per exemple, en una funda de mòbil, en un tatuatge, en una tassa, etc, el que sigui, amb una tote bag, no estàs pensant en Miquel Àngel, no estàs pensant en el Papa Juli II ni en la Capella Sixtina. El que estàs és veient una simple imatge que ja porta el seu propi significat incorporat. El prestigi de l'original, en aquest cas, ha quedat absorbit per la còpia.
0: L'original, no? És a dir, Júlia, l'obra d'art s'ha perdut pel camí d'aquesta de la còpia, de la còpia, de la còpia.
1: Sí.
0: Ja a vegades és... vas per, no, pel fet de dir... És com, vull la tassa aquella, algú pot dir, vull la tassa aquella dels dits.
1: Exacte.
0: És a dir, vull la tota dels dits. No, d'aquelles dues persones que toquen... No que està, aquí és l'exemple potser més clar de no tenen ni idea de quina obra... És
1: important que hagis dit això de perdre, no? De perdre l'obra d'art pel camí, perquè Walter Benjamin, també un historiador que es fa servir molt la història de l'art, en plan que es recorre molt a ell, va dir que en època on l'art es pot crear amb tècnica industrial, estem parlant de la segona dècada, tercera dels anys 20, perd aquesta aureola, és a dir, perd l'aura. Sí, això de l'aura, us sona. Ara que està tan de moda l'aura, no? ja sabeu d'on ve. En termes estètics, anem a deixar-ho clar, és a dir, en la filosofia de l'art, l'aura de les obres d'art és imperdonable. És a dir, és el que dota d'art, entès aquest com una categoria superlativa dins la societat, el que dota d'art a l'obra d'art, no? A l'obra creada per un pintor. Quan arriba la industrialització, part d'aquest art perd l'aura perquè ja no és original. Ja hi ha una reproducció massiva, no? I si et fixes, inclús això s'ha fet un mem. És a dir, el fet de tenir aura o no prové d'aquestes característiques superlatives que atribuïm a un comportament, sobretot d'algun famós, d'algun personatge...
0: Això que es diu el más 10 d'aura, no?
1: Más 1000 d'aura.
0: Más 1000 d'aura, más 10 d'aura, més 10 d'aura, que es diu, no, ara?
1: Sí, és una mica això, no? En plan, l'aura, per posar un context, la podríem entendre una mica com he dit abans, com el prestigi de l'obra. Podem fixar-nos, ara mateix ha sigut la Met Gala aquesta setmana,
0: dilluns passat,
1: va ser la Met Gala, i la temàtica ha anat sobre art.

0: Aquesta Met Gala, recordem, aquest esdeveniment de moda que es fa anualment per tal de recaptar fons pel Kyushu Institute, aquest departament de moda del Metropolitan Museum de Nova York, i que ho celebren cada any amb una temàtica diferent. Aquest any, com has dit, Júlia, ha anat sobre moda és art. Sí. I per tant, el que hem tingut, hem vist un ple de famosos vestits amb dissenys, alguns cridaners i curiosos, inspirats en obres d'art. Oi, Júlia, quins són?
1: Sí. Tenim, per exemple, teníem la Gracie Abrams, no? Uh-huh. Que anava de el retrat de Del Blockbauer de Gustav Klimt, per exemple. Qui també anava de Klimt era la Hunter Schafer, que és l'actriu aquesta trans que surt a Eufòria
0: i
1: que
0: s'ha fet
1: molt coneguda per la sèrie, evidentment. Uh-huh. Doncs també anava sobre un quadre de Klimt. Emma Chamberlain referenciava La nit estrellada de Van Gogh o alguna obra de Van Gogh, vull dir, pels colors, per la forma... Vull dir, aquest fashion is art es veu traslladat en el que era els vestits, els dissenys de moda que vestien els actors a la Met Gala. Per exemple, també tenim l'actor Ben Platt, que conegut per exemple, amb el cap d'Andola Nota, no? Apareix amb un tratge del quadre més famós de Seurat, que Seurat era un pintor que pintava amb puntillisme.
0: El del puntillisme, no? El d'aquesta tècnica.
1: Sí, i també una de les cares més conegudes del món dels famosos és, evidentment, Kylie Jenner i Kendall Jenner, i una d'elles anava amb un vestit elegantíssim que referenciava la gran escultura i mite, no?, de l'escultura que és com del Louvre, la Victòria de Samotracia del Louvre. Uh-huh. És el que simbolitzava el vestit, en aquest cas, de Kendall Jenner.
0: Per tant, Júlia, en aquest context que també ens has explicat avui, aquesta Met Gala podem dir que també recupera l'aura, no? Recupera l'aura de l'art de la que parlaves fa uns minuts, perquè es posen referències, es posen valor...
1: Aquí anàvem.
0: En funció de quin és el teu vestit o la teva vestimenta, aleshores poses en valor la creació artística.
1: Aquí anàvem. És aquesta cosa de pensar per què una tote bag ens pot semblar
0: que
1: tan
0: no,
1: banal
0: i, no? en canvi
1: un vestit que pugui representar el puntillisme de Seurat, que per mi el traje era lleig del cagar, perquè, clar, jo els he buscat...
0: A punt de moda.
1: Dius, mare de Déu, se ha lucido, literalment això ho fa la meva àvia amb el patchwork.
0: Jo, clar, aquí no seré crític de moda, no és la meva intenció, però a vegades, Júlia, coincideixo amb tu, que alguns els vaig veure i vaig... Primer que vaig dir, em poso jo això i a mi no em queda igual. No,
1: bueno, estan fets a mida, patró.
0: Ni a mida, Júlia. Jo crec que ni a mida. Hi ha alguns que semblaria... No sé, què semblaria. I d'altres que penso, però si han agafat quatre draps d'aquí i els han ajuntat de mala manera.
1: Bueno, sí, és que és això, no? Perquè en aquesta gala sí que l'obra d'art guanya prestigi, guanya aquesta aura, no?, que Walter Benjamin deia que en els nostres temps de reproducció massiva es perd, i perquè quan es fa amb una tassa... és un objecte banal.
0: Banal,
1: doncs,
0: no? I quina conclusió podem arribar?
1: La cosa és que
0: és perjudicial.
1: La Met Gala, al final, funciona com a divulgador, també. És a dir, és el mateix codi que els memes, que les tasses. O sigui, al final tot acaba funcionant i tenint el mateix pes. És a dir, té la capacitat d'arribar a una part de la societat que no té accés a l'art. I per mi això és el més important. Sé que tot pot sonar bastant capitalista, però és que és aquí on està la gran paradoxa que ja va anunciar Pierre Bourdieu, també una altra escola, que avui us estic dient noms.
0: Avui n'hi ha moltes, hem de prendre nota.
1: Que, i això és una idea que m'agradaria que es quedés molt la gent, que el capital cultural i econòmic en un món capitalista van de la mà. I això és innegable.
0: Doncs, i si serveix per... quedem-nos també amb aquesta idea, no, Júlia? Que si serveix per fer aquesta democratització, no?, a tot la part final, és a dir, el fet que això no és perjudicial, no?
1: No,
0: és a dir...
1: o sigui, per mi gens. Així com es fa la Met Gala sobre art i es revaloritza a nivell essencial les obres d'art, per mi el que es fa sintasses amb obres d'art tampoc no els fa perdre l'aura, sinó tot el contrari. Demostra que l'art és a tot arreu, és un llenguatge nostre molt i molt antic i que funciona precisament per això. Tant per ser consumit com per ser gaudit, per meravellar-se, per aprendre, sigui en tassa o sigui en un disseny de moda.
0: Sigui com sigui, hem après moltíssim, com sempre. Júlia, gràcies.
1: Gràcies a tu, David.
0: Ens trobem en 15 dies, ara notícies i tornem.
2: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bon dia. A Granadilla, Tenerife ha començat el desembarcament dels 14 espanyols, entre ells 5 catalans que anaven a bord de l'Ondius, al creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus. Mentre l'executiu central defensa que l'operatiu és segur, l'administració canària, Laura Zurriaga, ha demanat diligència en les tasques.
4: Sí, el trasllat en llanxa ràpida fins al port de Granadilla ha durat tan sols 5 minuts. Els passatgers porten mascaretes FPP2. Han partit ja en autobús directament a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud. Allà els espera un avió militar que partirà rumb a Torrejón de Ardoz. Només podran dur un petit equipatge de mà. Un membre de l'Organització Mundial de la Salut prèviament ha confirmat que tots ells continuen asimptomàtics. Segons l'OMS, de fet, aquest operatiu és preventiu perquè té en compte el període d'incubació de l'antivirus. Els experts sanitaris s'esforcen a recalcar que el brot no té res a veure amb la pandèmia de la Covid. Daniel López Acuña, en declaracions a Radio 4.
5: Todo esto entraña un riesgo mínimo o casi cero para la población de Tenerife, para la población canaria. Hay que recordar, hay que enviar el mensaje claramente que esto no es como Covid, esto no es una nueva pandemia.
4: Però els professionals sanitaris, els professionals en salut mental, volíem dir, assenyalant que pot activar la memòria emocional, és a dir, mals records de la pandèmia. Lourdes Fernández, psicòloga en emergències i catàstrofes, en declaracions al 24 Hores de Televisió Espanyola.
6: Para toda la sociedad se ha activado lo que llamamos la memoria emocional y además de controlar el riesgo biológico que puede haber, hay que controlar también todo lo que es el contagio colectivo, la activación de esa memoria emocional en...
4: L'antivirus dels Andes és l'única varietat que es transmet de persona a persona, però la taxa de transmissió és molt baixa, és a dir, el contacte ha de ser molt directe. Precisament aquesta tarda, entre aquesta tarda i demà, que acabem de saber, coneixerem el resultat de la PCR de la catalana, contacte de baixa exposició d'una difunta per antivirus que es troba en aïllament a l'Hospital Clínic.
3: Saïf Abu-Keixeh, l'activista espanyol d'origen palestí, arribarà a Barcelona aquesta tarda, tot just unes hores després de ser alliberat i deportat per Israel, juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila. Tots dos van ser capturats d'aigües internacionals el passat 30 d'abril, quan viatjaven amb la flotilla per obrir un corredor humanitari a Gaza. Des d'aleshores han estat en presó provisional, aïllats i sense cap càrrec contra ells. Han denunciat tortures i han romàs en vaga de fam com a protesta. En un missatge a les xarxes socials, des d'Atenes, Abu-Keixeh ha cridat a continuar amb la mobilització.
7: I left behind me thousands of Palestinian prisoners.
8: Deixo enrere milers de presoners palestins, nens, dones i homes. Estic segur que el tracte que ha rebut no es pot comparar amb el que pateixen pels testimonis que hem escoltat de la seva tortura i violació diària. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
7: We cannot forget the Palestinian prisoners.
3: Més coses, la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha carregat aquesta matinada hora espanyola contra l'oposició del seu país que va promoure la visita de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, un viatge oficial que Ayuso va decidir suspendre el divendres pel boicot propiciat, segons ella, pel govern mexicà. La presidenta Sheinbaum s'ha dirigit així als que donaven suport a la visita d'Ayuso.
9: Y hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles. La cuarta transformación piensa que la grandeza de México, la grandeza cultural de México, viene de los pueblos originarios, de los del norte, de los del centro, de los del sur, con su gran diversidad. Y el reconocimiento de los valores para el pueblo de México que representa el reconocimiento de esa grandeza.
3: Un home es troba en estat crític, altres 5 persones en estat greu i un menys greu com a conseqüència d'un accident de trànsit que s'ha produït cap a les 6 del matí a la C31 al seu pas per Cubelles, a la província de Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques ha desplaçat a la zona 10 ambulàncies per atendre els ferits que han estat traslladats a diversos centres hospitalaris. Encara no han transcendit les causes de l'accident. I repassem ara altres notícies en format més breu. Detingut un jove per una agressió a una persona sense llar a Rubí, a Barcelona.
4: El jove de 28 anys va passar a disposició judicial el passat 29 d'abril. Els fets s'haurien produït el 3 de maig quan l'arrestat va cometre un presumpte delicte d'odi contra un home de 58 anys en situació de sensellarisme. Segons la investigació, quan la víctima carregava el seu telèfon, el detingut el va increpar de forma despectiva i li va donar un fort cop de puny a la cara.
3: Troben un cadàver a l'interior d'un vehicle incendiat a la 11, a Fresno de la Ribera, Cervera, a la província de Zamora.
4: Segons el Servei d'Emergències de Castella i Lleó, el cos ha estat localitzat aquesta matinada a la una després que algú avisés de l'incendi d'un vehicle. De moment, no se sap com s'ha originat aquest incendi.
3: I 83 treballadors han estat evacuats aquest matí d'una empresa alimentària a Roales del Pan, a Zamora, per una fuita d'amoníac.
4: La fuita s'ha localitzat al circuit de refrigeració de la sala de compressors. En principi, no hi ha cap persona que hagi necessitat assistència sanitària. També s'ha confirmat que no hi ha cap tipus de fuita cap a l'exterior de les instal·lacions.
3: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la Pública, quan siguin les 12.
2: Ràdio 4.

0: musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4. El Més que Esport de Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Passen 7 minuts de les 11 del matí. Comencem aquesta darrera hora del Són 4 dies d'aquest diumenge 10 de maig. 10 de maig, com estic? De maig. Encara estic amb els talls del concurs de la Super Sàpies i tinc al cap com un timbal encara. 10 de maig, ho diré bé. I ens acompanya l'Edu de Vicente. Edu, què tal?
2: Molt bé, molt bon dia. Avui tindrem una mica de tot. Tindrem molta música, tindrem cinema... Tindrem circ.
1: De tot.
2: És a dir, que hi haurà més pallassos que nosaltres.
1: Exacte.
3: Això és difícil, eh?
2: Sí, eh?
1: També tenim a l'Iker Mons. Iker, què tal?
3: Què tal? El segon pallasso que tenim a la
2: de... Avui vinc del teu rotllo, eh?
3: Molt bé.
2: Saps de què és això, no?
3: Així m'agrada.
2: Saps de què és això?
3: What do you think you are doing, Dave?
2: Però mira el dibuix, a la imatge.
3: Sí, sí, sí.
2: Saps de què és?
3: Veig. No, la veritat és que no.
1: Oh! És una càmera de seguretat?
2: Oh, no! 2001, una odissea
3: això,
2: de les
3: nou. És que sí, no l'he vista.
2: HAL 9000, no l'has vist?
3: No l'he vista mai.
2: La setmana passada, 250 persones.
1: La setmana passada crec que això
2: excitats.
1: Va ser un exitàs als Verdi.
2: Total, total, total.
1: Però avui comencem per teatre.
2: Sí, comencem per música.
1: Música, som-hi. Som-hi.

0: Ai, aquesta música, Edu.
1: Sunset Boulevard. Aquest és el número més recordat, un dels més recordats, que l'ha cantat fins i tot la Barbara Streisand.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i quins bons records.
1: As if you never say goodbye o alguna cosa així.
0: És part de la nostra història?
1: Sí, perquè mira, ara fa 30 anys, un grup de joves aficionats als musicals van decidir fer un espectacle íntim al Versus Glòries, que tampoc té moltes localitats, menys de 100, que es deia Tu, Jo, Ell, Ella, i Weber i Schoenberg. Es tractava de la companyia del musical més petit i es va convertir en un gran èxit, malgrat que la gent que el feia eren totalment, totalment desconeguts. Eren quatre joves que estaven pirats i que els encantaven els musicals. I ara, després, dos dels seus membres, Dani Anglès i Pili Capellades, 30 anys després, ja amb una sòlida trajectòria, tornen a reunir-se per oferir-vos al mateix local un nou muntatge, igualment integrat per cançons d'aquests dos compositors i acompanyat pel músic Sergi Cuenca, que es diu Tu, Jo, Vosaltres i les cançons. Aviam, en primer lloc, havien de ser només 10 funcions, allò de vaig i me'n torno.
0: Però què passa? Fem la represa i marxem.
1: Però què ha passat? Que es veu que les entrades s'han exhaurit ràpidament.
0: Era previsible.
1: I han dit, va, vinga, doncs, estirem una miqueta fins al 29 de maig.
2: És que això mai es pot dir.
1: Anem
2: curts, no. Curs mai.
1: No, però millor que s'obri. I llavors, si la cosa funciona, tires endavant. Com sempre t'explico l'escenari tot és negre, és a dir, no hi ha gaire cosa. Això sí, hi ha un mirall amb unes bombetes, com les d'un vestidor d'un teatre, i hi ha petits elements com unes cadires, una escala, o un gran bagul que vés a saber tu què hi surt.
0: Què hi pot sortir d'allà?
1: Els intèrprets canten els temes, tots, això s'ha d'agrair, tots traduïts al català. Majoritàriament en duet, tot i que hi ha algun solo. Entre algunes cançons també sonen en off unes converses intranscendents entre els artistes mentre aprofiten per beure un got d'aigua i preparar-se per la següent escena. I què és el que hi trobarem a aquesta funció? Doncs mira, hi ha medleys dels Miserables, del Fantasma de l'Òpera, o Evita. On alguna de les representacions hi ha una aparició sorpresa, que no la desvetllarem. També escoltarem altres temes de Sunset Boulevard, Love Never Dies, que era la continuació del Fantasma de l'Òpera, o Miss Saigon, entre d'altres. I, sisplau, aplaudiu molt al final, perquè hi ha un bis que no us espereu.
0: I que no us heu de perdre. I que no us heu de perdre.
1: És un espectacle que fascinarà els amants dels musicals per la seva bellesa, per les peces escollides, les interpretacions virtuoses i sensibles, i que és un dels millors espectacles que es pot veure de música avui dia a Barcelona.
0: Saludem, perquè ho hem explicat, tot, ho hem posat en escena, però tenim aquí amb nosaltres a la Pili Capellades.
1: Sí, senyor.
0: Què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Molt impressionada per aquesta presentació.
0: És que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do l'espectacle i aquella, el Versus Glòries, aquell ambient que aconseguiu. És que s'ha d'anar a veure.
1: És màgia.
0: No es pot descriure. I també tenim per telèfon el Dani Anglès. Dani, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Com esteu? Jo igual que la Pili, jo ho deixaria aquí. Crec que amb la presentació que ho he fet és perfecte.
3: Absolutament, Dani, increïble.
0: És que és així i, no, i repeteixo, sona molt atòpic, però és que no es pot descriure perquè l'ambient que s'aconsegueix amb les vostres veus, amb aquell piano, ens traslladeu, ens porteu tants bons records en un món on tot està tal i com està a tots els nivells. Tenir a mi aquella estona que em vau fer passar al Versus Glòries, vaig sortir amb un somriure i amb una pau. Me'ls vull emportar cap a casa i, sisplau, que m'acompanyin quan tingui moments de zozobra.
3: Ai, Déu meu.
4: Que bonic.
3: Digues, Dani.
0: Digues, Dani.
4: No, anava a dir que és veritat que s'està creant al teatre un clima molt, molt especial. Hi ha alguns moments de silencis. Per exemple, les cançons les treballem molt. O sigui, és curiós perquè l'espectacle s'ha treballat molt a nivell d'il·luminació des del fosc i a nivell de música des dels silencis. Hi ha molts d'aquests silencis a mitja cançó que respires per cantar la frase següent, i el clima que hi ha al teatre és com litúrgic gairebé, com d'un silenci absolut, com d'una connexió molt forta, que crec que tothom realment s'ha oblidat del món de fora i està com allà molt present. I això és molt difícil d'aconseguir i ho estem gaudint moltíssim perquè ho notem, que estem tots públic intèrprets vivint el mateix exactament en aquell moment, que no són uns que fan i uns que miren, sinó que l'espectacle ens està com passant a tots. I això és màgic.
1: És com una cerimònia religiosa, oi?
4: Té un té un punt sí. de passió, de concentració, d'entrega, d'empatia, no? D'amor. Sí, hi ha alguna cosa bonica, no sé com ho veu viure vosaltres, però nosaltres ho sentim així.
3: La sensació de compartir aquells moments, no? De que es creen entre tots. I que aquest espai, l'espai de la Sala Versus, sembla que ha obert els braços i ens ha acollit d'una manera. Nosaltres ens hem sentit com a casa des del minut zero. Quan vam arribar també vam fer un gran viatge.
1: Què vau sentir quan vau tornar a trepitjar el Versus?
3: Ens van venir molts flaixos d'altres moments, molts records i un espai que ens acollia realment, que ens permetia aquests silencis i aquests moments.
0: I potser és difícil, potser m'equivoco, contenir l'emoció. Perquè, clar, fent aquest repàs, que no deixa de ser un repàs de musical teatral, però també un repàs vital. És a dir, com ha anat això? Com es conté això, aquesta emoció, Pili?
3: Doncs barallant-te una mica amb tu mateixa. Barallant-te amb les emocions que et venen, que són antigues, amb les emocions del propi moment i sostenint aquell... Sostenint i gaudint d'aquestes emocions, també, perquè són el que... Crec que el que està fent que cada cançó i cada moment sigui especial.
0: Dani, tu com ho vius?
4: Sí, exactament això. De cop et retrobes amb el teu jo de 20 anys... I perquè està impregnat en aquelles parets d'alguna manera, no? I el lloc des del que t'enfrontaves a la música. D'alguna manera, l'espectacle, en el fons, sense que en parlem, també explica com la nostra història, no? Uh-huh. I com hi havia unes il·lusions i unes projeccions i què ha anat passant després, no? La por que teníem de si podríem o no viure d'aquesta professió, de si ens en sortiríem. I aleshores, totes aquestes pors, ara les hem de poder eliminar per estar allà i simplement gaudir del moment. I després té aquesta cosa curiosa, que això és per la gent que havia vist l'espectacle en el seu moment, és que l'espectacle està tot canviat, però sembla el mateix, no? És a dir, que pràcticament tot el material musical és nou, moltíssimes cançons que no hi eren, i és com que és el mateix, però tot canviat. I això és una sensació que t'explota el cap de vegades, no? Jo estic veient a la Pili, per exemple, i hi ha alguna cançó de les que ja fèiem que la veig i dic, és que et veig igual que quan tenies 20 anys... Però després, al cap de 10 minuts, hi ha una altra cançó i veig una dona madura, poderosa, amb el que ha aconseguit a la vida. I és un viatge molt, molt fort. I crec que això ho viu qui va veure l'espectacle i que qui no l'havia vist mai detecta com aquest pes o aquesta transcendència i aquest aquí i ara que té l'espectacle, no? Que és i el poder de la música. Clar, és que el repertori és tan espectacular que l'únic que hem de fer nosaltres és posar-nos al servei de les cançons, no? I jo crec que hi ha un acte de no ego en la manera d'enfrontar-nos al material, que és dir, nosaltres estem vestits de negre i que si ens intueixi estem aquí, però tot està a favor de la melodia i de les lletres.
1: Dani, jo recordo que tu has parlat moltes vegades que tu el que et va crear addicció als musicals va ser veure la Gunyalons a Memory.
4: Sí, jo entre Mar i Cel i el Memory, sí. clar, o sigui, malaltia per sempre ja.
1: Sou conscients?
3: Compartida.
1: Jo sóc dels que us va veure fa 30 anys, em vaig enamorar de vosaltres, he seguit les vostres carreres i penseu que també heu creat una mica d'escola de molta gent que s'ha aficionat als musicals gràcies a aquests espectacles?
3: Home, sense consciència, amb cap consciència, perquè amb l'edat amb la que vam estrenar fa 30 anys no teníem cap mena de consciència de la repercussió que podia tenir. Però està clar que alguna cosa va fer que aquella llavor després va donar els seus fruits i realment en aquell moment hi ha molta gent que també estava ansiosa o amb ganes de trobar un espai comú de trobada, altres cometes friquis de musicals, doncs ens vam trobar allà i vam començar a crear un espai teatral català que s'ha anat veient com ha anat creixent.
4: Sí, això ho notem perquè hi ha gent que ve i ens ho diu, no? O sigui, ara... Jo ara, mira, quan m'he despertat aquest matí, que he fet això que no s'ha de fer, de despertar-me, got d'aigua, això sí que s'ha de fer, però l'altre no, que és agafar el mòbil al moment, no?
3: Total.
4: Perquè aquests dies faig allò, repòs dels stories i aquestes coses, no? Yeah. Per anar explicant que estem fent això. I tenia diversos missatges de gent dient-me, tu no ho saps, no ens coneixem, jo vaig veure aquest musical, des d'aleshores n'he vist un munt, he anat a Londres a veure musicals dels que vosaltres cantàveu perquè vaig descobrir-lo a través vostre.
3: I està
4: arriba aquest retorn. No? I després també ho veiem a l'escola. Nosaltres els dos donem classes allà a Aules Arts Escèniques, que és l'escola que dirigeixo, i allà ho veiem constantment, no? Totes aquestes noves generacions que ara tenen 18, 19, 20 anys que s'estan formant allà i que surten amb una preparació que tant de bo nosaltres l'haguéssim pogut tenir.
3: Quina sort que tenen, i no ho saben.
4: Sí, i aquesta sensació de que li pots anar passant d'alguna manera el coneixement, sinó la passió a generacions que venen per darrere és meravellosa.
0: Passar un coneixement i també, per mi crec que és un regal, és a dir, fent aquest trobament també ens feu un regal. Ara parlaves de la posada en escena, no? Parlaves, Dani, anem vestits de negre, són elements senzills que formen part de la nostra vida i regalem el nostre bagatge, us el regalem perquè el tornem a recordar. Entenc que també els musicals us han regalat a vosaltres, a tots els nivells, moltes coses.
3: Moltíssim, ens han regalat la vida, ens han posicionat, ens han assegurat aquell lloc que sentíem com volem això, necessitem això, perquè volem viure aquests moments de música, d'emocions, d'històries, no? I crec que en aquest cas sí que primer ens ho vam prendre com un... Ostres, ens agradaria fer-ho, estem feliços amb el que fem, ens agradaria tornar a retrobar-nos amb tot aquell material i jugar de nou com jugàvem. I sí que potser va néixer d'una complicitat amb el Dani de tants anys i unes ganes de tornar a compartir tot el que hem estat vivint aquests mesos amb el Sergi Cuenca, el director musical, durant els assajos, no? Per tant, sí que va néixer d'unes ganes de fer-ho com íntim. Per això, en principi, vam pensar en fer dues setmanes i, bueno, i qui vingui, qui vulgui, no? Però sense pensar que podria tornar a tenir aquesta repercussió. Vull dir que sí que vas... Digues, Dani.
4: No, anava a dir que sí, que jo crec que ens ha regalat el musical a nosaltres. Jo crec que l'art, que us he de dir, no?, és molt poderós. Ara parlàveu de cinema amb l'Eduard, bueno, tots els temes que has dit que tractaria avui al programa, no? Mm-hmm. L'art és una cosa que ens aporta tantíssim, perquè l'art d'alguna manera és com si obrissis les finestres d'unes golfes que no es ventilen mai, no? Llavors l'art obre finestres dins nostra que si no les obrim amb inputs artístics no s'obren mai. I hi ha parts de la nostra ànima, de les nostres emocions, dels nostres sentiments, que queden allà com enganxats, foscos, i es van com morint, com adormint, i l'art els estimula, no? I ahir hi havia una senyora a la sortida del teatre que em deia: estic contenta i enfadada perquè m'heu fet plorar molt, és que he plorat molt. I crec, no sé si tornaré mai més a veure-us, em deia. I jo li deia.
3: Ai, dic,
4: però
3: pobra.
4: Dic, és que és tan important plorar, també.
0: Sí.
4: I aleshores,
0: sí,
4: no, a mi em passa de vegades que dic, aquesta nit Love Actually, vull plorar com un tonto.
3: Em
4: ve de gust, no? Perquè el cos m'ho demana. Aleshores, quan els estímuls artístics et poden generar tot això, crec que és meravellós. I la música té aquest poder tan directe que et pilla les emocions i te les estreny com si agafessis una esponja, no?, i les corressis tota, que és meravellós perquè realment emocionalment et fa com un reset d'un munt de coses, no? Et sacseja. I aquest, a més, espectacle, com que té aquesta cosa que t'agafa desprevingut, perquè és que entres allà al teatre i veus que no hi ha res, no? Tu, Eduard, t'ho explicaves, que hi ha el mirall de camerinos, perquè realment és un espectacle que això sempre ha estat en l'essència del tu jo. No hi ha cap trampa, no hi ha res d'amagat. Tot està a la vista. Està tot tan a la vista que fins i tot està a la vista del públic el que fem a camerinos abans de començar i el que fem entre caixes entre una escena i una altra. És a dir, el que passaria en una funció normal, que és que mentre uns altres canten, nosaltres ens anem a camerinos i tenim una conversa entre nosaltres de qualsevol cosa. O sigui, tot això en aquesta funció, tot està a la vista. Que l'espectador vegi que no se li amaga res. És que veuen
0: tal
4: tot el que passa
0: tal qual
4: en un teatre.
0: Sí, sí, sí.
4: I això, aquest notar que ningú t'està enganyant en res, que és que tot és allò i allà, fa que tu també relaxis els teus mecanismes de protecció, de defensa, i t'enganxa, t'entra per algun lloc o per un altre i t'enganxa. Però crec que això és tan sa, és tan terapèutic, no? I en aquest moment que estem, que la tecnologia, la pantalla, el que és artificial, és tan important, i ho serà encara més a les nostres vides, aquestes coses que no es poden suplantar de cap manera, crec que agafen un valor tan gran que això ho estem notant, crec que funció rere funció.
1: Ara fa 30 anys que veu debutar al Versus Glòries. En aquests 30 anys han passat moltes coses. Imagino que vosaltres ni pensàveu amb el que passaria a partir d'aquell moment. M'agradaria que li diguéssiu a aquells nois plens d'il·lusions què faríeu.
3: Ai, jo què li diria a la Pili
0: de fa 30 anys?
3: Mare meva, ai, doncs que no tingui por, que es llenci, que no tingui por, que confiï, que senti, que s'obri i que s'expressi.
1: Dani?
4: Jo també, jo... De fet no què faria, què estic fent, perquè em passa cada dia, que arribo allà i parlo amb aquell jove de 20 anys i li dic que s'estimi, que no passa res si té pluma, que no passa res si és baixet, que no passa res per un munt de coses que no l'han de preocupar, i que si això que li apassiona i s'estima, ho cuida i ho mima i ho viu sempre des de la veritat, coneixerà persones meravelloses durant aquest viatge, que crec que finalment és el més important, les estones compartides amb gent durant el camí dels projectes que vas fent.
0: Quin viatge, i en poso èmfasi, recordeu, quin, no us ho perdeu, perquè és que és una meravella, perquè passareu una estona, ho deia el Dani, també la Pilis, que riureu, però plorareu, us emocionareu, perquè segurament us identificareu amb algun dels moments d'aquest espectacle, i fer-nos partícips com a públic d'aquest regal, crec que és immillorable. Per tant, fins a 29 de maig, ho dic,
1: 29
0: de maig, al Versus Glòries.
1: De moment,
0: clar, ah!
3: No, tancat, perquè
0: no?
3: El dia 30 ja comença la gira. El dia 30 estem a Tortosa.
0: Atenció, crida a Tortosa ara mateix, sisplau. Els nostres oients del Són 4 dies de Tortosa, ara mateix, sisplau, reserveu-vos el 30.
3: Vinga.
1: Hi ha més llocs a Catalunya que ho fareu?
4: Sí, el 5 de juny serem a Manresa.
0: Manresa, vinga.
4: Hi ha moltes places més que anirem anunciant quan els ajuntaments ens ho permetin, perquè
3: sí,
4: algunes
3: no es poden
4: de festivals encara no es poden.
0: Estan amb negociacions.
5: Crida als ajuntaments.
0: Per tant, ajuntaments de Catalunya, si us plau.
1: Poseu-vos les piles, ja.
0: Heu d'acollir aquesta... No és revisió, aquest regal musical d'aquest viatge que fareu amb aquests grandíssims professionals com són la Pili Capellà i el Dani Anglès. Dani, Pili, gràcies per acompanyar-nos avui aquí als 104 dies.
3: Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, a tot l'equip.
4: Sí, i gràcies sobretot per com us aproximeu a aquests temes, perquè esteu parlant de l'espectacle i l'heu vingut a veure, i això s'agraeix molt, perquè de vegades t'entrevista gent que no sap de què t'està parlant. S'agraeix profundament.
3: No hi ha color.
4: Que qui et parla d'una cosa sàpiga de què t'està parlant. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
6: Però què te pasa? ¿Qué quieres?
7: No vales para nada. Te hemos dado tierra y no la trabajas. ¿Qué tienes en la cabeza?
6: ¿Por qué siempre hay que poseer algo? ¿Quieres que sea pastora como tú? Hay muchas formas de ser marginal.
7: Tú no eres marginal, estás out, no existes.
6: No me vengas con filosofadas. Vives en la misma mierda que yo, solo que
7: oye,
6: tú te cansas
7: lárgate
6: más.
7: Ya.
6: Si hubiese tenido estudios, no viviría como tú. Pero me da asco ser secretaria. He dejado los jefecillos de oficina, así que no pienso encontrar uno en el campo.
0: Quin canvi de registre!
1: Sí, total.
0: Per favor, hem fet ara. Estàvem amb aquesta pau,
1: sí,
0: amb aquesta tranquil·litat, recordant... Ai, Evita, per exemple, aquell moment solemne,
1: sí.
0: I ara m'has canviat a tu de Vicente. Oh.
1: Totalment, però també...
5: Ja no tindràs més pau.
0: No! S'ha acabat fins a les 12.
1: Tenim una cosa en comú amb el tema d'abans. I és que és un aniversari.
0: Ah?
1: Perquè ara fa 40 anys que es va estrenar al nostre país una de les pel·lícules més importants de la directora francesa Agnès Varda, pionera de la Nouvelle Vague, Sin Techo ni Ley. Es tracta d'un drama protagonitzat per Sandrine Bonnaire, que interpreta una noia que vol ser lliure, no vol tenir lligams, i per això no té un sostre, i per això va per la vida sense tenir cap tipus de llei. La seva protagonista va obtenir per la seva interpretació el César a la millor actriu, i el film guanyà 3 premis al Festival de Venècia, entre ells el de millor pel·lícula.
0: Millor pel·lícula.
1: La podrem veure dijous vinent, el dia 10, a partir de 9:15 a la sala D de Dadit del Verdi Park. Per si no ho sabeu, que la gent es confon molt.
0: A veure...
1: Quan les sales són lletres, és el parc. Quan les sales són números...
0: Quan són lletres, és Carrer Torrijos.
1: Exacte.
0: Ens entenem, els que...
1: És el parc.
0: Entenem de gràcies, d'acord.
1: Quan són números, és el Verdi.
0: Dijous, 14, pot
1: 10,
0: ser?
1: 10.
0: 10? Ah.
1: 10. A 9:15 a la sala D del Verdi Park, i ja sabeu que el preu és molt baratet. Són només 4,90 euros, 3,90 pels amics del Verdi, i com d'acostum, amb presentació i col·loqui, així com una copeta de vins infinits bocat, així que sortirem una miqueta contents, fins i tot.
0: I què fem amb les entrades?
1: Doncs regalem 3 entrades dobles.
0: Ara, això anava.
1: Exacte, a les primeres persones que ens truquin al nostre telèfon.
0: Ah, recordem-ho, vinga, va, 900, m'agrada molt això del telèfon a mi, 900 454 455, repeteixo, 900 454 455, el telèfon del programa, però ja sabeu, si voleu passar una bona estona als Verdi recordant aquesta pel·lícula, doncs ja estan trucant.
1: És un drama femení molt potent.
0: Doncs recordeu, aquest és Sin Techo ni Ley del 1985, els imprescindibles del Verdi, com és habitual els dijous.
1: Ja ens anem al circ.
0: Anem al circ, vinga, va. Thank you. Anem al circ?
1: Més aniversaris.
0: Fins a Reus?
1: Més aniversaris.
0: Més aniversaris?
1: Perquè Reus també fa 30 anys la Fira Trapezi de Reus, que enguany presenta una nova edició marcada per la projecció internacional i el compromís amb el circ contemporani i que tornarà a omplir carrers, places i teatres de la localitat. Aquest any es presentaran fantàstiques propostes de circ en tota mena de formats de la mà de companyies internacionals de renom com el Col·lectiv Malonès, estem escoltant la sintonia del seu espectacle, la Triotxca i companyia Gallus, entre d'altres. El programa inclou ni més ni menys que 82 funcions.
0: Déu-n'hi-do, 82.
1: 10 showcases i 60 companyies per reflectir la vitalitat del circ contemporani actual. I una prova d'això és que aborden temàtiques socials rellevants, com la maternitat, la igualtat de gènere o altres qüestions vinculades a la realitat. La seva aposta consisteix en ampliar i diversificar els públics, traçant les fronteres tradicionals i trencant-les i apropant el circ a espectadors de tot tipus d'edats, jove, familiar i adult. És a dir, que tindreu una mica de tot.
0: Per tots els gustos.
1: Tot.
0: És a dir, aquí no pot haver ningú que no digui, no, aquest espectacle no m'agrada, no?
1: Mira, per exemple, tenim espectacles de sala, de carrer, circ en carpa i formats de cabaret. Propostes de diferents formats i procedències, tant catalanes com estatals o internacionals, i combinat propostes accessibles amb creacions contemporànies més agosarades.
0: Doncs aquest aniversari, recordat, aquesta Fira Trapezi de Reus, si esteu a la vora, o us hi voleu desplaçar fins a Reus, que també no mai és el moment per fer-ho, doncs ja sabeu que si us agrada el circ i esteu a prop de Reus, teniu una molt bona ocasió de gaudir d'aquesta bona estona.
1: I seguim amb circ.
0: Seguim amb circ,
1: va.
0: Circ.
1: They call themselves
0: BCUC. Ara, però, un majoritàriament per adults.
1: Exacte, això ja és un circ, diguem-ne, que tracta temes...
0: Un segment més concret.
1: Forts.
0: Pel tipus de temes.
1: Sí. Del 15 al 31 de maig hi ha una nova edició del circ d'ara mateix al Mercat de les Flors. I què és el que hi ha? Doncs 11 muntatges i s'inaugurarà divendres i dissabte vinent amb un espectacle, atenció, inaugural, gratuït, a la plaça Margarida Xirgo amb les Jocianes, que també estem escoltant el tràiler del seu espectacle, que són quatre dones que combinen les acrobàcies amb les coreografies i l'humor. Aquest festival consta de peces de circ que fan servir els malabars o els trapecis per desenvolupar narratives actuals, algunes de gènere, algunes d'identitat i d'altres senzillament poètiques. I trobarem dues obres de la formació belga Hardcore sobre la relació íntima entre els cossos. Els divertits Los Galindo, amb mort de riure, sobre l'arbitrarietat de la justícia, el pallasso trapecista i fakir brasiler Marcelo Nunes o a la Vivian Friedrich jugant amb el bufat de vidre. També descobrirem el Cirque de Soleil, que és el que sempre et diuen si vas algun dia al Festival de Cannes, que sàpigues que la paraula que més escoltaràs és de Soleil.
0: De Soleil.
2: Désolé.
1: Perquè intentes entrar a la sala, la teva acreditació no t'ho permet, Monsieur Jesuit de Solé, arribes a la sala i sí que hi ha lloc, però la teva acreditació no és
0: exactament per aquell espai.
1: Jesuit de Solé, arribes al restaurant i demanes taula, Monsieur Jesuit de Solé, és a dir, de Solé...
2: Calla, m'està entrant estrès postraumàtic de la visita amb Macron.
1: Doncs sí, de Solé, no de Soleil, sinó de Solé.
0: Clar, no va dir, recordem, és de Solé, no l'altre.
1: Clar, malgrat tot, encara que sembli una companyia francesa, no, són dues creadores argentines que juguen amb la potència i els límits corporals o les titelles, màscares i vídeo del thriller psicològic Fragments, entre d'altres.
0: Ens has fet una masterclass de circ?
1: Molt bé.
0: En el meu cas...
1: Fan competència els dos.
0: Sí, sí.
1: És que sí.
0: O sigui, estan... Es contraprogramen entre els dos.
1: És que el circ ja no és el que era. Jo no sé si has anat recentment al...
0: Recentment no.
1: Doncs,
0: i vaig anar fa anys.
1: És per veure-ho,
0: malauradament...
1: aquest espectacle infantil amb el que tots relacionem al circ ha evolucionat molt i hi ha coses molt contemporànies amb temes forts i està molt bé el circ d'ara.
0: Doncs anem, hem d'anar al circ, ens ho... prenem nota d'això.
2: Més de tant.
0: I del circ? No, ara deixem el circ.
1: Anem a xerrar una mica.
0: Vinga, va, xerrem.

0: Parlem del festival En altres paraules que organitza el CaixaForum Barcelona, oi?
1: Exacte, que ja està en marxa i que es podrà gaudir fins al dimarts, dia 19. És una combinació de diferents tipus d'actes com vespreig, vermuts poètics, conferències, espectacles, concerts o tallers. I a les seves propostes culturals reuneixen escriptors, músics i d'altres artistes. Per exemple, aquesta mateixa tarda podem descobrir aquesta noia que estem escoltant, la Jenny Gbal, que és una escriptora noruega, i això és part del seu nou disc, que es diu Iris Silver Mist. Aquest disc neix del buit que va sentir quan la música en directe va desaparèixer durant la pandèmia. També hi haurà un diàleg entre escriptors, com per exemple entre
0: quins?
1: Julian Barnes i Lucia Lichtner, un que està molt de moda ara, David Uclés i Jordi Amat, o un vespreig, és difícil de pronunciar això de
0: vespreig.
1: I ja no m'he atrevit, no he gosat el plural, que és vespreig.
0: Vespreig,
1: sí. És complicat.
0: Doncs estàvem mal acostumats a dir el tardeo.
1: Clar, el tardeo.
0: El vespreig...
1: Queda una mica estrany.
0: Has de fer com una aturada, has d'aturar, vespreig. Els que tenim la facilitat de fer l'embarbussament a vespreig.
1: Vespreig.
0: Però queda com maco.
1: És com discs.
0: Exacte, però és vespreig. Pots fer aquesta
1: mica
0: reflexiva.
1: Exacte.
0: Mira, ara no ho sabré dir.
1: Veus?
0: Ara no ho sabré dir.
1: Ja t'hem obligat.
0: Ara no ho sabré dir.
1: Doncs el vespreig poètic serà entre Irene Pujades i Joan Pons del Petit de Cal Aril. També hi trobarem el Batec, que és un muntatge metapoètic entre la convicció i la paròdia, en el qual el poeta Josep Pedrals i el músic Xavi Llosas decepcionen la poesia a costa de les nostres rialles, o l'espectacle Estació Paradís, sobre una dona que està a una estació de tren una mica Penélope i troba una maleta misteriosa, i d'allà surten històries, personatges i un petit titella amb el qual crearà contes. Igualment es projectarà la sèrie documental Paraula de, que és un viatge al cor de la literatura universal a través d'una sèrie de converses íntimes des de la quietud dels seus refugis privats, és a dir, parlen des de casa seva grans mestres del nostre temps com Margaret Atwood

0: jo, aquests moments que necessitem fer una reflexió.
1: I ara, subscric totalment les paraules que ha dit el Dani Anglès sobre l'art i ho generalitzo a la cultura. És el que ens fa lliures, en el fons, és que siguem clars.
0: El pensament crític.
1: Amb un món,
0: el pensament
1: clar,
0: crític.
1: Amb un món amb el que els polítics ens enganyen i ens volen manipular, i moltes més coses, i els mitjans, ostres, la millor sortida que tenim és la cultura per realment trobar el nostre camí.
0: I aquí la reivindiquem. El Són quatre dies. L'Iker Mons, ja abans l'hem saludat, però, escolta, és hora de superar la ficció.
2: Ai, que susto.
0: Ai, t'ha agafat enxampat ara, eh?
2: Home, sí. Jo estava amb una altra cosa.
0: Vinga, va.

0: A veure, Iker, com superarem la ficció aquest diumenge?
1: Doncs la superarem de mil maneres i cap ni una és correcta.
0: Molt bé.
1: Justament parlàvem fa un moment, i ho hem recordat al llarg del dia d'avui, que sobretot amb la Pili i el Dani, hem de treure segons quines telaranyes de segons quins caps. Uh-huh. Doncs aquesta és la voluntat de la secció d'avui. De fet, canviarem una mica, canviarem el ritme. No és la secció habitual que fem... Uh-huh. On tractem un tema d'actualitat i després ens centrem en un tema de ficció. Avui l'actualitat i la ficció van de la maneta.
0: Molt bé, molt bé.
1: A veure, recordem...
0: I això com ho farem?
1: Uns titulars... Portem uns titulars. Avui mateix, amb el tema del creuer d'antivirus...
0: Sí, sí, sí. Ha marcat ja la setmana. Marca el dia, de fet.
1: Marca el dia. Ja han arribat a les Canàries. Estem veient que hi ha alguns s'estan marxant en els seus respectius
0: països
1: en avió.
0: Sí, sí, sí. Els primers ja han pujat a l'avió, de fet.
1: És que... Quina voràgine ens està donant a l'estrès posttraumàtic només de sentir tossegar a qualsevol persona. Tranquil·litat, per favor, que hem rescatat fins i tot un senyor que jo pensava que mai tornaria a aparèixer, el epidemiòleg Fernando Simón, que si no ho recordem, és el senyor que ens va acompanyar durant el confinament.
2: El problema és que m'he comido una almendra justo antes... Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
1: Momento mítico del confinament. És a dir, qui no se'n recorda d'aquest senyor que ens ha acompanyat tots els punyeteros dies durant els 3 mesos que va durar
0: aquella
1: pràcticament.
0: Aquella compareixença i aquell moment que mira, ara l'has recordat. I és curiós, no? Parlem d'aquelles èpoques i anem a buscar el...
1: És que...
0: No una compareixença que recordem amb dades. O... No, anem a recordar aquell moment d'aquell home... O sigui, en quin moment aquell home va pensar... que, ai, vaig agafar una metlla abans de sortir allà al faristol.
1: Mira,
0: però també penses... Perdó, que m'estic anant molt de la secció, ara tornem. Però, clar, en quin moment penses que la metlla et pot anar bé per la... És a dir, clar, jo penso, vaig a veure una mica d'aigua, ho entenc.
1: Però qualsevol li ha pogut passar una estossegada tonta.
0: No mengis a metlla, que jo després no t'anirà bé, això.
1: Però ens hem d'alimentar, David.
0: Sí, ja ho sé, Iker, però... Deixa-ho per després. Menja't després l'ametlla. No,
1: per què deixaràs per després el que pots fer ara?
0: Tens raó. Tens tota la raó del Mònica.
1: Doncs aquest senyor va aparèixer, jo pensava que el teníem tancat en un congelador, oblidat. No, hem tornat amb el fantasma del que pot ser una pandèmia. No ho serà,
0: no,
1: tranquil·litat. No passa res. I de fet és que em fa gràcia que... El creuer, els bitllets, costessin entre 6.000 i 45.000 euros i agafessin una malaltia que és pròpia de les rates. Jo ho deixo...
0: Deixes la qüestió i la deixes aquí.
1: No hi haurà pandèmia, això ja ens ha quedat clar. És més probable que altres malalties com la tuberculosis, que recordem és una de les primeres causes de mort del món, agafi cada cop més força. És que, recordem, des de la marxa de Disparos Unidos, de la OMS, aquesta malaltia cada cop és més freqüent. Però és que la gràcia de tot això, la voluntat de la secció és recordar que no només hi ha totes aquestes malalties infeccioses que poden suposar un gran perill per la salut pública. Hi ha altres malalties, sobretot relacionades amb la salut mental, que passen desapercebudes. I és que a Espanya el 35,6% de la població presenta problemes de salut mental.
0: Va bé recordar-ho.
1: Entre ansietat, depressió, sí, sí, que sí. Són les més freqüents.

0: la prevalença sobretot més en dones que no passen en homes i de majors de 50 anys. De fet, si superem els 80 anys, aquesta prevalència és superior al 50%.
1: El 50%.
0: És a dir, els nostres grans tenen moltes més probabilitats d'agafar una depressió, una ansietat, normalment perquè es senten soles. I és així.
1: La soledat, que és la gran enemiga que s'ha de combatre.
0: I la gran promotora del capitalisme. A més, l'ansietat crònica afecta a un 5,8% dels majors de 15 anys i el 10%, és important recordar aquesta xifra, el 10% consumeix antidepressius. És a dir, recordem que el suïcidi és la principal causa de mort no natural després estan els accidents de trànsit. Així que potser ens ho hem de fer mirar.
1: De fer la reflexió pertinent.
0: Si mirem al detall, els trastorns de la conducta alimentària, els TCA, són una preocupació de la salut pública cada cop més creixent, amb una prevalència global en augment, arribant a taxes del 4,1 al 6,4%. Mira, l'Ametlla.
1: Te'n parla d'ella, veus, ara?
0: Has vist? Sobretot en dones joves d'entre 12 i 21 anys, concretament aquí a Espanya. Són dues vegades i mitja més freqüents en dones que en homes, amb una incidència més alta en anorèxia i bulímia. Però aquí també hem d'incloure...
1: D'altres trastorns,
0: com
1: no?
0: Com l'obesitat o altres trastorns que podríem considerar fins i tot més quotidians, si em permets, no? Que... com podria ser l'afartament després d'un episodi de nervis, d'ansietat, d'un estrès diari que ens podria passar a tu o a mi, en qualsevol moment.
1: Tal qual, i seria ben possible,
0: I per això, aquí fem el canvi a la secció. La divulgació és important, les vivències, els referents són importants, perquè darrere de tots aquests números que acabo de mencionar, de les dades, hi ha persones, hi ha vides, hi ha cuidadors, hi ha amics, hi ha familiars que no tenen... més remei que passar per això, sovint sense cap suport real, o sense ajuda, o sense saber exactament a què ens estem enfrontant. Els protocols encara són bastant poc personals, massa centrats a internaments dels afectats perquè recuperen el seu estat físic, sense tractar realment el problema de fons, la pressió estètica, les inseguretats o l'autoestima. I és que la il·lustradora Elizabeth Carin fa justament això, humanitzar les persones que pateixen un trastorn de la conducta alimentària.
1: Humanització d'aquests casos.
0: Clar, de tots aquests números que hi ha al darrere.
1: Hem parlat de xifres, que a vegades no som conscients que darrere, en aquest cas i en d'altres, que darrere de cada xifra, del que sigui, hi ha un nom, hi ha uns cognoms, hi ha una vida, hi ha una història...
0: Hi ha unes famílies. I tot això es veu truncat per un episodi que en circumstàncies pot evitar-se, en altres no, però es pot reconduir. L'autora mig sueca, mig madrilenya, ha escrit 3 còmics per Norma Editorial. Menjant amb por, que va guanyar el premi a millor còmic juvenil al Còmic Barcelona del 2023. També Un monstre no em vol deixar menjar i Cuidant amb por, que és el seu darrer. Una experiència alegòrica del seu procés amb l'anorèxia, amb un monstre convertit en un llop llarguirut que la obliga, sobretot a través dels miralls i dels reflexes, a deixar de menjar. L'autora ha publicat el seu tercer còmic centrat aquest cop en l'experiència dels cuidadors. Éssers gairebé mitològics que fan el que poden, com el carbassot, davant d'un trastorn que ningú sap exactament o explicar-nos o ben bé com actuar davant d'ell.
1: D'això. Del 15 al 17 de maig, aquesta dibuixant vindrà a Barcelona, ho farà amb motiu del 44è Còmic Barcelona que se celebra a Montjuïc, i ho farà no només per promocionar el còmic, sinó també per estrenar una exposició divulgativa amb algú que tinc aquí al costat, que és l'Iker Mons, que ho farà com a comissari d'aquest...
0: M'estreno com a comissari.
1: És a dir, que s'estrena com a comissari Eric Mons. Doncs Elizabeth Carin, que és autora de Menjant amb por i Cuidant amb por, benvinguda al Són 4 dies.
2: Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí.
1: Iker, benvingut. De nou, Anet, com a comissari i per haver-nos portat...
0: Sobretot, moltes gràcies per convidar-me. És una gran oportunitat que espais com aquest a la pública es facin servir per fer divulgació.
1: Gràcies, gràcies, Iker.
0: No és com si jo hagués escrit aquesta secció.
1: T'anava a dir això. Clar, fem-ho que no es noti que m'ho has posat aquí o que ho has posat tu. És a dir, que també és veritat, aquí apostem molt per la cultura i per fomentar-la. Elisabet, per aquells que no coneguin l'obra, com va ser el fet d'escriure el primer còmic, Menjar amb por?
2: Bueno, al final, Comiendo con miedo es una experiencia autobiográfica donde, bueno, cuento mi historia con un trastorno de la conducta alimentaria, más concretamente la anorexia. Uh-huh. Y bueno, el cómic va desde que aparece este trastorno, pasando por el tratamiento hasta la recuperación. Al final lo que tiene de... Bueno, a mí me parece como lo más especial, ¿no? Es esta personificación de la anorexia a través de un monstruo, ¿no? Como uso esta metáfora del monstruo de Nore, que lo bauticé así, para hablar de esta enfermedad que también que afecta a tantas personas.
0: Que creus que posar imatge a aquest pensament a una TCA ajuda als lectors a entendre millor què implica?
2: Sí, yo creo que sí. La verdad es que el impacto está siendo muy positivo precisamente porque no se suele hablar de, bueno, en general, de la salud mental, ¿no? A través del dibujo. Y creo que precisamente el mostrarlo como un monstruo, ¿no? Que de alguna forma no eres tú, te ayuda mucho a entenderlo. A mí, a la hora de dibujarlo también, pues el diseñarlo, ¿no? En pensar, ¿por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene este color? Pues me ayudó mucho a entender, ¿no? Como, ¿de dónde viene la anorexia, ¿no? O mi anorexia, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere? Y como poder, de alguna forma, dialogar con este monstruo para poder entenderlo y para así poder deshacerme de él.
1: El llibre, veiem la importància de tractar les adolescents, sobretot amb respecte i el fet de no culpabilitzar-les. Elisabet, per què creus que encara com a societat fem aquesta i aquesta xàcara, la de jutjar les persones amb TCA?
2: Pues, a ver, creo que en general hay poca información sobre el tema a día de hoy. Sigue entendiendo que, bueno, justamente la anorexia, ¿no? Que es como un capricho de chiquitas que no quieren comer. Uh-huh. Y que es como, bueno, pues ya se les pasará, ¿no? Pero al final estamos hablando de una enfermedad muy seria. De hecho, justamente la anorexia es la enfermedad mental con más índice de mortalidad. O sea, es una cosa muy seria que te puede destrozar la vida literalmente. Uh-huh. Entonces sí que creo que tenemos que darle la importancia que se merece, ¿no? Para mejorar los tratamientos, para ayudar a una atención más temprana, ¿no? Y bueno, para que bajen también los casos.
0: Ets una ferma defensora a les xarxes socials de les persones que pateixen TCA. Com valores l'impacte de les xarxes socials en relació amb els joves, amb el seu cos, amb l'alimentació?
2: Claro, las redes sociales al final creo que son un arma de doble filo, ¿no? Están muy bien para ciertas cosas, pues en mi caso la divulgación y demás, pero luego también hay una parte en la que se mueve, pues bueno, al final se sigue moviendo este ideal de belleza, ¿no? Donde el objetivo es estar delgada, se siguen moviendo pues, medicamentos para adelgazar o dietas milagro o qué hacer para perder no sé cuántos kilos.
0: ¿Qué daño hace?
2: Así que sí, no hay que olvidar que al final los TCA tienen un factor social muy importante, ¿no? Que si lo piensas, no es difícil caer allí, ¿no? Como que todo el mundo te está gritando que bueno, que tienes que adelgazar, ¿no? Para ser feliz, básicamente.
0: Es, para ser entonces, guapa y para hacer muchas cosas.
1: Ese concepto, ¿no, Elizabeth? Del hecho de decir, tienes que estar, ¿no? Has d'estar prima, perquè és el cànon que, afortunadament, veiem que s'ha avançat una mica, no gaire. La meva opinió personal, és a dir, s'han fet avenços com a societat a nivell d'empresa, d'imatge, però el fet de que és molt obvi, però per què hem de seguir aquest cànon de per què la bellesa és el ser prim, l'estar prima, no. És a dir, s'ha d'estar, no? Un ha de tenir, una persona ha d'estar saludable. No, Elisabet?
0: Per què costa tant, eh?
1: ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos este concepto todavía?
2: Pues la verdad es que eso es algo que yo también a día de hoy me pregunto, ¿no? Porque sí que es como raro que al final sí que cada vez hay más concienciación, pero bueno, creo que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Al final siempre, pues eso, el ideal de belleza de estar delgada como que siempre vuelve, ahora hay un auge de eso también. Y bueno, creo que hay que concienciarse también de bueno, y que uh-huh. estar guapa o guapo al final uh-huh. tampoco es para nada lo más importante.
0: Clar, al Menjant amb Por explicaves la teva experiència amb l'anorèxia des de doncs, aquesta societat i xarxes que validen certs pensaments fins a les primeres conseqüències i com per exemple... perdre el període, perdre la regla, o directament l'internament a la sala blanca, que és allà on s'internen les persones amb TCA i que de tant en tant no acaba ajudant gaire. Ara, en canvi, vols canviar de terç, vols parlar dels cuidadors, de la feina, de la falta d'eines que tenen, dels protocols, de les ajudes per a aquells que ajuden. Per què ara? Et veus com una espècie de cuidadora dins d'aquest rol de divulgadora que t'has guanyat amb els còmics, amb les xarxes, amb les múltiples xerrades?
2: Sí, por una parte está eso, ¿no? De pues, después de Comiendo con Miedo, ¿no? Que he hecho mucha divulgación con charlas, presentaciones en muchos sitios distintos, ¿no? Y sí que me he sentido de alguna forma como dentro de ese personaje cuidador, ¿no? Y luego también en todos estos encuentros que he hecho sí que aparecían muchos pues familiares, amigos, parejas de alguien que está pasando por un TCA y claro, venían a estos encuentros en busca de respuestas, ¿no? Yo les veía que estaban súper perdidos y como que les faltaba herramientas. Entonces sí que vi necesario como también poner en valor a todas estas personas que acompañan a alguien que, bueno, en este caso, ¿no? Que están pasando por un TCA, porque también al revisar mi historia, uh-huh. yo no estaría aquí hoy si no fuera gracias a esas personas que me acompañaron. Uh-huh. Entonces sí que vi también allí una necesidad, ¿no? De acompañar a estas personas que acompañan.
1: Uh-huh. Elisabet, parlem de divulgació, parlem de xerrades, d'activitats relacionades. Una crec que la vas donar als ingressats per ser a l'Hospital Clínic de Barcelona, el fet de tornar a entrar de nou en aquell espai, el fet de retrobar-te amb el teu jo de 15 anys. Explica'ns com ho vas viure.
2: Pues fue una experiencia muy potente, la verdad, porque yo desde que estuve ingresada no había vuelto a entrar en una unidad de psiquiatría, ¿no? Por suerte, la verdad.
1: Afortunadamente,
2: y,
1: ¿no?
2: Y bueno, sí. Y esta vez, pues, entré, pero para acompañar, aunque sea por un ratito, a estas personas que están pasando por algo así. Sí que emocionalmente fue una cosa muy grande para mí, pero a la vez fue muy bonito porque al ver a estas personas que están pasando por algo que yo he pasado, fue como verme a mí con 15 años, ¿no? Uh-huh. Fue una sensación muy bonita como de, no sé, se me quedó hasta uh-huh. corto, ¿no? De querer decirles tantas cosas, pero también fue un momento muy bonito porque la dinámica realmente fue hablar sobre ilustración y sobre cómic, uh-huh. Porque fue por San Jordi, ¿no? Uh-huh. Entonces también como que alguien que ha pasado por lo mismo que están pasando ellos haya salido de allí y que se dedique a algo que le apasiona, ¿no? Como ver que hay más vida del TCA también me parece una cosa fundamental también para el tratamiento, ¿no?
0: Mm. Bueno, que
2: entonces fue muy, muy bonito.
0: Claro,
2: sí,
0: que al fin y al cabo alguien encuentre las palabras o los dibujos en este caso para explicar lo que le pasaba. Yo supongo que aquí la palabra divulgación tiene un sentido mucho más importante, ¿no? Per què és important fer actuacions com aquesta, no? També més enllà de les persones que pateixen TCA, per exemple, amb conferències a professionals sanitaris o amb exposicions divulgatives.
2: Pues yo creo que, o sea, al final justo mi trabajo, ¿no? En el que veo cómo esta enfermedad va tan compleja desde otra perspectiva, ¿no? Que es pues con dibujitos, también ayuda mucho a verlo de otra manera, porque claro, sí que hay muchísimos estudios y muchos libros y muchísima información. Pero creo que también es importante hacer algo que sea accesible para todo el mundo, ¿no? Y al final el cómic es un medio que lo puedes leer en una tarde, puedes entender así la parte general, ¿no? Uh-huh. Y como justamente eso, el hacerlo accesible y que la gente lo entienda, que al menos entienda lo básico. Luego, obviamente, hay muchísimas capas y es una cosa muy compleja y cada caso es distinto, pero sí que para mí lo importante era que sea accesible y que cualquiera lo pueda entender.
1: Que lo pueda entender, que esto es básico. Banda Iker, ho dèiem abans, és la primera vegada que comissionaràs aquesta, una exposició, a més del Còmic Barcelona. A veure, com explica'ns, tenim un minut, però explica'ns una mica com serà això.
0: Doncs exactament com ha plantejat l'Elisabet. Això s'ha de fer accessible. Ho ha de poder... ha de ser possible veure per qualsevol persona, entendre-ho, per qualsevol altre que no hagi patit una TCA, que tingui al seu entorn algú que ho hagi patit o que tu mateix hagis patit una... entendre que d'això se'n pot sortir, que hi ha eines, que encara es fa, hi ha molta falta d'informació al respecte i que hi ha molta feina a fer, al final. Mm. I això sorgeix perquè fa uns mesos ho vaig proposar en el Museu del Còmic de la Massana, a Andorra, que en principi primer serà a Andorra, però no. Primer el Còmic Barcelona i després ens anirem al setembre al Museu del Còmic de la Massana, a Andorra, i després mai se sap.
1: Ens quedem. Elisabet Karin, gràcies. Gràcies, bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Iker, gràcies. Ens trobem aviat. I recordeu, aquí els Són 4 dies, Luis Mimendizábal, Mònica Pavón, Alejandro Pacho, el control central Albert Vacas. Us esperem dissabte vinent de 9 a 12 i diumenge també de 9 a 12. Bona setmana, sigueu feliços o, com a mínim, intenteu. Que vagi bé. Adeu.
3: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Molt bon dia. Els 14 espanyols de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, estan a punt d'embarcar en un avió militar a l'aeroport de Tenerife Sud. Des d'allà seran traslladats a l'Hospital també militar Gómez Ulla de Madrid, que compta amb instal·lacions específiques per garantir l'aïllament. Laura Zurriaga, bon dia.
5: Bon dia. Els espanyols han estat traslladats en llanxes ràpides des del creuer fins al port i després en autobusos escortats per la unitat militar d'emergències en grups de 7. Estan coberts amb mascaretes FPP2 i plàstics amb tal d'evitar possibles contaminacions a l'avió, tot i que els passatgers es troben asimptomàtics. Han estat 40 dies al creuer afectat pel brot. Ara posaran rumb a Torrejón de Ardoz en un avió militar. Des d'allà aniran a l'Hospital Gómez Ulla, com deies, on hauran de fer una quarantena obligatòria equivalent al període d'incubació de l'antivirus. Primerament seran instal·lats en habitacions independents, se'ls farà proves mèdiques i, en funció dels resultats, se'ls traslladarà o no a la unitat d'alt aïllament. José García és delegat de prevenció de l'Hospital Hospital Gómez Ulla de Madrid.
6: Se han previsto unos ciclos de unos circuitos tanto de sucio como de limpio en una habitación ese que los trabajadores se tienen que poner el EPI completo.
5: A l'aeroport de Tenerife s'ha destinat una àrea específica per realitzar les evacuacions. El següent avió en sortir tindrà destinació a Països Baixos. Els passatgers ja han pujat a l'autobús. És el tercer que sortirà des del port. La rapidesa de les evacuacions, però, dependrà del trànsit aeri a Tenerife Sud, un dels aeroports més concorreguts de l'Estat.
4: I és previst que en els pròxims minuts aterri a l'aeroport de Madrid l'activista espanyol d'origen palestí Saïf Aboukeshekh. Ho ha confirmat tot just fa una estona el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
7: Felizmente les puedo anunciar que en estos momentos el ciudadano español Saïf Aboukeshekh vuela ya hacia España. La hora prevista de llegada a la Terminal 2 de Barajas son las 12:10.
4: Si res no canvia, aquesta tarda Saïf Aboukeshekh arribarà ja a Barcelona. Joaquín Calvente.
8: Sí, el retorn d'Aboukeshekh es produeix tot just unes hores després de ser alliberat i deportat per Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila, també activista de la flotilla Global Sumud. Tots dos han estat 10 dies en presó provisional, aïllats i sotmesos a tortura sense ser capturats a aigües internacionals el passat 30 d'abril, quan viatjaven amb la flotilla humanitària cap a Gaza. Aquest matí, un cop fora de l'estat d'Israel, des d'Atenes, on ha fet escala en el seu viatge de tornada, Aboukeshekh ha enviat un missatge.
9: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
8: Ha cridat a continuar amb la mobilització per tal de no oblidar els presoners palestins. Des del govern català, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha felicitat per l'alliberament i repatriació d'Aboukeshekh, però retreu la seva detenció il·legal que, diu, mai hauria hagut de produir-se.
4: I parlem ara de la guerra dels Estats Units i Israel a l'Iran. El règim dels ayatolàs ha dit avui que ha establert un nou sistema jurídic i de seguretat a l'estret d'Hormuz. El pas, recordem, del 20% del petroli mundial ha advertit que els països que apliquin les sancions dels Estats Units contra la República Islàmica hauran de fer front a les dificultats per transitar per aquesta estratègica via marítima. I la Policia Nacional ha detingut una parella a Màlaga per presumptament haver intentat abandonar el seu nadó de només 4 mesos a casa d'un veí. L'home de 25 anys i la dona de 23 han estat arrestats la matinada d'aquest dissabte després que el veí digués als agents que ell no tenia cap mena de relació amb els pares del nadó. A hores d'ara, la investigació continua oberta i els detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores. Més coses, avui és el Dia Mundial del Lupus, una malaltia autoimmuna. Els principals símptomes són la fatiga, el cansament i també la fotosensibilitat. Les defenses no reconeixen els òrgans i els ataquen des dels pulmons, el cor o el ronyó. Afecta sobretot dones en edat fèrtil. Clara Ontañón.
10: És el cas de la Pilar Lucas, diagnosticada de lupus quan tenia 22 anys.
11: ¿Qué me está pasando? Que tengo 22 años y no tira, mi cuerpo no tira. A veces me quedaba como paralizada. Claro, lo fundamental en el lupus es el diagnóstico.
10: Una malaltia desconeguda que pot ser altament incapacitant a l'hora de treballar. És una de les principals reclamacions del col·lectiu.
11: En el tema del trabajo, pues, que muchas personas no pueden usar 8 horas o estar 8 horas en el trabajo y cuesta mucho que se reconozca. Una, la discapacidad orgánica. La incapacitat laboral.
10: La Pilar és també presidenta de l'Associació Catalana de Lupus. Des de fa 26 anys acompanyen pacients i familiars i treballen en la divulgació de la malaltia.
4: I en esports, el Barça es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata davant el Real Madrid al Camp Nou. El clàssic començarà a les 9 del vespre. Més complicada, això sí, la situació de l'Espanyol, que està a només 2 punts del descens. Ahir va perdre 2-1 davant el Sevilla, un rival directe per la permanència. I gran premi de motociclisme aquest migdia de França, amb una baixa, la de Marc Márquez, que haurà de passar per quiròfan després de la caiguda d'ahir durant la cursa a l'esprint. Es perd, per tant, la cursa d'avui i també el gran premi de Montmeló de la setmana vinent. En hoquei patins, final de la Champions, Porto-Barça, un partit que començarà a les 7 de la tarda a Coimbra. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
3: Ràdio 4. Ràdio 4.
12: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
13: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest... Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
14: Què coi vols dir?
15: I no sé res de tu.
16: Ho descobriràs.
17: Els bons llibres us han d'incomodar.
14: A tu què et sembla, això?
18: No ho sé, no sé què pensar.
19: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
20: Sota sospit, amb Laura González.
12: Al Sota Sospita som també l'Esther Bages i la Martina Torrobadilla. Avui parlem de sexualitat, poder i llibertat. Ho fem a partir de la lectura de Sugar Killer. És un thriller emocional de la Mireia Yebenes que ens acompanyarà per posar sobre la taula un munt de reflexions sobre les relacions íntimes. Abans rebrem la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán, amb qui ens agrada fer teràpia, ja saps, els diumenges i aprendre d'educació emocional. Tancarem coartada, com sempre, amb el Carles Novelles, que ens acosta propostes d'oci cultural, actualitat i lleure. I també completem, com no, amb el rastreig de novetats de la música en català, les commemoracions i, per obrir, la frase del dia. És de l'Anaïs Nin i diu: la vida és el procés d'arribar a ser. Aquesta sentència recorda que la vida en si no és un destí, sinó tot el procés, no? No consisteix a arribar a una versió definitiva de nosaltres mateixes, sinó anar fent, anar canviant, aprenent, descobrint-nos, redescobrint-nos. Vivim pressionades per allò de tenir-ho tot resolt, feina, identitat, relacions, objectius clars, però Anaïs Nin suggereix que ningú està acabat del tot, sempre estem en construcció. Això fa que els errors, els dubtes o els girs inesperats no siguin fracassos, sinó part del camí. I també és una idea alliberadora, no? Podem reinventar-nos més d'una vegada. Mai és tard. No estem obligats a ser sempre la mateixa persona. També conté una mirada més compassiva sobre les crisis personals, les etapes de dubte, les pèrdues, els moments de desconcert. Sovint semblen, això, fracassos, però no, són transicions. Quan una pell queda petita, incomoda, el problema no és que tot hagi d'anar malament, és que de vegades simplement estàs canviant. En el fons, aquesta frase ens diu que viure no és quedar-se quieta, sinó continuar convertint-te en algú. Això pot resultar, com et deia, alliberador. Si la vida és esdevenir, no cal sentir vergonya per canviar d'opinió, per tornar a començar, per descobrir facetes desconegudes, equivocar-se, fins i tot per evolucionar tard. No estàs arribant tard, estàs en marxa. I avui, 10 de maig, Martina Torrobadilla, bon dia. Quines són les commemoracions?
21: Bon dia. Doncs avui és el Dia Mundial del Lupus, una jornada per donar visibilitat a aquesta malaltia, que sovint és invisible per fora, però que està molt present en el dia a dia de qui la pateix. El lupus és una malaltia autoimmune, això vol dir que el propi sistema immunitari ataca per error parts del cos, provocant inflamació i símptomes molt diversos, com cansament extrem, dolor articular o problemes a la pell. Una de les seves particularitats és que pot ser molt difícil de detectar i, de fet, cada persona doncs la pateix d'una forma diferent, cosa que sovint fa que el diagnòstic arribi.
12: Jo, mira, me'n recordo quan feien House, us en recordeu d'aquella sèrie del Dr. House? Doncs ell sempre, quan en rebia un pacient, després d'uns quants símptomes que el descol·locaven molt, deia: és lupus.
21: Sí?
12: Sí, sempre deien és lupus, després mai era lupus, era una altra cosa. Bueno, però vaja, jo vaig conèixer molt d'aquella malaltia a través d'aquesta sèrie del Dr. House. Més dies, va.
21: Avui també és el Dia Internacional de l'Argània, un arbre que potser no és gaire conegut, però que és molt especial. L'Argània és aquest arbre que gairebé només creix al sud del Marroc, per tant, per això és poc conegut, i té un paper clau per això en la vida de moltes comunitats. D'aquest arbre se n'extreu l'oli d'argània, que potser és el que coneixem més, oli de, doncs, molt utilitzat, com deien, cosmètica, tant com a la cuina i a tot arreu una mica.
12: Molt bé, doncs mira, ja hem après alguna cosa. Anem a les novetats musicals.

0: Fes Wine, és aquest single pensat directament per la pista de ball.
1: Un llançament que s'endinsa de ple en el dancehall i li reivindica la influència de la tradició jamaicana amb una proposta enèrgica i desacomplexada.
0: La cançó ens convida a deixar-nos anar, no?, a ritme d'aquest beat calent i hipnòtic, recupera l'essència del wine com a expressió corporal i festiva. Anem ara amb Jofre Verdagí, interpreta Serrat, segon volum, i aquesta cançó amb Ginestar, Plany al mar.

0: Aquesta reinterpretació d'un dels clàssics de Joan Manuel Serrat combina sensibilitat i delicadesa, mantenint l'essència de l'original però portant-la cap a una sonoritat més actual i íntima.
1: Sembla mentida.
2: Una de les cançons destacades en aquest àlbum, homenatge, col·laboració, com et deia, amb Ginestar, amb aquesta complicitat i calidesa, no?, habitual de la banda. I ara, tardor, single Si el món s'apaga.

0: Inspirada en la pagada general que va deixar les fosques la península Ibèrica ara fa un any, la banda valenciana transforma aquella experiència en una cançó que reflexiona sobre la dependència tecnològica i la fragilitat del món hiperconnectat.
1: Si el món s'apaga, tardor continuen definint el camí cap al seu cinquè disc d'estudi previst per la tardor d'enguany. I com a darrera proposta, Escamot, això és Maria Rosa. Maria.

0: Una cançó que qüestiona els estàndards de bellesa imposats i converteix el personatge protagonista en un símbol de moltes pressions estètiques actuals. I no deixarà de ballar.
1: La cara més festiva d'Escamot, el grup fa un gir cap a aquesta proposta vitalista, enèrgica, mantenint, això sí, la connexió amb la música d'arrel valenciana. Amb Escamot tanquem les novetats musicals d'avui. I continuem aquí al Sota Sospita, ara amb la nostra psicòloga, la terapeuta Sílvia Catalán, com cada diumenge. Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí.
1: Em proposaves parlar d'un concepte que ens afecta a una majoria o a un grup social o a una part important de la població. Mm-hmm. Se li diu por col·lectiva o histèria social. Mm-hmm. I agafem com a punt de partida, vull dir, aquests dies tothom està mirant, no?, el que succeïa en un vaixell, el que succeïa amb un virus. No anem a fer actualitat al respecte, vull dir, no ens correspon a nosaltres, no som epidemiòlogues ni res de res. Però sí que és veritat que davant un fet com aquest, com a d'altres, ja ens en recordem el que va passar ara fa 6 anys, no?, es produeix una por social que pot ser justificada o no. És el que diu la definició, no?
2: Sí,
1: vull dir que moltes vegades aquest contagi de psicològic pot no tenir una base real, fins i tot.
2: Clar, pot no tenir una base real en aquest cas que estem parlant concretament, no? I després ja ens desvinculem una mica de l'actualitat per anar al tema, però en aquest cas, no?, d'aquest vaixell, té una certa lògica que hi hagi una por, perquè al final tenim molt recent, encara que faci 6 anys, no?, de tot el tema del coronavirus i de més, és una cosa que tenim molt recent.
1: Sí.
2: I que jo crec que ningú vol tornar a repetir.
1: Evidentment.
2: No? Llavors, té una certa justificació en aquest cas, no?, que hi hagi com aquesta sensació de por, de desconfiança cap al sistema, també, perquè en aquest cas, no?, ja se suma una miqueta això, i en aquest cas sí que tindria una base. Però és veritat que en la psicologia, en la història de la psicologia social, s'ha estudiat moltes vegades aquest fenomen, no?, catalogat com això, por col·lectiva,
1: o histèria social.
2: Histèria social, histèria col·lectiva, no?, s'ha dit de moltes maneres, i s'ha marcat en aquest fenomen de contagi. La por és una cosa que realment ens és molt incòmoda, no?, i que ens altera molt el nostre sistema nerviós, i moltes vegades aquesta por, quan la comentem, el que provoquem és por en l'altra persona. Mm-hmm. Poso un exemple molt tonto de contagi d'aquesta por, no?, o d'una por, que em passa a mi sovint, i és quan el meu fill de sobte ve a mitjanit en plan: mama, tinc por per si hi ha algú a dintre de casa. I jo, que estava tranquil·lament dormint, tan feliç de la vida, de sobte jo també em contagio d'aquesta por. No? I és una por, en aquest cas, infundada, perquè tanquem la porta, vull dir, és pràcticament impossible que entri ningú a casa. Però hi ha un cert contagi, no? Al final és com, entenc la teva por, veig que en algun punt pot tenir algun punt de realitat o no, però, en tot cas, el meu cervell
1: també connecta
2: amb això. Després, com a mare, jo actuo com una persona adulta i li dic: no, això és impossible, tal i qual, i ell se'n va dormir tot tranquil i jo em quedo amb els ulls oberts una bona estona. No passa res. Però el que em vinc a referir és que quan comentem una por, quan expressem una por amb una altra persona, amb unes altres persones, podem arribar a connectar amb les raons d'aquella persona per tenir por. I això pot fer, a la mateixa vegada, que nosaltres tinguem por. La por és una emoció bàsica, ¿vale? És una de les emocions bàsiques. Té un sentit de supervivència en l'espècie.
1: Sí, sí, sí.
2: I, per tant, és una cosa que necessitem tenir. La por ens impulsa a protegir-nos, a no posar-nos en perill. Per tant, té un sentit lògic per la supervivència. Quin és el problema? El problema és quan aquesta por, no?, comença a ser irracional i no justificada, i llavors comencem a protegir-nos de coses que realment no existeixen. se li pot dir anar a gastar tot el paper de vàter d'un supermercat,
1: sí,
2: o bé tancar-me a casa perquè em fa tanta por el judici extern que no suporto, no, sortir al carrer i que em vegi ningú. Llavors, amb aquests extrems posats, aquest contagi de la por col·lectiva, no? I crec que és molt interessant com a base de moltes coses, moltes vegades pot provocar que acabem com a societat donant per certes o creient-nos, no?, certes coses que en realitat no són certes. Un exemple de por col·lectiva, i que ningú s'ho agafi com una crítica a la religió, però un exemple de por col·lectiva és la por, per exemple, a l'infern.
1: Ja.
2: No? És una por social, fruit d'una educació que hem rebut. Ningú sap si existeix del cert un infern. Ningú ha tornat per dir-nos, sí, mira, li he fet una foto i està aquí. Per tant, és una por a una cosa que no sabem ben bé si existeix o no, però és veritat que marca moltes vegades, no, el comportament social, uh-huh, fins
1: home,
2: i tot.
1: Home, és un molt bon exemple, perquè ara, per exemple, que ara que a l'actualitat jo crec que hi ha molta gent desvinculada de la religió, uh-huh, però societats més enrere en el temps, diguéssim, era una por fonamental,
2: mm-hmm,
1: el ser castigat pels teus actes, no? I el anar a l'infern per allò que havies fet,
2: mm-hmm,
1: la qual cosa s'entén molt bé com funciona en aquest sentit la por col·lectiva, però em crida l'atenció que el concepte sigui histèria col·lectiva,
2: mm-hmm,
1: la paraula histèria és molt significativa.
2: Totalment.
1: Per definir, no?, aquest contagi, com tu estaves dient, que és, mm-hmm, psicoemocional.
2: Sí, perquè fixa't, no? La paraula histèria, la paraula histèrica que històricament s'ha vinculat a les dones, sobretot, de fet, aquesta paraula ve de la paraula úter.
1: Què dius?
2: Igual que histerectomia és que et treguin l'úter,
1: sí,
2: doncs histèria ve de úter, que és histerus, si no m'equivoco, igual hi ha algú que em sàpiga més de llatí. I té a veure amb aquest estat com poc assenyat, no?, que moltes dones demostraven. Com que era una cosa de dones i era que les dones s'havien tornat loques i no entenien per què, perquè ningú les,
1: ja,
2: havia estudiat, bueno, tot,
1: ja,
2: això de la medicina i les dones i tal, doncs es va decidir que era un problema uterí. I llavors la histèria, no?, es va posar aquest nom. Llavors, quan en psicologia social s'agafa aquest concepte, no?, i se li posa com a histèria col·lectiva, el que fa referència és al no té sentit el que està passant. No? És com se li ha anat l'olla,
1: ja, ja,
2: a la,
1: ja,
2: gent en general, no? I tenim aquest fenomen de contagi, no?, per una cosa que realment no està passant.
1: Estic mirant aquí l'origen d'aquesta paraula, efectivament, prové de la paraula grega histera, sí,
2: no, els grecs. Histeros, no.
1: Sí, però, uh-huh, els grecs, però també els egipcis, uh-huh, doncs, consideraven que aquests comportaments eren propis de les dones, uh-huh, i que tenia a veure amb aquest trasllat o amb aquesta alteració o amb aquest girar de l'úter. I sí, tenint en compte que són societats, sobretot la grega i després la romana també, no?, mm-hmm, que eren molt testosterònics, molt fàl·liques,
2: m'agrada molt aquesta,
1: sobretot la romana,
2: sí, sí,
1: doncs van popularitzar aquesta idea, mm-hmm, de la histèria atribuïda a les dones. Curiós.
2: Exacte. Llavors, clar, associem això, no?, com aquesta paraula d'histèrica, que avui en dia, evidentment, no és un concepte mèdic. La histèria fins i tot s'ha eliminat, uh-huh, no, del vocabulari psicològic, però a nivell popular, no, a les dones moltes vegades quan ens alterem se'n segueix dient que som unes histèriques.
1: Sí, sí.
2: Llavors, bueno, quan parlem d'aquesta histèria col·lectiva, quan parlem d'aquesta por social, el que estem parlant és això, no?, d'una cosa que no té sentit, que no entenem des de fora, però que molta gent està seguint. Poso un altre exemple que potser també s'entén bé i també perquè veiem una miqueta el perill, no?, d'aquest fenomen, que és, per exemple, en un lloc on hi ha molta acumulació de gent. No?
1: Sí.
2: De sobte, una persona, i això s'han fet estudis en psicologia social, una persona comença a cridar perquè com si veiés una cosa o de sobte sentim un soroll molt fort o el que sigui, i automàticament tothom, sense pensar d'on ve aquest soroll, si aquesta persona està bé o no està bé, si tal, no sé
1: què, s'acaba espantant
2: i comencem a córrer. I dic que és un perill perquè en situacions i això s'ha comprovat, recordo, no, el cas aquest del Madrid Arena va ser, mm-hmm, que hi va haver com aquesta, no, corredissa,
1: sí,
2: que, clar, al final és, no estic pensant, no estic raonant, perquè estic en un moment de por brutal.
1: Estic fugint, perquè és el que em porta la reacció natural del cos davant,
2: exacte,
1: una por.
2: Exacte, i llavors no penso, no reflexiono, i el que faig és, literal o figuradament, trepitjar per tal de sortir i salvar-me. La por que ens porta és a la salvació individual, diguéssim. La por no és un pensament col·lectiu, tot i que sí que és veritat que en algunes situacions de por podem pensar en les persones que tenim a càrrec.
1: Mm-hmm.
2: Jo què sé, però si estic amb el meu fill en allà, segurament l'agafaré, no?, i pensaré una mica en això. Però en tot cas, aquest contagi, aquesta por contagiada, realment pot ser molt perillosa. A més, tenim que la por és una de les grans eines de control mental que podem tenir. Parlàvem abans, no?, d'aquesta idea de l'infern i de més, però no només la idea de l'infern, sinó...
1: La idea de l'estranger que...
2: Vale, sí.
1: Per exemple.
2: Per exemple, no? Aquesta idea darrere del racisme, no? Hi ha molta,
1: sí,
2: hi ha molta por.
1: Els discursos polítics sobre la immigració.
2: Totalment.
1: Fan servir la por. Mm.
2: I al final és una por que...
1: Però funciona.
2: Sí.
1: És a dir, o sigui, més enllà de que la por sigui una emoció bàsica de l'ésser humà des dels inicis dels temps, que ens permet alertar-nos sobre possibles riscos i a partir d'aquí protegir-nos, ja sigui paralitzant-nos, ja sigui fugint, ja sigui el que sigui,
2: mm-hmm,
1: ja sigui agafant els nostres petits. Vull dir, més enllà d'aquesta emoció que té una funció inicial protectora,
2: uh-huh,
1: a la nostra societat s'ha desenvolupat com una qüestió, no sé si gairebé patològica, que des de la filosofia econòmica, diguéssim, des del sistema, des de la política, es fa servir com a eina de control.
2: Uh-huh.
1: I d'altra banda, la difusió de segons quins missatges que provoquen por també funcionen com una mena de missatges antisistema.
2: Exacte.
1: Vull dir que té,
2: sí,
1: uns,
2: sí,
1: usos a nivell col·lectiu que són, si més no, manipuladors.
2: Totalment. Qui domina el relat de la por és segurament qui triomfa.
1: Uh-huh.
2: I per això estem davant d'aquestes, no?, d'aquestes situacions on està creixent el racisme i el feixisme, perquè al final no deixa de ser una por a allò que és diferent, una por a allò que és un canvi, una por a que el meu sistema de valors canviï, una por que em toquin la butxaca, també, no?
1: Uh-huh. Clar,
2: és una de les grans pors a nivell social. Tot i així, el resultat, també et dic que és una cosa que moltes vegades parlo amb les meves companyes de feina, i el resultat és que ens estan tocant la butxaca i cada cop tenim,
1: sí,
2: menys poder adquisitiu, i aquí estem. Vull dir, no?, que realment no s'estan fent grans manifestacions, però jo crec també que és una mica per la por a perdre encara més.
1: Yeah.
2: No? És com, si em quedo quieta, igual... Llavors, al final, totes aquestes dinàmiques, totes aquestes manipulacions, que són tal qual, una manipulació per tal de que un col·lectiu faci, no?, el que jo vull, tenen molt a veure amb això, no?, amb el manteniment del sistema tal i com l'entenem, que no hi,
1: sí,
2: hagin canvis. Perquè, clar, si introduïm canvis, doncs...
1: Clar, però
2: riscos.
1: És veritat que en el cas, per exemple, de l'antivirus, que d'alguna manera ens ha recordat el que va succeir amb el coronavirus, és normal, o entenc que és normal, que tenint en compte els qui recordin com va començar tot plegat, que les autoritats deien aquí no passa res, que els científics epidemiòlegs deien no és greu, tranquils, i que després es va estendre per tot el món... Clar, tenim una referència.
2: Clar, és que el problema està en que les autoritats, no, jo crec que estan com en aquest punt de no voler provocar una histèria col·lectiva, no voler provocar aquesta por, però clar, estan creant, no, l'efecte contrari, perquè al final hi ha un gran, el que deia abans, una gran desconfiança cap al sistema, no, i cap al... Llavors, clar, mira, per exemple, això també em porta a pensar molt en tots els discursos aquests, com es diu, que van com en contra, no, del que sabem. Totes aquestes, jo què sé...
1: Conspiranoies?
2: Sí, aquestes persones que diuen no, és que la Terra és plana.
1: Sí,
2: no?
1: Sí,
2: i al final
1: sí,
2: és com... Què hi ha al darrere? Al darrere hi ha una desconfiança cap al sistema establert. I d'on surt aquesta desconfiança? Doncs això, no? De la por a ser manipulat, i resulta que amb la mateixa por, no?
1: Està sent manipulat.
2: Vull dir que és molt difícil, i aquí entraríem a posar-nos, i no és el meu terreny, no? A posar-nos molt filosòfics al final, de què és real i què no, i quines coses tenim realment llibertat per triar. Però està clar que quan una cosa ens fa por, i això des de la psicologia sí que ho puc dir, quan una cosa ens fa por, la manera d'enfrontar-nos a la por sempre és anar a mirar què és el que passa. Si jo, ve el meu fill, em desperta a la nit, mama, hi ha un monstre sota el llit, encara que em faci molta por i jo em posi en moda, vale? L'ideal per lluitar contra aquesta por serà mirar sota el llit amb una llanterna i dir, mira, veus, no hi ha res, fantàstic. I ja està, perquè he certificat que això no existeix. Llavors, l'ideal quan tenim por d'alguna cosa és apropar-nos a aquesta cosa i veure què és el que passa. Quan és, torno, quan no és una por vital, és a dir, si et fa por un lleó que estàs a punt d'atacar, no t'hi apropis, perquè no aconseguiràs res. Però, per exemple, no, amb el tema del racisme, això, des dels col·lectius antiracistes, es diu moltíssimes vegades, ostres, aquesta por a que tots els immigrants vinguin a robar es soluciona superràpid coneixent a persones immigrants.
1: Sí.
2: Perquè pues, coneixeràs de fantàstiques i meravelloses i d'altres no tan fantàstiques i meravelloses, però igual que el teu veí que és de Vic,
1: igual,
2: de tota la vida.
1: De Vic, de Manlleu, de Barcelona,
2: exacte.
1: És igual, sí,
2: vale.
1: Sí, sí.
2: Llavors, clar, hi ha aquesta part, no, d'intentar com sobreposar-nos a aquesta por i començar a conèixer, començar a entrar en aquest terreny per relaxar també el nostre sistema.
1: Sí, o sigui, clar, l'ideal és combinar la informació amb la prudència per poder tenir una reacció més o menys adequada al que a la informació que s'està oferint. Jo no sé fins a quin punt també xarxes socials, mitjans, fins i tot tradicionals, contribueixen d'alguna manera amb la difusió de notícies o d'incerteses a aquesta por col·lectiva. És a dir, quan tu estàs veient tota l'estona en els mitjans, a les xarxes, etc, dubtes, no? I, o estàs escoltant paraules com malaltia rara, com, jo què sé...
2: Com que no hi ha vacuna.
1: Com virus estrany, com tal. Doncs l'alerta és més que evident. Sobretot, jo crec que la presència contínua d'aquesta incertesa o d'aquesta alerta fa que la por col·lectiva augmenti.
2: Totalment. Totalment. Clar, és això, no? Quan més ens... Quan més sensació de descontrol tenim,
1: sí,
2: i de falta d'informació tenim, aquesta por es fa més gran. Perquè, a més, no, què passa? Avui en dia tenim també aquest problema de la sobreinformació.
1: Sí.
2: I llavors tu entres a internet, busques, no, sobre el tema i et surten milions de coses. Et surten les pàgines de les conspiranoies que ja han sortit sobre el tema. Et surten pàgines de l'epidemiòleg de torn que t'explica no sé què. I al final acabes fent com un matxembrant de coses i et quedes amb el que realment confirma la teva hipòtesi.
1: Ja,
2: per tant,
1: clar,
2: si
1: però la nostra
2: por...
1: hipòtesi, vull dir, perdona, però no és gaire de fiar si quan anem, jo que sé, al metge, en recepta, un medicament, nosaltres ens posem a llegir el prospecte amb tots els possibles efectes secundaris i l'endemà dius, és que m'estic morint. No, carinyo, tens un refredat.
2: Totalment.
1: Vull dir que ja hauríem de aprendre a aturar-nos a nosaltres mateixes perquè ja sabem que el cervell funciona d'aquesta manera.
2: Total. Total, el que passa que és molt poderós. I encara que sapiguem i que tinguem molta... Que també és veritat que ho sabem tu i jo i ho sap molta gent, però hi ha molta gent que no. Vull dir, hi ha molta gent que no ha... Per possibilitats o per capacitats no ha pogut estudiar tot això o no és tan conscient de com funcionen les seves emocions i llavors són persones més vulnerables a deixar-se portar per aquest tipus de,
1: sí.
2: No, de situació. Llavors, clar, aquí sempre és, intentem ser crítics, tenir esperit crític, qüestionar-nos allò que ens està dient el sistema, no? I a partir d'aquí...
1: Anar a comprar paper de vàter.
2: Rebaixar una miqueta el què, i si vas a comprar paper de vàter, agafar un paquet, no n'agafis 24.
1: Exacte, però jo quan la Sílvia aquest matí arribava i diu, saps que en el meu súper ja no hi ha paper de vàter? Dic, no m'ho puc creure, Déu meu. Escolta'm, en continuem parlant un altre dia, perquè ens ha quedat una mica clar, no?, com funciona aquest concepte, i a partir d'aquí, doncs, com hem de treballar a nivell individual i a nivell col·lectiu pel que fa a aquesta por, que és normal que succeeixi, sobretot quan estem hipersensibilitzats per al nostre passat recent, però vull dir, agafem les coses una mica amb pinces. Sílvia Catalán, fins la setmana vinent.
2: Fins la setmana vinent.
3: coneixeu? El concepte d'evolució?
4: Sota sospita.
3: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
4: Amb Laura González.
5: Impossible.
6: Per què la volen capturar?
7: És més intel·ligent que la majoria.
8: A Ràdio 4.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Mireia Llevenes. Més enllà de la seva trajectòria especialitzada en educació sexual, graduada també en Belles Arts, etc., ha fet una novel·la que trobem molt interessant. Es diu Sugar Killer i és un thriller, a més, vull dir que ens entrarem a través de la lectura en un món suggerent, eròtic, i moltes coses més que ara explorem en la seva autora, Mireia. Benvinguda al Sota Sospita.
9: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
1: És un plaer tenir-te aquí, a més, per tractar aquest tema que s'ha tractat poc a la novel·la, que té a veure amb els sugar daddies i les sugar babies. Per si algú que ens escolta no sap de què estem parlant, ens pots introduir, si us plau?
9: Sí, i tant. Aquest món funciona de manera que els sugar daddies són homes molt grans, de 50 cap a dalt, molt adinerats, i les sugar babies estan al voltant de la vintena i acostumen a ser estudiants que necessiten un patrocini amb les... es parlen en aquests termes, un patrocini per estudiar, per la carrera, per començar a financiar-se coses que en aquest moment de vull ser adulta però encara no puc permetre'm una vida adulta. Llavors, això és una relació que s'estipula mitjançant aplicacions que existeixen i es marquen uns... es pacten
1: unes, no?, condicions.
9: Unes condicions, i normalment acostuma a ser doncs tenir cites, tenir conversa, companyia, i després hi ha termes sexuals que poden ser a part i que es cobren a part. Tot això ho he sapigut gràcies a investigacions i entrevistes que he pogut fer a dones que han sigut sugar babies i que han tingut la generositat d'explicar-me.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. I tu com hi arribes a aquest... a la llavor, no?, d'aquesta història. Ara entrarem a veure qui és la protagonista, la Macarena, com es relaciona a través dels seus àlies amb una sèrie d'homes i quina és la part de thriller que introdueixes, perquè estem davant d'una història molt fosca. Però tu m'explicaves que vas rebre segons quins missatges que et van alertar sobre tot això.
9: Sí, exacte. Tot va començar perquè jo vaig començar a rebre missatges per Instagram, que de vegades també pensem, ah, no, si jo no entro a la pornografia, no tinc per què consumir porno. Si jo no entro en aquestes apps, jo no tinc per què estar entrant en aquest mercat. Ja, bueno, però és que estem a internet connectats 24/7, tenim aquesta accessibilitat tan expandida que això fa que et puguem trobar totes aquestes novetats, facilitats econòmiques, sí, a qualsevol lloc, encara que tu no les busquis. Llavors, a mi m'han començat a escriure sugar daddies que volien, doncs això, que
1: quedessis
9: fes,
1: amb ells.
9: Sí, que fes de sugar baby, em deien no sex required. I jo pensava, ja, claro.
1: Ahà, no sex required, ja, ok. Sí.
9: I tot i així, em va fer molt de fàstic, vaig començar a esborrar missatges, i això vaig dir, com veia que es repetia i que la gent del meu entorn també en rebia, vaig començar a col·leccionar-los, ja fos els que jo rebia com els que rebia la gent del meu entorn. I vaig començar a veure una mica de què anava aquest patró i llavors vaig començar a anar a l'arrel, a veure doncs que hi havia aplicacions, com funcionaven, conèixer gent que sí que ho feia, i bé, un món que és molt gran.
1: És molt gran i és molt sorprenent. Ara en parlarem també a l'arrel del que creiem que és també problema, no?, sobre la mercantilització

0: muy generoso. Y acaba dient, quizá incluso una ayuda mensual, si conectamos y estás disponible para mí. Això és el que li escriu un dels Sugar Daddies a la Macarena.
1: Mm-hmm, exacte.
0: Déu-n'hi-do. Sí.
1: Al principi del missatge és un traduït, perquè a part me'ls enviaven en anglès.
0: Sí.
1: És un dels que jo vaig rebre al principi d'aquest missatge.
0: Uau.
1: Sí.
0: Uau.
1: Sí, sí. Després jo amb la ficció l'he prolongat amb això de fer aquest pacte de si ens encaixa podem fer-ho mensualment, però sí, sí, és que és literalment això.
0: I doncs anem a la lectura pròpiament. Qui és la Macarena? La Macarena o molts altres noms que té en funció d'en qui queda, eh?
1: Exacte, és que la Macarena és un personatge fascinant. Jo estic totalment enamorada d'ella i desitjo que els lectors i les lectores s'hi enamorin també, perquè és una protagonista que té una doble vida. Durant el dia és estudiant de Belles Arts, perquè és una noia de 27 anys, que està estudiant el que més li agrada, la seva gran passió, que és l'art. I per les nits, doncs, obre l'aplicació, s'inventa cada dia una identitat diferent, perquè és una crack de la performance i de canviar d'identitat. Llavors sedueix, busca víctimes en concret, en una situació en concret, que sap que no la poden denunciar, perquè s'exposarien ells a explicar una realitat on s'han ficat i no els interessaria. Llavors se n'aprofita d'això per seduir-los, drogar-los i robar-los el més preuat que tenen.
0: Clar, llavors aquestes persones que són robades, etc., tampoc volen que se sàpiga quina és aquesta activitat que tenen, no? Perquè uh-huh. potser doncs, o són persones casades o pares de família uh-huh. o el que sigui. Llavors aquí entra aquesta part, no?, del doble joc, diguéssim, entre la Macarena i els seus mecenes.
1: Exacte, és una justiciera, en el fons, se n'aprofita.
0: I al rerefons d'aquesta història, o on vols posar tu l'accent, és en la idea de la mercantilització del cos. És veritat que una noia pot tenir la llibertat de jugar o d'exposar-se de la manera que consideri, però ens ho han venut així, mm-hmm. perquè això és prostitució i això no és llibertat. És a dir, es continua fent per diners...
1: I el cos i la sexualitat continua sent la moneda de canvi.
0: Ah, això mateix. Llavors, tu el que ofereixes més enllà d'aquesta història és una reflexió. Mm. Una reflexió al voltant d'aquesta suposada llibertat sexual.
1: Sí, que a part, en termes, no? Anna de Miguel ho defineix com neoliberalisme sexual.
0: Neoliberalisme sexual, molt interessant.
1: Aquesta cosa de dona, tu ets lliure, no? Ara ja no som les dones carques d'abans, no? Ara som dones lliures, que poderoses, que podem fer amb la nostra sexualitat el que ens doni la gana. I com pots fer el que et doni la gana, tu segueix enviant fotos teves de la teva intimitat, segueix mercantilitzant el teu cos i la teva sexualitat. Llavors, clar, és com, no ens parem a pensar que en el fons segueix sent una patranya patriarcal.
0: Absolut.
1: Que és com, vale, sí, però segueix prostituint-te o segueix sent un objecte de desig i de plaer per l'home, no? I bé, aquí era com això, sense cap ànim, sobretot, de ni jutjar ni assenyalar a cap persona que sigui sugar baby o persona que tingui OnlyFans o el que vulgui tenir. O sigui, jo no entro en aquí. El que entro és assenyalar és l'estructura que segueix uh-huh. generant desigualtats i que hi hagi persones amb molt de poder que abusen del seu poder per aprofitar-se'n, no? I que el relat segueixi sent aquest de que la sexualitat i la bellesa ha de ser la moneda de canvi per fer-nos valdre o valer en aquest món d'homes. No. Nosaltres valem molt més independentment del cos que tinguem, de la nostra sexualitat i de com ens vinculem.
0: Això no vol dir que tu no puguis fer el que tu vulguis amb el teu cos.
1: Clar que sí.
0: Però sí que és veritat que en els darrers anys, i també per la visibilitat que ens donen les xarxes socials i per la extra informació sobre informació, ens veiem contínuament també cosificades des del propi feminisme, fins i tot, vull dir, no sé, des de les artistes més top de la música quan pugen a l'escenari. Mm-hmm. Continuem reproduint aquests patrons patriarcals, però hem canviat el relat i l'hem convertit en empoderament. I clar,
1: sí.
0: Això moltes vegades genera confusió.
1: Sí, perquè jo crec que volem ser feministes,
0: sí.
1: Però seguim, hem nascut totes en aquesta cultura masclista, llavors encara que, i lo xulo és que ens anem revisant i que tenim aquesta capacitat de revisió i de modificar i de dir potser m'he de construir o que potser estava fent això i no me n'estava adonant que estava formant part de la patranya patriarcal, no? Llavors bé, trobo que tenim aquesta habilitat, però sí

0: que és veritat que sento com que jo mateixa de vegades reprodueixo això sense voler, perquè és el que hem après des de que vam néixer, no? Llavors, sortir del moll és molt complicat i que hi ha situacions que de vegades no és que no t'ho permetin, però que és difícil. Si et veus en una situació masclista i no, la típica broma de cunyau que fan i que és que potser no et surt agafar i posar límits i dir, escolta, aquesta broma està fora de lloc, perquè és, a sobre t'has d'envalentonar tu i posar-t'ho límits.
1: Activisme constant.
0: Sí, i també és esgotador, no? Sí. Llavors, clar que s'ha de seguir fent i alhora també és de vegades dona aquesta sensació de jolín, és que no m'he vist capaç pel context, per les persones que hi havien, perquè estic cansada, perquè no he reaccionat prou ràpid i bueno, és que aquí estem fent camí, no? Però l'important és que seguim pensant i seguim, bueno, que seguim...
1: Sí, revisant el relat, al cap i a la fi.
0: I activant aquest pensament crític que ens permeti això, revisar i deconstruir-nos, no? I sento com que això és l'excusa d'aquesta novel·la, o sigui, al final és un thriller, però tenia ganes de plantejar aquestes incomoditats al lector, a les lectores.
1: Més enllà d'aquesta activitat, no?, de la Macarena i els seus àlies quan es troba amb aquests sugar daddies i el que com li dona la volta per no ser ella només, diguéssim, objecte de valor, sinó que ella també en treu un benefici més enllà d'aquest mecenatge, per dir-ho d'alguna manera. Com has plantejat el fet de convertir aquesta història en un thriller? Fins a on puguis explicar, eh?
0: Sí, fins on puc explicar és que en aquesta doble vida que porta la Macarena, ella comença a sentir que la segueixen. Uh-huh. Hi ha un home misteriós que se'l troba a molts llocs. Al sortir a la facultat, a la tenda de vinils, a la llibreria al costat de casa, llegint un diari, llavors, i sempre se la mira. Fins que un dia se la troba i li diu, escolta, soc policia, uh-huh, sé el que fas, llavors necessito que o col·labores amb mi o te'n vas a la presó. Sí. Llavors aquesta col·laboració portarà la Macarena a ficar-se a la boca del llop.
1: Ah, això mateix, a la boca del llop. Com és ella? És a dir, en quin moment decideix? Aquí m'agradaria també que em parlessis de les noies que has pogut entrevistar. Vull dir, uh-huh, quin és el clic que fa al cap o quin és el raonament de cara a dedicar-se a aquesta activitat? Doncs, evidentment, per sufragar-se els estudis, per pagar-se el lloguer o per tenir un nivell de vida que amb una altra feina no tindries.
0: Sí. En el cas de la ficció d'aquesta història, sí, la Macarena, hi ha tot un rerefons que en els primers capítols el lector pot començar a esbrinar què li passa. Començar. O sigui, es va
1: desenvolupant al llarg de la novel·la, de la lectura. Sí.
0: Però pot començar a entendre per què la Macarena fa el que fa. I hi ha, com de tots els llibres, no?, com el viatge de l'héroe, de l'heroi, de l'heroïna en aquest cas, que ella fa tot el seu procés. Amb les noies que coneixia, en algunes entrevistes m'han dit, és que clar, les persones que fan això és perquè tenen famílies desestructurades. No ens enganyem, no cal tenir una família desestructurada per haver de buscar diners fàcils allà on puguis, perquè la nostra generació, la meva, jo tinc 32, però inclús les que tenen 10 anys menys, estem vivint en unes condicions socioeconòmiques, no? Sí. De dificultats de pagar un lloguer, de voler pagar-te uns estudis, que no sempre pots accedir a beques o no sempre pots accedir a vivenda.
1: A la feina, fins i tot, i a la vivenda.
0: És que a coses bàsiques, no? Llavors, tinc la sensació com que això que és tan fàcil com obrir el mòbil, uh-huh, avui en dia, i tenir accés a qualsevol via d'aquestes, uh-huh, de diners fàcils, no? I sento que l'estructura, com està muntat el sistema, se n'aprofita d'això, que ja li va bé. Al final, tot el que és la pornografia, sexualitat, és un dels mercats que més diners mou.
1: I tant. I Espanya és un dels països que més en consumeix.
0: Exacte. I pensem que això de Sugar Baby, com té aquesta nomenclatura anglesa, serà una cosa als Estats Units, i sí, és veritat, als Estats Units passa molt, però a Espanya també. Uh-huh. O sigui, aquí en aquesta casa, Radio 4, també una altra entrevista, em parlaven d'un cas, no?, d'un amic, el marit, exmarit d'una amiga de l'entrevistadora que l'havien enganxat, persona amb un alt càrrec directiu, sí, movent, sí, molts diners, i el va enganxar la dona, que era Sugar Daddy.
1: Que era
0: aquí, a Barcelona. Vull dir que no... Que no sabem la gent el que fa amb la seva sexualitat. Tots fem amb la nostra sexualitat el que volem i és una vida íntima i està súper. Però clar, és que qualsevol persona de nosaltres pot ser sugar baby, sugar daddy o sugar mami, que també n'hi ha, però per desgràcia la desigualtat sempre acostuma a ser home-dona.
1: Ah, i home gran, dona jove.
0: Sí, que
1: i
0: després...
1: El tema de l'edat també té és un component que acostuma
0: exacte,
1: a passar.
0: I que això, quantes persones no coneixem del nostre voltant o gent famosa d'home gran es casa amb noia jove, Leonardo DiCaprio, sense anar més lluny.
1: Sí, exacte.
0: No? Que és com el que està més en boca
1: ja quedem
0: de tothom.
1: Fora del seu radar.
0: Sí, per sort, però bueno, que és això, no? Com no se'ls assenyala amb ells, no? I per què sempre s'assenyala la noia? Com, ah, és que ja li va bé perquè així se n'aprofita i clar, segur que treu diners, ja, però i ell?
1: Ja, mira, fixa't, el cas recent que del revés, de l'Aitana i el Maxi, s'ha parlat molt d'ella, no?
0: Sí.
1: Perdona, però Clooney, Brad Pitt i tots els que vulguis es porten 20 anys com a mínim amb les seves parelles i ningú ha comentat mai res. Llavors, en el moment que és al revés, és com que, ui, ens grinyola, ens crida l'atenció, oh, quina sort té ella. No, perdona.
0: I al final, tant és, al final, ja no és les parelles i la diferència d'edat, sinó el...
1: No, el fet del consumir.
0: I el poder, que els rols de poder que es generen en les relacions, no? Que al final no cal que, com a l'actor o l'actora, siguis sugar baby per viure aquestes relacions de poder. Aquestes relacions de poder estan amb els nostres pares, amb amistats, amb les parelles... En un altre grau, però també hi són.
1: Sí.
0: Llavors, perquè quan busquem generar intimitat amb una altra persona, moltes vegades activem mecanismes que venen de traumes passats i que, bueno, repetim patrons, no? I de vegades xantatges emocionals, tot això entra a part d'aquestes dinàmiques de poder.
1: Més enllà de que hi hagi una transacció comercial, diguéssim,
0: exacte.
1: No?
0: Llavors, també és una invitació a plantejar-nos, bueno, aquest llibre pretén ser una invitació a plantejar-nos com intimem nosaltres. Intimar no vol dir tenir sexe, eh? Sinó com generem intimitat en els nostres vincles. I hi ha vincles, o sigui, es veurà la Macarena en aquest llibre com ho fa amb diferents personatges,
1: sí.
0: I alguns seran molt més còmodes pel lector i altres molt més incòmodes. Llavors també és una pregunta, per què t'incomoda, què és el que t'incomoda? Fa algun reflex a algú a la teva vida? Et ressona d'alguna manera?
1: Sí.
0: Llavors és com maneres de llançar preguntes per també revisar com ens vinculem i per deixar de fer com aquests abusos de poder. Però clar, tot això es pot extrapolar a mons de sugar baby, sugar daddy o a un cas Epstein,
1: clar.
0: Per exemple.
1: Sí, però fins i tot a la vida real, diguéssim, no? O a la més propera, a la més quotidiana, no cal ni tenir una relació comercial, ni una relació de prostitució, ni res per veure en el nostre entorn diferències de poder en les relacions íntimes.
0: A les feines, inclús,
1: sí.
0: No? Vull dir, com de vegades per no decebre a una persona que està en una posició superior a tu a la feina, doncs no dius o no fas i permets que se n'abusi, hi hagi un abús emocional encara que sigui, no?
1: Uh-huh.
0: Vull dir que també és una manera de proclamar el nostre lloc, de persones que potser hem sigut abusades emocionalment en algun context, de dir prou ja, prou ja, home, aquí aprofitar-se'n de que són bona gent, prou ja.
1: Anem a
0: drogar-los, robar-los,
1: sí,
0: també, no?
1: Exacte, anem a fer justícia,
0: exacte.
1: O a tornar-los una mica, no? Com
0: sí,
1: aquell qui diu.
0: Sí.
1: Sí. Estem parlant amb la Mireia Llévenes per aquesta novel·la publicada amb Contraluz, Sugar Killer, el món dels sugar daddies i les sugar babies convertit en un thriller psicològic, emocional. També m'agradaria preguntar-te per l'altra part. Quina... cerca personal o com a experta, no? en temes sexuals fas per entendre quina és la necessitat que té a veure amb el poder d'aquestes persones que recorren a això, és a dir, des del punt de vista dels sugar daddies. Per què un senyor que té més de 50, que té una família, que té una dona, decideix, doncs això, un cop per setmana, a pagar, no sé, 1.000 euros, m'ho invento, a una noia per portar-la a sopar, que l'acompanyi a no sé on i, si pot ser, tenir sexe.
0: Hi ha molts casos i en els primers capítols, la primera part de la novel·la, es veuen diferents tipus de sugar daddy, que això trobo que també és interessant. I n'hi ha un en concret, que hi ha molta gent, que es diu David, que ja el veureu quan el llegiu i aparegui, que desperta certa tendresa, perquè és un sugar daddy diferent. No explicaré més, no? Però el que volia també era com agafar diferents perfils de sugar daddies o d'homes en poder i que ho fessin des d'un lloc diferent, doncs alguns per estatus, per presumir, perquè els agraden amb una noia jove i els fa sentir més jovials, d'altres perquè se senten més sols que la una, d'altres perquè necessiten intimitat, d'altres perquè pot ser que hi hagi una problemàtica sexual a casa o no i que doncs es busqui fora com resoldre-ho. Vull dir que hi ha molts motius, no? I moltes vegades també és tinc poder i necessito fer-ne abús del meu poder per sentir-me jo més gran. O sigui que en el fons no deixa de ser una qüestió d'inseguretat i d'una masculinitat segurament bastant fràgil, no?
1: Clar, però és que sempre que parlem de poder estem parlant d'aquests dos ingredients, no? Com són els diners i el sexe. Al cap i a la fi tot es redueix a això. O sembla, no
0: sembla que redueixi això, no? I també és una invitació a dir, de debò, tot s'ha de reduir això, de debò hem de seguir lluitant per tenir poder, pues és igual, té, tot teu.
1: Sí,
0: jo no el vull.
1: Que és el poder, no? D'alguna
0: sí.
1: manera. També.
0: Sí, això m'ha de fer més poderosa, doncs tot per tu, de debò, tots els diners per tu, tota la fama per tu, tot l'ego per tu.
1: Em feia recordar, Joan Arguil, ara que estic veient Eufòria, la tercera temporada, hi ha justament un personatge de la Jules que estudia Belles Arts, que bé, fa com la Macarena. Bé, no exactament com la Macarena, eh? Però ella se n'adona que quedant amb alguns senyors amb dues vegades ja s'ha pagat el lloguer, i clar, diu, és que tinc una vida... però això també té conseqüències a llarg termini, i jo, no és el cas, no? Però sí que hem vist moltes entrevistes amb noies, per exemple, que a través de OnlyFans, que és una pàgina molt coneguda, i que doncs, sí, pots penjar fotos, pots tenir converses amb els teus subscriptors, en fi, no tens per què arribar a quedar, etc, però també d'alguna manera t'estàs llogant, però això té conseqüències a la llarga per a les persones que ho fan, que fan aquesta activitat.
0: Sí, per una banda, hi ha dos temes a mi que se m'obren amb això. Per una banda, sento que estem més connectats que mai amb les xarxes socials, però que ens sentim més sols que mai, com a societat. I que llavors no em sorprèn que busquem maneres de connectar amb gent i que confonguem on es crea la intimitat, no? I que estiguem confosos i confoses amb la manera de compartir la nostra intimitat. Això per una banda. I per l'altra, sento que no som prou conscients de l'empremta digital que hi ha. I de que tu, encara que esborris aquestes fotos, com saps que això s'ha esborrat realment? O sigui, que em sembla que de vegades no tenim prou consciència, no? Que la intel·ligència artificial aprofita les fotos que hi ha ja penjades...
1: Sí,
0: que...
1: en el moment que penges una foto ja existeixen no sé quantes còpies.
0: I que no des de lo moral, sinó des del ei, cuida't, perquè potser estàs compartint moltes coses de la teva intimitat que si algun dia ja no vols que hi siguin, hi seguiran sent. Llavors és més des d'aquí, des del germana, cuida't, vés en compte, carinyo, si vols generar intimitat busca un altre lloc, o si necessites calés, ojo, cuidao, que això pot ser perillós per tu, no? Perquè a mi em genera una desconfiança aquest món d'internet en el que estem ara, en el que tothom té accés a tot i que no saps on va parar la informació que penges, que m'esgarrifa, no? Llavors, se m'activa més aquesta cosa protectora que tinc. Aneu en compte, sisplau, aneu en compte amb el que feu, perquè...
1: Maternal, eh?
0: Sí,
1: la Mireia molt maternal.
0: Soc molt, perquè... Bueno, cadascú és lliure de fer, és el que deies, lliure de fer amb la seva sexualitat el que vulguis, el que vulgui. Simplement s'ha de ser conscient que això pot tenir unes conseqüències més enllà, que després... potser, no?, una després s'arrepenteix.
1: Estàvem parlant això del poder a través de l'intercanvi sexual pagat, però la Macarena es pensava que ella tenia el poder sobre aquests homes amb qui quedava, i a partir d'aquesta història, d'aquesta trobada amb aquest home que la perseguia, ens deia la Mireia, no?, amb aquest policia que li diu ara col·labores amb mi o això tindrà conseqüències, es va ficant en una segona part, diguéssim, d'aquest món que ella no tenia previst. Tu li has dit la boca del llop, que és ben bé així, i a partir d'aquí se succeeix tota la part que té a més a veure, no?, amb el thriller, tot i que ella ja comença combinant, no?, la part de sexualitat i crim en tant que roba, ja ho hem explicat, això.
0: Sí.
1: Però vaja, que la cosa s'enfosquirà bastant.
0: Sí.
1: Però
0: digues. Perdona, fixa't com... amb la literatura o amb el cinema, sí, romantitzem que hi hagi un poli que de cop i volta et posi... No? Perquè
1: sí,
0: és un thriller,
1: sí.
0: Perquè en el fons no deixa ser un altre abús de poder. Tinc poder sobre tu perquè si no te'n vas a la presó.
1: Clar.
0: I t'estic extorsionant perquè
1: sí,
0: tu facis el que jo necessito que facis. No? Vull dir que un moment, és que estem naturalitzant unes dinàmiques.
1: Clar,
0: a tot
1: a més,
0: arreu.
1: A més, ell recorre a ella.
0: Sí.
1: No, o sigui, la investigació
0: no al revés.
1: Va cap a l'altra banda.
0: No és, bueno, vull ser una justiciera, vull anar un pas més i per tant ara seré una justiciera afiliant-me a la policia. No, no, és que m'estan dient que me'n vaig a la presó si no ajudo, no? Llavors, per això no deixa de ser una reflexió de com ens vinculem i des d'on i de lo acostumats i acostumades que estem a aquestes manipulacions i a normalitzar-ho. No? I a romantitzar-ho des de la literatura. No? Llavors, no deixa de ser una invitació a què fem amb aquests personatges i amb aquestes dinàmiques.
1: Que podem ser amb nosaltres mateixes, eh? Perquè ara estic pensant també a través de les xarxes. Avui dia que parlem també de que si l'apego, l'evitativo, el no sanciós... Tot això, vull dir, aquests relats els hem de refer, també.
0: També. Molt urgentment.
1: Molt urgentment. Hem d'entendre que ens hem d'aprendre a relacionar d'una altra manera i intentar això, no? Canviar aquests patrons del patriarcat i inventar-ne de nous.
0: Sí,
1: com? Doncs veurem. Estem work in progress.
0: Jo que penso que, sí, i penso que posar consciència a com ens vinculem ja és un gran primer pas, no? I de, ostres, hi ha diferències de poder. Jo estic idealitzant una altra persona perquè em sento inferior i, per tant, l'estic posicionant com a pare o mare, no? Perquè al final no deixa de ser com sanem la nostra relació amb els nostres pares i com això es perpetua en els nostres vincles. Resolen anar a teràpia, eh? Vull dir, és fàcil, eh? Però, clar, vull dir, no en som conscients de com ho repetim, no? Bueno, no sé, aquesta és la invitació.
1: Doncs invitació a la lectura de Sugar Killer, de la Mireia Llevenes, perquè pugueu reflexionar sobre totes aquestes coses mentre us ho passeu pipa llegint un thriller a través de la història de la Macarena i aquestes relacions comercials que es converteixen en una altra cosa i en una investigació també i en un camí cap a la foscor. Mireia, ha estat un plaer tenir-te avui al Sota Sospita.
0: Igualment,
1: moltíssimes gràcies. I per convidar-nos a això, a sacsejar-nos una mica i a repensar-nos.
0: Espero que us ho passeu molt bé, que hi he ficat les parletes d'humor i que també les gaudiu.
1: Això mateix, gràcies.
0: Gràcies.
2: Hoy voy a hacerlo como el último verano.
1: Està sonant ja Guitarica de la Fuente, aquest single Calypso ens serveix per arribar a la una, serà el moment del butlletí i tornem en uns minuts amb més Sota Sospita. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Molt bon dia. Pendents de la roda de premsa de l'executiu, el centre d'operacions per l'antivirus al port de Granadilla. Ara mateix està parlant amb la ministra de Sanitat, Mònica García. Mentrestant, a l'aeroport de Tenerife Sud, els 14 ciutadans espanyols ja han posat rumb en un avió militar camí a la base de Torrejón d'Ardoz, a Madrid. Es preveuen que aterrin cap a les 4 de la tarda, Laura Zurriaga.
2: Sí, exactament. Des d'allà faran 40 quilòmetres fins a l'Hospital Militar Gómez Ulla, que compta amb 18 unitats d'alta aïllament. En arribar, als passatgers se'ls farà una prova PCR que es repetirà en 7 dies com marca el protocol. En funció del resultat s'ampliarà la quarantena obligatòria que, insistim, es fa de manera preventiva perquè els passatgers no presenten símptomes. La faran en una planta normal que s'ha tancat únicament per ells. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha lloat la coordinació de l'operatiu a Tenerife. Des d'allà, la cap d'enfermetats d'alt impacte, Diana Rojas, ha recomanat una quarantena mínima de 42 dies.
3: 42 dies. A partir de este momento, porque como ya lo he mencionado, el virus de Andes tiene un periodo de incubación largo y no podemos estar seguros que no van a tener síntomas sino hasta que pasen los 42 días.
2: Els ciutadans francesos ja estan a l'autobús, després pujaran els canadencs i els estatunidencs. Posteriorment, l'avió de Països Baixos evacuarà els seus ciutadans, també els alemanys, belgues i un argentí. El darrer en sortir serà l'avió d'Austràlia, que arribarà demà.
0: Un home de 79 anys que conduïa un tractor ha mort aquest diumenge al sortir el vehicle de la via i caure per un talús. L'accident ha tingut lloc cap a les 9 del matí al camí de Rodans als Omellons, a Lleida. Amb aquesta víctima ja són 4 les persones que han mort aquest cap de setmana a Catalunya en accidents de trànsit, 40 en el que portem d'any. Aquest accident no ha estat l'únic de la jornada. Cap a les 6 del matí, un altre sinistre ha deixat un home en estat crític, altres 5 persones en estat greu i una menys greu.
2: Els fets han tingut lloc a la C31 al seu pas per Cubelles, a la província de Barcelona. El sistema d'emergències mèdiques ha desplaçat a la zona 10 ambulàncies per atendre els ferits, que han estat traslladats a diversos centres hospitalaris. Encara no han transcendit les causes d'aquest sinistre.
0: I Saïf Abukeixek ja és a Espanya i és previst que l'activista català d'origen palestí arribi a Barcelona aquesta tarda. Ha tornat avui, tot just unes hores després de ser alliberat i deportat per Israel. Ho avançava així aquest migdia el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
4: Por fin, Saïf, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre. Vuela hacia Madrid. Esta misma mañana podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos.
0: Juntament amb Saïf Abukeixek, ha estat alliberat i deportat l'activista brasiler Tiago Ávila, que torna al Brasil. Més coses. Continua la polèmica al voltant de la visita a Mèxic que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso va decidir suspendre divendres passat, segons ella, pel boicot propiciat pel govern de Claudia Sheinbaum. La presidenta mexicana ha criticat aquesta matinada a l'Espanyola els opositors que van promoure la visita d'Ayuso.
5: Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española recientemente, presidenta de la Comunidad de Madrid, y reconocen a Hernán Cortés, el conquistador, que si algo tuvo, fue primero que llegó a invadir los territorios que había en esta tierra y segundo, una terrible discriminación, violencia, esclavismo, exterminio.
0: I en esports, el francès Kylian Mbappé cau de la convocatòria del Real Madrid pel partit d'aquest vespre contra el Barça al Camp Nou perquè no s'ha recuperat al 100% de la molèstia que patia la cama esquerra. D'aquesta manera, Mbappé es perdrà el seu segon partit consecutiu. Recordem que el Barça es pot proclamar campió de Lliga si guanya o empata davant els blancs a casa. El clàssic començarà a les 9 del vespre. I gran premi de motociclisme de França amb una baixa, la de Marc Márquez, que haurà de passar per quiròfan després de la caiguda d'ahir durant la cursa a l'esprint. Es perd la cursa d'avui, per tant, i també el Gran Premi de Montmeló de la setmana vinent. És tot. De moment, la informació torna a Ràdio 4 quan siguin les dues.
1: Ràdio 4.
6: Europa és pobles que tenen la possibilitat de contacte, de discutir els seus interessos, de fer resolucions comunes, d'establir un lligam solidari que els permeti superar qualsevol dificultat.
7: Aristide Briand a l'Assemblea de Nacions. Ràdio 4 us ho explica a tot Europa. cada diumenge a les 14 hores, amb Marina Fernández i Vicent San Clemente, i les col·laboracions de Teresa Carreras i Albert Garrido. Us esperem.
8: Ràdio 4.
9: Tinc un coeficient intel·lectual de 150, 160.
10: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
11: Sóc aquí per complir els teus somnis.
12: Sota sospita.
13: Això és surrealista.
12: Amb Laura González.

0: Doncs ja tornem a ser aquí i ens agrada tancar la setmana i acabar el Sota Sospita en aquesta segona part, abans no arribi l'informatiu a 2:15, els diumenges, amb el recorregut del Carles Novelles. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Estàs així com...
1: No? És que ho estàs dient així, com... El recorregut dels diumenges amb Carles. Llavors em preguntes, què tal? I jo, molt bé. No? Fem sí. Com el ritme aquest.
0: Estimades, és el moment de rebre el Carles Novelles arribar, com cada diumenge aquí al Sota Sospita. Què tal, com estàs?
1: Molt bé. Ho veus? Jo responc una mica als teus estius.
0: Adequat, no?, a l'energia que puguis rebre.
1: Jo m'adapto a l'energia que tu em transmets.
0: Molt bé. Sí. I què anem a fer avui, per cert?
1: Pues, no sé, avui és diumenge, no? Sí. Què farem avui? No sé. Doncs dinar, un barbut, una migdiada, una peli per la tarda, sí. Un, no sé, un futbol.
0: Escolta'm,
1: per la nit.
0: Escolta'm, ara acabo de recordar-me, em vas enviar algú l'altre dia?
1: Sí, ara ho parlem.
0: Ah, anem a parlar d'això,
1: sí.
0: Oi?
1: Sí, però primer de tot, abans de parlar d'això, que de fet ho lligarem, ja ens ho muntarem, vale?
0: Com, perfecte.
1: D'aquella manera que fem tu i jo. Però jo et vaig encarregar uns deures fa uns dies.
0: Ai, que no me'n recordo quins deures passen.
1: I et vaig dir, tu mira't la sèrie aquesta de les Martes a Movistar Plus.
0: Ah!
1: I l'has vist.
0: Jo sempre a veces. Sí, home, però si és que és una estoneta.
1: Són 6 capítols de 30 minuts, doncs 3 hores.
0: Clar, per això, vull dir, és una tarda tonta.
1: Sí.
0: Saps?
1: Sí.
0: Una com la d'aquesta, per exemple.
1: Per exemple, si aquesta tarda no teniu res a fer, podeu veure aquesta sèrie sencera.
0: Sí.
1: I què t'ha semblat?
0: Doncs m'ha agradat. Ells estan genial.
1: Tots.
0: Sí.
1: El càsting.
0: Sí.
1: Ella és increïble. Increïble.
0: Ella és increïble.
1: No havia fet mai d'actriu.
0: Ja.
1: Mai, eh?
0: És molt heavy.
1: Escoltem un trosset petit?
0: Vinga.
1: Va.
2: Viniste pedo con la puta carayana de pintalabios después de follarte a otra.
3: Ya está, Laura, por favor, ya está.
4: Menos mal ya saliste de ahí.
1: Es de Laura, con tú.
5: Es que te vengas a vivir con nosotros.
6: Laura, no digas tonterías, ¿eh? Y tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
7: You seem total crazy. Du kannst zurückkommen.
8: Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan.
9: Está claro que este niño no se puede venir al trabajo.
10: Necesitas tiempo.
11: No necesito tiempo, que necesito trabajar.
12: 150 euros no me dan para una mierda.
13: Pero que no tengo más.
12: ¿Y qué puta opción me dejas, tío? Te denuncio para que me pagues.
0: O igual sí, ¿eh?
1: Al final hem trobat una altra solució.
0: Sí.
1: Més o menys. Bé, què?
0: Jo sempre, a veces, m'ha agradat moltíssim. El que estem escoltant, que és aquest tràiler, el primer capítol, per exemple, no té res a veure amb tot el que es desenvolupa després.
1: És com una intro, sí.
0: És una intro, el primer capítol, molt xula.
1: Molt divertit. Molt bo, sí.
0: És com ells... connecten, diguéssim.
1: Com s'enamoren.
0: Sí, i és meravellós aquesta nit.
1: Se'n van de festa,
0: sí, però es lien. Com hi ha unes sinergies, no? Una connexió entre ells molt especial per ser un inici, diguéssim, i està molt guai. Vull dir, a mi aquest primer capítol em va resultar fascinant.
1: Sí, diem-ho ràpid, és la història d'una noia que es queda embarassada sense voler...
0: El primer capítol el coneixen bé, i en el segon ja tenen la criatura,
1: ja tenen
0: que sàpigues,
1: criatura,
0: quan només començar.
1: I ella és molt jove, deu tenir 30 anys, potser...
0: Jo crec que és més jove, no?
1: Fins i tot, 28, 29, jo no crec que tingui menys
0: algo.
1: No crec que tingui menys de 25, eh? Entre 27 i 30, no? Podríem dir. Més o menys, és igual.
0: No ho sé, és igual.
1: Es diu Laura, sí. I es veu... Bueno, se separen ells dos perquè ell és un palangana i...
0: Bàsicament.
1: I és un irresponsable.
0: Correcte.
1: I
0: ella ha de sobreviure amb
1: ella
0: una criatura.
1: Ella ha de sobreviure amb una criatura. I ella és una noia jove que li encanta sortir de festa, té unes amigues del món queer, els seus pares l'agafen a casa però està incòmode amb els seus pares perquè aquí fa a casa els seus pares.
0: Sí.
1: I ha de tirar endavant amb aquesta criatura i és aquesta història. I està molt bé perquè...
0: Està molt ben feta.
1: S'expliquen sempre les maternitats des de molts llocs, però aquest lloc en concret jo crec que no l'havíem vist realment d'aquesta manera.
0: Jo, bueno, alguna vegada crec que sí, però en tot cas no importa. Al meu voltant l'he vist moltíssim.
1: Sí, és molt habitual.
0: I clar, llavors aquesta diferència de que ella, o sigui, els dos en principi decideixen estar junts, d'acord? Després del primer capítol. Però no els dos s'impliquen de la mateixa manera en el moment que arriba la criatura. Arriba la criatura i ella està tot el dia amb la criatura, que s'ha separat perquè ell se suposa que li ha fet les banyes o alguna cosa així,
1: sí.
0: Però arrossega ja una sèrie de mancances en la parella, perquè ell treballa de nit, ella és la que sempre es responsabilitza de la criatura, la que ho ha deixat tot per la maternitat, i clar, arriba un moment que s'enfarta, i aquest conte... L'hem escoltat moltes vegades i l'hem vist de prop moltes vegades.
1: Està molt bé, per exemple, també, això ho explicava la Bassols en una entrevista, que ella es torna a liar amb ella alguna vegada, perquè encara hi ha com una connexió entre ells.
0: Sí, clar, és que ella no l'ha deixat d'estimar.
1: No,
0: el que passa és que...
1: Hi ha com aquesta cosa que ella també explicava, la Bassols explicava en una entrevista, diu, és que a vegades sembla que no puguis aliar-te amb un tio que ja saps que és tòxic, la teva ex.
0: Se li diuen recaigudes.
1: Sí, recaus. I aquestes coses passen perquè hi sembla que no puguis fer-ho, perquè si no és super antifeminista o no concorda amb el teu pensament, però és que les coses, la vida és així.
0: Escolta'm, vull dir que les persones ens equivoquem i no som éssers de llum. La caguem i tot això.
1: Aquesta sèrie ho explica molt bé, això.
0: Sí.
1: Explica molt bé els errors de tots, com la gent intenta tirar endavant com pot, i les amigues que li diuen no, vine, que farem aquí comunitat, i les amigues no són capaces de fer comunitat.
0: De res.
1: Ni el primer cap de setmana, ja, no, festa que hi ha, ja és impossible. Ja
0: sí, una cosa és la teoria, no?
1: Salta tot pels aires, no? Sí. Constantment salta tot pels aires, no? Una mica, correcte, aquesta idea. I després, al final a Berlín, a mi em sembla molt interessant, també.
0: A mi em sembla interessant, però només desitjo que aquest final obert, doncs...
1: Li vagi ben bé, ella, bàsicament.
0: Li vagi ben bé, ella, exacte.
1: Sí, sí. Bueno, hi ha aquesta cosa de la redempció d'ell, una mica.
0: Hi ha un capítol que crec que és l'anterior, el del final, que és el que no m'acaba de convèncer.
1: A mi em passa el mateix.
0: A mi, quan recorren a la cosa una mica esotèrica...
1: A mi també em passa, sí.
0: A mi em grinyola moltíssim.
1: Sí, a mi moltíssim no, perquè ja també conec casos d'aquests i també ho he viscut i ho he vist. I
0: però és que fan una cosa molt rara,
1: tio. Sí, fan una cosa una mica rara, sí.
0: Ah, per favor.
1: Sí, bueno, un ritual, sí, sí.
0: Un ritual molt raro. I què, en una nit ja t'il·lumines i ja saps prendre... Mira, que no.
1: Que
0: no vagi la cosa.
1: No ben bé, perquè tampoc no és que s'il·lumini, tampoc no ho porten cap a un lloc de tan espiritual, però ella està buscant...
0: Una mica.
1: Ella intenta buscar solucions, no? Sí. Intenta buscar la vida, i aquest és un recurs més.
0: Sí, sí, bueno, no, i com se la busca és meravellosa, eh? Vull dir, és una sèrie que val la pena veure.
1: Sí, només dic que, i ara passem ja directament als altres temes, que han guanyat a Canes el Premi al Millor Guió, ja, les dues Martes, la Loza i la Bassols.
0: Molt bé.
1: Jo ho he estat seguint per stories i per Instagram, sobretot de la Bassols, que la conec personalment.
0: Molt bé.
1: I, bueno, contentíssimes allà amb les seves millors gales, tot l'equip, no?
0: Jo he vist algun vídeo d'elles, també,
1: molt contentes i molt merescut el Premi al Millor Guió, perquè crec que el guió està molt bé, realment. Està molt bé.
0: Estic d'acord.
1: Sí, sí, sí.
0: Val la pena, eh? Com ha dit el Carles, són dues horetes, perquè
1: tres.
0: Són sis... Tres?
1: Sí, home,
0: són
1: si
0: vuit són... capítols.
1: No, són sis capítols a 30 minuts cadascun, fas les comptes ràpids,
0: sí,
1: són tres hores.
0: Sí, són tres hores.
1: Són tres hores.
0: Pues això, una tarda de diumenge com la d'avui, per exemple.
1: Tu creus que la Laura, quan el seu fill Mario sigui adolescent, permetrà que porti a la seva parella a casa, quan tingui, per exemple, 17 anys?
0: Ai, mira aquest tema, que jo no l'acabo d'entendre.
1: No l'acabes d'entendre?
0: No. Jo crec que la Laura sí que ho consentirà.
1: Clar.
0: Sí que ho consentirà.
1: A veure si no estarem d'acord tu i jo amb això, ara. Sempre que estem d'acord amb pràcticament tot.
0: Explica'ns. Sí. Posa'ns en situació, si us plau.
1: Sí, això ve perquè un article que et vaig passar fa també uns quants dies perquè te'l llegissis, molt ràpid, en el Criatures, el suplement de l'Ara, que parlava de que moltes famílies estan optant per obrir la porta a les parelles dels seus fills.
0: Sí, i filles.
1: I filles. En part, i els deixen dormir junts i que facin el que hagin de fer i que dormin a l'habitació.
0: Em consta, a més, en el meu entorn més immediat, és que conec molts que ho fan.
1: Ho fan, sí.
0: Sí.
1: En part perquè els sembla natural i també perquè així, en certa manera, poden estar en un lloc més segur. Si han de fornicar, que forniquin a casa, saps? Per dir-ho d'alguna forma.
0: Bueno, són maneres de veure-ho.
1: Són maneres de veure-ho, sí. Però això cada cop s'està donant més. Llavors, parlen amb experts, parlen amb una mare que ho explica, que per ella és supernatural i que amb ella no... I jo recordo, ara tu m'expliques el teu cas o com ho veus tu, però jo recordo que quan jo tenia també 17 anys i vaig portar la meva primera nòvia a casa dels meus pares, perquè vivíem els meus pares, en clar, amb 17 anys encara, i sí, els meus pares encantadíssims també de que la Marta entrés a casa sense cap problema i no sé si vam arribar a dormir junts...
0: A veure, és que clar, no és el mateix.
1: Però pràcticament, o sigui... Igual no vam dormir junts, però vam passar... Igual se'n van anar de casa i ens van deixar tota la casa per nosaltres durant 5 hores, per exemple.
0: Clar,
1: saps?
0: Però a veure, això són coses diferents. Vull dir, a mi no em van deixar mai dormir junts. Mai de la vida. Mai. Ni anar a casa amb aquesta intenció. Una altra cosa és que jo, Déu no vulgui avui que m'estiguin escoltant, quan sabia que meus pares no hi eren...
1: Precisament avui. Jo crec que et perdonaran, Laura,
0: sí,
1: no preocupis.
0: Sí, ara ja sí, no?
1: Sí.
0: Quan jo sabia que meus pares no hi eren, evidentment aprofitaven, perquè tu, quan arribes a una edat i ja has començat a tenir, tens una parella i tens relacions... No, jo, bueno, va ser el nòvio que vaig fer quan jo ja tenia 16, vaig tenir nòvio durant 2 anys i mig. I aquest nòvio, doncs a vegades venia a casa a berenar i a estudiar una estona.
1: I a jugar.
0: No, ja... I a estudiar una estona, estudiàvem junts. Però, igual la meva mare estava a la cuina, Però és veritat que algunes vegades doncs, em diu, vaig a comprar, i jo d'acord. I alguna vegada que jo sabia que mons
1: no
0: pares...
1: No tornis aviat, no? No triga un rato.
0: Jo crec que com a pare i com a mare de vegades fas veure i te'n vas i, els, i dones cert marge. Jo això sí que ho faria. Però amb 16, dir, no, carinyo, no passa res, dormiu a casa els dos, i una merda.
1: Ah, sí?
0: Perdona?
1: Em sorprens, eh?
0: Ah, ja ho sé que et sorprens.
1: Em sorprens molt, eh?
0: No em dóna la gana.
1: Ah, jo ho faria encantadíssim.
0: No em dóna la gana.
1: Tot i que també és molt fàcil dir-ho, perquè la meva filla, com tots els nostres oients saben, perquè tothom...
0: Sí, perquè les hem entrevistades...
1: Tothom ha escoltat l'entrevista de les nostres filles. Clar, les nostres filles són petites encara, per tant, per mi és fàcil dir-ho, que ara ja t'ho tornaré a dir quan tingui 16 anys, no?
0: Clar.
1: Però jo crec que sí, eh? Jo això és una torrentjaria molt.
0: Sí, jo crec que, primer, depèn de quan vegi que... A veure, vull dir, hi ha relacions quan tenen 14, 15, 16 que duren dues setmanes. Vale? I jo el que no puc permetre i no penso permetre és que tu em vinguis amb un noi que ara em dius que és el teu nòvio, el mes que ve vinguis amb un altre que ara em dius que és el teu nòvio i d'aquí dos mesos vinguis amb un altre que em dius que és el teu nòvio. I tots, vinga, vagin passant pel...
1: Si més no diguis que és el teu nòvio, no?
0: No, és que no, vull dir, no.
1: No,
0: em ve de gust. És que no em ve de gust a casa meva.
1: Òbviament, segons el cas i segons la parella... I
0: i jo quan tenia 16, que jo ja vaig començar a tenir relacions, jo ja me buscava les maneres. Doncs això, si jo sabia que mons pares havien sortit, o de vegades sempre tens alguna amiga que fa una festa a casa seva i no sé què, vull dir, sempre trobaves maneres poder tenir intimitat.
1: Te les empesques.
0: Sí. I escolta'm, si una setmana no pots, doncs no pots, no passa res.
1: Ah, no, clar.
0: Però jo, normalitzar, jo tinc una amiga...
1: Jo sí que ho normalitzaria, eh?
0: Jo tinc una amiga que té tres fills, dos d'ells en aquesta situació, d'acord? I llavors, clar... és que ara ve un amb la nòvia, ara ve l'altre amb el nòvio, ara torna a venir aquest amb la nòvia, i clar, la meva amiga em diu, mira, això no és un picadero, tio. Diu, els deixo venir un cop al mes, bueno, a dormir.
1: Algo és algo.
0: Un cop al mes. Perquè no,
1: i una mica d'organització també està bé, clar.
0: Vull dir, ja està bé, dic, perquè és que si no, diu, arribo a casa meva, me'ls trobo allà, o els sofàs carxofats, o estan tancats a l'habitació, o no sé què. No, diu, una mica, això és casa meva.
1: No, jo aquí
0: té tres fills aquí i no és normal que allò sembli les Rambles.
1: Aquí l'article, l'Helena, que és la mare que dona
0: sí,
1: veu a...
0: A veure,
1: que
0: diu la
1: fantasma, diu que hi ha unes normes bàsiques, eh?
0: A veure.
1: Normes, per exemple, trucar a la porta abans d'entrar a qualsevol habitació, només a les habitacions, no portar parelles casuals, com deies tu, és a dir, que sàpigues que la persona que està allà...
0: Si és de llarga durada...
1: Porta una mica més de temps, que és confiança, etcètera, etcètera. No, òbviament no exercir cap tipus de violència, la mínima que hi hagi una paraula més alta que una altra, o que hi hagi una discussió, s'ha acabat.
0: Yeah.
1: I no tenir sexe en espais comuns.
0: Clar.
1: Aquesta també és bona.
0: Sí.
1: Si més, vull dir, ja us deixem l'habitació, doncs l'habitació ja està, no?
0: Ja.
1: Bé, és un tema...
0: Mira, no sé, jo espero que... Bueno, com encara ens queda, m'entens? No en tinc ganes d'això.
1: Jo ganes tampoc, però ja...
0: No en tinc ganes.
1: Crec que quan arribi ho sabré portar bé, em sembla, eh?
0: Depèn de qui arribi per la porta de casa teva.
1: Sí, depèn. M'entens?
0: Perquè la teva vida es plantarà amb no sé qui i llavors tu diràs... Perdona?
1: No, però
0: la
1: Candela triarà bé, segur. Vale. Sigui home, sigui dona, triarà bé.
0: Sí, sí, a mi això m'és igual, que sigui home o que sigui dona.
1: A mi també.
0: De fet, mira
1: ja que
0: sí, prefereixo.
1: Posats a preferir, no?
0: Posats a preferir.
1: Tal com estan les coses.
0: Sí.
1: Jo també, eh? Depèn
0: tu
1: de
0: també, no?
1: Sí. La veritat és que sí. Perquè jo a mi els homes m'estan començant estic començant a agafar fàstic dels homes, si et dic la veritat.
0: No diguis això.
1: T'ho dic en sèrio.
0: A la ràdio pública,
1: mira,
0: disculpa't.
1: No, amb qui?
0: Amb els homes.
1: Sí, home. Ni de conya, no penso disculpar-me. Ja que estem parlant d'adolescents i canviant una mica
0: aquest
1: de tema...
0: Aquest programa no es fa responsable de les opinions dels seus col·laboradors, d'acord?
1: Mai, no. Opinió meva personal, eh? I no és una opinió, és un sentiment. Com puc negar un sentiment?
0: Ja.
1: Parlant d'adolescents, atenció perquè falten molt pocs dies perquè s'acabi una exposició molt interessant que hi ha al CCCB ara mateix i que no és que parli d'adolescents, sinó que està feta per adolescents. El

0: L'exposició es diu Tenim 17 anys, un retrat col·lectiu. Està fins al 17 de maig, per tant, queda...
1: Hem de córrer ja, sí.
0: Una setmaneta, poquíssim. Què significa tenir 17 anys avui? Estic llegint una mica el prospecte. Més de 300 joves exploren qui són, què senten i com veuen el món a través de la fotografia, el cinema i la paraula. Tot això s'inspira en uns retrats que es van fer bastant cèlebres a finals dels 50 d'un cineasta i un fotògraf holandès, crec que és Johan van der Keuken, que va fer una sèrie de retrats als seus grups d'amics quan tenien 17 anys,
1: sí,
0: i que també s'exposen en l'exposició, també estan a l'exposició i dialoguen amb les peces que han fet aquests xavals que de diversos instituts catalans. També participen alguns de Lituània i de Romania. Han participat en alguns tallers de creació fotogràfica i per, una mica per retratar-se a si mateixos, parlar de com són i mostrar-se al món de la manera més natural possible. Mm-hmm. És una exposició petita, es veu molt ràpid, 30-40 minuts la tens vista. Hi ha una sèrie de peces audiovisuals que a mi m'han interessat molt. Hi ha una amb tres pantalles que van dialogant entre si, les tres pantalles, que han fet uns xavals, ara no recordo de quin institut, de Barcelona. Molt interessant, molt melancòlica. És una exposició que no parla excessivament d'excessos. Parla molt del món, com del món interior i de la manera de l'amistat, mm-hmm, de com viuen i de com veuen el món. No tant, per exemple, ara estem parlant de sexe adolescent, no hi ha qüestions sexuals a l'exposició.
1: Ja.
0: Tampoc es parla de drogues, tampoc es parla... Però sí que hi ha un moment, una festa, un altre vídeo molt bonic al final de l'expo amb una pantalla gran, molt ben fet, amb molt de carinyo, filmat per ells, a més, amb la seva música, les seves paraules, també, uh-huh, vas sentint algunes paraules que van entrant, no? Hi ha altaveus a l'exposició i de cop i volta et pares i pares l'orella, no? Estàs quiet en un lloc de l'expo i sents una conversa d'alguns d'ells. També hi ha algunes gravacions de converses que tenen ells a la platja, per exemple, uh-huh, explicant coses. Si t'interessa molt l'adolescent, que a mi m'interessa moltíssim,
1: sí,
0: no només des que soc profe, sempre m'ha interessat,
1: no, clar,
0: perquè en realitat jo sóc un adolescent. És així.
1: Ai, la síndrome de Peter Pan, Carles.
0: No, és una síndrome
1: no et venguis així, eh?
0: No et venguis així,
1: d'acord?
0: No m'estic venent.
1: Val, d'acord.
0: No m'estic venent.
1: Perquè no queda bé.
0: És que no tinc intenció de vendre'm.
1: Ok.
0: No. només dic que em sento moltes vegades com un adolescent, o que puc entendre els adolescents i que tots portem un adolescent a dintre.
1: Home, i tant. Ens hem de recordar de quan ho érem, clar, per poder entendre i connectar, no?, amb les generacions
0: és molt,
1: que venen.
0: Si tu tens aquest,
1: sa,
0: si tu tens aquest esperit una mica,
1: sí,
0: connectes molt ràpid en aquesta
1: època. Sí.
0: Molt
1: sí,
0: ràpid.
1: Sí, estic d'acord.
0: I val molt la pena. De veritat que val la pena acostar-se al CCC per veure-la, tenir una setmana.
1: Molt bé. Doncs pues mira, jo he anat a veure la de l'Ideal, la de Pompeia.
0: Ah, no sabia.
1: Sí, aquesta expo de... Bueno, aquestes expos immersives de l'Ideal.
0: Sí, que
1: l'Ideal, hi ha moltes expos que es fan al Poblenou.
0: Que surten imatges per tot arreu.
1: Però en aquest cas es fa allà al Palau, a la Fira, al Vitoria Eugènia. O sigui, quan puges des de la plaça Espanya cap al MNAC, a l'últim a la dreta, diguéssim, no?
0: Vale.
1: I llavors, clar, són exposicions que són molt interessants per anar amb nens,
0: sí,
1: perquè el format de l'exposició és molt, clar, ulleres de realitat virtual, pantalles... Després, al final, per exemple, hi ha uns fotomatons que tu t'hi fiques, et fa la foto i llavors et mires la teva foto a la paret i estàs, doncs ets un gladiador, o ets una senyora romana, uh-huh, o ets un senador...
0: Es diu Pompeia Experience, pot ser?
1: Sí.
0: Ara ja ho tinc
1: I llavors, clar, jo li vaig explicar a la meva filla doncs, que havia passat a Pompeia. De fet, volia anar-hi aquest estiu, però al final no hi anirem, vull dir, ja ho deixarem per més endavant, però que havia passat a Pompeia i llavors t'expliquen tota la història. Llavors, clar, tu et fiques, quan et fiques les ulleres de realitat virtual, al principi vas amb un carro d'aquests tirat per cavalls, vas allà, toc, entres en un amfiteatre...
0: Això és molt guai. Quina és l'edat mínima per als...
1: No hi ha edat mínima.
0: No. Una nena de 7 anys, perfecte.
1: Perfecte. Vull dir, tu li expliques primer tot el que passa a Pompeia, tot el que va passar, clar, com va quedar, doncs, absolutament sota les...
0: La lava,
1: etcètera, i com es va... Bueno, en fi, com es va retrobar també a través de l'arqueologia a la ciutat, tal qual... I llavors, primer et seràs com un gladiador romà que acabes anant a l'amfiteatre. Llavors veus els gladiadors just davant teu lluitant. Després apareix un tigre, després l'omplen d'aigua. És molt xulo. Després passaràs per una sala que les quatre parets són pantalla i t'expliquen doncs, com el Vesuvi, no? Doncs va acabar fent malbé tota la ciutat i què és el, bueno, les sensacions des de la ciutat amb la muntanya de fons, etc. I després veus com s'han recuperat algunes figures humanes, amb quina tècnica, no? Perquè com es van desfer, vull dir, les que estaven enterrades amb la lava, en desfer-se tota la part orgànica, quedava com el buit de la persona. Llavors van ficar-hi com una mena de guix,
0: Ah, per fer els motlles.
1: Per fer els motlles de les persones. Llavors, clar, veus un gos, una persona... Bé, és interessant. Vale. I després hi ha una altra escena...
0: Estava mirant a veure fins quan estava.
1: Crec que aquestes duren mesos, eh?
0: Sí.
1: Aquestes duren mesos.
0: Genial.
1: Però per anar amb criatures són coses didàctiques i bueno, és una manera també d'acostumar-los. Al Sorolla també fan coses de realitat virtual. Tu fas dibuixos i després t'apareixen a la paret.
0: Sí.
1: I et fiques dintre dels quadres del Sorolla.
0: Sí, alguna d'aquestes he anat també.
1: Vull dir que
0: sí.
1: Jo, per criatura, a veure, ja, l'única nena era la meva filla, eh? Vull dir, era tot gent adulta. Però vaja, jo crec que són adequades per anar amb nens, diguéssim, no? I després pues, mira, i dius, mira, això és el MNAC... Sempre és un bon passeig agradable, no?
0: Sí,
1: entre tots els turistes.
0: És maco anar fins allà, sí.
1: Doncs fer una mica de turisteig per Barcelona.
0: Estic mirant a veure si trobo fins quan i posa fecha 20 de marzo de 2026.
1: No, home, no.
0: Però no posa fins quan. Bueno, ja ho trobarem. Ja ho buscaré bé.
1: Pompeia, Barcelona...
0: Sí, sí, ho tinc aquí en pantalla,
1: busco,
0: però ja ho veurem.
1: No,
0: ho deixo obert i ho investigo i intento anar amb la candela.
1: Clar, no, és interessant per les criatures.
0: Sí, sí.
1: Doncs tenies moltes coses més, però...
0: Sí, tenia diverses.
1: Però no tenim temps.
0: Tenia algunes pel·lis. He de parlar de pel·lis.
1: Val.
0: Que avui no hem parlat de pel·lis,
1: doncs
0: la setmana que ve parlem de pel·lis. Espero que aguantin una mica en cartellera, perquè tinc un parell de pel·lis molt interessants de les que parlar.
1: Val,
0: sí.
1: I si no, doncs arribaran aviat a les plataformes, tot i que és millor sempre anar al cinema a gaudir-les. Mira, avui marxem amb un dels temes que s'ha fet més virals en els darrers dies. Segur que l'heu vist a través de xarxes, que forma part del primer àlbum del Martín Urrutia, que hi participen, a més, hidrogeners. L'àlbum es diu La Insolación, Déjalo Ir. Busca-ho perquè, si no l'has vist,
0: vale,
1: hi ha un vídeo molt xulo.
0: Vinga, més deures.
1: Hi ha un vídeo molt xulo amb el Genís i el Carlos allà al darrere fent una mica de performance.
0: Sempre que estiguin ells implicats,
1: exacte.
0: Guai.
1: Pues sí. Amb Déjalo Ir arribem a 2:15, hora per l'informatiu. Bona tarda, diumenge. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Els 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 residents a Catalunya, viatgen a hores d'ara des de Tenerife a Madrid, a la base militar de Torrejón de Ardoz. Un cop aterrin, seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ullà, on començaran la quarantena. Són les primeres hores del desembarcament del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus al port tinerfeny de Granadilla. Fortes mesures de seguretat. En cap moment el passatge ha tingut contacte amb la població civil. El risc de contagi és baix. Els experts fan una crida a la calma. Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, en declaracions al programa Són 4 dies de Ràdio 4.
2: Todo esto entraña un riesgo mínimo o casi cero para la población de Tenerife, para la población canaria. Hay que recordar, hay que enviar el mensaje claramente que esto no es como COVID, esto no es una nueva pandemia.
0: I en quarantena preventiva, la dona resident a Barcelona que va ser contacte directe amb una de les víctimes mortals. Els resultats de la PCR practicada aquest dissabte es donaran a conèixer entre aquesta tarda i demà. Negatiu ha donat el test de la dona a la cantina de 32 anys ingressada amb símptomes compatibles amb l'antivirus. És un dels focus d'atenció. L'altre en unes hores serà l'aeroport de Barcelona perquè aquesta tarda aterra Saïf Abu-Keshek, l'activista de la flotilla Global Summit, retingut i empresonat per Israel des del passat 30 d'abril.
3: I want to thank everyone.
0: Agraïments des d'Atenes després de ser deportat per Israel. El seu alliberament és un capítol més, però la lluita continua, diu, i emplaça a mantenir les mobilitzacions fins que el poble palestí sigui lliure. I una actualitat que també passa pel Camp Nou. Recupera el clàssic 3 anys després amb la possibilitat, Jorge Agüero, que el Barça es proclami campió de Lliga. Molt bon dia.
4: Bon dia. Només necessita un punt. Per tant, li val fins i tot l'empat a l'equip de Hansi Flick per proclamar-se campió de Lliga per 29a vegada. El Real Madrid, sabem des d'aquest matí que no hi serà Kylian Mbappé per lesió. S'ha caigut fora de la convocatòria. Hansi Flick també l'ha oferit fa una estona, sense Lamine Yamal, com era de preveure. El partit és a les 9 de la nit. Al Camp Nou s'espera que després del maig, en cas de victòria blaugrana, en cas de títol de Lliga, hi hagi una celebració.
0: Informació de serveis, previsió meteorològica de cara a les properes hores. Aïment, Noelia García, endavant.
5: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant aquesta tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals, que seran més probables a la meitat oest i al Pirineu. Demà dilluns començarem la setmana amb temperatures més altes, màximes de 24 graus a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció durant la tarda. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu i al paralitoral de Girona. És una informació d'AEMET.
0: Amb l'Albert Vacas a les vies de so i Alejandro Pacho a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: El grup d'espanyols a bord de l'Ondius, el creuer afectat per un brot d'antivirus, ja s'ha enlairat rumb a la base militar de Torrejón de Ardoz a Madrid. S'espera que arribin cap als vols de les 4 de la tarda. Des d'allà seran traslladats a l'Hospital Gómez Ullà, especialitzat en casos d'aïllament. Sanitat insisteix, no presenten símptomes, però Laura Zurriaga, la quarantena és obligatòria.
6: Sí, exactament. A primera hora del matí, un grup d'experts de l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius són asimptomàtics. Els primers a desembarcar han estat els espanyols, en 2 grups de 7. Han estat traslladats per la Unitat Militar d'Emergències a una àrea reservada de l'aeroport de Tenerife Sud, protegits amb mascaretes FPP2. A la tarda arribaran al Gómez Ullà de Madrid, on s'ha destinat una planta sencera per ells i habitacions individuals. En arribar, se'ls haurà de fer una prova PCR que caldrà repetir i serà determinant per saber si passen a la zona d'alt aïllament. Mònica García, ministra de Sanitat.
7: Y que se le repetirá en el caso del protocolo en el Gómez Ullà a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
6: L'OMS ha llogat la coordinació de l'operatiu a Tenerife. Des d'allà, els seus experts recomanen una quarantena mínima obligatòria de 42 dies, coincidint amb el període d'incubació del virus. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom.
8: The last death from the current outbreak was on May 2nd.
6: Ha recalcat que és una bona senyal el fet que la darrera mort es produís el dia 2 de maig. Es preveu que l'operatiu conclogui demà amb la repatriació dels ciutadans australians. Malgrat l'executiu central i les autoritats sanitàries avalen aquest dispositiu, el president canari Fernando Clavijo havia reclamat que el desembarcament acabés avui mateix.
0: Gràcies, Laura. I a casa nostra, pendents de la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona fent una quarantena preventiva per ser contacte directe amb una de les víctimes mortals per hantavirus. Recordem que no presenta símptomes i per evitar més interacció, l'aïllament s'està fent aquí a la capital catalana. Anem al centre de Barcelona. Maria Ríos, quan és previst conèixer el resultat d'aquesta PCR?
8: Seguim molt pendents de conèixer el resultat de la PCR que se li ha fet a la dona, la veïna de Barcelona ingressada aquí a l'Hospital Clínic per ser contacte per anar al mateix avió que la dona neerlandesa que va morir per l'antivirus. La prova es va fer ahir, ja s'han enviat les mostres a laboratori a Madrid, són 24 les hores que s'han d'esperar per conèixer el resultat, així que es calcula que es pugui saber entre aquesta tarda i demà a primera hora. A partir d'aquests resultats es sabrà si és necessari buscar de nou contactes d'aquesta dona. De moment ella es mostra asimptomàtica, però ha d'estar confinada entre 3 i 6 setmanes perquè és el període d'incubació de l'antivirus. Si surt negatiu, en una setmana se li tornarà a repetir la prova.
0: Saïf Abukeshek ja és a Espanya i és previst que arribi a Barcelona aquesta tarda. Aquest migdia aterrat a l'aeroport de Madrid, l'activista català d'origen palestí i membre de la flotilla ha retornat avui després de ser alliberat i deportat per Israel. Joaquín Calvente.
9: Aquest matí, ja un cop fora de l'estat d'Israel, des d'Atenes, on ha fet escala cap a Espanya, Saïf Abukeshek ha enviat un missatge.
10: We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners.
9: Ha fet una crida a continuar amb la mobilització per tal de no oblidar els presoners palestins. Saïf Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila han passat 10 dies en presó provisional sense cap càrrec contra ells, aïllats i sotmesos a tortures, tal com han denunciat. Des del seu empresonament han mantingut una vaga de fam com a protesta. En el cas del Saïf, els últims dies també sense ingerir cap líquid. A Atenes ha rebut la visita de l'ambaixador i la cònsul espanyols, que han pogut veure'l i parlar amb ell. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
11: Y a priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias.

0: I la comunitat educativa en peu de guerra contra el departament amb més d'una quinzena de jornades de vaga durant el mes de maig. La consellera del RAM, Esther Niubó, avança a RAC1 que dijous vinent reunirà la mesa sectorial per poder debatre amb tots els sindicats que estan representats.
1: Estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, a explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
0: Tot plegat després de l'enèsim enrenou entre sindicats i conselleria. El majoritari del sector, USTEC-STE, reclama precisament al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. La portaveu Yolanda Segura diu a aquesta emissora que esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents, però això sí que es basi en la negociació.
2: Es confirma la persecució política contra la lluita educativa organitzada i les persones sindicals i treballadores de l'educació, un escàndol sense precedents. La solució al conflicte no pot ser l'espionatge, la intimidació i la persecució, sinó que ha de ser la negociació. Per tant, exigim al president Illa l'aturada immediata d'aquesta ofensiva i reclamem que doni ordres immediates per reobrir la negociació.
0: L'educació és un sector convuls a dia d'avui, també el sanitari. A Cerdanyola del Vallès, manifestació per defensar un sistema públic de qualitat i exigir millores en l'atenció primària, com ara la reducció de les llistes d'espera, evitar també l'externalització de proves i que la construcció de l'Hospital Ernest Lluch sigui una realitat, també per poder descongestionar el del Parc Taulí a Sabadell. Ignacio Laguna, portaveu de la Comissió en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola.
3: L'hospital és una millora per solucionar part d'una problemàtica que és molt més global, que és la situació de la sanitat pública, que cada vegada més veiem que s'està deteriorant, que s'està externalitzant, que s'està privatitzant i que d'alguna manera els usuaris estem patint tota aquesta situació.
0: Enmig d'un context tan crític envers el govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, demana rebaixar el soroll i assegura que el compromís de l'executiu és ferm per poder fer avançar el país.
4: Estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país. Aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir.
0: Són declaracions des del camp de concentració de Mauthausen a Àustria durant els actes de commemoració de l'alliberament d'aquest camp d'extermini. I a l'edició cap de setmana, avui ens volem fixar en un sector molt concret, el dels instal·ladors. Pateixen una greu mancança de treballadors qualificats que repercuteix no només en els habitatges, sinó en tota una indústria que cada vegada ha de ser més verda per poder assolir la neutralitat climàtica al 2050. Segons dades que ens avancen des de la FEGICAT, la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, hi hauria vacants per contractar 21.000 treballadors en els propers dies. Elena Pérez.
5: Una de les raons d'aquesta davallada de personal és el poc valor que se li dona a aquest ofici. Des de la FEGICAT parlen de professió maltractada que cal potenciar perquè torni a viure una segona joventut. Cal comunicar millor i trencar barreres, començant per una qüestió educativa. Raül Rodríguez, director general de la FEGICAT.
6: Els alumnes de formació professional no arriben a la microempresa, amb la qual cosa ja no només partim d'un dèficit d'aquests 21.000 treballadors que et comentava, sinó que, a més, el sistema educatiu no és capaç de ni tan sols arribar una quarta part de les necessitats que tenim anuals, no?
5: La intel·ligència artificial, afegeix Rodríguez, no serà competència dels treballadors, sinó una eina per facilitar feines. Des de la Federació emplacen el govern a prendre partit per impulsar un sector en hores baixes, però amb gran desplegament d'actuació.
6: Assimilem la figura d'un instal·lador al que tenim més a prop, que és el casa nostra, no? Però al final l'empresa instal·ladora treballa en la indústria, treballa en processos productius, treballa amb el camp de l'hostaleria. Al final l'energia està tot arreu.
5: Un sector molt masculinitzat, prop del 8% dels operaris són dones. Una situació que des de la FEGICAT també volen revertir.
0: I us parlem ara d'una malaltia autoimmune, el lupus. Els principals símptomes són la fatiga, el cansament i també la fotosensibilitat. Les defenses no reconeixen els òrgans i els ataquen. Afecta sobretot dones en edat fèrtil. Clara Ontañón.
7: És el cas de la Pilar Lucas, diagnosticada de lupus quan tenia 22 anys.
8: ¿Qué me está pasando? Que tengo 22 años y no tira, mi cuerpo no tira. A veces me quedaba como paralizada. Y claro, lo fundamental en el lupus es el diagnóstico.
7: Una malaltia desconeguda que pot ser altament incapacitant a l'hora de treballar. És una de les principals reclamacions del col·lectiu.
8: En el tema del trabajo, pues, que muchas personas no pueden usar 8 horas, o estar 8 horas en,

0: en el trabajo y cuesta mucho que se reconozca. Una, la discapacidad orgánica y otra, la incapacidad laboral.
1: La Pilar és també presidenta de l'Associació Catalana de Lupus. Des de fa 26 anys acompanyen pacients i familiars i treballen en la divulgació de la malaltia.
2: Fa gairebé 4 mesos de l'accident mortal de Gelida que va obligar a suspendre tot el servei. A l'edició cap de setmana volem analitzar la situació de Rodalies. Des d'aquest dissabte els usuaris han de tornar a pagar per un servei deficitari. Saludem en aquests moments Adrià Ramírez, president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Adrià, molt bon dia.
3: Molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
2: Partint de la base que les incidències es mantenen, quina és la valoració que feu des de l'entitat de la decisió que ha pres el govern de tornar a fer de pagament els bitllets de Rodalies?
3: A nosaltres sempre ens preocupa més que l'actualitat última que hi hagi hagut, d'on venim, no? I venim de que fa ja 3 mesos de l'accident de Gelida, fa 3 mesos de la pitjor crisi que ha viscut el sistema ferroviari d'aquest país en dècades, i encara no hem sigut capaços de recuperar la normalitat. Es havia dit que a l'abril es recuperaria, i no és cert, segueixerà-hi doncs, des de Mora en amunt, des de Ribes de Freser en amunt, tot arreu d'on encara està a meitat de servei, no tenim la recepta tampoc, tenim diversos casos, vale, on encara no estem normalitat i a més és una normalitat que tampoc no ens agrada. Demanem que es posi el focus sobretot en no tardar tant en fer els treballs, en què s'està fent perquè aquesta situació no es repeteixi, perquè encara a data d'avui el nombre d'aquestes limitacions temporals de mobilitat que moltes portaven cròniques encara segueixen volant.
2: Adrià, no sé si la inversió econòmica està molt lluny de la realitat o és que a l'hora d'executar-la és el que està fallant.
3: Bé, venim de dècades de desinversió. Hi ha un informe que per nosaltres és demolidor, que és d'un organisme independent del Ministeri d'Economia, crec que és, diu l'AIREF, que analitza la inversió ferroviària a l'Estat entre el 1990 i el 2018 i diu que es van dedicar 55.000 milions a l'AVE i només 6.000 a les rodalies de tot l'Estat, dels quals d'aquests 6.000, 3.000 a Madrid, i la resta de 3.000 a repartir, crec que a rodalies catalanes en tocava uns 1.500 o així. Vale? 55.000 a l'AVE, 1.500 a rodalies de Catalunya, i ja et dic, i a més a més 6.000 sumem a rodalies de tot l'Estat. I en aquests 8 anys s'hi han abocat molts diners, però no s'han abocat als llocs que tocava. I expliquem, per exemple, dos casos paradigmàtics. Un és que a Sant Feliu de Llobregat s'han abocat molts diners a soterrar la via del tren, que és una bona notícia per Sant Feliu de Llobregat, per la ciutat, però pels usuaris del tren aquesta obra no aporta res. I això ho estan comptant com a inversió ferroviària. Això no és una inversió en ferroviària, és una inversió en l'urbanisme.
2: De fet, Adrià, amb aquestes inversions que em comentes, teniu la sensació de que hi ha usuaris de tren de primera i de segona?
3: Ah, evidentment, els usuaris de l'alta velocitat són de l'alta velocitat per sobre de Madrid, són els usuaris de primera. Això no hi ha cap mena de dubte. Aquí hi ha un projecte que ve de principis de... a finals dels 90, principis del 2000. En fet, hi ha diversos projectes. Un és la connexió de l'Espanya Radial de Madrid amb totes les capitals de província, i l'altra és el que nosaltres diem la triple A, AVES, aeroports, autopistes. No? I aquestes han sigut les prioritats de l'estat espanyol durant pràcticament 30 anys.
2: I què fem amb les 400.000 persones que cada dia agafen rodalies a Catalunya?
3: A planificar les inversions perquè realment ens millorin la vida en aquestes 400.000 persones que cada dia agafem el tren. Hi ha moltes inversions que es veuen poc i aquí, mira, poso un punt d'optimisme. L'últim pla de Rodalies presentat, nosaltres critiquem diverses coses, però té una cosa molt positiva que han introduït, que és un capítol que diu estacions tècniques i tallers. I el nom ja no sona gens espectacular i precisament segurament per això és bo. Estacions tècniques són llocs on els trens poden parar, el conductor pot baixar, poden fer un canvi de sentit, es poden netejar, etc. No? I els tallers és precisament allà on es poden arreglar aquests trens. Hi ha una escassetat absoluta de tant un element com l'altre. Ens fa pensar que potser comencen a canviar algunes coses, però sobretot el que hem de fer ara és que això no es quedi només en un pla, sinó que tot aquest capítol, per exemple, sigui un dels que més es prioritzi.
2: És la radiografia que hem fet de Rodalies, l'hem fet amb l'Adrià Ramírez, ell és president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Adrià, gràcies per atendre la nostra trucada.
3: De res, a vosaltres per convidar-nos.
2: Mm. La periodista palestina Maryam Bourgouti és la nova resident internacional del CCCB. S'estarà a Barcelona fins al mes de juliol protagonitzant xerrades, conferències i diferents activitats. L'Agnès Batlle ha compartit espai amb ella a les portes de la primera conferència que oferirà demà.
4: Escriptora, periodista, bloguera, investigadora palestina de només 32 anys. Viu a Ramallah, on té les seves arrels, però treballa per a mitjans internacionals. Informa sobre els sistemes de segregació, censura i exclusió imposats per Israel.
5: So what is happening right now in the West Bank is something very dangerous, and it's a form of ethnic cleansing.
4: El que està passant a Cisjordània ara mateix és molt perillós, és una forma de neteja ètnica, explica. Expulsions massives de població, destrucció de cases i d'infraestructures per impedir el retorn, intimidació, violència per a forçar la sortida. Estan cremant cases amb famílies dins. No és un fet aïllat. Això passa cada dia. Estem veient desenes de ciutats palestines despoblades.
5: And then burning the home with the families in it. And this is not just one isolated incident. It is happening every single day. We have seen dozens of Palestinian towns depopulated.
4: Noia jove, d'aspecte occidental i amb un perfecte anglès, confessa que no li ha sigut fàcil que la seva pròpia gent confiés en ella.
5: Because we're accustomed to with English speaking and Western media, just foreign, is that they won't say the story right.
4: Treballant per a mitjans internacionals i en anglès és segur que no explica bé la història. Israel, a més, ha utilitzat periodistes internacionals per treure informació. Per ells podria ser una espia del servei d'intel·ligència israelià.
5: Are you Mossad? You know? And I had like, no, my name is Maryam Bourgouti, I'm from this village.
4: Tot i que no sempre pot explicar les coses com ella voldria, hi ha frases, paraules i expressions que té prohibides.
5: I saw also that censorship takes multiple forms.
4: La censura té múltiples formes, no només per omissió, sinó per confusió. No puc utilitzar termes com neteja ètnica, genocidi, ocupació, no puc dir assentaments il·legals israelians, ni milícies israelianes, que són com màfies.
5: And they are operating like a mafia.
4: Maryam Bourgouti té per davant un intens programa d'activitats. La conferència inaugural serà aquest dilluns, on ella mateixa ha convidat les periodistes Zeynab Salik i Laila Alarian per a reflexionar, prenent el relleu de George Orwell, sobre el paper del periodisme en zones de conflicte i els silencis mediàtics globals.
2: 10 minuts i arribarem a les 2 del migdia. És temps pels esports amb el Jorge Agüero. Molt bona tarda.
6: Bona tarda, Maria.
2: I comencem amb un Barça-Madrid, un clàssic que pot ser una lliga.
6: A les 9 de la nit, al Camp Nou, on portàvem, per cert, sense viure aquest duel des de fa 3 anys, Germà Garcia, no cal donar-li més voltes. Al Barça li val un empat per aixecar el títol. Bona tarda.
7: Bona tarda, Jorge. Sí, efectivament, aquesta és la recepta. Amb un punt el Barça en tindria prou. Queden 4 partits per al final de la temporada, però el Barça li treu 11 punts de diferència al Real Madrid. Per tant, amb un empat avui es cantaria la 29a victòria de Lliga al llarg de la història del conjunt blaugrana. Per això ha convocat a 23 jugadors Hansi Flick, que ha donat la convocatòria fa una hora, en la que no hi és definitivament Andreas Christensen, tot i que ha estat entrenant amb normalitat durant tota la setmana amb el grup, però s'ha quedat fora, encara no té l'alta mèdica, igual que Lamine Yamal. Són les dues úniques baixes que hi ha a la convocatòria. També hi són dos del filial, el porter Eder Allen i el lateral dret Xavi Espart, i l'única novetat respecte al partit jugat a Pamplona contra Osasuna és la tornada de Jules Koundé després d'haver complert la sanció. Jo crec que no serà ell el titular al lateral dret, sinó que serà Eric García, precisament per tapar les pujades de Vinícius per aquella banda. I en quant a possible 11, tres dubtes: Dani Olmo o Frenkie de Jong en el mig del camp, per la banda dreta Rashford o Rooney Verdaghi, i com a referent atacant Lewandowski o Ferran Torres. Anem a escoltar a Hansi Flick parlant de l'especial que és per ell aquest clàssic, que per primera vegada a la història li podria donar el títol dins d'un clàssic, repeteixo, al Futbol Club Barcelona. L'escoltem.
8: No, I'm only focused on this game and as not a normal game. I know that for everyone.
9: Només estic centrat en el partit, malgrat que ja sé que no és un compromís més i que és especial per als aficionats, per al club, per als jugadors, també per nosaltres, per a l'estaf. Volem guanyar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una cosa que crec que és al·lucinant i que no és normal aquí a Espanya. Així que això és el que volem fer, res més. Només estem centrats en el partit, tenim clar com s'ha de jugar i això és el que volem veure.
8: Only focus on our performance, very clear how we want to play. This is what I want to see.
7: L'equip ja està concentrat en el seu hotel habitual molt proper al Camp Nou.
6: Germán, al Real Madrid, la notícia avui, l'absència de Kylian Mbappé.
7: Sí, sens dubte és la gran notícia que hem conegut quan abans de marxar cap a Barcelona ha donat la convocatòria Álvaro Arbeloa, i és la no presència de Kylian Mbappé, i això que tot estava destinat perquè arribés aquest clàssic. D'aquesta manera, el Madrid té 8 baixes per al partit d'avui. Recordem Valverde, Carvajal, Militao, Rodrigo, Arda Güler, Dani Ceballos, Mendy i ara, per últim, Kylian Mbappé. Ha tingut que convocar a 5 nanos del filial, un porter, un defensa i 3 migcampistes, per un partit en el que veurem si juga Gonzalo com a referent atacant en absència d'Mbappé, i veurem si juga Brahim o Mastantuono per la banda dreta, i també per la banda esquerra de la defensa, Fran García o Álvaro Carreras. La resta, els que venen jugant habitualment amb Thiago Pitarca en el mig del camp.
6: Sense donar res per fet, germà, perquè primer s'ha d'aconseguir aquest punt, però, i de fet el club per això encara no ha fet res oficial, però es dona per fet que avui, si hi ha títol, aquesta nit després també hi hauria celebració, oi?
7: Sí, no ho diu oficialment el Barça, però ja podem dir que si el Barça aconsegueix aquest punt que el fa campió, doncs hi hauria un seguit de festivitat dins del mateix estadi, amb focs d'artifici, etc. Hi hauria parlaments per part de Hansi Flick i també del primer capità, com és Ronald Araujo, i la rua es deixaria per demà dilluns, que començaria a les 5 de la tarda i acabaria cap als vols de les 9, amb sortida i arribada al Camp Nou sense entrar dins, sinó fora, a l'esplanada. I per cert que avui venen també el president de la Federació Espanyola, Rafael Lauzán, i també el president de la Lliga de Futbol Professional, Javi Tebas. Per tant, doncs, si està Lausanne, és que portaran la Copa, i si el Barça és campió, la rebrà damunt de la gespa.
6: Aquesta nit, Barça-Real Madrid amb possibilitat de títol de Lliga. El partit és al Camp Nou. Nosaltres l'escoltem, com sempre, al Tablero Deportivo de Radio Nacional d'Espanya. Germà, gràcies.
7: Molt bé, a tu. Adéu-siau.
2: El clàssic és, sens dubte, el plat fort d'aquesta 35a jornada, Jorge, però encara ha de jugar al Girona i a l'Espanyol, que el deixen en una situació molt compromesa.
6: Sí, mira, anem a pams. Primer amb el Girona per una qüestió de darrera hora. Demà dilluns a les 9 de la nit juga a Vallecas, i fa una estona ha parlat Mitchell des de Montilivi. Josep Guardiola, bona tarda.
10: Bona tarda. La victòria divendres del Llevant, l'empat ahir de l'Alavés i la victòria també ahir del Sevilla han fet que el Girona vegi reduïda la seva distància respecte al descens amb 2 i 1 punt respectivament respecte al penúltim i l'avantpenúltim lloc de la classificació. Mitchell vol aïllar el seu vestidor d'aquesta pressió de cara al partit de demà.
11: Toca pensar en nosaltres, només. Ahir i el divendres van jugar equips que estan amb nosaltres, però cadascú té els seus problemes. No sé on toca arribar, però som capaços de 4 partits que queden, som capaços de lluitar cada partit per guanyar-lo.
10: Parlant contra demà, Mitchell recupera Bel Ruiz, que fa setmanes estava de baixa per lesió. En canvi, per Brian Hill, que ha de complir partit de sanció. Per cert, al tècnic no li agrada aquesta setmana 2-3 partits, Jorge.
6: Doncs, bueno, dirà, algun altre dirà que és el que hi ha. Gràcies, Josep Marià. Com veus, és molt feixuga la situació en la taula per Espanyol i Girona. Recordem, el 18è classificat, l'equip que marca el descens és l'Alavés amb 37 punts. És només una unitat més de les que en té el Girona, 17è amb 38, encara amb aquest partit menys, però 15è i només 2 punts per sobre dels vitorians hi ha l'Espanyol, que ahir va engrandir una de les ratxes més nefastes que es recorden a la història del club i diria també pràcticament de la categoria. 18 jornades sense conèixer la victòria, derrota 2-1 al camp del Sevilla en un partit al qual es va avançar l'Espanyol al minut 56 gràcies al gol de Dolan, però en el 82 els andalusos van empatar i a l'afegit Acor Adams va sentenciar l'Espanyol. Aquest és l'anàlisi de Manolo González sobre la situació del seu equip.
12: Sí, et queden 3 i et queden 2 a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva entre cometes de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu, però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més, saber jugar el partit. I torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre 2 errors del gruix que hem comès avui.
6: Queden 3 partits, 2 a casa, el proper és aquest dimecres contra l'Atlètic Club de Bilbao. I el grup 2 de Primera Federació, aquesta tarda, a 4:45, doble enfrontament amb presència catalana. L'Europa rep el Villarreal B a Can Dragó, duel entre equips del play-off, i el Nàstic es juga literalment la vida al camp del Tarazona, que és l'equip que marca el descens en aquesta categoria, un punt per darrere dels tarragonins. A la Lliga F, recordem, 7 de la tarda, avui Costa d'Ege Tenerife, Barça.
2: I amb permís del futbol, avui tenim una altra gran cita, és a Coïmbra amb la Champions d'hoquei patins.
6: Que 8 anys després pot tornar a guanyar el Barça, recordem, és l'equip que més en té, 22, el rei de la competició, però que en els darrers anys s'ha vist superat per la potència dels equips portuguesos. Ahir, jo diria que contra tot pronòstic, es va carregar el Benfica en la semi per 3-4, fent un partidàs, i aquesta tarda, a les 7, el rival és el Porto. L'Ignacio Alabart, segon capità de l'equip, ahir va signar un doblet.
13: Bueno, crec que és una forma de reivindicar la imatge del club a Europa. Fa ja 8 anys que no la guanyem, que no estem una final. Portem una temporada una miqueta irregular a la Lliga, perdent a les semifinals de Copa, i teníem molt clar que som un equip que ha treballat molt bé durant tot l'any. Els resultats en alguns cops no ens han acompanyat com volíem, però estem convençuts de que demà farem un molt bon partit, competirem i treballarem per guanyar.
6: En bàsquet tenim ara mateix en directe dos partits amb representació catalana en la Lliga CB. Des de les 12 del migdia, el Jaio Post Lleida està rebent Bilbao Bàsquet, i ja pràcticament amb el partit finiquitat, Jaio Post Lleida està guanyant 90-81. Estan a l'últim minut. També s'estan enfrontant des de 1:45 Morabanc Andorra i Baxi Manresa. Aquest partit està al tercer quart, 70-62, de moment derrota provisional per l'equip del Bages. No podem oblidar-nos de l'altra gran cita avui al món de la cistella. L'Uni Girona juga contra València Bàsquet al partit de tornada de la semifinal del play-off pel títol de Lliga Femenina. A l'anada, les taronges van guanyar per 67-66 al Roig Arena. Avui, perquè és el doble partit, l'equip gironí haurà de capgirar aquest resultat a Fontejau a partir de les 7 de la tarda.
14: Estoy muy, muy emocionada. Ha sido una semana, yo diría, de las más duras de mi vida.
6: I aquesta Maria és Paula Blasi, la ciclista de 23 anys, nascuda a Esplugues de Llobregat, que ahir va fer història en majúscules, proclamant-se campiona de la Vuelta a Espanya femenina, coronant, a més com a segona, el mític Angliru. Contrasta amb Marc Márquez, que avui, ja sabem, no podrà prendre ara a les 2 de la tarda la sortida del Gran Premi de França per una fractura al peu.
2: I com deia aquell gran, recorda el meu nom, Paula Blasi. Gràcies, Jorge.
6: Fins ara.
2: Són les 2. Bona tarda. El grup d'espanyols, entre els quals hi ha 5 residents a Catalunya, viatgen hores d'ara des de Tenerife a Madrid a la base militar de Torrejón de Ardoz. Un cop aterrin, seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ullà, on començaran la quarantena i se sotmetran a les PCR. Són les primeres hores del desembarcament del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus al port tinerfeny de Granadilla. Mónica García, ministra de Sanitat.
15: I que se le repetirà, en el caso del protocolo en el Gómez Ullà, a los 7 dies. I en funció de si aparece en casos o no aparecen casos, y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
2: En cap moment el passatge ha tingut contacte amb la població civil i els experts fan una crida a la calma. Elena Pérez.
16: El risc de contagi és baix per a la població i reiteren que no estem a les portes d'una nova pandèmia. Daniel López Acuña, epidemiòleg i exdirectiu de l'Organització Mundial de la Salut, a Ràdio 4.
17: Todo esto entraña un riesgo mínimo o casi cero para la población de Tenerife, para la población canaria. Hay que recordar, hay que enviar el mensaje claramente que esto no es como COVID, esto no es una nueva pandemia.
16: Tenerife s'ha convertit en el camp base de prop de les 150 persones del creuer que seran repatriades als seus països d'origen. Qui ja està en quarantena preventiva és la dona resident a Barcelona que va ser contacte directe amb una de les víctimes mortals. Els resultats de la PCR practicada aquest dissabte es donaran a conèixer entre aquesta tarda i demà. I negatiu ha donat el test de la dona alacantina de 32 anys ingressada amb símptomes compatibles amb l'antivirus.
2: I Saïfa Boukeshek ja és a Espanya i és previst que arribi a Barcelona aquesta tarda. L'activista català d'origen palestí, membre de la flotilla, ha retornat avui després de ser alliberat i deportat per Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila.
16: A Boukeshek i Ávila han passat 10 dies en presó provisional sense cap càrrec contra ells, aïllats, sotmesos a tortures i en vaga de fam. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Exteriors.
18: Así a priori se le encontraba dentro de las terribles circunstancias en las que ha tenido que vivir estos días, se le encontraba bien, insisto, dentro de las circunstancias, pero tendrá que ser un reconocimiento. departamento médico y él mismo el que dé cuenta de su situación.
16: Des d'Atenes a Bukeshek ha enviat un missatge en què ha fet una crida a continuar les mobilitzacions i no oblidar els presoners palestins.
2: I la comunitat educativa en peu de guerra contra el departament amb més d'una quinzena de jornades de vaga durant el mes de maig. La consellera del RAM, Esther Niubó, avança a RAC1 que dijous vinent reunirà la mesa sectorial per poder debatre amb tots els sindicats representats.
19: Estem disposats a seure amb tothom, de fet ho estem fent, i de fet aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, a explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
16: Tot plegat després de l'enèsim enrenou entre sindicats i conselleria, el majoritari del sector USTQSTR reclama precisament al president de la Generalitat explicacions immediates sobre la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en assemblees de docents i la paralització d'aquestes pràctiques que considera una vulneració sistemàtica dels drets sindicals. Des d'USTQ esperen una trucada del govern per reobrir les negociacions per tal de buscar una solució al conflicte dels docents basada en la negociació i no en la confrontació.
2: I de la crònica esportiva, la cita aquesta nit a les 9 al Clàssic, però Jorge Agüero, tenim una última hora.
6: Sí, una última hora malauradament luctuosa en el marc d'aquest clàssic, perquè el Barça ens acaba de comunicar que ha mort el pare de Hansi Flick. La notícia en principi no veuria alterada el partit. S'espera, de fet, que el tècnic alemany estigui avui a la banqueta assegut.
2: I acabem aquest resum amb la previsió del temps de cara a les properes hores. Aimen, Noelia García, bona tarda.
20: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 26 graus a Girona, 25 a Lleida, 23 a Barcelona i 21 graus a Tarragona. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant aquesta tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals que seran més probables a la meitat oest i al Pirineu. Bufa vent moderat al litoral. Demà dilluns començarem la setmana amb temperatures més altes. Màximes de 24 graus a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció durant la tarda. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu i al paralitoral de Girona. Temperatures mínimes de 16 graus a Barcelona i 10 a Lleida. És una informació d'AEMET.
2: És tot per ara, ja ho saben. Les notícies tornen al punt de les 3 aquí a Ràdio 4. Fins ara.
21: Edició cap de setmana. Ràdio 4. Tota Europa.
22: Bon dia, europeus i europees.
23: Els 50 anys del diari El País s'ha celebrat a Barcelona amb l'entrega dels premis Ortega i Gasset.
22: A tota Europa hem pogut conversar amb els guardonats al mateix Saló de 100, just abans de rebre'ls. El director del País, Jan Martínez Arens, ens valora la importància de l'acte, una defensa de la llibertat d'expressió.
24: És un premi a la llibertat d'expressió, és un premi a la resistència democràtica que los tres encarnen i també al trabajo bien hecho. ¿No? Martí Baron ha sido un enorme director de periódico en el Boston Globe y el Washington Post en la era de Trump. Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, fue la persona que yo creo que mejor ha contado el desmoronamiento del Imperio Soviético, pero también la dictadura actual de Lukashenko, y Sergio Ramírez, que es Premio Cervantes también, con sus análisis sobre la realidad latinoamericana y americana, nos ilumina continuamente, y él también ha sido un luchador. De hecho, tanto Svetlana como él están en el exilio.
22: Martín Baron va néixer a Florida, va estudiar periodisme a Filadèlfia, va començar a treballar al Miami Herald, després a Los Angeles Times.
23: També va estar al Boston Globe, on va destapar els abusos de l'Església Catòlica i va ser director del Washington Post a la primera etapa Trump.
25: Sí, és un gran error i jo crec que ara és important que hablem de la llibertat d'expressió, de la llibertat de premsa, és un dret per a tota persona i per a la premsa també. Entonces, este és un premi molt prestigiós i per mi és un gran honor tenir la oportunitat de hablar de la llibertat d'expressió i la llibertat d'expressió.
22: Què diria als que creiem que Estats Units era un model de democràcia?
25: Bueno, los Estados Unidos era un bastión de derechos humanos, de la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa. És un dret consagrat en la primera enmienda de la Constitució. institución, pero ahora mucho ha cambiado. Yo creo que tenemos un gobierno que está haciendo todo lo posible para minar la libertad de expresión y minar la libertad de prensa. Quiere tener una prensa servil, sumiso, diferente a sus deseos, y quiere, bueno, en lugar de una prensa independiente, prefiere tener taquígrafos o propagandistas. Entonces mucho ha cambiado y bueno, antes los Estados Unidos abogaba por los derechos en otros países también. Era un faro para todo el mundo, pero ahora no es así.
23: Recordem aquell Washington Post que tenia de propietària a Katharine Graham o el film de Tots els homes del president. ¿Qué ha cambiado?
25: Bueno, obviamente Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, él compró el periódico en el año 2013 y era un buen propietario al principio, durante mi mandato como director, era un buen propietario, él nos apoyaba, él nos daba nuestra independencia, él se resistía a la presión de Trump durante el primer mandato de Trump. Pero mucho ha cambiado después del regreso de Trump, cuando él estaba a punto de entrar de nuevo en la Casa Blanca. Yo creo que Bezos sentía temor sobre las represalias de Trump. Y entonces él ha hecho mucho para congraciarse con Trump, para evitar su imagen como enemigo político de Trump. Y bueno, él se presentó durante la toma de posesión, estuvo en el escenario durante la toma de posesión, él ha comprado los derechos al supuesto documental de Melania Trump, él ha cambiado la línea política del periódico también, pero todavía no se ha intermitido en la cobertura de las noticias. Tenemos una tradición en los Estados Unidos de un muro entre el Departamento de Opiniones y el Departamento de Noticias. Y yo creo que hasta ahora él ha respetado ese muro y él ha dado la independencia a los periodistas que siguen trabajando en el Washington Post.
22: I de cara a les eleccions de midterm, hi ha esperança d'un canvi polític a Washington?
25: Bueno, yo creo que siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza en un cambio político en los Estados Unidos. Es un país con una larga historia. Hemos visto los altibajos en la política de los Estados Unidos. Hemos tenido crisis en la historia de los Estados Unidos. Hay que recordar que tuvimos una guerra civil en los Estados Unidos. Teníamos la esclavitud también. Bueno, mucho ha cambiado, hemos hecho progreso y yo creo que siempre deberíamos mantenernos optimistas y no deberíamos caer en el derrotismo.
23: Svetlana Alexievich és periodista i escriptora bielorussa. El 2015 va guanyar el Premi Nobel de Literatura. Forja la seva carrera periodística entrevistant testimonis de la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Afgano-Soviètica, de la caiguda de la Unió Soviètica i també de l'accident de Txernòbil.
22: És perseguida pel règim de Lukashenko i va haver d'abandonar Bielorrus l'any 2000. Ha viscut a París, Gutenberg i Berlín. Entre les seves obres destaquen Els nois del 5, sobre la guerra de l'Afganistan i Pregària per Txernòbil, sobre l'accident de la central nuclear.
0: Hay que decir que Ortega y Gasset es uno de mis filósofos favoritos desde siempre. Cuando era todavía joven tenía un libro, se llamaba Rebelión de las masas. Y estaba sorprendida con la gente que se había rebelado contra el dictador.
1: Я была вот недавно в Осло.
23: ¿Val la pena lluitar tant?
1: Yo думаю, что да.
0: Y a pesar de que la democracia hoy en día está un poco en retroceso, yo creo que el futuro pertenece a la libertad.
22: ¿Qué le demanaría a Europa?
0: Me gustaría pedir a Europa que nos ayude a Ucrania a vencer. Porque si Ucrania puede vencer en esta guerra, no solamente se protegerá a ellos mismos, sino a todos nosotros.
23: Europa en la historia recent ha donat l'espatlla al poble rus?
0: Quiero decir que este cambio había pasado después de que Rusia invadió Crimea. Creo que Europa en este momento tuvo miedo de Rusia y por eso le han dado un poco de espanto.
22: Y esperanza.
1: Я думаю, что надежда есть, жалко только...
0: Pero creo que Europa y los Estados Unidos habían perdido bastante tiempo, el tiempo que habían tardado en prestar ayuda a Ucrania.
1: Что это так серьезно?
3: Я хочу только еще добавить...
0: También estoy pensando, si los años 30 del siglo pasado Europa se hubiese unido, a lo mejor no hubiésemos tenido a Hitler. Y ahora Europa tiene una posibilidad de evitar aparición de un nuevo Hitler.

0: Temps complicats. Així podria ser el titular de la crònica del nostre col·laborador, el professor Albert Garrido, sobre la relació entre Europa i Estats Units.
1: El president Donald Trump ha deixat de ser un personatge entre pintoresc i exòtic i ha esdevingut un governant sinistre amb un poder limitat per desfermar crisis encadenades d'abast planetari. Una d'aquestes crisis és la que ha desgavellat les relacions d'Estats Units amb els aliats europeus. Entre la deriva dels continents i la tectònica de plaques, s'eixampla la distància entre les dues ribes de l'Atlàntic. L'amenaça d'un aranzel del 25% a les importacions de cotxes europeus ha estat la sotragada que ha posat d'acord els 27 per exigir a Trump el compliment dels pactes. Què vol dir això? Que els socis europeus pretenen evitar que el que es va acordar l'estiu de l'any passat es converteixi en paper mullat la primavera d'aquest any. És a dir, volen que regeixi un únic aranzel del 15% sobre les importacions de productes europeus. Per a països com Alemanya, les exportacions del sector de l'automoció són fonamentals. Per França, la frivolitat arbitrarietat de Trump és inacceptable. Per a qualsevol europeu sensat, la tolerància té un límit. Més enllà d'aquest límit, cedir és sinònim de claudicar. És Trump un personatge venjatiu rodejat d'aduladors, emprenyat per la determinació europea de no enfangar-se a la guerra d'Iran. Va decidir el president cedir davant la determinació de Benjamin Netanyahu d'anar a la guerra. Una decisió estúpida fins i tot pel vicepresident Vance. No hi ha una sola clàusula al Tractat de l'Atlàntic Nord que obligui els aliats a anar darrere la iniciativa d'un d'ells atrapat a una guerra d'elecció. És així de senzill. Dit d'una altra manera, l'aliança no és un cor d'escolaners que acompanya la veu d'un solitxa que els escridassa. Hi ha mala peça al taler. La guerra està fent trontollar l'economia. La guerra sense guerra d'ara es pot allargar sine die amb el petroli sempre per sobre dels $100 barril, mentre no trobi Trump la fórmula per retirar-se del golf fent veure que ha guanyat encara que hagi perdut. Trump mira el calendari, veu les eleccions de midterm a 6 mesos de distància i té ben clar que les pot perdre. Té ben clar que ho domestica la inflació als Estats Units o les haurà d'empastifar com va voler fer el 2020, aleshores sense èxit. El personatge va d'aquest pal.

0: Ahir, 9 de maig, va ser el Dia d'Europa. L'oficina del Parlament Europeu a Barcelona va organitzar divendres a les Cotxeres de Sants una trobada amb més de 700 estudiants de tot Catalunya. Ens ho explica el seu director, Sergi Barrera.
1: Per mi és important relacionar escola, territori i Europa, perquè si no acabem en el barcelonacentrisme i en l'adultcentrisme, i el missatge europeu només queda entre, això, entre els adults i les grans ciutats, no? I hem d'anar al territori, hem d'anar als joves, per això és tan important poder fer aquesta trobada gran amb 700 alumnes aquí de tot el territori de Catalunya.
2: Bon dia, sóc la Montserrat Font de l'Institut Vila-seca també. Doncs estem treballant dia a dia, no? El que és ser escola ambaixadora dins de la Unió Europea.
3: Hola, em dic Joel i sóc de l'Institut Vila-seca. Europa és molt més que un continent, passa Europa i sobretot la Unió Europea passa per ser un projecte d'unitat comuna en el qual un seguit de ciutadans s'agrupen per tal d'establir aliances que els permetin avançar en democràcia, diversitat, igualtat, etc.
0: Recentment, el dilluns, es va presentar una enquesta que la gent i els joves catalans són més europeistes, però no acaben d'estar molt d'acord com està funcionant.
3: Si som europeistes sense analitzar i sense criticar el que ens envolta, som europeistes una mica de mentida, no?
4: Bon dia, jo sóc Maria José Redó, sóc la coordinadora del programa d'escoles ambaixadores del Parlament Europeu a Tarragona, a l'Institut Antoni de Martí Franquès, i ara sóc escola mentora. Que és important que aquesta generació, que ja s'ha trobat amb molts avantatges de la Unió Europea, que conegui una mica la història, que sàpiguen que el que celebrem avui ve arran de la declaració de Schuman, i que s'han trobat amb molts avantatges, com per exemple poder estudiar països diferents, aprendre idiomes nous, tenir un sistema, doncs, una moneda única, tenir molts avantatges que nosaltres segurament no vam tenir en el seu dia.
5: Bones, sóc Estefan García Sánchez, estudio a l'Institut Antoni Martí Franquès, actualment quart d'ESO, faig alemany, també he participat a projectes d'Erasmus aquest any, he anat a Lituània, també he participat en l'intercanvi a Alemanya. És molt fàcil anar a països gràcies a la Unió Europea, viatjar, ja que ens ajuden molt, i jo crec que és molt important per visitar Europa, ja que Europa és un continent dels més agradables.
0: Com em diries, d'una manera curta, què significa per tu Europa amb Alemanya?
5: Chance, oportunitat, jo crec.
6: Jo sóc la Sònia, professora de l'Escola del Treball, que estem aquí amb els alumnes ambaixadors en l'acte de celebració dels 40 anys de l'Espanya en la Unió Europea. Bueno, crec que la gent jove és el futur d'Europa i, per tant, és molt important que siguem fent cohesió, i més en els temps que corren, que són una mica conflictius, i penso que és molt important que formin part del dia a dia.
7: Jo sóc Guillem Riba, sóc un ambaixador júnior de l'Institut d'Escola del Treball. I
0: què és per tu Europa?
7: Doncs un continent que té molta diversitat, cultura i que ajuden amb els drets.
8: Jo sóc Laia Paitubí, una altra ambaixadora júnior de l'Escola Institut de l'Escola del Treball de Barcelona.
0: I per tu Europa què significa?
8: Doncs jo crec que és una gran família de països que ens ajuda molt amb totes les lleis i tot el que fem, i ens ajuda a conèixer altres cultures, altres persones.
0: I quins valors representa, diguem?
8: Hi ha diversitat, unió, drets humans...
9: Solidaritat.
0: Està bé. I se t'ocorreix una paraula en anglès que defineixi Europa?
9: Democràcia.
10: Vale. Bueno, doncs jo sóc la Núria Labèrnia i venim de l'Institut Maria Rubies de Lleida. Bé, nosaltres el que volem és que ells siguin conscients que estar a Europa és una oportunitat per ells, no? I la manera d'ensenyar-ho, doncs, una mica intentem veure, doncs, que ells coneguin totes les institucions i totes les oportunitats que ens ofereix Europa, que som un espai comú i que tenim moltes coses que podem compartir entre molts estudiants, i són oportunitats que ells han d'aprofitar de cara al futur.
11: Jo em dic Ismael García i sóc alumne primer batxillerat de l'Institut Maria Rubies. Per mi Europa, pues, és una unió de països en el qual tots podem tindre diversos avantatges, no? Com per exemple la lliure transportació de persones entre els països, i també diverses ajudes econòmiques entre tots, i poder tindre una població i una societat més equilibrada i més... Sí, he fet un Erasmus aquest any.
0: Et sembla important que Europa defensi la pau?
11: Em sembla molt important, perquè jo crec que a ningú li convé una guerra, ni està en disputa entre els països. Llavors, contra més pau hi hagi entre els continents, millor viurem com a societat.
12: Hola, bon dia. Jo sóc la Salma Sakaki, sóc alumna de l'Institut Salvador Espriu, que es troba a Salt, Girona. Per mi, Europa és una gran comunitat de països en la qual es formen, s'ajunten tots i donen la seva opinió sobre alguna polèmica, problema o qualsevol cosa i sempre intenten buscar una solució contra tot.
0: Val. I penses fer Erasmus?
12: A mi m'agradaria fer-lo, o sigui, m'agradaria provar noves experiències, veure com és la gent a altres països i tal. O sigui, si tinc l'oportunitat, sí que ho faria.
13: Hola, em dic Romaisa, sóc alumna de l'Institut Salvador Espriu de Salt, Girona.
0: I penses fer Erasmus?
13: Sí, a mi m'agradaria molt conèixer països, les seves cultures.
0: I on t'agradaria anar?
13: M'agradaria anar a Portugal.
14: Hola, em dic Mossap Abdesabri, de l'Institut Salvador Espriu de Salt.
0: I quins valors defensa Europa que t'agradin?
14: Jo crec que els valors que defensa Europa que més m'han agradat són que estan units en la diversitat, tal com diu el seu lema, i que també tenen una certa igualtat econòmica en la que no deixa de lloc a cap país.
0: I la defensa de la pau et sembla bé?
14: La veritat que sí, perquè justament en aquests moments que hi ha molt de conflicte a nivell mundial, doncs la pau sempre és una bona idea per a aquesta humanitat.
0: Mm-hmm. Darrerament s'ha fet una enquesta que els joves catalans són molt pro-europeus, però a la vegada hi ha gent que diu que no acaba de funcionar bé Europa. Què hauria de millorar?
14: Jo crec que hauria de millorar la difusió de la Unió Europea, perquè jo crec que hi ha gent que encara no sap ben bé el que és Europa i el que defensa i el que està fent per aquesta humanitat. Per tant, jo crec que s'hauria de difundir més.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes com cada cap de setmana a aquesta hora i fins a les 3 en punt al Més que Esport amb el Martín Noia i el Thomas Smith avui al control de so. Aquest diumenge us volem endolçar el cap de setmana, però sense deixar ni molt menys l'esport de banda, perquè us volem acostar una experiència que combina territori, gastronomia i esport, concretament ciclisme, i que està associada a la sortida oficial del Tour de França 2026 des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Per això us convidem a tastar uns pastissos molt especials, fets per tres pastissers catalans i relacionats amb aquesta emblemàtica prova ciclista, el Tour de França.
2: L'Ajuntament de Barcelona, juntament amb el Gremi de Pastisseria de la Ciutat, impulsa una nova acció emmarcada en la sortida del Tour de França, que tindrà lloc a Barcelona el pròxim 4 de juliol. Es tracta de la creació d'una col·lecció de pastissos inspirats en els mallots de la prova ciclista més important del món. La iniciativa vol posar en valor el teixit comercial i gastronòmic de la ciutat i del conjunt de Catalunya en el marc d'un esdeveniment esportiu de projecció internacional com és el Tour. La col·lecció la formen quatre pastissos individuals inspirats en els colors dels mallots de guanyadors de la prova ciclista i elaborats amb sabors mediterranis. Així, hi ha un pastís groc, com el mallot del líder de la cursa i gust de llimona, un altre blanc i vermell, en referència al guanyador de la muntanya, amb nata i maduixes del Maresme, un tercer verd, com el mallot de la regularitat i amb gust de festuc, i finalment el pastís blanc del ciclista guanyador més jove i amb xocolata blanca. Els pastissos són obra dels catalans Lluc Cruselles, de Vic, David Gil, de la Cerdanya i Ivan Prats, de les Terres de l'Ebre. La seva participació respon a la voluntat de reflectir el territori per on passarà la cursa, amb representació de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona. Els tres professionals comparteixen, a més, la seva vinculació amb el ciclisme, que ha servit d'inspiració per les creacions presentades. Aquesta iniciativa, que uneix territori, gastronomia i esport, també va lligada a la celebració de Barcelona Capital Europea del Comerç Local 2026.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs sí, ja us ho dèiem, que us endolçaríeu al cap de setmana perquè ens han vingut aquí a visitar i a portar-nos els seus pastissos en primícia, dos dels tres pastissers dels que us parlàvem. D'entrada saludem el David Gil, pastisser que dirigeix des de 2018 les pastisseries artesanes Gil, empresa familiar fundada pels seus pares fa 40 anys a Líbia i tot un referent al Pirineu. David, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Per haver-nos convidat.
1: Gràcies a tu per venir, perquè a més cal dir que han vingut a Barcelona tots dos de Llunyet. Tu vens de Llívia.
3: Jo vinc de Llívia, sí. Bueno, em queda unes dues horetes amb cotxe.
1: Déu-n'hi-do.
3: Però, bueno, sempre has agraït baixar a Barcelona.
1: Mm-hmm. Vens molt a Barcelona o no?
3: Menys del que voldria.
1: Sí?
3: Però, sí, últimament estic baixant més, perquè fa uns mesos vaig descobrir una altra Barcelona de la que coneixia i, doncs, vinc aquí a desconnectar també una miqueta del Pirineu, perquè a vegades...
1: És curiós.
3: Com a la gent de Barcelona puja a Cerdanya a desconnectar,
1: doncs
3: nosaltres també hem de desconnectar una mica de les muntanyes.
1: Sí, nosaltres desconnectem anant a la muntanya i vosaltres desconnecteu anant a la ciutat, no? Aquella vitalitat de
3: la
1: ciutat, que també potser la necessiteu de tant en tant. Ara en parlem, però abans saludem l'Ivan Prats, pastisser, que des de 2020 és el cap del negoci familiar Dolços Alemanys d'Amposta, un establiment històric de les Terres de l'Ebre amb 114 anys d'antiguitat. Déu-n'hi-do. Què tal? Bona tarda.
4: Molt bona tarda, Marga.
1: Tu tampoc
4: gràcies.
1: Vens d'aquí al costat, vens de les Terres de l'Ebre.
4: No, també tenim un trajecte. Però bueno, molt content també de poder estar aquí i donar les gràcies també per l'oportunitat que ens doneu de poder explicar i explicar-lo els individuals.
1: Aquests pastissos que hem tingut l'ocasió de tastar, que estan boníssims. Per cert, deia el David que a vegades ve a Barcelona desconnectada de la muntanya. No sé si tu de Barcelona desconnectes del mar i del riu, no? I
4: nosaltres
1: de la desembocadura.
4: Nosaltres per desconnectar també tenim les Terres de l'Ebre, que també són magnífiques.
1: I
4: jo ja vaig viure molts d'anys aquí a Barcelona.
1: Ah, sí?
4: També, sí. Uh-huh. I llavors també vinc poc, però ara és per ja la professió que tenim, que ens deixa poc temps lliure.
1: Clar, esteu molt enfeinats. Escolteu-me, però m'imagino que tots dos, i suposo que el Lluc també, el dia 4 de juliol estareu a Barcelona, o no? És el dia que surt la prova de ciclista.
3: Jo tinc moltes ganes de baixar, perquè a part és un esdeveniment que és molt difícil de veure.
1: I tant.
3: Ara no me'n recordo, crec que fa 3-4 anys que va sortir de Bilbao, i m'hagués agradat anar allà també, perquè ja et dic, normalment passava lluny de casa, i aquesta vegada que queda aquí, doncs intentarem el màxim possible de baixar i ser-hi per veure la sortida. Sí, sí.
1: Clar, no sé si donar-los pastissets als ciclistes abans de sortir potser no és, no? La dieta del ciclista deu ser una altra, no?
3: Jo crec que el que es menja un d'aquests pastissos guanya el Tour.
1: Què dius ara? Sobretot si li dones el groc, que és el del mallot de...
3: Exacte, qualsevol dels quatre.
1: I tu baixaràs a Barcelona a veure...
4: I tant, aquí serem.
1: A veure la sortida.
4: Sí, no, fantàstic, no? Sí.
1: Molt bé. Cal dir que el Lluc Crusellas, que és l'altre, no ha pogut venir, doncs, per temes de feina, que a més ha estat a la Titan Desert, que vull dir que ell és molt aficionat al ciclisme, no?
3: El Lluc li ve de família, el tema del ciclisme, i de fet ell sempre explica que volia ser ciclista, fins que un dia va veure que allò no anava per bon camí, que li costava molt, i per casualitats de la vida, va entrar al món de la pastisseria i fins aquí.
1: Sí. No ho deu fer malament, perquè ell, que és de Vic, va ser escollit millor xocolata del món al concurs World Chocolate Masters de 2022.
3: Correcte.
1: I ha liderat amb el seu equip el disseny d'aquesta col·lecció de pastissos, i la seva gran afició, com ens dèieu, és la bicicleta. Avui no ha estat al Lluc, però bé, vosaltres veniu tots dos en representació d'aquesta tasca que heu fet... conjuntament, no, Ivan?
4: Així és.
1: O sigui, us heu juntat d'alguna forma, posar-vos d'acord amb com fer aquests pastissos?
4: Vam rebre, jo per la meva part vaig rebre la trucada del gremi de pastissers, de la Carme, des del minut 1, quan vam rebre aquesta trucada.
1: No t'ho esperaves que et diguessin que havíeu de fer uns pastissos del Tour de França?
4: No, la veritat és que va ser una gran sorpresa, i la sorpresa, en el meu cas, per nosaltres, va ser poder treballar amb pastissers com David Gil, que tinc aquí al costat, i el Lluc Crusellas, pastissers de gran renom i pastissers que, doncs per nosaltres, que els que estem començant, no deixen de ser pastissers que admirem, no? I admirem sobretot la seva trajectòria professional. Llavors, a partir d'aquí, clar, ficar-te a treballar amb ells ja és una experiència brutal, i després, tant personal com professional. Llavors, va ser molt...
1: Clar, l'Ivan ens diu, els que estem començant, perquè, de fet, tu estàs al capdavant d'aquest negoci familiar en posta des del 2020,

0: el fet d'estar treballant aquí i em donava temps per poder anar estudiant i fent pràctiques a altres pastisseries i a la Chocolate Academy, no, que és on vaig acabar formant. I bé, una gran passió que al final em va
1: donar... S'ha convertit en la teva professió,
0: bé,
1: no?
0: Em va donar a decidir si volia continuar amb una cosa o amb l'altra. I vaig decidir.
1: I estàs content de la decisió que has pres o què?
0: Molt content. Sí. No puc estar més content.
1: Dolços alemanys d'Amposta?
0: Sí.
1: Per què alemanys?
0: No, és l'apellido alemany del fundador.
1: Ah, d'acord.
0: El fundador, el senyor Joan...
1: Dolços alemany d'Amposta.
0: Els dolços alemanys...
1: Saps que eren dolços alemanys, i dic, no, són de les Terres de l'Ebre.
0: Molta gent, Sí, molta gent quan ve es pensa que realment són dolços alemanys. No, no. L'alemany, la paraula alemany és
1: el
0: cognom del fundador, el senyor Joan, que va ser l'any 1912 quan la va fundar.
1: Per això té una gran tradició. Escolta, David, i a tu com vas rebre aquesta proposta de fer aquests pastissos?
2: Mira, a mi, de fet, em va enviar un WhatsApp al Lluc, un àudio, i jo estava...
1: Ja us coneixia vosaltres.
2: Jo amb el Lluc fa ja uns quants anys que ens coneixem i sempre he pensat que el Lluc arribaria molt lluny.
1: Sí?
2: El vaig conèixer fins i tot abans de tot el tema del World Chocolate Master. I jo ja sempre veia que tenia una mà i una empenta i una decisió i una personalitat que el farà arribar molt lluny.
1: Que el farà triomfar, no?
2: Ja està triomfant, però encara té recorregut perquè és molt jove. I em va enviar un àudio explicant el projecte. Jo estava a Itàlia en un curs de pastisseria, precisament, i, hòstia, em vaig quedar allà, doncs, va ser el segon dia de curs que anava... Entre que no entenia molt bé l'italià, no l'entenc molt bé, el curs era en italià, i a la notícia aquesta vaig estar tot el dia flotant una mica, però sí que és veritat que el primer que va pensar en mi, a mi el Lluc em va transmetre el missatge, però el que va pensar en mi en primer moment va ser l'Àlex Lera, de la pastisseria Sant Lleí, que està dintre de la junta del gremi de pastisseria. I quan van dir un pastisser de Girona, va dir el David. El David, perquè a part està molt vinculat al món del ciclisme també, i que segurament que dirà que sí.
1: I vas dir que sí.
2: I ho vaig dir que sí, bueno. Amb un sí en majúscules i amb 50.000 símbols d'exclamació.
1: I supercontent.
2: I supercontent, sí,
1: de fer una cosa així. Ara em parles de la teva afició al ciclisme, però la pastisseria, tu sí que et ve de família, van ser els teus pares que van fundar aquesta pastisseria a Llívia, no?
2: Correcte, sí. Pues mira, la setmana passada vam fer ja els 40 anys.
1: 40 anys.
2: I també estem acabant de preparar una miqueta la festa per
1: celebrar-ho.
2: I sí, els meus pares, pues això, fa 40 anys que van començar sense experiència, una miqueta, pues, com li van, i a poc a poc ells van amb molt pic i pala, pues, anar tirant el negoci endavant. Tenim la sort que estem en una comarca privilegiada pel tipus de client que tenim, que encara que sigui de segona residència, pues, gent molt, que aprecia molt el que fem.
1: T'he parlat de la Cerdanya.
2: Sí, que ens ha ajudat molt a fer créixer el negoci. I jo des del 2006-2008, des del 2008 pues, que estic al capdavant, no? vaig acabar els estudis empresarials a la Universitat de Girona i em vaig decidir finalment a continuar el negoci.
1: El negoci.
2: Sí.
1: I per tant, doncs, a fer-lo créixer quan més millor. Ara el que farem aquí, com sempre, és posar música.

0: No sé si el David va amb aquest ritme en la bicicleta o no, però ens ha demanat el Paradise City dels Guns N' Roses. Per què aquesta cançó, David?
1: Bueno, per començar, Guns N' Roses ha sigut el meu grup
0: de capçalera.
1: De capçalera. Sí. És el grup que potser m'ha forjat una mica la personalitat que tinc, uh-huh, gràcies a ells. I per què aquesta cançó? Doncs per dos motius, no? Relacionant-ho amb el Tour de França, uh-huh, que surt des d'una ciutat que és un paradís.
0: Sí,
1: Barcelona, jo crec que és de les millors, si no la millor ciutat que hi ha al món.
0: Ja m'explicaràs per què tu coneixies una Barcelona i ara en coneixes una diferent. Per què?
1: Bueno,
0: què és el que... No, no,

0: Darrerament.
1: Per tot el tema cultural. Vaig descobrir fa un any i mig que em quedava com una mica lluny el tema cultural i Barcelona és molt potent culturalment parlant.
0: I llavors, això t'ha captat.
1: Això m'ha captat.
0: T'ha captat.
1: M'ha captat i estic baixant bastant a culturitzar-me.
0: En aquest sentit. La cançó.
1: Tornem a la cançó sí. I és, tenim això, no? Les ciutats més boniques del món i Paradise City, això, no? Sí. I després, també relacionant-ho amb la meva terra, jo crec que Cerdanya és un paradís.
0: I tant que ho és.
1: Per la pràctica del ciclisme. I cada vegada ja està pujant més el tema del ciclisme allà, cada vegada hi ha més gent que fa bicicleta.
0: De fet, a Girona, tot el que és
1: tota la província
0: Girona.
1: De Girona, capital, Girona capital...
0: Hi ha ciclistes de renom, no?, s'entrenen allà.
1: Allà a Cerdanya cada vegada en tenim més.
0: Sí, cada vegada més a la Cerdanya.
1: De ciclismes de renom que estan, fins i tot, quedant-se a viure a Cerdanya, al Turgell, Andorra, tot aquell sector d'allà, tenim cada vegada més ciclistes professionals que estan visquent allà. Pel tema d'alçada també va molt bé per entrenar.
0: Clar, per entrenar-se.
1: I ja no només parlem de ciclisme de carretera, sinó que estem parlant de mountain bike.
0: Tenim, de muntanya.
1: Tenim la sort de tenir un campió del món de mountain bike com és el José Antonio Hermida.
0: Sí.
1: I després tenim el gravel, que s'està posant molt de moda ara, i que tirant ara una miqueta, jugant cap a casa a Llívia, des de l'Ajuntament de Llívia i el Cerdanya Ciclocultura, s'està preparant una marxa cicloturista de dos dies de gravel que surt des de Llívia.
0: I això quan serà?
1: Això serà el 14-15 de juliol, o 15-16 de juliol.
0: O sigui, després de la sortida del Tour, eh?
1: Sí, que no solapi tot.
0: Que no solapi tot.
1: Si no d'això. I s'està apostant molt fort pel tema del gravel d'alta muntanya.
0: Aquí hem parlat també de ciclisme, de curses i de tot tipus d'esport, no? El David està clar que li agrada el ciclisme. A l'Ivan també potser no és tan fan, però...
2: No soc tan fan i tampoc ara tinc...
0: Però vas amb bicicleta o no?
2: Poc. Molt poc amb bicicleta.
0: Tu sí que hi vas?
1: Sí. Intento sortir cada setmana dos, tres, quatre dies amb carretera i a muntanya.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Molt bé.
0: Però potser ara amb els pastissos del Tour t'hi aficiones més, no?
2: Sí, estic superaficionat. Sí.
1: Estic a punt de vendre-li una bici.
2: No, però mira, m'he interessat més del que
0: estava... Del que tu mateix t'esperaves, potser?
2: Sí. És un esport que sí, li busques... també sí que és veritat que el món de la pastisseria estàs molt tancat dins l'obrador i busques altres vies. Abans, amb l'altra professió, mosso, sí que és veritat que tenia
0: estaves
2: més temps.
0: Estaves més al carrer.
2: Sí, tenia més temps i tenia altres moments per gaudir l'esport. Ara és menys temps del que tinc, fes molt poc...
0: Però fas algun tipus d'esport, encara que no sigui ciclista?
2: Sí, faig sortides, però
0: quan pots?
2: Gimnàs, sí.
0: Vas al gimnàs quan pots. Escolta, una de les coses que hauràs après bastant és el tema dels maillots del Tour, no? Perquè, clar, cada pastís té un color relacionat amb el... Com ho heu fet, això? Com us heu repartit?
2: No, mira, quan vam fer la proposta, ens van crear un grup de treball, i a partir d'aquí tot va començar amb videoconferències, i des del minut 1, David, tots que sabíem, teníem clar...
0: Perquè no us coneixíeu. Ell amb el Lluc, sí.
2: Però jo coneixia el Lluc i amb ell, sí que els coneixia.
0: Sí, de nom, com a pastissers, però no personalment.
2: Que havien coincidit amb algun acte, però que tampoc... Jo amb això soc molt reservat, no?
0: Ja.
2: Sempre et costa més apropar-te.
0: Al
2: final, jo amb això soc més cautelós i més reservat. Però, sí que volíem, teníem clar que s'havia d'unir l'afició del ciclisme amb la pastisseria, i no vam tindre millor idea que crear un individual per cada un dels majors guanyadors. I tot va anar rodat, perquè allò on deia, teníem clar que el major guanyador, el color groc, tenia que ser un de Llimona. També sí que ens van donar una pauta de dir, busqueu pel temps que serà, que siguin atractius i frescos.
0: I frescos, no? Perquè estem parlant de l'estiu, que és una cosa que t'atipi molt i que t'ha...
2: Jo crec que el resultat és brutal.
0: És fantàstic.
2: És brutal. Jo estic enamorat. De fet, jo tinc clar que quan passarà el Tour, potser li canviarem la decoració, però jo aquests quatre individuals...
0: Vull dir que aquests pastissos continuaran a la vostra pastisseria, a la teva arribar també, David?
1: Sí, sí, jo tinc ja també moltes ganes de començar-los a fer. Ara m'ha agafat que hem arribat de vacances i hem estat uns dies fora, i llavors tornar a arrencar pues, sempre costa una miqueta, i jo crec que a partir d'aquesta setmana que ve ja els tindrem també ja a les botigues.
0: Llavors ja els tindreu a les botigues abans del tour.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això és a partir
1: d'allà. Jo crec que tant nosaltres, que som els que hem pensat, hem ideat aquestes receptes, com totes les pastisseries que s'hi vulguin afegir en aquest
0: poden,
1: projecte,
0: no?
1: Que comencin el més aviat possible.
0: Clar, per
1: començar a fer
0: bullir
1: l'olla i fer, no? O sigui, ara l'Ajuntament també està fent cada 3x4 activitats relacionades amb el tour aquí a Barcelona,
0: clar.
1: Doncs perquè nosaltres no podem fer-ho ja a les nostres pastisseries i començar a fer bullir l'olla del tema del tour de França.
0: I escolta, llavors cada un, el que dèiem, no? Un és el groc del guanyador del tour, l'altre és el blanc amb uns piquets...
1: Amb els topos vermells, que és el del líder de la muntanya.
0: El de la muntanya.
1: El verd, que és el de l'esprint, i el blanc és el millor jove.
0: El millor jove.
1: Sí.
0: I clar, llavors havíeu de pensar quins ingredients per
1: Correcte.
0: Cada color.
1: Sí.
0: I llavors
1: sí, sí.
0: Es elaboràveu diferent, o sigui, o tots, bueno, tots.
1: Vam pensar com, bueno, què quedaria bé amb cada color,
0: clar.
1: No, els ingredients.
0: Sí.
1: Llavors vam quedar un dia a l'obrador del Lluc i vam estar treballant allà per anar-los fent.
0: A l'obrador.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Allà on dius que us passeu moltes hores, no? Quantes hores et passes a l'obrador, Ivan?
2: Jo i no t'ho creuràs.
0: I quan ho fas? Això ho feu de nit o al matí, no?
2: No, nosaltres a l'obrador comencem a les 6 del matí.
0: Ah, per això, a les 6 del matí. Sí,
2: sí, sí.
0: Matinada, gairebé matinada. Vull dir que t'has de llevar a les 5.
2: Comencem a les 6 del matí.
0: Això per mi és matinada, és nit tancada.
2: És nit tancada, sí. Treballem, fem moltes hores. Entrem a les 6 del matí i sortim a les 9 i mitja, 10 de la nit.
0: De la nit?
2: Sí.
0: Però dins de l'obrador tota l'estona.
2: Bueno, jo marxo a dinar a casa, però després torno. De fet, jo tinc tots els torns de treball, els del torn del matí i torn de la tarda que estan amb mi, i jo faig els dos.
0: I tu els fas els dos,
2: sí.
0: No?
2: Sí. Bueno, jo a mi és una afició que a mi m'agrada.
0: És una passió.
2: I jo ho disfruto molt i a mi... Sincerament, no em carrega la feina.
0: Però si t'agrada el que fas, no?
2: És el dia a dia, sí. No? Jo disfruto molt. Sí.
0: I la música t'agrada?
2: La música m'encanta.
0: T'encanta la música. I mentre fas pastissos, escoltes música?
2: Sí, però jo t'haig de dir que jo soc... quan jo estic treballant sol,
0: sí.
2: Vale, jo soc molt clàssicot. A mi m'agrada molt la música clàssica.
0: La música clàssica no mor mai.
2: Sí, no, no. I a més, jo ho disfruto així. Quan estic amb l'equip, no. Quan estic amb l'equip, a mi em mata.
0: Perquè potser no et deixen.
2: No, no, és que bueno, ells volen ja aquest tipus de música. Tenim
0: una
2: varietat de països i llavors ja aquí...
0: Ah, clar, aquí teniu un show impressionant.
2: No, ja està.
0: Però la cançó que ens ha demanat és aquesta.

0: Aquesta cançó es diu Peix sense espina.
1: Molt bé.
0: I és del Joan Rovira, que és un cantant de la teva zona, de les Terres de l'Ebre. No?
1: És un cantant, sí, d'un poble del costat, i bueno, que m'agrada molt. Aquest tipus de música, música en català.
0: Música en català t'agrada escoltar?
1: I més, sí, i més també que és, pues, és de les Terres de l'Ebre, i que més quan em vas donar una cançó, dic, pues, bueno, ja que m'agrada el Joan Rovira, pues,
0: dia el coneixes?
1: Sí, el conec.
0: L'has vist en...
1: Sí, sí, l'he vist, l'he vist.
0: Molt bé. A les Terres de l'Ebre els hi agradarà els pastissos, no?
1: Els encanta els pastissos.
0: Sí.
1: Tenim molta tradició, sí.
0: Tenim molta tradició. Hi ha alguns pastissos de tradició de les Terres de l'Ebre.
1: Sí, nosaltres aquí, per exemple, tenim un pastís que és la sopa de la reina, que allò és clàssica de les Terres de l'Ebre, que preguntes fora d'allí
0: i ningú coneix.
1: Com
0: es diu, dius?
1: És la sopa de la reina.
0: La sopa de la reina.
1: Sí. Sí,
0: m'hauré de caure un dia per a l'emposta.
1: Pues estàs invitada i seria un plaer rebre la nostra pastisseria i les Terres de l'Ebre.
0: Molt bé, molt bé. I allà a la Cerdanya i Llívia teniu també alguna tradició?
2: Bueno, com a tradició...
0: Així, de pastissos, pastís, vull dir, clar.
2: Tradicional de Cerdanya no tenim...
0: No tenim. L'hauràs de crear, David.
2: L'haurem de crear, l'haurem de crear.
0: Clar.
2: Sí que hi ha una pastisseria que té 200 i pico d'anys allà a Puigcerdà, que van fer... diria que el primer mil fulls que es va fer a Catalunya, que el van fer pel rei no sé quin, estem parlant de,
0: doncs, això, de fa molts anys.
2: I és un de crema així acabat amb merengue per fora, però no és un pastís típic ni clàssic d'allà a la Cerdanya. Nosaltres fem una coca que la portem fent, doncs, des de fa 40 anys, jo no la conec d'abans, d'enlloc, és una coca amb cabell d'àngel i pinyons, amb pasta de full i una miqueta també de massapà, i crec que és una de les peces que venem més a la botiga.
0: Sí. O sigui que serien de les més tradicionals.
2: Sí, sí.
0: Dintre
2: sí,
0: del que és aquella zona de la Cerdanya, on hi ha molts ciclistes, se'ns explicava ara mateix el David, i on tu mateix fas ciclisme. Clar, abans ho deia jo, en broma, no els hi donareu pastissos als ciclistes, però els vostres pastissos són frescos i... A veure, què es poden menjar? Que no...
2: Mira, al final...
0: Que no t'has de sentir culpable.
2: No, però al final és un debat que hi ha dintre del col·lectiu,
0: sí.
2: No? De dir, escolta...
0: Jo, però... Clar, és que ara està tan demonitzat que
2: clar,
0: si el sucre...
2: Estan els sucres, els greixos...
0: Clar,
2: escolta,
0: clar.
2: Però, a veure, tu m'estàs parlant dels sucres, els greixos, quantes copes de vi et deus al dia?
0: Jo cap, però hi ha
2: però,
0: molta
2: bueno,
0: gent que
2: però
0: sí.
2: Hi ha molta gent que diu, bueno, doncs jo em bec una dues copes de vi al dia. Dic, bueno, doncs breu-te'n una...
0: I menja't
2: un tros de pastís, perquè no sé què és pitjor, si una copa de vi o, un trosset de pastís. No estem dient de menjar un pastís sencer, no? I després, tampoc estem dient de cada dia menjar un pastís, però, ostres, el dia que el menges, menja un pastís de qualitat, un pastís de pastisseria...
0: I gaudeix-lo,
2: perquè... jo, per exemple, moltes vegades que conec gent i a què et dediques, no? Dic, pues jo elaboro i venc felicitat.
0: Ah, sí? Home, això segur, eh?
2: No, perquè al final un pastís és un moment de felicitat, és
0: una celebració.
2: Escolta, no diminuïm tant el tema de la pastisseria i agafem-la que tenim a sobre a Catalunya una tradició pastissera molt, molt, molt important. I tenim grans pastissers i grans professionals que estan fent molt bona feina.
0: Al final és un art, no? També, l'art de la pastisseria.
2: Sí,
0: no?
2: sí.
0: I aquí estem juntant, Ivan, gastronomia, territori, diu el projecte, i esport, que són tres coses que val la pena, no?
1: Sí. Nosaltres, per exemple, allà a les Terres de l'Ebre també hi ha molta afició al ciclisme,
0: també.
1: Hi ha moltes rutes. Allà a les Terres de l'Ebre pots tenir des de rutes familiars a peu pla...
0: Que pot fer tothom.
1: Que pot fer tothom,
0: sí.
1: Vista els ocells, i després també tenim els ports del Caro, no? Que ja més són rutes ja més canyeres per a la gent ja de gran afició del ciclisme.
0: Que tingui un nivell, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè a mi el ciclisme sempre m'ha semblat que el practiques més molt dur. Tu ho fa...
2: Depèn del moment. Sí,
0: clar,
2: sí,
0: depèn
2: sí,
0: del
2: sí,
0: moment, sí, però sí, fes una pujadeta amb bicicleta.
2: Exacte, bueno, allà tota la part d'Amposta, que és molt pla,
0: sí,
2: allà pots anar a gaudir, però tens la part dels ports, que hi ha un dels ports més durs de Catalunya, que jo no he tingut l'oportunitat de fer-lo. Suposo que...
0: Ja el faràs.
2: Que d'aquí poc baixaré a fer-li una visita i que em porti a fer el port aquest, però que és un port brutal els últims quilòmetres amb rampes, em sembla que són del 14, 15 o 16%.
1: Sí, sí,
0: és una barbaritat.
2: Jo, la gent que l'ha fet, i m'ha explicat que és durillo, durillo, eh?
0: Però després un pastís, no?
2: I després un pastís per recuperar i
0: per recuperar. Ens queda poquet, però explica, cada un que expliqui un dels dos dels pastissos, el que vulguis, una mica com és, no? Quin triaries? Tu si t'has de menjar un, quin?
2: Mira, jo tiraré cap a casa, cap a la muntanya, cap al Pirineu, i em quedaria amb el de nata amb maduixes. Que
0: nata amb maduixes, és bona combinació. Aquesta.
2: És una combinació...
0: I són del Maresme.
2: Les maduixes intentem que siguin del Maresme, intentem de fer territori, no?
0: Clar, clar.
2: I a part és un postre molt comú, molt llaminer, molt simple, no? Un plat de nata amb maduixes és la cosa més simple, però alhora més bona que hi ha en els postres. I jo m'ho tiro pels dos costats.
0: Aquest és el maiot de la muntanya, no?
2: I per la part que em toca de muntanya.
0: I tu,
1: pues mira,
0: Ivan?
1: Jo triaré el maiot jove.
0: El jove, perquè tu ets jove.
1: Sí. Tot jove. Que a la fi també és molt, hi ha molta tradició a les Terres de l'Ebre, i és el mel i mató.
0: Mel i mató.
1: Té una base de biscuit també, però és espectacular. És molt bo, està molt bo.
0: I els altres també són bons, no?
1: Sí,
0: el de llimona. Sí. Jo vaig tastar el de llimona.
1: Molt bé.
0: Que és el groc.
1: Molt refrescant, entrava molt bé i està molt bo també. I l'he fet tu també, té un praliner de pistatxo a dintre, i la mousse també que acompanya, i a més el pistatxo ara mateix, el festuc està de moda.
0: Jo us haig de dir que ells han vingut de lluny, han fet el viatge per venir aquí al Més que Esport de Ràdio 4, cosa que agraïm moltíssim, i a sobre ens han portat uns pastissets que ara podrem repartir una mica entre de la gent de la ràdio, i que us agraïm molt que ho hàgiu fet, i us desitgem molta sort. De moment marxem amb això.

0: Bicicletes, no? Marxem amb bicicleta. Les bicicletes de Blau Mot. Clar que sí, no? Blau Mot, grup català, que t'agrada escoltar, a mi també. Doncs, David, moltíssimes gràcies per venir, que sigui tot un èxit.
1: Gràcies a vosaltres, esperem que vagi tot sobre les rodes.
0: Segur, serà el millor, que vagi sobre rodes i ben dolç, no?
1: I ben dolç.
0: I ben dolç. Ivan, que molta sort amb aquesta etapa que estàs fent ara i que esperem veure molts pastissets d'aquest amor.
2: Moltíssimes gràcies, i jo des d'aquí animo a tots els pastissers de tota Catalunya
0: que s'adhereixin al tema, no?
2: Al tema, i ja que hi ha hagut aquesta iniciativa per part del Gremi Pastissers de l'Ajuntament de Barcelona, que realment que el món sencer doni el cop d'ull i vegi que se senti orgullosos de tota Catalunya i que hi hagi molta seguida.
0: Molt bé, doncs que el món sencer tasti aquests pastissos que nosaltres tastarem ara mateix. Ja ho sabeu, adeu.

0: Son las 3.
1: Radio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El grup de 14 espanyols, entre els quals hi ha 5 residents de Catalunya, viatgen a hores d'ara des de Tenerife a Madrid a la base militar a Torrejón de Ardoz. Han estat els primers a desembarcar del creuer on dius ha afectat Laura Zurriaga per un brot d'antivirus.
2: Sí, aquesta tarda arribaran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on se'ls farà una prova PCR que caldrà repetir i serà determinant per saber si se'ls destina o no a les habitacions de màxim aïllament. Mònica García és ministra de Sanitat.
3: I que se le repetirà, en el caso del protocolo en el Gómez Ulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
2: L'executiu central assegura que l'operatiu d'evacuació dels 143 passatgers que anaven a bord de l'Ondius està desenvolupant-se amb èxit. Una idea que ha refermat també l'Organització Mundial de la Salut.
0: El president del govern ha agraït avui la solidaritat de la població de les Canàries amb els passatgers del creuer i ha defensat la gestió del seu executiu en un míting a la línia de la Concepción a Cádiz amb la candidata dels socialistes a la presidència de la Junta, María Jesús Montero. Pedro Sánchez ha dit que una vegada més, com en altres crisis, el món mira Espanya i que el país respon amb exemplaritat.
4: Es un orgullo ser español, porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo. Y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.
0: Lleó XIV també s'ha pronunciat sobre la crisi de l'antivirus. El papa també ha agraït al poble canari la seva hospitalitat.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: El president del PP ha carregat avui contra el govern central per la mort de dos guàrdies civils el passat divendres a Huelva mentre perseguien una narcollanxa en un acte electoral a Màlaga amb el seu candidat a la reelecció autonòmica, Juanma Moreno. Alberto Núñez Feijóo ha dit que el govern central ha de demanar perdó per aquests fets.
6: Han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guàrdies civils. Han pasado dos años desde la muerte de otros dos guàrdies civils en Barbate. Nadie ha perdido perdón. Nadie se ha hecho cargo. El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos. Ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir y acompañar a sus familias. No se puede tener menos humanidad.
0: Més coses, la comunitat educativa en peu de guerra contra el departament amb més d'una quinzena de jornades de vaga durant el mes de maig. La consellera del RAM, Esther Niubó, avança a RAC1 que dijous vinent reunirà la mesa sectorial per poder debatre amb tots els sindicats representats.
7: Estem disposats a seure amb tothom. De fet, ho estem fent. I, de fet, aquesta mateixa setmana convocarem de nou la mesa sectorial per poder valorar la situació en què ens trobem i portar, doncs, a explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió.
0: Des d'Usted consideren que la trobada s'hauria de produir abans de la primera jornada de vaga dimarts vinent. I Fundesplai celebra els 40 anys de la festa Esplai al Parc Nou del Prat del Llobregat amb una cinquantena d'activitats lúdiques per a tota la família que s'allargaran fins a 5 de la tarda, una jornada que recupera els temes de la seva primera edició, la pau i la democràcia amb el joc com a motor de participació. Un dels reptes actuals és abordar la salut mental i treballar eines per poder-la gestionar, a Sun Gil, organitzadora.
8: La quantitat d'informació bona o dolenta a la que tenim accés, doncs això ens està afectant a la salut mental no només dels joves sinó de tots, però evidentment en l'etapa juvenil doncs encara no s'han construït prou recursos, no?, com a persona per poder afrontar-ho, i és un tema que ens preocupa a nosaltres i que els preocupa molt a les joves.
0: I una informació de servei. Atenció, si ha d'agafar Rodalies perquè la R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes a Girona es troba tallada per un atropellament. Segons ha informat Protecció Civil, a xarxes socials s'està gestionant un transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. En esports, el Futbol Club Barcelona ha publicat un missatge en xarxes socials per transmetre tot el seu suport al tècnic Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim, diuen, el seu dolor i l'acompanyem en aquest moment tan difícil per ell i per la seva família. El tècnic alemany es troba concentrat amb el seu equip i, en principi, està previst que dirigeixi el partit d'aquesta nit a les 9 contra el Real Madrid al Camp Nou. Recordem que si els blaugrana guanyen o empaten, es proclamaran campions de la Lliga. I en MotoGP, l'espanyol Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi de França que s'ha disputat al circuit Bugatti d'Alemanya. Segon ha quedat l'italià Marco Bezzecchi i tercer el japonès Ai Ogura. És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 d'aquí 55 minuts.
1: Ràdio 4.
9: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu calla, que això segur que fa música.
10: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
11: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
12: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
13: Des que va arribar l'estreaming hem perdut molta independència.
14: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
15: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, d'11 a 12 de la nit.
16: La música és una creació humana única.
15: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
16: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
15: Amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
9: Un dispositiu d'alliberació sònica.
1: Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Disposats a escoltar aquest Ràdio Cinema? Portem una pila de novetats per compartir amb vosaltres. En la setmana prèvia de Cannes estem fent ja preescalfament. Aprofitem per desgranar cartellera. Som-hi, doncs, que el temps és or i el cinema demana pas. Va de cine a Ràdio 4. Volíem saber qui és Júlia Mascort, aquesta noia misteriosa que no trobàvem l'edat. Hola, Júlia, bona
1: Hola,
0: tarda, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I la pots confessar tranquil·lament,
1: sí,
0: no?
1: Home, sí,
0: perquè ets
1: sí,
0: molt
1: sí.
0: jove, no?
1: Sí, sí, sí. Tinc 22 anys. Sí, sí. Potser aparento una mica menys, però sí, vaig néixer el 2003.
0: Però és veritat que no surt, a internet.
1: No surt.
0: Jo, si entres per buscar informació sobre tu, l'edat...
1: És secreto.
0: És un misteri.
1: És un misteri.
0: Ara volem jugar una mica a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, no?
1: Total.
0: Aquelles actrius tan misterioses,
1: total,
0: no?
1: Total.
0: Júlia Mascort, actriu premiada a Màlaga. Premia la millor actriu per Jo no moriré d'amor, la pel·lícula que protagonitzes, i que es va endur la Vitnaga d'Or al Festival de Màlaga. Veu fer un bingo total,
1: Bingo absolut. O sigui, de fet, nosaltres anàvem amb unes expectatives de lo més normals. Sí que és veritat, jo acabava just de veure la pel·lícula abans d'anar a Màlaga i, bueno, veure't també a la gran pantalla i tal, també és un tema, no? I jo realment, són aquells moments de dir, és que no sé, o sigui, sé que és xula perquè confio molt, però necessito com algun feedback, alguna cosa... Estàvem anant a Màlaga, que hi havia pel·lícules molt bones, també competint, i no ens ho esperàvem. Sí que és veritat que el primer passe veiem que la gent està molt emocionada, comencem a veure molt bon feedback, la premsa en parla bé, però clar, no t'ho esperes, no?
0: Vau enlluernar el jurat, tant la pel·lícula com tu. Mm. També van premiar un company teu de repartiment.
1: Sí, el Tomàs.
0: Ah, sí. Però... La pel·lícula van apostar per ella, però van apostar per tu també. Vau tenir oportunitat de comentar-ho amb algun membre del jurat després?
1: Bueno, sí que és veritat que fa una mica de respecte, no?, parlar amb el jurat, sobretot també tan abans, evidentment, com després, perquè els vas veient, no?, i coneixia que estava la Belén Funes, la Loreto Mauleón, bueno, hi havia un jurat molt potent.
0: Hi havia la Rosa Montero,
1: també,
0: no?,
1: la Rosa
0: grandíssima
1: Montero.
0: Escriptora.
1: Sí, sí, sí, sí, no, meravellós el jurat de Màlaga aquest any. I, bueno, comentar com a tal no, però sí que, bueno, ells estaven allà esperant al backstage i durant la gala, i jo quan vaig sortir a fer el discurs després ens vam abraçar tots plegats i va ser com bonic.
0: Jo no moriré d'amor és una òpera prima, encara que no ho sembli,
1: sí.
0: És la primera pel·lícula de Marta Matute, us deveu mútuament una, no?
1: Totalment. I sempre estaré en deute amb ella. De fet, ahir li vaig enviar un missatge, perquè bueno, avui estrenem als cinemes, i estàvem molt emocionades, i potser em diu, exageres. Jo li vaig dir que m'has donat una vida, segons com, perquè és una oportunitat enorme, que com a actriu és un absolut regal, i sí que és veritat que ella també, no?, està molt contenta amb mi, però, ostres, en aquest cas, amb la de noies que van fer les proves, pues, jo estic molt, molt orgullosa, la veritat.
0: És una pel·lícula que et posa foco immediatament,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A la primera,
1: Sí.
0: Primer gran protagonista, no? Vas passar a càsting?
1: Sí, sí, sí. Això va ser un càsting... Bueno, primer ens van demanar reenviar un vídeo presentant-nos... Això va ser l'abril del 2024 i no va ser fins a l'octubre que a mi em van citar físicament, no, a presencialment a Madrid. Però clar, no t'imagines, quan és una cosa tan oberta, és un càsting que inclús estava penjat a Instagram, rotllo, és una cosa de que busquen molta gent, busquen també gent que potser tampoc sigui actor, saps? O no sigui actriu. Llavors, sent catalana, assemblant-me tan poc a la Marta Matute, perquè abans assemblés molt poc, i sabent que era una història real, jo ho veia molt, molt cru. Però bueno, van ser això, 4 o 5 proves, i molt bé.
0: La pilota va entrar,
1: va entrar.
0: Directe.
1: Va entrar directe, sí, sí, sí.
0: Escolta, és una pel·lícula dura, Jo
1: sí.
0: Deia que deixa una mica amb el rotllet,
1: Sí.
0: Perquè és dura,
1: sí, sí,
0: però...
1: Sí.
0: Li pots donar la volta al tema, no?, i de dir que és una pel·lícula en la que moltes persones poden trobar un acompanyament també, no? Mm.
1: Sí, sí, evidentment.
0: D'haver passat per el que passa al teu personatge, no?, la Clàudia, aquesta noia tan jove que s'ha d'enfrontar a un problema greu.
1: Mm. Sí, tal com ho dius, el meu personatge amb 18 anys ha de lidiar amb el diagnòstic precoç de bueno, en aquest cas d'una demència frontotemporal de la seva mare als 50 i poc anys. I bueno, aquí entra un debat de si prioritzar la seva joventut, no?, o les coses que està descobrint, o realment anar a casa, cuidar, organitzar-se amb la seva família, vull dir, que passa que per ella se li fa molt dur el procés perquè, bueno, ella no, ho troba molt injust, no?, que tan jove hagi d'estar vivint això. I sí, com tu dius, és dura, però crec que és molt necessària. I la Marta ho tenia molt clar des del principi, que no volia fer una cosa, bueno, melodramàtica, no?, o adornada, o... No, ho volia explicar tal qual la realitat, perquè la gent que evidentment ha passat per això, que són moltíssima gent, bueno, es pogués sentir interpel·lat i pogués sentir-se una mica menys sol, no?, vinant això, potser.
0: I perquè ella havia passat prèviament per aquesta mateixa situació.
1: Sí.
0: És la seva història.
1: La seva història, sí.
0: La comparteix, per tant, no?
1: Total, sí. La comparteix.
0: Això impressiona una mica, no?
1: Sí.
0: A l'hora d'interpretar-la és com dir, estic agafant el testimoni de la directora.
1: Sí, totalment. No? A més, com que et passa la pilota, no? És com, bueno, jo ho vaig viure, representa-ho tu, i bueno, hi ha aquesta pressió d'aviam si seré capaç, si estaré a l'altura. A més, sé que és una història important d'explicar, vull dir, no és cap tonteria, vull dir, una cosa important. I bueno, havia de fer un bon paper i... Però bueno, ja et dic, jo des del primer moment ja em vaig portar molt, molt, molt bé amb la Marta. Ella ens va donar a tots els actors un espai molt segur on apostar, on improvisar i on fer el nostre personatge també molt nostre. I res, a poc a poc, saps? Vam anar a poc a poc.
0: Júlia, és un caramel aquest personatge, no?
1: Totalment.
0: Tu li has tret tot el partit, eh? Quin va ser el moment més difícil, les escenes més difícils?
1: Bueno.
0: Perquè ella esclata, no?, en un moment donat és com una olla a pressió, no?
1: Sí. Bueno, en general, tot va ser bastant un repte perquè per qui vegi la pel·lícula veurà que hi ha molts salts temporals, no? Comença el meu personatge tenint 18 i fins que l'enfermedad crec que dura 6 anys, fins als 24, no... Bueno, s'acaba la pel·lícula, no? Llavors, clar, amb el cine res es roda cronològicament i el més difícil per mi va ser pues això, començar un dia, el primer dia de rodatge fent Clàudia 22 anys, després Clàudia 19, després... I això en un dia, saps? I cada vegada era com... Llavors, clar, em vaig haver de fer una guia com un Excel amb els anys i sobretot també tenint en compte com estava la meva mare en aquell moment, saps? Perquè, clar, ja, el meu personatge ha de tenir un arc de maduració important, saps? Que bueno, que és degut a l'enfermetat i a com ella lidia amb tot això. Llavors era molt clau, pues això, per exemple, el segon dia de rodatge vam gravar l'última escena de la pel·li i llavors era com, hòstia, en plan... Bueno.
0: Sí. Nosaltres, al veure la pel·lícula, et preguntes immediatament d'on surt aquesta Júlia Mascort, però he vist que has tingut bons professors, no?
1: Sí.
0: Vas estudiar a l'estudi Laura Jou,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Correcte. Sí, m'he format allà molts anys. De fet, l'any passat vaig acabar com la formació així com de joves, així com de 4 anys, però ja em portava com 6 o 7, vull dir que vaig estar allà, bueno, picant pedra, crec molt en la formació i jo vaig estar molt bé allà, la veritat. Sí.
0: I a més estàs molt ben preparada, ets bilingüe, però parles anglès, també estàs disposada, no? Si surt una oferta de fora, cap allà que te'n vas, no?
1: Suposo que sí, que, o sigui, fa vertigen, però sí. Amb això bé, perquè vaig estar estudiant a Irlanda un any, llavors tinc l'anglès així com una mica... Més o menys, sí.
0: More or less, no?
1: Sí.
0: I molt polifacètica també, si ara et demanés que cantessis, potser ho faries també,
1: pues
0: no?
1: Pues som-hi tots.
0: Sí. Sí, no?
1: Sí, és que els actors tenim una mica d'això, eh? Que si ens demanen de fer malabars, pues te'ls fem, saps? Vull dir.
0: Júlia Mascort, gràcies per visitar-nos i deixar-nos conèixer. A Màlaga no vam tenir temps, així els del cine anem d'aquí cap allà, ara ens n'anem a Cannes.
1: Hòstia.
0: Tu no vens, no?
1: No, jo no vinc.
0: No tens pel·lícula encara?
1: No.
0: Tot arribarà,
1: bueno.
0: Ara s'està parlant precisament de Nova Onada, Nova Ola, de cinema espanyol, de cinema català, i jo crec que tu hi entres molt directe.
1: Bueno, gràcies.
0: Júlia Mascort, que... La pel·lícula, estic segura, que Jo no moriré d'amor continuarà donant molt de joc, promet donar molt de joc en la temporada de premis, que tindràs ara per davant.
1: Aviam què passa.
0: Aviam si pots fer vacances, no?, com a mínim, i agafar forces.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Ara, a tope amb l'estrena.
1: Sí, completament, focalitzats en això.
0: Fusionada amb la pel·lícula, no?
1: Sí, totalment.
0: Júlia Mascort, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat.

0: intèrprets ja poden rebre múltiples nominacions a la mateixa categoria, cosa que estava prohibida. La segona, els guions han de ser escrits per éssers humans per qualificar, important. I la tercera, múltiples pel·lícules del mateix país ja poden competir a la millor pel·lícula internacional. Les que guanyin a Berlín, Venècia, Busan, Cannes, Sundance o Toronto també seran elegibles. En general, els comentaris a xarxes han estat molt favorables a tot això.
1: I... Permetem una... Sí. Una cosa ràpida.
0: Clar.
1: Festival de Sant Sebastià, han de fer una reclamació, ara sí. Que hi haurà una directora nova l'any que ve, han de reclamar, perquè haurien d'estar aquí.
0: Hauria
1: en aquest llistat també,
0: sí,
1: no trobes?
0: Sí, sí, sí. A més, cada any té més importància i més rellevància també a nivell mediàtic al Festival de Sant Sebastià.
1: Per tant, reclamació.
0: Total. Respecte a la possibilitat dels actors de tenir més d'una nominació, l'usuari Josh Parham comentava el següent. La prohibició als actors de tenir múltiples nominacions a la mateixa categoria sempre va ser absurda. És una de les raons per les quals el frau de categoria és tan persistent. M'alegro que hagi canviat. Fa temps que hauria d'haver-se fet. Respecte al tema dels guions, l'usuari Incession Film comentava això. No em puc creure que s'hagi de deixar per escrit que els guions han de ser escrits per un ésser humà per a qualificar. I és que aquests són els temps que estem vivint. Sí, sí. I respecte al tema que múltiples pel·lícules d'un mateix país puguin competir en pel·lícula internacional, l'usuari Eric Weber comentava el següent. Molt fan d'aquest canvi de llargmetratge internacional, ja que haurien de tenir les 5 millors pel·lícules independentment del país d'origen.
1: O sigui que les 3 que competiran a Cannes, a partir de la setmana que ve podrien estar les 3 espanyoles aquí, tant, en aquest llistat.
0: Tant de bo, si guanya que alguna d'aquestes,
1: no?
0: Sí.
1: Però
0: sí, sí.
1: Igual ens toca aquesta loteria.
0: Tant de bo. I tot i que la majoria de reaccions dels usuaris han estat positives, hi ha hagut alguna veu que s'ha queixat al respecte i demana anar encara més enllà, com l'usuari nord-americà Richard Brody, que deia el següent. L'acadèmia reconeix que el seu procés de nominació a pel·lícules internacionals ha estat un error, però la solució és insuficient. S'ha de deixar de tractar la categoria de manera diferent. Totes les pel·lícules internacionals estrenades aquí en un any determinat haurien de ser elegibles i punt. Peter Warren, que deia el següent sobre que un actor pugui ocupar més d'una nominació, deia això a Twitter. La regla dels actors és un gran error. No m'estendré més. L'usuari John també es queixa que encara no siguin els directors els que rebin els premis a pel·lícula internacional i que siguin els països els que ho rebin. Tot això, però els directors de les pel·lícules internacionals encara no obtenen el premi. Fes-ho millor, acadèmia, això deia. Què suposaria això pel futur del cinema i per casos passats? Doncs si fem una mica la vista enrere, què hagués passat amb Kate Winslet l'any que va guanyar l'Oscar per The Reader i que va tenir també Revolutionary Road, no?, el mateix any.
1: És veritat.
0: I es va quedar fora per aquesta. I en aquesta mateixa línia...
1: Ja en tenia prou.
0: Sí, però amb aquestes noves normes hagués estat un doble nominada.
1: Faran peces,
0: sí,
1: eh?
0: Sí,
1: faran
0: sí.
1: Peces.
0: Els egos dels actors... Sí. En aquesta línia, l'usuari Daniel Daddario deia això. Si Kate Winslet hagués obtingut dues nominacions al 2008, hagués dividit el seu propi vot. El premi hagués anat a Meryl Streep per la duda, doncs tindrem aquest dubte. I amb aquestes noves normes, pel·lícules com Hable con ella o Madres paral·leles, que van rebre nominacions a les categories generals, haguessin estat nominades gairebé segur a millor pel·lícula internacional. O Anatomia d'una caïda hagués guanyat per sobre de la zona d'interès. Hi ha molts exemples. I jo deixo una pregunta per l'espectador. Hauria d'estar la indústria més oberta als canvis socials, com la intel·ligència artificial, o fa bé en abraçar aquestes noves normes i posar una mica de límits?
1: Jo, què vols que et digui, jo crec que és un caramel enverinat aquest,
0: sí.
1: Perquè poden acabar descafeinant els Oscars i la gent es pot desentendre al final amb tanta regla,
0: totalment.
1: Què vols que et digui?
0: Però al mateix temps sí que potencia una mica, no, l'art com a una forma d'expressió humana, no? Que això està bé. Tot i que jo tinc els meus dubtes de com es comprovarà que un guió ha estat escrit per un ésser humà, no?
1: Però això ja no semblen els premis del cinema americà.
0: Clar, això ja és un festival internacional més. Com
1: és Eurovisió,
0: sí, sí, sí.
1: No? Avui no parlem d'Eurovisió.
0: No.
1: Aquest és un altre tema.
0: Exacte. I doncs ja queda res perquè comenci el Festival de Cannes, que és el festival amb més presència espanyola que es recorda, probablement malament, i la gent està molt neguitosa per comentar ja el palmarès, tot i que no hagi començat encara el festival. I el hype aquesta setmana ha vingut a causa de l'anunci dels membres del jurat, que són uns noms
1: que... s'estan barallant abans de començar.
0: Sí, sí, sí, sí. I els noms han causat molt furor, com Park Chan-wook, Demi Moore, Ruth Negga, Isaac de Bancolé, Stellan Skarsgård, Chloe Zhao, Diego Céspedes, Laura Wandel i Paul Laverty.
1: Laverty, que és... Exacte. El nostre amic, el... Correcte. Soci de Ken Loach en tantes pel·lícules, i la parella d'Icíar Bollaín. Suposo que es comprarà cap a casa.
0: Esperem.
1: Pobre.
0: L'usuària, sí.
1: Quin paperot que té, doncs sí. Aquest jurat tan internacional i tan complicat.
0: Sí, en aquesta línia l'usuària Justine deia això sobre el jurat: és el millor jurat de la història. El Twitter Vince també comentava el següent: Demi, Stellan, Ruth, quant de star power. Totalment.
1: Doncs sí.
0: L'usuari Film Hathaway fins i tot es va aventurar a predir el vot jurat. I deia això: Stellan Skarsgård segur que votarà per l'actuació de Renate Reinsve en Fjord. I en aquesta línia també es va fer molt viral.
1: Es coneixen una mica.
0: Sí. Es va fer molt viral la notícia que l'actor de moda, Jacob Elordi, anava a formar part del jurat, però al final no podrà assistir perquè té una lesió al peu.
1: Què dius,
0: molt
1: ara?
0: Fort. Sí, sí.
1: Com el paper, no? També.
0: Exacte.
1: Que a última hora es descarten. Exacte. S'autodescarten.
0: I les reaccions han estat molt diverses, alguns fins i tot relacionaven això que li ha passat al Jacob amb el seu personatge a la sèrie Eufòria, on el tallaven un dit al peu.
1: Oi?
0: Sí, com l'usuària Ana Pau Villa, que deia això: doncs sí que li van tallar un dit del peu i el van haver de cosir. O el tuiter JT Film, que comentava: la pandèmia de l'actuació de mètode ha arribat massa lluny. I d'altra banda, la pel·lícula que està dominant la conversa, sens dubte, és La bola negra, que la seva foto promocional ha causat furor a xarxes socials. I, per exemple, l'usuari Potato Yago afirmava això: em sembla preciós que ara es facin tantes pel·lícules gais. O Driven by Films, que deia el següent: necessito veure aquesta pel·lícula ja. I jo, Conxita, em sento una mica igual. Necessito veure aquesta pel·lícula ja, i la
1: doncs
0: Sorgoyen.
1: Doncs com no vinguis, sí, sí, a Can.
0: Tant de bo pogués. Tant de bo.
1: Nosaltres allà la veurem, eh? Aquesta ja no l'hem vist abans, perquè
0: quina
1: ens diuen que no estava acabada. Aquestes coses, excuses amb els pagadors, diuen a vegades. Així es manté més l'expectació i el misteri. Tenim moltes ganes també de veure La bola negra de Los Javis.
0: Sí,
1: i a
0: sí.
1: Més que va al final del festival,
0: uau,
1: eh? No sé si això és indicatiu de que pot estar més a prop del dia del palmarès, igual no han de pagar més avions, no?
0: Home, ha de ser molt bona perquè és la primera peli internacional dels Javis que té aquest pes, no? D'estrenar-se directament al Festival de Cannes a secció oficial, em sembla brutal. Ha de ser bona, dic jo. Esperem.
1: Borja Nández, molt bona la teva secció. Moltes gràcies,
0: gràcies
1: i fins la setmana que ve.
0: Adéu.

0: Va de cine a Ràdio 4, a Carles Martínez Ajenjo. Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda. Sí, sí, ja comencem bé un dels festivals referents, no? És a dir, realment, quan parlem de Cannes, parlem del festival que marca no només les pel·lícules de la temporada, sinó també un festival que, d'alguna manera, sempre històricament ha posat el focus de filmografies o de països, inclús, en el mapa mundial, no? Perquè, clar, ara tenim de president de jurat a Park Chan-wook, director de Old Boy, la pel·lícula que va guanyar el Gran Premi del Jurat a Cannes el 2004, i d'alguna manera és una pel·li que va obrir les portes d'un coneixement del cinema coreà. Paràsitos, el 2020, també ajuda a consolidar aquest reconeixement, i després vindrien sèries com El Juego del Calamar, no? Però vull aportar una petita dada històrica, no? I és el fet que el 1951 Akira Kurosawa, gran director japonès, no?, va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Venècia amb Rashomon, i això va obrir les portes al món del cinema japonès, no? Va ser aquest premi, va ser aquest festival, i llavors els festivals europeus tenen aquest poder, no?, d'obrir les portes al coneixement d'un cine, doncs, que pot venir d'Àsia, per exemple, no?
0: Rashomon, una pel·lícula que hem vist dintre de moltes altres després, no?, per la seva estructura.
1: Exactament,
0: sobretot, oi?
1: Exactament, aquella pel·lícula amb la Franca Potente, crec que es deia, ara no em surt el nom, una pel·lícula... És una història que ha inspirat moltes altres pel·lícules, en el sentit, concretament Rashomon, parlem, de quan una història, doncs, t'explica un fet des de diferents punts de vista, no? Un crim, i llavors dius, i qui té la veritat? Doncs Rashomon ens va ensenyar que fins i tot els fantasmes poden mentir, no? Que això és una idea molt, molt original. Corre Lola Corre és una pel·lícula dels anys 90 protagonitzada per Franca Potente. Exactament, exactament, que recupera d'alguna manera.
0: Abans del Perfume, abans que rodés El Perfume a Barcelona.
1: Exactament.
0: Aquest director alemany.
1: Aquesta narrativa rashomoniana, podríem dir. Uh-huh. És a dir, és quasi un model narratiu de com explicar una història que, des de diferents punts de vista, la mateixa Sully, aquell Tom Hanks en aquella pel·lícula que fa de pilot d'avió, també, de sobte, doncs, un fet, que és un accident d'avió, te l'expliquen a partir de diferents punts de vista, no? Llavors, qui té la raó i qui està mentint o qui es vol aprofitar. És una manera de narrar, de fer guió en el cine, que ha perdurat, no? I que Rashomon va ser, doncs, la primera petjada en aquest sentit, no?
0: Carles, sempre portant nous punts de vista al cinema com a art cinematogràfic, i avui volies parlar-me d'Almodóvar i de Marga Navidad, que serà notícia a Cannes també.
1: Exactament.
0: Aquesta setmana que ve.
1: Exactament, exactament. Perquè és que Marga Navidad, és a dir, hi ha una qüestió molt, molt interessant en aquesta pel·lícula que venim comentant des de fa setmanes sobre aquest escriptor en crisi que interpreta Leonardo Sbaraglia i que vampiritza la vida de les persones que té al voltant per crear la seva nova ficció. Però hi ha una cosa molt, molt curiosa que m'agradaria destacar, i és que molta gent ha criticat aquesta estètica repetitiva del cinema d'Almodóvar, on de sobte veus aquests total looks de Prada i veus que tot està mesurat al mil·límetre amb productes de disseny, etc.
0: De seguida veus que és una pel·lícula d'Almodóvar.
1: Exactament. Això és un tret a favor, que tu reconeixes una pel·lícula d'Almodóvar, però no estic d'acord en que sigui una estètica buida, perquè en la nova pel·lícula, per exemple, Amarga Navidad, doncs compta, doncs, amb aquests responsables de disseny interiors, Carlota Casado i Miguel López, amb els que ja havia treballat, i aporta, doncs, una referencialitat molt interessant, aporta una construcció dels interiors on els objectes no són neutrals, sinó que alimenten el llenguatge de la pel·lícula, no? De sobte veus un menjador i és com un espai psicològic, és un espai emocional. I pots identificar, és a dir, hi ha realment un coneixement de la moda molt important, perquè a sobte veus el gran confort de Le Corbusier, que és un sofà en forma de cub que va dissenyar el famós arquitecte suís, o veus un altre que està inspirat en l'obra original de Carlo Scarpa, que és un dels grans dissenyadors de la modernitat italiana, i jo crec que hi ha no només un coneixement, sinó un sentit, perquè, clar, veus el Quim Gutiérrez assegut, doncs, en aquest sofà inspirat en Carlo Scarpa, i hi ha una distància entre el personatge de Gutiérrez i l'escriptor que encarna Leonardo Sbaraglia, que està concentrat amb el que fa, no? Llavors, aquesta distància, aquesta fredor, el mateix sofà, d'alguna manera ho reflecteix, no? I amb això destaquem que Almodóvar sempre ha estat i serà un dels grans pintors de la història del cinema, però no és un pintor que pinti només amb els colors i amb la roba, sinó també amb els objectes que apareixen a les seves pel·lícules.
0: Li demanaré que em decori la casa, sí, quan no vulgui canviar-me de pis.
1: Però la factura s'ha de cara,
0: sí.
1: Perquè donen un dineral entre els Prada, els sofàs aquests.
0: Hem de començar a estalviar.
1: Hi ha una làmpara de peu que es diu Calímaco de Tore Sotsas, que és allargada, sembla un instrument, i val, no sé si val 2.000 euros.
0: Fins aquí aquest Va de Cine de Ràdio 4, ja precant, perquè som molt a prop del començament del festival més important del món. Us donem les gràcies, amics del cine, per la confiança que dipositeu en aquest programa cada setmana. A la realització tècnica i control de so ha estat Irene Moreno, amb l'assistència de Jan Marquès. Joel Sevilla ha portat la producció. Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor, i us parla i us saluda Conxita Casanovas, que ja sabeu que cada diumenge a aquestes hores Va de Cine, aquí, a Ràdio 4, la teva, la millor. Una abraçada i fins diumenge que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El grup de 14 espanyols, entre els que hi ha 5 residents a Catalunya, es dirigeixen a aquesta hora a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, després d'haver desembarcat del creuer afectat per un brot d'antivirus a Tenerife. Han estat traslladats en un avió militar i han arribat a la base de Torrejón de Ardoz cap a 3:15. A l'hospital se'ls farà una prova PCR que caldrà repetir en 7 dies. Tenen una planta reservada exclusivament per ells, habitacions individuals i un únic equip sanitari destinat. Es tracta d'un circuit tancat per minimitzar els riscos. José García del CESIF.
2: El protocol és la llegada des de l'hospital fins aquí. Una vez que lleguen, entrarán por un circuito cerrado, subirán por un ascensor que se ha bloqueado hasta la planta indicada.
0: L'executiu central assegura que l'operatiu d'evacuació a Tenerife s'està desenvolupant amb èxit, una idea que referma l'Organització Mundial de la Salut. Virginia Barcones, Protecció Civil, en declaracions a Ràdio Nacional.
3: Se ha tenido la máxima de las garantías, de las cautelas. Ya dijimos desde el primer momento que no iba a haber ningún tipo de contacto con la población civil de Canarias.
0: A Catalunya estem pendents de conèixer el resultat de la PCR d'una dona asimptomàtica ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona. Si és positiu, caldrà fer seguiment dels contactes. Si és negatiu, continuarà en quarantena i caldrà repetir la prova en 7 dies. En una hora és previst que arribi a l'aeroport del Prat de Barcelona Saïf Aboukeshek, activista espanyol d'origen palestí de la Global Smooth Flotilla. Alliberat i deportat, recordem, per Israel, juntament amb el brasiler Thiago Dávila, després de ser capturats il·legalment el passat 30 d'abril en aigües internacionals. Ha fet una escala prèvia a Madrid, on s'ha trobat amb la seva esposa. Connectem aquesta hora amb l'aeroport del Prat. Joaquín Calvente, darrera hora.
4: Sí, a la zona d'arribades de l'aeroport del Prat veiem una imatge típica, la de la gent esperant els seus familiars o amics que surtin de la zona de recollida d'equipatges. El que canvia una mica és la presència d'algunes càmeres que estan pendents de l'arribada del Saïf Aboukeshek i dels seus acompanyants. El que veiem a les pantalles és que hi ha un vol procedent de Madrid que estava previst que el seu aterratge fos a 4:45 i que s'ha endarrerit. L'hora estimada d'arribada és a les 5 de la tarda.
0: I de l'exterior, l'Iran ha contestat a la proposta de pau estatunidenca, segons informa l'agència de notícies persa IRNA. Segons aquest mitjà, el focus es posa en el cessament total dels atacs a tots els fronts de guerra. En el passat, Teheran havia insistit en la fi del bloqueig estatunidenc a l'estret d'Hormuz, ajornant qualsevol conversa sobre el seu programa nuclear per una etapa posterior. Amb la visita del president estatunidenc Donald Trump a la Xina aquesta setmana, ha augmentat la pressió internacional per posar fi a aquesta guerra que ha desencadenat una crisi energètica mundial i representa una amenaça per l'economia global. Per altra banda, aquest diumenge el govern persa ha confirmat que el seu líder suprem, Mojtaba Khamenei, es troba en bon estat de salut després de ser ferit en atacs estatunidencs que li van causar lesions a l'esquena i al genoll. I als esports, el Futbol Club Barcelona ha publicat un missatge a les xarxes socials per transmetre el seu suport al tècnic Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim, diuen, el seu dolor i l'acompanyem en aquest moment tan difícil per ell i per la seva família. El tècnic alemany es troba concentrat amb el seu equip i, en principi, és previst que dirigeixi el partit d'aquesta nit a les 9 contra el Real Madrid al Camp Nou. Recordem que si els blaugrana guanyen o empaten, es proclamarien campions de la Lliga. I en MotoGP, l'espanyol Jorge Martín ha guanyat el Gran Premi de França que s'ha disputat al circuit d'Le Mans. Segons ha quedat l'italià Marco Bezzecchi i tercer el japonès Aio Ogura. Coneixem ara la previsió del temps. Emet Noelia García, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui diumenge a Catalunya pugen les temperatures. Màximes de 26 graus a Girona, 25 a Lleida, 23 a Barcelona i 21 graus a Tarragona. Predomina el cel variable amb clars i núvols. Durant aquesta tarda no es descarten precipitacions febles i ocasionals que seran més probables a la meitat oest i al Pirineu. Bufa vent moderat al litoral. Demà dilluns començarem acabarem la setmana amb temperatures més altes, màximes de 24 graus a Barcelona, a Girona, a Lleida i a Tarragona. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat, però atenció durant la tarda. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes al Pirineu i al paralitoral de Girona. Temperatures mínimes de 16 graus a Barcelona i 10 a Lleida. És una informació d'EMET.
0: Tornem amb més informació al punt de les 5 a la Pública, a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

0: El gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda.
1: Ràdio 4.
2: Maite, has vingut molt carregada. Moltes gràcies.
3: Bé, és un encàrrec i l'he volgut complir, doncs bé.
2: Una màquina d'escriure olímpia.
3: 50 anys.
2: 51,
3: per ser exactes.
2: Sí.
3: 51. La vaig comprar amb el meu primer sou, als 17 anys.
2: Sí, sí.
3: I
2: el sou de què era?
3: El sou era d'una empresa molt divertida, una distribuïdora de llibres molt cutres, que es deia Dissedit, que després doncs, l'amo va fugir doncs, a Llatinoamèrica amb els diners.
2: Què dius?
3: Va ser la primera experiència
2: laboral.
3: O sigui,
2: laboral. Vas cobrar de miracle.
3: No, perquè això va ser 2 anys després i aleshores van donar un any d'atur que va anar molt bé, també.
2: Uh-huh. I li tens molt de pressa, aquesta màquina.
3: Sí, és una andròmina, perquè ja després dels ordinadors i la lleugeresa de les tecles, ara seria incapaç de moure-les, aquestes.
2: A veure com sona una miqueta. És fantàstic, això.
3: Sí, però ja s'entraven.
2: Sí, s'entraven, sí.
3: Doncs amb aquesta màquina jo vaig guanyar 2 oposicions. Auxiliar administrativa de l'Estat, i abans havia entrat també al col·legi, vull dir, a l'escola d'enginyers de Camins, Canals i Ports, com unes oposicions que també van haver-hi a la Politècnica de Barcelona, i vaig pagar-me els estudis gràcies a la màquina.
2: Unes oposicions que no tenen res a veure amb la creativitat.
3: Absolut, en absolut. Però jo estava...
2: Quines coses, no?
3: Sí, però jo volia ser independent, autònoma, i em guanyava la vida, diguéssim, i estudiava a la universitat. I quan vaig acabar, doncs, vaig ser professora i mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
2: Clar.
3: Però teníem una necessitat doncs, de demostrar-nos que havíem de ser autosuficients, independents a la meva època, o jo, no ho sé,
2: general. Avui la nostra irrepetible és l'escriptora i guionista Maite Carranza.

irrepetibles. Amb Carles Mesa.

0: Maite Carranza, benvinguda a Irrepetibles.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Escriptora, guionista, professora, una de les autores de literatura infantil i juvenil més reconegudes del nostre país, amb més de 70 títols a les llibreries, Maite, traduïda arreu del món i premiada amb el Nacional de Literatura Infantil i Juvenil, i també amb la Creu de Sant Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya i que ha rebut fa només uns dies. Enhorabona.
1: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Vols que recordem un petit fragment del que deies en recollir-la?
1: A veure.
0: Escolta.
2: Em sento especialment orgullosa de donar veu a dos col·lectius sovint silenciats i anònims, els escriptors de literatura infantil i juvenil i els guionistes i les guionistes. Els qui escrivim pantalles darrere les càmeres destil·lant la realitat per esdevenir ficció. I els autors i autores de l'IJ, que acompanyem els infants i els joves en la seva descoberta del món i d'ells mateixos, trepitjant les escoles i les biblioteques, oferint-los llibres, ensinistrant-los en la lectura i el gaudi de la imaginació, amb la responsabilitat immensa de fomentar el seu esperit crític per desvetllar consciència.
0: Te'n recordaves dels guionistes i te'n recordaves també dels escriptors de literatura infantil i juvenil. Per què l'amimem tan poc, aquest tipus de literatura?
1: Bé, això depèn de la consideració que tinguin els nens i els joves a les cultures. Això també és una reflexió que hem anat fent els professionals. Hi ha països que els valoren molt, els nens i els joves, i aleshores, per tant, tot allò que els pertoca, tant l'educació com el lleure i la literatura, tenen un prestigi social, i nosaltres provenim d'una cultura en la qual els nens i els joves no importen gaire.
0: Ja.
1: I això després doncs es tradueix amb la poca importància.
0: Ni els nens, ni els joves, ni la gent gran.
1: Exacte. Bé, doncs som...
0: Els dos extrems de la vida.
1: No, jo el que veig, i me n'adono, perquè ja tinc, diguéssim, uns anys,
0: sí,
1: és que ja res no és etern, i que si nosaltres pressionem i que si la societat canvia, podem fer que sigui a millor. Per tant, benvingut sigui doncs parlar-ne, visibilitzar, posar nom i dir som importants, no nosaltres, sinó els nens i els joves són importants, que això, els primers a donar-los importància són precisament els països escandinaus i els països anglosaxons. Potser tenen molta més consciència del que significa apostar pel futur, i igual amb l'ensenyament també.
0: Clar.
1: I bé, doncs està bé doncs, que ens hi afegim.
0: Avui reivindicarem molt el sector, Maite, però abans retrocedim en el temps.

0: De seguida parlarem de la infantesa, però crec que aquesta cançó et porta a la teva joventut.
1: Doncs sí, anys 70.
0: Els primers petons.
1: Anys 70, doncs s'apagaven els llums, doncs banys d'aquells, doncs arrambant, no? Clar, no eren discoteques, això era ball lent, Simon Garfunkel, tot l'imaginari al voltant doncs, d'aquesta suavitat de la veu avellotada del Garfunkel, molt, molt, molt bonic.
0: És preciosa aquesta. Marxem, com dic, una mica més enrere. Maite Carranza Gil Dolz, del castellà. Déu-n'hi-do el cognom, eh?
1: Sí, s'ha exhaurit. s'ha extingit. O sigui, s'ha exhaurit. No? Amb la meva, la generació de la meva mare, la meva tieta i alguns seus cosins va acabar-se, perquè bé, elles no el van transmetre en ser dones i no n'hi ha.
0: Gil Dolz, del castellà.
1: Gil Dolz. És valencià. Prové de València.
0: Vas néixer el 25 de febrer de 1958 a Barcelona. Tu que et dediques i t'has dedicat tant a la infantesa, suposo que has reflexionat també molt sobre la teva.
1: Sí, jo crec que vaig tenir, diguéssim, la sort de tenir germanes, o sigui, perquè el meu germà petit va néixer més tard, amics, amigues...
0: Quatre germans, no?
1: Som quatre, sí, però
0: i tu la gran.
1: Exacte. Però jo, sobretot, el record que tinc més agraït de la meva infantesa són els llibres.
0: Sí?
1: Sí, perquè per mi eren un refugi, era, doncs, imaginació, viatge, possibilismes. La veritat és que Barcelona no era cap cosa de l'altre món, eh? Als anys 60 era molt... Jo sempre dic que era molt grisa i molt trista.
0: Yeah.
1: I no teníem parcs gairebé, anàvem a l'Avinguda Mistral a jugar, que això eren tot objectes de ferro, la meva germana s'ho va trencar tot, o sigui, el cap, la boca, tot, i que era molt perillós. I els estius sí que gaudíem dels estius, però...
0: Al Penedès.
1: Sí, primer havíem anat a l'Ampolla, a Piera, i després a Sant Quintí de Mediona, que va ser meravellós, no?, l'època, la infantesa, joventut. Però l'hivern, doncs jo em refugiava molt amb els llibres.
0: I tenia... una bona biblioteca a casa teva.
1: Exacte,
0: no?
1: O sigui, si per la banda del Gil Dolz del castellà he d'agrair coses, perquè el meu avi va morir quan la meva mare era molt petita, era la seva meravellosa biblioteca, però sobretot del meu pare també. El meu pare havia estat un gran lector, i la meva mare, o sigui, però el meu pare comprava llibres, cosa que s'agraeix. Es gastava el sou en llibres.
0: Però a què es dedicaven ells?
1: Treballaven a la banca.
0: Uh-huh.
1: I la meva mare va haver de deixar la feina en casar-se perquè li van obligar.
0: Yeah.
1: I això que tenia un càrrec important, o sigui, havia fet oposicions i cobrava molts diners, però van obligar perquè hi havia una llei anterior al 61. Bé, el 61 es va modificar, que ho he llegit recentment, que jo no ho sabia, dic, quina llàstima, quina ràbia per tan poc temps, però en casar-se al 57 li van donar una dot del Banc Central i va haver de deixar la feina.
0: Quines coses, eh?
1: I firmant un contracte conforme, si mai es quedava vídua, podia tornar a treballar. Bé, la pobra dona potser en algun moment li va passar pel cap, no? Però li feia molta il·lusió treballar.
0: A veure si em quedo vídua.
1: Sí, però mira, era una miqueta el consol.
0: Ja. Recordes aquelles primeres lectures?
1: Deies, sí.
0: Em servia per viatjar, no sé, Jules Verne, per exemple.
1: I tant, però abans del Jules Verne jo llegia de la col·lecció del Molino, teníem tot una col·lecció d'animals, i llavors amb aquests animals, doncs, no sé, Bruel Oso Pardo, per exemple, no? Pola Pantera, eren tota una col·lecció d'animals que jo vivia, doncs, a mil espais, al pingüino, o sigui, eren en castellà, com pots veure, comprovar. Viatjava arreu de tot el planeta, perquè doncs, sabia com vivien això, des dels pingüins, les foques, els lleons, els cavalls en estat salvatge. Després, doncs, personatges com el Kasperle, que era un ninot, doncs, alemany, austríac, no?, que també recorria, doncs, llocs que menjaven salsitxes, i que jo pensava que és estrany, tot el dia es passen menjant salsitxes, anaven a fires, eren costums i formes de viure molt diferents, i després amb el Guillem Brown, el Guillermo Brown, perquè era en castellà també, doncs, vivint allà a Anglaterra, que hi havia una cosa que en comptes de setes es deien setos, però que servien per separar les cases, jo no sabia què era, setos, o prenien doncs, agua de jengibre, o sea, que és el jengibre, no? I estaven amb un viejo cobertizo, jo tampoc no sabia des de Barcelona que era un cobertizo. Mil coses, i un pastor que de tant en tant els perseguia. Jo pensava, carai, aquest pastor, no? I era, resulta que treballava a l'església. Deia, què feia un pastor a l'església? Un pastor protestant. No? Vull dir que era universos, per mi, surrealistes o molt llunyans, però molt divertits i molt entretinguts.
0: Et devia agradar anar a l'escola?
1: Sí, dedueixo. Sí, sí, sí, jo era, no dic la paraula, però sí, una mica empollona, sí. M'agradava estudiar, treia bones notes.
0: I treies bones notes.
1: Sí. Uh-huh. M'agradava llegir en veu alta. Fèiem,
0: ah, sí?
1: Fèiem teatre llegit, sí. I a mi sempre em feien fer de noi. Vull dir que no sé per què.
0: Per què?
1: No ho sé, no ho sé. Potser perquè era poc coqueta o... No. I també quan vam fer teatre físic, com que érem nenes només, jo també em va tocar fer de noi sempre.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Que
0: curiós.
1: Vaig fer de la importància de dir-se Frank o la importància de llamar-se Ernesto, de l'Oscar Wilde. Jo sí. Vaig fer d'Ernesto.
0: D'Ernesto. Està bé. Sí. I ja més gran, al batxillerat, vas anar a l'Institut Experimental Joanot Martorell.
1: Això és el millor regal que et pot fer la vida.
0: Com era aquest institut?
1: A veure, això estem parlant l'any 72.
0: Sí.
1: No, 73, 4, 5, 3, uh-huh. 4, 5... No, 2. Va ser durant el franquisme.
0: Sí.
1: O sigui, era molt fosc tot. Els instituts eren molt sòrdids. I instituts públics, no? I molta gent anava, per tant, doncs, a escoles privades, concertades, religioses, però els instituts pròpiament eren com si fossin casernes militars. Llavors aquest institut va ser un institut especial perquè es va fer l'experimentació del BUP, del famós Batxillerat Unificat, sí, Polivalent, sí, sí. I llavors, per tant, depenia directament de l'ICE, del rectorat de l'ICE, i tenia totes les garanties de ser un institut màgic. Allà es podia permetre tot perquè es fomentava la creativitat, la lectura, la participació de l'alumnat.
0: O sigui, era un micromón.
1: Un micromón de 200 alumnes, sí. Quan els instituts tenien milers, diguéssim, sí. Mixta, l'únic mixta, jo
0: sí.
1: No sé si era tot Catalunya, però que els instituts eren de nois i noies. Vull dir, jo després vaig fer classes a l'Ausias Marc, però l'Ausias Marc era l'Ausias Marc de nois i el Boscà de noies, no? Tots eren, tenien la versió masculina femenina. Nosaltres érem mixtes. Llavors, allà dintre, no hi havia conserges que fossin policies, respectava tot, i dintre hi havia absoluta llibertat per fer política, per fer mítings, per fer assemblees, per autogestionar-nos, per experimentar. Va ser realment doncs, una oportunitat per descobrir el món, descobrir-ho tot.
0: Per exemple, descobrir Julio Cortázar.
1: Ai, meravella. La biblioteca de l'institut era una joia. Jo crec que són d'aquelles coses que també... Fa poc ho vaig agrair perquè m'ho van demanar. Que jo no sóc d'anar a biblioteques. O sigui, a mi el silenci aquell absolut, el xxx, molesta. M'agrada llegir espais diferents. Però a la biblioteca de l'Institut Joan Martorell tenien totes les novetats hagudes i per haver. I allà vaig llegir tot el que la biblioteca de la meva família no hi arribava, l'actualitat dels anys 70. Per tant, va arribar el realisme màgic i allà doncs, vam descobrir això, el Cortázar, històries de cronòpios i de fames.
0: Sí.
1: Era, doncs, en sabíem fragments sencers i els repetíem. Vaig descobrir doncs, el García Márquez, 11 anys de soledat. Vaig fer-me una seguidora fervent de Vargas Llosa, descobrint doncs, la tia Julia i l'Escribidor o la catedral, o, bueno, Història de la catedral o Conversaciones, perdó, en la catedral, bueno, la Casa Verde, totes les primeres que va fer i després no el vaig deixar més fins que es va casar amb la Preisler, vull dir que... Sí, sí, sí, ja no li vaig perdonar això fins aquí. No, fins aquí no.
0: Escolta, i per què vas acabar estudiant antropologia?
1: Perquè jo vaig entrar a la Facultat de Geografia i Història.
0: Sí.
1: Jo tenia dues passions, que eren la literatura i la història. I vaig pensar, va, la literatura... a veure, jo vaig dubtar...
0: I el periodisme, eh?
1: I el periodisme, exacte.
0: El periodisme.
1: Jo vaig dubtar, vaig dir coses que a mi m'agradin, o sigui, parlar, escriure, investigar i la paraula, i vaig pensar, però això ja ho puc fer sola. no el periodisme, però sí la llegir i gaudir de la literatura. I en canvi la història volia conèixer-la, volia que aprofundir-hi més, perquè vam tenir uns professors d'història, des d'aquí un homenatge, la pobra senyora, diguéssim, que em va obrir els ulls amb la història és morta, i llavors vaig anar a la Facultat de Geografia i Història, vaig descartar, dic, això ja ho puc fer per mi mateixa, doncs...
0: A la Universitat de Barcelona.
1: Puc escriure i puc llegir. I aquí, doncs, aprendré. I el primer any vam tenir 5 matèries diferents, perquè era el Pla Giral, un pla molt obert, un pla d'estudis que et permetia triar. I a mi m'encantava, perquè no t'obligava, diguéssim, a seguir un únic camí, sinó que tu podies triar assignatures molt diverses, que si antiga, que si ara faig una de moderna, que si ara faig geografia. I va aparèixer un professor d'antropologia que venia directament de Mèxic, l'honorable doctor Esteve Fabregat, i aleshores aquest senyor, que era un antropòleg educat a Mèxic, que realment a Mèxic hi havia, doncs, 1000 cultures indígenes, que havia fet treball de camp, que havia begut de l'antropologia americana, clar, em va seduir a mi i a molts altres. I vaig dir, mira, doncs faré l'especialització que em permet també anar tastant, fer de tastaulletes de moltes altres coses. I vam ser la primera promoció
0: d'antropologia
1: de la UB a l'any 80, sí, sí.
0: Però un cop llicenciada comences a fer de professora.
1: Sí, jo hauria volgut anar a una tribu, però era el mateix si fa no fa, diguéssim.
0: Una tribu diferent.
1: Una tribu, sí, hi havia de tot. No, era bonic.
0: A l'Institut Ausias Marc.
1: Era bonic.
0: Com
1: era
0: ho recordes,
1: bonic,
0: això, aquest temps de professora?
1: Uns anys màgics, uns anys de descoberta. Vaig passar molta por,
0: realisme màgic.
1: Sí, no vaig passar molta por, perquè ja dic, era molt desconegut i teníem molts alumnes per aula, teníem 40 alumnes per aula.
0: Déu-n'hi-do, sí.
1: Aviat està dit. Teníem, això, 6 cursos, o sigui, per tant, jo tenia 240 alumnes. Des d'aleshores jo crec que practico una modalitat que és memoritzo i després esborro. Faig el delete, tic, i automàticament se m'esborren tots els noms del cap i les cares, perquè si no, no sobrevivia. I va ser bonic perquè era molt jove, tenia 22 anys i jo crec que va ser, doncs, una aventura de descobrir com podia ensenyar allò que a mi m'agradava i com contagiar passió per a l'aprenentatge. I llavors jo crec que això es pot fer uns quants anys a la vida, però no tots, perquè et falten després les energies. Però les energies aleshores les tenia totes.
0: Energies, per exemple, per continuar escrivint.
1: Clar.
0: Relats, sobretot.
1: Exacte. Va ser l'oportunitat, perquè jo fins aleshores treballava i estudiava.
0: Clar.
1: Sortia de casa a les 7 del matí, arribava a les 11 de la nit, durant els 5 anys de carrera. Fins i tot feia anglès a l'Institut Americà. Anava amb una moto per Barcelona i arribava a tot arreu. I quan vaig anar a l'institut, tot i haver d'estudiar, perquè vaig haver de fer llengua catalana, que no l'havia feta, i jo vaig estar, diguéssim, aprenent, vaig fer el màster, vaig fer uns estudis el primer any de llengua catalana per fer de professora, però clar, que m'agradava tant la llengua, la literatura, que em resulta fàcil. Però vaig pensar, ui, ara tinc molt de temps, ara sí que puc escriure. I a partir d'aquí vaig començar a escriure relats.
0: I és quan publiques la teva primera novel·la, Ostres tu, quin cacau, el 1986, ara
1: aquí
0: fa 4
1: ja
0: dècades.
1: Estava, ja estava a l'Institut Joan Ot Martorell,
0: exacte,
1: que m'hi vaig passar 10 anys.
0: Que tenies 28 anys quan vas publicar per primera vegada.
1: Sí, 27, exactament.
0: Sensacions.
1: Però bueno, al cap d'uns mes o així, d'un mes ja vaig fer-ne el 27.
0: Sensacions, sí. Maite.
1: Bé, la publicació del primer llibre va ser molt emocionant perquè va ser el mateix dia que va néixer la meva filla.
0: Exactament, el 15 de gener de 1986.
1: Exactament el 16, perquè el 15 el 16. Va néixer a les 12 de la nit, la Júlia, i em van portar el llibre el 16, però em van preguntar, quan vols que neixi? Perquè faltaven 10 minuts.
0: Quin dia la registrem, no?
1: I jo m'agrada més el 15 que el 16, però reconec que diguéssim...
0: Realment va néixer el 16.
1: Sí, jo la vaig poder veure, perquè llavors no la vaig ni poder veure tan cansada com estava.
0: Clar, no m'estranya.
1: Però era molt emocionant, totes dues experiències. Clar, hi ha una que és molt més important, però jo puc dir que són paral·leles, és a dir, és com tenen similituds, és a dir, jo he creat això, la idea és ha sortit de mi d'alguna manera i és màgic, és màgic.
0: I aquell primer llibre, aquella primera novel·la, ja va rebre el Premi Crítica Serra d'Or.
1: L'any següent.
0: Déu-n'hi-do començar així.
1: Sí, jo em pensava, sincerament, no hi havia xarxes, no hi havia No, jo no hi havia mòbils. No,
0: res,
1: no,
0: res.
1: Jo no, tampoc no era obsessiva, diguéssim, d'anar a llibreries i dir, s'ha venut el meu llibre, o trucar a l'editor i preguntar. No, jo vaig dir, és igual, jo ara tinc molta feina, perquè, clar, una criatura porta molta feina. I la sorpresa va ser quan em van arribar les liquidacions i em van dir que s'havia venut una edició o dues. Jo dic, com i qui l'ha comprat? O sigui, perquè no m'ho podia imaginar. Després vaig veure una vegada un noi a l'autobús llegint el llibre.
0: Això és maco, eh?
1: I saps què vaig fer?
0: Què?
1: Bueno, aquí jo crec que hi ha un joc de psicologia, quan ho havia explicat alguna vegada, la gent deia, però tu ets normal. Em va fer tanta vergonya, perquè era com si m'estiguessin mirant a mi,
0: clar,
1: que vaig baixar una parada o dues abans de les que em tocava, per si de cas
0: no
1: mirava
0: suportar.
1: i em reconeixia. O sigui, la primera vegada que vaig tenir aquest xoc de dir, hi ha algú que està llegint una cosa que he escrit, jo, em va fer una vergonya terrible. I llavors, quan vaig rebre el premi, no m'ho creia, perquè jo pensava, però ja sí, ja m'han dit que se l'ha llegit algú, hi havia el noi de l'autobús que vaig veure.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però d'això que se l'hagi llegit un jurat, perquè jo no m'havia presentat a cap premi, diguéssim, i que hagin considerat que els ha agradat i que val la pena, doncs va fer molta il·lusió.
0: És meravellós. Però el Serra d'Or van seguir el Premi Folch i Torres el 86.
1: Sí, no em van avisar ni res.
0: Per la revolta dels lactants.
1: Sí.
0: I el Premi Joaquim Ruyra el 1989 per la nit dels Arutams.
1: Arutams, sí.
0: Què et deien la resta de professors? Perquè, clar, tu en aquell moment continuaves donant classes.
1: Sí. Era habitual, que hi hagués... És a dir, la literatura... Ningú no considerava que la literatura fos una professió.
0: Un altre món.
1: Una professió, no, ja. No. És que ningú no vivia de la literatura. I en aquells moments hi havia en Joaquim Carbó, Sebastià Sorribes, que
0: sí,
1: era el del Zoo d'en Pitxos,
0: sí.
1: Feia classes als meus germans, a l'Escola Laia, de la Gran Via de Barcelona. Mai no es va plantejar deixar la feina, l'home.
0: Yeah.
1: Era professor, mestre, i, a més, escrivia. Joaquim Carbó va treballar en un banc fins que es va jubilar.
0: És veritat.
1: No hi havia una professionalització dels escriptors. És més, jo vaig anar a parlar amb ells una vegada perquè ja tenia ganes, diguéssim, doncs, de fer alguna cosa, trencar alguna llança pels escriptors, i em van dir, a veure, és un hobby, gràcies, encara que ens publiquen, perquè jo ja demanava, veia que hi havia col·lectius més reivindicatius, com els il·lustradors, aleshores, que sí que els hi pagaven el doble que els escriptors com a avançaments.
0: Ah, sí?
1: I jo deia, i per què? I quan els vaig dir al Carbó i al Sorribes, que eren els referents en aquells moments, em van dir, home, és que ells treballen.
0: No. Nosaltres no.
1: Nosaltres ho fem perquè ens encanta. I jo dic, home, però porta feina també. Va, nosaltres ja tenim altres feines. És a dir, hi havia una desequació. Per tant, jo entrava dintre d'una compaginació docència-literatura que era força habitual.

0: Són ara Velas Events, Raimon, i d'aquesta manera ens situem al 1991, quan vas deixar l'ensenyament. Per què ho vas fer?
1: Bé...
0: Perquè, clar, si es podien compaginar les dues coses...
1: Perquè llavors va començar una nova aventura, l'aventura dels guions de televisió.
0: Ja. Yeah.
1: Jo... em van demanar exactament que fes una adaptació d'una novel·la meva al cinema.
0: Sí.
1: Em van trucar i m'ho van dir, ah, pots fer un guió de la teva novel·la? I jo vaig dir, jo no sé fer guions. I em diuen, doncs n'aprens.
0: I vas fer un màster.
1: Era un americà molt peculiar. I llavors dic, on s'aprèn? Diu, home, deuen haver escoles i centres i tal. I em va picar. Perquè jo llavors vaig veure-la amb uns altres ulls. Dic, ara això, jo com ho explico amb un guió? Jo no he llegit mai un guió. Per començar, jo no tenia mai no havia tingut un guió a les mans.
0: Ja.
1: Llavors, de sobte, començo a buscar, que no hi havia internet, clar, i em trobo que hi havia una convocatòria d'un màster de guió a la Universitat Autònoma de Barcelona. Vaig trucar i després em va dir a Lorenzo Vilches, perquè jo després vaig ser una professora molts anys, uh-huh, que vaig ser la primera.
0: La primera que va trucar.
1: La primera que va trucar, interessant-me. I sí, o sigui, vam fer aquest màster, 30 persones, i vaig conèixer guionistes, vaig llegir guions, vam engrescar-nos amb una professió inexistent en aquells moments, perquè bàsicament venien guionistes de cinema i de fet de televisió, que és el que hi havia més oportunitats, perquè...
0: Més demanda.
1: Clar, acabava de néixer les televisions i s'estaven fundant televisions privades. I hi havia demanda de guionistes que sabessin escriure guions. I la veritat és que va ser una casualitat atzarosa d'oportunitat, d'interès, i es va creuar en el meu camí de la docència i m'hi vaig llançar de cap.
0: I així va arribar el programa de televisió espanyola Pícnic, any 1992.
2: No cabe duda, se ha vuelto loco.
3: ¿Cualquier cosa?
2: No quiero oírlo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
3: ¿Cualquier cosa?
2: Está bien.
0: Pícnic, que era un programa protagonitzat per quatre personatges entre virtuals i reals que vivien en un entorn imaginari. Què recordes d'aquesta època? Rius, eh?
1: Vaig riure i vaig plorar molt. O sigui, va ser una oportunitat meravellosa perquè va ser de mà del Miquel Obiols,
0: sí,
1: el qual respecto moltíssim, va morir no fa gaire. Vaig anar al seu funeral i ho vaig dir, vaig escriure a família. Em va donar una oportunitat en un moment en què jo la necessitava, uh-huh, i li estaré sempre agraïda. Però em va fer plorar molt el Miquel Obiols.
0: Per què? Era molt exigent.
1: Era molt dur, molt exigent. Ah. Tenia les coses molt clares,
0: sí,
1: i sabia el que volia, i això ho he trobat a faltar molt després, perquè molt sovint... Però et donava molta autonomia i clar, això també et feia perdre, no? Però diguéssim que va ser una aprenentatge meravellós. Bueno, jo era una dona feta, diguéssim, amb dos fills,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: tampoc
0: sí,
1: no era una nena, no? Però que així com a l'ensenyament no havia plorat amb els guions, sí,
0: diguéssim.
1: Va ser un bon aprenentatge. I
0: també vas
1: molt
0: participar
1: experimental
0: en els guions de la telenovela de Televisió de Catalunya, Poble Nou.
4: Ens ha tocat la loto.
5: Ai, bé.
4: La teva combinació de la punyeta ha sortit tota sencera. Rosa, Déu meu, ens ha tocat la loto.
5: No m'ho facis, Antoni, no m'ho facis a mi, home.
4: Ferran, Martí, Anna, veniu de seguida.
5: No m'espantis, Antonio. Què passa?
4: Nens, tan greu és? Nens, ens ha tocat la loto. Sí.
5: La loto.
0: A Poble Nou seguirien després Segrets de Família, Nissaga de Poder, moltes altres sèries de televisió, El cor de la ciutat, El joc de viure, Isabel, per citar-ne només unes quantes, però el ritme d'escriptura per sèries de televisió, sobretot les diàries, és de bogeria.
1: Jo no ho sabia, efectivament ho era. I em va costar un ovari, sincerament.
0: Ja, o sigui, no m'estranya.
1: De les tres em van hospitalitzar i...
0: Què
1: vaig...
0: dius?
1: Sí, o sigui, vaig estar amb Nissaga de Poder, vaig caure i vaig renunciar a les sèries diàries. Després hi vaig tornar, però ja amb més de prudència, més poquet temps, fent de dialoguista, no no involucrant-me tant perquè hi havia molt patiment, és que treballàvem fins i tot sense Bíblia, que després ja això és una aberració. Uh-huh. Però eren els primers temps i ho descobríem tot.
0: La Bíblia són les línies generals de la sèrie.
1: Sí, però uh-huh. no tan generals, sinó que concreten força.
0: Concreten coses,
1: però treballar sí. com a argumentista sense Bíblia
0: yeah.
1: era un suïcidi. Era clar, clar. Cada setmana inventar tot
0: és
1: el que
0: molt
1: passava.
0: Perdut.
1: Molt. I clar, allò va ser molt, molt intens, molt intens.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però va clar. ser molt bonic, molt apassionant. Va
0: jo
1: ser una
0: no sé
1: oportunitat.
0: Si enyoraves l'ensenyament perquè el 95 vas tornar a donar classes, aquesta vegada ja a la universitat.
1: Ja, però de guió, ja. alumnes, diguéssim, llicenciats...
0: Però suposo que enyoraves, no? O no?
1: És que jo crec que quan has descobert el plaer d'encomanar l'amor per alguna matèria, o sigui, jo crec que la docència, més que la saviesa, perquè jo no sóc sàvia, uh-huh. és com una aventura també de compartir il·lusions amb el que són figura els teus alumnes.
0: Sí.
1: I això, en el cas del guió, és maquíssim. Uh-huh. perquè me venien el primer dia alumnes que venien de la Facultat de Periodisme, llicenciats ja, i dient, jo dic, vinga, posem idees en comú. Deien, jo en tinc una i no vull compartir-la.
0: I què
1: però,
0: dius?
1: A veure, dic, primer, aquí...
0: No vull que me la robin.
1: Exacte, exacte, no la tinc enregistrada. I jo, i clar, la meva feina primer va ser fer-los adonar, però també per mi va ser una descoberta que d'idees n'hi ha tantes com tu vulguis, però com més en generes, més ets capaç de produir-ne.
0: Clar.
1: I per tant, aquest exercici de... aprendre a generar idees, doncs va ser, diguéssim, un compartir amb ells aquest mecanisme, no?
0: Clar, perquè es pot aprendre a ser creatiu?
1: I tant.
0: Sí.
1: Jo crec que...
0: No és una cosa que vingui de sèrie.
1: Hi ha gent que no, aquesta, sincerament, perquè s'han reprimit tant.
0: Ja.
1: A veure, jo distingeixo entre criatures que han jugat amb joc simbòlic i han après a jugar, diguéssim, i el joc dels nens, el joc simbòlic dels nens, és creativitat en estat pur.
0: Mm-hmm.
1: Tot és possible. És
0: sí.
1: a dir, una pedra doncs, et dona la possibilitat de que és una princesa, de que és un drac, de que és un monstre, de que és el teu avi. És a dir, no necessiten un exercici concret. És, diguéssim, aquesta capacitat humana que tenim mm-hmm. de associar diverses coses i construir un altre món, una altra història. Llavors, això hi ha gent que ho han tallat de socarrel i jo, per exemple, doncs, un problema que tenien els meus fills a l'escola era que això, que em deien, els informes, tenen massa imaginació.
0: Ah, sí?
1: Això vol dir que hi havia professors i professores que consideraven que formava part d'un període infantil i que sabia, doncs, atacar, perquè això era perjudicial per la seva maduració cognitiva, no? Clar, llavors, si partim d'això, hi ha famílies que també pensen igual... O criatures que ja no els ofereixen l'oportunitat de jugar amb joc simbòlic, perquè o bé clar. estan sempre doncs, fent coses molt pautades mm-hmm. o...
0: Els hi tallen les ales, no?
1: O xutant i prou,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I llavors, clar, aquest espai de creativitat no l'han practicat de nens i nenes. Llavors, si l'has mantingut, doncs pot ser un adult igualment creatiu i que no tens cap limitació per inventar o per crear.

0: Diré que Sony aquesta. Leonard Cohen. Aquesta o d'altres, perquè n'hi ha d'altres que també m'agraden molt.
1: Bé, Cohen. Bé. Ens passa sempre amb molts dels nostres irrepetibles. Tens una carrera inabastable, Maite. No acabaríem de mencionar tots i cadascun dels teus llibres, però és molt important a la teva trajectòria la trilogia La guerra de les bruixes, on hi trobem El clan de la lloba, el 2005, El desert de gel, el 2006, i La maledicció d'Odi, el 2007. Més d'un milió d'exemplars venuts i traduïda a més de 30 llengües. Això és una bogeria. Tu com ho vius, això?
0: Jo vaig viure com provem-ho, però perquè em va fer il·lusió de llançar-me a la piscina, de fer una cosa més ambiciosa del que havia fet fins aleshores, perquè era fantasy, perquè no tenia límits de pàgines, que això a mi m'emprenyava, no? De màxim 120, i deia, vull escriure en 200 i 300. Yeah. I aquí va ser llibertat absoluta, perquè hi havia hagut un gran... Hi havia hagut Harry Potter.
1: Clar.
0: I Harry Potter ens va fer un gran favor a tots els que estimàvem la fantasy, uh-huh, i la literatura més fantasiosa pels joves i
1: de
0: pels
1: fet,
0: nens.
1: De fet, hi van comparar. Deien Harry Potter femení.
0: Bé, van dir-ho. Sí, ja m'agradaria tenir un castell com la J.K. Rowling, ja. No? Però sí, va ser en aquells moments hi havia doncs la Laura Gallego a Espanya i jo, que vam anar publicant en paral·lel una trilogia, en aquest cas Memòries d'Idun i La guerra de les bruixes, i érem gairebé les úniques que conreàvem aquest gènere, no? Fantàstic, i després s'hi va afegir moltíssima més gent i ja va ser un gènere molt normalitzat. Però sí, pioneres ho vaig ser, sí.
1: El 2010, Paraules emmetzinades sobre els abusos sexuals a la infantesa, i que vas escriure després de conèixer alguns casos. Escoltem so del programa Comando Actualidad, Televisió Espanyola, 2010.
2: A unos 130 kilómetros de Viena se encuentra Amstetten. Tiene unos 22.500 habitantes. Es una ciudad pequeñita de la zona conocida como la Baja Austria. Allí, precisamente, nace Josef Fitzel hace 73 años. Le conocen a este jubilado electricista como el padre de las tinieblas o el carcelero de Amstetten. Josef Flitz encerró a su hija Elisabeth durante 24 años en el sótano de este edificio, en el interior de un zulo de unos 70 metros cuadrados que él mismo construyó. Con ella tuvo allí dentro 7 hijos. 3 compartieron cautiverio con la madre, un cuarto falleció a los pocos días de nacer y otros 3 fueron adoptados por su abuelo y también padre y por su mujer Rosemary. Vivían estos 3 últimos 2 metros encima del lugar en el que su madre se hallaba ocupada. Oculta. ¿Por qué? Es lo que reza este cartel justo aquí mismo en el lugar de los hechos. ¿Cómo nadie se dio cuenta de lo que aquí ocurría?
1: ¿Por qué? ¿Por qué vas a escribir Paraules emmetzinades?
0: Buf, no havia tornat a sentir aquesta claredat, diguéssim,
1: sí,
0: aquest referent,
1: casos, sí.
0: Increïble. Abans havia estat la Natasha Campuch 2 anys abans, sí. I després arriba doncs, aquest segon cas. Jo tenia a la recàmera la novel·la, una novel·la sobre el maltractament psicològic envers les dones, diguéssim, uh-huh, i com funcionaven els ressorts del maltractament psicològic. I a mi se m'havia acudit que havia de fer un símil amb la idea de presó, com perquè una dona que està maltractada psicològicament viu en una presó invisible. Això m'agradava, no? I quan vaig sentir el primer cas i després el segon, 2 anys després, dic, és que és igual, m'oblido del que jo volia explicar i explico això perquè la gent ho entendrà molt millor. Entendrà que els maltractadors, arribats a un límit, volen tenir la seva víctima tancada. I si veuen que la presó invisible no n'hi ha prou, la tanquen de veritat i tenen les claus de la seva vida. I és el que passa a la realitat. I vaig pensar, doncs, si vull doncs, aprofundir sobre aquesta perversió de la humanitat, perquè és una perversió, no?
1: I tant.
0: Doncs fem-ho bé, no? Fem-ho doncs, un thriller contundent que mantingui el lector doncs, pendent del que passarà, o sigui, no un tractat de psicologia, perquè clar, aquí hi havia el risc d'avorrir el lector, i fem-ho pels joves, i aquí va ser un gran risc.
1: Clar, clar. Tot i això, Tot i el risc, aquesta novel·la tan compromesa va rebre el Premi Fada a la Cultura de la Fundació Vicky Bernadet l'any 2015, el Premi EDB de Literatura Juvenil el 2010 i el teu segon Premi Crítica Serra d'Or i també el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil. Quasi res, quasi res.

0: Segueixo avançant perquè el 2016 vas publicar La pel·lícula de la vida, una novel·la que tracta el desnonament d'una mare i els seus fills des de la mirada infantil. Per què vas escriure això?
1: Perquè havíem passat la crisi econòmica, encara, diguéssim, cuejava. Jo el vaig plantejar escriure cap al 13, 14...
0: Que, per cert, pregunto el per què, perquè són rareses, temàtiques que no se solen tractar a la literatura infantil i juvenil.
1: Exacte, sí. I no és per fer-ne bandera, sinó perquè és que necessito explicar-ho.
0: Sí.
1: Necessito parlar-ne. I vaig estar fent prospeccions i sobre la crisi econòmica, que l'havien patida una barbaritat. Jo vaig dir, a la crisi econòmica hi ha dos tipus de persones, els que són funcionaris i la resta. Els funcionaris ni se'n van assabentar bé, els va entrar una paga extra, no? Però els altres, jo, tothom que coneixia, estava o acomiadat o amb ERE o amb perill de...
0: Sense feina.
1: Gent que perdien la casa, que perdien tot, que es gastaven tots els estalvis. I llavors deies, d'això no se'n parla, Només hi havia un llibre de l'Almudena Grandes, Los Besos al Pan, i cap més. Llavors vaig dir, i jo anava a escola, es veia els nens que anaven sense esmorzar, que els professors et parlaven de tot el que els passava a casa seva. Jo veia el món de la cultura molt, molt castigat i també silenciat, perquè el món de la cultura figura que és glamurós.
0: És un extra.
1: Guionistes, directors, locutors de ràdio, tothom és ric i famós, dius, no, perdona.
0: No.
1: Hi ha precarietat, hi ha fins i tot atur, o no atur, perquè no, molt sovint la gent és freelance, i hi ha això també, desnonaments, gana, fam, i que jo coneixia casos, sobretot en el món dels actors i les actrius, que podíem dir que és com la faula aquella de la cigarra i la formiga. Són molt cigarres, no? I aleshores sempre canten. Però clar, arriba l'hivern i per això vaig escriure aquesta història, que la mare és una actriu. Podria haver estat una guionista, perfectament, però vaig pensar, els nens no sabran què és, per tant, fem-ho així.
0: La pel·lícula de la vida, que 10 anys després, el 2025, es va convertir justament en una pel·lícula titulada L'Olivia i el terratrèmol invisible.
2: Hola, Mireia. Podem anar a casa teva a acabar el treball?
3: És que saps què passa? Que els meus pares diuen que és una mica estrany que hagin tallat la llum a casa teva. I prefereixen que no vinguis a casa.
2: Sento molt. Però la meva mare pagarà la factura i tornarem a tenir llum.
3: Però quan?
2: Primer l'han d'agafar per l'anunci.
3: Hola?
2: Sí, Laura. Sí. La meva mare m'acompanya a casa teva ara mateix. Adéu. Faràs el treball amb ella?
3: Ho sento molt, Olivia. Ho has d'entendre.
2: El treball s'ha d'entregar demà. Mireia! Ara vinc!
0: La pel·lícula va aconseguir dues nominacions als Premis de Cinema Europeu i una com a millor pel·lícula d'animació als Gaudí. I vas participar com a coguionista al costat de la Júlia Prats, que és la teva filla, i la directora del film, la Irene Iborra. Què tal l'experiència?
1: 6 anys, el guió.
0: 6 anys.
1: 6 anys de vinga i torna a l'escriure i replantegem-nos-ho. Molt bonic, molt intens, i també, hem estat negociadores de molts països, perquè s'hi han incorporat França, Bèlgica, Suïssa, Xile, i les mirades dels països són molt diferents, perquè l'experiència d'aquesta crisi a Espanya va ser totalment diferent. A França no va haver-hi desnonaments a França, amb la qual cosa havíem de posar-hi més l'èmfasi en un aspecte o en un altre. Tot i amb això s'hi han abocat, i molt bé, però clar, el guió era a vegades marejant, no? El que els agradava a uns productors, el que no havíem reescriure'l o replantejar-lo. I ha estat un procés llarg, però al final de tot, que és mèrit de la directora, perquè la direcció d'art d'una pel·lícula de stop motion té molt a veure amb la visió, amb tota l'escenografia i amb la construcció dels ninos i amb la posta en escena, és importantíssim. Llavors jo li estic molt, molt agraïda.
0: Ara les xarxes socials semblen una amenaça pels més petits, no sé si hi estàs d'acord o no, però hi va haver un moment en què ho semblava la tele, I això deies a un debat sobre aquesta qüestió a Televisió Espanyola any 1995.
4: No estoy de acuerdo con Joan Manuel Gisbert en esencia, es decir, la televisión en ella misma no puede ser considerada como una amenaza para el lector. Tampoco no creo que por el hecho de leer el alumno sea mejor o peor, es decir, puede abrir su inteligencia, pero también el audiovisual puede realmente ser un estímulo para él. Yo creo que siempre han existido amenazas, es decir, antes existían los niños que huían de la escuela para subirse a los árboles y eso era considerado también pues un peligro para la escolarización, y ahora el que paga siempre es el televisor. Sí. De hecho, tal vez el número de horas era excesivo. Yo creo que repartido, tal vez la estadística no responda a la realidad, porque las estadísticas son engañosas.
0: Recordaves això?
1: No, en absolut. I no sabria dir-te ni quina cara tenia quan ho vaig dir. 95, sí. Calculo més o menys a l'època. Però mira, no havia internet, o sigui, no hi havia tampoc les xarxes ni els mòbils, no?
0: Res.
1: Però sí que hi havia també, doncs, una mica de terrorisme envers la televisió, sí, i la televisió oferia oportunitats. A veure, tots els extrems són dolents. O sigui, abusar pot ser perillós. Per tant, abusar de la televisió també és dolent. Però...
0: I abusar de les xarxes socials també
1: és
0: dolent.
1: Però i no abusar-ne també és dolent.
0: També
1: és a dir,
0: és
1: jo
0: dolent.
1: Ara sóc realment molt contrària a la disponibilitat dels mòbils i considerar que els nens poden autogestionar la seva relació amb internet i amb les xarxes, perquè no ho sabem fer i ens estan, diguéssim, dominant els adults. Els adults estem sent víctimes de, jo diria, doncs, dels tecnòcrates de les xarxes, i ens enxampen amb mil trampes perquè ens fem addictes, perquè hi passem cada cop més hores, perquè els algoritmes ens vinguin a buscar donant-nos coses que més o menys ens interessen, i sense adonar-nos-en, i dediquem temps absurd a mirar coses absurdes. Per tant, si els adults no sabem gestionar-ho, molt pitjor, nens i joves. Llavors, ara sí que quan vaig a un institut, que n'hi ha alguns, afortunadament, o escoles, que diuen prohibit els mòbils, dic aleluia, aleluia. I no, i hi ha moltes criances que diuen criances sense pantalla, benvingudes siguin, perquè realment, o sigui, la invasió que hi ha per robar-nos la nostra voluntat, o sigui, per pervertir-nos, és terrible. O sigui, jo crec que hem entrat en un període en el qual s'ha de legislar amb rotunditat, s'ha de frenar, s'ha de posar, doncs, un fre a tota aquesta invasió de la vida privada.

0: I clar, una forma de saber què volen els lectors és parlar amb ells, Maite, i hem de dir que amb la teva filla, Júlia, la Júlia Prats, teniu en comú la plataforma Fiction Express, on feu participar els lectors, i aquest és el primer dels vídeos any 2019.
1: Hola, ella és Júlia.
2: I ella és Maite.
1: I somos escritoras y escribimos libros, guiones, y hemos escrito una novela para vosotros.
2: Sí, una novela que sucede aquí en Barcelona, pero en el siglo XIX, y que protagoniza Marilyn, una chica de 17 años, rebelde, soñadora, que lee mucho, con muchos sueños.
1: Uh-huh. Antes no dejaban leer a las chicas, aunque os sorprenda. Uh-huh. Y lo que le ocurre a Marilyn es lo que le pasa a la mayoría de chicos y chicas, que no se entiende con sus padres.
2: No, es lo normal, la mayoría no se entienden.
1: Ah, que nosotras sí, ¿no? Bueno, sí, es verdad.
2: Nosotras sí, pero ha costado baños.
1: Unos cuantos. Pues Marilyn está enfadada, muy enfadada con sus padres, porque la casan con un chico que no le gusta nada.
0: El primer dels títols que vau publicar, De Buena Cuna, però hi heu publicat ja com unes 14 històries
3: 15,
0: més.
3: 15, ara. 15, ara, està, ara 15 estem amb una altra, sí.
0: Per cert, el 30 d'abril es va publicar Terres de l'H1, L'ocell de foc, editat per Santillana, i que has coescrit al costat també de la teva filla. Sí. Teniu molt bona connexió, Maite.
3: Bé, és molt creativa, o sigui, com deia, era de les que no tocava gaire de peus a terra, no?
0: I el Maurici aleshores... i el Víctor no.
3: No, el Maurici també és molt imaginatiu, perquè va ser va ser l'actor de ciència-ficció, el Maurici.
0: Sí.
3: És de matemàtiques, és enginyer informàtic, i llavors sí, li van les ciències. I el Víctor, doncs, és, a part del món del so i també, doncs, de l'audiovisual, li agrada la música i ha fundat ja 5 grups de música i escriu ell les lletres, diguéssim. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Bueno, alguna cosa serveix fomentar, doncs, això, el joc creatiu, la lectura i la imaginació.
0: Deia al principi que acabes de rebre la Creu de Sant Jordi, que concedeix la Generalitat, però la teva feina també ha estat molt reconeguda moltes vegades. Per exemple, quan vas rebre el 2014 el Premi Cervantes Chico a Alcalá de Henares, quan portaves 30 anys escrivint.
4: Por primera vez se reconoce la importancia del derecho sagrado que tenéis los niños y las niñas a asistir a la escuela, a aprender, a leer libros, a soñar. Sí, sí, todo eso es un derecho. Lo habéis oído bien. Aprender es un derecho. Leer es un derecho. Y todos los niños y niñas del mundo deberían tener ese derecho, como vosotros. Quizás no habíais pensado en ello y no habíais caído en la cuenta de que sois afortunados. Porque aquí, donde vivís, las leyes y los adultos velan por vuestra seguridad, vuestra educación, vuestra salud y vuestra felicidad. En cambio, por desgracia, hay muchos otros países donde los niños no pueden leer ni estudiar.
0: Parlaves directament als nens, als més petits de casa, sobre el dret a ser nens, i te'n recordaves de tots els que no tenen dret ni a llegir ni a estudiar. Mm. Poques vegades, no?, pensem en que som uns afortunats. Maite.
3: Els hi dic molt, eh? Mira, vinc d'ara de Pamplona,
0: sí,
3: i tinc un llibre sobre la Guerra Civil Espanyola.
0: Correcte, sí.
3: Una bala per al record, i parla d'un nen que té 13-14 anys, que emprèn un viatge incert a la recerca del seu pare, i que pensa des del primer moment, quan la seva mare li demana, que es pot morir. Que es pot morir perquè el poden enxampar a la Guàrdia Civil, perquè pot caure un tret, perquè si ell s'acosta al seu pare, que està presoner, doncs potser també l'empresonen amb ell. Pot morir, i llavors diu, ai, m'agradaria abans de morir, m'agradaria, doncs, fer-li un petó a una noia. És a dir,
0: yeah,
3: i els hi dic als nois i noies, dic, és que vivim en una societat que la mort ja no hi té cabuda, i quan hi arriba, doncs, és molt trist, però no estem preparats. Dic, per tant, cada dia, si us plau, quan us lleveu, penseu, que afortunat i afortunada que sóc perquè estic viva. I això també us farà apreciar molt més la vida, perquè si és un bé, si és un dret absolut, tothom té dret a la vida i aquí no me la treu ningú, però no, però és que som afortunats en un primer món perquè no ens cauen bombes al cap. I ara, mira, cada cop hi ha més guerres, doncs, bueno, joves que es lleven a Iran o a Gaza o a Ucraïna, és una possibilitat que no arribin a la nit.
0: Per cert, hem de dir que s'ha estat nominada al Premi Hans Christian Andersen 2026. Finalment se l'han dut la xinesa Kai Gao, il·lustradora, i l'escriptor britànic Michael Rosen. En algun moment arribarà.
3: No, bé, això és molt difícil, però només el fet de ser nominada és un honor grandíssim, perquè per ser nominat o nominada primer has de tenir una trajectòria, has de ser reconegut i a més hi ha d'haver consens entre les quatre llengües de l'Estat, perquè hi ha quatre associacions que escriuen, doncs els escriptors que escriuen en castellà, en català, en gallec i en euskera. Per tant, això encara és quàtriple honor, no? Perquè és cada dos anys i és molt improbable que toqui. M'ha tocat un any, doncs jo estic encantadíssima.
0: Maite Carranza, una de les escriptores, de les grans escriptores de literatura infantil i juvenil del nostre país. Mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles. I marxem amb La raja de tu falda, Estopa, que sé que forma part de la banda sonora de la teva família.
3: Sí, aquesta sí que ens agrada a tots.
0: Moltes gràcies, Maite.
3: Gràcies a vosaltres i a tu.
0: I nosaltres tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. De seguida, Butlletí de les 5. Bona tarda.
5: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Girona tarda.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. A l'aeroport del Prat de Barcelona arribarà Saïf Abukeshek, l'activista espanyol d'origen palestí de la Global Smooth Flotilla, deportat per Israel juntament amb el brasiler Thiago Dávila, després de ser capturats il·legalment en aigües internacionals. Connectem amb Joaquín Calvente. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Aquí a la zona d'arribades del Prat, ara ja sí que hi ha molta més expectació. Ja han arribat molts dels seus companys que esperen per a rebre'l. Han estat molts dies de preocupació pel seu estat i el del Thiago Ávila, l'activista brasiler, però ja per fi han estat alliberats i tornen a casa. Un dels companys que espera és el Coqui Gassiot, membre de la flotilla, i un del centenar de persones que van ser capturats per Israel i que van deixar a l'illa de Creta.
3: No és important, és una necessitat que tenim tots els que hem sigut companys seus i tots els que hem passat per aquesta experiència, que tenim ganes d'abraçar-lo i tenim ganes de veure'l, perquè no ens arribem encara a creure que realment estigui bé.
2: Aquí esperem l'aterratge de l'avió. De moment el que podem dir és que està previst per a 5:15.
0: Més qüestions. Entre aplaudiments han ingressat els 14 ciutadans espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Han estat els primers a ser evacuats del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Tots ells, recordem, es troben asimptomàtics. A l'hospital hauran de fer una quarantena preventiva equivalent al període d'incubació del virus. Primerament se'ls farà una prova PCR que caldrà repetir en 7 dies. Tenen una planta reservada exclusivament habitacions individuals i un únic equip sanitari destinat. Es tracta d'un circuit tancat per minimitzar els riscos. José García, CESIF.
4: El protocolo es la llegada desde el hospital hasta aquí. Una vez que lleguen, entrarán por un circuito cerrado, subirán por un ascensor que se ha bloqueado hasta la planta indicada.
0: Ja han pujat els vols de repatriació als ciutadans francesos, canadencs, estatunidencs i irlandesos. Demà està previst que ho facin els australians i un avió sortirà cap a Països Baixos amb part de la tripulació i diverses nacionalitats. Allà es durà a terme la desinfecció del buc. I Lleó XIV s'ha pronunciat sobre la crisi de l'antivirus. El papa ha agraït al poble canari la seva hospitalitat.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Des d'Andalusia, comunitat autònoma que es troba en plena campanya electoral, el president espanyol Pedro Sánchez també ha agraït la solidaritat de la població de les Illes Canàries amb els passatgers del creuer. En un mitin a la línia de la Concepció a Cádiz, amb la candidata dels socialistes María Jesús Montero, Sánchez ha dit que, una vegada més, el món mira Espanya i el país respon amb exemplaritat.
6: Es un orgullo ser español, porque España siempre cumple. Cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo. Y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias.
0: Des de Màlaga ha parlat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en suport al seu candidat Juanma Moreno. Feijóo ha carregat contra el govern per la mort de dos guàrdies civils el passat divendres, mentre perseguien una narcollanxa.
7: Han pasado 48 horas desde la muerte de estos dos guardias civiles. Han pasado dos años desde la muerte de otros dos guardias civiles en Barbate. Nadie ha perdido perdón, nadie se ha hecho cargo. El ministro de Interior no se siente interpelado por nada de lo que digamos.
0: I canviem de qüestió perquè avui és el Dia Mundial del Lupus, una malaltia autoimmune. Els principals símptomes són la fatiga, el cansament i també la fotosensibilitat. Les defenses no reconeixen els òrgans i els ataquen des dels pulmons, el cor o el ronyó. Afecta sobretot a dones en edat fèrtil, Clara Ontañón.
8: És el cas de la Pilar Lucas, diagnosticada de lupus quan tenia 22 anys.
9: ¿Qué me está pasando? Que tengo 22 años y no tira, mi cuerpo no tira. A veces me quedaba como paralizada. Claro, lo fundamental en el lupus es el diagnóstico.
8: Una malaltia desconeguda que pot ser altament incapacitant a l'hora de treballar. És una de les principals reclamacions del col·lectiu.
9: En el tema del trabajo, pues, que muchas personas no pueden usar estar ocho horas en el trabajo, y cuesta mucho que se reconozca una la discapacidad orgánica i otra, la incapacitat laboral.
8: La Pilar és també presidenta de l'Associació Catalana de Lupus. Des de fa 26 anys acompanyen pacients i familiars i treballen en la divulgació de la malaltia.
0: És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia. A Ràdio 4, bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

És la Dua Esteva, que amb aquesta cançó inicia una nova etapa musical. El tema es diu La meva sort, i és la cançó que avui hem triat per obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine, aquí, a Ràdio 4.

Et saludem novament des de l'estudi, després de passar aquest dissabte en directe des de la FIM de Vila-seca. Nosaltres tornem al nostre format habitual des de l'estudi de Ràdio 4 amb aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine que t'acompanya cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda. Com sempre, si estàs aquí és perquè tens ganes que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català. I ho farem, ho intentarem fer, si més no, a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, parlem de coses que passaran la setmana que ve, perquè aquest pròxim cap de setmana es preveu intens musicalment parlant. Hi haurà l'inici de la gira dels 40 anys del Sopa de Cabra, hi haurà la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, una festassa al Fòrum, i també serà el cap de setmana d'un dels festivals que enceta la programació d'estiu de festivals importants a l'Ambassat de Sabadell. De tot això en parlarem a la segona hora d'avui, diumenge. Però abans, en aquesta primera, també tindrem ocasió de parlar d'un concert que té lloc la setmana que ve, però just abans del cap de setmana, el dijous que ve, l'actuació de Jofre Verdagí presentant les cançons del volum 2 del disc que ha dedicat a les cançons de Joan Manuel Serrat, amb la presència del Serrat i de tots els seus amics. Això ens ho explicarà just ara mateix, en aquesta entrevista que avui ve a compartir amb nosaltres aquí, al Catalunya Express, Jofre Verdagí. Va, som-hi!

0: qui t'enterrem.
1: Aquesta meravella és Plany al mar, és un dels temes del segon volum d'un disc o un projecte que té entre mans ja fa uns quants mesos el nostre convidat d'aquesta hora, que és en Jofre Verdagí. Què tal, Jofre?
2: Què tal?
1: Ja riu. Perquè com li hem de dir això?
2: No, és un projecte.
1: És un projecte,
2: un projecte que engloba diverses coses, entre ells aquest disc.
1: Sí. El projecte. Perquè sí. Això quantes vegades t'havia rondat pel cap?
2: Rondat pel cap, no ho sé.
1: I ara ho explicarem, de què estem parlant, si no ho sabeu.
2: Sí, exacte. Però fa ja molts anys que estic amb això. O sigui, fa 4 anys que em va començar a venir, 4 o 5 anys gairebé, que vaig començar a pensar en això, i a partir d'aquí, doncs, pensar en les cançons, parlar, tot això. Porto bastants anys treballant-hi, i treballant en sèrio fa 3 anys, des que vaig començar a fer les demos.
1: Però en tot cas, era una cosa que ja s'anava coent a poc a poc, molt lentament, des que vas néixer, segurament.
2: Sí, exactament.
1: Perquè el disc es diu Jofre Verdagí interpreta Serrat, i aquest és el volum 2. Vol dir que ja hi ha hagut un volum 1, ara arriba el segon, un espectacle que s'estrena o que es presenta a Barcelona ben aviat, la setmana que ve.
2: Sí, el dia 13.
1: El dia sí. 13, com ha convidat Serrat en aquest espectacle, que m'agradaria saber, Jofre, què representa per tu?
2: Què representa que vingui ell al concert?
1: Bueno, tot això, compartir-se amb el Serrat, coneixent el vincle que tu hi tens.
2: Sí, sempre impressiona el fet de compartir escenari o compartir algo de feina, diguéssim, amb el Serrat. Ho he fet diverses vegades. Jo, per mi hi ha aquesta cosa que a vegades em costa de o sigui, hi ha el Joan, que és el pare de la Maria, i
1: perquè tu diferencies?
2: Sí, o sigui, sé que són la mateixa persona, però em passa a vegades, i em passava molt abans, i ara de tant en tant encara em passa el fet de clar, jo sóc molt fan del Serrat.
1: Del cantant.
2: Del cantant. Igual que ho sóc de Radiohead, o del Bruce Springsteen, o de Bob Dylan, o de Tom Waits, o de no, Chico Buarque, jo què sé, gent. Però clar, el fet de que sigui algú tan proper, clar, a mi a vegades em passa o m'ha passat d'estar dinant amb ells i amb les famílies, i de sobte estar parlant de sèries o del Barça o coses més que parlem, i de sobte dir, ostres, és que és l'autor d'Helena, és el Serrat, estic dinant, i de sobte també com aquesta cosa d'ostres, podria ser això, podria estar dinant amb el Bob Dylan o estic dinant amb el Serrat, aquesta cosa encara em passava més abans, però encara em passa.
1: Sí, sí. I saps diferenciar un de l'altre? Vull dir, li poses noms diferents? El tiet, Joan, o no?
2: No, o sigui, al final és el mateix, però sí que em passa que si parlo de feina o parlo de coses ja més això, de música o de les cançons o del projecte o de determinades coses, del projecte no tant, del projecte ha sigut molt el Joan realment, sí? Quan hem parlat d'això, sí, però quan hem parlat d'altres coses o coses que hem fet, no sé, és igual, altres coses de feina, sí que, no, clar, li tinc molt de respecte com a artista, també com a persona i com a pare de la Maria i tot, però vull dir que li tinc tanta admiració, diguéssim, mm-hmm, per la seva trajectòria i les seves cançons i tot això, que clar, em costa, vull dir, i me l'escolto molt quan parla, clar.
1: És que heu de pensar que quan el Jofre anava amb Bolquers ja anava de gira amb el Serrat. És molt fort,
2: sí,
1: això.
2: Sí, clar. Jo vaig néixer enmig d'una gira, vam parar com van calcular més o menys en el moment que naixeria jo per... O sigui, suposo que evidentment ho feien amb els fills dels músics i això, com dir, vale, aquí en aquesta... en aquest, naixerà més o menys aquí, i si d'això es van parar, vaig néixer, jo evidentment no me'n recordo, tot això m'ho han explicat, i a partir d'aquí, al cap de 15 dies estaven ja per Madrid i fent, sempre hi havia com una base a Madrid per anar fent bolos cap al voltant, diguéssim. Ens quedàvem molt a aquella època en un hotel que era l'Hotel Barajas, mm-hmm, que li tinc molt de carinyo.
1: Jo, i és a Barajas, diguéssim, és a l'aeroport.
2: Sí, sí, bueno, molt a prop, però sí, sí. I aleshores en aquell, bueno, no sé si quan vaig néixer estàvem allà, però normalment aquesta cosa es feia i jo ja me'n vaig anar de gira amb ells, sí, quan era un bebè.
1: Aquest que presentes ara és el segon volum d'un projecte que ha tingut molt bona acollida i que t'ha donat això per fer-ne dos discos agafant el seu repertori. Quin ha estat el criteri per seleccionar les cançons?
2: Doncs, mira, t'explicaré una petita anècdota. El meu pare va fer, tot neix com d'una segona part d'un homenatge a un disc que el meu pare va fer que es deia Verdeix Interpreta Serrat, que va fer l'any 98, i això és com una idea de fer un homenatge tant a aquell disc com al meu pare i al Serrat, i a partir d'aquí fer com una segona part d'aquell disc. Jo volia fer la meva pròpia selecció, i aleshores va haver-hi un moment quan el Joan ja sabia que jo faria aquest projecte, això, que li vaig anar com a ensenyar com estava tot. Ell sempre m'ha deixat molt... No s'hi ha posat mai.
1: No estàs allà darrere controlant.
2: Exacte, no. Ni trucant-me en plan com ho portes, res. Ell ha deixat que jo fes. I
1: confiança,
2: que,
1: absoluta.
2: Bueno, més que confiança, que és el meu projecte, però que ell m'ha donat l'espai de que quan jo volgués, ell hi era. I sempre que jo li he dit qualsevol cosa, ell hi ha sigut. Aleshores, va haver-hi un moment que li vaig dir... li volia ensenyar el que portava fet, les demos que tenia, i si li semblava bé la selecció de cançons que havia fet, perquè per mi era com molt important que per ell li semblés bé. I aleshores vaig quedar amb ell i li dic: mira, la selecció és aquesta i m'agradaria saber si a tu t'agrada aquesta selecció. Diu mira, diu, sincerament, diu, jo no hagués fet aquesta selecció.
1: I tu quedes,
2: clar, va ser un moment de...
1: Perdona?
2: Ostres.
1: En sèrio?
2: Diu, però és que no ha de ser la meva selecció, és la teva selecció, i entenc perfectament que hagis fet aquesta selecció de cançons, i m'encanta que hagi sigut aquesta la teva elecció de cançons. Aleshores, clar, em va donar molta pau això, i vaig entendre molt bé el fet de que, perquè jo era com, ostres, clar, el meu pare va fer la seva selecció. Jo, per exemple, hi ha una cosa que no entenc de la selecció que va fer el meu pare, i és un retret que tinc. No això, però sí que no l'entenc. Per exemple, hi ha una cançó que és Res no és mesquí, del disc de poemes de Papa Seid, que va arranjar el meu pare, i que per mi aquella cançó, que és la cançó que dona títol al disc, és una brutalitat i és una meravella, i no entenc per què no la va posar al meu pare. Bueno, i ho entenc des del punt de vista de que és la seva selecció, com pel que em deia
1: el
2: Serrat. I aleshores, ostres, això em va donar com molta pau. A partir d'aquí, clar, la broma que fèiem amb el Juanma, amb el productor, és que esta la dejamos para el volumen 3. Vull dir que podríem fer, o sigui, tenim dos volums, no estic anunciant que faré un tercer ni molt menys.
1: Però no es descarta tampoc.
2: Bueno, trigaré, de moment, amb el que hem trigat a fer aquests dos. Però, clar, hi ha moltes, i podríem fer un tercer d'això, però jo estic molt, molt satisfet de les cançons. O sigui, no ha sigut cap trauma deixar-ne fora, perquè sabia que en deixava moltes, però em venia molt de gust fer aquesta. Sí que hi ha una cosa que tenia molt clara, perquè soc molt fan de l'equilibri, diguéssim, que volia que fossin, si no, hi ha coses que em donen toc reals, de que volia que, no volia que fossin 9 en castellà i 11 en català, per dir alguna cosa, volia que fossin 10 i 10. Hi ha com determinades coses que sí que tenia molt clares abans de fer l'elecció.
1: O sigui que tens toc amb això, que les coses...
2: Sí, sí, hi ha moltes coses de tatuatges que tinc aquí a la pell que tenen a veure molt amb...
1: Jo també m'estic adonant que tinc tocs d'aquests, de les coses, sí, les simetries i coses d'aquestes.
2: Sí, exacte, sí, sí. Són coses, i que crec que amb l'edat encara
1: s'accentua. Ho veig. Clar, Joanol Serrat és un gran intèrpret amb molta personalitat, és molt ell. Tu ets Jofre Verdagí, també tens la teva personalitat, la teva manera de fer. Com entomes interpretar una cançó de Serrat?
2: Amb molta naturalitat, perquè ho he viscut tota la vida. Aleshores, clar, jo m'he adormit escoltant les cançons de Serrat als concerts, quan era un bebè, i he viscut a casa escoltant les cançons del Serrat, perquè era la feina del meu pare. He anat a moltíssims, com et dic, concerts, he anat creixent al costat de tot això, fins a un moment en el qual em faig fan, descobreixo el disc pel meu amic, segurament perquè duria escoltar una cançó a casa i li vaig... O sigui, jo, hi havia un moment que era una cosa tan natural que no li... prestava com atenció, no, o sigui, no sé si tenia l'edat com perquè em comencés a agradar, era com les coses del meu pare, diguéssim, saps? I aleshores, a partir d'aquí hi ha un moment que em faig fan, diguéssim, i les començo a cantar quan sóc adolescent, a casa o als concerts, i com que ja les he portat tant a dins meu, no ha sigut gens difícil. Sí que hi ha com una cosa que hi ha gent que m'ha dit que serratejo una mica cantant les cançons, diguéssim, però clar, és evident que serratejo, perquè no és una cosa buscada, sinó que és una cosa que porto molt, molt a dins. O sigui, no és que intenti imitar-lo, sinó que jo ja canto així perquè forma part de mi. Mm-hmm. Saps?
1: Però tu tens la teva manera de cantar, sí, sí, és molt reconeixible.
2: Sí, sí, totalment. I però jo crec que se'm reconeix completament a les cançons, o sigui, no escoltareu... O sigui, sí, les cançons sóc jo cantant, però hi ha aquesta cosa de que és una influència tan gran que, evidentment, quan canto les seves cançons, aquesta influència hi és i està palpant allà.
1: Va, anem a fer la prova. Escolteu ara aquesta cançó que està inclosa en aquest segon volum de Jofre Pardagí, interpreta Serrat. La cançó és Seria fantàstic.

Seria fantàstic que n'hés equivocat i que el vàter no fos ocupat. Que fes un bon dia i que ens fes bon pes. Que Sant Pere pagant no cantés. Seria fantàstic que res no fos urgent. No passar mai de llarg i servir per quelcom. Anar per la vida sense compliment. Les coses pel seu nom, cobrant espècies.

fantàstic que guanyés el millor i que la força no fos la raó, que s'instal·lés al bar el paradís terrenal, que la ciència fos neutral. Seria fantàstic

Barça com a casa tot arreu. Poder badar sense córrer perill seria fantàstic.

0: Seria fantàstic del segon volum de cançons d'aquest disc que ben aviat es presenta en directe i que es diu Jofre Bardagí interpreta Serrat volum 2. Algun dia potser hi haurà un volum 3 perquè això, aquest cançoner dona per molt. Sí. Però en tot cas, estic segur que t'està donant moltes alegries aquest projecte i no sé fins a quin punt era un deute que tenies, no sé si dir-ho amb el teu pare o amb el teu bressol musical.
1: Sí, hi ha una cosa que em passa, que és que el meu pare va morir, que jo tenia 22 anys, i quan amb 22 anys realment ets encara que sembla que no, quan els tens, però ets un nen, ets molt jove. I jo hi ha moltes coses que en aquella època, quan vam començar amb els Glaucs, que jo amb el meu grup, que jo era molt jove, el primer disc el vam gravar amb 17 anys, aleshores hi havia moltes, bueno, el vaig gravar jo amb 17 i hi havia com molts comentaris aleshores de, bueno, clar, és fill de... Hi havia com aquesta cosa...
0: Nepo baby.
1: Que hi ha hagut de... Vaig haver de lidiar aleshores de aquesta cosa com, bueno, clar, ho ha tingut fàcil perquè és fill de... I el fill de, a vegades, és molt
0: és més és un, difícil. És una llosa, eh?
1: Sí, perquè has de demostrar moltes coses. Aleshores, a mi, el primer disc es va dir molt això, aleshores, el segon disc... Va haver un moment que el tercer disc, de fet, ens vam allunyar completament amb el grup, no vam deixar que el meu pare fes res. Hi havia una cosa com de reivindicació meva, nostra, també, amb el grup, i jo em vaig apartar molt dels... com consells o de que el meu pare participés d'alguna manera en el que feia com per reivindicar-me a mi. I just després va morir. Aleshores, va morir en aquest moment de la meva vida. Sí. I aleshores, amb els anys, clar, tot això ho he relativitzat moltíssim, me'n vaig adonar que era normal que pensés així, però que era una llàstima que pensés així al mateix temps, i hi ha moltes coses que no he pogut viure d'aquesta manera amb el meu pare i parlar de coses i sobre la seva manera de fer música, sobre la seva manera de treballar amb diferents artistes, i ja sigui el Serrat o altres coses que podia fer amb qui fos, amb el Quico, amb la Maria del Mar, amb molta gent que havia treballat. O jo què sé, o músiques de pel·lícules, tot això. I és una cosa que m'he perdut, poder-ho parlar des d'una maduresa que no tenia, perquè al final només tenia 22 anys. I aquest disc m'ajuda una mica a reconciliar-me amb tot això i donar-li un valor que sempre li he donat, però com plasmar-ho amb una cosa de... Vull, que és un, per això també és un homenatge compartit tant al Serrat com al meu pare, perquè al final han sigut dos pilars molt importants a la meva vida, tant professionalment com a pilars de vida, diguéssim, i aleshores el fet de poder fer aquest disc com algo en el que espero i desitjo que el meu pare se sentís orgullós de que jo fes una cosa així.
0: A nivell de producció, aquest volum com l'anterior, com us l'heu plantejat? Perquè clar, el repertori de Serrat ha passat per grans productors al llarg de la seva carrera, i aquí hi ha cançons en moltes èpoques diferents, i aquí hem passat, jo què sé, el teu pare primer, arranjadors com el Ricard Miralles, com el Mas Kitfus, sí. Molts, tots, Rosa, el mestre Borrullo, Borrullo, tothom. Sí, sí. Com t'has plantejat fer la producció, els arranjaments del teu projecte en aquest disc?
1: Jo tenia molt clar, perquè normalment els discos nostres, tant de Glaucs com els meus, sóc jo el productor, però en aquest cas tenia clar que volia algú de fora que tingués una visió diferent i que m'ajudés a perdre una mica la por, diguéssim, o el respecte a determinats arranjaments que jo els tinc com massa
0: interioritzats
1: potser, no? I segurament els tinc massa respecte, no sé com dir-ho, no, massa respecte potser no és la paraula, però aleshores tenia molt clar que volia algú de fora. La meva primera elecció era el Juanma La Torre, que era el productor, diguéssim, que és del disc. Sí que és veritat que vaig tantejar abans algú, perquè em pensava que el Juanma em diria que no. El Juanma és un dels guitarristes de Vetusta Morla, i també i productor. A mi m'agrada molt molt Vetusta i m'agrada molt la seva feina com a productor, m'agradava molt la seva feina com a productor d'altres coses. Aleshores, teníem certa relació, no érem amics, però sí que ens havíem coincidit moltes vegades i ens coneixíem i ens respectàvem, diguéssim, i això, ens teníem cert apreci. I un dia a Madrid vaig quedar amb ell per esmorzar i li vaig proposar. Dic, bueno, el no ja el tinc, i jo em pensava que em diria que no, i el tio és molt fan del Serrat i també té un vincle familiar com que passa molt, de que ho ha escoltat a casa tota la vida perquè el seu pare li agradava molt i tal, i aleshores el tio em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro, ahora me tienes que esperar, i a mi ja m'anava bé perquè havia de començar a fer totes les demos i tal, això ja estic parlant de fa uns anys, i aleshores si va fotre. I amb això a mi m'ha ajudat molt perquè ell, tot i que em deia, diu, claro, yo es que no solo le tengo respeto a la canción, sino le tengo mucho respeto a los arreglos de la canción. Clar. Però ell sí que tenia una mica aquesta visió una mica més externa i aquesta cosa de poder-li donar-li la volta sense haver de rendir cuentas con nadie, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, a partir d'aquí vam poder treballar d'una manera, i sí que va haver-hi un moment molt clau en aquest mateix dia que li vaig anar a ensenyar al Joan i a parlar-li de lo que eren les cançons, si estava d'acord i no, li vaig posar algunes demos, i tenia la primera cosa que vam treballar amb el Juanma, que era per a la Libertad, que era com la primera cançó, la primera demo ja tal com seria en el disc, i el Joan la va escoltar i el Serrat la va escoltar i me la va fer posar dues vegades, molt serio, i aleshores quan va acabar diu, això està molt bé, Jofre, això està molt bé. Va haver un moment de silenci que era ai, ai, ai, ai, i clar, en el moment de que ell va donar com el seu vistiplau a una versió per a Libertad que realment s'allunya bastant de l'original, que s'allunya els arranjaments, que no l'ànima de la cançó, per mi és una cosa, és molt important que la melodia sigui la que és, perquè la melodia és per mi intocable de la cançó, i l'harmonia també. A partir d'aquí els arranjaments, sí que juguem amb els arranjaments, però per mi el que és l'ànima, que és l'harmonia, els acords i la melodia de la cançó, és intocable.
0: En aquest cas, en totes les cançons, eh?
1: En totes. Uh-huh. Vull dir, per mi és una cosa, en totes, en general, i en totes les versions. Vull dir que per mi, i més en aquest cas amb Serrat, però a mi em passa amb tot. Vull dir que necessito... És molt difícil que una cançó millori l'original, diguéssim, si la canvies... Una gran cançó. Després, si agafes una cançó, jo no posaré noms de ningú ni res, però si agafes una cançó mediocre i la fas millor, doncs endavant. Però clar, agafar Mediterráneo per dir alguna cosa i intentar canviar-la per millor, no la faràs. Aleshores, a partir d'aquí has de mirar que l'ànima sigui aquesta i fer la teva versió a partir d'això.
0: Clar, aquí suposo que el tema és que són cançons que tenim tots plegats tan interioritzades, que formen part de la cultura popular d'aquest país, que gairebé agafar això és com les pintures de Sixena, que ostres, segons com l'agafis la pots desmanegar, no sé com dir-ho.
1: Sí, fa cert respecte. T'has de tirar una mica, o sigui... Et tires sí, al buit i que sigui el que Déu vulgui, una mica amb això, amb tot el respecte del món.
0: Has notat aquesta pressió de dir, ostres, sí, estic tocant aquí material sí, molt sensible.
1: Sí, exacte, mira, tornar a anar al disc.
0: Exacte.
1: Però sí, la veritat que sí. En el meu cas, jo, o sigui, en certa manera també, però ho he notat molt amb la gent que hi ha treballat al disc, diguéssim. Ha sigut molt de... la gent li té molt de respecte i això es nota, i com molta por. I a part, amb una cosa que saps que ell en algun moment, sigui quan sigui, ho escoltarà i donarà la seva opinió, doncs clar, sí que jo que sé, col·laboracions o sí, de ostres, clar, és que impressiona, i no sé si podré

0: Mediterrani, per exemple, que s'ha fet tant, saps? Com encares paraules d'amor, com encares, clar, aquestes sí que segurament aquestes que s'han fet tant
1: aquestes són les més difícils, potser,
0: exacte, són, no? Les més difícils d'encarar-les per mirar de fer algú ja no diferent, perquè no és el, bueno, mirar de que tinguin allò però que al mateix temps puguin aportar alguna cosa dins el projecte.
1: I tinc una vida nova. Ara ho dèiem, Paraules d'amor és una cançó que ha tingut centenars de versions diferents, amb estils diferents fins i tot, i de molts intèrprets, i aquí sentireu ara la que n'ha fet en Jofre en aquest volum 2 del seu disc on interpreta Serrat.

0: Paraules d'amor, és en Jofre Bartagí al costat del mestre Serrat, que compartirà escenari amb ell ben aviat en aquest concert que es fa a Barcelona el dia...
1: 13 de maig.
0: 13 de maig. Sí. Si hagués un autobús per Barcelona, anuncia Bartagí i Serrat com un concert doble, però no, bueno, no ho sé
1: no,
0: exactament.
1: No. perquè hi han convidats que venen...
0: Més d'un, eh?
1: Sí. I venen...
0: Bueno, clar, és que ara parlem de col·labos aquí. Hem escoltat el Ginestar.
1: Guillem Roma...
0: Ah, sí? Ah, Guillem, sí, ah, carai.
1: Sí. Ve la Bet, ve el Litus, ve Sidoní...

0: I venen els glaucs
1: originals. Això serà una festa, perdona?
0: Sí, és una festa, sí. I ve l'homenajeado, ve el Joan, ve el Serrat. Sí, sí.
1: Que ningú es pensi que estarà tota l'estona allà.
0: No, bueno, suposo que mirarà el bolo, sí.
1: Mirarà el bolo, sí, però l'escenari no, no?
0: Espero,
1: en principi.
0: Que això ja m'impressiona. No sé què és pitjor, que estigui mirant tot el bolo,
1: sí?
0: O que estigués al costat però, meu.
1: Però si és el teu padrí, encara t'impressiona tenir-lo allà a prop o què?
0: Home, o sigui, m'impressiona tenir-lo a prop, no, perquè quan el tinc a prop parlem de
1: coses mundanes, diguéssim.
0: De sèries i de pel·lis i de coses més. O sigui, parlem poc de música realment,
1: sí?
0: amb el Joan. Parlem molt més del Barça i parlem del que parlem més és de cine. I de cine i de sèries que els dos ens apassiona, diguéssim, i ho parlem moltíssim. Però això, clar, o sigui, tenir allà amb ell, l'autor de les cançons, mirant això, mare meva, sí, sí.
1: Però serà maco, eh?
0: Serà maco, ja ho hem fet, jo ja he fet alguna cosa amb ell, cantant Paraules d'amor, per exemple, una vegada, i algunes històries més.
1: En alguna gala, em sembla, no?
0: Sí, en una gala, de fet, ara, fa relativament poc, vam fer un parell de cançons davant seu, que Bueno, de fet, va ser una manera de trencar el gel per aquest bolo, eh? I perquè al final, fent aquest projecte, sabia que en algun moment vindria a veure'l i a participar-hi. Vull dir que bolos n'hi haurà més, però que un a la presentació ell hi seria, això ho tenia com bastant clar. A partir d'aquí ja veurem, ja els nervis hi seran.
1: Evidentment, els teus companys de Glaucs, suposo també hi seran,
0: sí,
1: aquí.
0: Sí, els originals, de fet, de l'any 96, perquè el primer disc de Glaucs vam fer una versió de Serrat que era menuda, que l'han tornat a gravar ells per aquest segon volum, els vaig convidar com per tornar-la a gravar, i em fa molta il·lusió que vinguin a tocar-la tots ells. Sí, sí.
1: Doncs això serà una gran celebració, aquesta.
0: Sí, serà molt maco.
1: Sí, sí. Entenc que aquest és un concert especial amb convidats, però hi haurà gira d'això? Tens per fer més concerts amb més convidats o pel teu compte, diguéssim?
0: Bueno, una mica de tot. Sí, que volem fer Madrid
1: és veritat, hi ha Madrid.
0: Sí, però Madrid el fem al novembre. L'havíem de fer ara i per problemes logístics al final ho hem aplaçat al novembre. I després, tenim alguna més per Catalunya. Després la idea és fer... Tenim algunes coses que encara no estan tancades del tot per l'estat, així Andalusia, alguna cosa, sembla ser, i el nord. I després la idea és fer Llatinoamèrica, tant de bo, ho estem mirant, i em faria molta il·lusió. Jo tinc molt, molt vincle amb Argentina,
1: ja està molt de temps, consta, sí.
0: I la idea serà... De fet, ja he fet entrevistes que allà per telèfon,
1: sí?
0: I això, vull dir que ha arribat, que he fet aquest disc, ho sé. Aleshores, a partir d'aquí estem mirant d'anar-hi.
1: Clar, entenc que amb aquest repertori està obrint portes a llocs que potser fins ara et costava més d'arribar.
0: Bueno, sí, o bàsicament no...
1: No podies.
0: No podia o no ho intentàvem. Clar, en aquest cas sí, i sí que és veritat que hi han coses que potser com a context cap a fora de Catalunya, a parlar del meu pare és més complicat perquè no...
1: No el tenen obligat, potser,
0: exacte,
1: eh?
0: Vull dir que aquí el meu pare hi ha tot el tema del mestre Bardesí, que aleshores, i tot el de l'Àngel Casaixou, que va fer que el meu pare aparegués com una mica el mapa imaginari de tots, i la Marató i tot això, i sí que és més conegut, però clar, a fora de l'estat no passa tant. Sí que a Argentina i a Llatinoamèrica hi ha una cosa molt de com de fanatisme cap a Serrat que fa que aquest context, diguéssim, sigui més ben rebut i més fàcil d'explicar segurament que llocs aquí que potser no sé com dir-ho. Vull dir, no és que no importi tant, sinó que segurament això, que el del meu pare no, com que no hi ha el context, és més complicat explicar-ho, diguéssim. I a Llatinoamèrica, o sigui, a mi m'han parat diverses vegades, unes quantes pel carrer, vos sou Xofre Bardesí, com i et coneixen per què? Per la vinculació que tens del Serrat, i aleshores saben pel meu pare, aleshores han arribat a mi i coneixen les cançons i això, i m'ha passat, és això, vull dir, unes quantes vegades.
1: Déu-n'hi-do, això que a Barcelona no passa, la gent coneix, però bueno, la gent no para tampoc.
0: Bueno, sí, però vull dir que pot passar, però que aquí és normal que algú et pugui arribar a reconèixer i que et pari i que digui, hòstia, he escoltat el teu últim disc o el que sigui, això passa, perfecte, però clar, allà ja em diràs tu com però, i arriben per això.
1: És que l'altre dia parlava amb els de la Pegatina, ells tenen molts fans a Mèxic, per exemple, i em va donar la impressió de que la manera que viuen els fans allà és molt diferent d'aquí,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I pel que m'expliques tu també,
0: hi ha una cosa molt de... Bueno, ho viuen moltíssim. De fet, els concerts, els últims que vaig estar a Buenos Aires del Serrat, era una bogeria. Bueno, hi he estat a uns quants, no només aquests últims. Vull dir, el Serrat l'he vist diverses vegades a Buenos Aires, i és que el públic allà és diferent. És diferent.
1: 13 de maig, al Guitar Barcelona, amb un concert molt especial, amb aquestes cançons, aquest repertori de Serrat interpretat per en Jofre Bardagí, al costat de tots els seus amics, el Sidoni Glaux, l'Abet, el Guillem Roma,
0: el Litus,
1: i faltes tu, si és tu que ens escoltes, vull dir, vull dir que serà una gran celebració, per tant, hi esteu convidats. Jofre, un plaer tenir-te aquí, com sempre.
0: Igualment.
1: Amb aquest material fantàstic que ens portes i enhorabona pel treball.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Jo crec que hem de marxar amb la cançó de Menuda, et sembla bé?
0: Perfecte.
1: Amb els Glaux?
0: Sí, m'encanta.
1: Fins una altra.
0: Merci.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Som a punt d'arribar al punt horari i ho farem amb una de les cançons del nou disc en solitari de l'ex Antònia Font, Joan Miquel Oliver. L'àlbum du per títol Oxitocina i aquesta cançó n'ha estat l'avançament. Es diu Ruïssos.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'activista hispano-palestí Saïf Abu Keshek ja ha arribat a l'aeroport del Prat de Barcelona. Així ha estat rebut. Ha estat alliberat i deportat per les forces d'Israel juntament amb l'activista brasiler Tiago Dávila després d'haver estat detingut en aigües internacionals quan ambdós anaven a bord de la Global Smooth Flotilla. Primerament, ha fet escala a Madrid, on s'ha trobat amb la seva dona. Des de Barcelona, Abu Keshek ha defensat els drets humans per a tothom i ha assegurat que la lluita només acaba de començar i que tornarà a unir-se a la flotilla.
2: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
0: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reiterat que la detenció dels activistes per part d'Israel és un acte il·legal. Més qüestions, parlem ara d'una altra flotilla humanitària, la de l'Open Arms, que ultima els detalls de la seva nova missió, la primera que creuarà l'Atlàntic. Volen arribar a Cuba per acabar amb el bloqueig perpetrat pels Estats Units. Abans de partir, però, s'han celebrat activitats aquest cap de setmana al Moll de la Fusta de Barcelona, Maria Gómez.
3: Serà el veler astral carregat de plaques solars per a un hospital pediàtric de l'Havana, aliments i altres recursos bàsics, el que salparà dimarts des de Badalona. Primeres jornades de navegació amb parades als ports espanyols de València, Cádiz o Les Palmes de Gran Canària. Calculen arribar a l'arxipèlag Canària a finals de mes i serà llavors quan decidiran si creuen l'Atlàntic o no. És la primera missió d'aquesta envergadura de l'Open Arms. Simón Vázquez, d'iniciativa Rumba Cuba, acusa el president dels Estats Units de controlar espais vitals com són les unitats de cures intensives dels hospitals.
4: Les UCIs no es poden apagar perquè Donald Trump decideixi invadir països, bombardejar altres països, segrestar presidents o aquest recrudeixement del bloqueig.
3: Des de l'organització emplacen els governs a vetllar per la seguretat de la població civil cubana i evitar que s'agreugi la crisi humanitària.
0: A Barcelona, pendents també del resultat de la PCR de la dona ingressada com a contacte d'antivirus a l'Hospital Clínic. Si la prova surt positiva, caldrà rastrejar els contactes. Si surt negativa, s'haurà de repetir en 7 dies, però romandrà en quarantena el període d'incubació. Recordem el cas, la resident a Barcelona va coincidir en un vol a Sud-àfrica amb una de les víctimes mortals del brot d'antivirus. Precisament els 14 espanyols evacuats del creuer Ondius ja han arribat a l'hospital Gómez Ulla de Madrid, on també hauran de fer una quarantena preventiva. Per accedir a l'interior del recinte han hagut de passar per un circuit tancat, un trajecte aïllat i desinfectat. A l'hospital tenen una planta reservada, se'ls farà una PCR que caldrà repetir i controls de temperatura dues vegades al dia. Tots ells rebran atenció psicològica de manera telefònica. A Tenerife ja s'ha enlairat el vol amb els 22 ciutadans britànics. Alexander Ellis és ambaixador del Reino Unido, España.
5: El protocolo es que entren luego en el avión y después hay tres profesionales de sanidad que están ahí, que les acompañan hasta que aterrizar en Manchester, en el norte y oeste de Inglaterra. Y después se van para un hospital cerca, donde había, yo creo, algunos protocolos con COVID hace 5 años, entonces es un hospital que ya sabe muy bien cómo lidiar con este tema.
0: L'operatiu d'evacuació acabarà demà. L'Organització Mundial de la Salut ha lloat la coordinació i ha volgut recordar que el risc per la població de contagi és molt baix. Un apunt dels serveis: ha quedat restablerta la circulació a l'R1 de Rodalies entre Blanes i Massanet, Massanes, després que s'aturés per un atropellament. L'avís de la incidència s'ha rebut als voltants de les 2 de la tarda. Els bombers han hagut d'acompanyar una cinquantena de passatgers afectats per la incidència fins a Tordera. Dels esports, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, s'ha sotmès amb èxit a una doble cirurgia a Madrid. El pilot del Ducati Lenovo Team ha estat intervingut quirúrgicament aquest matí al peu dret i també a l'espatlla dreta. Ahir va caure l'esprint del Gran Premi de França. Aquesta lesió farà que no pugui córrer el Gran Premi de Catalunya, que se celebrarà a Montmeló. És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 7 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Hola, Joan, i a tots els oients del Catalunya Express. Sóc el Llum Rajola un altre cop, perquè crec que cada mes estic per aquí presentant alguna cosa, però bueno, ja està. No us preocupeu, que ja és l'últim single del disc. Aquest single es diu Somiar truites, i el meu pròxim disc, que surt el 15 de maig, es diu El món no està fet per als romàntics. Així que, bueno, jo crec que és un temazo, vosaltres jutjareu, però jo, Joan, personalment, crec que t'agradarà molt. Sé que ets una persona bailonga i aquest tema més bailongo no pot ser. Així que no res, esperem que arribi a tema de l'estiu o què?

Com en coneixes, ell, lladre, Lluny Rajola, sí, home, sí, Bailongo, i tant, i esperant que vinguis a visitar-nos i ens presents les cançons d'aquest disc, que ja és a punt de sortir ben calentet. La cançó es diu Somia Truites, i ha obert aquesta segona hora de Catalunya Express, una hora que avui compartirem amb un grup de ties, es diuen així, és una de les bandes que podrà veure en directe en aquesta pròxima edició de l'Ambassat, que tindrà lloc aquest pròxim cap de setmana, igual que la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am, amb aquesta festassa que han programat al Fòrum de Barcelona. Tot això en parlarem al llarg d'aquests pròxims minuts aquí al Catalunya Express, però abans hem de presentar-te cançons de novetat, com la que ens porten, i ens ve molt de gust escoltar junts i d'estrenar al teu costat, els Fades des de Mallorca. Es diu M'agrada, I like it, j'adore.

0: Barcelona es prepara per una de les cites culturals més destacades de la primavera. El pròxim 16 de maig, el Parc del Fòrum acollirà la celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, un esdeveniment massiu que preveu aplegar 25.000 persones per commemorar el segle i mig d'història de la cervesera. L'eix central de la jornada serà una programació musical de gran format amb alguns dels noms més rellevants de l'escena actual. El cartell inclou les actuacions de Oques Grasses, Love of Lesbian, Els Tiets i Muixca, a més dels Catarres, 31 Fam, Ginestà i Maria Jaume, una selecció artística que referma el compromís històric de la marca amb la música i la cultura del territori. Però això no és tot, perquè més enllà dels concerts, l'organització ha dissenyat una experiència integral que inclou una àmplia oferta gastronòmica, una trentena de food trucks i estants locals s'instal·laran al recinte amb les propostes que van des de la cuina d'autor fins a la gastronomia internacional. Amb aquesta celebració, la marca no només commemora la seva trajectòria, sinó que consolida la seva aliança amb els grans esdeveniments socials i festius de la ciutat de Barcelona, no cal dir-ho. I uns altres que també encara han moltes ganes, aquesta celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, amb aquesta festassa al Parc del Fòrum aquest pròxim 16 de maig, que això serà aquest pròxim dissabte, són els Ginestà, que ho preparen d'una manera molt especial, tal com ens explica la Júlia.
1: Hola, soc la Júlia Ginestà, i mira, us volia explicar que estem agafant aquesta data dels 150 anys d'Estrella Damm amb moltíssimes ganes. Estem preparant un directe molt enèrgic, amb moltíssima força, un directe carregat de sorpreses, serem més persones a l'escenari que l'any passat, i volem que aquest disc, que estem molt contents, tota aquesta força que té aquest disc es demostri en directe. I també alguna sorpresa, doncs hem adaptat alguna cançó antiga amb una nova sonoritat i esperem que el gaudiu moltíssim.

0: El compte enrere per l'inici de la temporada de festivals d'estiu, l'Aire Lliure, ja ha començat. El pròxim cap de setmana, Sabadell es convertirà en el punt de mira musical amb la 18a edició de l'Ambassat, que tindrà lloc entre el 15 i el 17 de maig al Parc Catalunya. Com avançala, la sala Estruc va acollir precisament ahir dissabte el concert de presentació del festival. La vetllada va comptar amb el pop-rock d'Al·lèrgiques al Polen, que van presentar el seu disc Alarma, un treball que ja és referent de la nova escena catalana, i la proposta del pop experimental i urbà del productor Xico, que va desgranar el seu àlbum més personal, Listen. Amb aquests precedents, el festival es prepara ara per la seva setmana gran. El tret de sortida oficial serà aquest divendres dia 15 a les 5 de la tarda amb l'actuació de Grup de Ties, guanyadores del concurs de bandes emergents d'enguany. Durant divendres i dissabte, els tres escenaris del Parc Catalunya oferiran una trentena d'actuacions amb noms tan diversos com la cantaora Ángeles Toledano, el duet londinenc Bob Villan o els referents de l'electrònica com Cora Novoa i el productor uruguaià Lechuga Zafiro. La cloenda de l'Ambassat arribarà el diumenge 17 amb una jornada pensada per a tots els públics. Serà el moment de gaudir del nou disc de la Ludwig Bang, el retorn dels Mishima, que estem escoltant, i la presentació de Greta Farello, una de les veus amb més futur del pop íntim actual. Per tant, tot a punt, a Sabadell pensarà aquests tres dies de música, descoberta i cultura local en un dels entorns més emblemàtics de la ciutat. Nosaltres, aquí al Catalunya Express, hem volgut convidar a una de les bandes protagonistes d'aquesta edició d'aquest any de l'Ambassat, que són Grup de Ties, una banda, tal com diu el seu nom, clarament femenina, i que actuarà a l'Ambassat com guanyadores del concurs de bandes emergents que organitzen paral·lelament al festival. Grup de Ties, per tant, una banda a seguir, una banda molt divertida que ens acompanya avui aquí al Catalunya Express. Anem a conèixer-les.
1: Les nostres convidades acaben de guanyar el concurs Fàbrica Ambassat 2026. Obriran l'escenari principal del festival a Sabadell, i tot i que diuen que van néixer per casualitat, la veritat és que estan arrasant a cada sala on posen un peu. Tenim amb nosaltres a Grup de Ties. Es diu així, Grup de Ties. Què tal?
2: Molt bé, contentíssimes d'estar aquí.
1: Tenim a la Gim, tenim, perdó, a la Mariona, a la Betty, a l'Amparo i a la Gim. Què tal, com esteu?
3: Molt bé.
1: Primera cosa, sabeu on heu anat?
2: Realment no, eh?
1: Ah, veus? És que m'ho temia.
2: Hem acabat aquí, però no sabem molt bé per què.
1: No, jo us explico. Jo, de fet, tampoc sabia ben bé qui éreu vosaltres. Vull dir que estem una mica estan empatats, i no sé si estem tots ben ubicats, perquè això és el Catalunya Express Magazine, que és un programa dedicat a la música cantada en català. Canteu en català, vosaltres?
2: A vegades.
1: Ah, va, val.
2: Sí, o sigui, no sempre. La majoria dels nostres temes són en castellà, però cantem en català perquè som catalanes, i a vegades pensem i sentim en català. I a vegades ens som les punkis i volem fer en castellà.
4: Jo sóc gallega, eh?
2: És veritat, l'Amparo és gallega, l'Amparo està aprenent
1: Perdona,
2: el català.
1: Laico-catalana, en tot cas.
4: Efectivament.
1: Ah, com el Rubianes.
4: Total.
1: Només faltaria. Que el Rubianes que parlava en català sense cap problema. Espero que tu també.
4: Total.
1: Ah, bueno.
4: Tota l'estona.
1: No, doncs, el tema és, la gent de l'Ambassa em diu, hòstia, convida algun grup que vingui a l'Ambassa, convida el grup de ties que han guanyat el concurs i està bé. I diu, ah, doncs que vinguin. Jo pensava, bueno, el grup de ties deuen cantar en català. Però després us he buscat i dic, hòstia, aquestes ties no canten en català, què faig amb elles al programa?
2: Però és ja, tot clickbait.
1: Per sort ja em dieu que no, que sou bilingües i que sí. Feu servir indistintament una llengua o una altra. Això de Grup de Ties, com us està funcionant? El nom, com a nom? Dona molt joc, suposo.
5: Sí, de moment ens està funcionant superbé perquè ens estan sortint molts bolos, llavors no ens podem queixar.
2: No sabem si és pel nom o pel talent, també t'he de dir.
1: Estic parlant del nom, eh?
5: El nom ens agrada. No en teníem cap altre, eh?
1: Ja.
2: Bàsicament no hem triat un nom, i s'acaba quedant així.
1: Fa la impressió de, és que no sabem quin nom posar-nos, i què som, un Grup de Ties, però tira pelante. Una mica anat així o què?
2: Bàsicament, o sigui, el projecte va començar dient, volem fer un grup de ties, i llavors, vols venir al grup de ties? I grup de ties mai vam pensar el nom, i per falta de creativitat o per excés de creativitat es va quedar així.
1: I de moment ningú s'ha queixat.
2: No. Ens ha funcionat.
1: Explica una mica com va començar aquesta bogeria que porteu a sobre.
2: Doncs mira, comença una mica per la Mariona i per mi, que ens vam fer molt amigues, treballàvem juntes i vam començar a anar a concerts de rock perquè és el que ens agrada des de molt petites, i en un moment vam dir, no, ens encantaria fer un grup de ties, mirant un concert de les Heinz o alguna cosa així. I vam dir, sí, seria estupendo, només ens falta si tu toques la bateria i jo la guitarra, ens falta un baix i ens falta una altra guitarra, no? I jo coneixia l'Amparo, que l'Amparo té la carrera del conservatori de violí.
1: Amparo,
2: i vivia a Galícia.
1: Eres una caja de sorpreses, eh?
4: Total, total.
5: És la teva paraula del dia, total. Total.
2: Punky o clàssica, això diríem. I li vaig dir, Amparo, si vens a viure a Barcelona, et prometo que podràs tenir un grup de ties. I jo, Oni. I després amb la Gin ens vam conèixer amb un tupper sex, no?
1: Va.
2: T'ho juro, perquè és sexòloga i ella volia aprendre sexualitat.
1: A tu ets sexòloga?
2: Sí.
1: Però tu no eres actriu?
2: No.
1: Hi ha alguna actriu aquí, no? M'han dit?
2: No.
5: No hi ha cap actriu.
1: Ah.
4: O totes som actrius.
2: Depèn de com t'ho miris.
5: A no ser que algú estigui fent un paper i que no sapiguem.
2: Aquí és infiltrat.
1: A mi m'han dit, hi ha una que és actriu. No és veritat, això.
2: No. Crec que no.
1: Bueno.
5: El joc del telèfon.
2: Sí. I llavors la Gina ens va escriure, em va escriure, em va dir com, ei, veig que tens un grup de ties, tal, i jo toco la guitarra, si algun dia vulgueu. I va ser com, sí, volem. Va venir, vam tenir un fletxazo i aquí estem. Un any després.
1: Està bé. L'altre dia vaig fer una peça a TV3 que parlava de vosaltres i d'altres bandes femenines, però jo em vaig mosquejar una mica, perquè parlava de les al·lèrgies al pol·len com a pioneres de grup de ties. Com si no n'hi hagués hagut cap no hagués hagut grups de ties abans que vosaltres. I n'hi ha hagut alguns.
5: Home, però les al·lèrgiques han anat abans que nosaltres, ja estava bé.
1: Però és que hi havia grups abans que les al·lèrgiques.
5: Ah, sí, això és veritat.
2: De ties en català?
1: En català,
3: bueno, sí. No?
1: Robastesa.
2: Ah, total, Robastesa.
3: Però també en deien alguna cosa de Robastesa, no? Com que havien agafat el relleu.
1: Però penjar-se la medalla de som pioneres, bueno, ja t'ho comprem, però tampoc no d'allò.
5: Però jo vaig entendre que era com una mica més pel gènere, no?
1: Jo que passava per allà a la tele i vaig sentir, hòstia, aquesta tia.
5: Jo crec que la peça anava molt dintre del gènere del rock.
1: Ja, ah, del rock.
5: Saps?
2: Clar. És que rock de ties i en català és un tema, això.
1: Heu escoltat les Ratpenades?
5: Ah, no, clar.
2: Culpables, que ens en tinguin
1: unes ja. Unes puncarres de Lleida que hauríeu de conèixer. Però puncarres, eh?
2: Que ens castiguin,
1: de cresta, eh?
2: Les escoltem aquesta nit mateixa.
1: De cresta i botes, eh?
2: Vale.
1: Vull dir que està molt bé. En tot cas, sigueu pioneres o no ho sigueu, el que és evident és que grups de ties com vosaltres tampoc n'hi ha tants. I que d'alguna manera vosaltres reivindiqueu també el fet d'aquest paper en l'escena musical catalana, de que hi hagi normalitat en el fet de que hi hagi grups de ties. Entenc jo, eh?
2: Sí, total. Però no és, o sigui, realment no és un projecte que vingui de volem reivindicar ser un grup de ties i a partir d'aquí neix tot, sinó que ha sorgit així, eh? Vull dir que hi ha una cosa de dir, vale, som ties que ens agrada la música, ens agrada el rock, ens volem juntar, fer el tonto, fer la nostra moguda, parlar de més, perquè realment és el que fem, i ha sortit així.
5: Sí. Però jo crec que sí que hi ha una cosa de representació, no? De que potser quan nosaltres érem adolescents, que era el moment de tenir les nostres primeres bandes, sí que no existia. Un grup de ties. Llavors, potser sí que ens hagués anat bé aleshores tenir-lo, perquè potser l'haguéssim fet aleshores, però...
2: Total.
1: Ara mateix, a nivell discogràfic, què teniu publicat?
5: Un doble single.
1: Un doble single, i ja està. En castellà?
5: En castellà, sí.
4: En castellà.
5: Però vindran noves
1: vindran
5: cançons.
1: Vindran coses en català? Alguna?
5: Alguna, sí.
1: Alguna en...
5: Sí, vindrà. Sí.
1: Perdó que insisteixo, però clar, aquí parlem de música en català, bàsicament, eh? Vull dir que ja m'interessa saber-ho. Si publiqueu coses en català, m'interessa saber-ho. I m'interessa saber com plantegeu la vostra carrera, que ara comenceu tot just. Si la voleu fer així 50-50, català-castellà, si apostareu per una llengua sola, per una o l'altra, i com ho, si és que ho heu pensat, que potser no n'hi heu pensat amb això. Va, que contesti la Gim.
4: Contesta, Gim.
3: És que no ho tinc molt clar, o sigui...
5: No ho tenim clar, en general.
3: No ho tenim clar, sí. O sigui, és una cosa que estem parlant, que debatim...
1: Sí?
3: Sí, debatim. El que passa que al final crec que volem fer el que ens doni la gana, no? O sigui, si surt en castellà, surt en castellà, si surt en català, surt en català. Vull dir, al final nosaltres som un grup, vull dir, hi ha l'Amparo, que és de Galícia...
1: Algú que és de Banyoles, un altre que és de Girona...
3: Sí. I al final, vull dir, també depèn molt de per què estàs escrivint aquesta cançó, a qui li escrius, no? I llavors, a vegades, doncs, un dia ho fas en català i un dia ho fas en castellà i...
5: Sí, i el grup de ties, el que és com un grup espontani, de no plantejar-los molt i llavors, una mica, de moment, anirem trampejant tot el que surti, ho direm que sí i endavant, i com surti. No?
2: També crec que hi ha un tema aquí, que és que els grups de... O sigui, que potser els referents són en castellà perquè n'hi ha molt pocs en català de grups de ties, i surt més així per un tema, no sé, que estem condicionades, no? I evidentment ens encantaria trencar aquesta paret i dir, vale, som el grup de ties, que trenquem i ho fem en català. Però estem aquí una mica sesgades de, ostres, els referents són així, ens surt així, però llavors som, si més no, el 66,6% del grup pensem en català i estimem en català i sentim en català, no? Llavors és una cosa que anem encaixant. poc a poc.
1: Està bé. Avui, per exemple, el primer dia us coneixo per primer cop i les preguntes surten soles, pràcticament. Però us fa por que hagueu de fer sempre el mateix discurs de per què sou ties i per què no sé què? Una mica la cançó de l'enfadós o què?
5: Sí, jo crec que ja hem detectat quines seran les preguntes que sempre ens faran i que la primera és el nom del grup.
1: Exacte. No?
5: I l'altra és el tema de la llengua. Llavors, com hem dit que creiem que traurem simplement... Traurem respostes divertides, que ens passarem bé fent entrevistes, que és la millor manera.
1: No, agafareu pràctica.
5: Exacte,
1: sí. Hi haurà quatre preguntes que us faran sempre, tota la vida. Ai, per què sou quatre ties? Som quatre ties perquè no sé quantos.
2: I per què som ties?
5: Però què és el gènere? No?
1: Exacte. A la llarga ja agafareu una mica la resposta àgil, no? Ja sabreu com sortir de tot plegat. Però el que està clar és que vosaltres sou de concursos, perquè heu anat guanyant concursos pels puestos. Hi ha algú que rastregi les xarxes buscant concursos per apuntar-se o què?
4: No, pues jo crec que ha sortit tot molt, no sé, molt orgànicament, rotllo. La sedeta va ser com assajàvem a un lloc que ens vam ofreixer.
5: Ens van oferir
4: fer el concurs i van guanyar l'Envasa, doncs hem guanyat...
5: El de
4: Mejota,
5: també.
4: El de Mejota, doncs van guanyar tot el que ens hem apuntat.
2: Que reparem, paro, què?
1: Això vol dir una cosa, que us apunteu i que guanyeu, vol dir que hi ha alguna cosa que treu de vosaltres. Què és el que creieu que sedueix del vostre directe?
4: Jo crec que és el directe, és el rotllo que portem, rotllo és un directe molt divertit... tranquil, no som...
1: És tranquil? Però no, no,
4: no és tranquil, no és tranquil, és com que...
2: A l'empre li encara dir, chill, tranquil.
4: És chill, és com que no es percebeix que estem nervioses quan estem supernervioses normalment, però... Jo sí. Crec que...
2: Hi ha un tema de personalitats, també, penso, no? Vull dir que al final som quatre ties molt diferents de nosaltres, però tenim molta complicitat, no? Vull dir, com que hi ha una estima, hi ha una escolta molt activa i hi ha un tema d'això, de que estiguem tan compatibles a sobre de l'escenari, no? Sent quatre ties tan diferents, també hi ha un punt que mola. I ens agradaria pensar que si estem guanyant aquests concursos, no és per ser només un grup de ties, que és un grup de ties, sinó és perquè hi ha alguna cosa, un je ne sais quoi, que tampoc sabem nosaltres el que és, no? Però que està allà sobre.
1: Un je ne sais quoi, m'encanta.
2: Això ens ho han dit, no ho estic dient jo, se'ns ha dit, eh? Apunto.
1: El que és evident és que és un grup femení, però sou un grup feminista?
2: Evidentment.
4: Sí, totalmente.
5: Totalment. Radicalment feminista.
1: Per tant, també és un dels pilars del vostre projecte, el feminisme?
5: Sí. Sí?
2: Bueno, és que només per ser quatre ties i per ser
5: sí.
2: músics, vull dir que està clar.
1: Bueno, pot ser un grup de ties i no ser feministes.
5: Sí, no, molt bon apunt.
2: Sí, sí, total.
5: No per ser dones de ser feministes.
1: No, és que si no, els grups de ties serien tots masclistes i no és el cas. Dic jo, eh? Mm-hmm. O masculinics.
2: Bueno. No, però sí, és veritat. I també crec que els temes que parlem a les cançons, no, van una mica per aquí a vegades. No sempre, però que sí que venen travessats per temes socials, no, i per lluites que joder, que ens importen i el feminisme és, si no, la més important. Mm.
1: Què els hi passa als tios del Bumble?
2: Uf! Bueno.
1: Bumble és una aplicació de cites que jo tenia, pensava que era més de noies, però també hi ha nois, Bumble?
2: Sí, ja, n'hi ha. En concret,
1: n'hi ha massa,
2: el dia esperem a Hinge, que és una altra aplicació de cites que va de la mà de la Bumble, vull dir que estem a la mateixa moguda. Hi ha molts d'expats, hi ha molts de guiris en aquestes aplicacions. També hi ha molt de tio hombre performativo, no? Que diguem, en plan de tios que, ui, sí, m'encanta llegir a Simone de Beauvoir i a la Bell Hooks, i per l'altra banda te la colen d'un doblegada, no? Parlem una mica d'això, també, està clar. O sigui, també hi ha un punt que ja no és tant de ser una tia o no, si és un tema generacional, no? De, joder, està al voltant dels 30 i està en el món de lligar, no? Que no estem totes del grup, però la meitat sí. Llavors això és una mica un escàndol.
1: Sí? Però teniu bona experiència en general? Als
2: no, aplicacions... dolenta, ja ho veuràs, amb les cançons i tant.
1: No, res, no sabeu cap experiència dels que heu tingut amb les aplicacions?
2: No, algunes han sigut divertides. Però mai amb èxit.
1: Mai amb èxit, vaja. Quan parleu d'expats, això tu ets la gracienca, entenc, no?
2: Sí, és gràcies. Sí.
1: Vull que estàs ficat al cau dels expats, diguéssim, una mica. Bueno,
2: tot és vivim a Gràcia, eh?
1: Ah, tot...
2: Bueno, jo sóc de Gràcia tota la vida, però tot és vivim a Gràcia.
1: I com conviviu amb aquesta colla d'expats que us han vingut a colonitzar el barri?
2: Com podem.
1: Com podeu.
5: La gent que respongui, la gent, que és la que més...
3: Bueno, jo és que ara me'n vaig a viure al Raval,
5: ah,
3: però al final tampoc m'allunyo dels expats allà.
1: No, allà hi ha un altre sí. tipus, hi ha més paquis, però sí, al final sí. bastant semblant, eh? El personal, el prestià que corre per allà igual. Com ho porteu, a Gràcia? Hi ha bona convivència amb tota aquesta gent que ha vingut de nou?
4: Jo crec que sí, jo visc amb dos expats supermacos.
1: Ah, sí?
4: Sí, un rus i un canadian. Supermacos, però és una moguda a Barcelona, la veritat. Jo que sóc de Santiago, flipo amb... com està el tema de la vivienda i tot el rotllo a Barcelona.
1: És horrorós. Fa temps que vius aquí o què?
4: Fa 3 anys.
1: 3 anys, està molt bé. I parles un català fantàstic per portar 3 anys aquí.
4: Sí,
1: senyor, et felicito, de veritat. Però de referència com les Gens, les Ginebres, Carinyo, bandes una mica, això, ratoneres, que diríem, no? Una mica o què? Les ratoneres o què?
2: Sí, bueno, també perquè són les bandes que ara estan liderant els grups de ties, no? Vull dir, sí, estan les Xego, estan les Hines i tal, i que porten uns anys i, evidentment, ens inspiren pel que et dèiem abans, no? Que, jo, quan érem més adolescents, els referents que teníem potser eren més grups de rock que estaven liderats per homes, no? Doncs hi ha el Red Hot, els Strokes, els Arctic Monkeys, etc. I fa uns anys podem dir, ostres, doncs hi ha ties que també estan fent això, no? I sento que, en certa manera, també d'aquí neix que nosaltres haguéssim dit que, val, doncs podem fer això. Podem fer un grup de ties, però que sigui un concepte com una mica nou a la proposta que tenim nosaltres.
1: Veuríeu bé un festival de bandes, de girl bands només, o què? Funcionaria? Creieu que funcionaria o què?
2: Està passant ja a Barcelona, això.
1: Ah, sí?
2: I està funcionant, sí, sí.
1: Festivals?
2: Sí, n'hi ha festivals.
1: Cartells només de ties, ah, sí?
2: Sí, sí, sí, sí. Ara quedaré fatal perquè no me'n recordo els noms, però jo fa poc vaig anar un
1: que estava fatal, que era, no
2: a la Paloma, sí, sí, i ara obre una altra que no sé què de les flors, no?
1: Sí, sí, sí, perquè existeixen. Aquest al món de la Nederman a Barcelona també, sí. i a casa seva.
2: Existeixen, diguéssim. I és necessari no pel fet de reivindicar-ho que també, sinó perquè és un espai que és molt més difícil d'ocupar, no? Mm-hmm. Llavors, com que tenir aquestes oportunitats quan és molt més difícil, doncs ja està molt bé.
1: En tot cas, la pròxima cita és el 15 de maig, això és ja, el Festival Ambassat, que és el premi que us ha donat a haver guanyat aquest concurs. Qui us vingui a veure l'Ambassat, què ha d'esperar de la vostra actuació? Ja ho dic, abans ho he explicat una mica,
4: Pues s'haurà d'esperar
1: chill,
4: bon rotllo.
1: Serà chill.
4: Serà super chill, serà el meu aniversari.
1: Ah, sí?
4: Els 30 anys.
1: Wow.
4: I doncs serà superdivertit, una meravella, i pogos, volem pogos.
1: Pogos?
2: Volem pogos. I una proposta, ens agradaria també fer alguna miqueta diferent del que hem estat fent fins ara, però ja veurem, sorpresa, per qui vingui.
1: Escolta, amb un single de dues cançons publicat, quin és el vostre repertori? Teniu repertori o què?
2: El tenim.
1: Feu versions, potser, no?
2: Un parell?
1: Sí.
2: O sigui, ara mateix tenim 13 cançons que estem fent en directe pròpies. Bueno, pròpies no, perquè d'aquestes 13, 11 són 100% pròpies i dues són versions. Tot i així, és com un embut, no? Vull dir que tenim moltes més cançons que encara no hem acabat de preparar i tal, però que estan allà, que s'estan creant i tal, i que en seran moltes més. En aquest sentit, encara, per sort, com som un grup nou, no tenim una crisi creativa.
1: Fantàstic. Després d'aquesta cita del 15 de maig, teniu altres coses ja en cartera i que es puguin anunciar o què?
5: Sí, tenim forces bolos, tenim...
1: Teniu forces bolos?
5: Sí. Bueno, per sort, sí.
1: Quina sort.
3: Que no podem anunciar.
5: Jo diria els que estan anunciats.
3: Vale.
5: Que
1: i els altres són TDA,
3: TBC.
5: Sí, toquem el 13 de juny al Fressa de Bosc, que és un festival molt guai de Banyoles. Aquest no està anunciat i aquest està anunciat?
1: Digues la data, però no digues el lloc, ja està.
5: El 9 de juliol també toquem per aquí vora de Barcelona. El 20 d'agost també.
2: Amb una cosa que et pots intuir el que és el 20 d'agost.
5: Sí, perquè estava inclòs... O sigui, té molt a veure amb el DMJ, que és el concurs aquest que vam guanyar.
1: 20 d'agost, que cau més o menys en festa.
2: Sí, què?
5: I fins aquí et podem mullar.
2: I més coses més endavant, però són més endavant.
1: I més endavant, quan podrem veure noves cançons publicades de grup de ties? Va, Jim, estira't, estira't.
3: Bueno,
1: si
3: ens hem de posar les piles amb aquest tema. Perquè...
1: Encara no teniu res gravat,
3: no, perquè hem estat tocant tant que n'hem gravat algun, així com un cap de setmana que teníem lliure, però era potser l'únic que teníem lliure, llavors...
1: Amb la calma,
3: fent, anem fent. O sigui, sí, amb la calma, però tampoc, vull dir, perquè nosaltres anem superagobiades al final, ens costa molt...
1: Teniu productor, us ho produïu vosaltres, qui us ho fa?
3: Sí, de moment hem estat treballant amb l'Aleix Turón de Calavento i amb l'Edu Rodríguez de Rocco Banana.
1: Bueno, no està malament, de Banyoles,
3: no està gens malament, sí.
1: Està bé. Bueno, veig aquí una connexió Banyoles, Banyolina.
2: Clar, sí. La Mariona és de Banyoles.
5: Sí, jo soc de Banyoles.
1: Val.
5: I l'Edu Rodríguez és el meu germà.
2: Ui.
1: Acabamos ja. Sí. Ja està. Ja
5: família de músics.
1: Família de músics. Doncs ja està. Va estar aquí fa 4 dies, el Rocco
5: Banana. Sí, ja ho sé.
1: Ah, t'ho ha dit?
5: Sí.
1: Diu, vas a veure aquell boig, t'ha dit, no?
5: No, m'ha dit que... No els agrada molt fer entrevistes, però cada vegada fan millors entrevistes, recomanada.
1: Va, sí, és veritat, sí que els hi costa una mica, eh? Són espessots, eh?
5: Va, és que ells,
2: ells
5: el que són molt bons músics.
1: Sí, sí, sí.
2: Ja ens agrada molt més que recomanar, no.
1: Això el salva. Però com a entrevistats, a mi em costa molt, perquè has d'estirar,
5: has d'estirar,
1: i bueno, si vinga. No, ja. Però bueno, final...
5: És el que té, ser de Banyoles.
1: Sí, sí. Sou tots així, una mica rarots, no?
5: Sí, som tímids. Ah,
1: pues no m'ho sembles. Escolteu, Mariona, Beti, Amparo, Gim, gràcies per la visita, que vagi molt bé aquest dia a l'Ambassat.
2: Merci.
1: I estarem aquí pendents del que aneu produint, eh? Que sigui en català, si pot ser.
2: Sí. A poc a poc.
1: Vinga,
5: moltes gràcies.
1: Fins una altra, igualment.
2: Merci. Merci.

Una de les bandes protagonistes de l'Ambassador d'aquest any són la Ludwig Band, amb gira del seu últim disc, que inclou cançons com aquesta que acabes d'escoltar, Enganyar-te. Ara és el duet format per Uri Santafé i l'Amliki, amb la col·laboració del DJ Capde, el Berenar.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en català.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en català.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

Marxem amb un repàs al podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni i Svetlana amb Josep Maria. El 2 és per Sutherland i el seu èxit viral, Tutu Turu. I el nostre número 1 continua sent per Marcos i Fastuc. Fins a la pròxima setmana. Adéu.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. És una notícia de darrera hora. Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a bord del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, presenta símptomes compatibles, segons ha confirmat el primer ministre francès. Segons ha explicat Sébastien Lecornu, el passatger s'ha trobat malament a l'avió de repatriació, volíem dir, quan tornava de desembarcar a Granadilla, a Tenerife. Els 14 ciutadans espanyols ja es troben a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, que compta amb una planta de màxim aïllament. Per ara es troben asimptomàtics, se'ls farà una PCR que caldrà repetir en 7 dies. Estaran allotjats en habitacions individuals, en una planta reservada per ells, i tindran assistència psicològica per telèfon. José García, del CESIF.
2: No van a tener contacto con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender. No va a haber ningún contacto, se han minimizado todo, porque fue una exigencia que CESIF nos prima la seguridad y que este no se haga, sea el mínimo número de contactos posibles.
0: A Tenerife, l'operatiu d'evacuació acabarà demà. Ha estat aplaudit per l'Organització Mundial de la Salut. També el ministre de Presidència neerlandès ha agraït al president espanyol, Pedro Sánchez, la coordinació entre autoritats. A Eindhoven arribarà aquesta tarda el primer avió de Països Baixos, amb 26 passatgers a bord. Demà, un segon avió recollirà tots aquells ciutadans que no es poden acollir al mecanisme europeu de protecció civil o que tinguin acords puntuals sent extracomunitaris. Un cop buit l'Ondius posarà rumb a Rotterdam, on serà desinfectat definitivament. Més qüestions. Saïf Boukeshek ja és a Barcelona, aterrat aquesta tarda pels vols de 5:45 de la tarda. L'activista, membre de la Global Smut Flotilla, retingut i empresonat per Israel des del 30 d'abril, adverteix que el seu alliberament no és cap victòria perquè són molts els presoners palestins que encara estan sota el setge d'Israel. Emplaça a mantenir la lluita fins a assolir l'objectiu d'una Palestina lliure.
3: No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las porciones, porque las luchas requieren sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Nuestro camino solo acaba de empezar.
0: A Boukeshek i el brasiler Thiago Dávila van ser detinguts per Israel en aigües internacionals properes a l'illa de Creta. L'activista defensa els drets humans per tothom i no només per a col·lectius concrets. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reiterat avui que la detenció dels dos per part d'Israel és un acte il·legal. I més qüestions de l'exterior. L'Iran ha advertit a França i al Regne Unit que respondrà de manera ferma si despleguen bucs militars a l'estret d'Hormuz per garantir la lliure navegació. El viceministre d'Exteriors persa ha reclamat la sobirania sobre l'estret en un missatge a les xarxes socials, on ha assenyalat que l'acció recolzaria les il·legalitats comeses al seu país. Per altra banda, aquest diumenge Iran ha contestat a la proposta de pau estatunidenca, segons ha informat l'agència de notícies persa IRNA. Segons aquest mitjà, el focus es posa en el cessament definitiu dels atacs per part dels Estats Units i d'Israel, tant a l'Iran com al Líban, on els atacs israelians deixen ja més de 2.800 assassinats. I als esports, el Clàssic torna al Camp Nou després de 3 anys. Els blaugranes podrien proclamar-se campions de Lliga si empaten o guanyen amb el Madrid. Connectem amb el nostre company Josep Capel. Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Acaba d'arribar l'autocar del Barça sense cap mena d'incident. Jo diria que amb una mica menys de gent que, per exemple, el dia de la Champions davant de l'Atlético de Madrid. Ha arribat 10 minuts abans del previst. Estava previst que arribés sobre les 7 de la tarda i ha arribat precisament, com dic, 10 minuts abans. El que encara no ha arribat és el Real Madrid. La gent continua aquí esperant l'arribada de l'autocar del conjunt d'Álvaro Arbelo. Esperem que no hi hagi cap mena d'incident. En aproximadament 3/4 d'hora tindrem també els 11 titulars dels dos equips. Recordem, el Barça avui, empatant o guanyant, seria matemàticament campió el dia en què hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, almenys de moment, es mantenen tot el que són les festes de cara a demà en cas de que el Barça, insisteixo, sigui campió. Com dic, el Barça ja està al Camp Nou, encara no pas al Real Madrid.
0: Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Fins ara, que bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'han obert els carrils addicionals a l'autopista P7 en el tram sud, a l'altura de Vilafranca del Penedès. A la calçada en sentit contrari s'ha obert el carril addicional habilitat en aquest tram fins a arribar a la B23 a la zona de Molins de Rei. En aquest tram hi ha retencions a l'altura d'Olèrdola fins a arribar a Vilafranca del Penedès i per ajudar a descongestionar la situació s'ha obert aquest carril addicional també en el tram nord, retencions a la zona de Sant Celoni i també s'ha obert el carril addicional habilitat en aquest tram fins a Montornès del Vallès en sentit sud, en sentit Barcelona. També destaquem que l'autopista P7 a Santa Perpètua de Mogoda hi ha un carro tallat arran d'un accident entre dos turismes a la calçada en sentit sud que provoca 2 quilòmetres de retencions. A la C32 a Calafell la calçada es troba tallada en sentit nord arran d'un turisme variat a l'interior del túnel. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: És tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 8 aquí a la Pública a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
6: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos,
6: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
11: Bon dia i bona sort.
12: Bon dia i bona sort.
11: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó.
1: Ràdio 4. Territori clandestí. Amb Consol Sáenz.
13: Què tal? Molt bona tarda. Obrim les portes del nostre territori clandestí. Ànims, ànims. Ai, vinga, que tenim moltes coses interessants per explicar-vos i avui riureu. Bueno, riureu o no, pensa saber. De fet, la portada del llibre que ens porta avui l'Oriol Rosell, que estic veient aquí a sobre la taula, en principi donaria per fer-se unes risses, uns riures. Però potser si comencem a llegir-los ja no ens fa tanta gràcia. Però això que us ho expliqui ell d'aquí una estoneta. Mireu, avui volíem començar amb un disc absolutament esplèndid d'una dona que ens estimem i que admirem moltíssim, moltíssim, i que ens sorprèn doncs, la seva creativitat i la seva sensibilitat cada vegada que edita un treball discogràfic o tenim l'oportunitat d'escoltar-la a sobre de l'escenari. Estem parlant de la Clara Pella, ja sabeu que acaba d'editar Nuca, el seu darrer treball discogràfic, un disc coral on podem trobar entre d'altres a Niño de Elche, a Xarima Aresté, a Anna Andreu, a Mar Pujol, en fi, amb multitud de dones i homes que d'alguna manera doncs, comparteixen aquesta solitud que volia treure's de sobre, o no, la Clara Pella, i certament el disc és una absoluta meravella. Volíem avui començar amb ell, perquè amb el disc i amb la Clara Pella, perquè ella inicia ja la seva gira de presentació d'aquest treball discogràfic Nuca, i jo crec que són dates que ens hauríem d'apuntar i de quina manera a la nostra agenda per escoltar en directe, per exemple, meravelles absolutes com ara aquest Veo Incendios de la Clara Pella i la Carme Aizar.
14: En el humo veo incendios.

És que és absolutament meravellós, eh? Costa, costa deixar els temes de la Clara Pella. O sigui que seguim, si us sembla una mica més, amb aquest Nuca, ho dèiem, disc coral, i en aquesta ocasió la Clara s'acompanya de la Mar Pujol.

Compartir soledats, això és el que ha volgut fer Clara Pella amb aquest Nuc, amb el seu treball discogràfic. No estarà sola amb els seus pròxims concerts, o si més no, compartirem soledat amb ella i amb els músics que l'acompanyen. Apunteu-vos a la setmana vinent, el dia 16, a Girona, a l'Auditori, i el dia 21 a Barcelona, dintre de la programació del Festival de Guitarra, a la Sala Paral·lel 62. El dia 29 de maig serà el torn del Cursal de Manresa, i a més enllà, Vilanova i la Geltrú, l'Escala, Talar, Sant Feliu de Guíxols. Quina delícia! Però ara sí, toca veure i llegir aquest llibre que avui ens ha portat l'Oriol Rossell a la seva Biblioteca Inflamable.

0: No, que ara que estava escoltant la sintonia, els informes, m'estava imaginant allò que estava interpretant i de la manera que l'estava interpretant, amb un pobre home o dona d'aquestes que estan tot el dia pel carrer amb un paquet a la mà i amb el mòbil a l'altre,
1: sí,
0: intentant connectar amb aquella persona que ve o no és en aquells moments a casa, o senzillament ha anat al lavabo, circumstància que, segons m'explica la gent que demana tots aquests productes,
1: sí,
0: no és el nostre cas, ho hem,
1: sí,
0: de dir, sembla ser que passa de manera molt habitual.
1: Jo l'altre dia vaig veure una cosa que em va impressionar molt al meu barri, a casa meva, de fet. Jo visc al Poble Sec. Repartidores d'Amazon amb burca. Que, a més, clar, va entrar la noia i, per les seves creences, no va voler pujar amb l'ascensor perquè pujava jo. I, clar, sol amb un home no podia estar a l'ascensor. I em va impressionar. Sé que és un comentari marcat per la ignorància i segurament amb un punt de xenofòbia. No et dic pas el contrari, eh? Vull dir, ho reconec. Però em va impressionar. Em va impressionar.
0: Mm-hmm.
1: No sé si ho havies vist mai, eh?
0: No.
1: Em vaig quedar en plan, conyo. Realment la precarització és transversal i ens afecta tots i totes i ahí està.
0: Déu-n'hi-do. Mierdificació, en definitiva.
1: És una mierdificació, ni més ni menys. Vaig spoilerazo, m'acabes de fer. Llibre...
0: Bueno, és que no se li pot dir d'una altra manera
1: al
0: que ens acabes de comentar.
1: Un dels llibres de la temporada, sense cap mena de dubte. La setmana passada l'esmentàvem perquè el seu autor, Cory Doctorow, que és escriptor, periodista i activista dels drets a internet, ha col·laborat amb entitats internacionals des de fa molts anys, Cory Doctorow figurava en aquella llista de pensadors pel segle XXI que proposava la Mackenzie Ward, que Sensoria, el llibre del qual vam parlar. Doncs Cory Doctorow, entre d'altres mèrits que ostenta, figura el d'haver encunyat el terme mierdificació.
0: Ens agrada i molt.
1: Enshitification. Merdificació. Des de l'any, em sembla que és de l'any 22, i des d'aleshores ja està en el Merriam-Webster, en el diccionari Merriam-Webster de llengua anglesa, ja existeix el terme enshitification, inventat per Cory Doctorow. I ara llega enshitification the movie, diguem-ne, al llibre. Merdificació. ¿Qué hacer ante la apropiación de Internet por las grandes tecnológicas? Capitán Swing, Cory Doctorow. Mierdificación. ¿Qué podría salir mal?
0: Lemidons. Tony.

0: No solo te lo parece a ti, Internet está empeorando, y rápido. Los servicios de los que dependemos, esos que en su momento nos encantaban, se están convirtiendo en un montón de mierda, todos al mismo tiempo. Aún peor, lo digital se está fundiendo con lo físico, lo que significa que las mismas fuerzas que están destrozando nuestras plataformas están también destrozando nuestras casas y nuestros coches, los sitios donde trabajamos y en los que compramos. El mundo está hecho cada vez en mayor medida de computadoras en las que metemos el cuerpo y de computadoras que nos metemos en el cuerpo. Y esas computadoras son una bazofia.
1: Vinga, que veig que avui gaudirem.
2: Pues una mica el que està comentant el Cory Doctorow, realment, que estem en una situació en la qual hem perdut control de la nostra existència, bàsicament, en mans d'una sèrie de corporacions tecnològiques que es regeixen per un procés de merdificació, és a dir, de depauperació del servei, és a dir, d'empobriment del servei, d'explotació tant dels seus clients, és a dir, tant de les empreses que hi treballen com dels clients d'aquestes empreses, que som nosaltres, els usuaris, no? Uh-huh. I ell el que explica, parla és d'aquesta economia de dues vessants, no? És a dir, quin és el model? Quin és el model? Imagina't que jo sóc, què sé jo, Jeff Bezos, Déu no ho vulgui, no? Monto Amazon. El meu negoci en què consisteix? El meu negoci consisteix en posar en contacte a un llibreter amb un lector, no? Jo els dono el lloc on fer-ho i jo em quedo un percentatge d'això. La idea, en principi, dius, bueno, no em sembla malament. No em sembla malament perquè, després en sentirem un tall específic sobre això, la qüestió dels intermediaris és bàsica per entendre com funciona aquest dispositiu i com ens han enganyat i ens han pres el número amb el tema d'Internet, perquè Internet se suposava que havia de ser la fi dels intermediaris. I s'ha convertit en, com es diu això, la finca dels intermediaris, no? Vull dir, els que s'han forrat no estan oferint res. No ens estan venent res. Simplement ens estan donant... Mira, en el moment, jo hi ha una qüestió que últimament em preocupa molt. I és que, sincerament, que el debat polític es tingui en el si d'una xarxa social que té un propietari privat... No sé, a mi em preocupa. A mi em preocupa. És a dir, que el comentari polític estigui alimentant el compte corrent d'Elon Musk, el debat polític dels nostres parlamentaris, estigui donant-li diners a Elon Musk, és com... No, hola? M'explico?
1: T'expliques perfectament. Anem a seguir llegint aquest mierdificació, sí, perquè després et faig una pregunta. Hi ha determinades situacions en el món a les que a nosaltres ens és bastant difícil accedir per mirar de provocar canvis, no? Mm. Però hi ha altres que serien potser una mica més senzilles. Seguim llegint i et demano a veure si el Cory Doctorow parla de tot això en aquest... Ai, com m'agrada. Mierdificació.

0: La mierdificación infecta a un tipo específico de negocio digital, las plataformas. El término plataforma está muy manoseado. Formalmente, una plataforma es un negocio que opera un mercado de dos lados, es decir, un sistema que conecta clientes comerciales con usuarios finales. En su forma más pura, el valor de una plataforma proviene de las personas y de las empresas que le utilizan, no de nada que aporte ella misma. Cuanta más gente venda cosas en una plataforma de comercio electrónico, más valor tendrá esa plataforma para sus consumidores. Del mismo modo, cuanto más consumidores haya en una plataforma, más valor ofrecerá a los proveedores. La plataforma se ha situado como la forma endémica de empresa digital. Algo curioso, dado que otra palabra para definir plataforma es intermediario. Si tienes los años necesarios para recordar la emoción inicial que despertó la llegada de la era digital, no habrás olvidado el entusiasmo que nos embargaba con la perspectiva de una desintermediación, es decir, acabar con los intermediarios.
1: Ah, però els intermediaris són molt intermediaris i són molt llestos i s'han fet més intermediaris que mai, malgrat que ens fan pensar que en realitat no. Com?
2: Però mira...
3: Que una cosita molt directa, esto.
2: Internet té les seves pròpies llegendes, té la seva pròpia mística, té la seva pròpia història, no? I que, per cert, te recordes que vam fer fa unes setmanes el llibre de Valentina Tani, Exit Reality, que parlava de Vaporwave Medieval Core i tot això?
1: Sí, sí, sí.
2: Ahir, aquesta setmana, he vist anunciat que el treu Caja Negra en castellà. Per parlar de l'edició de Nero en italià. Ai, en anglès. Et deia que internet té la seva pròpia, el seu propi relat, la seva pròpia narrativa, la seva pròpia història, no? I un dels mites en gran mesura fundacionals, si més no, de l'internet 2.0, eren, que te'n recordaràs tu, Arctic Monkeys.
1: Ai, sí.
2: Quina era la llegenda d'Arctic Monkeys, no? És un grup al qual, gràcies a la seva pàgina MySpace, els ha fitxat una multinacional. No? I era aquest mite, una miqueta com el mite dels Estats Units, no? De qualsevol... Jo empecé vendiendo periódicos, no? Que diuen tots els milionaris americans, qualsevol amb sí. Treball. Aquestes llegendes fundacionals. Avui dia ningú es creu ja que simplement penjant la teva música algú et descobrirà i et traurà un disco i et convertiràs en els Arctic Monkeys 2, el retorno, no? Però sí que és veritat, com diu aquest fragment de text del Cory Doctorow, de Mierdificació, que ha publicat Capitán Swing, va haver-hi un moment, els que ja tenim una edat, los talluditos i talludites, que realment vam creure que internet era la fi de l'intermediari, que realment, si tu venies un bon producte a internet, si tu feies bona música, si tu escrivies bons textos, si tu, el que sigui, podies arribar al client, a la persona potencialment interessada en el que tu fas, sense necessitat d'intermediaris. I era una de les grans promeses d'internet, i això spoiler, s'ha de regulir, perquè realment estem en mans de grans corporacions que en essència, com diu el text i t'avançava allò abans, són intermediaris, no aporten cap mercaderia, no aporten cap valor més enllà del marc en el qual tenen lloc les transaccions. La qual cosa ens porta al que et deia, aquesta reflexió sobre aquest més enllà del capitalisme, no? Aquest neofeudalisme. Últimament es parla molt de feudalisme, però clar, sembla que he posat un tall que parla d'això, però no sé si és el que ve. Posem un altre tall i continuem, ja veràs.
4: Shake it up and make it fizz. You've got to twist your body.

0: Cuando los médicos estudian a pacientes que han enfermado por un nuevo patógeno, la primera tarea es crear una historia natural de la enfermedad. Esa historia natural es una descripción ordenada del desarrollo de la enfermedad. ¿Qué síntomas manifiestan los pacientes y en qué orden y magnitud? La historia natural de la mierdificación es la siguiente. 1. Las plataformas son buenas para sus usuarios. 2. Abusan de sus usuarios para favorecer a sus clientes comerciales. 3. Abusan de los clientes comerciales para apropiarse de todo el valor. 4. Se convierten en un gigantesco montón de mierda.
1: Mira que me l'ha apuntat el Cori, doctor, per fitxar-lo per l'equip de la Biblioteca Inflamable del Territori.
2: Cori, doctor, o mierdificació, Capitán Swing, llibre, que us ho passeu molt bé, perquè a més és molt divertit, està escrit, té molt sentit, ja ho esteu escoltant, vull dir, té molt sentit de l'humor,
1: però es necessita temps, sentit de l'humor, per aguantar segons quines històries.
2: Però al mateix temps la càrrega crítica és de profunditat, diguem-ne, és canyero el llibre, Mm-hmm. Què fa el Cori Doctorow? Explica com aquest, per què internet s'ha convertit en una merda, no? Quan realment tot el que prometia i tot el que té de possibilitat latent. És a dir, tot allò que podria ser i no és internet. Internet està en mans de 5 corporacions, de 4 corporacions. Està en mans de Google, està en mans de Meta, està en mans d'Elon Musk i està en mans d'Amazon i Uber, per dir-te alguna cosa. Mm-hmm. No? Està en mans de 4. Però Amazon té un potencial... Ai, Amazon... Internet té un potencial enorme. No? Ara vaig amb la pregunta... Sé que m'havies fet una pregunta, la recuperem. Però per què s'ha convertit en aquest munt de merda descomunal, no? I el que fa en el llibre, en aquest mierdificació, tot això que estem escoltant està tret de la introducció, on planteja tot, és anar analitzant cas per cas, és a dir, està despiezando, diguem-ne, Amazon, Facebook, els iPhones, Uber... Etcètera.
1: Vaig amb la meva pregunta que no t'havia acabat de fer, no? Hi ha coses a les que a nosaltres ens és molt difícil accedir i, per tant, ens és complicat provocar canvis, no? Qüestions que tenen a veure, doncs, aquelles coses famoses que de vegades parlem aquí al nostre programa, com és el mercat, determinats moviments polítics i econòmics.
2: Sí.
1: Però... En l'utilització i a l'accés de les plataformes, nosaltres tenim una responsabilitat.
2: Absolutament.
1: I nosaltres podem actuar de manera personal i en conseqüència respecte a totes aquestes maneres de fer. Tu estaves parlant abans, no? Amazon, Uber, plataformes de comunicació diverses, etc. Perquè, clar, resulta que mentre anem utilitzant totes aquestes plataformes i estem provocant, doncs, per exemple, que les situacions laborals de les treballadores i els treballadors de determinades plataformes d'aquests tipus, doncs, cada vegada s'assemblin més a l'esclavisme, també estem provocant que maneres de fer econòmiques, socials i culturals del nostre entorn se'n vagin a Norris. No sé si m'explico, Vull dir, molt defensar el quilòmetre zero, però després estic comprant-me un passador de cabell a Taiwan i que me'l porti el pobre senyor d'Amazon. Perdoneu, ho heu fet vosaltres.
2: És que és molt simple. Precisament perquè sempre estem dintre del marc d'acció que han dissenyat aquests oligarques, no? Els propietaris d'aquestes empreses, o els comitès propietaris d'aquestes empreses, és un cercle tancat. No? Això ho explica el Cori Doctorow a mierdificació. És a dir, imagina't que jo, com que em fa mandra fer-me el dinar, no? Truco a aquesta empresa de la capsa groga que em porti el menjar. Bueno, em porta el menjar. Molt bé. Després aniré a buscar feina i em proposaran un sou molt baix. I jo diré, no, perdoni, és que jo tinc una qualificació molt superior. Sí, bueno, però és que el mercat està així, perquè és el mercado, amigo. Tu recordes, ens ho va recordar l'amic Rodrigo Rato, que per això està el Talego. És a dir, la precarització de les persones que nosaltres contractem des d'aquests serveis reverteix amb la nostra pròpia precarització, òbviament. Airbnb, en el moment que tu fas servir un Airbnb quan viatges, vol dir que els veïns i les veïnes d'aquella ciutat començaran a passar-los el que ens està passant a Barcelona, que és que no podem pagar-nos un lloguer perquè a un propietari li surt molt més a compte posar el seu pis a Airbnb i cobrar 1.000 pavos per una setmana que cobrar-ne 1.500 d'un lloguer de tot el mes, com és lògic i normal. Per tant, estem contribuint a la nostra pròpia precarització, no a la precarització de l'altre, perquè estem sempre dins d'aquest marc factual determinat pels oligarques d'internet, no? I això és una de les coses que hem d'entendre. Què passava, per exemple, amb les xarxes? Amb les xarxes, que això ho explica al principi el Doctorow, hi havia aquest pànic a... si me'n vaig, em quedaré sense amics. O si me'n vaig, on aniran els altres amics? Ho hem vist fa poc, amb la migració que va haver-hi fa un parell d'anys o tres de Twitter a Blue Sky, no? Que deies, bueno, mira, me'n vaig a Blue Sky perquè veig que aquest i aquest s'hi han anat, pues jo també, perquè dius, va, no vull estar a Twitter, però és que si me'n vaig a Twitter, també una altra cosa seria veure què ens aporta Twitter a la nostra vida.
1: Sí.
2: Però bueno, al marge d'això, no? Per tant, clar, sí que hi ha una necessitat d'un punt de ruptura en aquests fluxes, no? En aquestes dinàmiques comportamentals, econòmiques, de tràfic de mercaderia. Evidentment, el sortir-se'n, no? El desertar. Però clar, no és desertar d'internet, és desertar d'aquest internet. És el que fa molts anys que estan dient persones com els nostres amics i amigues de Projecto Una,
1: sí.
2: Sense anar més lluny. O la Marta, no recordo com es deia aquell llibre que en vam parlar també de Consoni, de recuperar les xarxes, te'n recordes? Bueno, és un discurs castellà.
1: Mierdificació. Apunteu-vos al llibre perquè, déu-n'hi-do, Cory Doctorow, Capital Swing, ¿qué hacer ante la apropiación de Internet por las grandes tecnológicas?
3: My face is the front of shop. My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

0: O sigui, sí. Hi ha vegades que les coses es fan complicades, però en sèrio, és que en ocasions no.
1: Bueno, i també hi ha una qüestió important que aquí la menciona, i és la necessitat de, i ho sento, però la necessitat de regulació. O sigui, fixa't, no? I és una de les articulacions, ho parlàvem una mica l'altre dia quan parlàvem del llibre de l'Estefanoni, no? De la rebeldia se volvió de derechas. Una de les interpretacions més malèvoles o interessades, si més no, del concepte de llibertat és la no intrusió de l'Estat en els meus afers personals. Vale, que això ha estat tradicionalment una qüestió de dels llibertaris i les llibertàries. No? Però clar, quan la no intervenció de l'Estat serveix perquè jo pugui abusar de l'altre des d'un mercat completament desregulat, llavors, clar, aquí entrem en conflictes ètics que van més enllà del conflicte polític, per dir-ho d'alguna manera. En aquest moment s'estan cometent una sèrie d'abusos claríssims amb els usuaris i les usuàries, per començar, amb els clients, per dir-ho d'una manera, les clientes d'aquestes plataformes, però és que també amb els treballadors i les treballadores d'aquestes clientes, les vagues que està venint a Google, les vagues, bueno, tot el tema dels com es diuen aquests, els que entreguen coses a domicili,
0: sí, sí,
1: no?
0: Sí, els repartidors.
1: Els repartidors, no? Clar, és que s'estan permetent una sèrie de coses perquè són empreses deslocalitzades, perquè no resulta que tenen, no les pots denunciar perquè es regeixen per les lleis de no sé quin país, de quin paradís fiscal. Aquí algú ha de prendre cartes en aquest assumpte, crec jo. I jo no sóc, no estic precisament a favor de la intrusió de l'Estat en els afers privats, etc. Però, sincerament, davant d'aquestes circumstàncies fa falta un Estat fort, o si més no, un acord internacional entre estats on es prenguin decisions. Però torno a repetir, partim de la base de que el debat polític parlamentari està tinguent lloc en una plataforma privada com és Twitter. És que no és tan fàcil tot plegat, saps? Però clar, el que és interessant del llibre, d'aquest Mierdificació del Cory Doctorow que ha publicat Capitán Swing, és que t'explica i et fa veure com ens han enredat i com hem acabat a les seves mans. M'explico? A partir de promeses i d'enganys, perquè sempre... Escolta, quan va començar Amazon estava molt bé quan va començar.
0: Sí.
1: Netflix estava molt bé quan va començar. Tot aquest cert... Facebook estava superbé quan va començar. Per què s'ha convertit en un munt de merda? Saps? I com ho hem permès? I com ens han enganyat? I com ens han timat? Perquè són timos. O sigui, ens van dir, no, mai farem servir la teva informació per tal. Bueno, mira, ara sí. Hola? Aviam, però això... Algú s'ha plantejat realment si a nivell legal això es pot fer? Perquè si jo a una persona li prometo alguna cosa, faig un contracte amb ella i després me'l salto a la torera, no té conseqüències, això? Saps què vull dir? Clar... Tot això és el que planteja el Cory Doctorow a Mierdificació.
0: Doncs moltes gràcies, Oriol Rossell, superinteressant. No vull fer spoiler, però tinc moltes ganes d'arribar a aquesta quarta part del llibre de Mierdificació de Cory Doctorow, que comença amb una frase que diu: "La lucha contra los monopolios ha vuelto, nena". Oriol.
1: Entre el ciberactivisme i burning.
0: Yes, yes. Oriol, fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
1: Fins la setmana entrant.
0: Adéu.

Tenim les portes de la nostra biblioteca inflamable, les tanquem fins diumenge de la setmana vinent, eh? No us penseu. I nosaltres aprofitem els últims minuts per fer-vos una recomanació, perquè mireu, aquest pròxim dia 15, a la Sala Paral·lel 62 de la ciutat de Barcelona tindrà ocasió la segona edició del Festival Andalusia Salvatge, que és aquest projecte dels companys d'O Salvaje, que pretenen mostrar doncs una miqueta quines són les músiques que a l'entorn del flamenc, la psicodèlia, l'electrònica i l'experimentació s'estan fent en els últims temps amb el sud de la península. Serà, com dèiem, el dia 15, tindrem a la gent de l'Aja Records, també hi haurà alguna xerrada a l'entorn precisament de la música del sud i com i a quina manera va influir en la contracultura aquí a Catalunya, però és que ens portaran tota una referència musical, ens porten a la Lole Montoya. Fa uns dies, recordeu que recuperàvem aquest treball discogràfic, El Nuevo Día, que ha fet 50 anys i que va suposar tants canvis dintre de l'escena musical d'aquest al nostre país. Doncs bé, Lole Montoya serà la convidada especial d'aquesta segona edició de l'Andalusia Salvatge.

Lole Montoya serà protagonista amb aquesta segona edició del O Salvatge, com dèiem, el dia 15 a la Sala Paral·lel 62 de la ciutat de Barcelona. I si Lole Montoya és una referència, sens dubte, el grup personal a continuació l'ha escoltat i moltes vegades, perquè estan inspirats directament amb la música que es feia a Andalusia en aquells anys, cap als anys 70. Ells són la gent de Cerbatana, i és una de les bandes que, sens dubte, triomfaran als escenaris aquesta primavera i estiu del 2026.

La música del Fer Batana. Nosaltres ara sí arribem al final d'aquest el nostre programa, però mireu, us deixem amb la companyia de la Cati Claret, perquè ella és el responsable d'un dels últims llançaments del segell discogràfic Alaha Records, que és un segell discogràfic que també participarà en aquesta festa de l'Andalusia Salvatge a la Sala Paral·lel 62 de la ciutat de Barcelona. De fet, el disc de la Cati Claret és una de les seves últimes referències. Estimats, estimades, que vagi molt bé, gràcies per acompanyar-vos, que tingueu una bona setmana i ens tornem a retrobar el pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda al Territori Clandestí, com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.

0: Cuando yo najaba quinar, randaba los baliches y también randaba las pañas. Randaba mamuches y randaba las traquías, aceitales y traquías. Por el chive, garabaos y la richi.
1: Són les 8.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon vespre, el clàssic torna al Camp Nou. Després de 3 anys, els blaugranes podrien proclamar-se avui campions de Lliga si empaten o guanyen al Madrid. A aquesta hora ja coneixem l'11 titular. Josep Capel, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Amb dos canvis respecte a l'últim partit, tots dos a la davantera, perquè entraran Marcus Rashford i Ferran Torres. Ho faran per Roni Bardaggi i per Robert Lewandowski. Hi havia un parell de dubtes, com saber si De Jong sortiria ja d'inici o mantindria Gavi, i es manté Gavi, com també Eric Garcia, i no pas Jules Koundé, tot i que torna després d'haver complert un partit de sanció. Per tant, el Barça que sortirà avui amb Joan Garcia sota pals, Eric Garcia lateral dret, amb Joao Cancelo a l'esquerra, Pau Cubarsí i Gerard Martín a l'eix de la defensa, mig del camp per Pedri, Gavi i Dani Olmo, i a davant Rashford per la dreta, Fermín per l'esquerra i Ferran Torres com a home més avançat. Recordem que hi haurà mosaic amb 62.000 espectadors, compliran avui les graderies del Camp Nou, i també se celebrarà un minut de silenci en honor al pare de Hansi Flick, que avui ha mort. Per tant, com dic, esperant a veure què és el que ocorreix en aquest partit. Recordem, com deies, que si el Barça empata o guanya es proclamarà campió de Lliga.
1: Moltes gràcies, Josep. Un dels 5 francesos evacuats del creuer amb el brot d'antivirus ha presentat símptomes mentre volava a París, segons ha informat el primer ministre francès. Sébastien Lecornu ha detallat que els 5 passatgers han estat posats en aïllament estricte fins a nou avís i que avui emetrà un decret que permeti posar en marxa mesures d'aïllament per als contactes. Segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat espanyol, s'han evacuat 77 persones. Els ciutadans espanyols, francesos, canadencs, britànics, irlandesos i turcs han sortit també el primer vol a Països Baixos. Al vespre partiran els estatunidencs i demà ho faran els australians, i un segon vol sortirà cap a Països Baixos. A Madrid, els 14 ciutadans espanyols, recordem que entre ells hi ha 5 catalans, ja es troben ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ullà. Per ara es troben asimptomàtics, se'ls farà una PCR que caldrà repetir en una setmana. Estaran allotjats en habitacions individuals i sols si presenten símptomes seran traslladats a la unitat de màxim aïllament. José García, del CSIF.
4: No van a tener contacto con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender. No va a haber ningún contacto, se han minimizado todo, porque fue una exigencia que CSI nos prima la seguridad y que este no sea, sea el mínimo número de contactos posibles.
1: A Barcelona continuem pendents del resultat de la PCR feta a la dona ingressada com a contacte d'antivirus a l'Hospital Clínic. Aquest és un cas diferent, un contacte de baixa exposició, segons les autoritats sanitàries. La resident a Barcelona va coincidir en un vol a Sud-àfrica amb una de les víctimes mortals pel brot d'antivirus. De l'exterior, el president francès Emmanuel Macron ha assegurat que mai ha contemplat un desplegament militar a l'estret d'Hormuz en resposta a l'amenaça persa d'una resposta ferma si França i el Regne Unit enviessin els seus bucs. El cap de l'Eliseu ha confirmat que ha pres la decisió de traslladar, això sí, el grup naval francès al Mediterrani Oriental per garantir la lliure circulació marítima.
5: No ha jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple. Liberté de navigation.
1: Mai es va parlar d'un desplegament, però hem estat preparats des de l'inici. Hem estat dient una cosa molt senzilla, llibertat de navegació, posar fi als bloquejos, rebutjar qualsevol peatge i permetre la llibertat de navegació, ha refermat Emmanuel Macron des de Nairobi. Per altra banda, aquest diumenge Iran ha contestat a la proposta de pau estatunidenca, segons informa l'agència de notícies persa IRNA. Segons aquest mitjà, el focus es posa en el cessament definitiu dels atacs per part dels Estats Units i també d'Israel a l'Iran i al Líban. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer com se circula aquesta hora. Finarà, que bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha circulació intensa a l'autopista AP7 entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit Barcelona i també altres trams amb retencions a la mateixa autopista en el tram sud entre Vilafranca i Olèrdola en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades a la C32 entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat en sentit la capital catalana arran d'un accident ja retirat. També de la zona del Baix Llobregat, retencions a la B23 entre Esplugues i la Diagonal de Barcelona, i també aturades en aquests moments als accessos del Vallès, a la C58 i la C33 entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat. Acabarem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha aturades a la ronda litoral a la zona portuària en sentit Llobregat. Amb això és tot. Molt bona tarda.
1: Tornem amb més informació al punt de les 9 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
0: Ràdio 4.

0: La desinformació no es recolza només en la falsedat. És un clima on la veritat deixa de ser el centre i la informació es consumeix segons si reforça qui som i què pensem. En una societat cada vegada més polaritzada, confiem més en els qui s'assemblen a nosaltres que no pas en experts o institucions, i això debilita el debat públic. Els rumors, els missatges emocionals i les teories conspiratives ofereixen respostes simples a problemes complexos, especialment en temps de crisi. Així, la ciència també entra en la lluita ideològica. Uns la rebutgen per desconfiança, altres la defensen sense crítica. El resultat és una societat dividida, on costa construir significats compartits. Combatre la desinformació no consisteix només en desmentir notícies falses, sinó recuperar la confiança, educar en pensament crític i crear espais de diàleg on discrepar no signifiqui convertir l'altre en enemic.
1: Digue-li ciència. Amb Pere Guigas i Núria Coll.
2: Hola. Hola, Pere.
0: Hola, Núria. Què tal? Com va?
2: Vivim en una societat cada vegada més connectada, on la possibilitat de comunicar-nos i accedir a la informació de manera immediata és fonamental per la vida quotidiana. Internet, la telefonia mòbil, el teletreball, l'educació en línia o els serveis digitals depenen d'infraestructures de connectivitat cada cop més potents, ràpides i eficients.
0: Les xarxes òptiques són la infraestructura invisible que fa possible gran part de la nostra vida digital. Gràcies a fils de fibra òptica capaços de transmetre informació a través de la llum a velocitats extraordinàries, podem navegar per internet, fer videotrucades, veure continguts en streaming o utilitzar serveis al núvol gairebé de manera instantània.
2: D'aquestes xarxes i la connectivitat parlarem avui amb l'investigador Ricard Vilalta, del Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. A la segona part, el protagonista serà el grafè i les seves aplicacions amb la investigadora Elisabet Prats, de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona.
0: Benvingudes i benvinguts al programa on es parla de ciència a Ràdio 4.
3: Ricard Vilalta és director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya i especialista en el control de xarxes òptiques. Figura entre el 2% dels científics més citats segons Stanford des del 2020, amb més de 400 publicacions. Lidera projectes de gestió automatitzada i coordinació segura de xarxes. Presideix iniciatives d'estandardització tecnològica a escala europea i col·labora en el desenvolupament de xarxes 5G i 6G, a més de ser vocal de Relacions Internacionals de l'Associació Catalana d'Enginyeria de Telecomunicació i Tecnologies Digitals. També exerceix com a docent universitari a la UOC. La seva trajectòria ha rebut nombrosos reconeixements, com el Premi Extraordinari de Doctorat de la UPC, de l'Institut d'Enginyers Elèctrics i Electrònics d'Estats Units i de l'Institut Europeu de Normes de Telecomunicacions, situant-lo com una figura clau en la connexió entre recerca i indústria en telecomunicacions.
2: Benvingut, Ricard.
0: Hola, Ricard.
4: Hola, bones tardes.
2: Comencem una mica pel primer, no? Què són aquestes xarxes òptiques? I, de fet, tots els utilitzem cada dia i per què són importants, no?
4: És una molt bona pregunta i m'agrada molt la introducció que heu comentat, que són les infraestructures invisibles. Ens agrada, per exemple, des de telecos.cat, l'última nit de les telecomunicacions, volíem destacar la importància de les infraestructures de telecomunicació al llarg de tota la... com a sostén de les telecomunicacions, perquè les xarxes òptiques estan darrere de qualsevol intent humà de telecomunicacions avui en dia. Molta gent diu, no, és que jo tinc el mòbil, però moltes vegades aquest mòbil, pues, o el wifi de casa, ens serveix ben bé per el que en diem l'última milla, el fil invisible que ens uneix a l'antena base, que llavors a través de connectivitat òptica arribem a la resta del món.
2: Bueno, és que de fet sense l'internet avui en dia de la xarxa, no, d'òptiques, que són aquestes més ràpides, no, que utilitzem tots, estem tots perdudíssims. El dia de l'apagada, que ara fa un any quasi, no, ens vam cagar, bueno, ens vam trastocar tots, no?
0: Quedar orfes, sí, sí, sí, sabíem què fer sense mediabilitat. Però segurament, Ricard, no en som conscients, no?, que la nostra llarga casa estem connectats a una fibra òptica, sabem que estem connectats a un cable, però sabem distingir que aquest cable no és un tros de coure, com sempre, sinó una fibra òptica?
4: Jo crec que la majoria de ciutadans ja han fet el canvi, no? Ja han passat de DSL... Telefònica va ser una de les primeres operadores europees que va apostar per les comunicacions òptiques, i des de fa molt temps tots estem entroncats dintre d'aquest mateix bosc i estem interconnectats, ho podem veure així.
2: I quins beneficis reals, a part de, òbviament, que estem tots connectats, podem trobar en àmbits, no?, avui en dia de la salut, no?, de l'educació, és a dir, anant una miqueta més enllà?
4: Sí, les comunicacions òptiques tenen dos beneficis molt clars, que són l'eficiència energètica, per un punt. Aquesta eficiència energètica ens permet optimitzar al màxim la nostra capacitat de comunicació. La baixa latència, tenim la velocitat de la llum, no, és veritat, la llum a dintre de la fibra òptica no viatja a la velocitat de la llum, però... és molt ràpida, per ens permet transmetre la informació de forma molt ràpida. La gran capacitat, la segona part que ens proporcionen, són també aquesta gran capacitat, perquè l'espectre òptic és il·limitat, podem transmetre grans capacitats d'informació en molt poc temps.
0: I un misteri que des de sempre m'ha cridat molt l'atenció, un misteri per mi. Com diferents missatges, diferents senyals, diferents continguts es poden barrejar tots a dins d'un cable per on només hi passa llum, i després, a l'arribar a la destinació, tornar a ser diferents coses que van a parar, doncs, el telèfon a la telefonia i la televisió a la televisió, no?
4: Bé, això és a través de la codificació, no? Bàsicament, el que fem en origen i en destí és convertir els impulsos elèctrics, típicament, d'un format més de paquets, on codifiquem imatge, on codifiquem so, ho traduïm a impulsos de llum, enviem aquests impulsos de llum a través de tota aquesta xarxa brillant de telecomunicacions, que, si ens la podem imaginar, és com un arbre, on a cada casa nostra hi ha les fulles, anem agrupant-nos en els barris i en els entorns urbans, en les branques, i llavors hi ha el tronc, no? Les xarxes troncals, en diem, que és una allà on m'especialitzo, doncs aquesta informació s'acaba transmetent i es torna a disagregar amb la capil·laritat que estàvem comentant per poder arribar als servidors, als data centers, als centres de processament de dades, on hi ha la informació. Aquest és el camí. La llum fa dues conversions, una electro-òptica, que en diem, i una opto-elèctrica, per a l'arribada poder convertir també la informació.
0: I una llum no tapa una altra llum?
4: No, això és a través de la divisió espectral. Normalment el que és semblant a les cadenes de la visió, tal com s'emeten en l'espectre radioelèctric. En els canals òptics, justament també tenim canals, com tenim a l'espectre radioelèctric, i per tant, allà on es transmet una seqüència de polsos, no sobreposa a una altra seqüència de polsos, sinó també estem dividint l'espai de la freqüència lumínica en aquests canals, que són les autopistes per on travessa la llum.
2: I una cosa que has dit tu, no?, de les zones urbanes, com aquestes tecnologies també ajuden o poden ajudar a reduir aquesta bretxa potser dels entorns més urbans, dels entorns més rurals, no?, que sovint costa més a fer arribar aquest tipus de fibres?
4: És importantíssim. Són una tecnologia invisible, però clau per al desenvolupament local, per garantir igualtat territorial. A Catalunya, des del govern de la Generalitat, porta anys treballant en que el 100% de la població tingui accés a aquesta tecnologia. I voltem les carreteres de tot el país i veiem un filet blau a la carretera. Això vol dir que s'ha passat a tirar cable a través. És una inversió costosa poder desplegar fibra òptica a tot el territori, però és una inversió imprescindible pel nostre futur.
0: I, escolta, aquest nomenclàtor del 4G, el 5G, el 6G que vindrà aviat, que en definitiva no, entenem que és diferent, com a mínim, diferent velocitat, i per tant tot va més ràpid amb un 6G que no amb un 5G, i el nostre telèfon mòbil té més possibilitats de fer coses amb un 6G que amb un 5G, amb connectivitat. Què ens reporta socialment? El pas que es donarà, no? Ara estem al 5, però ja entrant en el 6G, doncs què ens reporta de bo?
4: Són generacions de telefonia mòbil, com bé has dit. No només ens hem de fixar en la quantitat d'ample de banda, això jo crec que ja està superat, vull dir, tenim un ample de banda que no som capaços de consumir, sinó també és molt important aquells serveis afegits que podem incorporar a través d'aquesta tecnologia. Com, per exemple, la indústria pot estar tenir tots els elements sincronitzats. Indústria 4.0 necessita tenir moltes vegades tots els seus elements que es dediquen a la fabricació amb una sincronització molt precisa. Ara mateix, en tecnologia 5G, potser això no pot ser suficient. He estat uns quants anys també amb temes de vehicle connectat. Per què necessitàvem el 5G? Per poder millorar també el posicionament i la baixa latència entre els cotxes, per poder comunicar millor. O sigui, no només es tracta del servei d'ample de banda, que potser sí que és el més conegut i el que tots ens donem compte més ràpidament, però també a la resta de serveis que podem oferir a través d'això. Nosaltres en diem verticals. Mm-hmm. És la paraula clau aquí, com diversos tipus de verticals, la indústria en seria un, el cotxe connectat en seria un altre, poden oferir nous serveis a la població en general.
2: I hem anat de 3, 4, 5, 6, hi haurà un 7G? Creus que en un futur quines seran les connexions o ja en el 6 ens quedarem?
4: Estic convençudíssim de que no ens quedarem en el 6.
2: Si ja m'imagino.
4: Hem de fer una miqueta de prospectiva. La llum és aquell element energèticament sostenible. Per tant, serà imprescindible anar a generacions on la llum i la quàntica prenguin més valor. També és veritat que això dependrà molt de no només de l'avanç tecnològic, sinó de com els operadors, la indústria, és capaç d'oferir un valor afegit als seus usuaris. Puguem allà també oferir nous serveis que algú estigui disposat a pagar per ells.
3: Ricard Vilalta, mitjançant projectes com Terraflow SDN, impulsar xarxes obertes i fiables com a alternativa a dependències tecnològiques externes. La seva participació en iniciatives com Euro3C també permeten que el continent construeixi el seu propi núvol i la seva intel·ligència artificial, reforçant la capacitat europea en àmbits estratègics de connectivitat. Així, la seva tasca connecta la recerca catalana amb la competitivitat i la resiliència digital d'Europa.
2: Hem sentit algun dels projectes en els quals participes. Què significa, però, realment aquesta sobirania tecnològica europea en un context, no, que tots coneixem i és dominat potser per Xina i Estats Units, no?
4: Se'm fa difícil definir-la perquè no sóc un expert en sobirania tecnològica, però intentem aproximar-nos-hi en el sentit de quines eines disposes per poder exercir amb llibertat la teva vida, no? Ets sobirà quan ets capaç de controlar les teves dades, de controlar els serveis que fa servir, no? Vols orientar-te per la ciutat i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols emmagatzemar les teves fotos i no depens d'un proveïdor que no sigui europeu, vols gestionar el teu correu, podem trobar tot el nostre dia a dia que d'un dia per l'altre s'apagui, com els va passar a la Xina fa un parell d'anys, ni quan es va fer el ban a tots els serveis de Google, per exemple. No, la geopolítica no sembla que vagi en aquesta direcció, però sí que és veritat que hi ha la intenció, no?, de tenir una Europa més sobirana, en el sentit de que les tecnologies, la pila de tecnologies que ens donen, ens sustenten la vida a dia d'avui, estan controlades des d'uns paràmetres europeus.
2: Doncs estem una mica malament, no? Perquè a mi se m'ocorre tots aquests noms, no? Tots, quasi totes són americanes les que ens venen al cap, no? Com està realment Europa? Què està fent?
4: Està fent molts passos. El primer és el crit d'alerta, que ja és important detectar que hi ha un problema. Diguem-ne, per exemple, alguna dada molt concreta. Proveïdors de serveis cloud. Tots som conscients dels serveis al núvol. Quants proveïdors hi ha europeus? Un 15% del mercat.
0: Anava a fer la broma, poquet, a dir uno o ningú.
2: Jo és que tots els que faig servir són americans.
4: Americans, però no. Però, per sort, els usuaris, potser finals, sí que únicament fan servir serveis americans, però les empreses tenen en mitjana els proveïdors europeus, la quota dels proveïdors europeus de serveis del núvol és del 15%, però no tenim cap champion europeu, que en diguem, no tenim cap empresa líder, tenim empreses que, com a molt, tenen el 2% de la quota, que és un valor molt, molt reduït.
0: Però si no les tenim, és que no deu ser rendible tenir-les, no?
4: Cal que escalin. És un tema d'escala. No és un tema de rendibilitat, sinó que amb l'escala, quan aconseguim trencar les regulacions i les barreres entre els països europeus i puguem interconnectar empreses, aquest trencament de barreres i interconnexió d'empreses fa que amb els mateixos costos d'operacions puguin accedir a un públic molt més gran i, per tant, puguin escalar els seus serveis obtenint així el championship, no? El campionat.
0: Per tant, Brussel·les encara té feina a fer amb aquest territori?
4: Té un paper molt important. Ja està promovent això. És veritat que hi ha molt de camí per recórrer, però és conscient de la problemàtica i va fent passos cap a aquesta integració. Per exemple, un dels projectes de recerca en el qual encara no ha començat, hem mencionat l'Euro3C, començarà molt d'aquí molt poc, ja estem negociant el seu contracte amb la Comissió Europea, doncs va justament d'això, de com els operadors europeus són capaços de federar-se, de parlar entre ells per tal d'oferir els serveis a qualsevol usuari final seu, però amb una sola finestreta única d'entrada.
2: Treballes, doncs, també en l'estandardització, que podria dir que va relacionat amb això que estàs dient. Per què és tan clau, no?, per garantir aquesta independència digital d'Europa?
4: És molt important. L'estandardització és molt important des del punt de vista d'un operador, perquè li permet estandarditzar els productes que compra i, per tant, identificar clarament quines són les necessitats, com s'han de comportar els productes, que aquests productes siguin interoperables i per tant, que uns productes siguin interoperables també ens permet que siguin intercanviables. No estem lligats a cap fabricant en concret. Per tant, des d'un punt de vista sobirà, poder trencar aquests vincles a través d'interfícies estàndards ens ajuda a poder tenir el control més gran sobre la nostra pròpia tecnologia que adquirim. Si no, el que ens passa és que tenim una tecnologia completa que no és intercanviable i que reemplaçar-la pot tenir uns costos molt i molt elevats.
0: Sembla que el món tecnològic, no, la competència tecnològica, es reparteix només entre la Xina i els Estats Units. Aleshores, amb tot això que estem dient ara, Europa, quin paper pot jugar? Espai?
4: Tenim espai i això. I hem de ser molt positius en aquest sentit. Jo, per exemple, estic participant a l'ETSI, l'organisme d'estandardització europeu, on sempre diem que allà fem estàndards europeus per al seu ús global. I aquest és el nostre objectiu, i quan definim un estàndard, el nostre focus és definir-lo entre Europa, però allà hi participen empreses a nivell mundial. És important tenir aquests llocs de discussió a nivell europeu, és important tenir polítiques públiques que estiguin encarades a aquest trencar barreres, a tenir un mercat digital comú a nivell europeu, i a la vegada és important també reforçar els proveïdors d'infraestructures de telecomunicació que són eminentment europeus.
2: I quins creus que són els principals reptes, no?, que s'estan ara esteu portant a terme ja a nivell polític o a nivell industrial, a nivell econòmic, que dificulten potser aquesta consolidació, no?, d'aquesta autonomia digital europea? Sí, n'hi ha.
4: Els reptes...
2: Primer posar-se d'acord tots, m'imagino, no?, que això no deu ser fàcil.
4: És complicat, i els estàndards acostumen a ser un lloc on les discussions poden ser molt acalorades, molt llargues i molt pesades, i on tot tipus d'estratègia és vàlida, fins i tot, no? per acabar-te per extenuació, fins i tot, de voler rebutjar, posar una coma a una altra, perquè les discussions són a paraula, a coma i a significat, perquè això té unes implicacions directes en l'estratègia d'una empresa o de l'altra empresa. Això pot beneficiar unes patents, en pot beneficiar unes altres, perquè recordem que també un estàndard que porti patents, llavors aquestes patents s'han d'oferir a un preu just i raonable, però s'han d'oferir un preu a la competència. Per tant, és molt important també què acaba caient en un estàndard o què acaba caient fora.
0: Aquesta sobirania digital europea de la que parlàvem fa un moment, hi ha pressa o interès en aconseguir-la, potser també per un tema de seguretat, de ciberseguretat?
4: La ciberseguretat té un paper molt clau, i és veritat que des dels últims moviments geopolítics està prenent una importància molt, molt més gran. La sobirania per si mateixa europea és necessària en aquest entorn geopolític. Jo crec que això ningú se li pot escapar. El nivell de ciberseguretat també estem veient com s'han creat en els últims anys empreses a nivell europeu que s'encarreguen d'això, no?
2: Tu treballes, no?, al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Quin és el paper de Catalunya, no?, en tot aquest? Perquè hem anat d'Estats Units, Xina, Europa, i ara anem a nivell de Catalunya. Què feu des d'allà?
4: Doncs al centre som 150 investigadors, en els quals ens enfoquem a totes les diferents capes, no?, de les tecnologies de les telecomunicacions. Des de gent que investiga en antenes, en millorar les comunicacions òptiques des del punt de vista dels transmissors, i llavors anem pujant a capes de xarxa i fins a capes de servei. També tenim investigadors que estan centrats en temes de seguretat o en temes d'eficiència energètica de les telecomunicacions.
0: Comentaves el tema de les patents fa un moment, no? De la importància. Tu en tens alguna de patent registrada? Almenys això diu el teu currículum, no? I des de Catalunya es pot tenir també un paper rellevant a través de patents en aquest àmbit tecnològic?
4: Es pot tenir un paper rellevant. Jo crec que és molt important destacar diversos casos d'èxit. Tenim a Catalunya casos d'èxit molt coneguts a nivell de tecnologia mòbil, em sembla, però fins i tot en el centre també hem tingut alguna patent llicenciada. És important assegurar, quan fas recerca, poder assegurar el coneixement i assegurar-ne la transferència de coneixement.
2: I ja l'última, quins projectes tens entre mans?
4: A veure,
2: molts,
4: jo,
2: no? Però
4: en tinc molts, però els dos que em fan més il·lusió els has mencionat. Per una banda, aquest inici de l'Euro 3C, que és el projecte que pretén ser la referència europea en com els operadors són capaços de federar els seus serveis. Es tracta d'un projecte de més de 75 milions d'euros, on hi ha representats tots els operadors a nivell europeu, i el centre de recerca, el centre CETC, el Centre de Tecnologia de Telecomunicacions de Catalunya, ja està representat per mi. I llavors l'altre gran projecte que em fa molta il·lusió també és, ara torno a renovar com a chair, com a responsable del projecte de codi obert Teraflow SDN, que és un projecte que permet programar les xarxes òptiques, les xarxes de transport, fer-les programables. Què vol dir això? Doncs que ja no sigui necessari fer connexions i fer canvis a la xarxa òptica de forma manual, sinó que a través de qualsevol tipus de programa, a través d'instruccions, puguem fer-les autònomes, molt més autònomes. I és un projecte de codi obert on participen empreses operadores, on participen empreses que desenvolupen productes de telecomunicacions, i allà intentem, de forma conjunta, aplicar els estàndards que es van definint.
2: Doncs moltes gràcies, Ricard.
0: Moltes coses, moltes coses. Encara en queden al calaix, Queden al calaix, T'emplacem a una altra xerrada un altre dia. Ricard Vilalta, enginyer de telecomunicacions, director de recerca al Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya. Gràcies.
4: Fins a vosaltres. Moltes gràcies.
3: Què passaria si la Terra deixés de rotar sobre si mateixa? Si la Terra deixés de girar sobtadament, tot el que no estigués fermament subjecte seria llançat a gran velocitat, provocant una destrucció massiva. A més, es generarien vents devastadors, incendis i una erosió extrema de la superfície terrestre. També els oceans es veurien afectats, ja que causarien megatsunamis i acabarien desplaçant-se cap als pols, inundant grans zones del planeta.
1: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Coll.
2: El grafè és un material format per una sola capa d'àtoms de carboni disposats en una estructura bidimensional i és considerat un dels materials més revolucionaris del segle XXI. Destaca per propietats extraordinàries, com la seva gran resistència, flexibilitat, transparència i una conductivitat elèctrica i tèrmica excepcionals.
0: Són les característiques que obren la porta a aplicacions molt diverses, des de l'electrònica avançada fins a biosensors mèdics. Aquesta és l'especialitat de la investigadora que ens acompanya avui, la doctora Elisabet Prats.
3: Elisabet Prats és llicenciada i doctora en química per la Universitat de Barcelona amb estades internacionals a centres com la Universitat de Chicago o la Universitat Claude Bernard de Lyon. Actualment és investigadora ciber a l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC. La seva recerca se centra en sensors químics, biomarcadors i tecnologies basades en grafè per a interfícies neuronals i diagnòstic biomèdic. Paral·lelament, destaca per la seva tasca en divulgació científica com a membre de Big Bang Ciència i per protagonitzar la secció de química al programa Òrbita Laica d'RTV.
2: Benvinguda.
5: Hola, moltes gràcies.
0: Ben col·lega, trobada. Benvinguda, col·lega, també, ja, no?
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
2: Com sentíem a la introducció, no? Sembla que el grafè és un material, almenys fa uns anys, revolucionari, no? O continua sent el grafè un d'aquests materials tan prometedors?
5: A veure, per què? Aquí em feu mullar-me, eh? Jo no sé si diria que és, segueix sent tan prometedor com va ser a l'inici, no? Ara fa 20 anys que s'està estudiant. Jo diria que segueix sent molt interessant. Val? Per tant, no crec que haguem de perdre de vista el seguir continuant a estudiar, però sí que jo sempre dic que crec que el grafè ens ha donat tot allò que pensàvem a nivell quantitatiu, és a dir, es va pensar moltes aplicacions, que serviria per tot, etc. Jo crec que aquí hem patinat, és a dir, per tot no servirà, per tant, quantitativament hem fallat una mica, però qualitativament crec que és molt bo. És a dir, per a aquelles aplicacions que ha funcionat bé, ha funcionat força bé. Per tant, ha fet un salt qualitatiu amb algunes aplicacions.
2: I per què ha servit?
5: Per què ha servit? Doncs mira, l'última deixaré la meva, no?
2: O la que hem fet
5: juntament amb el grup de recerca. Però, per exemple, per a revestiments de pintures, no? Per vaixells, per avions, revestiments que protegeixen, per exemple, d'adhesions en el mar, no? Per exemple, ha servit també per a alleugerir certs materials de construcció. No? Per intentar alleugerir aquest tipus de materials. I nosaltres, per exemple, en ciències biomèdiques, no? o en biomedicina, doncs nosaltres ens ha servit molt. Vam començar amb interfícies neuronals, és a dir, amb sensors per mesurar l'electrofisiologia del cervell, i amb això doncs, ja estem en etapes clíniques gairebé. No? És a dir, s'ha avançat moltíssim. I ara nosaltres, també dins del grup de recerca al qual pertanyo, doncs ens hem també mogut una miqueta dins de la part de biosensors, no? És a dir, detectant molècules amb transistors de grafè. Per tant, aquí doncs, sembla que hi tenim una bona tirada, no?
0: Parlarem ara de biomedicina, que realment és un dels camps on té molt potencial, no? Com estaves dient. Però m'ha quedat, de la pregunta anterior que et feia la Núria, m'ha quedat per preguntar-te si el grafè, sense treure-li cap mèrit, ha estat un reclam de venda de productes.
5: Jo crec que en l'inici, sí, et respondré ràpid, sí. Però hem de matitzar una mica, no? És que tenia unes propietats, o sigui, abans ho heu comentat, no? Que eren més pròpies d'altres materials per separat, és a dir, era transparent com els vidres, conduïa el corrent com els metalls, flexible com els polímers, clar, tot això no existia en un sol material, i era la primera vegada que un material 2D de dues dimensions, és a dir, del gruix d'un àtom, es podia aïllar, i que tenia totes aquestes propietats més pròpies d'altres materials, però totes juntes, clar, això t'estavellava el cervell, no? Perquè deies, a veure, és que podem fer un munt d'aplicacions. I amb aquesta revolució imaginària, doncs sí, potser vam passar-nos de frenada. I sí que va ser un reclam publicitari durant un temps perquè es creia que podríem arribar a tot això. No? Llavors, jo poso una miqueta de grafè aquí, poso una miqueta de grafè allà...
0: Una capeta de grafè,
5: no? Clar, i que potser no tenia cap funció en aquella aplicació, sí. Però jo te la poso i així tu... Penso que amb matalassos es va arribar a posar, no? Bueno, doncs potser amb aquestes coses no, però, per exemple, hi ha en mòbils, també, que, amb dissipadors. Com a dissipador, clar, es pensava, per exemple, com a transistor per substituir el silici, no? Els xips de silici que tenim a ordinadors, etc. Amb això sembla ser que no arribarem o de moment no hi som allà, no? Però, per exemple, com a dissipadors de calor, en molts mòbils ja hi són, no? Es posa com a material per dissipar la calor. I com això, doncs, està funcionant molt bé. Per tant, s'ha d'anar adaptant. I sobretot amb barreges, no únicament grafè, sinó amb barreges amb altres materials 2D, que potser després doncs, també ho podem comentar.
6: Sí,
5: no?
6: també parlarem de barreges. Jo ara volia entrar una mica en una d'aquestes aplicacions que treballes tu, no? Que, com has comentat, dels biosensors en el camp de la biomedicina. Què és un biosensor d'aquests que esteu investigant?
5: Dit ràpid, no? Quan nosaltres ens anem a fer una analítica, no? Al metge, et fan una sèrie de paràmetres, et miren una sèrie de paràmetres, tu dones sang normalment o altres fluids, no? Pot ser també femta, pot ser saliva, pot ser el que sigui, no? I et fan una analítica i et miren diferents paràmetres. Tot això es fa en un laboratori i no es fa amb un únic equip, no? Es fan moltíssims equips i et van donant el resultat de cada cosa, no? Un biosensor és un aparell petit, normalment, que et mesura un o diferents paràmetres, però normalment de manera més ràpida, amb menys mostra, amb menys quantitat de mostra, de manera més versàtil, potser pots mesurar més d'un, no? I nosaltres estem treballant amb els transistors de grafè, estem ara mateix en un projecte que es diu MAPS, que és per la multidetecció de diferents marcadors pel càncer de pulmó. Vale? Llavors, existeixen metodologies que ho fan? Sí, però nosaltres intentem utilitzar aquests sensors per fer-ho doncs, de manera més conjunta, que puguem fer més d'un marcador alhora, que puguem fer-ho amb menys quantitat de mostra, etcètera, etcètera. No? I per tant, és buscar, diguem-ne, aquest tipus de sensors, buscar la vàlua afegida respecte als que ja existeixen. No? I sembla ser doncs, que els transistors de grafè poden donar aquest valor afegit. No?
6: I això, en definitiva, com, a part de que sigui un mètode, no?, que sigui potser més sensible, més ràpid, com millora, no?, també una mica la qualitat de vida de les persones?
5: Per exemple, en aquest cas concret del projecte que tenim actualment, que és un pla nacional, no?, és un projecte del Ministeri, que ens han donat en col·laboració amb la Universitat de La Rioja i el nostre amb el CIBER i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, doncs en aquest projecte, per exemple, pel càncer de pulmó, actualment el que es fa és una imatge, no? Una imatge del pulmó on es veu si hi ha un nòdul o si no hi ha. Això és molt certer, és a dir, hi ha el nòdul o no hi ha, no? Però moltes vegades és benigna, moltes vegades és maligna, i fer una biòpsia d'aquest nòdul doncs, és molt invasiu i a vegades s'espera tenir una grandària del nòdul més gran perquè has de veure benefici-risc, no? En aquest cas, com nosaltres ens podem apropar això? Doncs fent un tipus d'anàlisi, doncs potser de sang, no?, o de suero d'aquella persona, doncs pots veure anticossos que estan reaccionant ja a aquest nòdul, no? I tu pots verificar doncs, si té algun biomarcador que és susceptible de ser de càncer de pulmó. Per tant, ens apropem a la societat, o ho intentem, perquè això és recerca, és a dir, a vegades quan parlem a la ràdio, a la televisió, no?, en els medis, i parlem d'això, doncs de seguida ens truquen, ja teniu això? No, això és recerca, no? Ens han donat diners per fer-ho en 3 anys i per buscar que puguem fer diferents... o sigui, el nostre projecte és molt tecnològic, és intentar mesurar molts paràmetres d'aquests amb un sol sensor, amb menys quantitat de mostra, etcètera.
0: Clar, això no m'ho va preguntar, no? Perquè un sensor per una malaltia determinada o per un cas determinat, però, a veure, avui en dia un el que intenta és descobrir el màxim de biomarcadors possibles, no? Sembla que la medicina pot tenir una línia molt important de desenvolupament perquè facilitarà moltíssim el diagnòstic. Aleshores, clar, entenem que els biosensors aquests hauran d'acabar sent biosensors de múltiples malalties, perquè si no hauràs de tenir tants biosensors com malalties i biomarcadors vulguis detectar, no?
5: Normalment sí que es fa d'aquesta manera, és a dir, hauràs de tenir tants detectors, no? O sigui, tu no pots fer servir una cosa per tantes. El que sí, però per una malaltia...

0: Normalment centrem malaltia i mirem molts paràmetres. No mirem moltes malalties i pocs paràmetres. Normalment sempre és així, no? Però tot això és a nivell de recerca, és a dir, es creu que els transistors de grafè doncs, ens poden ajudar amb això i anem a veure si són millors que el que ja hi ha, si li dona un valor afegit, no? Tenint unes premisses que evidentment creiem que és així, no?
1: I una mica entrant en això que comentaves, no? La gent us truca, en quin moment es trasllada, no? O sigui, aquesta recerca a laboratori en solucions reals, no? Per als hospitals, pels pacients.
0: Clar, aquí hi ha, llavors, tots els factors del món, no? És a dir, nosaltres fem un projecte de recerca, en el millor dels casos surt de manera positiva, i com ho trasllades, no? Doncs primer te'n vas al teu propi centre de recerca, no? En el nostre cas, doncs, a l'Institut de Microelectrònica o al CIBER, amb els seus departaments d'innovació o de transferència, i intentem buscar quin és el mitjà millor, és a dir, o crees tu una empresa, un spin-off, no? Una empresa pròpia i ho desenvolupes tu, o ho vens a una empresa propera que pugui tenir coses semblants i que tu li donis doncs, una nova via per millorar això, o, bueno, sí, aquestes són les opcions, no? No hi ha gaire més. Però clar, és que el camí és molt llarg. Perquè empreses, bueno, aquí a Catalunya tenim tradició d'empresarial i tal, però es costa moltíssim. A més, has de tenir un valor afegit molt gran perquè sigui rentable, que aquí ja entra l'altra part. És a dir, ha d'haver-hi una rendibilitat, no és només un valor afegit del que a nivell mèdic, sinó que ha de també tenir una rentabilitat. L'altre dia parlàvem amb una persona, amb un investigador de càncer de pulmó, i ens deia, si tu això ho fas per 300 o 400 euros, no t'ho comprarà ningú. Si tu això ho fas per 60 o 80, doncs ja ens ho pensem. Clar, quan és una tecnologia nova, això no és viable, no? Llavors, bueno, clar, has d'intentar, primer, assegurar-te que el que fas tu funciona, i un cop t'has assegurat que funciona, ja buscaràs les vies perquè t'ho financin empreses o el que sigui, tirar. I després ve la regulatòria. Després ve que un hospital t'ho vulgui comprar o que... O sigui, hi ha com diferents factors, per tant, no és senzill. No és senzill.
2: Clar, però passar... perquè aquest biosensor, que acabarà sent una cosa molt positiva per un pacient, vagi des de l'estadi de la recerca, el vostre, no?, allà on sou, fins a un hospital, no?
0: És llarguíssim.
2: És llarguíssim. Ja regulatòria a part, que també, però ja de per si mateix, la confiança, l'spin-off, la regulatòria, etc. De quins temps estem parlant?
0: Mira, amb coses de biosensors és difícil calcular-ho, però us ho posarem un exemple molt fàcil que jo crec que l'entendreu fàcil. Les patents normalment són de 20 anys, no? Quan es fa una patent. L'Ozempic, no?, que és aquest fàrmac
1: de l'obesitat
0: tan famós, s'acaba d'acabar la patent. Quants anys fa que l'han tingut al mercat? 2? 3?
2: Ben poc.
0: Ben poquets, no? Uh-huh. Per què? Perquè des de l'inici del descobriment, de l'estudi del fàrmac, fins a que el proves, fas totes les fases, etcètera, ha passat moltíssim temps. I què han tingut de marge de benefici? Jo ja no entro en ètiques, però 2-3 anys ja està, no? En el tema de la tecnologia, doncs no et sabria dir si és més fàcil o més difícil, depèn de la tecnologia. Però són temps llargs, estem parlant de molts anys.
3: La Sala Blanca de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona és una infraestructura tecnològica d'alta precisió dissenyada per fabricar i investigar dispositius microelectrònics i nanotecnològics en un entorn extremadament controlat, lliure de partícules contaminants. Aquest espai permet desenvolupar sensors, xips, biosensors i nous materials avançats essencials per a sectors com la salut, les telecomunicacions o l'electrònica del futur.
1: Des de l'aïllament del grafè, no?, per Jamie Novoselov, que els hi van donar el Premi Nobel, que van fer-ho, no?, amb Stelo, que van separar les capes del grafit, no?, del llapis, fins a obtenir, no?, la capa d'un sol àtom, no?, que seria ara el que és el grafè. Sembla que no van tenir gaires manies, no?, en aquest tipus de recerca. Tu treballes en aquesta sala blanca que hem sentit?
0: Sí, cada vegada menys, perquè em toca més estar al despatx que no pas a fer mans, no?, que dic jo, però sí, i treballo a la sala blanca.
1: I què ens hem d'imaginar, no?
0: Us heu d'imaginar. És una cosa bastant simpàtica. Quan entrem a la sala blanca, primer entrem en un vestidor, val? En aquest vestidor ens posem un vestit, imagineu-vos a l'Ebola, no?, aquella gent que va tota vestida de protecció, doncs en aquest cas no ens protegim nosaltres, sinó que protegim els dispositius que anem fabricar.

0: perquè fem coses molt petites. Imagineu-vos que un transistor pot ser de nanòmetres, és a dir, una cosa molt petita, però ara canviem l'escala i si fos d'un centímetre, que ho tenim tot al cap, el pèl, el gruix del nostre cabell, seria de 30 metres. Val? Per tant, fem coses molt, molt petites. Qualsevol cosa, pols, partícules de pell, cabell, que caigui sobre els dispositius que estem fent, doncs els fan malbé. Per això hem de tenir un ambient controlat. Val? Llavors, entrem primer en un vestidor, ens protegim. Ens protegim nosaltres per protegir el que anem a fer, exactament. Entrem per un túnel de vent en el que ens traiem les poques partícules que puguin haver-hi en el nostre vestit, en el vestit aquest protector. Aquest vestit ja té una tela especial perquè no s'adhereixi. I quan entrem a dins d'aquesta sala blanca, és tot arrodonit, val? Sembla que perquè no ens fem mal, però no, perquè no es quedin les partícules fixades als sòcols, no? Llavors tenim filtres d'alta eficiència que filtren a l'aire de l'exterior i baixen amb un flux, no?, cap a baix a l'aire per anar tirant totes les partícules, les poques que puguin haver-hi, cap al terra. Penseu que hi ha, en les zones més netes, 100 partícules per peu cúbic d'aire, és a dir, poquíssim. Llavors aquesta sala té tot un seguit d'equipament, no?, per poder fer fabricar no només grafè, sinó altres capes d'or, de metalls, de polímers. Normalment en microelectrònica el que es fan és posar i treure capes fins a tenir estructures que siguin funcionals, que puguem, doncs, si obriu un mòbil o un portàtil, veureu, no?, uns petits xips, doncs tot això està fet a partir de capes. I el grafè seria una d'aquestes capes. Val? I es pot, com que és de dues dimensions, com és una làmina, doncs es pot jugar amb la microelectrònica per fer això. Llavors aquesta sala permet treballar en un ambient controlat de temperatura, d'humitat, perquè els processos que fem sempre han de ser iguals, treballem amb coses químiques, amb polímers, etc, i sempre ha de ser igual, no hem d'intentar que sigui reproduïble, no? I llavors tota aquesta fabricació, doncs, està en aquest ambient controlat, sense partícules, perquè no es malmeti el que fem.
1: Aquesta sala blanca, de les quals n'hi ha molt poques, no? Sí. Crec que a Espanya, poquíssimes.
0: La nostra és la més gran del sud d'Europa, que es diu, i ara mateix doncs, vindria a ser... La nostra és de 1.500 metres quadrats, és la més gran i més... que podem treballar a nivell obli, ara mateix.
1: Això se li diu una instal·lació científico-tècnica singular, no?
0: Correcte, sí.
1: I això què vol dir?
0: Doncs són instal·lacions que existeixen a Espanya, no? que es treballa d'una manera diferent. Per exemple, el buc Hespèrides, no?, que és aquest buc que va a l'Antàrtida, allà s'hi treballa d'una manera diferent. No? Mm-hmm. Doncs allò també és una ICTS, és també una instal·lació tècnica singular. Hi ha diferents arreu d'Espanya amb les que es treballen en unes condicions que no són, diguem-ne, les típiques d'un laboratori normal, no? Llavors, per això se li diu científico-tècnica singular, no? Perquè es fan coses una miqueta diferents. I la nostra, doncs, el tenir aquesta manera de treballar amb poques partícules, etcètera, etcètera, doncs compleix aquesta certificació.
2: A mi m'ha quedat una mica pensant, no?, de com m'imagino que el grafè avui en dia no s'extreu, no rascant un llapis?
0: No, diria una mica malament.
2: Com s'extreu realment el grafè i es pot produir també a una mica gran escala? Com es fa això?
0: Nosaltres tenim un equip al centre que ho permet, que permet fabricar amb escala. I llavors, el que es va fer, quan parlem de grafè, sembla que parlem d'un únic grafè. Però, de fet, hi ha de molts tipus. Llavors, el grafè que es va fer amb el Celo es diu exfoliat mecànicament. El nom que se'ls dona a cadascun dels grafens és la manera com l'obtens, no? Diguem-ne. Llavors, aquest li podíem haver dit rasca i pica, no? Un poco, però li han dit grafè exfoliat mecànicament, no? Que és amb un Celo, no? I anar traient. Llavors, clar, amb això tenien partícules molt petites, no? Servia molt per veure les propietats perquè és el millor grafè aquest, és el de major qualitat, però clar, això no és escalable, no puc fer res amb una cosa tan petita. Llavors, el següent en qualitat seria el grafè CVD, que és Chemical Vapor Deposition, crescut per deposició química de vapor, no? Quin vapor, quin gas en matar? El gas dels pets, no? Llavors, això no ens ho acabem. I llavors es fa amb unes làmines, uns catalitzadors, unes làmines de coure, en les quals el metà, aquest gas, es diposita a sobre aquestes làmines. I es diposita en forma hexagonal, perquè no ho hem dit això, però ens podem imaginar un rusc d'abelles, no? És l'estructura química que té el grafè, i es va dipositant sobre aquestes capes de coure. Llavors es poden separar les capes i tenim làmines. I clar, segons sigui de gran el forn on posem aquest gas i on posem aquest foil, no?, aquesta capa de coure, i segons tot el gran que sigui aquesta capa de coure, serà de gran el grafè. Per tant, s'ha arribat a fer de centímetres, fins i tot d'algun metre, no? I després hi ha un grafè que se li diu grafè reduït i oxidat, que és un grafè de mala qualitat, però que serveix molt per les propietats que us he comentat abans, com per exemple de revestiments, o de, també s'utilitza agafa com la part més energètica, no? Diguem-ne, que podria ser com, doncs, per bateries o per acumular corrent, per estimuladors, no? Llavors, en aquest sentit, doncs, aquest tipus és de pitjor qualitat, però té unes altres propietats, no? Llavors, segons quin sigui, té propietats diferents. I per fer els transistors de grafè, nosaltres necessitem aquest, que és més gran, no? Que es pot créixer de manera més gran, però no té tan bona qualitat ni tan dolenta com els altres, no? Però, clar, no és fàcil.
1: Hi ha un problema de manipulació, no? Perquè només pel sol fet aquest que deies de que la capa és del gruix d'un àtom, clar, doncs això ja és molt complicat, no? Treballar amb aquesta dimensió, no?
0: Clar, sempre l'has de tenir. És curiós, no? Perquè la gent, clar, s'imagina el grafè sol. Mai està sol. Sempre està sobre alguna cosa. Que aquí també fa perdre propietats, perquè clar, quan el tenim a sobre d'un polímer es comporta d'una manera, quan el tenim a sobre d'un metall es comporta d'una altra manera, quan el tenim a sobre d'un aïllant es comporta d'una altra
1: sempre
0: manera...
1: Sempre és una capa a sobre d'algun altre
0: sobre
1: material.
0: Llavors, quan el manipulem, sí que és veritat que hi ha alguns moments en què està suspès, no?, que se li diu, però normalment és quan ho tenim sobre aigua, no?, per transferir-lo sobre aquelles capes que nosaltres volem. I, per tant, tot això és supermanual. El creixement no està ben establert a nivell d'homogeneïtzació, no?, diguem-ne, i la transferència és molt manual. Què vol dir això? Que per fer el grafè escalable i vendible a tothom, doncs cadascú té el seu grafè, però fer-ho homogeni, que tothom tingui el mateix, etc etc, és molt difícil. I aquest ha estat també un dels problemes pels quals hi han hagut menys aplicacions.
1: I quins són els líders mundials en aquesta tecnologia del grafè?
0: Ara em tiraré aquí un moc, però el grup de recerca al qual jo pertanyo, doncs n'és un d'ells, a l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia, amb el qual col·laborem doncs fermament, n'és un altre. De fet, dels dos grups, doncs, ha sorgit aquesta empresa que es diu InBrain Neuroelectronics, que és una empresa que ja està fent assajos clínics per poder fer estimuladors i mesuradors de les senyals neurofisiològiques, no? Doncs, bueno, estem ben posicionats, no? Però, per exemple, a Manchester, que va ser la cuna del grafè, doncs hi ha grups molt bons, però a Espanya no estem malament, i a Catalunya gens malament. És a dir, que estem bé, estem bé.
2: Parlaves que el grafè sempre està combinat amb coses. Sí. Hi ha combinacions que seran al futur més prometedores, més potents?
0: El grafè va ser el primer material 2D que va existir, vale? Però hi ha altres materials 2D que van sortir arrel d'aquest, no? I, per exemple, el sulfur de molibdè, l'hexafluor de... nitrur de bor, perdó, hexavalent. El nitrur de bor, per exemple, és aïllant, és totalment aïllant. Per tant, ens pot servir per fer cap aïllant. El sulfur de molibdè és més semblant, ara entre cometes, no?, però és més semblant al silici. És a dir, pot fer-se servir com a transistor, com el silici, no? El grafè és conductor, però condueix sempre. O sigui, és aquesta, no el podem fer servir com a transistor, perquè el que passa amb un transistor és que tenim dos senyals, no?, de conducció o no conducció, uns i zeros, no?, que vindria a ser el que fem amb els chips. I el grafè condueix sempre. Llavors, bueno, no podem fer transistors a l'ús, no?, per fer microelectrònica com
2: pura
0: la que
2: dura,
0: es fa pura,
2: no?,
0: i dura, exactament. Però, per exemple, el sulfur de molibdè ens pot ajudar a fer coses d'aquestes. Llavors, la combinació d'aquests materials 2D, el fosforè també existeix, és el que s'està veient que pot donar-nos bona sortida. O la combinació de sulfur de molibdè amb grafè i amb la tecnologia de silici, per què no? És a dir, combinant-ho tot, doncs sembla ser que ens pot donar també molt bona ciència.
1: Elisabet, estem acabant ja l'entrevista, ens queden dos minuts. A més de la recerca, tu ets una de les investigadores de referència del programa Òrbita Laica, que acaba de començar una nova temporada. Explica'ns alguna cosa de la divulgació científica que fas a televisió.
0: Doncs mira, jo sempre dic una cosa, la divulgació científica per mi és obligatòria, no? Jo sempre penso que a la gent se li ha d'explicar què fem amb els nostres impostos, no? Això vindria a ser, doncs, venir, per exemple, avui al programa que he vingut aquí amb vosaltres, molt agraïda, per explicar, doncs, la ciència que jo faig al laboratori on estic, no? Per tant, la gent té dret a saber què gastem els nostres impostos. Però també crec que sempre parlem de la història, de la literatura com a cultura, i jo crec que la ciència també és cultura. I per tant, un programa com Òrbita Laica, en el que s'aborden temes de ciència però de manera més genèrica, més general, doncs també crec que és important i per tant per mi és obligatori, no? De donar a conèixer la ciència com a cultura, com a part de la cultura. No?
1: Però es poden fer les dues coses, no?
0: Correcte.
1: Investigar i comunicar.
0: És difícil, eh?
2: Com ho combines?
0: Dormint poc. No, és complicat, perquè, bé, al final, qui mucho abarca, poco aprieta, no?, que es diu. És difícil perquè requereix molt de temps, t'has de preparar les coses, i la recerca també és molt complexa. Per tant, bueno, amb molt de temps, però sobretot amb moltes ganes, i sobretot quan la gent, doncs, t'agraeix que puguis parlar de manera planera sobre temes molt complicats, doncs, bueno, tu et creixes i dius, va, vinga, seguim, no?
1: Doncs animem a la gent, a que els nostres oïdors, a que també segueixin l'Òrbita Laica en aquesta nova temporada i les moltes coses que ja els hi expliqueu tot l'equip del programa. Moltíssimes gràcies, Elisabet Prats, doctora en química per la UB i investigadora de l'Institut de Microelectrònica de Barcelona, el CSIC.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies, Elisabet.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: El control tècnic ha estat Javier González, a qui li agraïm la seva dedicació al programa durant molts mesos i a qui li desitgem molta sort en la seva nova etapa professional. En el programa d'avui també hem comptat amb la veu de Carla Villegas.
2: Si voleu recuperar-lo, el podeu trobar a la plataforma RN Audio o al web de Ràdio 4.
1: I no oblidem que sense ciència no hi ha futur. Gràcies per seguir-nos.
3: Digue-li ciència, amb Pere Buigas i Núria Comte.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. És la darrera hora del brot d'antivirus. Un dels 5 francesos evacuats del creuer Ondius ha presentat símptomes mentre es volava a París, segons ha informat el primer ministre francès. Sébastien Lecornu ha detallat els passatges. Han estat posats en aïllament estricte. Diu que emetrà un decret aquesta nit per posar en marxa mesures d'aïllament per als seus contactes. A Tenerife, segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat espanyol, s'han evacuat 77 persones de l'Ondius, fondejat a Tenerife. Aquesta hora és previst que surti el darrer vol del dia amb els 17 passatgers estatunidencs. Demà conclourà l'operatiu amb la sortida dels australians i el segon vol a Països Baixos. L'Organització Mundial de la Salut ha aplaudit aquest procés d'evacuació conjunt entre 23 països i ha recalcat que el risc per la població és baix. A Madrid, els 14 espanyols, entre els que hi ha 5 catalans, ja es troben ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ullaparera. Es troben asimptomàtics, però si presentéssim símptomes o el PCR donés positiu, serien traslladats a la unitat de màxim aïllament. José García, del CESIF.
2: No van a tener contacto con nadie, repito, nadie que no sea las personas que les van a atender. No va a haber ningún contacto, se han minimizado todo.
0: A Barcelona continuem pendents del resultat de la PCR feta a la dona ingressada com a contacte de baixa exposició a l'Hospital Clínic. Aquest és un cas diferent. La resident a Barcelona va coincidir en un vol a Johannesburg amb una de les víctimes mortals, però amb distància de separació. I més qüestions sobre el desembarcament ha generat polèmica entre l'executiu central i l'autonòmic durant la jornada. Malgrat l'Organització Mundial de la Salut i el govern han avalat l'evacuació, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, volia impedir-lo perquè considerava que a bord podrien viatjar ratolins transmissors. El Ministeri de Sanitat ha respost amb un informe sobre aquest ratolí dels Andes per recolzar que la idea que un petit mamífer que viu als boscos andins embarqui o creui la costa nedant és pràcticament nul·la. El ratolí fa uns 30 centímetres, viu a Xile o al sud d'Argentina i transmet el virus a través de l'orina o els fems. Andrés Rubio, professor de veterinària.
3: És un roedor natiu, por ende está protegido bajo la ley, cumple sus funciones ecológicas. En los estudios que han habido en Chile y en Argentina, aproximadamente el 5 o el 10% de esos animales tienen el virus. Y generalmente son los individuos que son machos y adultos.
0: L'antivirus dels Andes és l'única variant que es transmet entre humans, però els experts assenyalen que la taxa de transmissió és molt baixa, és a dir, el contacte ha de ser molt estret. Saïf Abukeshek ja és a Barcelona, aterrat aquesta tarda pels vols de quarts de sis. L'activista, membre de la Global Smooth Flotilla, ha advertit que el seu alliberament no és cap victòria perquè són molts els presoners palestins que encara estan sota el setge d'Israel. Emplaça a mantenir la lluita fins a assolir l'objectiu d'una Palestina lliure.
4: No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Nuestro camino solo acaba de empezar.
0: El Ministeri d'Exteriors espanyol ha mediat amb Israel, Brasil i la Unió Europea per la seva alliberació, juntament amb l'activista Tiago Dávila, després que fossin detinguts en aigües internacionals el passat 30 d'abril, quan portaven ajuda humanitària a Gaza. La detenció ha estat titllada d'il·legal per l'executiu central. I de l'exterior, l'Iran ha presentat a través del Pakistan la seva resposta a la proposta estatunidenca per posar fi a la guerra, segons han informat mitjans estatals. El focus es posa en el cessament definitiu dels atacs per part dels Estats Units i d'Israel, tant a l'Iran com al Líban. Per altra banda, un representant persa d'exteriors ha advertit d'una resposta ferma si França o el Regne Unit despleguessin bucs a l'estret d'Hormuz. En aquest sentit, el cap de l'Eliseu, Emmanuel Macron, ha assenyalat que s'ha pres la decisió de traslladar el grup naval al Mediterrani Oriental per garantir la lliure circulació marítima.
5: No ha jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple. Liberté de navigation. mettre fin a tout blocus d'où qu'il vienne.
0: Mai es va parlar d'un desplegament militar, però hem estat preparats des del principi. Hem estat dient una cosa senzilla, llibertat de navegació, posar fi a tots els bloquejos, rebutjar els peatges i permetre que se circuli lliurement, ha refermat Macron des de Nairobi. En marxa el clàssic al Camp Nou. Després de 3 anys, els blaugranes podrien proclamar-se campions de la Lliga si empaten o guanyen al Madrid. Aquesta hora el resultat és d'empat a 0. És tot per part nostra. Poden mantenir-se informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional o al portal web rtv-e.es. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: En el Plurals i Singulars avui volem parlar amb el Xavier Zanull. Acaba de publicar el llibre Qui et farà costat, on fa una fotografia de la Barcelona que escoltem en la cançó que hem escoltat ara, Barcelona tiene poder. Aquella Barcelona que tenia poder, una Barcelona, doncs no sé si més màgica que l'actual. Xavier, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Com era aquella Barcelona, la Barcelona que apareix en la teva novel·la Qui et farà costat?
1: La Barcelona de la novel·la és la Barcelona dels anys 90, la Barcelona preolímpica i una mica la Barcelona olímpica també. Una Barcelona que encara no hi havia no s'havia fet totes les obres de cara a les Olimpiades, i sobretot a la novel·la és una Barcelona en què el paral·lel, en què de la Rambla cap al costat del que encara era barri xino, no es coneixia com a barri del Raval, paral·lel, Poble Sec, està una mica deixat de banda. Es va maquillar una part de Barcelona, però es va voler passar desapercebuda una altra. I sobretot en aquesta novel·la, en aquesta època, en què hi ha una història important, en què el Molino forma part de la novel·la, és aquesta Barcelona que va quedar una mica apartada.
0: Una Barcelona amb poder, amb màgia. No sé si també és una mica una novel·la nostàlgica d'aquella Barcelona que ja no existeix, ara plena de cafès per expats.
1: És una Barcelona que ja no existeix, evidentment. Jo sóc de poble, sóc de Sant Pau de Segúries. Vaig venir a Barcelona a estudiar i em vaig quedar a treballar i m'hi he quedat a viure. I és la Barcelona que jo vaig conèixer quan vaig venir a Barcelona, una Barcelona que t'acollia...
0: Oberta,
1: una Barcelona en què també passaves molt desapercebut, evidentment, igual que també passes ara, però una Barcelona molt més oberta, una Barcelona molt més acollidora i en què et senties bé, et senties a gust. És veritat que ara, doncs, restaurants, bars, estan més pensats per expats que no per la gent que estem aquí.
0: A veure, a mi la Barcelona actual m'agrada molt, però és cert que molta gent troba a faltar aquella Barcelona més canalla, aquella Barcelona que ara parlarem, no?, del Molino, també del Paral·lel, una avinguda que tenia molta vida i també vida LGTBI.
1: Exacte, era una avinguda en què s'havia arribat a conèixer com el Broadway català, plena de teatres, plena de vida, i molts teatres han tancat, l'Arnau s'està reconstruint però ja no hi és, el Molino acaba de tancar les portes, sí, o està a punt de tancar-les,
0: sí, sí,
1: a finals d'aquest mes, però tampoc és el Molino que hi havia en aquell moment. Hi havia el Barcelona de Noche, hi havia el Teatre Espanyol, hi havia molts teatres que ja no hi són, ha perdut una mica aquella màgia,
0: també
1: aquella vinguda.
0: L'estil d'aquelles obres tampoc ara es porta, no? Però
1: correcte.
0: No, com que tampoc ha evolucionat, no sé si es podria evolucionar tant musicals com a Madrid, no tinc ni idea,
1: però potser podia haver evolucionat.
0: La revista
1: del Molino, la revista de l'Arnau, la revista que hi havia en aquella època, ha evolucionat una mica cap al burlesc. De fet, quan van tornar a reobrir el Molino,
0: sí,
1: es va reobrir com a un teatre de burlesc, allunyat una mica del Molino, tot i que hi havia la Merche Mar, que era la connexió amb aquell Molino antic. La desapareguda Merche Mar.
0: Sí, sí, no fa gaire.
1: No fa un any i poc. Però hi havia ella com a connexió d'aquell Molino d'abans amb el Molino d'ara, però amb un espectacle totalment diferent, amb un espectacle allunyat de l'estil de la revista d'abans, però també un espectacle més destinat al burlesc, a un altre tipus de públic.
0: La protagonista de la teva novel·la, de Qui et farà costat, no és Barcelona, el Molino podria ser, però sobretot és en Xesc, no? Qui és?
1: Correcte. El Xesc és un noi de poble. Vull deixar clar que és la història que jo no he hagut de viure, perquè moltes
0: aquesta
1: vegades...
0: Aquesta és una pregunta que et faré. Si tu, en el fons, perquè també ets d'origen d'un...
1: Jo soc de poble, sí, sí.
0: Vas venir a Barcelona. Dic, a veure si té també lligams.
1: No té lligams amb la meva vida. Podem parlar després d'això. El Xesc és un noi de poble, un noi que vol descobrir-se, que sap que és homosexual, però que en el poble no creu que estigui ben vist, i la mare ho sap, amb la mare pot parlar-ne, però el pare no. La pèrdua de la mare fa que hi hagi una discussió també amb el pare i decideixi marxar. En un moment de la novel·la ell diu que estima massa el seu pare per quedar-se, i decideix marxar a Barcelona a buscar-se la vida, i arriba una Barcelona que l'acull, i una Barcelona on pot ser ell mateix, una Barcelona on pot obrir-se, i una Barcelona on arriba a descobrir-se i arriba a formar una seva nova vida. Allunyada del poble, tot i que hi arriba a haver una reconciliació amb el poble o amb la família, però sí que és un altre tema.
0: En Xesc fa el que s'anomena s'exili, no? Deixa la seva zona de naixement per poder viure plenament la seva sexualitat a un altre lloc.
1: Correcte.
0: És un tema que a vegades es parla.
1: Ell marxa i s'obre en una Barcelona desconeguda que descobreix amb locals que hi havia en aquella època, alguns ja desapareguts, que hi ha altres persones com ell, perquè estem parlant dels anys 90, una època en què no com ara hi havia referents.
0: Clar, tampoc hi havia
1: una època sense referents, no hi havia internet. Els únics referents que hi havia eren artistes, cantants, sí. Hi ha molta música en la novel·la.
0: I després també hi havia molts referents erronis, o almenys per la meva generació, que sempre ho dic, no? Fernando Esteso i Andrés Pajares.
1: Correcte.
0: No ells, sinó els personatges que feien.
1: Els personatges que feien. Era un tipus d'homosexualitat, un tipus de personatge feminat.
0: Correcte. I que se n'enreien de la seva condició.
1: I mal entesa homosexualitat, en aquest sentit. I llavors ell s'allunya de tot això i descobreix una Barcelona en què hi ha altres persones com ell en què se sent un més, en què se sent acollit i en què un cop s'atreveix a parlar obertament del que li passa, comença a viure.
0: Mm-hmm. I entra en contacte amb el Molino. Per això deia aquest segon protagonista de la novel·la.
1: Ell comença a treballar,
0: festes,
1: comença
0: no?
1: a buscar feina a Barcelona, s'ha d'obrir camí, no té recursos, no té coneixences a Barcelona.
0: Però suposo que era un moment que era més fàcil trobar feina.
1: Potser era més fàcil.
0: No sé si era més fàcil, o per viure segurament seria més, un lloguer seria més fàcil que ara.
1: Ell té
0: una habitació.
1: Una coneguda que l'acull a Barcelona, una amiga de la seva mare que té una pensió al Poble Sec, ella és qui l'ajuda a trobar un contacte de treball i pot
0: avui en dia
1: pot entrar
0: una pensió a Barcelona per viure.
1: Avui en dia no ho aconseguiria. O hauria de pagar molt, evidentment. I entra a treballar al Molino com a cambrer. Uh-huh. A partir de la seva entrada al Molino, coneixem tota la història d'aquell Molino, els darrers anys del Molino, i comença a treballar al Molino any 90, 91, 92, fins al moment en què el Molino tanca l'any 97. Uh-huh. El Molino tanca el 14 de novembre del 97, i gran part de la novel·la, o del començament de la novel·la, passa en aquesta època en què ell treballa al Molino, en què estableix una relació d'amistat amb una vedet no normativa que treballa al Molino, i aquí és la seva gran ajuda, és la seva gran amistat i la seva gran aliada en aquesta Barcelona i en la seva vida.
0: Com l'ajuda el Molino a ell?
1: A ell més que el Molino, que és la seva font d'ingressos i és el seu lloc de treball, l'ajuda aquest ambient i sobretot aquesta vedet i les persones que troben al Molino. En el Molino trobarà la seva gran aliada, com he dit, que és aquesta vedet, la Celes, un personatge entranyable de la novel·la, que és la segona protagonista de la novel·la, diria.
0: Que s'ha inventat o t'has inspirat amb algú?
1: És un personatge inventat, inspirat en també la malauradament desapareguda Itziar Castro, que havia parlat molt amb ella, una vedet
0: que va treballar al Molino, també.
1: La Itziar Castro va treballar a la nova etapa del Molino, havia sigut la Madame Tabú durant molts anys a l'Apolo. Coneixem la Itziar Castro, que era una dona de pes, extremadament grassoneta, i la vedeta que està a la Celes també és una persona grassoneta, una persona que treballa al Molino pel seu saber fer, per com canta, per com balla i per com interactua amb el públic. Una mica el que també era la Itziar Castro. Havia parlat molt amb ella i vaig tenir molt contacte per poder desenvolupar aquest personatge. I aquesta persona, la Celes, que és vinguda d'un poble d'Andalusia, a trobar la seva casa al Molino. Ella viu pel públic, la seva vida és el Molino, la seva vida són els focus, la seva vida són els aplaudiments, i entra en una gran depressió quan el Molino tanca d'un dia per l'altre i ha de recollir totes aquelles coses que durant tants anys havia anat acumulant en el camerino on ella estava, que és el que realment va passar amb molts treballadors del Molino, que d'un dia per l'altre es van enterar: demà tanquem, teniu 2-3 hores, no recordo quantes eres, per recollir tot el que teniu dintre del camerino, tot el que vulgueu, perquè tanquem i no tornarem a obrir. I aquí comença la seva davallada.
0: Per a aquells que no hagin conegut el Molino o l'haguessin conegut, jo el recordo, però tampoc anava al Molino aquell perquè no era massa jove, no? en aquella època. Però què tenia d'especial aquell Molino? Quina era la seva màgia que, doncs, gairebé 30 anys després del seu tancament, 20 i pico, doncs encara es parla del Molino, que durant tot el segle XX va ser un referent a Barcelona, i era una sala molt petita.
1: Primer de tot he de dir que jo no havia anat mai al Molino, tot i que em sap molt greu. Havia estat a Barcelona en època en què el Molino encara estava obert. No sé explicar per què no havia arribat a anar-hi, perquè m'agrada molt el món del teatre i m'agrada molt el món de la revista, però no sé per quin motiu no hi havia anat mai. Durant molts anys el Molino s'havia conegut com una bombonera, com la Bombonera de Barcelona, com el Liceu petit, i era un lloc de deixar-se anar, imagino. Me l'imagino com un lloc de deixar-se anar amb un tipus d'espectacles molt adreçats a un públic que es deixava portar pel doble sentit, per la insinuació, en què hi havia uns espectacles que sense ensenyar res es deia molt i s'insinuava molt. Quan va fracassar el Molino, quan va començar a davallar la seva màgia? Quan a la tele, quan en molts altres llocs era molt més fàcil veure pues, noies despullades, veure pits, veure cuixa...
0: O sigui, allà... l'aparició de Telecinco, per exemple, es va carregar el Molino, no?
1: Correcte, quan ja a la tele es veien aquelles coses molt més explícitament del que s'havien vist el Molino va començar a davallar. En un llibre que té publicat, la Merche Mar deia que durant les Olimpiades pensaven que tindrien molt èxit el Molino, que tindrien molta feina.
0: Diu,
1: el més proper que van veure va ser una delegació de no recordo quin esport que va passar amb autobús per davant. Va començar una davallada. Tot era massa explícit ja. I els dobles sentits i aquestes coses ja no triomfaven.
0: Pues buscar una cosa que fos encara més heavy, com el Bagdad, per exemple.
1: Correcte, que encara funciona.
0: Que encara funciona, no, ja no és el que era, no? Suposo.
1: Però encara funciona, però perquè funciona. Són coses que es poden veure només allà, segurament.
0: Però ja va haver-hi... El gran públic podia entrar a les privades i veure allò, doncs...
1: Correcte.
0: De manera gratuïta des de casa, i no era tan màgic. Però en el llibre també parles de la germanor que hi havia dintre del Molino, més enllà de que fos una sala que doncs, ha perdurat amb el temps aquella màgia, els treballadors, i a part és veritat, tothom s'ha sentit com molt lligat, no?, a l'edifici, a la sala i també al que es generava allà.
1: És un lloc molt emblemàtic de Barcelona. És un lloc on feien moltes funcions al dia, no recordo si eren 3 o 4 al dia, fins a altes hores de la nit estaven oberts i la gent, els treballadors vivien allà i hi havia treballadors, artistes, que havien treballat anys i anys i era la seva segona casa i gairebé hi passaven més estona que a casa seva. I el caliu que s'hi formava allà, amb el Molino, amb bars del costat on es trobaven no només treballadors del Molino, sinó amb treballadors de l'Arnau, de Barcelona de Noche. Hi havia un ambient que va desaparèixer en tota aquesta època.
0: I també era un ambient que no era plenament LGTBI, però sí que...

0: molt, molt fidel amb aquesta vedet, amb la Celes, i és una història també del Molino.
1: Com dèiem al principi, tu també ets d'origen rural, d'un poble, vas venir a Barcelona i t'he preguntat què tens de Xesc, i m'has dit jo no vaig viure el que va viure ell.
0: Jo, per sort, la història del Xesc no és la meva història, però sí que és veritat que jo vaig marxar d'un poble sense dir pràcticament que jo era homosexual, per vergonya, segurament. I un cop vaig poder superar la vergonya, vaig començar a viure. Perquè no hi havia referents, perquè la por, perquè les pel·lícules que ens muntem al cap moltes vegades són molt més grans que la realitat, i és la por de perdre la família, por de perdre els amics, por de perdre el contacte amb els teus orígens, i acabes callant, i acabes visquent posant dintre, acabes visquent en un armari, que quan perds aquest punt de vergonya, jo crec, perquè creus que és mal vist, perquè creus que tens culpa, perquè creus que això no està bé, t'adones que tot era mentida. Que malauradament sí que hi ha molta LGTB-fòbia, i hi ha molts moments i molta gent que ho està patint molt més del que jo he pogut patir, que gairebé tinc sort de que no he tingut cap problema fins ara, per sort, però sí que és veritat que a la que perds aquesta vergonya i pots començar a obrir-te, pots començar a conèixer, pots començar a experimentar, i t'adones que no estàs sol, i t'adones que hi ha altra gent com tu, i t'adones que no és cap vergonya. I quan superes aquest punt de vergonya, dius, tant de bo hagués fet abans.
1: També això és més enllà de la, diguéssim, del seu origen, és una generació, no?, que ara també canvia. A vegades ens hem de posar la pell de la gent d'abans, no hi havia referents a la televisió, parlàvem de com va arribar a Telecinco, però...
0: Quina era
1: la presència mediàtica de la gent LGTBI? No existia.
0: Avui hi ha referents. Avui sí que hi ha referents, i referents de tot tipus. I és el que dèiem abans. Abans eren referents actors, cantants, persones que sortien a la televisió, que els veien com d'un altre món, com d'un altre planeta, perquè eren coneguts.
1: No eren terrenals, no?
0: No eren terrenals, els veies diferents a tu. Avui en dia vas pel carrer i els veus. Avui veus dos nois agafats de la mà i és la cosa més normal del món, i ha de ser així. Però abans no hi havia referents. I una cosa que també reivindico, que no té res a veure amb la novel·la, és que jo crec que tenim l'obligació de voler ser referent en aquest món LGTBI. Jo, per exemple, sóc mestre. I durant molts anys jo m'he amagat de que era homosexual. Però crec que no ens hem d'amagar. Els alumnes, a totes les escoles, a totes les feines, a tot arreu, hi ha d'haver aquesta visibilitat, perquè estem a tot arreu, des de futbolistes, que no n'hi han.
1: No n'hi han, i sempre diem, que és raro, no?
0: Que raro, no,
1: per probabilitat, no?
0: És impossible.
1: No sé si ets profe de mates?
0: No, estic en una escola d'educació especial, soc profe d'educació especial, és un món una mica diferent. Tot
1: perquè és com de matemàtiques, però probabilitat...
0: No puc fer tant %, però sí que és molt raro que no hi hagi cap futbolista, per exemple, en canvi hi hagi molts actors, o molts cantants, o molt gent de la faràndula. Però sí que des del petit microclima en què estem vivint, jo, per exemple, soc mestre, doncs dintre de les aules, dintre de la meva escola, dintre dels alumnes, no tinc per què amagar-ho. Els pares no tenen per què no saber que jo puc ser o no puc ser homosexual. No tenen per què saber-ho, però no tinc per què amagar-ho. Perquè en aquesta visibilitat són aquests referents...
1: Sí, igual que jo sabia que la meva professora estava casada amb un determinat senyor.
0: I no va tenir que explicar-ho.
1: No.
0: Però jo que vaig tenir que amagar-ho.
1: Ja.
0: Llavors han de saber que la normalitat és aquesta, que hi puguin haver professors homosexuals o no, i tota la varietat que hi ha en el tema, en la diversitat humana.
1: Però això també pot provocar, doncs, LGTB-fòbia. Ho escoltàvem abans en l'anterior entrevista, que tenim a dos nois que tenen un canal amb milions de visualitzacions, que si no diuen res, no passa res, però en el moment en què veuen que aquests dos nois són matrimoni, que són parella, doncs veus els seus comentaris i tenen comentaris superofensius.
0: I és una pena, perquè a casa seva o cadascú viu la vida que vol i ha de poder viure la vida que vol. I és molt difícil d'entendre que hi hagi gent que s'oposi a això i que critiqui, que insulti... És el món que vivim.
1: Algun dels comentaris diuen que els hi fa fàstic, entre cometes, perquè els seus fills poden veure a aquests vídeos, vídeos que no fan res, que estan fent estan receptes.
0: Cuinant. Dius que estan cuinant.
1: Estan fent receptes, però són comentaris que acostumen tu com a professor

0: és el més normal. Dues persones que cuinen, és que què més té que siguin dos homes, que siguin dues dones,
1: aquesta propaganda
0: que siguin
1: LGTBI,
0: parella o no siguin parella.
1: Que pot arribar de determinats països que diuen, però bueno, que veure dos homes durant tota la vida han vist matrimonis d'home i dona, i hi ha molts homosexuals que són homosexuals, arran de que han vist només aquesta realitat, no?
0: No és una cosa que s'encomani, ni és una cosa que per veure-ho a la tele o per veure-ho en un Instagram tu acabis sent homosexual. Això és una cosa pues, que es neix, es té o no es té, o s'és o no s'és, no sé com dir-ho, i punt. I encara, malauradament, molta gent viu amagada i viuen amb por, o s'han malcasat, o han amagat aquesta sexualitat i han deixat de ser i de sentir
1: per por, per poder, per vergonya...
0: Per poder aparentar, per por, per vergonya. I és el que et deia abans, superar aquesta vergonya és un punt important per tirar endavant.
1: Què et farà costat aquesta novel·la? És un homenatge a una generació?
0: És un homenatge a una generació? Podria ser un homenatge a aquesta generació que, de fet, la novel·la està escrita des de l'homosexualitat és un problema. Per tant, és un homenatge a tota aquesta generació que hem viscut durant molt temps amb què el fet de ser homosexual és un problema. Si jo ara hagués d'escriure la segona part d'aquesta novel·la, seria una novel·la que començaria amb que l'homosexualitat ja no és un problema. Com es viuria avui en dia, o com viurien aquests personatges d'avui en dia, o altres personatges, amb una Barcelona, amb una Catalunya, en què ser homosexual no és cap problema. Hi ha LGTB-fòbia, sí, i això és un problema. Però no és problema, tu, a dir, acceptar la teva homosexualitat. Per tant, estaria escrita des d'un punt de vista molt diferent, i sí, és un homenatge a aquesta generació de manca de referents.
1: Perquè hi ha, com moltes generacions, la generació anterior sí que estava molt amagada, però aquesta generació, la generació que la gent era jove als 90, fins i tot als 2000, finals dels 80, va començar a obrir-se, però van patir doncs, la manca de referents, la pandèmia del VIH també.
0: També. Nosaltres som la generació que va néixer amb la postdictadura. Pràcticament som els que vam néixer quan va morir Franco. Llavors, anteriorment estava perseguit, estava criminalitzat, s'havia arribat a empresonar gent pel fet de ser homosexual. Nosaltres hem viscut, per sort, una època millor, i encara no hem aconseguit tot el que s'hauria d'aconseguir.
1: És un homenatge també a una Barcelona que no existeix?
0: És una Barcelona que no existeix, correcte. Barcelona continua sent bonica, tot i que a vegades ho puguis posar en dubte. A mi m'agrada la Barcelona d'ara, però hi ha una certa nostàlgia a la Barcelona d'abans, que no estava tan contaminada, entre cometes, per turistes, per una Barcelona diferent.
1: Que no està malament, que
0: no, vinguin turistes. No és una crítica. Que sigui un homenatge no vol dir que sigui una crítica.
1: Quan només hi ha turistes, que és allò
0: correcte,
1: que no...
0: Correcte. O quan els d'aquí no podem viure lliurement perquè hi ha turistes que... O hi ha coses més pensades per turistes que no per la gent que vivim aquí. Això sí que sap greu.
1: No és la teva primera novel·la, no?
0: No, jo tinc publicada una novel·la i una obra de teatre. Primer, de fet, tinc publicada una obra de teatre amb la que vaig guanyar un premi de Mollerussa, el Premi Saó de Ponent l'any 2021, també de temàtica LGTBI, que l'havia escrit posterior a aquesta novel·la. Després tinc una altra novel·la publicada.
1: I
0: que
1: aquesta
0: es diu...
1: novel·la fa temps que la tens ja...
0: Aquesta novel·la és el primer que he escrit que vaig escriure fa uns 10 anys, i es va quedar en un calaix perquè va costar que algú creiés en aquesta història o en aquesta novel·la. Vaig publicar l'obra de teatre amb la que vaig guanyar un premi, vaig escriure una segona novel·la, que és L'Homariner de Sant Pau, un homenatge al poble d'on soc, de Sant Pau de Segúries, a partir de la llegenda de Jacint Verdaguer, i després he aconseguit publicar aquesta novel·la perquè Lluny del Ramat, que és una editorial independent de la província de Girona, de la Bisbal d'Empordà, va creure la història, va creure els personatges i va creure que podia funcionar.
1: I a més, en un moment en què també es parla d'aquella Barcelona que ja no existeix, no?, que ha desaparegut.
0: Correcte. Correcte.
1: I ja suposo, pel que m'has dit, pensant ja la tercera novel·la.
0: Bueno, vaig escrivint i vaig fent coses.
1: Aviam, dius que tens guardades unes quantes, perquè com vas escrivint, vas guardant.
0: Vaig escrivint i vaig guardant perquè és molt... a vegades escrius més ràpid, a vegades tens més ganes d'escriure, a vegades en tens menys, però sí que fa com uns 10 anys que escric, I tinc coses guardades. Tinc coses que algun dia podrien sortir a la llum o no. És molt difícil. Aquest ha trigat 10 anys. No
1: tenim pressa. Pel que em deia, sí que podria haver una segona part.
0: M'agradaria, m'agradaria fer-hi...
1: Barcelona més actual o la generació més actual.
0: M'agradaria fer aquesta segona part perquè la novel·la acaba en un moment en què podrien passar moltes coses. Hi ha una decisió final entre amor i amistat que pot transversar els dos personatges protagonistes i aquests dos personatges podrien tenir un seguiment en una Barcelona actual, en una societat en què ja hi ha mòbils, que hi ha internet, en què tot és molt més fàcil en aquest sentit.
1: I això
0: fins i tot
1: fer
0: de viatjar,
1: canviar també les relacions a
0: pot
1: persones.
0: Pot fer canviar les relacions d'aquestes persones.
1: Inclús que molta gent, jo crec que ha pogut sortir de l'armari, sembla mentida, gràcies al telèfon mòbil.
0: Sí, sí, evidentment.
1: Perquè ha pogut entrar en contacte amb gent.
0: Amb gent a partir de...
1: Aplicacions,
0: aplicacions
1: cites,
0: i ser totalment desconeguts. Però sí que seria una novel·la que continuaria sent un homenatge a Barcelona, però des d'una Barcelona actual. Mm-hmm. Continuaria sent una història d'amor i d'amistat perquè queda penjat, que és el que passa al final de la novel·la. Podria continuar sent un homenatge al Molino perquè el Molino va evolucionar i va deixar de ser el centre de revista per passar al burlesc i per haver-hi una evolució, per una transformació del local i dels espectacles que s'hi feien. I perquè seria una novel·la escrita des de la no vergonya i des de l'homosexualitat. No és un problema, i és una normalitat d'avui en dia.
1: I podria servir a fer una tercera part perquè el Molino ara torna a tancar.
0: Torna a tancar i no sabem...
1: Sembla que estigui com maleït, no?
0: En teoria tanca per obres, ja, per intentar solucionar la sonoritat. I...
1: Que algú que m'estanya, diu, com amb el que es van gastar de la reforma no van sonoritzar-ho bé?
0: Sí, sí, sí. És a partir de, em sembla, queixes dels veïns que s'ha de tancar a finals d'aquest mes... I esperem que es reobri.
1: I tant.
0: De fet, va passar també del burlesc a ser un lloc, em sembla que era ara de jazz i de...
1: Sí, de com de...
0: flamenc, o no sé, de quin altre tipus de música.
1: Era com coses més independents.
0: Correcte,
1: que
0: sí,
1: posades
0: sí,
1: en un lloc tan emblemàtic, perquè és molt maco. A més,
0: sí,
1: la reforma
0: sí,
1: que vam fer...
0: La reforma és molt xula.
1: És molt xula, sí.
0: Però bé, sembla que sigui un lloc que ara no funciona. En un paral·lel en què també està una mica apagat. Mm-hmm. Potser el Mago Pop fa màgia i il·lumina,
1: bueno,
0: tot el paral·lel.
1: Ha d'acabar sent tot una avinguda de màgia, no ho sé.
0: Bueno.
1: Si a Madrid tenen els musicals aquí, podem tenir
0: un
1: de màgia.
0: Un molino
1: no
0: de màgia
1: invento,
0: de petit format tampoc estaria malament.
1: No estaria malament.
0: L'important és que no tanqui el Molino, que és un lloc emblemàtic de Barcelona, igual que és important que s'estigui reconstruint i s'estigui fent la reforma del Teatre Arnau.
1: Quants anys està tancat l'Arnau? Doncs
0: pues moltíssims,
1: jo crec que
0: moltíssims
1: tota la
0: anys.
1: Meva vida l'he vist tancat.
0: Va ser lloc també de revista, d'espectacle, mentre el va gestionar Alemanya.
1: Sí.
0: Després va passar teatre i es va arribar a tancar. I fins ara.
1: La veritat és que és una pena, eh? Tot el tema dels teatres del paral·lel, perquè s'ha perdut aquella màgia.
0: És la màgia i és una avinguda gran, és una avinguda lluminosa, que podria ser lluminosa, que podria ser... Imagina't en un teatre a cada lloc, amb llums...
1: Com una avinguda, l'avinguda de Madrid, no?
0: Exacte.
1: La Gran Via de Madrid.
0: El Broadway català.
1: Que així és
0: per què no fem més teatre en català, per què no fem més musicals en català i per què no obrim el públic, després no hi va.
1: Pues des d'aquí fem una crida perquè la gent també... contribueixi a la cultura, perquè sense cultura no n'hi ha vida.
0: Correcte.
1: Doncs Xavier Sanuy, t'espero algun dia per parlar d'aquesta obra de teatre, que esperem que algun dia, per què no, es pugui fer
0: tant de bo
1: un teatre del paral·lel.
0: En parlem quan vulguis i si
1: a
0: algun dia...
1: A mi no te treborràs.
0: A veure.
1: A l'Arnau,
0: jugar,
1: perdó, no
0: al paral·lel,
1: no sé.
0: On sigui, qualsevol teatre es podria fer una obra de teatre que també penso que és important el tema que tracta, que és la diversitat funcional, l'homosexualitat i la diferència d'edat entre persones LGTBI.
1: Hi ha molt de tabú amb el sexe, amb les persones de diversitat funcional.
0: Sí, sí.
1: És un tema que també tinc per parlar aquí en el Plurals i Singulars.
0: Doncs el dia que vulguis...
1: Més orientat amb persones LGTBI.
0: Puc venir acompanyat amb una persona en diversitat funcional, amb qui em va ajudar a fer quan estava escrivint l'obra de teatre, i és un tema tabú, i és un tema important de què parlar, també.
1: Perquè el sexe de persones en diversitat funcional ja és tabú, i les persones LGTBI encara és molt més tabú.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Més invisibilitzat encara.
0: El sexe comença a deixar de ser tabú, però el sexe és tabú. Si a sobre parlem de diversitat funcional, parlem d'homosexualitat, estem parlant de molts tabús a la vegada, i s'hauria de visibilitzar la normalitat en tantes coses... Mm-hmm. que és important.
1: Doncs, si et sembla, a les properes setmanes ara parlem, tanquem agenda i programem, parlem de l'obra i parlem amb aquesta persona de diversitat funcional que ens explicarà com és la seva vida sexual.
0: Perfecte.
1: Si li sembla bé,
0: si li sembla aquesta bé persona, i està interessat en poder venir, perfecte, venim acompanyats i en parlem.
1: Doncs, Xavier Zanoy, recordem aquell llibre que fa un homenatge a aquella generació dels 90, de finals dels 80, principis dels 2000, no hi havia internet, molta gent que era de zones rurals i venia a Barcelona per viure, i on es trobaven, doncs també, en aquest cas, podien anar al Molino, on hi havia aquest ambient amb tota aquesta família que ajudava a poder viure. Gràcies, Xavier.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Avui hem estat amb Cristian Stanescu, als controls tècnics, i qui us ha parlat, Quim Esteban. El Plurals i Singulars torna la setmana que ve, diumenge, a partir de les 9 del vespre, com sempre, a Ràdio 4. Adéu.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la porta a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú s'obre, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. Som el programa de les moltes veus. I sempre recordem, l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
1: Sentit de viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, persones grans, LGTBI, trans, el repte pendent de les polítiques de l'envelliment, bellesa i exclusió, i, com no, dignitat. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Doncs sí, bon dia a tothom. Són les 8 del matí d'aquest dissabte. També bon vespre, bona nit als que ens escolten a partir de les 22 hores del diumenge. I una salutació cordial a tothom en qualsevol hora, perquè el programa s'emet a la plataforma de RTVE, de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 4. Per tant, benvinguts a tothom. Com sempre, ple de contingut, ple d'idees, ple de pensament i de criteris. Cristian Carré, bon dia. Ell és psicòleg, coordinador tècnic de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia i autor del llibre LGTBI Claus Bàsiques, d'editorial Sembra Llibres. Cristian, què tal?
2: Molt bon dia, molt bé, Manel.
0: Bon dia, gràcies per ser aquí, eh? Un plaer. Estefania Vidal, ella és artista, és cantant, la reina del bolero i activista trans. Estefania, un plaer tenir-te aquí davant. E història viva del món, diríem, trans, a Espanya, no?
3: Gràcies, Manel. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
0: És un plaer. Gina Serra, ja és presidenta de l'ATC i membre de la Federació Plataforma Trans. Gina, gràcies també per participar. Acosta't al micròfon, sisplau.
4: Bon dia.
0: Bon dia, què tal? Vens de Manresa?
4: Sí, vinc de Manresa.
0: De Manresa.
4: I de moment he pogut arribar bé.
0: Molt bé, estupendo, gràcies. Al Torres, psicòloga social, responsable del punt Lila de la LGTBI Sala Apolo de Barcelona. Està vinculada a comunitats trans interseccionals, comunitat Vallrom. Al, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, molt bé.
0: Gràcies per ser aquí també. A veure com surt aquest programa de contingut, d'idees, de propostes i de coneixement, d'un coneixement que cal que el posem sobre la taula. Vida Prego, actriu, còmica, monologuista, guionista, coach, teatral i activista transfeminista. Vida, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
6: Bé,
0: gràcies per ser-hi també aquí. Les nostres companyes de sempre, Montserrat Barceló, és metgessa i assessora per Europa de Veritat. Montserrat, què tal?
7: Hola a tots, molt bé.
0: Ens acomanes avui la teva joia, la teva alegria, el teu somriure?
7: Totalment, és que no? Els nostres oients no veuen del que estem envoltat. Fantàstic d'estar aquí avui.
0: Quir Esteban, és director del programa de Ràdio 4 Plurals i Singulars. És un company de Ràdio 4 que avui no podia pas no ser-hi, no? Quim, què tal?
8: Molt bé, bon dia.
0: Un tema que tu coneix profundament.
8: Doncs sí, intentem profunditzar en el plurals i singulars.
0: Ens ajudaràs.
8: Una mica abans de que vosaltres feu la redifusió els diumenges.
0: Vas darrere, diríem, en el millor sentit.
8: Exacte.
0: Primer, nosaltres anem a les 10.
8: Nosaltres anem a les 9, vosaltres a les 10.
0: Nosaltres, exacte, nosaltres a les 10.
8: A la segon passi, nosaltres anem abans.
0: Correcte. Antonio Martínez de Loyo, advocat president de la Comissió Sènior del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Antonio Martínez de Loyo. Antonio, gràcies, com estàs?
9: Gràcies tu, Manel. Molt bé, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya. Manel, bon dia, bon vespre, bona tarda, bon sempre.
10: Hola a tots.
0: Hola,
10: bon dia,
0: hola,
10: bon vespre, bona nit, bon sempre.
0: Lourdes Charles, psicòleg, presidenta de l'associació Som Sèniors. Ella sempre té la lluita, com diem, la lluita contra tota mena d'edatisme. Lourdes, què tal?
11: Molt bé, gràcies per
0: gràcies per convidar. I tanquem, doncs, els nostres convidats, José Ángel Martos, ell és periodista, i és el CEO d'Editorial Diàresis. José Ángel, moltes coses a dir avui.
2: Sí, molt interessant el programa.
0: Anem a veure.
2: M'ha encantat d'estar-hi.
0: Per tant, iniciem el nostre diàleg, el nostre pensament del programa que avui fem en el món trans. Les persones grans trans. Ha deixat de ser, diríem, una qüestió de perifèrica per esdevenir un dels desafiaments més reveladors de la societat longeves actuals. Si hi ha un espai on es posa a prova la qualitat social, la qualitat humana, real de les polítiques públiques i, com deia, social, és precisament en la seva bellesa. Cristian Carré, quina és la teva reflexió i la teva opinió?
5: Doncs, primer, mi gràcies, Manel, per convidar-nos al programa. Tema complex i delicat. Jo soc coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Etifòbia i fixa't que et dono unes dades. L'any passat vam acabar l'any amb 353 situacions de discriminació a Catalunya. Amb el que portem de 2026, portem més de 150 i estem en el mes de maig. Un quart d'aquestes incidències per motius d'orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere són cap a les persones trans. Però fixa't que també faig una mica d'autocrítica perquè si parlem de les incidències que n'hi ha a persones que en rebem més de 65 anys, són les mínimes. Per tant, una situació també que parla de la invisibilitat moltes vegades de la discriminació que pot haver-hi en el col·lectiu trans, sobretot en les persones, amb les persones grans. Com a punt d'inflexió, s'ha parlat de l'etisme i jo volia afegir també a la perspectiva moltes vegades de l'autocentrisme, que està basat que, com si n'hi hagués, no donem veu a les persones joves, però també a l'altra banda, no donem veu o no donem validesa o no donem legitimitat quan una persona té una determinada edat. I si això es desintersecciona, per exemple, amb la identitat de gènere, amb l'orientació sexual o una expressió de gènere no normativa de la persona, sembla ser que també s'accentua. Per tant, doncs, un plaer parlar i debatre amb les meves companyes i a partir d'aquí veure quines propostes i d'incidència política podem continuar fent.
0: Avui es tracta d'un programa un tant especial, un programa que podria durar hores, estones, perquè cadascuna de les persones que avui ens acompanyen té una història vital, humana, profunda i molt interessant. Però avui el que fem és un crit. És un crit de dir, hola, estem aquí, està succeint això. Avui escoltarem moltes veus. Això no vol dir que farem més programes, amb més qualitat de diàleg, potser, més extens i més on podem, si més no, aprofundir. Però tot plegat no és més una qüestió de drets, també, no? O d'inclusió formal. És el punt on es fan visibles, jo diria, que amb tota la seva cruesa, les fractures acumulades al llarg de tota una vida. Quin és, Esteve, director del programa de Ràdio 4, Plurals i Singulars? Quina és la teva visió i reflexió, Quim?
8: Doncs parles de fractures, no? Doncs podem parlar de la fractura acumulada de la incomprensió. Durant molts anys ser incompreses, no? Aquestes persones que avui en dia, les persones trans més joves, més infantils, tenen la sort, tot i que, òbviament, hi ha moltes coses a millorar, de que poden ser més compreses, però també la invisibilització que han tingut durant tota la seva vida, també l'estigmatització que han patit i un qüestionament continu del que són i que ara, doncs, a part, porten aquesta motxilla i, com tu deies, doncs, a més, s'han de conviure amb els problemes que pot tenir una persona sènior.
0: Gràcies, Quim. Ara, una persona que és potser història del món trans a Espanya. A veure, en el cas de les persones trans, en temes generals, l'envelliment no comença als 60 anys. El seu drama no comença als 60 anys. Ni la seva identitat de gènere, que no coincideix amb el sexe assignat al néixer. Per tant, cal posar els punts sobre les ies per aclarir les coses. Tot s'inicia molt abans, en trajectòries vitals marcades per la discriminació estructural i tot el procés vulnerable, sostingut al llarg de la vida. Estefania Vidal, artista, cantant, la reina del bolero, ella va viure el món trans en l'època franquista. La seva història és molt àmplia, però avui, de tot plegat, Estefania, quina seria, amb una reflexió curta del que acabem de dir, quin és el teu pensament?
3: Bueno, yo, mi pensamiento es que tengo que hablarles no solamente como la etiqueta que la sociedad me pone encima, que es la de transexual, sino sobre todo como un ser humano, porque no solamente soy una transexual, soy una víctima y sobre todo una testigo de todo lo que la dictadura hizo con nosotras, las mayores. Creo que somos absolutamente las más olvidadas del mundo, porque jamás ninguna de nosotras tuvo un proyecto de futuro, un proyecto de visión, porque no se nos dejó trabajar jamás.
6: se nos encarceló, se nos asesinó, se nos torturó. Y nunca se nos ha considerado víctimas ni se ha reparado lo que nos han hecho. Y también nosotras nos hacemos mayores. Y ahora que somos mayores y no hemos tenido jamás en la vida una hoja de salario, nadie nos ayuda. Estamos totalmente olvidadas. Solo nos nombran para decir, gracias a las mayores, tenemos todo lo que tenemos. Pero nadie dice cómo vivimos en la precariedad y cómo logramos sobrevivir, porque la mayoría mueren solas, sin nada, absolutamente nada, porque ni los servicios sociales, ni las instituciones, ni tampoco nuestro colectivo, está muy por la faena, tienen en cuenta la singularidad de nuestras vidas y el sufrimiento que hemos pasado. Por lo tanto, somos precarias y olvidadas.
11: Amb aquest relat que acabem d'escoltar, continuem un altre per anar posant els punts o les cies, no? A Catalunya, com altres contextos, diríem, aquesta exclusió té un eix central, la família, i l'accés al treball. Malgrat els avanços de la política, socials, dels que siguin, moltes dones trans han estat sistemàticament expulsades dels circuits laborals formals que ara mateix estaven dient, no? El que s'assenyala és, jo diria, una realitat que massa sovint s'intenta suavitzar, però no es pot, perquè la família i el treball han estat, i encara ho són, els dos grans espais d'expulsió per a moltes dones grans, és a dir, la família i el treball. La família, que hauria de ser refugi, ha estat, en molts casos, el primer lloc de violència i rebuig. Expulsions de casa, silencis, negació de la identitat. Això no és anecdòtic. És estructural i ha marcat generacions senceres. I després ve el treball, o millor dit, la seva negació. Processos de selecció on no passes el filtre pel simple fet de ser qui ets. Empreses que et tanquen la porta abans fins i tot de demostrar la teva capacitat o la capacitat d'aquestes persones trans. O entorns laborals on la pressió, els companys, et fa marxar. Això ha condemnat a moltes dones trans, a la precarietat o directament a l'economia informal. Aquesta doble expulsió, familiar i laboral, és la que explica per què avui estem en aquest programa de ràdio, per què avui Sentit de Viure tracta aquest tema i obre la porta i aquest crit, perquè avui moltes persones grans arriben a la vellesa sense drets garantits. Arriben a la vellesa, com deien, soles, absolutament soles i abandonades, amb aquesta economia que diem que també entra a la prostitució, abocades a la prostitució. Té aquest nom, té aquesta paraula. No és falta d'esforç, és un sistema que l'ha deixat fora del primer moment. Les han deixat fora des del primer instant. Per tant, vull dir que parlar d'envelliment digne sense afrontar això és enganyar. Parlar d'envelliment digne de les persones trans, si no diem a sobre, no diem tot plegat, posem els punts, com deia Sol, si és enganyar a la societat, enganyar el diàleg i a nosaltres mateixos. La clau no és només reconèixer el problema, sinó transformar les condicions que l'han generat. Gina Serra, presidenta de l'ATC i membre de la Federació Plataforma Trans, quina és la teva impressió, Gina?
4: Bueno, la família, pues, és un tema molt important, sobretot quan comences. Jo, per exemple, quan vaig decidir donar el pas, em van tancar les portes de casa. Tinc un fill que en aquests moments tenia la guàrdia i custòdia. I tenia por de perdre-ho tot. És a dir, que em venien assistents socials, em venien a darrere, perquè algú sospitaven. I això era dur perquè vaig començar abans del 2000, a finals dels anys 90, i en aquells moments el que era ser una persona trans era quedar al marge. És a dir, tot això era una lluita bastant constant. No podies deixar la feina i per no abandonar el teu fill, perquè suposava que si quedaves expulsada del mercat laboral, podia perdre el meu fill. I en aquells moments el meu fill tenia 12 anys I jo prioritzava el meu fill a jo mateixa. A la feina, quan ho vaig dir-ho, que jo treballava en hostaleria de cara al públic, de camarera o de camarer, en aquells moments ho van acceptar, però al cap d'un any ja em van fer fora de la feina. Portava treballant allà quasi bé 15 anys. Em van donar 18.000 euros, que jo vaig... Després no vaig ni reclamar ni res. Era delegada d'un sindicat, UGT, precisament, i en això jo em vaig fer delegada perquè em volia assegurar que no em poguessin fer fora. Era una manera de protegir-me.
11: Per tant, amb tot plegat, diríem, Gina, jo diria que els viatges i en els processos de selecció, més que la família està en el principi de moltes coses. La manca d'oportunitats reals l'han abocat sovint al món trans, a la precarietat, com deien, o a l'economia informal. Què és l'economia informal? És la prostitució? Què és? Expliquem-ho bé.
4: El treball sense nòmines.
11: Treball sense nòmines.
4: Que això, en molts anys, era normal.
11: Correcte. Consolidant, doncs, itineraris laborals fràgils. Passat el mateix amb les persones trans joves? Passa el mateix amb les persones trans joves? Vida Priego, ella és actriu, és còmica, monologuista, guionista. Vida, quina és la teva... De tot el que estàs escoltant o de tot el que estic preguntant ara mateix, la teva sensació, quina és, Vida?
12: Bueno, jo tinc 48 anys, jo sóc d'una altra generació que aquestes dones, no? Però tampoc sóc d'una generació d'ara contemporània, clar, jo tenen moltíssima raó en tot el que estan dient, o sigui, jo estic tota l'estona assistint-me en el cap a... elles van patir tot allò, però les que hem vingut darrere d'elles ens hem trobat amb el tema de les famílies, de les relacions amb les famílies. Jo, per exemple, amb la meva família no tinc cap mena de relació i em va costar fer aquest trànsit també, perquè és un trànsit allò, i encara tu arrastres totes aquestes coses, però ahí està, no? És una realitat que tens. Jo, clar, jo soc d'una altra generació, jo el treball sexual no l'he hagut de fer perquè jo he tingut la sororitat de les meves col·legues. I hem estat ahí com una mica totes juntes i fent pinya amb tot allò. També jo no em vaig considerar una persona trans fins fa uns anys, jo em considero una persona queer, que és una altra paraula que ja és, en plurals i singulars sí que hem parlat d'allò, no, amb el Quim. Però sí que t'he de dir, per exemple, que en el tema de la feina, jo sóc actriu, jo sóc còmica, jo sóc guionista, jo treballava de professora en una escola de teatre molt important de Barcelona, i jo, en el moment en què vaig canviar el nom, jo mai he tornat a treballar. Mai, en una escola de teatre, i també treballava en una de la Junta d'Andalucía, etcètera, perquè jo em moc molt. Clar, jo vaig fer l'Institut del Teatre amb el nom de David Priego, però amb aquesta identitat. Jo, quan vaig acabar la meva formació, i vaig estar en Praga estudiant en la Damu i la Hamu, i estic parlant de facultats d'Europa, jo quan tenia molt claríssim que jo mai treballaria en aquest àmbit, en l'àmbit de qualsevol muntatge teatral i qualsevol, perquè no hi existia tampoc cap mena de dramatúrgia ni cap mena de pel·lícules o de ficcions en les que es tracta el tema de la identitat, així tant com es comença a tractar ara i de quina manera, però continuem això. Jo moltes vegades, per exemple, o sigui, jo tinc el cispassing, perquè no sàpiga el cispassing, és allò que et diuen com si fos un piropo, que no ho és, que és lo de, ai, no se te nota nada, no? Clar, jo faig un càsting i moltes vegades em diuen, és que no t'agafem perquè no se't nota que ets trans. I dic, bueno, tu tens una idea predeterminada de lo que és una persona trans. O sea, la microtransfòbia també existeix. O sea, estem en una societat que sembla que és una societat molt moderna per depèn de coses, però la societat encara, o sigui, està molt lluny de lo que seria una societat en la que totes participen. O sigui, estem relegades a moltes coses. Jo soc còmica, soc guionista, jo tinc un premi, el Premi de Còmic i Novel·la Gràfica Bruguera. Jo, després de canviar el nom, tampoc he treballat de guionista ni m'han trucat. O sigui, jo soc còmica, tinc companyes i companys que van començar després que jo. No... Tu quan... A veure per què entengueu això, clar, perquè ara molta gent dirà, clar, però és que ser actriu també has de ser, o ser guionista també has de ser bona. Clar, dius, val, està clar, ser bona o has d'agradar. Està clar, però clar, quan tu comences amb aquesta professió, tu penses que, bueno, pues serà que no tinc unes aptituds per això, però quan portes anys i quan tu treballes i treballes per la teva compte, evidentment, i treballes i treballes i veus que el públic li agrada, però que qui t'ha de contractar, qui ha d'escriure els guions, qui ha de fer, i sobretot fins i tot els àmbits de la cultura pública, perquè la privada ja és un altre tema.
11: Correcte, sí.
12: No comptant amb tu, tu arriba un punt que dius, bueno, aquí ja no és que no siga bona, perquè tens a no sé qui que té menys anys que jo, o que té menys recorregut que jo, o que tal, està treballant. O sigui, no hi ha cap programa d'humor, cap programa, algú hi haurà, però en què hi hagi un rostre visible trans. Va ser als anys 90 amb La Veneno. Fes-te un pla de què va ser allò, perquè va ser denostar-la i va ser l'esperpent nacional, que així la van fer a ella, la van tractar d'allò. No vull dir que fos ella, ella era tremenda, La Veneno.
11: Correcte.
12: Bendita ella, però que... Vull dir que hi arriba un punt en el que la discriminació, la manca de llocs on arribar, està també.
11: Aleshores, anem agafant idees, punts i conceptes, no?, per entendre-ho, perquè la nostra audiència entengui tot el món trans. No? Aquesta realitat no és pas un conjunt de qualsevol manera, sinó és realment estructural, no?, com deien, i té conseqüències directes en el tema també central d'avui, en la bellesa, la bellesa de les persones trans, que és molt dramàtic en moltes ocasions. Pensions inexistents, o mínimes, inestabilitat econòmica crònica, i dependència de recursos públics sovint insuficients o gairebé inexistents, i pràctiques sexuals diverses, no?, que es veuen abocades. Montserrat Barceló Riera, tu ets metgessa, i, per tant, des de la teva visió, Montserrat, què és el teu pensament?
7: Bueno, Manel, a mi em sembla mentida que en el segle XXI encara tinguem aquests debats, encara tinguem debats d'aquest tipus. I et vull agrair personalment, vull donar les gràcies que portis aquest tema en una ràdio pública, perquè crec que és la nostra obligació. He fet una mica de recerca de què és el que hi ha per quan les persones es fan grans i són trans, i només he trobat dues residències específiques LGTBI a Espanya, impulsades per la Fundació 26 de Diciembre, a Josefa Massa, a Villaverde, la Casa de Chema Roa, a Móstoles, i uns apartaments a Màlaga, que es diuen Rainbow. A Barcelona no he trobat res. Bueno, perdó, he trobat que la Fundació Pere Relats, residència i centre de dia, és amigable amb la comunitat LGTBI. O sigui, no és estàndard... Jo també he mirat ara la pel·lícula Mas Palomas.
12: Meravella. Meravellosa.
7: Que us la recomano a tots els oients. Una pel·lícula basca, feta aquí, amb un premi Goya, que deia ara la vida. O sigui, si agrada al públic, és que estem tocant temes que ens toquen a la pell. Premi Goya, Concha de Plata en Sant Sebastián, dos premios Feroz. Us la recomano moltíssim perquè és que és la realitat pura. O sigui, gent que en la seva infantesa, la seva joventut, ho van tenir que batallar molt, que van trencar en família, que finalment van aconseguir una vida plena, de sobte, quan tenen bellesa, s'han de tornar a ficar a l'armari.
11: Per a moltes dones grans, que avui arriben a edats avançades, la discriminació és acumulativa, molt acumulativa. Han viscut un edatisme cruel, sota marcs legals repressius, com la llei de la peligrositat i la rehabilitació social, que abans ha sortit en el diàleg a l'inici, i les van condemnar a la clandestinitat i a l'exclusió. Lourdes Charles.
13: Doncs mira, sí, quan parlem de dones grans trans, parlem de supervivents d'aquesta època, no?, que se'ls considerava ser trans, es considerava un delicte. Han resistit a un país que les ha maltractat, que les ha expulsat, que les ha mirat amb burla. La llei les va criminalitzar, però el que fa més mal de tot és aquesta mirada que jutja, la porta que no s'obre, la feina que no arriba, la família que gira l'esquena. Per tant, en aquests moments, ser una dona gran trans i no tindre una pensió o tindre una pensió mínima no és qüestió de mala sort. És una conseqüència d'una vida sencera de portes tancades. Per tant, les dones trans no són el problema. El problema és fins a quin punt castiguem qualsevol persona que s'atreveix a viure fora de la norma.
11: Aquesta trajectòria, això que estàs dient, Lourdes, explica una realitat sovint, ja ho sabem, molt invisibilitzada, no? La pobresa, insisteixo, la pobresa en la bellesa trans no és una excepció, que ens quedi clar a tots, no? Si més no, el resultat directe d'un sistema que les va expulsar, no? Insisteixo, les va posar des del principi, perquè aquest inici aquest any sí, però estem parlant d'Espanya, però podem parlar de països de l'est, podem parlar de Latinoamèrica, podem parlar d'Àsia, podem parlar de tot. Però aquí ens centrem a Catalunya. Per tant, Antonio Martínez de Loyo.
9: Que s'ha fet un diagnòstic molt acurat respecte a lo que significa com a problema no individual ni conjuntural, sinó realment com un problema estructural, que és visible en funció dels resultats, que són pensions insuficients o inexistents, situacions de solitud, que a ti t'agrada dir no desitjada, però en aquest cas crec que cal remarcar-la, i les múltiples barreres en l'accés a serveis socials i sanitaris. Però tant el diagnòstic és un problema estructural. Però el següent pas seria, bueno, i davant de tot això, què fem i què hem de fer? El que estem fent és important perquè a Catalunya tenim una llei, la llei 11/2014, de 2 d'octubre, no sé si és prou coneguda per als afectats, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia, així com el deure d'intervenció que aquesta es contempla. És important. Però és que, és més, tenim també una especificitat, que és la proposició de llei de la gent gran a Catalunya. És un tema que hem tractat molt en aquest programa i que continuarem tractant. Què estem fent en aquesta matèria? No només esperant a que els polítics fallin la seva, estem intentant participar d'una forma molt directa i molt activa a través del Col·legi d'Advocats. Concretament aquest matí hem tingut una altra reunió de la Comissió de Normativa, justament fent propostes alternatives i justificant el per què fem aquestes propostes alternatives. Per tant, l'exposició de motius de la llei, de lo que serà la llei de la gent gran de Catalunya, o de les persones grans, com li agrada dir al senyor Manuel Becerra, no gent, sinó persones grans, se dirà finalment així, contempla en l'exposició de motius que es recordi la plena vigència d'aquesta llei, la 11/2014, de 2 d'octubre, i també dedica tot un article, el 57 concretament, a la protecció de lo que serien les persones trans en aquesta matèria. Aquest dematí es deia, però bueno, d'alguna manera, per què hem de fer aquest focus concretament en trans? Perquè els problemes de la gent gran resulta que s'agreugen quan, a més, aquesta persona no només és gran, sinó que, a més, és trans. Podem continuar una miqueta en el desenvolupament del que és la llei i les accions que caldrien.
11: Correcte, la llei ho contempla. La llei que està en debat parlamentari, hi ha una part clarament...
9: El 57, article 57.
11: El 57, efectivament.
9: El títol 4.
11: Efectivament. Per tant, el procés precari en l'economia, si suma aquest aïllament social que dèiem, no? La ruptura amb la família d'origen, que abans ha sortit també com un dels temes centrals, ha estat freqüent, i la manca de xarxes de suport convencionals. Converteix, doncs, la soledat, desitjada o no desitjada, la soledat en un risc també estructural. Manel Becerra.
10: Sí, jo he de parlar una mica des del punt de vista de les persones grans, no? I perquè s'ha sentit aquí, perquè deixo de banda el que havia escrit i el que havia preparat, perquè crec que més espontani en base a el que s'ha sentit aquí, i sobretot coses molt clares i molt concretes, com un edatisme específic que, no? Que pateixen les persones trans grans, o estigma, o oblit, o pobresa, expulsió, tu parlaves de precarietat econòmica, i en social, podien afegir segregació, marginació, explotació de diferents formes, i la repressió directa i permanent durant una època històrica, no? Això, per la meva manera de veure, mostra una gran ombra col·lectiva, no? I una part fosca de la nostra societat actual i passada, i confiem que no sigui el futur, no? I el que hem de fer és mirar-ho sense por, fer-lo visible i reivindicar com una expressió de la vostra llibertat individual i col·lectiva, i com els drets bàsics de les persones, no? I si em permeteu una pregunta, perquè com que som tants, igual no torna a tenir la possibilitat de parlar, una pregunta. Com heu pogut resistir tant?
11: Tens per després de l'editorial. La tornes a fer, Manel?
10: Sí, tant.
11: D'acord. Per tant, després d'aquesta pregunta que acaba de fer Manel Becerra, jo tindria una resposta ara, perquè estava mirant Estefania i dic, la diré a ella, però en qualsevol cas li farem la pregunta. La primera pregunta serà la resposta. La primera pregunta que fa Manel, tu la respondràs, perquè crec que t'anirà molt, és molt adient, ja veuràs. Per tant, dir que entrar en una residència continua sent, per a moltes persones trans, un espai d'incertesa. Eh? Arribar als 60, 70, 80 anys. Per què? Perquè hi ha por, perquè el risc de perdre el reconeixement de la pròpia identitat, de ser invisibilitzades o tractades des del prejudici i la manca de sensibilitat dels professionals de l'assistència. Què passa aquí? Els propis companys i les famílies dels que estan ingressats. José Ángel Martos, quina és la teva visió com a periodista i com a home expert en el món, en l'humanisme i en tot allò que li passa a l'humanitat?
14: Diana, que la part de la societat majoritària o que té la paella pel mànec
2: a l'hora de fer les lleis, a l'hora de donar treball, de donar feina, d'assignar recursos, veia a la tercera edat, el que ara diem sèniors, però ara, però només des de fa 3 anys, o sigui, és un procés molt recent, el veia, potser jo diria que com un núvol gris, potser mai millor dit, en el qual tot era uniforme. Vull dir, era el mateix que tinguessis 60 anys, era el mateix que tinguessis 90 anys, que tinguessis la identitat de gènere o l'orientació sexual que tinguessis. No s'ha distingit que fossis vídua o que haguessis contribuït laboralment. Aleshores, ara estem començant a descobrir que no és gris, sinó que hi ha molts colors i que hi ha molts matisos. Però avui estem parlant del col·lectiu trans, del col·lectiu queer. Tots ells i molts altres no han tingut ni visibilitat ni representació.
11: A Catalunya, a Espanya o al món, a vegades hi ha iniciatives com el model trànsit de Catalunya, que ara acabarem de donar una pinzellada sobre aquest tema, no? O els avanços que en algunes ciutats s'estan donant. El repte és clarament social, insisteixo, estructural. Garantir habitatge digne de sistemes de cures inclusives i xarxes d'acompanyament, bueno, on estan, que assegurin que ningú ha de tornar a amagar-se en l'última etapa de la seva vida. Tornar una altra vegada a amagar-se. Com deia ara la Montserrat, 2026, maig, ens hem de tornar a amagar quan arribem als 60 anys? En una societat que envelleix per tots, aquesta realitat no és marginal, és un indicador clau de qualitat democràtica i de la nostra capacitat col·lectiva de garantir dignitat. Són capaços? El Torres, i és psicòloga social, responsable del punt Lila de la LGTBI Sala Apolo. Al, és la més jove, no?
14: Sí.
11: Quants anys tens?
14: 24.
11: Tens dues respostes en funció de la teva edat i en funció de les persones senes, o tens un discurs unitari? Com ho veus?
14: Jo crec que és veritat que les persones trans que potser corresponen a la meva generació, si és que existeix això, sí que veiem que és viable un futur per nosaltres, però sempre des de la incertesa. És a dir, jo crec que ara el repte és ser conscients de tot aquesta hipervigilància, no?, que comencem a desenvolupar des del moment en què comencem a transitar o a pensar en transitar. Tots els efectes secundaris a nivell social, no parlo en cap moment d'una teràpia de reemplaç hormonal ni a nivell mèdic, sinó la incidència de la societat, que és al final el foc principal de la nostra opressió i del problema al que ens enfrontem. I per altra banda, també crec que és important convidar a la reflexió al voltant de... Vale, nosaltres com a persones, o jo com a persona privilegiada que ha pogut estudiar i que ha pogut ara mateix desenvolupar una activitat professional, tinc entre cometes un futur, o estic començant a desenvolupar un futur que pot ser habitable. Però què passa amb les persones que potser estan fora d'això? Persones que no estan en una situació regulada, persones immigrants, persones racialitzades, amb altres tipus d'interseccions que sempre es troben amb la bellesa, no? Sempre es troben amb que seran persones grans, però què passa amb aquestes persones i com tot això incideix en la seva qualitat de vida en el futur.
11: La nova longevitat ens convida a canviar la mirada. En Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu en aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web de la plataforma RNE, un non-stop de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar, què? Junts, un nou sentit de viure. Un futur on ningú no hi sobra. Un compromís al servei de la Ràdio Pública a Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
1: Sentit de viure. No sobra ningú.
11: Manel,
0: tenies una pregunta, i una pregunta que jo, que li pots adreçar al grup, però jo crec que la podria contestar en principi Estefania Vidal. Quina era la pregunta?
10: Com heu pogut resistir tant? I si me permets afegir una coda, ha sigut la solidaritat, la sororitat, el recurs que us ha donat força per resistir com una minoria amenaçada?
6: Bueno, vivir en una dictadura siendo un paria, siendo un invertido, siendo un enfermo, siendo alguien que la sociedad rechaza absolutamente, te da una soledad inmensa, porque estás absolutamente sola en este mundo. Solo te tienes a ti y a tu pensamiento. Llega un momento en que te encierras y conoces algo más de ti, y es la conciencia. Y eso es lo que te da fuerza, porque es la dignidad. Seguimos todavía resistiendo. Yo comprendo que mis compañeras jóvenes, estoy encantada, me da mucha ilusión que puedan tener los derechos que tienen ahora, aunque con comillas, porque faltan muchísimos. Y a veces pienso, ha valido la pena toda esta lucha. Yo estuve en el manicomio 2 veces en la cárcel, en comisaría, fui torturada, vi asesinar a una compañera mía delante mío, en mis propios ojos, y todo eso te da una fortaleza en la vida, porque nosotras luchábamos por la libertad, pero por la libertad del ser, por la libertad de cada ser humano a vivir y a ser...
0: Una pregunta, una qüestió.
6: Sí.
0: Cuando acabas de dir que vas veure l'assassinat d'una companya.
6: Sí.
0: Era a l'època franquista o la transició?
6: Era en l'època franquista.
0: Era en l'època franquista.
6: Sí, era en l'època franquista, nos perseguían y bueno, os lo contaré otro día porque es largo y somos
0: correcte,
6: muchos.
0: Correcte.
6: Pero quiero decir que por mucho que mis compañeras...
0: És la que van llançar per les escales?
6: Sí.
0: Correcte. Ja?
6: Sí.
0: Un dia ho expliquem.
6: Sí. Por mucho que yo sepa que mis compañeras pueden entenderme, incluso que muchas personas de las que hay aquí o de las que puedan escucharme crean que pueden entender lo que es vivir en un entorno así, créanme, por mucho que entiendan y comprendan, no tiene absolutamente nada que ver con la propia experiencia. La experiencia de vivir en un mundo así, de no tener ningún derecho, de que cualquier persona pueda hacer contigo lo que quiera, duele mucho. Y sobre todo cuando se alarga en el tiempo. Pero lo que más nos duele a nosotras en este momento es que ahora que la sociedad ha evolucionado, comparado con la sociedad que teníamos antes, las cosas sigan igual con nosotras. Que llevemos 50 años esperando a que nos digan: sois víctimas, tenemos que reparar esto, tenemos que ayudaros. La mayor parte de nosotras no quiere ir a ninguna parte cuando mueran, porque la mayoría se suicidan cuando llegan a según qué edad, porque saben que ya no pueden esperar nada más. Y otras no quieren ir a ningún sitio porque si llevamos 50 años esperando y todavía no nos han reconocido, ni siquiera nos han pedido perdón, ¿qué podemos esperar de ir a una residencia?
0: Vida,
6: preferimos
0: estás,
6: morir.
0: Vida, estàs amb el cap, estàs dient que sí. Et suma, suposo, que en aquest diàleg, o què voldries fer?
12: Evidentment, bueno, s'hauria de veure l'esperança de vida de les persones trans fins on arriba, perquè és molt més curta que de les persones cis.
6: En aquells temps, 40 anys.
12: I ara una mica més, però és molt més curta, i això està, les estadístiques ho diuen. I clar, i estàvem parlant de que és meravellosa la pel·lícula aquesta de Maspalomas, però Maspalomas està fent la realitat d'un home cis que és gay i que pot dissimular que és gay quan entra a la residència. Comptes amb això.
0: Aquest és
12: no és la
0: important,
12: mateixa categoria, clar, i és d'una classe social que es pot pagar jo i una circumstància, i és dura la pel·lícula. Vull dir, estem en una realitat. És una realitat el que diu ella i és una realitat el que patim cada dia, perquè jo, per exemple, que sóc una persona visible a les xarxes socials, estic cada dia rebent una avalanxa d'odi. D'odi, una avalanxa d'odi, o sigui, una llau d'odi, i moltes vegades són gent jove que amb els discursos que alguns partits polítics d'extrema dreta, si és que existeix un altre tipus, una altra mena de dreta, estan fent i estan legitimitant que això existeix i que ho hem normalitzat. O sigui, la gent jove és la primera generació que és molt més conservadora que l'anterior. Això és greu. O sigui, estem tornant a uns moments en els que hi ha violències, les agressions han augmentat, però han augmentat les que es denuncien. jo mai he denunciat una agressió i jo les he patit, perquè m'he de trobar a, quan vaig a fer una agressió al show que és això, d'explicar als cossos de seguretat de l'Estat o sí. el que sigui, sí. El que ha passat, vull dir, o sigui, la realitat continua, amigues, no és, evidentment no és el que heu, el que heu patit vosaltres, no, no ho és, evidentment, o sigui... No podria dir el contrari.
11: Cristian, què diries però... des de l'Observatori?
5: Escoltant a la vida i escoltant a la Fanny, a l'Estefania Vidal, jo crec que per part també de les persones més joves crec que d'haver dit com un tema de reparació de memòria democràtica de que tot el que va suposar. Perquè les conseqüències ecosocials són coses que està comentant la vida. Per exemple, la infradenúncia en aquests casos, no? I com som les diferents entitats i també les administracions públiques que, han de, que tenen l'obligació. M'ha fet molta il·lusió que es tragués la llei 11-2014, va ser pionera fa 10 anys, ara que s'ha actualitzat, o sigui, fa res, fa uns mesos, ara tenim la 19-2025, que agafa aquest esperit que comentava el company de la llei 11-2014, on s'incorpora tot tipus de sectors d'intervenció, també en accions per les persones grans i també tot un capítol per les polítiques trans, i s'ha incorporat, per exemple, sectors d'intervenció com l'habitatge. Jo crec que a fer aquesta lectura també més interseccional de com podem continuar, deia la Fanny, per mi un terme molt important, reparar, demanar perdó i reparar. I escoltar. Escoltar les persones grans amb la seva vivència, amb les seves narratives, que ens poden ajudar, sobretot, després a desplegar aquestes polítiques públiques, a entendre el mal que es va realitzar i a no tornar a cometre'l, per suposat.
11: El programa de Ràdio 4, que tracta aquests temes d'una forma més, molt, òbviament, continuada, no? Quim, tu que tens tota l'experiència amb aquest contingut.
8: Doncs mira, jo desconeixia la realitat trans abans de fer el programa, fa 8 anys que el fem, 8 temporades, i vaig aprendre una cosa al principi, i és una dada i una reflexió que jo us formularé i que sobretot servirà per als oients. Una dada és el 80%, i és que el 80% de les persones trans no tenen feina.
11: No tenen feina, el 80%, sí.
8: Estem parlant de cada 10, 8 oficialment no tenen feina. I la reflexió que faré, perquè els oients també s'ho formulin, és que pensin, al llarg de la seva història, quan han anat, per exemple, al supermercat, o han anat a buscar, jo què sé, al metro, o han mirat la tele, quantes persones trans s'han trobat? Pensem. Visiblement trans, quantes persones hem vist a un supermercat? Jo crec que la majoria de gent dirà que cap.
11: Què m'estàs dient amb això?
8: Doncs que, òbviament, aquí hi ha una invisibilització i que absolutament. No tenen accés. Ja no estem parlant d'una feina de molta especialització, sinó feines que

0: amb un espai on hi ha molt... És un model colonial de baixa intensitat. Això vol dir que a nivell arqueològic i, a més, en materials que no perduren en els temps, trobem molt poca materialitat. I, de moment, jo com diu Anna, tens esperança de que anirem ampliant, però de moment les úniques pistes que se conserven i que anem trobant són ceràmiques. Ara estem pendents de qualcuna datació radiocarbònica i de qualcuna datació directament sobre la ceràmica, però és especialment interessant per diferents motius. Un d'ells és que és la ceràmica més austral del món. No se fa ceràmica més enllà de Chiloé cap a lo que seria l'Antàrtida, per entendre'ns, per qüestions climàtiques. De fet, un pensaria com a arqueòleg que a Chiloé és impossible fer ceràmica, però tenim alfareres a qualcuna de les illes que estem fent feina fins als anys 80, que estaven fabricant ceràmica i que l'anaven a... Per exemple, a Sergi l'anaven a cercar, a buscar amb embarcacions amb una navegació de 7 dies. I llavors se dedicaven a anar a vendre ceràmica en les seves embarcacions, en les dalques, per les altres illes. Això resulta molt interessant. Però és que, a més, resulta... per lo tant, resulta molt interessant perquè podem fer aquesta arqueologia regressiva, si se vol, no? Que és com a des del present. Nosaltres des del Mediterrani estem acostumats, no?, a estudiar el passat i ja està, no? Aquí, com que tenim tan poca materialitat i aquesta ocupació de baixa intensitat, el que fem és una investigació més d'arqueologia regressiva, anar des del present cap al passat. I les pràctiques tècniques ens permeten, són pistes molt, molt interessants per poder aproximar-nos en el segle XVI-XVII, perquè la tecnologia, a diferència d'altres, o juntament amb altres pràctiques, canvia molt poc en el llarg del temps. I per això la ceràmica crec que ens resulta tan interessant comparar les tècniques de fabricació actuals i poder identificar si en el passat eren les mateixes. I per acabar amb aquesta idea que volia desenvolupar, ens trobam que en Chiloé tenim, a més, una ceràmica, a més de ser ceràmica més austral, és una ceràmica que podríem dir una ceràmica de contacte. Vol dir que se sap molt poc, però sabem que és del segle XV-XVI, és a dir, segle XVI, que és quan arriben els espanyols. I estem en un moment de investigació on no poden saber, o encara no sabem, si aquesta ceràmica és continental, de producció local, insular, a la illa gran, a les illes petites, o és una ceràmica introduïda pels espanyols. Sabem que les argiles, pels primers estudis que estem fent, són locals, però no sabem si aquesta tradició és ensenyada pels jesuïtes, és incorporada per les comunitats huilitxes agroalfareres, o és innovada per les pròpies comunitats nòmades, que això a la Patagònia no és algo raro que els grups nòmades fabriquin ceràmica com passa a la Patagònia continental. Per això, bueno, ja veus que sí, com ho consigo, ara que és un poc la meva passió, no?
1: Sí, ens hem adonat, però jo ho entenc, eh? De totes maneres, la majoria dels arqueòlegs acabeu tenint molta passió per la ceràmica. Suposo que la ceràmica ens acaba dient moltíssimes coses, i no només del recipient que estigui fet, sinó de les societats que l'han fet i per què l'han fet servir. El que jo voldria saber, si és que es pot saber, abans d'aquest contacte o abans d'aquest segle XVI, allà no hi hauria ceràmica? És el moment de la introducció de la ceràmica? Això ho sabeu o no ho sabeu encara?
0: Mira, si ubicam... els oients igual no se poden ubicar molt bé, però si s'imaginen, si de Chiloé està separada, evidentment està separada del continent, però per un petit canal. No a molta distància. No obstant, aquesta línia continental, que és l'estretxo de Reloncaví, seria el límit de la ceràmica, que en tot cas seria una aparició en el 1200 abans de Crist. Però del territori continental cap a les illes no hi ha ceràmica fins al segle XVI. Això crec que és una cosa que ja entre els arqueòlegs ja tenim un poc assumida. De moment no tenim cap datació, no tenim cap cronologia que mos indiqui que més en el sud hi hagi una producció ceràmica local, bueno, ni siquiera importada, més enllà del segle XVI. Però en el continent, el que seria la zona continental cap al nord, per entendre'ns, sí que hauria produccions ceràmiques més antigues, però que les comunitats nòmades, a més marítimes, no adopten.
1: Clar, el que no podem saber ara és com és aquesta ceràmica, vull dir, és híbrida.

0: és crear allà, crec que d'alguna manera ja ho apuntaves abans, no? Vull dir, no tenim cap pista sobre això.
1: Començam a tenir algunes pistes. Per exemple, les pistes que tenim són les bates d'argila que estem estudiant, o sigui, les mines d'argila que empraven i la ceràmica actual, que de moment, per lo que hem estat veient a les darreres campanyes, és una producció molt similar a la que ens estem trobant en el passat. No sé si m'estic explicant. Comparant la ceràmica etnogràfica actual, els jocs de bomba d'argila que utilitzen en el present, i aquesta ceràmica la comparam amb la ceràmica del passat a partir de les descomponents minerals, a partir de les marques de manufactura, a partir de les formes. I aquí podem dir... algo podem començar a veure, no? I el que sí podem dir és que és una ceràmica híbrida, amb el sentit de que algunes de les ceràmiques que estem localitzant i que se troben en els museus són ceràmiques que són molt parescudes a algunes ceràmiques de tradició hispànica i no per res a tradició indígena continental.
0: Bueno, en qualsevol cas, jo tinc la sensació de que és gairebé millor que l'arqueologia experimental, perquè aquí d'alguna manera teniu guies directes. He vist que en la vostra investigació, en aquesta investigació etnoarqueològica, ho investigueu tot, fins i tot com es cuina el pa, el procés de cuinar el pa. Que clar, que el procés de cuinar el pa que investigueu ara i que us ensenyen ara, per el que m'esteu explicant, he d'entendre que és una tradició que ja fa segles que perdura.
2: Bueno, el tema de l'alimentació en aquests marcs de contacte i colonialisme, i específicament el Xiloé és una línia del projecte, també vinculada al tema de les ceràmiques, de les quals ha parlat amb el Jaume, com altres pràctiques de cuina més col·lectives. En el cas del pa és bastant interessant perquè, diguem-ne, que el que hem vist... és que el pa que es cuina és un pa que es fa amb blat i és un pa que es fa en llevat, bàsicament. I així, això és diferent de la pràctica, diguem-ne, indígena de la zona de Sud-amèrica, no? Amb tradició amb blat de moro, etcètera, etcètera. I per tant, en aquest cas, el que hem vist és que un producte com el pa, que té molta importància, sobretot en rituals vinculats amb l'amor, o segurament que tu estàs parlant d'un post que hi havia a Instagram.
0: He estat investigant la compte d'Instagram detalladament.
2: Sí, perquè van tenir la sort que la dona que ens va acollir a casa seva ens va fer... pa, no? I aquesta dona era una, diríem avui, una especialista, no? Perquè es dedicava a fer pa per un tipus de rituals que es diuen les novenes i que impliquen una celebració col·lectiva de menjar i de beure, que es menja pa i es beu xitxa, que sobretot es fa, en aquest cas, amb poma, és a dir, és una introducció colonial, la poma, però la xitxa no és colonial, és una beguda alcohòlica. L'únic que fan és incorporar un nou ingredient, que és la poma, i també, diguem-ne, participa en altres aliments, no? I es fa sobretot per recordar els morts, no? I la vinculació amb els ancestres, que té una forma catòlica, però diguem-ne que és un tipus de tradició que entronca amb rituals col·lectius i ancestrals de tipus maputxe, no? Bàsicament. I en aquest cas el pa és fonamental i és una introducció colonial, no? Aquestes formes absolutament híbrides que es veu amb el ritual i amb l'alimentació, com en el cas del pa, no?
0: Sí, jo entenc, per exemple, que observant aquestes tècniques o aquestes o els ingredients que es fan servir, en aquest cas per cuinar el pa, igual es pot arribar a la conclusió de que en el seu moment, al principi, la missió evangelitzadora, doncs d'alguna manera va fracassar, però sí que és a través d'aquestes proves del present que s'han mantingut durant molt de temps, sí que podeu observar, doncs, aquesta introducció colonitzadora, encara que sigui de baix rang, no?
2: Bueno, justament...
0: O que permea la societat, sí, que permea d'una altra manera.
2: Amb el tema de l'alimentació es veu, primer, una continuïtat de pràctiques caoneros, que parlava el Jaume, amb una pràctica com, per exemple, el curanto, que no sé si també tenim un post a Instagram, no d'aquest any, sinó d'un altre. Aquesta és una pràctica que té més de 11.000 anys a Xile i que tenim una continuïtat fins ara i està vinculat a aquest món dels caoneros, de fet. I és una forma de cuinar que tu fas un forat al terra, fiques pedres, les escalfes molt i cuines amb el vapor, no?, de la pedra escalfada. I això continua actualment fins al present i és un tipus de pràctica culinària fonamental en les celebracions col·lectives. Per exemple, les que se van en els exteriors de les esglésies, de les que parlàvem abans, i que en aquest sentit és molt interessant perquè implica tota una continuïtat de pràctiques ancestrals que impliquen una vida on la col·lectivitat és fonamental, perquè això és un menjar col·lectiu, en un espai cristià, que és aquest de les esglésies, no?, que té moltes reminiscències absolutament locals, no? I és aquí on es veuen totes aquestes formes totalment híbrides, no? Això és un exemple d'aquesta hibridació. Però després, en el menjar del dia a dia o d'aquests rituals, no?, més vinculats a morts, com això de les novenes, sí que veiem una alimentació que està molt més vinculada a la que va ser introduïda pels missioners, no? Amb nous productes, com és el cas del blat, com és el cas de la poma, com és el cas del porc, del xai, de les vaques, i això implica, però un manteniment brutal de les patates, del marís i d'altres formes de tant d'ingredients com de cuina tradicionals.
0: Estem avui conversant en aquest capítol de Sense Memòria amb els arqueòlegs Jaume García Rosselló, Margalida Coll Sabater i Ana Delgado Herbàs, doncs, sobre la seva experiència, doncs, en el treball arqueològic que estan fent, uns més que altres, però des de fa anys, a l'arxipiélag de Chiloé, al sud de Xile, a l'oceà Pacífic. He de dir, ara que parlaven de cuines i comensalitat, que aquestes no acostumen a formar part del discurs històric hegemònic, però sí que és cert que jo he disfrutat llegint molts dels articles de l'Ana Delgado, precisament fets en aquest sentit, però centrat més en la hibridació cultural de l'Occident Mediterrani en l'època fenícia. I te n'adones, vull dir, jo quan ho vaig descobrir vaig trobar apassionant com a partir de la cuina en general, vull dir, parlant de cuina en general, pots aprendre molt de les societats, molt més de vegades del que podies imaginar, no?
2: Sí, sí, bueno, jo...
0: Tu què has de dir, no? No, però jo és que estic encantada. Aquí.
2: També de la tecnologia ceràmica, eh?
0: Vale.
1: Bueno, en realitat de totes les pràctiques vinculades a la vida quotidiana, no? Les pràctiques de comensalitat, la ceràmica i aquestes pràctiques, no?, que passen desapercebudes en el dia a dia, no?, en aquest espai molt més domèstic, no? Va, crec jo.
0: I això llavors què ens diu del... Per exemple, quin paper juga la dona, per exemple, en el cas de Chiloé, en la transmissió cultural?
2: Jaume, vols...
1: Bueno, la dona té un paper fonamental al segueix tanguent. De fet, lo que mos trobam, bueno, tant en el continent, que és una feina que m'està fent altres anys, etc., lo que veig precisament és una continuïtat a les pràctiques tècniques i una vinculació amb aquest espai si jo diria aquest espai femení, no?, a on se vincula molt, de fet, la tecnologia ceràmica i les pràctiques alimentícies, a on hi ha un vincle molt clar a la actualitat que se fa, per exemple, per fer el pa que estem parlant i segons quines ceràmiques. Són els mateixos gestos tècnics. Però la dona, en aquest sentit, té un paper fonamental, però sempre des de la pràctica quotidiana, des de la pràctica del dia a dia, no? I és la que ha la responsabilitat habla d'aquesta continuïtat en el llarg del temps. De fet, a altres àmbits, el trencament és molt més fort, no? Sobretot en els àmbits més públics, Ventura no s'ha veut tant aquesta continuïtat cultural, sobretot en els darrers 500 anys, no? De fet, estava pensant que és vera que Ventura la idea evangelitzadora va fracassar, però la societat va ser molt permeable i aquest contacte que Ventura va ser breu o no va ser continuat va produir una societat híbrida, una societat que d'aquest contacte tan breu a on se dona ser responsable precisament d'aquestes pràctiques, d'adaptar-les a un procés de resistència i de resiliència a partir de nous productes, però que s'adaptaven a les pràctiques quotidianes del seu dia a dia, no? Però aquestes pràctiques venien de fora, però llavors se readaptaven, no? I aquesta civilització que jo crec que podem trobar allà i de la qual se dona té un paper fonamental.
0: Bé, jo suposo, intueixo de tot aquest capítol que la colonització com a imposició, com entenem segurament la colonització que es va produir en gran part del continent americà, doncs no va triomfar, però sí que aquesta colonització de més baixa intensitat potser sí que va calar, es va quedar en la societat, perquè els mateixos habitants, en aquest cas de les illes de Chiloé, doncs segurament van trobar que aquestes aportacions culturals eren un benefici per ells, segurament. No ho sé, jo estic fent interpretació així molt, i a més sense reflexionar molt, vull dir, perquè és a partir del que m'esteu explicant vosaltres.
2: Jo crec que és complicat, primer sí. Perquè jo penso que moltes d'aquestes transmissions s'han fet en espais que es diuen reduccions, i això implicava que tu forçaves a una persona a viure en un espai reduït. El que passa, com ha explicat el Jaume, és que s'escapaven. Per tant, entenc que ells no veien un benefici en aquesta forma de vida. De fet, jo vaig trobar una referència de missioners, d'un viatge de missioners, que parlaven que justament quan començaven a introduir-se tota aquesta nova alimentació, la gent es moria, la gent d'allà es moria. Doncs no són tan clars els beneficis, no? I penso que per una part hi ha aquesta transmissió en aquests espais d'emissió i de reducció, i després hi ha hagut, diguem-ne, tota una colonització més moderna, més actual, més recent en el temps, que té a veure amb l'estat xilè, no? I amb aconseguir noves fronteres i amb la població, amb colons d'aquestes àrees, no? Però no ho veig des d'aquesta perspectiva, no? Bueno, bonica, ja. No?
0: Sí, jo potser soc més positiva de vegades. Home, vosaltres, digues, Jaume.
1: No, de fet, en Nana en parlar qualque vegada, no, de la introducció del blat, perquè hi ha una... la patata, que pareix ser que l'agriotip, o sigui, la patata originària, la primera domesticació de papa, és a Chiloé. Estan pensant, i curiosament, introdueixen el blat, canvien gran part de l'alimentació, tenint, abans domesticat prèviament, també en aquest moment de contacte, la patata. No sabem ben bé si a Chiloé o la part continental estem en aquesta zona de Patagònia, però fixeu-vos com tal volta aquest benefici, a vegades és tot el contrari, inclús, no? com en el cas del blat, que probablement el que acaba... No tenim moltes dades, però possiblement el que acaba passant és que acaba veient una convivència i una substitució i una imposició perquè de fet els espanyols volien seguir menjant el que menjaven a casa seva, no? I això fa que canviïn un poc la dieta també un poc.
0: Vosaltres que estudieu la colonització en diferents àmbits de la història i en diferents punts geogràfics, però que teniu una visió més àmplia dels diferents processos de colonització, siguin més o menys intensos, però colonització sempre és imposició. Silenci.
2: A veure, des del punt de vista mediterrani, el problema és que nosaltres anomenem colonització el que només és migració o mobilitat. I quan és mobilitat o migració, no és imposició. El que passa és que pensem que de vegades és colonització només perquè els agents, nosaltres els hem atorgat una superioritat moral, cultural, però això és una qüestió nostra, no és una qüestió de les relacions en el passat. En aquest context, jo crec que sí que hi ha intents d'imposició són contextos des del punt de vista del poder, des de la meva perspectiva, diferent. Una altra cosa és l'èxit, l'èxit d'aquesta imposició en cadascuna de les zones, no?
0: Bueno, no ens quedarà molt de temps d'entrevista i jo volia plantejar-li, volia també una cosa que ens expliqui una mica la Margalida Coll, perquè no ho hem dit, però ella també és codirectora, ui, ara m'atascaré jo, del projecte Encuentros Insulares, un projecte que a més rep finançament de l'Estat, també de la Fundació Palarc. Tu, Margalida, investigues també a partir dels sentits. Abans parlàvem de la ceràmica i investigues com a partir dels sentits, per exemple, en aquest cas les dones de Chiloé saben com es fa la ceràmica. Vull dir, la tècnica és la tècnica dels sentits.
3: Sí,
0: l'olor, el tacte...
3: La temperatura...
0: Sí.
3: Sí. De fet, quan el Jaume ha fet referència a la ceràmica, ha xerrat també de amassar pa, com aquesta comparativa, amassar o preparar l'argila per després crear les olles, els bols i de més. I en el marc d'aquest projecte i dels 20 anys d'investigació del Jaume, doncs, ell sobretot s'ha centrat en estudiar la cadena operatòria dels vasos ceràmics, des de l'obtenció de l'argila fins l'acabat final. I doncs, com ja portem més de 10 anys treballant junts, des de la meva perspectiva vaig proposar-li, o bé ens vam adonar, primer ell i després jo, de tot el component sensorial en la fabricació d'aquestes ceràmiques, perquè no sols són tipologies, no sols són formes, sinó que també són persones fent coses i estant corporalment, directament, en contacte amb aquestes argiles, amb el foc, amb el fum. I doncs hem fet un petit estudi que hem anomenat la cadena sensorial d'aquesta cadena operativa de producció de les ceràmiques, i hem vist com divergeix la nostra percepció occidental d'aquesta percepció sensorial en altres indrets. Per exemple, jo fa uns anys vaig fer un curs de ceràmica i a part de que era molt difícil i que no vaig aconseguir fer massa bones peces a mà, al final, quan vaig fer una petita gerreta, la vam ficar dins un forn i havia d'estar allà, doncs, unes hores, un forn elèctric, calculant el temps, doncs, amb un rellotge, com fèiem normalment. Però després, estudiant totes les entrevistes de les ceramistes maputxe, que el Jaume havia estat doncs, parlant amb elles i entrevistant precisament, vam veure que elles calculaven el temps a través del color, a través del color de les peces. De fet, el Jaume els hi demanava quant de temps ha d'estar la peça al foc, i elles li contestaven hasta que rojea, o fins que brilli una mica més. Doncs calculaven el temps a través del sentit de la vista. O parlaven molt, sobretot, del procés de brunyir, de donar aquest polit final a les peces, i parlaven d'aquesta monotonia tàctil, aquest cansament, estar sempre en la mateixa postura, l'avorriment, fins i tot, d'aquesta part de la tasca. Mentre que quan li explicaven el procés d'obtenció de l'argila, doncs parlaven amb molt més entusiasme, amb la connexió directa de les mans i peus amb la terra, però no totes les persones podien anar a obtenir aquesta argila. Normalment eren les dones, les àvies, amb les mares, amb les netes. Hi ha tot un món, tant sensorial com emocional, molt diferent al que estem acostumats avui en dia. I podria esplaiar-me molt més amb els colors del foc, el fum, la intoxicació, la termocepció o la priocepció en la formació de les peces. Però, vaja, crec que més o menys ho he transmès, no?
0: Home, jo quan m'informava, llegia sobre aquest tema, jo de sobte el primer que em va venir a la ment va ser el fet de cuinar. Jo em vaig donar compte que jo per cuinar ho faig igual, o sigui, faig servir els sentits. Tu a mi no em preguntis quan ha de bullir, no, el que sigui. Vull dir, jo ho veig, o ho tasto, o de vegades fins i tot ho sento. Vull dir, depèn de com sonen els aparells. Si no sóc a la cuina, ja sé que és el que...
2: No tens sí. el termòmetre de l'oli.
0: No, és que no ho he fet mai. Vull dir, ho veus. O sigui, això és visible, i s'olora també. També saps quan s'ha passat, no? Em dona la sensació que aquesta manera de fer ceràmica, o sigui, aquests sentits aplicats a la ceràmica, clar, estem anant segurament a tècniques molt ancestrals, vull dir, molt, molt arrelades.
3: Sí, a tècniques ancestrals i també a un agent comú. Tant aquestes tasques domèstiques de manteniment com el cuinar recauen en aquesta figura femenina, que al final és també l'encarregada de dur a terme aquestes tasques i de transmetre el coneixement tant tecnològic com sensorial de generació en generació. I, per tant, és lògic que ens trobem referències a com si amassar el pa o aquesta textura fent referència a algun ingredient en concret, però precisament es relaciona i es vincula amb el pa, però no és una sorpresa, i és que les ceramistes que estan al darrere d'aquesta producció, com dic, són les ceramistes i no els ceramistes.
0: A veure, ara me n'aniré molt lluny, però ara estava pensant que fa molt de temps, i segurament seré poc exacta en l'apreciació, però parlava amb algú, llegia amb algú el fet de que en el neolític o abans, vull dir, les transmissores de la tecnologia, del coneixement tecnològic en la nostra prehistòria, segurament van ser les dones, no? La ciència va començar amb les dones, no? I ara em feies pensar en això, en aquest punt llunyà. Una cosa, tots tres sou professors també. Com transmeteu aquests coneixements que d'alguna manera se surten una mica de l'esquema tradicional d'entendre o d'investigar la història? Com ho traslladeu a la universitat o als vostres alumnes?
3: Jo he tingut la sort de tenir dos grans mestres que són amb qui estic compartint física i no tant físicament. Tant d'una banda el Jaume per donar-me les ales de ser valent a fer aquest tema dels sentits, que a vegades em tracten encara avui en dia un poquet de loca, i d'altra banda la sort de també haver pogut treballar amb l'Anna, que m'ha donat la confiança de poder parlar d'aquestes coses, dels grans oblidats, però també de nosaltres com investigadores i professores fent coses diferents, a vegades una mica jutjades, però per part meva, doncs, és gràcies a ells, precisament, per aquestes ales que m'han donat.
0: I, Jaume, tu has estat en molts llocs del món, no? Has estat investigant a indrets molt diferents.
1: Sí, sempre, certament, i sempre pensant en entrevistar el Ferreres. Sempre ha estat la línia en la que m'està fent feina d'aconseguir col·leccions ceràmiques i diguéssim, quasi sempre, a més, en la idea d'estudiar-les no tant o no només pensant en l'arqueologia i prehistòria, sinó com una nova estratègia de la materialitat en el present de posar en valor aquestes societats i sobretot en aquestes dones, que moltes vegades en a molt d'aquest grup no se poden heredar, estan molt, molt, molt marginalitzades, no? I de fet avui estem parlant, no, de que fa un parell d'anys vàrem estar intentant fer feina a Borneo per trobar unes alfereres i curiosament havia canviat i s'havia substituït la tradició femenina per una tradició masculina, no? Però sí, la veritat és que amb aquesta idea d'aconseguir col·leccions de ceràmiques he tingut la sort de poder estar a diferents llocs del món, sempre, però en realitat a on més he treballat és a Xile, no? I no és de gana, però sobretot a Xile.
0: I la idea que siguin projectes insulars, suposo que lliga amb el fet de que el teu punt de partida és Mallorca.
1: Sí, és lliga amb aquesta experiència, amb aquesta idea d'insularitat. Mira, recordo aquest projecte ve de moltes bandes, no? Però una d'elles era, recordo, vàrem estar a Panamà, a unes illes, a la zona del Pacífic, i record que la illa era selva i sembraven, però per anar d'un lloc a l'altre, de l'illa, d'un poblat a un altre, anaven en barca, no anaven caminant per dins l'illa, no? I jo m'he plantejat, crec que estem a vegades enfocant la idea d'insularitat erròniament, no? I la idea, una de les idees que encara no han desenvolupat ni sé si podran acabar desenvolupant d'aquest arxipèlag del mar interior aquest de Chiloé, és precisament poder veure des del present per poder aplicar-lo en el passat com se construeix la idea d'insularitat. Existeix realment una identitat insular? Com existeix una mobilitat entre illes? Hi ha una connexió? Bueno, de fet, el que estem veient és que, contràriament a el que jo pensava, aquestes illes estan, les comunitats estan molt, bastant aïllades entre elles, encara que sigui una connexió molt no molt llarga diguéssim en milles nàutiques.
0: Sí, no, el fet de la illa, el fet geogràfic de la illa condiciona.
1: Sí, claro, por supuesto, sí, nosotros volgamos o no, estem rodejats de mà per totes bandes, però és una reflexió que no té molt assentada, però inicialment pensava molt en la idea de que pintures a illes a l'antiguitat, no? Estaven menys aïllades que pintura al centre de la península Ibèrica, no? Però a través d'aquest treball que estem fent feina a Chiloé, és vera que és un altre clima, Pantura m'estic repetint ja que la realitat és que les illes estan aïllades i estan rodejades de mà i no estan connectades. Un pot caminar fins on vulgui, però un no pot nedar fins al continent, no?
0: Bueno, doncs jo ho sento molt, però avui ho deixarem aquí. Només em queda doncs, agrair-vos a tots tres, a en Jaume, en la Margalida i l'Anna, doncs, que us hagueu acostat fins a Sense Memòria. Ha estat una conversa molt agradable. Espero que hagueu estat bé.
2: Fantàstic. Sí, gràcies a tu, Isabel.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies a tots. Nosaltres ho deixem aquí i tornem en un proper Sense Memòria.

0: Sentit de viure, amb Manel Domínguez.
1: Cada dissabte de 8 a 9 del matí obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai on joves i sèniors comparteixen criteri, idees, visió i vivències úniques se capgiren. Un raig de llum sobre la transformació social i la dignitat de totes les edats, on no sobra ningú, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis. El programa de les moltes veus. També el poden escoltar al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Gaudeix amb Ràdio 4 del nou sentit de viure.
0: Ràdio 4.

0: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Com esteu? Disposats a escoltar aquest Ràdio Cinema? Portem una pila de novetats per compartir amb vosaltres. En la setmana prèvia de Cannes estem fent ja preescalfament. Aprofitem per desgranar cartellera. Som-hi, doncs, que el temps és or i el cinema demana pas. Va de cine a Ràdio 4. Volíem saber qui és Júlia Mascort, aquesta noia misteriosa que no trobàvem l'edat. Hola, Júlia, bona tarda, benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: I la pots confiar.